0: mucho aquest festival, sí. La iniciativa d'aquí.
1: Mira, va néixer per necessitat, bàsicament. La Fundació Weirdwater és una iniciativa de Roca Group, que Roca Group crea la Fundació l'any 2010, i tenim molt clar des del principi que volem que el cinema sigui una de les nostres principals eines de comunicació, de sensibilització, i de que el tema de l'aigua transpiri més enllà de les pròpies dades.
0: I flueixi,
1: que se senti,
0: no?
1: Que flueixi, exactament. Llavors comencem amb la Isabel Coixet i de la mà d'ella fem el documental Ara el mar perdido, que el presentem al Festival de Sant Sebastià. La Isabel també és supercompromesa, fa un documental meravellós amb Ben Kingsley, amb el Tim Robbins, espectacular. Arrel d'allà, el presentem, com deia, al Festival de Sant Sebastià, veiem que a través dels ulls d'una realitzadora, en aquest cas, podíem explicar temes d'aigua, però a la següent edició vam pensar, escolta, i per què no li donem una miqueta la volta i en lloc de només donar-li l'oportunitat a un realitzador o una realitzadora, per què no convidem a tota aquella gent, joves realitzadors, que tenen la inquietud d'explicar coses que veuen o que estudien o que s'informen, que ens puguin explicar alguna cosa en 3 minuts. Llavors, primer comencem amb el cinema, amb el documental de la Isabel Coixet, i 2 anys més tard fem la primera edició del Film Festival. El documental de la Isabel és el 2010, la primera edició del Film Festival és el 2012. Però de la necessitat, perquè el que volíem sobretot era això, no? Donar visibilitat a tants i tants creadors arreu del món que ens poguessin explicar el seu punt de vista. La nostra idea, realment, quan donem un premi econòmic, és amb,
2: ajudar,
1: la,
2: ajudar,
1: amb la idea
2: i tant,
1: que els joves creadors tinguin un petit recurs per al següent curtmetratge que volim fer. No són aquests 3.000 euros per cada categoria, ficció, documental i animació, i 1.000 euros per a la categoria del públic.
2: I el que em sembla molt interessant, Conxita, també és la, ara, en fi, doncs, veient curtmetratges, muntant un festival, la durada,
1: sí.
2: El dels 3 minuts, clar, jo moltes vegades quan miro coses, no, que a vegades ara, bueno, això del curt s'ha de veure quina és la durada, perquè t'arriben coses de 20 i pico minuts, que, bueno, però em sembla molt interessant que no, que tinguis 3 minuts per explicar el que vols explicar.
0: A mi
2: no?
0: També m'agrada això.
2: Sí, a mi m'agrada molt
0: un curt
2: així,
0: ha de ser curt,
2: un
0: escolta.
2: Curt ha de ser curt, exacte.
0: No?
2: I en fi, és part de la gràcia, també, no?
1: Sí, lo bonic, a més, com deia abans, que de fa un parell o tres edicions que cada vegada rebem més pel·lícules de gent que viu en el seu dia a dia la manca d'accés a aigua i sanejament, és que tu, des del teu telèfon, des del teu ordinador, en 30 minuts veus 10 pel·lícules de qualsevol lloc del món. Pensa que la darrera edició vam tenir més de 3.000 inscripcions de 130 països, més o menys.
0: Increïble,
1: o sigui,
0: no?
1: Ja no és només la diversitat.
0: Però com arribeu a
1: xarxes
0: tan lluny?
1: Posant molts esforços i molts recursos i moltes ganes perquè la gent, sobretot a través de xarxes, ens conegui.
2: Clar.
1: Intentem ser molt actius perquè tota la gent que està pendent d'on hi ha curs, on puc enviar les meves pel·lícules, de quina forma puc donar a conèixer les meves inquietuds, la meva forma d'explicar, doncs es conegui. I com hi ha tants festivals, l'Altafulla Filmfest, per exemple, doncs que dintre d'aquest panorama pensi que el nostre és un lloc adient per conèixer les seves pel·lícules.
0: Qui són els teus companys de jurat aquest any, Carles?
2: Ajuda'm.
1: Sí,
2: mira,
1: tenim Cayetana Cabezas.
0: No te'ls han presentat encara.
1: Sí. No, encara no. És que ell ha sigut guest star.
2: Serà presentació virtual i jo sóc fitxatge.
1: El Carles ha sigut fitxatge. Sí, el
0: estrella.
1: Mira, espero no deixar-me ningú, però tenim a la Cayetana Cabezas, Fernando Méndez Leite, Xavi Torres, director de comunicació de Roca, Carlos Cuevas, Esgai, Maria Molins,
2: Carlos també, sí,
1: Natàlia Sánchez, Jordi Sánchez, Menere Gras, que és qui porta tota la part de cultura de Casa Àsia, Marta Noel, que era la directora de ONU Mujeres per tota Latinoamèrica, ara explicaré també, Anita Soina, que és Climate Champion, és una noia de Kènia, la noia més jove a presentar-se a unes eleccions a Kènia, i una activista de canvi climàtic d'aigua i sanejament, superjove i una autèntica crac. I ara tenim a Anna Sorinyac, la directora editorial de la revista 5W, i fitxatge d'última hora, fitxatge d'invierno, Carles Franchino.
0: Carles, has hagut de fer malabarismes amb algun projecte?
2: No,
0: com
2: no,
0: està el cine? Com tenim el cine ara?
2: Ai, doncs ara quina gran pregunta. La veritat és que jo des de fa, doncs això, un parell, tres d'anyets, des de l'àvia i el foraster i aquestes coses, doncs intentant posar un peu al cinema. Si és veritat que bueno, m'estic englobant més en un cinema més indi, un cinema d'aquests que moltes vegades es queda a les portes, no? Pues dels Gaudí, dels Goya...
0: Està molt bé arriscar,

0: Sí, sí, també, totalment. Eh? Jo, que vinc de la tele i del teatre, em venia de gust això, em ve de gust tornar a obrir mercat aquí a Catalunya, que és el que estic fent, perquè aquí es fan coses collonudes i jo parlo català. I, bueno, pues poquet a poquet, ara me'n torno a anar a Madrid a fer una sèrie.
1: Quina
0: està.
1: Pena.
0: No, escolta, cap problema. No, però per exemple...
1: Tenim l'AVE, ara va bé, no? Tornen a ser
0: ara
1: puntuals.
0: Ara torna a funcionar bé, sí. Bueno, sempre sí. Hi ha uns 20 minutets ja. De marge que t'has de marcar, sí. però tot ho estan bé. Rodar a Madrid a l'estiu és una miqueta rotllo. A mi m'agrada més la suor i la humitat d'aquí, però...
1: Que la calor seca de Madrid,
0: la calor seca de Madrid,
1: no?
0: Que és terrible.
1: La que ha patit el papa, no, pobre?
0: Exacte, sí, sí, exacte. Sí. Però, bueno, amb això, per exemple, ja vull dir, podem fer bastant bé, perquè ara, abans li preguntava, no, quan hauré de veure això? Tranquil, ja sí, temps, sí. Ara fem això, ara fem l'altre, sí. Que,
1: tot té els seus timings,
2: sí,
1: no?
2: Sí, tenim temps, perquè ara totes les persones que volien inscriure's tenen de temps fins al 9 de juliol. Entre... El 9 de juliol i principis de setembre farem la preselecció per
1: publicar. Encara teniu obert,
2: Encara teniu obert fins al 9 de juliol. O sigui, encara queda un mes. Perquè la gent no només pugui presentar les seves pel·lícules, sinó inclús pel·lícules de 3 minuts, evidentment, que s'hagin rodat des del 22, també permetem que es presentin. Val? Llavors, entre el juliol i agost, pràcticament, escollirem quins són els finalistes, que són qui els hi donem ja, també...
1: Ja li feu el filtre,
2: el jurat,
1: no? Perquè no tinguin tanta feina.
2: Ah, exactament. I el mes de novembre direm qui són els guanyadors.
1: Uh-huh.
2: O sigui, aquest és una mica el
1: calendari.
2: O sigui, una pel·lícula en 3 minuts, tothom que ens estigui sentint ara mateix, tingui un telèfon, tingui una càmera, tingui una inquietud per explicar alguna cosa que tingui a veure amb l'aigua, amb el sanejament, amb el canvi climàtic, que investigui, que tingui creativitat. Una cosa també superinteressant, quan vam llançar la primera edició, ens imaginàvem, des de la innocència o desconeixement, que totes les pel·lícules realment serien una tragèdia, perquè et vaig enganyar. Lo curiós és que rebem molta comèdia, molta pel·lícula més costumista, o sigui, al final, tots els diferents llenguatges del cinema els veiem concretats en 3 minuts i amb una temàtica d'aigua, sanejament i canvi climàtic.
1: El petit format.
2: Petit format, o sigui...
1: Molt encant. Ha,
0: visca, clar.
2: I rius, i plores, i t'emociones, i t'inspires, i entens, i coneixes. I llavors, aquesta gent que en 3 minuts és capaç d'explicar-te una història con presentació, nudo i desenlace, i que quan acabis sentis algo que no havies sentit, coneguis una realitat ajena per complir a la teva, al teu dia a dia... Només que aconseguim que alguna de les persones que veu aquestes pel·lícules faci un moviment, s'impliqui d'alguna forma, tingui algun canvi de comportament, encara que sigui poquet, ja crec que l'objectiu del festival està més que aconseguit.
1: Estava cantat, no?, que festivals com el vostre tindrien una presència cada vegada més important, no?, els festivals relacionats amb el medi ambient d'alguna manera havien de trobar, no?, aquest espai.
2: Sí. Les noves generacions jo crec que són molt més conscients del que ens envolta, de lo que estem fent, de lo que hem fet, de lo que hauríem de fer. Llavors, si estan conscienciats, evidentment les pel·lícules que parlin de temes que ells els involucren, parlen d'ells també, parlen del món en què vivim, del món que viurem, jo crec que se senten molt reflectits i amb moltes ganes tant d'explicar com de veure aquest tipus de propostes, no?
1: Conscienciació, seria la paraula clau, no? Val la pena desgastar-la, no? Aquesta
0: exacte.
1: Paraula,
0: sí,
1: no?
0: Exacte.
1: Carlos Garrido, Carles
2: Garriga.
1: Francino.
2: Garriga.
1: Carles Francino, moltíssimes gràcies per venir. I m'alegro que We Are Water continuï rutllant.
2: Continuem desenvolupant projectes, que és la pota fonamental de la Fundació en Àfrica, Àsia i Latinoamèrica. És el que ens dona després la potència per després poder fer diferents iniciatives com el Film Festival, no? Però sí, la Fundació continua ja pel seu 16 any i el Film Festival, doncs ara ja amb la 6a edició i ja pensant amb la 7a com tu amb el Festival de Barcelona. O sigui que estem aquí a tope. Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies,
1: endavant,
0: Conxita,
1: doncs. Gràcies.

0: Carles Martínez Agenjo, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Dóna i... bon rotllo, Toy Story.
1: Molt bon rotllo.
0: Cinc, ja. Cinc, ja. Cinc, eh?
1: Sí, que sembla
0: la
1: que no s'acaba mai. Però...
0: I aquests nens que no juguen amb joguines tradicionals, ja,
1: exactament,
0: que les han arraconades... perquè només volen pantalles. Aquest és el tema, no, de la pel·lícula.
1: Jo tinc un amic que, després de veure Toy Story 3, la 3, eh, que tenia un final molt dramàtic, semblava que s'anessin a morir les joguines. I quan va arribar a casa, tenia com un osset de peluix que li havia regalat la seva àvia i el va abraçar.
0: Jo, és la...
1: Són pel·lícules...
0: Amb, la tan tornada.
1: Ben, exacte, tan ben escrites, les de Toy Story, la 1, la 2, la 3, la 4, i aquesta 5... Evidentment no està a l'alçada de les altres, però s'estrena aquest cap de setmana. És més petita, però està bé. I sempre està bé anar a veure aquestes pel·lícules perquè la creativitat que tenen a nivell formal, pel·lícules que recordem, la primera Toy Story, 100% generada per ordinador. Això va marcar un abans i un després en l'animació, no només americana, sinó a nivell mundial. I aquest cap de setmana, doncs, podeu tornar a descobrir les noves aventures del Buzz Lightyear, del Woody, que en aquest cas, què és el que fa por? Qui seria, entre cometes, l'enemic? Doncs la intel·ligència artificial, joguines que són pantalles.
0: No deixem mai de somiar.
1: Exactament.
0: I parlant de somnis, arriba Michel Franco amb una pel·lícula titulada Dreams.
1: Sí.
0: Somnis... trencats, també podria ser, no?, el subtítol.
1: Exactament, aquests somnis trencats, no? I jo crec que és interessant parlar de somnis, però parlar també de cinema mexicà en el sentit dels últims 20 anys, per exemple, perquè aquesta pel·lícula Dreams, de Michel Franco, ara mateix pot cridar més o menys l'atenció a la cartellera, però és important destacar què ha passat en els últims, en les últimes dècades amb aquest cinema mexicà que s'ha anat fent fort, que ha anat agafant múscul, que és una pel·lícula que estaria més en sintonia amb un cinema mexicà de nous directors que fan un retrat crític sobre la realitat del seu país, eh? I en aquest cas, doncs, ens parla de la relació desigual que hi ha entre Estats Units i Mèxic, no? És a dir, tota aquesta doble moral migratòria entre Estats Units i Mèxic, en la que, bé, un país com Amèrica del Nord necessita mà d'obra estrangera, però després no hi ha cap tipus de vincle, de diàleg, d'ajuda, i el que és pitjor, a vegades hi ha, doncs, acusacions racistes, no?, per part de la dreta, de Donald Trump. Llavors, Dreams, de Michel Franco, amb Jessica Chastain, el repartiment, és un drama fosc, sòrdid, que d'alguna manera fa aquesta crítica. I estaria en sintonia amb altres directors de Mèxic, que penso que també tenen molt a dir amb pel·lícules molt afilades, com Amat Escalante, Carlos Reigadas, per exemple, no? Això d'una banda. És a dir,
0: és la història d'un ballarí, eh?
1: És la història d'un ballarí.
0: És un ballarí,
1: exactament,
0: que vol passar...
1: Exactament.
0: I s'enamora d'una dona americana.
1: Una dona americana.
0: Molt ben situada.
1: Molt ben situada.
0: Bon posicionament.
1: Que interpreta Jessica Chastain. I hi ha aquí aquesta relació de desigualtat de la qual es pot extreure, doncs, una reflexió política, social i més global, no? Michel Franco, director mexicà, molt compromès amb la realitat del seu país.
0: Saltem a França, perquè la teva mirada sobre l'art del cinema passa aquesta setmana per estrenes molt diferents franceses,
1: sí,
0: no? Pel·lícules franceses que van d'un extrem a l'altre.
1: Exactament, perquè tenim els thriller policia Caso 137, El placer es mío, comèdia, doncs, dins de la recerca de la sexualitat en la parella heterosexual, i 15 proves d'amor, que en aquest cas, doncs, treballa tot el tema de la maternitat en una parella de lesbianes. I crec que és molt interessant que de sobte tinguem aquestes pel·lícules on hi ha un pes, diguéssim, d'indústria, no?, al cinema, perquè el cinema francès i el director de Cannes, per exemple, el mateix Thierry Fermont, ho ha recordat moltes vegades. I és que per tenir bones pel·lícules s'han de fer més pel·lícules.
0: Són pel·lícules molt diferents, no? Caso 137 la vam veure a Cannes amb Lea Drucker, una actriu fantàstica.
1: Exactament.
0: I parla de corrupció policial. Però és que El placer es mío,
1: sí,
0: és una pel·lícula sobre una dona que no ha tingut mai un orgasme.
1: Exactament.
0: I el culpable és François Cluzet, eh?
1: Exactament. I ella és Alexandra Demy.
0: És una comèdia divertida.
1: Exactament. Una comèdia divertida molt interessant per per passar una estona molt divertida. I jo penso que està bé aquest diàleg, no?, que hi ha ara mateix a cartellera entre aquestes produccions, Caso 137, El placer es mío, 15 proves d'amor, al costat de, doncs, aquest cinema mexicà compromès, aquests Dreams de Michel Franco.
0: Carles Martínez Agenjo, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Un plaer.
0: Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, que aspirem a que sigui el teu paradís cinematogràfic. Irene Moreno ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla controlant la producció. Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor que dona l'últim vistiplau. I Conxita Casanovas, qui et parla i et saluda, que ja sap que a aquestes hores Va de Cine aquí a Ràdio 4. Bon diumenge, remulleu bé les revitlles de Sant Joan amb bon cava i sortint al cinema, això sempre.

0: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
1: Acabada la Guerra Civil, encara hi havia por.
2: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
3: Irrepetibles.
4: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
5: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
6: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una f***. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
7: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
6: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
8: Podríem llevar-nos a les 8.
6: Però per què, si ens encanta?
9: Badó, no puc més.
10: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
9: Badó, em passo el programa de tardes.
10: Ei, Badó, que tinc molta tos,
6: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
11: Bon dia i bona sort.
12: Bon dia i bona sort.
11: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums.
3: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express. Amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

I així, amics meus, és com donem oficialment per inaugurat l'estiu al Catalunya Express, amb aquesta cançó que es diu Sant Joan de Fades. Què tal? Benvingut!

Ja, és que ja estem immersos en aquest cap de setmana, que és el cap de setmana que dona el tret de sortida a l'estiu del 2026. I el món de la música també ho nota, amb llançaments com aquest, que són el preludi de l'estiu i sobretot de la Revetlla de Sant Joan. Heu obert amb Fades aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, que t'acompanya com cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a la FM de Ràdio 4. Tot i que pot ser que ens escoltis a través d'una remissió, a la matinada, o bé en format podcast a la pàgina web de Ràdio 4 o l'aplicació àudio de Ràdio i Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, tenim amb nosaltres a la Joana Pol. Ella és l'ànima d'un projecte que fa 10 anys va aterrar a la Catalunya Central amb ganes d'obrir-se camí en el món de la música. Es diu Dona Llop. I acaben de... Bé, acaben no, perquè de fet ja fa uns quants mesos han publicat el seu últim àlbum, que es diu De Superlluna, i avui hi ha oportunitat per convidar-la i perquè ens expliqui coses de l'entorn de la carrera de Dona Llop i aquest nou àlbum que està adreçat directament a l'EDM i a la música electrònica. Això serà, però, a la segona hora. Però és que en aquesta primera tenim la sort i el privilegi de comptar amb una autèntica llegenda de la música del país. És en Pep Lladó, que, a part de ser un rumbero de llarguíssima trajectòria, és un grandíssim intèrpret i és algú que acaba de publicar un nou àlbum titulat El Circ de les Puces, on recupera algunes de les seves cançons més emblemàtiques, amb una carrera que va començar a principis de... Bé, amb els ai-ai-ai, a principis dels 90, però ja venia d'abans, i continua en actiu en aquesta ocasió, acompanyat d'una bona colla d'amics que l'acompanyen en aquest repàs a la seva discografia més destacada. Abans que això passi, que ens retrobem amb en Pep Lladó, una altra novetat que també ens arriba des de l'illa de Mallorca, amb accent mallorquí com a mínim, és Xanguito i la seva nova cançó, titulada Constel·lacions.

0: Catalunya Express amb Joan Arenyes a Ràdio 4.
1: Segons les ganes que tinguis de creure't el que et dic, faran més o menys prodigis les puces del meu circ. Segons les ganes que tinguis de creure't el meu món, faré un espectacle a mida, pots entrar-hi sense por. Tu triaràs.

0: cançons.
1: Això és el Circ de les Puces, la cançó que dona títol al nou treball de Pep Lladó i el segon algoritme. Pep Lladó, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Saps la bona estona que ha passat escoltant el teu disc?
2: Ai, que bé, quina alegria. Això fa molta il·lusió, realment.
1: Ho dic de veritat. A més, és un disc que no espereu, tot i que el Pep el coneixeu per ser històric membre dels Ai, Ai, Ai, no és un disc només i estrictament de rumba, sinó que hi ha un ventall estilístic important aquí.
2: Sí, sí, sí. Ja la rumba és el punt de partida, potser, però ens anem una mica lluny de vegades.
1: D'alguna manera has fet una mena de recapitulació de coses que tenies allà a la teva trajectòria, has volgut incorporar-les aquí, i cançons noves, suposo, també.
2: Sí, hi ha sobretot un recull de cançons, algunes bastant antigues, són les cançons que ara estic fent en directe, fem en directe. Les cançons de vegades surten en el disc, però després van fent tota la seva evolució i el seu creixement en els escenaris, no? Van madurant. I de vegades una segona versió, després dels anys de tocar-les i tot això, doncs té el seu sentit, no?
1: Quina relació té un músic amb cançons que tenen 20 o 30 anys? En el teu cas, quina relació tens amb aquestes cançons? Bueno, d'amor, d'odi?
2: Bueno, amb aquestes concretament, amb les que he posat, és d'amor, potser.
1: Si no...
2: potser n'hi deu haver alguna que no odi, no, però de dir, ostres, va, aquí vaig relliscar. Això és, al llarg de la vida hem fet moltes cançons i segur que n'hi ha alguna, però aquestes són cançons a les quals els hi tinc carinyo, que hem tocat molt, que em porten records. És una mica com mirar-te les fotos de quan tenies 20 o 30 anys, no?
1: Però clar, si encara estan al teu repertori, potser evolucionen i creixen en tu.
2: Sí.
1: O segueixen allà.
2: No, segueixen, o sigui, evolucionen amb tu. Són cançons que han anat fent camí, tu les has anat tocant i potser inclús els hi trobes nous sentits, no? En el moment en què surten, doncs tu estàs en un moment vital determinat i tenen un per què, i ara, doncs, al cap dels anys els hi trobes un altre per què, que correspon al moment determinat que estàs visquent en aquest moment.
1: També és veritat que, escoltant les cançons del disc, te n'adones que hi ha cançons que tenen 30 anys i que el missatge, que sovint és de crítica social, es pot aplicar perfectament a l'actualitat.
2: Sí, això passa, malauradament passa. Sí, sí, sí.
1: Per què el Circ de les Puces? Quina és la metàfora que s'amaga aquí al darrere?
2: Aviam si t'ho sé explicar. El Circ de Puces, quan tu veus un Circ de Puces, és necessària una màgia, un acord, una complicitat entre la persona que està fent el Circ de Puces i la persona que l'observa. Si hi ha aquesta màgia, si hi ha aquesta complicitat, passen coses meravelloses, hi ha puces que salten i hi ha de tot.
1: Si n'hi ha, tu i jo sabem que és un joc.
2: Exacte. I si no hi ha màgia, no hi ha puces ni hi ha res, no té sentit. I llavors és com reflexionar que aquesta màgia és la que ha fet que jo em dediqui a la música quasi bé des de fa 50 anys. I llavors és com agrair que hagi passat això, no? Que s'hagi donat aquesta complicitat amb el públic.
1: En aquest disc conviu el teu repertori solitari amb cançons de la teva mítica etapa amb els Ai, Ai, Ai, i m'agradaria saber quin ha estat el procés de retrobar-te amb aquestes composicions antigues i si ha estat molt complicat fer la tria definitiva del que havia d'anar i el que no.
2: No, ha estat pràcticament espontani. Són cançons que no he deixat de tocar mai.
1: Ahà.
2: Les vinyes, sota la palmera, són cançons que sempre en els meus concerts, doncs, anaven traient les cançons dels discos que he fet en solitari, però que sempre acabaven sortint, perquè són cançons que ja formen part de mi mateix, que m'és natural cantar-les, no?
1: Un disc que expliques s'ha fet a foc lent, que és un tòpic.
2: Però... Sí, sí, sí.
1: Per fer-nos aquest punt és veritat, això.
2: S'ha fet a foc lent i s'ha anat entregant per fascicles. És així. S'ha fet a foc lent, s'ha fet a casa, hem anat gravant tranquil·lament, i llavors el 15 de novembre del 2024 vaig treure un primer single, que era el del Circ de les Puces, i a partir d'aquí he anat traient cada 15 dies una cançó. Fins al 15 de novembre, no, fins al 1 de novembre del 25. Això són 24 cançons. I després ara el que hem fet és agafar-les totes, posar-les un llacet i oferir-les com a àlbum, de fet com a doble àlbum, perquè són moltes cançons.
1: Són moltes cançons. Sí. I no estem acostumats a sentir novetats amb tantes cançons, tot i que s'ha dit que aquí ha, són cançons que algunes són recuperades, però els artistes són molt, molt justets. Amb quatre cançons ja fan un llançament que sembla que qui sap què.
2: Sí, sí que és veritat. Jo potser sóc una mica anacrònic amb això. A mi això, a mi m'agraden els àlbums que proposen un univers. I entrar-hi, i ser-hi, i viure-hi. I que no que siguin qüestió de 4 minuts, sinó que sigui qüestió de més estona, i que una cançó porti a l'altra i com tu digui, il·lustri a l'altra cançó, no? Que totes les cançons tinguin un perquè juntes. I he intentat que en aquest àlbum passés això, precisament, no?
1: Jo escoltant el disc, que ja et dic, m'ha encantat escoltar-lo, m'ha passat molt bé, tota l'estona anava pensant, ostres, aquí hi ha ofici, i que bé, i com es nota que hi ha ofici aquí?
2: Gràcies, sí, això no t'ho puc negar, aviat, com et deia, aviat farà 50 anys que em dedico a aquesta feina de la música.
1: Bé, que només faltaria, vols dir, no? Però, Déu-n'hi-do, com vius aquesta evolució que ha tingut el món de la música i l'indústria musical en aquests anys, que des que vas començar fins ara?
2: Esclar, des que vaig començar fins ara han passat moltes coses. Hi va haver-hi la revolució del MIDI, dintre del món de la producció, no? dels instruments electrònics, dels instruments digitals, els primers sintetitzadors polifònics, els primers ordinadors que podien fer música, tot això, hem anat visquent tot això. Després hi va haver-hi la revolució importantíssima del suport, dels CDs, després de l'streaming, tot això, i ara ens ve la de la intel·ligència artificial. No ho sé, encara no tinc una postura clara amb això de la intel·ligència artificial.
1: Ho has tastat per això? Per fer música, eh?
2: No ho he tastat encara. No ho he tastat encara.
1: Tens la tentació, però la tentació, vull dir...
2: Sí, la tentació la tinc, la curiositat, sí.
1: Perquè jo, quan plantejo aquesta pregunta, moltes vegades hi ha gent que s'hi posa molt de cul, de dir, no, què m'estàs dient? Jo, impossible. I gent que amb tota naturalitat diu, jo me tiro a la piscina i que porto, que jo provo.
2: Clar. No ho sé, jo tinc l'experiència de quan hi van haver-hi, per exemple, les primeres possibilitats de muntar un home studi amb cara i ulls. Abans l'estudi era una cosa prohibitiva per uns quants privilegiats,
1: que i després diners,
2: hi va haver un moment en què tu podies muntar un estudi a casa teva, i jo vaig fer aquest salt i va ser de les millors decisions que he pres a la vida. Per tant, em vaig apuntar un carro nou que arribava, i l'experiència va ser bona. Llavors em fa pensar que aquest carro nou que arriba, doncs, potser també, però no ho sé. Això de que una màquina pugui fer cançons, i ara ja les comença a fer bones.
1: Sí, sí.
2: El peligro.
1: Sí, sí.
2: El peligro, que és que deien, això... Bueno, és que ara fa cançons bones. És molt perillós perquè pot acabar amb el sentit de la vida de moltes persones. O sigui, jo m'incloc, un dels grans sentits de la meva vida que jo em dono és fer cançons. Si això pot fer una màquina, collons, quina tristesa, tu, saps? Però per altra banda, és llaminer, i dius, ostres, potser podria fer coses que ni m'imaginava que podria
1: temps,
2: fer, i t'estalvia temps, i... Estic en un mar de contradiccions amb això.
1: Jo estic una mica com tu, però penso que, de moment, he escoltat moltes cançons ben fetes per una màquina, però encara no he escoltat una cançó brillant. O sigui, jo crec que encara la IA encara no ha superat el talent humà, diguéssim.
2: Sí, sobretot a l'inventar,
1: Exacte. Clar,
2: ara, l'altre dia em deien, ara la IA podria escriure el Quixot, però perquè ja està escrit, saps?
1: Exacte.
2: O sigui, podria escriure una obra com el Quixot, però no podria fer una obra trencadora perquè no té les eines per trencar, o sigui, té les eines per repetir,
1: per repetir
2: un mar immens.
1: Exacte. Sí, sí, sí, sí. Que estem parlant de IA, però volem parlar de música amb en Pep Lladó, que és un mestre en lo seu, en aquest ofici de fer cançons, en un disc que es diu El Cir de les Puces, on recopila, doncs, això, bona part de la seva, de les cançons que l'han marcat, la seva trajectòria musical, acompanyat de bons amics, s'ha de dir. En la segona cançó del disc, que es diu Vaig i Vinc, fer una ruta per Catalunya de bars, bàsicament, i de llocs per menjar, acompanyat del Wagner Pai i del Nacho Terrés. L'escoltem?
2: Sí, tant.

0: Això es diu Vaig i Vinc, i és un dels temes del Circ de les Puces d'en Pep Lladó, i el segon, Algoritme. És una autèntica... Això és com la Time Out, això. És una ruta per... Jo he anat apuntant llocs que cites. Algun el conec, sí. El Patrico de Vic, per exemple, sí. Però hi altres no. Jo he apuntat del Maresme per tot Catalunya.
1: Sí, sí.
0: El Lluís Gavaldà sempre deia que el més maco de la música de cantar en català és el fet de que el més lluny que pots anar és a dues hores de casa a tocar i pots anar a dormir a casa. No sé si tu...
1: Això és veritat.
0: També has tingut aquesta...
1: Això vam dir quan vam muntar i allà. Sí? Va ser una...
0: Ah, sí?
1: Va ser un argument aquest, sí, sí, perquè, esclar, nosaltres veníem de tocar amb el Gato, que ens fèiem un fart de fer quilometrades en furgoneta per tota Espanya, i amb el Rafaelito vam dir, escolta, ara anem a fer una cosa en català, que així és cada dia anirem a dormir a casa. Llavors jo també acabava de ser pare i em convenia també una mica de canvi de vida, i va ser, aquest argument va existir, sí, sí, i tant.
0: De fet, amb els AIAI va afirmar que el relleu del Gato, en una època en què potser la rumba no estava tan valorada com està ara.
1: És veritat, potser ara no ens en recordem, però jo recordo aquelles èpoques quan tu anaves a un puesto i presentaves, jo sóc músic, i què toques? I deies, jo toco rumba.
0: Ai.
1: La gent ja et feia com una ganyota, eh? Sí, sí, sí. Ara això no passa. Ara em pots dir que toques rumba i amb la cara ben alta, i escolta... Però en aquells moments era com una cosa bastant no sé, com lompent, no? La rumba.
0: Afortunadament, això, la percepció que tenim al públic que ha canviat moltíssim, s'ha posat en valor aquest gènere que és genuïnament català, però és que, a més, tu en aquest disc que demostres que no només fas rumba, sinó que fas jazz, hi ha música africana, hi ha chanson francesa, fins i tot, i música balcànica, fins i tot, he sentit d'alguna manera. Per tant, has anat posant ingredients nous en la teva recepta musical.
1: Això és una falera que jo tinc.
0: Sí?
1: Sí, una falera, no sé, ja et dic, jo tinc la rumba com a punt de partida, però la rumba, com ella en si mateixa, ja és barreja. Però, a més, penso que és un llenguatge que casa molt bé amb quasi tot. I és molt bonic, doncs, agafar flaires d'altres coses i barrejar-les amb la rumba. Dona, a mi m'agrada molt fer-ho, això.
0: Explica'm això del segon algoritme, perquè a mi té el cap trencat. Què amaga aquest nom tan matemàtic i tecnològic?
1: Sí, mira, si busqueu a Spotify Pep Lladó, surten dos Pep Lladós. Un que es diu Pep Lladó i un altre que és Pep Lladó i el segon algoritme. El segon algoritme ve perquè jo vaig tenir una època que feia com música electrònica. I aquesta música electrònica, doncs, va tenir èxit i es va vendre en el Cafè del Mar i totes aquestes coses. I llavors això tirava molt i encara segueix tirant. I llavors, quan jo treia un disc nou amb les meves cançons en català per un públic d'aquí...
0: Es barrejava tot.
1: Quedaven tapades. L'algoritme, el primer algoritme, me les tapava. I llavors vaig dir, doncs, jo vaig a fer un segon algoritme que no me les tapi.
0: És molt prosaic, això, aquesta justificació, però té tot el sentit del món, al final,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, com, quan arrossegues tant una carrera tan llarga, això, aquestes coses en algun moment no et passen, no?
1: Sí, sí, és una mica una rebel·lió contra l'algoritme, saps? És que, al final, ells ensenyen de tu el que volen ensenyar. L'algoritme ensenya de tu el que vol ensenyar. Jo vull triar el que vull ensenyar en cada moment de mi.
0: Escolta, jo no sé si això de posar un afegit al teu nom o de canviar de nom directament, tu t'has suggerit el Pep Sala, que això, amb això és especialista, ell.
1: Ah, sí?
0: El seu 30, bueno, ha anat canviant també una mica per motius d'aquests, de dir, bueno, que no es confongui una cosa amb l'altra.
1: Clar,
0: El Pep Sala també està en el disc, i l'heu recuperat feliçment, amb una versió sensacional d'un tema dels AIAI, que és tot un clàssic, que és aquell de Tot això eren vinyes. Que per mi és el vostre ajut, això.
1: Ah, sí.
0: No sé si t'ho he dit algú abans,
1: sí, sí,
0: però...
1: Mira, ah. Home, és que té, al final la coda té la mateixa harmonia.
0: Clar,
1: que l'ajut.
0: Clar, és que aquí... Sí. Això deu ser un final poderòsic, els concerts. No sé si fes servir aquesta cançó per acabar.
1: Sí, sí, quasi bé al final, sí, sí, gairebé al final, perquè dona molt de joc, sí, sí.
0: Doncs jo la volia posar per acabar, però crec que, mira, ara que hem tret el tema del Pep Sala i el Pep Sala col·laborant en aquesta cançó, l'escoltarem ara. És un clàssic de la discografia del Pep Lladó i segurament us portarà el record de com va aparèixer que això, de quin any, del 98 o 96?
1: Sí, sí, abans i tot, sí, sí, 90 i poc. Sí,
0: 90
1: sí,
0: i poc. Sí, sí. Va, tot això eren vinyes. Parlant del boom urbanístic...
1: Això mateix.

0: Ja ha tingut la gent d'Època.
1: En el disc participen 40 persones.
0: 40 persones, Déu-n'hi-do.
1: Ara, també t'haig de dir, d'aquestes 40 persones, n'hi ha una que és importantíssima, que és el Carlitos Miñarro, que és el guitarrista amb el que treballo. Perquè ell...
0: De Tàrrega.
1: De Tàrrega. I, bueno, un figura, un musicàs i una persona excel·lent. I el seu suport ha estat bàsic, importantíssim, per tirar un projecte, que un carro que pesava, saps? I el tenir-lo amb ell al costat, i també el Xavi Reyes. I després ja tenim un munt d'amics que han participat, i jo estic molt agraït a totes les 40 persones que han participat. Però, Carlitos, xapó.
0: Xapó. Clar, amb 40 convidats al disc, amb més de 20 cançons, espero que vaig dir segur que heu gaudit moltíssim el fet de gravar aquest disc. No sé si heu gaudit o patit.
1: No, l'he gaudit molt. L'he gaudit molt, i penso que els amics que han vingut a gravar també, perquè, a més, ens hem passat bé i hem barrejat la gravació, pues, amb algun àpat i amb alguna...
0: Això és important, també, no?
1: Home, sí. Això és importantíssim. Això és importantíssim. Sí, sí, sí. La microfonia, mira, la posarem la que trobem, però la paella que farem després...
0: S'ha de menjar bé, com a mínim, que no, la gent no passi gana, que això és important.
1: Exacte.
0: Clar, abans parlaves d'això, no?, d'aquest mètode que fa servir per publicar les cançons una cada 15 dies... Clar, tothom s'està inventant una mica la manera de promocionar i de llançar els discos, perquè no hi ha una fórmula que funcioni per tothom, no?
1: Clar.
0: En el vostre cas, com us ha funcionat aquesta fórmula d'anar-lo deixant anar de mica en mica?
1: Jo estic content. Mm-hmm. També és una altra trampa que li han fet a l'algoritme.
0: Exacte.
1: Perquè quan treus un disc, l'algoritme en selecciona una i la promociona, si és que la promociona, i ja està. En canvi, així, doncs cada 15 dies...
0: Vas peixant una mica.
1: Sí, vas traient una cançó, li dones el seu pes i la seva importància, perquè és que fer una cançó, gravar una cançó, és una currada. És una currada, tu. I després, ostres, fa ràbia que de vegades hi hagin discos, que hi hagin cançons que queden desapercebudes, no? Llavors, anar traient cada una i donar-li la seva importància. Jo, a més, he anat fent una cosa, que és a tots els meus contactes que tenien al telèfon, els enviava el link i els enviava una mica de comentari de la cançó. I els explicava com l'havia fet i tot això, i ha estat també molt bonic, perquè he pogut recuperar també contactes de persones que feia temps que no veia, i que ha estat una excusa per dir: "Ei, mira que rebo la teva cançó, ai, que xula, no sé què." I mira, això és el més important de la vida, tu.
0: Sí, sí. Home, i ara girar-lo, suposo.
1: Sí.
0: El vau estrenar l'1 de maig al Teatre Gaudí.
1: Sí.
0: Dins el Bernassans.
1: Sí.
0: I ara això tindrà vida als escenaris, o què? Com ho
1: sí,
0: veus?
1: Sí, sí, tindrà vida. Tindrà vida. Tenim bastantes coses. Farem el Perifèria, anem a Palamós, també al Festival de Rumba de Palamós. Fem bastantes coses i les farem en el disc, que participen 40 persones, però l'espectacle el fem a trio. A trio. El Carlitos Miñarro, que és un puntal, i el Xavi Reyes, que és un altre puntal, que és el violinista. I llavors, ostres, a trio, aquí al Teatre Gaudí el vam fer, vam disfrutar molt, ens ho vam passar molt bé, tinc la sensació de que el públic també s'ho va passar bé. O sigui, és la cosa essencial, no? La guitarra, el piano i un violí, i les veus, i ja està, i la cosa camina, i és... Vaja, tenim bastant clar que excepte alguna cosa especial que potser ens podrem permetre el luxe de tenir una banda més gran, la majoria dels concerts seran a trio, i per mi, amb molt de gust. Sí, sí.
0: Tot i que suposo que potser deus trobar a faltar alguna de les col·laboracions, de dir: "Ostres, ara aquí m'agradaria tenir, jo que sé, Pep Sala."
1: Home, totes, clar, si poguéssim anar als 40 a muntar...
0: T'imagines?
1: Hòstia, tu, seria xulo, eh?
0: Sí. I no us heu plantejat de fer un dia amb tots 40, o ja és una cosa que de mica fora de mida, diguéssim?
1: Home,
0: això.
1: És un repte logístic molt...
0: I molt important,
1: molt,
0: no?
1: Molt gordo. Jo prefereixo anar fent noves cançons i anar preparant nous projectes i tot això, i ja.
0: Escolta, i la platea com respira? Quan pugeu l'escenari amb aquest trio, què perceps de la gent que ho rep?
1: Ostres, mira, jo percebo emoció, tu. Percebo...
0: Jo m'he emocionat escoltant el disc.

0: Ostres, veus?
1: Perquè en alguns moments m'ha recordat això, un moment de fa uns quants anys i d'altres, però és un disc tan honest i tan... No ho sé, a mi m'ha arribat molt.
0: Mira, hi ha una cosa, amb aquestes cançons, amb aquestes 24 cançons que he recuperat de la meva trajectòria, diguem, m'explico a mi mateix, m'explico la meva vida. I m'explico com m'ha anat tot. I jo penso que això es rep. Ho farem més bé o més malament, ho fem tan bé com podem, però el que sí és cert, i et puc assegurar, és que tot el que hi ha a l'escenari és veritat. És pura veritat. És el que som. I això, doncs, penso que és xulo.
1: Realment val la pena qui no conegui el Pep Lladó, perquè hi ha gent que, clar, potser... Quan...
0: A mi no ho coneix ningú. Hi
1: ha molta gent que coneix, sí. Però hi ha molta gent, moltes generacions noves que encara no t'han descobert, però potser algun dia ho faran.
0: Sóc una jove promesa.
1: Exacte. No, però això passa, que la gent, quan t'entra la verí de la música i comença a investigar, i aquell moment en què descobreixes una cosa que et flipa, això és fantàstic. I a la gent jove encara li passa això, afortunadament. Sí. No només es queden les quatre coses que escolten per la ràdio. Imagino. Per exemple, hi ha un clàssic dels Ayaya, que és Sota la palmera, que aquí l'heu fet amb Los Manolos. Quin és el vincle que tens amb Los Manolos?
0: Molt.
1: Però bé que els expliquis.
0: Jo ara em vaig a tocar el piano amb ells.
1: Uh-huh.
0: O sigui, ara el dia d'avui sóc el pianista de Los Manolos. I em fa molta il·lusió perquè ens estimem molt, perquè tenim moltes coses en comú, perquè tenim molta història en comú. Vull que la seva història va ser una història d'èxit espaterrant, i com dèiem, la meva és una història més discreta, però avui així tenim moltes, moltes hores de rumba junts i moltes amistats en comú i moltes coses viscudes. Venim d'allà mateix i anem allà mateix, en el fons, no? I això està, bueno, a mi m'uneix. A més que són unes persones tan maques, excel·lents.
1: Pep, ets molt modest, però d'alguna manera ets un referent musical d'aquest país.
0: Ai, no sé. No,
1: jo crec que sí. Ho dic jo, eh?
0: Ah, bueno, moltes gràcies.
1: Però en el món de la rumba, i d'alguna manera, doncs, això, algú que ha fet grans cançons i que d'alguna manera, doncs, deixa un llegat important musicalment, i qui ho demostres?
0: Moltes gràcies. Es fa el que es pot.
1: Entenc que fer un disc d'aquestes característiques on recopiles cançons de la teva discografia, cançons noves, és d'alguna manera un punt i a part, o un, no? És un punt d'inflexió, d'alguna manera.
0: Bueno, és una mirada enrere.
1: Per això, per seguir endavant. Espero que això no sigui això, un punt i final,
0: exacte,
1: ni molt menys.
0: Això no vol dir que no hi hagi mirada endavant. No. I és. Mira, ara estic... mira, precisament ara recuperar l'electrònica, i el 3 de juny faig un concert d'electrònica argentona. I m'ho estic passant molt bé, doncs, preparant tot això.
1: Encara funciona això de l'ambient i això del cafè del mar, tot això encara té tirada o no?
0: Com a producte de màrqueting, no. Jo penso que ja...
1: Va tenir el seu moment, eh?
0: Va tenir el seu moment, va ser una explosió. Et dic...
1: Es va espatllar com es va començar a fer versions...
0: Potser sí.
1: Xungues.
0: Sí. Ara, ja et dic, es segueixen venent les cançons que jo vaig fer. Jo les, potser més a l'estranger que aquí, però es segueixen venent. Però l'electrònica, coi, té molta gràcia. Es poden inventar moltes coses, eh? I doncs remenar amb els aparatos i...
1: Per tant, aquí hi ha una doble vida, diguéssim, del Pep Lladó i el Pep Lladó i l'algoritme, i el segon algoritme, diguéssim.
0: Sí.
1: Però amb quina quedes? No es pot destriar,
0: precisament el bonic és que un dia et lleves i fas una cosa i un altre dia en fas una altra i un altre dia fas una banda sonora i un altre dia fas un anunci i vas fent una mica de tot, no? Vull que ara cada vegada més estic més centrat en fer lo mío.
1: Sí.
0: Sí. Ara és un... és com un premi de final de carrera que em dono jo. Això de dir, bueno, ara els anys que em queden de professió, pues això, em dedico a lo meu. Però lo meu és molt variat, eh? Ja et dic que és la rumba, però és l'electrònica, però és la cançó pelada, també estic preparant un concert de piano sol. No ho sé, és disfrutar de la llibertat de poder fer una mica el que et ve de gust.
1: Fas el que et ve de gust, però pel que m'has estat explicant, també tens molt en compte els gustos del públic, fas electrònica, fas música... Com...

una rumba catalana que és a través del llançament en solitari del saxofonista de la Ludwig Band, el Lluqui Valverde. Acabes d'escoltar aquesta cançó que avui s'estrena, que es diu Tan lluny però tan a prop, on explica les històries que tenen a veure i que fan homenatge als seus amics i a les seves vides una mica atzaroses, una mica com la història que expliquen també amb la Ludwig Van, la cançó dedicada al Xavier, el tècnic de so, però una mica aniria per aquí la cosa. Una cançó fantàstica que avui ha obert aquesta segona hora de Catalunya Express, que avui compartirem amb Dona Llop, una formació, un duet interessant, que en aquest cas ve de la mà de la Joana Pol, que és la seva lideresa. Abans, però, també un artista que fa una part d'una de les bandes més importants del país, els Manel, que també apareix i es llença en solitari ben aviat. És la Arnau Bellver amb la cançó Mentre el monstre.

0: venir fugint la meva amiga i amb mi.
1: Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Aquesta cançó es diu Carinyet i és una de les cançons del disc que avui ve a presentar-nos la Joana Pol, que és la lideressa de Dona Llop. Què tal, Joana? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què us ha d'aquesta cançó? Perquè em va fer gràcia quan us vaig conèixer fa 10 anys.
1: Sí.
0: Vau venir, doncs, tu i el teu home amb aquest projecte que encara segueix endavant, i una mica aquesta cançó resumeix tot el que heu passat en aquests temps, suposo, no?
1: M'encanta que tinguis aquesta lectura, perquè precisament no pot ser més atinat. Per jo era escriure aquesta cançó era com això, només mirar les coses guapes de tot aquest temps, no?
0: El seu company és el Pere Bastard i és una mica amb qui ha compartit aquest projecte, que ara s'ha convertit de duet a artista en solitari. Què ha passat aquesta metamorfosi que ha patit Dona Llop? Com s'explica, com s'entén?
1: Bueno, precisament Dona Llop sempre ha estat un projecte que s'ha estat transformant durant tot el camí, i no és que el projecte no segueixi format per tots dos, però sí que és cert que bé, que jo tenia la necessitat de manar.
0: Diguem-ho clar.
1: Sí. I bueno, la qüestió és que era com, bueno, el grup va estar parat un temps i bueno, bàsicament perquè jo no me trobava bé, no estava poguent continuar en les obligacions i la dedicació que un projecte com aquest reclama. Hi va haver aquesta aturada i després vaig tenir aquestes necessitats, els hi vaig comentar amb Pere i bueno, la veritat és que ha estat un camí molt xulo, perquè també hem posat damunt la taula una discussió que en realitat és sempre present entre artistes, no? Que és la situació dels egos de cada un, no? qui tiba cap aquí o qui tiba cap allà i tot això, i ha estat una manera també de xerrar d'això molt clarament, no?
0: Entremig d'aquests obstacles i dificultats que tothom passa a la vida i a les carreres professionals, hi ha de moment 4 discos, 11 gires, i aquesta voluntat de tirar endavant malgrat tot. Ho dic perquè vosaltres treballeu en parella, jo fa més de 20 anys que també treballo en parella, i em sento molt identificat amb vosaltres també a nivell artístic, jo des de l'altra banda, des del món del periodisme, però no sé fins a quin punt esteu contents o no d'haver fet aquesta aposta de dir anem a treballar en parella.
1: Bueno, clar, vull dir, és que com bé sabràs, hi ha de tot, o sigui, òbviament el balanç és positiu, perquè tot i que aquest disc jo hi hagi posat el timó, les primeres llavors, etc., òbviament aquest disc no estaria aquí si no fos també per en Pere. Vull dir, és una aposta més de que, clar, quan en els discos anteriors hi havia moltes més cançons escrites per en Pere que per jo, bàsicament perquè ell és més ràpid, és més àgil en aquest sentit, s'ho pensa menys, que jo també crec que és un tema òbviament de gènere, no? En aquest cas, pues, quan una dona mos posam el cant davant d'un projecte, tendim més a qüestionar-nos, a veure-hi lo dolent en lloc de veure-hi lo bo, i jo crec que en el final el projecte de Superlluna m'ha deixat expressar-me a mi d'una manera que no ho havia pogut fer mai, però crec que és una cosa que mos ha fet créixer a tots dos.
0: Aquest disc, en aquest disc que expliques que d'alguna manera t'has alliberat de prejudicis, heu anat a fer el que us venia de gust, has anat a fer el que et venia de gust amb aquest disc, i m'agradaria saber què és el que et venia de gust.
1: Bé, clar, és que fa tant d'anys que varen començar, que en realitat jo crec que la música feta en el país ha evolucionat
0: moltíssim.
1: Jo sempre havia tingut referents molt mainstreams i referents internacionals, i d'alguna manera sentia que a l'hora de fer la meva pròpia música els deixava de banda per tal volta encaixar en el que se feia aquí i encaixar, pues, en els meus coetanis, no? Que també anem a dir-ho, eren majoritàriament homos, etcètera, no? I en aquest disc m'he deixat anar i he pogut incorporar tots aquests referents que formen part de la meva adolescència, que m'uneixen les meves amistats d'una manera superforta. De fet, jo crec que mai havia vist gaudir tant a les meves amigues a un concert meu fins que ha arribat de superlluna, i jo crec que també passa que elles me reconeixen més, no? Sí? Que no la Joana, pues, jo que sé, de crisàlida, tal volta, pues, més tranquil·la, més, perquè, bueno, jo no sóc tranquil·la i m'agrada bastant la farra, no? I jo crec que en aquest disc sí que aquestes coses afloren.
0: Hi ha una evolució evident, en aquests quatre discos que heu anat publicant fins ara, i ha reservat aquesta maduresa i aquest deixar anar els prejudicis i fer el que realment et venia de gust. Escoltant el disc, quan escolteu el disc, cosa que us obligo a fer, heu de fer-ho, busqueu-lo, es diu De Superlluna, el trobareu a totes les plataformes de streaming. Veureu que, a banda de la música i de la base musical, que és totalment contemporània i actual i electrònica, veureu algú que explica en primera persona les seves experiències personals i una mica es despulla davant de nosaltres i ens explica, doncs, això, les seves misèries i alegries també, sí. No? Hi ha de tot, com a tot arreu, no? Total. Realment, és una mica escoltar el teu dia a dia, d'alguna manera.
1: Sí, i bé, clar, és curiós perquè en realitat, clar, has dit que està construït des de jo cap en el tu, no? I sí que és vera que si una persona no me coneix de res, pot tendir a pensar que ho he passat fatal en la meva vida amorosa, no? Però en realitat aquí jo crec que vendria la tercera capa. Tu sí que me coneixes una mica més i sí que has anat escoltant els discos i sí que tens dades sobre la meva vida personal. Jo crec que de la relació que xer aquí, en realitat, és de la meva relació amb la música. Uh-huh. Aquest tu és més la música, no? O més bé allò que ho envolta. Vull dir, és una cosa que està... O sigui, òbviament l'anava pensant, una vegada tens les cançons fetes i tu veus el gruix, no? Dius, ah, vale, mem, què està passant aquí, no? Perquè jo sempre me sol passar així, no? No partesc, en aquest disc no he partit d'un concepte i he dit, vaig escriure sobre això, sinó que jo he escrit lo que m'ha brotat i després he dit, ah, vale, ok. I clar, jo, joder, em vaig estar tan fotuda. I òbviament he acabat pensant això, no? que és la música i que en el final és realment la cosa que té aquest poder de donar-m'ho tot, però també de llevar-m'ho tot, no?
0: T'ha sorprès el resultat de les lletres? De dir, un cop les has fet, carai, potser aquí estic explicant més del que volia explicar.
1: M'està sorprenent més el que estic escrivint ara.
0: Ah, sí?
1: després d'haver fet de Superlluna, que ha estat com per mi treure'm unes capes com si fos una ceba, no? I ara, d'alguna manera, en el que estic fent ara mateix, me dona la impressió que ja estic arribant...
0: No? Al cor, eh?
1: Sí.
0: El meu allò,
1: totalment,
0: de la cosa.
1: Totalment.
0: Això vol dir que esteu preparant cançons noves per...
1: Òbviament.
0: Perquè clar, estem parlant d'un disc que es va publicar a finals de l'any passat,
1: sí.
0: Per tant ja té uns mesos,
1: sí.
0: Per vosaltres ja, d'alguna manera, hi ha una cosa ja...
1: Sí.
0: Bueno, que queda allà, d'alguna
1: sí.
0: manera, tot i que hi ha molta gent que encara el pot estar descobrint, i ara està treballant amb cançons noves de cara
1: sí.
0: a un projecte nou que
1: sí.
0: ja té data, no sé.
1: Sí, bé, a mi realment m'agradaria la primavera del 2027, no?
0: Mm-hmm.
1: Seria?
0: Exacte.
1: Ja poder haver presentat el proper disc. Realment sí que tinc una sensació de que vaig perdre un temps molt preuat entre cara a cara i de Superlluna, que jo que sé, hi ha una cosa de dins del meu ser que me diu, això ho has de recuperar, saps? I ara he de fer un sprint de te, Joan.
0: Doncs endavant. Avui estem amb la Joana Pol de Dona Llop. Escoltem una de les cançons d'aquest disc que es diu De Superlluna. Es titula De 0 a 1000. Molt fort, 2.

0: important, eh? Aquest, entre cometes, molt fort 2 de 0 a 1000, que és una de les cançons, de fet, la cançó que obre aquest disc de Superlluna. La Joana ens deia abans, és veritat, els teus referents són Madonna, Britney Spears, no ho dic jo, eh? Ho has dit en algun lloc, suposo, no. Kylie Minogue, Beyoncé... Per tant, els teus referents són el pop en majúscules dels 90 i els 2000.
1: Totalment. O sigui... Òbviament, després he estat escoltant molta música, el meu millor amic m'ha començat a ficar dins la música indie, pues jo, ell era un poc més gran que jo i a lo millor pues jo tenia 14 anys i escoltava coses que no me pertocaven escoltar per generació gràcies a ell, no? I després, òbviament, es pas a fer les meves pròpies cançons, a fixar-me en la gent que hi havia al meu voltant. Vull dir, en el final sí que sóc una persona que escolta una quantitat d'estils i de músiques d'arreu, però clar, si jo me'n vaig fixant la Joana adolescent i el que jo feia que meva, que bàsicament és que estava viciadíssima a MTV i tenia la sort que a casa meva se pagaven el que era en aquell moment el Canal Plus, el satèl·lite digital, se deia. Pues,
0: a riure un que deu dir, de què parla aquesta noia, que no sé què és això.
1: Pues jo estava tot el dia mirant MTV, vull dir, MTV n'hi havia com a 4, crec, hi havia l'Internacional, la Latina, no sé què, saps? I jo tot el dia estava allà fent coreos, vull dir, bastant així, no? I després, clar, és molt curiós perquè una cosa que també he analitzat amb els anys és que quan tu veus la música de fora i la gent que fa música, penses que serà un món superlliure, veus com aquestes persones empoderades, però després un cop hi entres te n'adones que és un món completament ple de prejudicis, exactament com un món que no siguis de la música, no? I ho podria, jo crec que estirar en el món de l'art, no? Tu penses que la gent que fa art pues, passarà això, i jo me n'he donat compte que no. I clar, quan tu comences a fer música i pues, amb una llengua minoritària en un país que no té tots els drets de ser un país, no? I tot això pues, directament se t'etiqueta com a música independent gairebé sense escoltar el que fas, no? I a dins tot això també hi ha una sèrie de prejudicis, perquè jo me'n record que, jo que sé, fa lo millor deu fer 15 anys d'aquesta experiència, però que estava jo en un grup de persones així, tothom de sa música, i un del hardcore, l'altre del rock, l'altre no sé què, òbviament tot tios, jo vaig dir, hòstia, pues el millor videoclip que jo crec que hi ha a la història és el de Kylie Minogue de I Can't Get Out of My Head. O sea, pens que és un videoclip però estetorfèric, i que ell està emana una bellesa i una fortalesa que me pareix al·lucinant, m'ho segueix pareguent avui, m'ho pareixia en 16 anys, m'ho pareixia en 14, clar, jo vaig dir això i quasi me treuen el carnet d'indi de Mallorca, saps?
0: Va posar la cara a la paret una estona, eh?
1: Exacte, clar. O sigui,
0: el record de pensar.
1: Sí, i clar, però tu saps, totes aquelles mirades a damunt jo molt més joveneta que ara, pues, totes aquelles mirades a damunt jo, òbviament, varen marcar moltes de les coses que jo he fet en la música després. Uh-huh. I d'alguna manera, pues... és com vull treure'n tot això, saps? I ara pues, amb aquest disco, tota aquella gent que me va mirar així aquell dia li ha fet així, això no sabeu per la ràdio, però vos ho podeu imaginar.
0: Exacte. També és cert, Joana, que clar, aquell pop dels 90 i dels 2000, aquell MTV que vam conèixer tu i jo, és una cosa que ja no existeix, i que la indústria ha canviat moltíssim, s'ha exagerat un mitjó, no? I aquell star system d'aquell moment, doncs, i aquell lloc que nedava en dòlars en aquell moment, i amb diners, i que es podien fer moltes coses perquè hi havia molts diners a sobre. Tot això canvia moltíssim, no només pels artistes de llengua minoritària, sinó per tothom, eh?
1: Total. Crec que hi ha dins d'aquest canvi coses molt positives, no? I també crec que hi ha coses molt negatives, òbviament. Jo, per exemple... aquest esclavisme que suposa estar present a la xarxa tota rata perquè la gent sàpiga que has tret un disco i que sàpiga on vas a tocar i que si ses vendes de tíquets i tot això i tu ho has d'estar allà, rollo, ai, avui m'he de fer un vídeo, però és que estic d'una mala hòstia que no me puc fer un vídeo, saps? Avui, saps? Però te l'has de fer. Oh, i és que això sí que era que... Clar, jo, quan varen començar, posàvem una foto en el Facebook, fèiem un escric guapo, un poquet, que així, un poquet rotllo, que sí, un poquet romàntic, que sí, un poquet nostàlgic, que sí, un poquet... I triomfàvem, saps? I ara has de fer un vídeo, rodatge, gent que t'agrava, és sí, com... Sí. Uah,
0: i el pitjor és que competeixes amb el veí. Amb,
1: sí.
0: Que al meu costat de casa viu un nano que no li dones ni un duro per ell i que ho peta més que tu a les xarxes. Sí. Hòstia, aquest cabron...
1: Total, sí, això també és una altra cosa xunga, no? Que depèn
0: és
1: molt...
0: És tots contra tots.
1: Que depèn molt de lo que tu puguis fer a xarxes en el final que la gent acabi pitjant un play. I clar, en aquest sentit sí que som romàntica, nostàlgica i pens que tot estava més guai quan el programador havia d'escoltar la teva música per saber si te volien al festival abans que mirar quant de seguidors tens a Instagram o allà on sigui, no? Que en aquest sentit...
0: Doncs aquest és el món que teníem ara mateix.
1: Ja.
0: Abans vas dir una mica de passada, però crec que segurament és el més important d'aquest àlbum, que és el primer cop que has fet tu totes les cançons.
1: Sí. Hi ha algunes barres d'en Pere, però sempre sota la meva supervisió i aprovació absoluta. Sí, no, sí, vull dir, és que, clar, vull dir, en Pere és un tio super... bueno, ell és qui m'ha ensenyat jo el que és fer cançons, no? I és un tio molt prolífic, té una facilitat per la paraula i per fer cançons que a mi me segueix flipant a dia d'avui. I jo en aquest sentit, pues, som més lenta, tenc un procés... Bueno, jo soc Capricornio, saps? Jo necessito aterrar-ho tot, no sé com vas amb això dels horòscops.
0: Bueno,
1: i tal, però ell és Àries, saps? Jo li dic Aires, perquè, saps? I clar, en aquest sentit, pues, ell és soñador, vull dir, saps? Ell ho té en el seu cap i ja és aquí, saps? I jo, en canvi...
0: I tu ets més terrenal, eh?
1: Uf, jo ho he de baixar tot a terra, clar. Per tant,
0: sóc complementari. Complementaris, d'alguna manera.
1: M'ho has complementat molt bé, però també hi pot avallar, saps? Un bum, saps? I, bueno, no, ho feia molt bé. I sí, vull dir, jo estic super agraïda de que m'hagi donat l'espai per fer això i que hagi sabut asserir quan li he dit, hey, help me, aquí necessit dues barres que no cap això perquè jo vull dir això però no sé com haver de dir, no sé què, i ell, ah, doncs podries fer tal, i sí, ha estat molt guai.
0: Com heu pogut comprovar, la Joana té un meravellós accent mallorquí, tot i que fa ja més de 10 anys que us heu instal·lat a la Catalunya Central.
1: Sí.
0: Què et consideres ja, catalana o mallorquina?
1: No, clar, jo és que és brutal, però no he fet cap tipus d'esforç, més enllà de que quan vaig al supermercat, bueno, a les botigues especialment, la carnisseria, coses així, queda adaptar perquè hi ha, jo que sé, talls de carn o coses així,
0: que no tenen
1: res a veure, saps? I aquí sí que m'he d'esforçar, però per la resta no m'esforç gens. He de dir que estic fent bastanta teràpia amb els meus amics de Manresa, perquè a sobre, quan no m'entenen, no m'ho diuen, Joan. No m'ho diuen, ells m'ho diuen, sí.
0: I tal,
1: però jo no he fet esforços per canviar el meu accent. Som mallorquina, Mallorca, van jo allà on jo vaig, però sí que és vera que estic molt agraïda dels temps que vaig passar a Solsona i que ara mateix estic molt bé a Manresa. Imagina't, sense guiris, és que s'està fetent.
0: Escolta, però quin és el vincle que encara tens amb l'illa? Amb l'escena musical d'allà, hi tens algun vincle o no?
1: Sí, clar, en realitat mos coneixem tots, no? I realment hi ha molt bon rotllo i també en el final passen coses que abans no passaven, com ara, per exemple, els Premis Enderrock, que són relativament nous, no? I és una cita i un dia que saps que te veuràs amb tothom i això. Sí, vull dir, bé,
0: També a Mallorca està emergint una escena nova que ja, jo què sé, deixem els noms, però hi ha Fades, hi ha la Maria Jaume, hi ha la Xisca, que va estar aquí la setmana passada, estàs tu, que aposteu per això, per la música electrònica, per l'EDM, per els ritmes més actuals, que arriba amb aquest accent meravellós de Mallorca, i realment no sé si això és molt representatiu del que es viu allà.
1: Clar, veus, en aquest sentit, quasi tots els grups que has nomenat, bueno, tots els grups que has nomenat són d'una generació que no és la meva, uh-huh. I en aquest sentit, clar, és molt fort com en realitat jo musicalment i també en la manera de coexistir dins el que és l'entorn de la música, me sent molt més en consonància amb aquests nous noms, no? Que no amb la gent que m'ha tocat començar. Llavors, estic molt contenta de la seva existència, estic super contenta de la música que fan, de compartir moment i de puta.
0: I Manresa, què tal? Que són molt seus els manresans, eh?
1: Com ja, ho saps?
0: Què t'haig d'explicar, no?
1: Sí, com ho saps? No, bé, Manresa bé. Bé, Manresa realment és brutal perquè és una ciutat petita, molt...
0: Però té de tot, eh?
1: Exacte, passa de tot. Això m'apareix brutal, passa de tot i realment és com quan s'obre una mica el bon temps, cada cap de setmana hi ha com quatre coses distintes a fer... I bueno, i en el final quan aconsegueixes fer quatre col·legues, la gent després és molt generosa i comparteix els seus espais amb tu i molt guai.
0: Seguim escoltant cançons del De Superlluna avui amb la Joana Pol de Dona Llop. Explica'm Reina del Temps.
1: Uau, Reina del Temps és un exercici total. Vull dir, és un exercici rotllo, bueno, sí, jo me'n record, o sigui, això és verídic, quan va començar a sonar és així, o sigui, és que hi hagués més d'una cançó cada dues hores de reggaeton a la discoteca. Quan això va començar a passar, jo m'enfadava. Jo vaig a fumar, saps? O sigui, clar, però després t'he de dir...
0: Hem sucumbit tots al final,
1: Sí, després t'he de dir que quan va entrar aquell... que hi va haver un Sant Joan, que era increïble, jo vaig anar a la festa de Ciutadella i tu vas, te vas passejant i, clar, està ple de bars, pues a cada bar que érem sonava la mateixa cançó. A cada bar. I aquí, pues tal. I això va ser pues, el meu exercici de... Jo puc fer això i, clar, a nivell sonor jo tenia superclar que volia fer un reggaeton superclàssic, super... O sigui, que sonar, però superpegat, sense cosa nova. Un reggaeton clàssic, pur. I després, així a nivell líric, Reina del Temps precisament és que m'estic canxondeant de mi mateixa de estar tant de temps sense treure un disc i per això, saps, en aquesta cançó me faig la Reina del Temps, rotllo com si per mi el temps no passàs, m'entens? I jo segueix que en els 25 anys, m'entens? I faig un discazo com aquest i listos.
0: Doncs una cançó ben directa i ben empoderada, aquesta Reina del Temps, un reggaetó que espero que no sigui masclista, com a mínim.
1: Ah, no, això jo crec que no.
0: Suposant que no, ara l'escoltem.

0: dels temps.
1: Això és La Reina del Temps, un dels temes de Dona Llop, avui amb la Joana Pol, comentant les cançons d'aquest àlbum, que va publicar-se fa uns mesos i que ara s'ha girant fins ara, i no sé com es prepara aquest estiu, si teniu previsió de fer concerts...
2: Hi ha cosetes, sí. Hi ha cosetes, estau atents a les xarxes, ho anirem desvetllant, i també hi ha cosetes que preparam per passat l'estiu, que també estaran molt guapes.
1: Ah, mira, ara que paraves això d'aquest reggaeton, i de l'ambient masculí que a vegades incideix en aquest estil musical. Fa poc et queixaves d'haver un cartell d'un festival a Mallorca format només per homes.
2: Sí, és que això segueix passant.
1: Segueix passant, eh?
2: Segueix passant. Bueno, a Mallorca, a Catalunya i a tot arreu. I realment és molt heavy, perquè ara mateix ja no s'hi val l'excusa de és que no hi ha dones, és que no sé què... No, és que aquesta excusa ara mateix és una merda d'excusa. El que ha passat és que des de la programació no s'ha tingut una voluntat paritària o per acostar-se a la parietat, i això és que avui en dia... A més, el problema és que la majoria d'aquests esdeveniments en els que passa això, saps, tenen dobles públics, tenen finançament que després...
1: Però no hi ha una condició de que hi hagi una quota, digues, sigui, tot i que les quotes a mi també.
2: Hi ha vegades que sí, però depèn, si dobles fan moltes escales antes d'arribar en el puesto, pues la quota se perd pel camí, saps? I després, per altra banda, també és molt xungo quan te n'adones que t'estan trucant just per quota, saps? Perquè jo he rebutjat concerts, sí? I ben pagats en aquest sentit, vull dir que jo, o sigui, que m'estaven pagant...
1: Per principis ha dit no,
2: sí,
1: ui,
2: sí,
1: ostres.
2: Sí, totalment, perquè dius, ostres, és que m'estàs convidant per complir la quota perquè te puguin donar la subvenció d'èquit, saps? No. O sigui, no. I això és que és una cosa que segueix passant, i mira.
1: Saps com l'altre dia que feien la peça del dia que van fer el primer concert de la primavera, que és aquell dia que ho fan gratuïtament, que sí, pot anar qui vol, i la peça de TV3 en un moment donat deia avui oportunitat per artistes catalans per deferència al públic de... I jo pensant, a veure, deferència...
2: Clar, és que després això s'extrapola...
1: Un festival super subvencionat.
2: Total.
1: On hi ha terra el present del el govern espanyol a donar un concert. A sobre ens fan el gran favor, ens perdonen la vida gairebé per programar una artista catalana el primer dia.
2: Total. Bé, i llavors si t'hi fixes, quan ses artistes femenines aconsegueixen creuar la barrera d'estar programades en el festival, òbviament sempre toquen a les primeres hores.
1: Ah, clar.
2: Vull
1: sí.
2: dir, saps, només faltaria...
1: No fos cas que
2: poràssim no. De superlluna a les 12 i te fas aquí, mira, el darrer concert que varen fer se va armar un pogo en qui te plora,
1: ah,
2: que
1: sí?
2: Jo flipava, ja, lo darrer que m'esperava és que en la meva música s'organitzés un pogo, saps? I jo pensava, joder, me poden porar a les 12, a les 4, a l'hora que vulguin, saps? Mentre jo estigui desperta, tot bé, saps? I clar, vull dir, que en el final és això, que és com jo sempre, abans me passava mitja vida indignada quan deien no, és que fa música en català, i és com, anem, descriu la meva música, fa música pop, fa música folk, fa música no sé què, però que
1: però
2: sigui en
1: ja
2: català,
1: en calaix,
2: que sigui en
1: no?
2: català, o sea, és que, no sé, a mi no m'ha importat, jo escolt, jo que sé, grups bascos, escolt grups alemans, que òbviament no entenc, escolt grups, és que, no sé, vull dir, és com, quina necessitat hi ha de posar una etiqueta que me tregui possibilitat de que qualcú m'escolti, saps? Fa música bona, ja uh-huh. està. Vull dir, no necessito més etiquetes. Bona.
1: Però, Joan, això que has dit de que has rebutjat concerts pel sol fet de pensar o tenir una mica l'empresa que t'estan trucant o contractant per la quota,
2: sí,
1: diu molt de la vostra integritat moral, jo què sé.
2: Sí, vull dir...
1: Perquè, clar, al final les factures s'han de pagar, també.
2: Clar.
1: I els autònoms s'han de pagar.
2: Totalment.
1: Al final de mes. I això, no ho sé, t'honora d'alguna manera.
2: Bueno, o sigui, òbviament, com que és una cosa que no expliques...
1: Vull dir que hi ha molta gent que s'ho menja,
2: sí,
1: i va,
2: tant,
1: i ho fa,
2: i
1: eh?
2: Tant. Sí, perquè, a més, generalment, aquest tipus de concerts pues, són uns concerts que te donen una certa visibilitat, un tal... Però sí, és que... no sé, vull dir... Ha arribat un punt que he fet tantes coses que no volia fer en la música, i després en el final la cançó d'anyada és ella, la música, és el meu proper disc, són les meves ganes de continuar amb això, i jo no estic per permetre que ningú me les trastoqui realment.
1: Doncs, Donido, t'aplaudeixo. La Joana ha vingut carregada sota el braç amb un disc de vinil d'aquest àlbum que han publicat, una cosa que no s'havia fet amb els anteriors discos.
2: Sí, Crisàlida té vinil, Cara a Cara té vinil, i els anteriors estan en CD, però sí que és vera que jo, tal volta, si puc, en algun moment, m'agradaria molt reeditar Misteris de sa Vida, que jo diria que, bueno, és un disc en el que li té molt de carinyo, perquè és el disc que m'ho va dur fins a Catalunya. Ara enguany, aquest 2026, compleix 10 anys, i sí que tenc il·lusió de fer aquesta reedició.
1: Dona Llop, d'això, en aquests 10 anys ha passat d'una mena de folk, una música més atmosfèrica, fins a aquest disc, que és molt electrònic, amb unes bases ballables fins i tot, i amb la Joana com a lideressa de tot això i al capdavant d'aquest projecte. Avui ens ha vingut molt de gust de convidar i compartir amb ella aquesta estona, i recomanar a buscar, que aneu a buscar aquest disc, que es diu De Superlluna. Ells són Dona Llop, i estigueu atents perquè després de l'estiu ens ha anunciat sorpreses, ens ha deixat així amb ganes de saber-ne més, però vaja, ja estarem pendents. Et sembla que amb quina cançó vols acabar? Tindria tu.
2: Va, jo crec que podem acabar en Qui te plora.
1: Qui te plora? La del Pogo.
2: Sí, la del Exacte. Pogo, aquesta.
1: Joana, un plaer tenir-te aquí.
2: Igualment, gràcies per ser
1: convidada. Records al Pere i fins
2: gràcies,
1: la pròxima.
2: Gràcies, igualment.

Arribem a final de l'edició d'avui del Catalunya Express. Ho fem amb un clàssic, que és el Corren de Gossos, perquè aquesta cançó, els 20 anys d'aquesta cançó, és l'excusa per la nova gira d'aquesta formació. 20 anys de Corren. Seran 12 concerts exclusius durant el 2027 i els detalls els donaran ben aviat, el dia 1 d'agost, quan comparteixen cartell amb els Lacs en Busto, els Festival Sons del Món. Per tant, una excusa immillorable per recuperar aquest clàssic i per tancar el programa amb ell. Corren, de Gossos. Fins demà. Adéu-siau.

0: Ràdio 4.
1: Per què és tan especial aquest anell que portes?
2: Perquè va ser...
1: En portes més, eh? No només un.
2: En porto dos.
1: Dos.
2: Un a cada mà.
1: Sí.
2: Un de plata i un d'or. Aquest que és important per mi és el d'or amb una perla, un disseny molt, molt bonic, que va ser un regal del meu pare a l'estiu, pel meu sant, el mes de juliol.
1: Sí, eh?
2: I a mi, en principi, no sé, no em feia gaire gràcia, perquè una perla, saps? Allò que... Sí, les senyores, quan es mudaven en aquella època, doncs un collaret de perles...
1: Sí.
2: I clar, jo era jove, tenia 22 anys aleshores, i una perla em semblava que no feia per mi, que no feia jove. I, a més, hi havia la Carmen Collares, també,
1: sí,
2: la senyora aquella d'aquell dictador que vam tenir tants anys... I anava amb, amb uns penjolls, bueno, uns collarets allà, no sé quantes perles o grosses, jo què sé, en fi. I em semblava que no. Però després, no sé, vaig veure que al meu pare li feia molta il·lusió. És veritat que és un disseny molt bonic, molt simple i molt preciós.
1: Sí, és bonic.
2: I li vaig dir, doncs molt bé, pare, gràcies. I m'ho va regalar. Això passava el juliol i el novembre d'aquell mateix any el meu pare va morir.

0: Tenies 22 anys.
1: 22 anys, sí.
0: I des de llavors no te'l treus?
1: I no, a vegades potser hi ha hagut alguna època que potser no, però sí, sí, fa anys ara que el porto sempre. I, en fi, sí, m'agrada perquè el trobo molt bonic i perquè, bueno, en fi, fos com fos.
0: Té un valor sentimental.
1: Pare, exacte.
0: Clar, sí, sí.
1: I per mi és molt important, sí, sí, sempre el porto.
0: Avui la nostra irrepetible és l'actriu Carme Sansà.

0: Carme Sansa, benvinguda a Irrepetibles.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Actriu, una de les més importants de l'escena del nostre país, més de 60 anys al món de la interpretació,
1: sí,
0: Carme,
1: més de 60,
0: fent teatre, fent cinema, fent televisió, i des de fa només unes setmanes, membre d'honor de l'Acadèmia de Cine Català. Quin orgull.
1: Sí, eh? Quin orgull.
0: Quin orgull.
1: Sí, això dels reconeixements i dels premis és sempre... sempre relatiu, no? Perquè
0: sí.
1: Hi ha molta gent que s'ho mereixeria i dius, no ho té, i penses... Però vaja, quan et toca...
0: I altres que el tenen i no el
1: exacte,
0: mereixen.
1: Exacte, i tu penses, potser no el mereixen tant. No, però quan et toca, evidentment,
0: sí.
1: Fa il·lusió i t'agrada, perquè negar-ho, clar que sí.
0: I en rebre aquesta distinció vas estar molt ben acompanyada per dues grans amigues teves, la Carme Elias i la Sílvia Marsó. Escoltem què deien.
2: Valenta, lluitadora incansable, reivindicativa i compromesa amb els drets i el benestar de la nostra fràgil professió. És parlar d'una dona que ha sabut mantenir intactes la seva bellesa de lligant, la seva autenticitat i la seva essència. I això la fa única, genuïna i profundament inspiradora. És parlar d'una amiga fidel als seus amics. És un privilegi i una lliçó de vida tenir-la al costat. Gràcies, Carme, per tot i per tant. T'estimem. T'estimem.
0: Estaven molt emocionades.
1: Sí.
0: I tu estàs molt emocionada
1: també,
0: ara,
1: i ara
0: també
1: n'estic, perquè sentir-les, doncs, sí, m'emociona. I sentir la Carme, doncs, m'impacta.
0: De tu l'Acadèmia destaca les teves interpretacions, tant a la pantalla gran com a la petita, i els escenaris teatrals. D'aquestes interpretacions conversarem al llarg d'aquesta entrevista. I, abans de tot, he llegit... que treballes més per intuïció que per intel·ligència.
1: Segurament. Jo crec que sóc més...
0: Tens bona intuïció?
1: ...intuïtiva que intel·ligent. Sí, sí. Crec, eh? Ho dic sincerament. I això m'ha passat sempre, i de molt... i de molt petita i de joveneta, i a vegades quan he hagut de fer un test sobre alguna cosa, doncs, esplèndid, i resulta que després no. Això em va passar, mira, anant a Londres,
0: sí.
1: Volia estudiar, i vaig anar a una escola i et feien un examen abans de començar, i anava per estudiar tot un mes. I llavors es veu que allò va sortir molt bé. I jo em poso a la classe i dic, no, això no ho segueixo. Vaig demanar, per favor, que em canviessin. I dic, és que no, tu has fet, jo ensenyaven, tu has fet això i has fet bé, i perfecte, per tant, tu et toca aquí. Jo deia, però no segueixo, no en sé tant d'anglès, per favor, posem una classe més endarrere. I la veritat és que no ho vaig aprofitar prou perquè anava... amb una classe massa avançada.
0: Clar.
1: Però intuïtivament sembla, jo penso que és això, que vaig fer el test aquell que ens
0: sí,
1: feien
0: sí.
1: Ben fet, i mira, en aquest cas no em va anar bé.
0: Deu ser una
1: tenir
0: barreja
1: intuïció.
0: D'intuïció i intel·ligència també.
1: Sí.
0: Tirem la vista enrere. Carme Sansa Albert. Vas néixer el 22 de febrer de 1943, ens situem al carrer Florida Blanca de Barcelona.
1: Sí.
0: Com recordes la teva infantesa, Carme, en aquells anys 40-50, foscos, eh?
1: Sí, clar, en uns anys... El que passa que jo vaig tenir també la gran sort d'anar a una escola, això va ser un privilegi, anar a l'Isabel de Villena,
0: sí.
1: Que la directora era la Carme Serrallonga, i vaig anar perquè... un gran amic de la Carme Serrallonga, i que ella sempre deia, jo sense l'Albert no hauria fet tot el que he fet. I l'Albert aquest era el meu oncle, que li deia Ricard Albert, però li deia així pel cognom. I
0: que feia geografia i història.
1: Ell feia la classe sí. De geografia i història, sí. I per això hi vaig anar de menuda, jo als 3 anys ja estava al Villena. I fèiem tot en català, classe de català no, perquè evidentment haurien tancat l'escola. Això ho vaig anar a aprendre més tard, als 17 anys, vaig veure que el Joan Triadú feia un curs, no sé què, i vaig anar, i vaig aprendre molt. Però, sí, les classes totes en català, i la mateixa Carme Serrallonga deia, escolteu, aquest matí vindrà un inspector. Jo aniré a la porta i us faré, no sé, tres cops. Si alguna està allò, fent la classe a la pissarra o explicant alguna cosa, passeu al castellà de seguida.
0: Immediatament canvieu.
1: Jo pensava que no em toqui perquè no, no en sabia, perquè parlava en català a l'escola, en castellà, en català a casa. En sabia perquè, a veure, si fèiem una redacció la fèiem en castellà. Ja et dic, classe de català no en podíem fer. Però això va ser un privilegi, perquè era una escola que al marge d'això, que va ser important per seguir amb la llengua, etc, però es feia de tot. Es feia rítmica, es feia això, dansa, es feia dibuix, es cantava molt, teníem... Bueno, cantàvem per dues bandes. Es feia religió si es volia i si no es volia, no?
0: Ah, teníem, molt avançats, eh?
1: Sí, un pare, un frare caputxí, que era un home molt obert, extraordinari. Jo sí, jo anava a classe, això sí. I en fi, no sé, fèiem moltes coses i extres, o ens portaven a l'excursió a Empúries, o ens portaven a veure una pel·lícula que creien que era interessant, i era una meravella d'escola. I a més, feien una cosa que jo crec interessant, que és que no demanaven que sabessin les coses així, com un lloro.
0: Com un lloro, no. Ja, de memòria.
1: I sobretot que aprenguessis a pensar. I això ho feien, no? A veure, i tu què penses d'això? A veure, hem llegit aquest tros, però tu... I això estava molt bé. No sé, és un... Després hi vaig estar 6 anys de mestre.
0: Sí. Arribarem.
1: Ja arribarem, encara
0: no hi som. No corris tant.
1: Estem estudiant només.
0: Vull saber també alguna cosa dels teus pares. Es van conèixer a la fàbrica Moritz.
1: Es van conèixer, sí, a les oficines.
0: A les oficines.
1: De la fàbrica de cervesa Moritz, allà a la ronda
0: vivies,
1: Sant Antoni. Sí,
0: al costat.
1: Hi havia Florida Blanca tocant a Villarroel, imagina't, això era Florida Blanca, començava la ronda de Sant Antoni, allà al carrer Casanova, o sigui que es van conèixer allà, sí.
0: I què tal amb els pares?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt.
0: I amb el germà? Què tal la família?
1: No, mira, molt bé. Jo he de dir que de la família només em puc dir coses positives. Uh-huh. Uns pares que ens estimaven molt. Jo tenia un germà 15 mesos més gran que jo, uh-huh, l'únic germà que vaig tenir, bueno, que tinc. I no sé, i els pares, la mare no treballava aleshores, perquè el pare va dir, no, res, a casa i...
0: Aquelles coses d'abans, eh?
1: A la canalla i tal, no, i ja li va semblar bé, perquè mira, així també estava més amb nosaltres, i no, i però molt bon... A veure, el meu pare, que era un home que sabia música, bueno, i tocava a l'Orquestra Empòrium, uh-huh, aquells bolos d'això els dissabtes i diumenge, ho va deixar, va dir, jo em caso, però jo no vull sortir a les tantes, allò, casa, la família, i ja està. Vull dir que no et pensis, no era allò que... Ah, la dona a casa, no. I ell,
0: ja, ell
1: i
0: també.
1: Ell també.
0: A casa.
1: I aleshores vaig tenir uns pares que vaig sentir molt estimada, que no ens pagaven mai, que ens feien entendre les coses bé, que ens renyaven, evidentment, si una cosa no estava bé, però que, no sé, com molt, d'una manera molt civilitzada i molt bé. Quan ja havia passat l'adolescència, no sé, que jo començava a ser ja més gran, que m'agradava, perquè parlava amb el meu pare de, no sé, de més coses, i ja t'entens que era... aleshores, 22 anys va ser quan ell ja va morir. Això, mm-hmm, això ha sigut una pena per mi tota la vida, perquè, de fet, no... Em va veure per televisió, però no em va veure mai en teatre.
0: El teatre no et va veure.
1: O sigui que...
0: Trist, la mare sí,
1: en
0: aquest
1: aspecte,
0: eh?
1: La mare sí,
0: perquè va viure quasi 100 anys.
1: Quasi 100 anys, sí. Va néixer el 1913 i va morir a principi del 2013.
0: Del 13.
1: Faltaven uns mesos, uh-huh, amb un cap ben clar, i va veure totes les obres que jo feia, i una fan, vaja. Sí, uh-huh, sí, ella sí.
0: Parlem de la teva adolescència. Ja al batxillerat, allà vas tenir com a professors, o com a professora, la Maria Eulèlia Campmany i el Ricard Salvat.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. Sí.
0: Carme.
1: Sí, sí. La Maria Eulèlia Campmany ens havia fet classe de francès, classe de literatura. Uh-huh. El Salvat també, Ricard Salvat de literatura, recordo jo. Em sembla que devia ser a quart de batxillerat o així, en fi. I bé, jo dic que l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que van fundar,
0: sí,
1: de fet, el Ricard Salvat i la Maria Eulèlia Campmany, uh-huh, era com una filial del Villena, perquè el meu oncle, Ricard Albert,
0: sí,
1: que és el que ensenyava història i geografia a l'escola, ell feia història de l'art a l'Adrià Gual. Uh-huh. I la Carme Serrallonga,
0: la directora
1: de l'escola... Sí. Que és els anys que més bé s'ha parlat el català al teatre, que ara a vegades jo hi vaig molt al teatre, vol dir que vas pateixo, doncs la Carme Serrallonga ens feia la dicció, mm-hmm, i l'ortofonia, i ho feia, en sabia molt, i sí.
0: I quan et preguntaven què volia ser de gran, tu què deies?
1: A mi m'interessava l'ensenyament.
0: L'ensenyament, magisteri.
1: Jo pensava... Sí, sí, sí.
0: Però no vas poder.
1: No vaig poder. Quina tonteria, oi? A veure, jo vaig acabar el batxillerat... No, jo vaig acabar la revàlida de quart i llavors ja podia matricular-me... ja era suficient, podia matricular-me a la normal. Vaig anar allà contenta per dir, jo faig magisteri. Vaig ser tonta perquè vaig explicar una cosa que potser no hauria hagut d'explicar.
0: Ja.
1: Aquestes coses... jo estava exempta de fer labors... I vaig dir, sí, jo, clar, he pres tot això, labors no, perquè estic exempta. Diu, oh, doncs si està exempta de labors i no l'ha fet, no pot ser mestra. Cosa absurda, perquè de les mestres que teníem nosaltres no hi havia cap que sabia fer aquelles labors. Venia una dona d'això femenina, aquells, bueno, l'època de la falange i tot això, i venia a ensenyar-nos. I jo tenia un problema, després vaig poder resoldre, però em sumaven moltíssim les mans, i, vaja, és que a mi es rovellava les agulles i cosia. Vull dir, encara,
0: i això per què et passava?
1: Els buixets encara, eh? Sí. Fer punt al buixet, això encara. Això, com que vaig visitar molts metges abans d'operar-me i no em volien operar, més d'un i més de dos em van dir, tots preguntaven, el teu naixement com va anar? I no va anar bé, jo vaig néixer... sense plorar, morta, morada, sí, amb dues voltes de cordó.
0: Mare meva.
1: I res. I a casa, sort que hi havia comadrona i metge, i al cap de si aigua calenta, aigua freda, tundes amunt i avall, al final vaig plorar. I aquest retras va ser que va haver-hi el simpàtic, per això venia ve del... molt antipàtic, per cert, no? Doncs veu que, en fi, a més... Potser ara m'haurien donat, com que allò va ser un trauma, una pastilleta, no sé què...
0: Yeah.
1: I això no s'hi pensava. Però allò va ser un trauma. I aleshores, quan jo tenia por... La meva mare ho va trobar, vaja, de molt petitó, el bressol. Els peus, aquesta nena, plegos freds, i que suava, i que passa, mans i peus, oi, què passa? I després, sí, quan vaig anar a ser més gran, un patiment, això va ser un patir gros, eh? Però mira, de vegades penses, sí, potser em va fer una persona millor que no, potser he sigut una gilipolles.
0: Ja, ja.
1: Però
0: això potser et va fer més introvertida?
1: Jo no parlava, ara sóc una xerraire, però no parlava.
0: Sí, més vergonyosa,
1: no, clar,
0: no ho sé.
1: Vergonyosa, tímida,
0: clar.
1: Amb les mans sempre així. M'havien castigat perquè tenia el davantal de l'escola moll, has anat a la font i t'has mullat. I jo no. I bueno... A veure, la Carme Serrallonga, que amb ella vaig estudiar piano des dels 7 anys, ella ho sabia. Jo també hi patia molt. Tocava el piano, patinaven les mans,
0: Clar. Començava
1: a veure gotes a terra, pensava, les gotes es filtren per aquí les tecles i espatllaran el piano. Bueno, un patiment. Quan escrivia, clar, jo estripava el paper. Jo havia de tenir un secant.
0: Sí.
1: Que l'havia d'anar canviant, també, perquè també es mullava. A Arbàlida de Quart em vaig suspendre una cosa perquè no vinc a estripar papers, no va haver forma humana que pogués acabar d'escriure el que jo volia. Vull dir, era un problema que després vaig resoldre de gran i em van dir, sortirà la sua potser per una altra banda, això és una cosa de tipus emotiu i tal, i bueno, de moment no, un any, dos anys no, però després va sortir. Bueno, ara suo molt del cos, de la cara, però mira, amb les mans, que es pot fer tot...
0: Total, que no vas poder fer magisteri, i llavors la Carme Serrallonga et va dir, fes puericultura.
1: Sí, em va dir, fes puericultura. Només és un any. Fes puericultura, almenys tindràs un títol, ja veurem després si això ja ho arreglem, perquè aquesta gent de la normal això no ho poden dir, tu has de poder estudiar magisteri, però de moment això. I si vols, fas un any això, i ja pots venir a donar classe.
0: I efectivament.
1: Perquè no has sigut un estudiant... excel·lent, però l'esperit del Villena jo sé perfectament que el tens. I sí, vaig estar 6 anys... Bueno, 2 anys...
0: Amb nens petits,
1: sí,
0: clar.
1: 2 anys, els primers 2 anys, amb canalla, els més petits de tot,
0: sí,
1: de 3 anys, i després amb els del primer grau de primària, que dèiem aleshores, no sé com es diu ara, els de 6 anys.
0: Sí,
1: és que potser feien 7 anys a mig curs.
0: I què tal?
1: I molt bé, jo ja dic que per mi... Mira, m'agradava tant que jo no recordo que em suessin les mans ni un dia a l'escola amb els nens. Sortia de l'escola, passava la reixa del pati, allà anava al carrer i el millor ja suava. Doncs mira, ho feia tant a gust. Per això vaig em vaig plantejar molt de temps, clar, teatre, què faig, el teatre o faig l'escola, perquè això m'agrada tant. Jo vaig estar plorant, la canalla.
0: Pensava, ja.
1: Bueno, si de cas ja tornaré d'aquí un any o dos, ja tornaré, i mira, fins ara. Però és veritat que sí que allò m'agrada moltíssim, i en canvi pensava, hòstia, jo a la Cova del Drac actuant, veia gotes a terra i pensava, i la gent que no vegi que surt d'aquí. Saps què? Pensava, que ets tonta, allò ho fas i no sues, vol dir que és el perfecte per a tu. Però mira, vaig provar això, clar, va arribar un moment que jo feia tantes coses que era exagerat, tot el dia al Villena, des del 9 del matí fins a les 7 de la tarda, dinàvem, teníem una estona per les mestres, que dinàvem tranquil·letes soles, però amb canalla, que la millor havia de pelar 20 taronges o tallar 20 bistecs,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: I, clar, érem venuts. I després tenia contractat un taxi a la porta de l'escola i em portava al Romea, al Teatre Romea, i fèiem dues funcions, que abans sempre eren dues. Uh-huh. Imagina't. I
0: d'allà,
1: un moment,
0: a la Cova del Drac.
1: Va arribar un moment...
0: De matinada.
1: Que, a més, de matinada, clar, i llavors un dia no em vaig trobar bé, vaig anar al metge. No, tot està bé, la pressió... Viva. I ja descanses, dic, no, això no gaire, dormo poc. I em va dir, poc què vols dir? Dic, dues, tres hores. I em va dir, vés, dorm, i si no et trobes bé ja tornaràs. Viassat din vall, sense l'humor, i avís.

0: Total, també fent de professora, unes companyes teves que anaven a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, fundada per, com sí, deies, sí, la Maria Aurèlia Capmany i el Ricard Salvat, et van animar a apuntar-te. I tu sí, vas dir, sí, eren, però només d'oient.
1: Eren, sí, es van riure quan vaig arribar allà. Dic, jo d'oïdora puc venir. Diu, dius, o et matricules i ho fas tot o no. Que hi ha una anècdota d'això, l'Albert Boadella ho explica, ho ha explicat alguna vegada. Tenim la mateixa edat, però ell ja estava de
0: professor. Ja era professor allà,
1: sí, sí. I, esclar, a veure, que... I diu... I per això de vegades explica, diu, mai més a la vida, des d'aleshores, he dit, aquesta persona no serveix. Diu, perquè va entrar la Carme Sans a l'Adrià Gual. I vaig dir, per aquesta noia, per què s'ha matriculat si no farà mai res?
0: Diu, mira.
1: I, bueno, sí, no, després ell mateix em va donar una menció d'honor al final de curs, perquè es veu que... Mira, em va espavilar, potser em va anar bé com una teràpia, inclús, no?
0: Clar, va anar potser bé. El teatre va ser una teràpia,
1: sí,
0: per tu.
1: Sí, sí, em va anar bé, em va anar bé. Uh-huh.
0: Des del 66 vas començar a fer espectacles de cabaret literari a la Cova del Drac, uh-huh, i allà et dirigia Josep Codina.
1: Josep Anton Codina, sí.
0: Un dels teus grans mestres.
1: Sí, sí, un dels meus.
0: Per què?
1: Si hagués de triar un, el triaria
0: a ell.
1: Sí. Érem molt amics, vam fer moltes coses junts, moltes, moltes. I, escolta, això que hem sentit ara...
0: Sí, eh? Bertolt Brecht.
1: Era, de Kurt Weill, la música, sí, de l'òpera de Trerals, eh? Sí. Amb el text de Bertolt Brecht, que és la cançó de Salomó, uh-huh, que és la cançó que canta la Jenny. La Jenny, la prostituta, uh-huh, que aquest paper el vaig fer l'any 84 al Teatre Romea. Jo tenia els drets d'aquesta obra. M'agradava molt l'obra.
0: Tenia,
1: sí. Uh-huh. I bueno, havia començat el piano que el vaig començar, però el vaig deixar perquè... Bueno, això, perquè allò de les mans... que la Carme Serrallonga va dir, si aquesta noia, un nen encara era petit, 7, 8, 9 anys, si té condicions per alguna cosa, és per la música. I la tonta ho deixa.
0: Yeah.
1: Però era perquè... Aquesta cosa, mira. També quan fèiem dansa, això no ho vaig haver fins que vaig ser gran, en els meus pares, la professora de dansa que teníem, li van dir, aquesta nena ha de fer dansa. Perquè, clar, el que fem aquí és una cosena, no és res, però així de petita ja, que n'aprengui, portin-la amb una escola de dansa. Els meus pares no van fer cas i no m'hi van portar, eh? Però, en fi, també es veu que no, que sí, que hi havia unes condicions,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: això.
0: Sí.
1: I aleshores, quan ja m'havien operat, etcètera, vaig recuperar la música. I a més tinc un piano a casa. I aleshores vaig tornar a fer solfeig, piano, i em vaig matricular de clarinet, que és un instrument que m'agrada molt. I vaig estudiar uns anys clarinet, uh-huh, amb el Miquel Gaspar, era el professor.
0: Sí.
1: I parlant amb ell, no sé què, tal, i l'òpera de Terrals, parlant... Ostres, això que seria maco que es fes. Ho havia fet l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, l'ADB, que de fet va ser l'última cosa que van fer, els van prohibir. Jo ho vaig veure al Palau de la Música, això. Això devia ser el 63 o uh-huh, el 64. I aleshores, va, si va, demanem drets. Els drets caríssims, pel Kurt Weill, pel músic, pel Brecht, normal, més normal com de molts autors i autores. I, però és igual, va, agafem. I jo anar a l'Ajuntament i no sé què, hi havia el Benac, aleshores, a Cultura, escolta, que, per fer... Que... I res, total, que un bon dia em crida l'Herman Bonin, que estava director al Centre Dramàtic de Barcelona, de Catalunya, vull dir, el Romea, que era com un preteatre nacional, per dir-ho d'una manera, i em va dir, mira, jo vull fer aquesta obra, jo tinc els diners i tu tens els drets, doncs vinga. I la vam fer al Teatre Romea. Aleshores, amb una persona que jo miro moltíssim, un gran músic, que en un altre país seria, tothom el coneixeria, que és el Joan Albert Amargós.
0: Sí.
1: Doncs jo vaig dir, bueno, vinga, el director musical, ell. Vaig agafar el Mario Gas de director...
0: Sí.
1: L'Anna Briançó va fer les coreografies, bueno, etcètera. I sí, sí, ho vam poder estrenar al Romea. Jo vaig començar assajant un paper, però després vam fer una... Vaig acabar fent la Jenny, la puta, i va, té unes cançons precioses, i és una obra que m'agrada molt, uh-huh, per tot el sentit anticapitalista, etcètera, i perquè té una música preciosa,
0: sí, sí,
1: que, per cert, el Grec d'aquest any, d'aquí pocs dies, s'estrena amb... L'òpera de Terrals, també.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo tot torna.
1: Tot torna. Bueno, jo
0: les coses bones sempre
1: la
0: tornen.
1: La vaig tornar a fer, l'Òpera de Terrals.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb el Calixto Vieito, que ara es dedica a muntar òperes només. Està per aquests munts de Déu, no és mai aquí. El Lluís Vidal era el director musical. I, bueno, i ho vam fer, això va ser el 2002, al Teatre Grec. O sigui que, en fi, l'he fet fent un altre paper. Feia la senyora Pitxum aquí. Era més gran i tocava això.
0: Sí, sí, sí, sí, que està molt justificat que hagi sonat aquesta cançó
1: però,
0: de
1: sí,
0: Salomó.
1: Però sí, aquesta cançó de Salomó és esplèndida.
0: Tinc un fragment de l'any 1968, Carme, de Debe y Haber. Aquesta és una de les teves primeres aparicions a la tele.
2: Cuando vagabundeábamos juntas, nos conocíamos. Y cuando trotábamos las calles, recuerdo que nos tuteábamos.
0: No recordaves això?
1: No.
0: L'arxiu d'aquesta casa, que és una meravella.
1: Ostres.
0: Carme, i continuo a la tele. Escolta, aquesta curiositat és de l'any 1976, programa Nova Gent de Televisió Espanyola amb Salvador Escamilla. Segat.

0: Bona tarda. Bona tarda i benvinguts a Nova Gent. Ben trobats. Hem començat el programa i, sortosament, no tenim ordre de preferència. Vull dir que, encara que sigui hosta invitada, no té cap inconvenient en començar el programa així, com ens ho ha fet, com acaba de fer-ho, amb un fragment de la primera òpera rock, Granja Animal. Carme Sansa, invitada especial. Com va l'òpera? Com va Granja Animal? I digue'ns una mica, interpretaves un fragment i a quin rol pertany?
1: Doncs bé, l'obra va molt bé i aquesta cançó que acabo de cantar doncs forma part del meu rol de narradora.
0: Perquè fas diversos papers.
1: Sí, en faig tres més.
0: Amb l'altra cançó, que també et veurem i t'escoltarem?
1: Doncs allà faig d'euga. Soc l'euga Moli, una euga molt...
0: Coqueta.
1: Frívola.
0: Frívola, també.
1: Sí, que no està d'acord amb la rebel·lió i se'n va de la granja.
0: Doncs nosaltres sí estem d'acord amb que et volem tornar a escoltar i a veure, i torno a insistir, invitada especial, Carme Sansa, que ja la coneixíem en teatre, però no massa cantant. Després interpretes l'euga amb una cançó que es titularà...
1: Moli, que és el nom de... Moli l'euga.
2: Aquests ignorants no m'entenen.
3: Què et sembla?
2: Jo sóc...
3: Carme.
4: La veu... Quina diferència la tenia més.
3: Home, clar,
4: més alta.
3: Clar, la veu canvia.
4: Sí, no? Aquí la Moli faig uns aguts que, bueno...
3: Què era això de Granja Animal?
4: La Granja Animal... Doncs mira, la Granja Animal que va ser... No entenc com no s'ha tornat a fer. Mm-hmm. La Granja Animal que vam fer l'any 76, primavera, quan tot estava, no sé, per fer i estàvem tot tanta il·lusió... I era la primera òpera rock en català.
3: Sí, sí. No? Això deia l'Escamilla.
4: Sí, això sí. Mateix. Doncs el Joan Vives. De fet, bàsicament el Joan Vives havia fet la música i Lluís Maria Ros la lletra. Uh-huh. Gent molt jove, de 20 anys, una cosa esplèndida. I va tenir molt d'èxit. Van passar coses, en aquell muntatge. Teníem un director que veiem que no feia res, el vam treure, saps? No ens atrevíem a tot en aquell moment. Fora, perquè, clar, no... Però, bueno, vaig treballar aquí amb un company, hi havia el Serge Albert, el ballarí, sí. Que, de fet, ell va acabar com muntant-ho tot, que havia arribat de la mili, vull dir que era jove, uh-huh. I mira, i els tres porquets... de la Granja Animal de l'Orwell, està basat en això, és això. Doncs els porquets ja són morts, el Miquel Cors, el Joan Baptista Humet, sí. I el Llorenç Torres. Uh-huh. Estaven esplèndids, ostres, l'Humet mateix no havia fet mai teatre, i en canvi estava esplèndid. I no sé, jo feia més d'un paper, però va ser... no sé, una cosa com molt... Mira els temps com eren, que va haver-hi una cançó que... en el disc que està... En fi, no sé si es pot trobar, però que es va enregistrar, uh-huh. Sí que hi és la cançó, però que en aquell moment no ens vam... la cantàvem i dèiem... Ai, això vols dir que ho podem dir ara? Perquè sí, hi havia un moment que, clar, els animals fan la revolta i treuen l'home d'allà. I aleshores, qui mana? Els animals, tres porquets.
3: Sí.
4: Què passa? N'hi ha algun doncs, que ja comença a tractar malament els animals... Uf, això no pot ser. I aleshores hi ha un moment que un personatge diu, un animalet, deia... Ja no sé si estem millor ara o abans. I en aquell moment era impossible dir això, perquè evidentment que haver-nos tret de sobre el Franco era millor dels millors. Ara ja es podria dir. Però en aquell moment
3: era complicat.
4: I
3: sí,
4: no,
3: sí.
4: La canta, no la vam cantar, no, la vam eliminar. Uh-huh. Aquesta no la fem, perquè és clar que estem millor.
3: Per cert, parlant d'això, i a més dels temps nous que vas viure tu també, el cinema del Destape, i a tu t'ho van proposar.
4: Sí.
3: I no vas dir que no per no despullar-te, sinó vas dir que no pels guions, perquè no t'agradaven
4: perquè
3: els guions.
4: Perquè era una birria, clar. Una cosa, a veure, jo, de fet, sóc nudista, vull dir que sí. M'és igual ensenyar el cony que el colze.
3: Sí, sí, sí, és igual, t'és igual.
4: Sí, ara, uns guions que no valien res i havies de col·laborar amb això, doncs no.
3: Ja.
4: Que, escolta, eren guions que encara que no m'hagués hagut de despullar, tampoc els hauria fet. És que vull dir, no era... Dic, no, quan hi ha una cosa... És molt, molt dolent. Jo he intentat... No sempre he pogut, perquè, escolta, has de treballar i has de guanyar-te la vida. Has de menjar, exactament. Sí. Però sí que he intentat triar i alguna cosa... he dit,
3: has dit que no.
4: Potser de televisió he fet alguna cosa que jo tampoc n'hi ha per tant, i l'he fet, clar, la televisió es paga molt més bé que el teatre, doncs, uh-huh. Escolta, tu, jo faig això perquè mare meva, vull dir, ara que no tinc teatre en aquest moment, doncs, escolta, endavant.
3: Clar. No sé si va ser el cas, principis dels anys 80, el doctor Caparrós de Televisió Espanyola.
5: Si vostè no està malalta, no ve per veure el doctor Caparrós.
6: Vinc per veure el doctor Caparrós, però no som pas malalta, jo. Jo vinc per l'anunci del diari.
5: Així ha de parlar amb la senyora, haver-ho dit, dona.
6: Ara.
5: Segueixin. Vingui, bon. Es pot passar?
7: Passi, passi.
5: Aquí hi ha una xicota que ve per l'anunci.
7: Ah, que passi, que entri, que entri.
5: Passi, vol?
3: Què tal aquella experiència? Una sèrie que veia tothom a Catalunya, eh? Clar,
4: tothom, i hem de pensar que aleshores quina televisió hi havia només.
3: Aquella.
4: Ja està. No, això va ser una gran experiència, ho he de dir. A mi em va agradar molt. Ara que em van cridar per fer La Casa Nostra, bueno, hi faig dos capítols, de la primera temporada els dos últims capítols, el 13 i el 14, doncs m'han dit, escolta, que és que ho fem en públic, i no sé, com t'hi sentiràs, i jo em vaig posar a riure i vaig dir, escolteu...
3: Ja ho he fet,
4: la
3: això.
4: Primer, o de les primeres, clar, no jo sola, que vam fer, la primera que es va fer aquí a Catalunya, i a tot Espanya, vaja, en directe, en públic, allà que aplaudia i reia,
3: sí,
4: etcètera, amb
3: ser
4: nosaltres, amb el doctor Caparrós.
3: Sí,
4: això,
3: sí.
4: L'Esteve Duran, que era el realitzador, ell havia estat a Londres, havia vist com rodaven el Roper, bueno, aquelles sèries que també vèiem aquí, i va dir, escolta, això està molt bé, perquè clar, una cosa còmica, que hi hagi la resposta del públic allà mateix...
3: Sí, que
4: també
3: no sigui enllaunada,
4: ajuda,
3: no?
4: Exacte, no sigui enllaunada. També va bé això pels que treballem.
3: Clar, pels actors.
4: I va dir, vinga, ho ha proposat a Televisió Espanyola, i van dir que sí. I mira, jo vaig tenir la sort de, que no havia de ser jo.
3: Ah, no?
4: No, això ho feia una altra actriu, que ara no recordo el nom. Em sembla que era una valenciana. I aleshores, el Capri... Que era un depressiu, perquè era la gent, com era així, maniat... Sí, podia tenir, evidentment que en tenia de maniat.
3: Era especial.
4: Però més que res que era un malalt.
3: Yeah.
4: Era un depressiu. Era un home que... Sí, és veritat, era això el que li passava. I aleshores ja estaven a punt de rodar, s'havia de rodar, i va dir que no. I si m'oblido de la lletra... I si no, no ho sabré fer, no havia fet televisió i no va voler. I van passar uns mesos, el van convèncer, li van dir que li dirien el text per un pinganillo, i aleshores ell deia que portava audiòfons, ai sí, que sordejo, allò, per si es veia una mica, doncs, bueno, deia això com a excusa dins de l'obra, i va dir, endavant, aquella actriu havia començat a fer un no sé què, una cosa de teatre, un assaje, i va dir que no podia. I aleshores, jo ja havia fet una obra de teatre amb el Capri, i aleshores, doncs, ho va suggerir... Em sembla que ell també ja ho va dir, també. I, escolta, doncs podem... Això... Bueno, Pere, clar, també hi era, el nebot del Joan Pere, el nebot del metge, amb el Joan hem sigut amic sempre, vaig anar al seu casament, sóc padrina d'un dels fills, vull dir que, a veure, hi ha una gran relació,
3: sí,
4: amb els estimo molt.
3: Sí.
4: I aleshores, doncs, vinc endavant. Doncs, i va ser una bona experiència, jo ens ho vam passar molt bé.
3: I molta popularitat, també.
4: Moltes, clar. Escolta, jo entrava en una botiga, anava al carrer, tothom em coneixia.
3: Clar.
4: Però tothom, era una cosa. I sí, la veiem, tal, bueno, molt bé, molt bé.
3: 1982... Televisió Espanyola, que com dic és una mina. Teatro català, El Foguerol, d'Ambrosi Carreras.
8: Puja una bona olor de la terra, olor de collita. Hi ha una verdor tan tendra per tot arreu.
9: Us agradaria córrer pels camps?
8: Oh, sí.
9: I en Marcel?
8: Sí, ves. Qui sap? És tan fredolic i tan tamorenc.
9: Està molt malalt.
3: Quins records, Carme.
4: Ostres.
3: Quins records, eh?
4: Sí, mare meva. I també hi ha gos musicals, a Televisió Espanyola, que jo he fet. Sí,
3: sí, sí.
4: Vam enregistrar, jo diria... Sí, allò de la Peles Mestres. L'homenatge
3: sí,
4: a Peles Mestres.
3: Hi ha de tot.
4: Sí. No. És que he perdut el currículum, escolta.
3: Ja m'imagino.
4: No, l'he perdut.
3: Ah, que l'has perdut.
4: Que l'he perdut.
3: L'has perdut.
4: Que no...
3: No et cal el currículum.
4: No, és igual.
3: Per què el vols?
4: No, sí, però vas pensar, com és que vaig fer això? Voldria contar les obres que he fet, no puc.
3: Ja.
4: No me'n recordo.
3: Mira, entre altres coses, també hi ha això.
4: A veure...

0: Composicions d'Amargós, que deies que no podia faltar.
1: No, avui, no podia
0: amb text
1: faltar.
0: De Josep Palau i Fabra, homenatge a Picasso.
1: Sí.
0: I éreu tots.
1: Mira, l'homenatge a Picasso el va dirigir el Josep Anton Codina.
0: Sí.
1: Jo vaig fer 7 espectacles a la Cova del Drac. Sempre hi havia música, sempre hi havia músics en viu allà.
0: Sí, sí, sí.
1: I aquest homenatge a Picasso, clar, un text esplèndid del Palau i Fabra, una música també esplèndida del Joan Albert Amargós. A veure qui érem, no? Ui, ja són
0: molts. Montserrat Carulla,
1: no.
0: Jordi Serrat, Raimon no. Teixidor. Aquí, en aquesta peça que escoltàvem, sí. Sí,
1: ah,
0: de Televisió Espanyola.
1: Fer, perdona, és que es va fer per Televisió.
0: Clar, per Televisió Espanyola.
1: Estava pensant en la Cova del Drac. No,
0: sí,
1: per Televisió,
0: sí, sí,
1: i tant,
0: sí, sí.
1: Que es va fer aquella gravació de Televisió.
0: Josep Ballester, Maria Jesús Lleonard.
1: Sí, senyor. Sí.
0: I éreu tots.
1: I érem molts, és veritat.
0: Molts.
1: No, va estar molt bé, també.
0: Mm.
1: I jo vaig fer l'any 81, perquè el 71 vam fer l'homenatge a Picasso, a la Cova del Drac.
0: Sí.
1: Però el 81 vaig fer... Jo sola d'actriu i amb 3 músics, eren l'Amargós al piano, el Santi Arisa a bateria i el Rafael Escoté al baix. Els 4 gats, abans que fos el restaurant que és ara...
0: El restaurant, sí.
1: Doncs no sé com ho vaig saber per algú de l'Ajuntament, no sé què. I sí, aquell local, i s'hi van fer alguns espectacles allà, però nosaltres vam fer el primer, i vam fer... no tot l'homenatge a Picasso, les coses que jo podia cantar sola, que anava bé que jo les cantés, i vam titular Picasso Cantabile. Però vaja, era aquesta música de la Margot
0: i
1: tal.
0: És que has fet molta música, Carme.
1: Sí.
0: A més d'aquells espectacles de cabaret literari que dèiem al principi, Godspell, Company, de Sondheim, dirigida per Calix Tavieito, el 1977, l'òpera de Tres Rals, com deies, el Mario Gas, o també, el 2008, A l'home, amb De Coll de Gom.
1: Preciós.

0: La música d'Alfonso Vilallonga. Ara va estar el
1: paradís. Quina meravella. Això és el de Galldrom, que van fer, on va treballar amb ells, però quina meravella aquesta l'home, el Teatre Nacional, aquesta música esplèndida.
0: Aquí compartint amb Julia Moller.
1: Amb Julia Moller, sí, aquesta cançó.
0: És preciós. Impossible parlar de tot el que has fet.
1: Impossible.
0: Carme, has treballat moltíssim, però abans una miqueta més en el temps. El 2018, coincidint amb el centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany, vas tirar endavant el muntatge Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia Capmany a l'acordió Jaume Vallofré.
1: Sí.
2: I vostè creus que si jo anés a trobar una d'aquestes senyores tan enjoiades i li digués d'acord, estic disposada a lluitar al teu costat. Vol dir que m'entendria? El resultat és que jo no ho veig gens clar, això que vostè demana, aquest acte de solidaritat que canviaria el destí de la dona. Vol dir que no és per un altre camí que ens ho hem d'emprendre?

0: Aquí llegies un fragment de Cartes impertinents de 1971,
1: sí?
0: I la cançó és aquesta cançó que estem escoltant, és d'Antoni Parera Fons.
1: Sí, la música d'Antoni Parera Fons.
0: Amb aquest muntatge, Carme, tancaves un cercle que havies començat al col·legi, no?
1: Sí, potser una mica. Sí,
0: Fretat?
1: Quan va arribar el centenari del naixement de la Maria Aurèlia, no sé, està bé que faci alguna cosa, perquè havia fet textos d'ella, a part de gairebé tot el de la Cova del Drac,
0: clar,
1: eren textos de la Maria Aurèlia Capmany, o de Jaume Vidal Cubé, mm-hmm, o aquest Palau i Fabra del Picasso. Però vaig dir, escolta, sí, Vent de Gravilló, una mica de por, una altra peça de teatre de la Maria Aurèlia, i em va venir de gust, perquè a més era una mestra que jo, vaja, per mi va ser una referència sempre, quan era jove, me l'escoltava i m'agradava com defensava el feminisme, no? I que com ben defensat, deia, no, aquí no hem d'anar a capar els tios, que ja, no, a veure, hem d'anar de bracet i junts i fer les coses plegats i tenir totes les mateixes oportunitats, etc. I aleshores n'havia après molt, i una dona que m'interessava, després vam ser amigues i tant, i em va agradar fer això, fer-li com, no sé, com
0: aquest homenatge.
1: Un homenatge, sí.
0: I m'has d'explicar també com sorgeix la col·laboració amb Joan Isaac per fer meravelles com aquesta.
2: Mort paranoica, estreta, xafardera. Mort que no mors mentre hi hagi vida. Mort part a la inversa, partida malparida. Que tinguis una mala mort, ai. Ai, mort de ma vida. Mort enflocada amb contes d'una altra vida. Mort, ganyota lasciva, d'inútil homicida. Mort, t'escupo i que el diable et beneeixi. Que tinguis una mala mort, ai. Ai, mort de ma vida. Mort, gol eterna, vine a menjar amb mi. Mort, famolenca esposa, la meva carn està servida. Mort, boca bruta, devora'm, bonica. Que tinguis una mala mort, ai. Ai, mort, de ma vida. Luis Eduardo Aute.
0: Amb el Joan Isaac has compartit 7 pecats
1: capitals, sí.
0: I què li hem fet a aquest planeta.
1: Sí.
0: Com sorgeix tot plegat?
1: Mira, això ell...
0: Ell?
1: De dir.
0: Sí?
1: Sí, sí, i a més, escolta, estic contentíssima que em cridés. Ell va escriure dels 7 pecats capitals. De fet, sempre diu que durant la pandèmia hi havia gent que s'avorria o estava... Jo vaig treballar molt, i aleshores va fer els 7 pecats capitals, va pensar pels 7 pecats, perquè va dir... Per què tenim aquesta pandèmia? Per què ens arriba això? Mm-hmm. Això és que no ens portem bé, o amb el món, la societat, fem mal també en aquest planeta, etc. No? I llavors va començar a pensar unes coses, i va fer una cançó per cada pecat.
0: Mm-hmm.
1: I va buscar uns poemes. Això ho va fer ell, uns poemes de persones diferents, aquest era que hem sentit de l'Aute, però Maria Mercè Marçal, de la Montserrat Abelló, de Pere IV, etc. I aleshores m'ho va dir a mi, amb el Joan Isaac, no és que ens coneguéssim molt, però havíem xerrat alguna vegada.
0: Uh-huh.
1: Bé, vam coincidir a Montevideo.
0: Què dius?
1: Sí, perquè el Pere Camps...
0: Déu-n'hi-do.
1: Pere Camps, que... Bueno,
0: sí, sí, promotor musical.
1: Mare meva, que és
0: el
1: tal Bernassans,
0: sí. Sí, sí, sí,
1: fins
0: sí, sí.
1: Ara, que ara ja t'ho ha deixat, no, mm-hmm, suposo que no del tot, però que hi ha una altra persona al capdavant, que aquest home, jo sempre dic que els músics haurien de tenir, els cantants haurien de tenir un local per ells.
0: I tant.
1: Que això és que hauria de ser així, i s'hauria de dir Pere Camps, perquè ha lluitat per la cançó d'autor, però com ningú, eh?
0: Mm-hmm.
1: I aleshores, sí, va dir, vull portar a Montevideo, vull portar, a més de cançó, també dansa i teatre. M'havia vist amb un monòleg que jo feia, del Claudio Magris, que m'havia dirigit el Xavier Albertí, i va dir, tu faries això? Encantada, tu. I el Xavier Albertí i jo vam anar a Montevideo i vam fer allà, en català, subtitulat en castellà, em sembla que en castellà i en anglès.
0: I bé, vam, ho vam fer en català.
1: Uh-huh. I van venir alguns catalans, clar, que els feia molta gràcia, i vam estar allà uns dies, uh-huh. I al matí...
0: Això era, vostè ja ho entendrà?
1: Vostè ja ho entendrà, uh-huh. Exactament, Claudio Magris. I uh-huh. Aleshores, al matí, allà on estava a l'hotel, ens coincidíem esmorzant, i això va ser quan ens vam veure més així amb el Joan Isaac i això. I llavors, quan m'ho va proposar, dic, ai sí, per què no? Ho vaig llegir, preciós, va, fem-ho. Va anar molt bé, hem fet, vaja, i encara el tenim, és un espectacle
0: sí,
1: que quan
0: que
1: el vulguin.
0: Recuperar.
1: I en vam estrenar un altre l'any passat, que és el que li han fet aquest planeta, sí. Que el vam estrenar al Molino, que va estar molt bé, mm-hmm. Va ser molt, molt bonic l'estrena, i bueno, tenim ganes d'anar-ho fent i seguirem, mm-hmm. Seguir.
0: Sí.
1: I a més, bé, no sé, és que a més el Joan Isaac és una persona estupenda, penso que té molt de talent, m'agrada molt les coses que fa, les cançons, les lletres i les músiques, i vaja, que el tinc per un amic, eh? Vull dir, és una persona que m'agrada molt i encantadora.
0: I una de les darreres obres, Isabel, 5 hores.
3: Això va ser quan en Pere Caimó va descriure la nostra arribada al camp de batalla en un famós llibre. Va dir que era com l'aparició d'un àngel. Si no fos una mica paternalista, estaria bé per embarcar, eh?
0: Isabel, 5 hores, sobre la primera dirigent sindical, la primera directora d'una escola laica, també. Isabel Vila,
1: Vila sí,
0: i Pujol.
1: És que a vegades s'ha escrit amb accent, però no entenc, sí, sí.
0: Una dona absolutament invisibilitzada.
1: Mira, jo no en sabia res, tampoc, eh? Mm. El Toni Strubel, un dia, vam coincidir amb alguna cosa, amb un acte, tampoc no és que ens coneguéssim molt, allò, hola i adéu, però no. I em va dir, escolta, Carme, si escric un monòleg, el faràs. I vaig dir, depèn, l'haig de llegir, haig de veure què, no sé. Però em va dir sobre qui era, em deia, és que hi ha aquesta dona, que no sí. Se la coneix, i jo tampoc, evidentment, m'ho va dir. Ho vaig trobar molt interessant i li vaig dir, ja ho pots escriure perquè ho faré. I, bueno, no sé, ara potser porto 70 bolos, jo què sé, amunt i avall. Sempre dic que tinc ganes de fer-ho a Barcelona més seguit. Uh-huh. I la gent agraeix més que res... Això, que tornes a conèixer una dona interessantíssima, mm-hmm. Que a més va passar a exili, etcètera, tal, sí, sí. Però en fi...
0: I que si fos un home, tots coneixeríem.
1: Segurament, perquè és una dona prou important com per...
0: I tant que sí.
1: No, i només per aquest fet ja m'agrada, i m'agrada seguir-ho fent, i ho seguiré mm-hmm. fent, i tant.
0: Podríem parlar també de La Rose, de Ui. Martin Sherman, dirigida per Daniel Anglès, o L'Oncle Vania... o del teu paper de Marta Ferrusola a la pel·lícula Pare Nostre, de Manel Huerga, de molts, molts altres papers, però vull parlar també de la Carme Sansa més reivindicativa. Per exemple, el 2003 va ser portaveu de la plataforma Aturem la Guerra contra la Guerra a l'Iraq.
4: Milers de morts, ferits, refugiats, destrucció d'infraestructures. Aquesta invasió, ho hem repetit moltes vegades, és una
0: legítima. Crec que va ser la Maria Aurèlia Campmany qui deia que les guerres no desapareixeran mai. I tenia tota la raó.
1: Tant de bo no en tingués. Ella deia... Hi ha hagut guerres, hi ha guerres i n'hi haurà. Perquè en els homes els agraden les armes físicament. Mm. I a mi això, a mi m'agradaria que... Bueno, si els agrada, doncs per, no sé, per fer tiro al blanc o el que sigui, però no per matar la gent. De fet, jo vull dir que no se'n fabriquessin d'armes, evidentment, que les guerres... A mi em fa vergonya, jo pensar que estem al segle XXI i que en lloc de parlar, barallar-nos, discutir, fer el que sigui, hem de resoldre les coses matant-nos, ho trobo terrible, perquè a més, qui rep? No els que ho estan discutint, aquells no.
0: No, aquells no.
1: Eh? No. Doncs, en fi, és molt terrible. Jo penso que estem per civilitzar. Jo sempre faig conya amb això de dir l'Homo sapiens, això és broma, perquè, de veritat, el ser humà s'haurà civilitzat quan les guerres no existeixin. Mm-hmm. I amb això m'agradaria que la Maria Aurèlia no tingui raó.
0: Mm-hmm. Ets molt combativa, també molt catalanista, i el 2006 va ser una de les cares conegudes que van recolzar la plataforma pel dret a decidir.
5: Volem intervenir en la conjuntura política oberta amb la reforma de l'Estatut i demostrar alhora La nostra preocupació pel clima hostil creat des de diversos cercles antidemocràtics, en contra de les legítimes aspiracions polítiques i democràtiques del nostre país. Tot recordant la lluita de l'Assemblea de Catalunya en favor del restabliment de l'Estatut d'Autonomia com a mitjà per exercir el dret a l'autodeterminació i rememorant també que fa 25 anys la nació catalana va sortir al carrer davant de l'ofensiva contra l'expressió de la seva identitat, ara veiem necessari tornar-nos a manifestar sota el lema «Som una nació i tenim el dret de decidir».
0: Han passat 20 anys d'això, han passat moltes coses des de llavors, però el que et vull preguntar, perquè sempre t'has posicionat molt políticament, si això pot haver perjudicat d'alguna manera la teva feina, Carme.
1: És igual.
0: I si és així,
1: tant
0: si t'importa o no t'importa.
1: Jo primer sóc jo, quan donava classes en la canalla menuda i els ensenyava a llegir i escriure, sí, com fent teatre. Però primer sóc jo el que penso, el que vull pel... No sé, no vivim sols, que estem, som una comunitat, per tant,
0: tant, sí.
1: Jo penso que tenim... Cadascú fa el que vol, però... tenim el, gairebé tenim l'obligació d'implicar-nos amb les coses, no? De la societat. Per tant, per mi això va per davant. Si he perdut alguna cosa, una feina, o algú no m'ha cridat perquè no està d'acord amb això, tampoc ens hauríem vingut i potser hauria sortit fatal aquella feina.
0: Segurament.
1: D'una vegada ho sé segur i d'una altra puc sospitar-ho, però més exactament igual. Potser ho dic perquè, mira, sempre he tingut molta feina, has treballat i rai. Però, no, jo dic ara, no fa gaire, una persona jove em va dir, esclar, és que tu, com que ja ets gran, és igual, tu et pots implicar i pots d'allò, perquè hi ha gent que potser ha demanat una beca, està estudiant, i jo... Clar, dic,
0: sempre.
1: És que tu no saps el que jo va fer feia els 20 anys, perquè jo rob cops de porra dels grisos n'he rebut, però una vegada molt fort. Un mal al cap que no gosava anar a dormir. Mare no meva. Gosava anar a casa. Vas.
0: Ja.
1: Sí. A la persona del costat meu la van agafar. Jo corria més i no em van agafar, però em van... el pal em va... La porra em va tocar el cap, sí. Però dius, escolta, no sé, has de... Ho hem de fer, és que depèn de nosaltres i no ens podem anar queixant. Els polítics fan això. No? Doncs vinga, som-hi. Lluitem pel que volem, no? I ja està, i a vegades ens posem d'acord, a vegades no tant, però... Però jo trobo que això va per davant. Jo sóc primer jo, amb les meves idees i amb el que crec i amb el que vull defensar, que és el meu país, la meva llengua, i etc.
0: I després la professió.
1: I després la professió.
0: Carme Sansa, Creu de Sant Jordi el 2004, Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya el 2012, pel monòleg Vostè ja ho entendrà, dirigida per Xavier Albertí, i sobretot una actriu molt estimada, tant dins com fora de la professió. Mil gràcies per ser avui amb nosaltres, a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies a vosaltres per cridar-me i poder venir aquí a
0: moltes
1: explicar
0: gràcies.
1: Coses.
0: Gràcies. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. Fins la propera.
6: Irrepetibles. Amb Carles Mesa.

0: Bon dia, són en punt les 6 del matí.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Què tal, com estem? Avui tenim el control a l'Uri, el que havia estat fins fa cosa d'un parell de setmanes, el nostre tècnic oficial del Bon Dia, Bona Sort. I ara em diu, no sé si me'n recordaré com es fa, i comencem el programa i jo dic, bon dia, són les 6 en punt del matí. O sigui, qui no se'n recorda com es fa sóc jo. Que era, bon dia, bona sort, Catalunya, són les 6 en punt del matí. En fi, què tal? Benvinguts al Bon Dia i Bona Sort. Arrenca el programa 198. Del Bon Dia i Bona Sort, el despertador de Ràdio 4. Com sempre estarem amb vosaltres fins pocs minuts abans de les 8 del matí, al moment en què entra el cafè d'idees de la Gemma Nierga. Arrenquem en el dia en què el sol sortirà quan siguin un quart menys 3 minuts de 7 del matí i ens deixi a 2:45 de 10 del matí. Avui falten 26 dies perquè això ho liquidem ja en aquesta temporada i un dia en què la calor serà molt, molt, molt intensa. Aquest dilluns a Catalunya, màximes de 36 a 39 graus i que podran superar-ho, això prelitoral, i valors que podrien superar els 40 graus a la Catalunya central, ponent i l'interior de l'Ebre, on fins i tot s'esperen pics de 42 o 43 graus entre avui i demà. A partir de Sant Joan, la temperatura baixarà lleugerament, però vaja, baixarà lleugerament, però la calor serà superintensa. No sé com veu passar el dia ahir. Montse, bon dia, bona sort.
2: Què tal? Molt bon dia i bona sort. Temperatures altíssimes, nits, aquestes tòrrides que li dic diuen de 25 graus, que és una bogeria, No? Jo ahir vaig passar a mirar el dia... Sí, a interiors.
0: Teniu calor a casa?
2: A interiors. Posem l'aire una mica, llavors anem traient, abans d'anar a dormir també...
0: Jo és que he vist com una finca del 1930 no sé què, que...
2: I és fresqueta, no, llavors?
0: És molt fresca, té unes paretes... Si t'has escapat de la casa, no ho facis per la paret. No, perquè estàs 3 setmanes picant.

0: ni no hi haurà manera de sortir d'allà.
1: Això, no, no. Mira, està molt bé perquè guarda bé la temperatura.
0: Es manté molt la temperatura. També hi ha molta humitat allà, perquè estic molt a prop del mar i es nota la humitat, però a vegades també hi dona un punt que refresca, saps?
1: Això sí, clar, sí. L'estiu, mira, va bé.
0: Això sí, una artrosis de cavall. Ara està així del bon dia,
2: bona sort. Bon dia, bona sort, Catalunya. No tanta bona sort el meu cap de setmana, eh? El divendres jo fent conya de que marxava, de que avui faltava. A hores d'ara encara hauria d'estar a Lisboa i... Spoiler, no ha sortit del tot de
0: mira,
2: com esperava.
0: Jo, escolta, mira, et dic una cosa. Et sap molt greu els motius pels quals estàs aquí.
2: Ja, però n'hi ha de pitjor.
0: No, però que em fa molta il·lusió que estiguis allà.
1: Ens alegrem tenir-te igual. Em fa molt... greu, però ens alegrem tenir-te.
0: Exacte.
2: Ahir tinc una amiga molt podrida, que espero que no ens estigui sentint, que diu, i aniràs igual a treballar? Si no t'esperen. Dic, home, clar que aniré a treballar. Diu, però si no dius res, ningú s'entere que has tornat abans. Dic, clar que aniré a treballar. Perquè vull explicar-li a Catalunya per què he tornat.
0: Per què has vingut a treballar. Molt bé.
2: Exacte.
0: Per cert, només per preguntar, la Ima no serà... Ai, l'amiga no serà la Ima Sus.
2: No, li pega, veritat.
0: Li pega molt.
2: Li pega total a la Ima. Total, total. No t'esperen.
0: Aquesta, exacte. Quina necessitat de llevar-te aquestes hores. Però si ja es pensa que estàs allà. Bé, són les 6 i 3 minuts del matí. Va, que tinc una dada curiosa per vosaltres. A veure, Montse, a tu que t'agrada córrer i que, per cert, el cap de setmana has estat laureada amb una nova victòria.
1: Ah, sí. No vaig pujar al podi.
0: Perdona, no hi ha vitrines que puguin albergar la quantitat de trofeus que està guanyant la Montse aquesta temporada.
1: No tants, però és veritat que em va fer molta il·lusió pujar al podi, perquè jo crec que des del podi de la discoteca que no puja.
2: Però escolta, diguem que vas pujar al podi perquè vas guanyar, vas quedar primera.
1: Vaig quedar primera de la meva categoria amb la milla urbana de Badalona, que són 1.600 metres, que és una milla històrica.
0: Hi havia molta gent?
1: Sí, déu-n'hi-do. Hi havia moltes... van ser tota la tarda fent curses, sí.
0: Però tu què eres, la teva categoria?
1: La meva categoria 35.
0: Ah, molt bé.
1: 35.
2: 35, sí. Què vol dir?
1: 35 més noies 35. Que es van apuntar.
0: Ah, no, més 35. No. Ah,
2: 35 noies. Sí, dic, escolta, que desagradable sí, que posen el...
1: Però també, més 35, sí, de 35 cap amunt. Categoria màster, sí.
2: Ah, les màster.
0: Home, doncs
1: les màster totes juntes. Ja vam córrer totes juntes i vaig tenir aquesta alegria.
2: Doncs nosaltres tenim la nostra màster particular.
0: Ah, sí, la màster commander.
2: La màster commander, la màster que mane.
0: Doncs, Montse, a tu que t'agrada córrer, escolta això, que t'interessa molt.
3: Jo vaig fent puting, puting, puting. Jo vaig fent puting, puting, puting.
1: Home.
3: Jo vaig fent puting, puting, puting. Jo vaig fent puting, puting, puting. Trepitjant ciment i grava.
0: Ara puja.
3: Em sento olímpic de medalla. Ara fluixo, ara accelero. Segueixo ritme putinero.
1: Sí, senyor.
3: A mi em diu tot el veïnat. Ets la gazela de l'asfalt.
2: Bravo! Ets una gazela.
1: Així em sento jo cada vegada que corro.
0: Ets una gazela de l'asfalt, no hi ha cap dubte. Doncs córrer millora la capacitat aeròbica, el metabolisme i la salut del cor, segons diversos estudis científics. També contribueix a reduir el greix corporal i a millorar la composició física general. A més, està associat amb menor risc de malalties cardiovasculars i més esperança de vida. Per tant...
1: Tots a córrer.
0: Ens queda molt xer per estona. És el que vaig dir, mira, aquesta frase és la segona vegada que ho he dit aquesta setmana. No molt xer per estona. Jo vaig dir, us queda vador per estona. Perquè em van fer colonoscòpia, endoscòpia...
2: Ostres, és veritat.
0: Jo et dic una cosa. Em van deixar dormir, que em posen com una cosa a la boca, que és com una rodona a la boca, que te l'enganxen amb una goma per darrere, que és per on t'ha d'entrar el tub de dalt, i després et posen en pompa, que és per on t'ha d'entrar...
2: Ai.
0: Que vaig dir, sobretot, si el tub és el mateix, comenceu per la boca, sisplau, tingueu el detall. Si és el mateix, m'entens o no? Ho pilles o no?
2: Sí.
0: No, ho estàs pillant.
2: Sí, jo sóc més de correr-me.
1: Què? Però què està passant?
0: Et mato.
2: Volia lligar-ho amb la notícia de córrer, però no sabia com sortir-me, és igual.
0: No, està molt bé.
2: Són les 6 i 6 del matí, no?
0: Sí, jo també.
2: No sé com podia sortir d'aquí. Va, no, és dilluns.
0: Les 6 i 7 minuts del matí.
2: Per favor, Uri, que ens trobaves a faltar, amor meu, del meu cor.
0: No, però estic... A veure, que a les 6 i 7 minuts del matí una companya et digui en directe, no, jo sóc més de córrer-me.
2: No.
1: Què et sembla? No. L'Uri, mira, sóc que està acostumat, perquè ja el tenim aquí...
2: Sí, ho faig per ell, tot per ell, perquè no, ens trobaves a faltar.
0: També us dic una cosa, si la redacció parlés del que es diu a les 5 passades del matí...
2: Bueno.
0: De veritat que, o sigui, no caldria...
1: No, faríem un bon dia i bona sort paral·lel.
2: Jo li proposo en aquesta casa que ens posi càmeres. Allà a la redacció tenim un reality, nosaltres.
0: I durem, ja et dic jo, durem menys que les maraques del matxin.
2: No, no, que riuria la gent amb nosaltres.
0: Vinga, va, comencem la setmana fent un repàs d'algunes de les celebracions més destacades que van caure ahir diumenge 21 de juny. Per exemple, ahir va ser el Dia Internacional de la Celebració del Solstici.
4: La primavera, anyo i tri.
0: Ahir vam liquidar la primavera, ahir va ser el primer dia d'estiu, vam entrar oficialment a l'estiu, ahir va ser el dia més llarg de l'any i la nit més curta. El solstici marca el dia amb més hores de llum de tot l'any i des de fa segles moltes cultures l'han celebrat com a festa vinculada al sol, la natura i els nous començaments. Ahir també va ser el Dia Internacional del Ioga. Estat bé fer una mica de ioga i deixar-me segons quines coses, eh? Perquè, de veritat, últimament, els caps de setmana, dona la sensació que s'han d'aprofitar fins l'últim moment.
2: I passen com un suspiro, no?
0: Sí. És que tinc ganes d'agafar-me un cap de setmana per avorrir-me, m'entens o no? Perquè almenys se m'allargui una miqueta. Ahir va ser el Dia Internacional del Ioga, una pràctica que segueixen milions de persones arreu del món i que combina exercici físic, respiració i benestar emocional. Va molt bé per la ment i sobretot pel cos, també, eh? No, va molt bé pel cos i sobretot per la ment. Perquè, a més, fas uns estiraments
1: sí,
0: i unes...
1: Sí, relaxa.
2: I dona molta pau, dona molta pau. Molta.
0: Ahir també va ser el Dia Europeu de la Música.
4: La primavera, any o estiu, el salut...
2: Epa!
0: Home, no, també quedava morir. La música també va ser protagonista, una jornada per recordar el seu paper fonamental a la cultura i la seva capacitat d'unir persones de qualsevol edat o país. Ahir també va ser el Dia Mundial del Selfie. Els selfies tenen dia oficial. El que va començar com una curiositat tecnològica s'ha convertit en una de les formes més habituals de comunicar-nos i compartir moments a les xarxes. També dia va ser el Dia Mundial... Tot això és ahir?
2: Sí, aquest és l'últim i ara comencem amb els d'avui.
0: El Dia Mundial de portar el gos a la feina.
2: Clar, jo flipo amb aquest dia i cau en diumenge.
0: Ja, està molt bé.
2: Però ningú va portar el seu gos a la feina, entenc. Bueno, potser sí, home, hi haurà gent perdona, que treballa la setmana.
0: Jo vaig a menjar un Frankfurt i ja hi havia dos nois treballant.
2: Cert, tens tota la raó.
0: Una iniciativa que promou espai de treball més amable i relaxats. Diversos estudis asseguren que la presència de mascotes pot ajudar a reduir l'estrès laboral. I avui, 22 de juny, també tenim unes quantes celebracions curioses. El Dia dels Boscos Tropicals.
5: Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal...
2: Com se nota que aquestes cançonetes les ha preparat el Jaume, eh? Perquè jo crec que el Uri o el Gorka no saben ni que existeix aquesta cançó que sona.
0: No, i el Jaume se la posa per anar a dormir. Els boscos tropicals només ocupen una petita... El tenim el Jaume avui o no? Tampoc.
2: No, està solet l'Uri.
0: Els boscos tropicals només ocupen... Que està al sonar, també, el Jaume? I torno. Els boscos tropicals només ocupen una petita part de la superfície terrestre, però concentren més de la meitat de les espècies animals i vegetals del planeta. Són essencials per la biodiversitat i per regular el clima. També estem parlant del Dia del Futbolista Argentí. Tota, mira, curiosament, avui que torna a jugar el segon partit del Mundial, l'Argentina de Leo Messi, eh? Avui l'Argentina homenatja als seus futbolistes, un país que ha donat llegendes com Maradona, Messi, Kempes o el mateix Di Stefano. I avui també és el Dia Internacional del Volkswagen Escarbat. Un dels cotxes més emblemàtics de la història també té el seu dia. El mític Escarbat va superar els 21 milions d'unitats venudes i continua sent una icona mundial. D'aquí 3 minuts arribem en punt a 6:45 del matí. És 22 de juny del 2026, el dia que ens llevem sabent que... Que ja ho dèiem, que comencem el dilluns amb risc de calor extrem a tot Catalunya, tret de les comarques de Girona.
1: Sí, la primera onada de calor ens ha deixat una nit tòrrida que es tornarà a repetir la propera nit, en què no es baixaran dels 25 graus. Avui serà el dia més crític, amb temperatures que poden superar els 41-42 graus a Ponent i amb nivell 4 de risc gairebé a tot el territori, incloent litoral i prelitoral. La situació començarà a afluixar de cara a Sant Joan.
0: L'Iran ha aturat les converses de pau amb els Estats Units que s'han iniciat avui a Suïssa.
1: Segons assenyala l'agència de notícies del govern persa, la decisió s'ha pres després que les amenaces de Donald Trump, que ha assegurat que si el govern persa no atura la seva aliança amb Hezbollah, reprendrà els atacs amb força. De la seva banda, Hezbollah es nega a mantenir converses directament amb el govern israelià arran dels atacs que s'han produït en els darrers dies i que eleven la xifra d'assassinats a 4.100. El cessament dels atacs al Líban és condició sine qua non per l'Iran, que reclama el cessament de les hostilitats a tots els fronts de la guerra.
0: I el Consell General del Poder Judicial estudia expedient el jutge Juan Carlos Peinado.
1: L'òrgan de govern dels jutges i magistrats estudia expedientar Peinado en afirmar que en l'escrit d'obertura de judici oral a Begoña Gómez que els agents que escorten el seu marit, el president Pedro Sánchez, podrien ajudar-la a fugir. La Direcció General de la Policia Nacional, de la seva banda, ha retret aquest supòsit que fa el jutge i ha recordat que actuen amb neutralitat política. Des de l'ala socialista carreguen contra el jutge del Partit Popular, acusen els socialistes d'atacar la justícia i insisteixen a demanar un avançament electoral.
0: I Jordi Martí serà el candidat de Junts per l'alcaldia de Barcelona.
1: Sí, Jordi Martí va guanyar les primàries amb un 40% dels vots, en què van participar 628 persones d'un cens de 934. Això és un 67,24%. El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, serà alcaldable dels juntaires. Ha estès la mà als seus rivals a les primàries per remar tots en la mateixa direcció i l'objectiu és tornar a guanyar les eleccions municipals tal com va fer Xavier Trias fa 3 anys. Esperen, això sí, aconseguir la vara d'alcalde.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: D'aquí a un minut arribem a 6:45 del matí. Anem pel temps. La informació que ens acosta Noelia García des del Reial Automòbil Club de Catalunya. Noelia, bon dia i bona sort.
6: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor, la primera, de fet, d'aquesta temporada. Avui s'esperen 40 o 42 graus a zones de Lleida, més de 36 graus a l'interior i superen els 34 a zones del litoral. Els termòmetres marcaran 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Dia càlid predominen el cel clar o poc ennuvolat, però tèrbol amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
0: Perdoneu que he dit des del Reial Automòbil Club de Catalunya, però és evidentment des d'AEMET. També us dic una cosa, estant com estic...
2: Massa
0: bé ho estic fent, eh? Que és dilluns i escolta'm, que...
1: El cos ho sap.
0: I em moro de calor. Vinga, a 6:45 del matí.
7: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Dilluns, dia 22 de juny, i avui tenim aniversaris amb una de les millors actrius de la història del cinema, una de les veus més reconeixibles del pop espanyol dels últims anys i una efemèride molt estimada de la televisió. Avui fa 77 anys...
2: La gran Meryl Streep. I és que, clar, nois, parlar de Meryl Streep és parlar d'una de les millors actrius de tots els temps. Eh? Aquesta dona té 21 nominacions als Oscars, un rècord absolut, i n'ha guanyat 3, però la seva carrera és molt més gran. Eh? Los Puentes de Madison, El Diablo Viste de Prada, Memorias de África, Mamma Mia, Big Little Lies... Bueno, no s'acaba. Té una capacitat gairebé sobrenatural per desaparèixer dins dels personatges. Sens dubte, és una llegenda viva del cine.
0: És una crac, eh?
1: Gran.
0: Sobretot el que dius, és molt polivalent.
2: Molt.
0: Clava tots els personatges, li pots posar qualsevol personatge que vulguis, que finalment la interpreta de la manera, o sigui, l'interioritza molt.
1: Te la creus, sí.
0: La veritat és que és molt cameleònica. I avui fa 47 anys...
2: I és un letar de bat, eh? Tu que ets de Maia o de Leire? Jo sóc sempre de Leire Martínez. Por eso espera. Gairebé 17 anys va ser la veu de l'oreja de Van Gogh, després de substituir a Maya Montero en una de les decisions més arriscades de la música espanyola, però no només va superar el repte, sinó que va aconseguir, sens dubte, que el grup continués omplint recintes, acumulant èxits, La veritat que a mi m'encanta ella. És un artista que ha hagut de conviure sempre amb les maleïdes comparacions i que tot i així ha construït una trajectòria pròpia.
0: I tu ets més de l'aire?
2: Jo sí. Però saps per què? Perquè jo sí... A veure, no és que fos la dèbil, però sempre estaré al costat de la gent que ho té més complicat. I a l'aire li van posar molt complicat des de l'inici.
0: Perdona.
2: Jo mai vaig ser de l'oreja de Van Gogh, en general, eh? Però el que li van fer a l'aire em sembla una guarrada. Tu imagina't estar en un lloc tota la vida i que tota la vida hagis de sentir que l'altre era millor que tu. I que quan te facin fora d'una forma guarra la gent amb la que has compartit.
0: La van fer fora?
2: La banda la va fer fora perquè ja sabien que tornaven amb l'altra.
8: Clar.
2: Sembla una guarrada des de l'inici. La tia, allà està.
0: Bueno, ara que
8: però m'agrada molt aquesta reflexió que
2: sí,
8: fas, perquè en realitat és ell, la víctima és ella, està claríssim. S'ha d'estar al costat de la gent que ho té més difícil i estic completament d'acord amb el que dius, malgrat que la identitat de l'oreja de Van Gogh s'associa,
2: ens agradi o no,
8: a Maya Montero.
2: Però no
0: has... Quants anys va estar, perdoneu?
8: No, molts més, l'Eire. Però l'època en què va esclatar més el grup, que va brillar més el grup, per dir-ho així, doncs va ser amb Maya Montero.
0: Perdoneu,
8: això és així.
0: Digue-li, Carme, però ara qui s'està menjant les crítiques és a Maya Montero.
8: Ella, absolutament.
2: No, és que perquè la tornada ha sigut sonada i no cap a bé, precisament.
0: Sí. No, està caient. Que la gent diuen que s'està aguantant, és a dir, s'està aguantant perquè la gent canta més al públic que la cantant.
2: És molt
0: perquè
2: fort,
0: són cançons que estan molt arrelades en el seu públic. A Maya Montero, suposo que amb aquests 17 anys han fet moltes més cançons que ara les està interpretant a Maya, no? Entenc jo.
2: Clar, entenc que sí.
0: Clar. Va, avui fa 41 anys...
2: Lana del Rey. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do. M'encanta ella també, m'encanta Lana del Rey, una de les artistes més influents de l'última dècada. Ella va crear un univers propi, diguéssim, no? Ella és molt melancòlica i molt cinematogràfic també, perquè ha inspirat tota una generació de cantants. Avui fa 41 anys, una dona que han convertit en una de les autores més respectades del panorama musical actual.
0: I en fa 65...
2: Luis de la Fuente. Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde. L'home que va portar a Espanya a conquerir l'Eurocopa 2024, després de molts anys treballant amb les categories inferiors de la selecció, Luis de la Fuente va demostrar que confiava en una nova generació de futbolistes i, escolta, el temps li va donar la raó.
0: Home, i ahir va estar content perquè va guanyar el primer partit del Mundial amb la selecció espanyola i que va fer que obrís la llauna de... Estan veient ara les imatges, precisament, del partit d'ahir, que Espanya n'hi va fer 4 a l'Aràbia Saudita, però que en podríem haver set uns quants més, amb l'estrena de Lamine Yamal com a golejador en aquest Mundial, eh?
2: Sí.
0: I aquest m'agrada molt.
2: Ens encanta.
0: Va fer... Sí, ens agrada molt i és el segon cop que sona en pocs dies, eh?
2: Sí.
0: 65 anys.
2: El gran Manu, xau. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Vaig ser una època que només escoltava Manu Chao. Crec que ens ha passat a tots en algun moment de la nostra vida.
8: Mano Negra i Manu Chao.
2: Manu Chao en bucle. És un artista irrepetible, ciutadà del món i responsable d'alguna de les cançons més reconeixibles dels últims 30 anys. Amb Mano Negra, com deia la Montse primer, després en Solitari. Ell ha creat una obra única que barreja idiomes, cultures i estils musicals. I us ho juro que vaig haver de mirar dues vegades si era cert, real, que complia 65 anys.
8: En sèrio, 65?
2: 65, són moltíssims, no?
0: Perdoneu,
2: no moltíssims.
8: No, són moltíssims,
2: però... No malinterpreteu, però pensava que tomen, no ho sé.
8: Associat a Manu Chao.
0: Manu Chao que feia coses molt excepcionals. De cop i volta el trobaves tocant amb la guitarra al mig del born, saps?
8: Sí.
0: Per la cara.
8: Sorpresa.
0: I és que ve que toca aquest. Però sí, és Manu Chao.
2: És Manu Chao, sí.
0: I avui, fa 59 anys, una que idolatra bastant la Montse.
2: Montse, que estava per tu, la gran Letizia Sabater. Però per què? Per què va per mi?
9: Salchipapa, lo bailan en la playa.
2: Salchipapa,
9: lo bailan en los discos.
0: Salchipapa. Bueno, perquè és molt esportista, també.
8: Estic en xoc.
2: Que se recomani la salchipapa.
8: Estàs salchipapa.
2: Bueno, un personatge molt singular de la tele, després de triomfar la tele infantil dels anys 90, doncs ha aconseguit reinventar-se, de manera inesperada, sí que és veritat, però s'ha convertit en un fenomen viral que pràcticament cada estiu amb les seves cançons impossibles, com aquesta que sona, la salchipapa.
0: Fa coses que te les mires i dius...
2: Déu meu, senyor.
0: Pari ja, senyora.
2: No hi ha ningú que li digui ja, seria.
0: Pare, ja.
8: Bueno,
0: Hi ha, hi ha festes majors que dius, pare, ja, sisplau, els nens a dormir. Costa.
8: Sí, costa, però ella va fent calaix, eh?
0: Sí, de tota manera, i també és la... Et dic una cosa, eh? És una noia d'aquelles que entrevistes i és una entrevista molt agraïda, eh?
2: Perquè... No, la tia és generosa.
0: És generosa, simpàtica, vull dir, ho dona tot.
8: L'hem d'entrevistar,
0: És bona, de veritat, és bona noia. Després, una altra cosa és la seva imatge estètica que costa de digerir, però... Què més?
2: Doncs acabem amb una efemèride molt especial perquè avui hagués complert 90 anys l'actriu, la gran Gemma Cuervo.
10: Gràcies a la vida que me ha dado tanto.
2: L'actriu va morir l'any passat, recordem, als 89 anys, després d'una trajectòria de més de 6 dècades entre tele, teatre, cine. Les noves generacions sempre la recordaran especialment per interpretar a la senyora Vicenta de la sèrie Quin oi, quin viva i la que s'avecina, però molt abans ja era una de les grans dames de l'escena espanyola, una actriu estimadíssima i una figura imprescindible de la nostra tele.
10: Tuya, tu calle y tu patio.
7: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: Vinga, anem a l'Info Plus. Algunes notícies que estan allà, estan, i que nosaltres els hi volem donar focus. Ara us heu d'imaginar, heu de fer un exercici d'imaginació, que esteu a un pub d'Oxford prenent alguna copa tranquil·lament, que hi ha un grupet, el típic grupet que es busca lloc en l'escenari polític, en l'escenari musical, i cada cop i volta veus un que agafa la guitarra i que puja a l'escenari i que comença a cantar amb el grupet. Tot seria normal si no fos perquè aquesta persona que puja a l'escenari és Mick Jagger.
8: Els assistents d'una sessió de música folk en un petit pub d'Oxford van viure una nit inoblidable quan Mick Jagger va aparèixer per sorpresa i es va unir als músics presents. Imagineu-vos, el líder dels Rolling Stones va interpretar de manera espontània una cançó tradicional nord-americana en un ambient molt íntim i molt allunyat dels grans escenaris, dels grans estadis als que està acostumat. Jagger es trobava doncs, a la ciutat després d'assistir a un acte que havia d'anar a la Universitat d'Oxford i va acabar doncs, la ballada al local. Va sortir, va dir, vaig a prendre una copeta i va anar cap allà, va dir, mira...
0: Sí, l'home, doncs, aquí, què té, 70 quants?
8: Sí, té 70 llargs, diria, sí.
0: O sigui que un altre després d'estar donant conferència a la Universitat d'Oxford, diu, me'n vaig a l'hotel a descansar, no, me'n vaig al pub, i no només amb això... Després agafa i puja a l'escenari.
2: És un somni per la gent que està allà. T'imagina't, jo em quedo... O sigui,
0: flipant.
8: I tant, doncs va compartir escenari amb músics aficionats i també amb alguns amics. L'actuació va deixar, evidentment, bocabadats, com deies ara, amb molts dels presents i s'ha convertit en un dels moments èpics que ha deixat el cantant dels Rolling Stones en els darrers dies, que sempre sorprèn amb la seva personalitat.
0: No sé si heu vist la imatge del goril·la que s'ha fet viral.
2: No, Badó, jo crec, Badó Montse, crec que és de les coses més heavies que he vist últimament.
0: És que és molt bèstia.
2: Absolutament bocabadada, Montse, perquè o sigui, jo he vist a menys persones que aquest goril·la.
0: Sí. No, totalment.
2: És al·lucinant. Ara t'ho
0: parla. Hi ha un goril·la que es fa viral per la seva actitud pensativa després d'una discussió amb una companya. Però es veu que hi ha la bronca, la companya el fa fora, ell marxa, sí. I després, de cop i volta, ell es queda... Es nota que es queda...
2: És un primer pla.
0: Reflexionant amb el que ha passat.
2: Maneta la boca, mirada perduda, giro pensant en la discussió.
8: Vaig a buscar-ho.
2: És que és al·lucinant, les imatges. El protagonista es diu Kiyomasa, aquest goril·la de 13 anys, un zoològic japonès, que el que dèiem s'ha convertit en una sensació a les xarxes socials arran d'un vídeo en què apareix... Això, com reflexionant tot sol després d'un enfrontament amb una altra goril·la del grup. Les imatges el mostren assegut davant d'una finestra i fa gestos que molts hem interpretat com una escena de profunda meditació.
0: No, és que està pensant.
2: La seqüència ha despertat nombroses comparacions amb comportaments humans, especialment pel seu aspecte pensatiu. El vídeo ha tornat a posar sobre la taula la intel·ligència i la complexitat emocional dels grans simis, una espècie... que comparteix una gran part del seu ADN amb els humans. Els gestos, les mirades, la cara de reflexió, us ho juro que és 100% humana.
8: Estem ara...
2: És al·lucinant, al·lucinant.
8: Vídeo,
0: és molt bèstia, és molt bèstia.
8: I és brutal.
0: I atenció, perquè vosaltres dormiu en mitjons, a vegades?
2: Mai, no s'ha de dormir en mitjons, home.
0: A l'hivern. A veure, es pot dormir en mitjons i s'ha de dormir en mitjons a l'hivern.
2: Què?
0: Sí.
8: A l'hivern.
0: Però,
2: qui ho diu?
0: Sí, ara us ho explicaré. A veure, s'ha de dormir. Si voleu... sí, està bé. Dormir mitjons, va, està bé.
8: Alguna vegada quan ha fet molt de fred, sí, però normalment
0: més,
8: no.
0: Amb l'escalfor de temperatura als peus ajuda a conciliar millor el son. Mm. No ho feu ara amb una de calor, no, eh? Perquè si no us demaneu al matí, us traureu el mitjó i trobareu molt allà. A veure, però dormir amb els mateixos mitjons de tot el dia...
2: Què?
0: Pot afavorir l'acumulació de bacteris. Deixa aquesta cançó, deixa-la. Això és Kruder and Dorfmeister, no? A veure... No, si és que això... Saps que això ho tenia jo amb un àlbum que em vaig comprar a principi dels anys... No, a finals dels anys 80 a València?
8: Però
2: què és això?
8: Memòria, no?
0: No.
8: Aquesta, saps la sintonia i tot?
0: És que això és del pal de Bauhaus o de... És Bauhaus? És Bauhaus, sí? Veus? Brutal.
2: Bueno, doncs ara a partir de...
0: Qui ha posat aquesta cançó?
2: El Jaume.
8: El Jaume.
0: Però tu sabies que era Bauhaus? Boníssim. Digues,
8: sempre té perles amagades, el Jaume. Doncs bé, el farmacèutic Álvaro Fernández adverteix que el problema no és dormir amb mitjons, sinó fer-ho amb els que has estat duent tot el dia. Segons explica, aquests podem acumular una gran quantitat de bacteris i microorganismes, fet que incrementa el risc de problemes d'higiene i possibles infeccions. No cal que vingui el senyor Fernández a dir-nos-ho, però per si de cas. Tot i això, dormir amb mitjons nets pot aportar, que aquí és on t'anaves, Badó, beneficis, com mantenir una temperatura corporal adequada, afavorir la circulació sanguínia i facilitar el descans. Els experts recomanen, per tant, utilitzar-ne, però que siguin nets o, si no, doncs fora, prescindim, per evitar l'excés d'humitat i altres molèsties als peus.
0: Aquí està. Escolteu la veu, Això és molt bo,
2: Això em recordarà a partir d'ara mitjons bruts.
0: No, us ho dic de veritat, això és... Queden 20 segons de cançó, o sigui, no sentirem la veu, això és una obra d'art, Això és una obra d'art.
8: Només la part instrumental, com a sintonia.
0: Va, i anem. El solstici d'estiu va marcar el dia més llarg de l'any. La playa estoy tumbao.
2: Doncs sí, ahir per fi, 21 de juny, es va produir el solstici d'estiu, el fenomen astronòmic que va donar inici oficialment a l'estiu i que va deixar la jornada amb més hores de llum de tot l'any. L'esdeveniment va comportar també la nit més curta i va marcar l'inici d'un període de dies llargs, de temperatures cada cop més elevades. Els experts recorden que, malgrat ser el dia amb més llum solar, no acostuma a coincidir amb el pic de calor de l'estiu, ja que la temperatura continua augmentant durant les setmanes posteriors. L'estiu astronòmic s'allargarà fins al pròxim 23 de setembre.
0: Doncs mira, malgrat diuen això els experts que es guanyen la categoria d'experts perquè en saben, en aquest cas sí que coincideix, perquè, de fet, el pic és avui de la temperatura entre avui, demà i ahir. Per tant, aquesta entrada en el solstici d'estiu ha estat acompanyat d'altes temperatures. Sobretot, busqueu els llocs, els punts frescos.
8: Els refugis climàtics.
0: Refugis climàtics, perquè fa molta, molta, molta calor. A punts de Catalunya, per exemple, a Lleida, hi ha alguns llocs ja que han ampliat els horaris de les piscines municipals perquè la gent es pugui refrescar. Fa molta, molta, molta calor. Vinga, va, anem amb el Mundial. Entrem secció esportiva. Som-hi.
7: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: We are ready. Mundial 2026, el Bon dia i
8: bona sort.
0: Bona sort.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready too. Made you strong. Strong.
0: I got it. Va, anem a fer repàs de com estan els marcadors. Per exemple, ha acabat ja el partit a l'estadi Miami Gardens. Uruguai 2, Cap Verd 2, és el grup de... Això juga molt a favor d'Espanya, Uruguai 2, Cap Verd 2, amb aquest empat, Espanya pràcticament ja... No sé si ja estaria classificat, perquè...
8: Ahir en va fer 4.
0: Ahir en va fer 4, però ara no sé si es puntuen 3 o en 2 punts cada passe, no sé. Si són 3, Espanya estaria classificat, perquè amb un empat tenen un punt... Ah, no estarien classificats. Bé, a Espanya li queda un partit ara que seria contra Uruguai, que seria el tercer, va jugar contra Cap Verd, ahir ho va fer contra la selecció de l'Aràbia Saudita, i li quedaria aquest amb Uruguai. I a l'estadi BC Place a Vancouver, Nova Zelanda 1, Egipte 3. A tot això, la selecció espanyola va reaccionar amb una autoritat després del mal inici del Mundial i va superar amb claredat l'Aràbia Saudita per 4-0 a Atlanta. L'equip de Luis de la Fuente va mostrar una versió molt més ofensiva i convincent, liderada per un brillant Lamine Yamal i un efectiu Mikel Oyarzabal, que va ser decisiu en la victòria.
8: Sí, Espanya va dominar des del primer minut, va deixar el partit gairebé resolt abans de la mitja hora i va mantenir el control durant tota la segona part. Amb aquest triomf, la Roja suma 3 punts clau, es col·loca al cap davant del grup H i deixa molt ben encaminat el seu pas cap a les eliminatòries del Mundial 2026.
0: El que estàvem dient, té peu i mig ja posat en aquesta segona fase. I Rafinha va haver de ser substituït durant el partit contra Haití al Mundial i les proves mèdiques han confirmat que pateix una lesió a la part posterior de la cuixa dreta a la zona dels isquiotibials.
8: Tot i això, la selecció brasilera no el dona encara per descartat i opta per seguir un pla de recuperació intensiva per valorar-ne l'estat en els propers dies. El cas genera especial prudència perquè el jugador del Barça ja havia tingut problemes musculars a la mateixa cama aquesta temporada, una situació que el va obligar a estar-se diverses setmanes de baixa a començaments d'any.
0: Mentrestant, Marcelo Bielsa s'ha mostrat contrari a les pauses d'hidratació en els partits, ja que considera que trenquen el ritme natural del joc i modifiquen la manera tradicional d'entendre el futbol. L'entrenador uruguaià defensa que dividir els enfrontaments en 4 trams canvia una estructura que, segons ell, forma part de l'atractiu històric d'aquest esport.
8: El tècnic també ha insinuat que aquesta mesura respon a interessos que van més enllà de l'àmbit estrictament esportiu. Per Bielsa, aquests canvis poden acabar afectant la relació emocional dels aficionats amb el futbol, precisament perquè alteren algunes de les característiques que han fet del joc un espectacle tan estimat. És la seva opinió.
0: La seva i només seva, perquè, home, jo entenc que la hidratació és important en un partit d'aquestes característiques.
8: Si ho fan és per alguna cosa, no crec que
0: sigui per... I al Mundial, t'asseguro que tots van a donar-ho tot.
8: Per això.
0: És el seu aparador mundial, i mai millor dit. Va, canviem de tema, anem al món del motor, perquè Marc Márquez va signar una nova victòria al Gran Premi de la República Txeca i va reforçar la seva candidatura al títol de MotoGP. El pilot de Ducati es va imposar a Berna davant d'Agura i Pecco Bagnaia en una cursa molt exigent i en només 2 caps de setmana ha retallat una gran part de la distància respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi.
8: Després d'un període complicat per les lesions, Márquez ha recuperat sensacions i ha encadenat resultats que el tornen a situar entre els grans aspirants al campionat. Aquesta victòria li dona al català la posició a només 40 punts de lideratge i manté intacte l'objectiu de lluitar pel seu 10è títol mundial.
0: I acabem amb un apunt de tennis i una bèstia del tennis com és Serena Williams, que tornarà a competir en el quadre individual de Wimbledon després de rebre una invitació de l'organització. La llegendària tenista nord-americana, guanyadora de 23 grans slam, també jugarà el torneig de dobles al costat de la seva germana Venus en un dels grans reclams d'aquesta edició.
8: Serà la seva primera participació individual a Wimbledon des del 2022, després d'haver tornat recentment a les pistes en dobles. Amb 7 títols al torneig londinenc, Serena reapareix en un escenari molt especial per intentar reviure una de les grans històries del tennis.
0: Gràcies, Montse. Hem arribat a 4:05 de 7 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort, despertant en aquest 22 de juny. Demà serà Revetlla de Sant Joan i demà passat farem un especial del Bon Dia i Bona Sort especial. Oh, quina ressaca! Què hi posem, Montse?
8: Mira, anem a posar una cançó de l'àlbum Fever, de Kylie Minogue, on hi havia Can't Get You Out of My Head, on hi havia In Your Eyes, cançons que, pel meu gust, boníssimes les dues, però van eclipsar una altra, que també és molt bona, i que per això la volem recuperar avui. És una altra dels èxits de la cantant australiana, de Kylie Minogue, com diem dins aquest àlbum, en què ressuscitava les pistes de ball, que va ser un èxit a principis dels 2000, amb temes com aquest que es diu Love at First Sight. Us ha passat mai això d'enamorar-vos a primera vista?
0: Sí, alguna vegada.
8: Així és el que diu Kylie Minogue.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó!
2: Estan caient ruixats molt fort.
0: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon
2: i estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Silla Nueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: D'aquí 5 minuts arribarem a 3 quarts de 7 del matí. Anem als titulars que avui trobareu a la premsa escrita quan aneu al quiosc. Comencem amb el diari La Vanguardia, Montse.
7: Que avui titula: el Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. El periòdico destaca: Lamine redimeix Espanya. El País titula avui: la presidenta del Poder Judicial planteja expedientar Peinado. El Mundo: el Consell General del Poder Judicial examina Peinado avui mateix sota pressió del govern. El diari ABC diu: les clavegueres del PSOE van planejar pressionar la dona del Dama. El diari Ara avui destaca: Catalunya crea 320.000 places en pisos turístics en una dècada. I La Razón titula: juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado.
6: Mentrestant, la premsa esportiva...
7: Esport destaca: visca Lamine
6: i Lamundo Deportivo,
7: que ho resumeix en una sola paraula i diu: letals.
6: Lamundo Vidal. Gràcies, Montse.
7: Gràcies.
6: Amb 3 quarts.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
6: Mira, si abans estàvem dient que normalment la nit del solstici de l'any o el dia del solstici de l'any coincideix amb les puntes de calor, que aquest any ha quedat clavat, doncs hi ha una altra que seria una paradoxa, i és que dissabte va ser el Yellow Day, el que alguns consideren el dia més feliç de l'any. Ja ho diré. El dia més feliç de l'any. Una teoria que assegura que la combinació de bon temps, moltes hores de llum, més vídeo social i les vacances a tocar ens fa estar de més bon humor que la resta de l'any, però realment existeix un dia més feliç que un altre. L'Ares ha investigat sobre això. Tu vas tenir el dia més feliç de l'any, dissabte?
7: Jo, si t'explico el dia que vaig tenir dissabte, no seria...
6: Em va passar de tot, eh?
7: Em va passar de tot, i és igual, no ve el cas, però déu-n'hi-do, el caos... De tot és de tot. De tot és de tot. Sí que vaig tenir algun moment d'alegria, com el de la copa que hem comentat abans, però la resta podríem dir que seria una mica...
6: I tu dissabte vas tenir el dia més feliç de l'any?
8: No, sens dubte, no. No.
6: Veus?
8: I tu?
6: És que és per això que em necessiteu a mi, perquè jo us vaig compensar la mitja.
8: Sí?
7: Tu sí,
6: jo dissabte vas tenir un dia estupendo. Estupendo.
8: Però el més feliç de l'any potser no seria.
6: No, el més feliç de l'any no, però allà està, eh?
8: Clar,
7: està entre els primers, no?
6: Sí. Està al top, estaria al top 5.
8: El cas és que d'on ve aquestes coses? Quin
6: veig d'això? Top 3. Digues.
8: 3 és molt, eh?
6: És que és molt.
8: Ell és molt.
6: No, que el 3 és molt, el dia més feliç de l'any.
8: Bueno, va, resulta que la Yellow Day, per a posar-vos en context, va néixer l'oposat al Blue Monday, vale, que és el suposat dia més trist de l'any que cau al gener, i la teoria diu que, clar, el 20 de juny coincideixen diversos factors que afavoreixen el nostre estat d'ànim. Tenim més hores de llum, com deies, millor temperatura, més activitats a l'aire lliure, més vida social i les vacances d'estiu, que cada cop les tenim més a prou. Doncs per això, aquesta teoria de que dissabte era el dia perfecte per ser el més feliç.
6: D'arguments no n'hi falten, eh?
8: No li falten. Oh, no.
7: La cosa,
8: no.
7: Sí,
6: demà es rebella Sant Joan. És que demà, per mi, és la nit més maca de l'any.
8: Estic d'acord. Sí.
6: Molt maco.
8: L'altre dia repassava que serà... O sigui, feia 2 anys que no celebrava Sant Joan a casa. O sigui, l'any passat vaig treballar a Madrid el dia de Sant Joan i l'anterior estava a Dubai, per tant, i demà treballo, però estaré a Catalunya, que s'agraeix molt.
6: Però treballes a Lleida?
8: A Roda de Barà, demà.
6: A Roda de Barà,
8: Tarragona, sí.
6: Però no estaràs a casa, doncs?
8: Bueno, vull dir a Catalunya, que l'any passat vaig estar a Madrid.
7: Que estarà amb l'ambient de Sant Joan.
6: Perdona, saps què passa? Que quan jo penso en casa teva, no penso en Gavà ni...
8: Tens raó.
6: Jo penso
8: I està bé perquè és així.
6: A casa dels pares.
8: Ha de ser així, sí. Vull dir Catalunya, que en aquest cas parlo de que celebra Sant Joan a Catalunya.
6: És una meravella
8: que no es pot comparar.
6: Mira, veure Sant Joan des d'un avió O sigui, quan estàs arribant, és una de les experiències més maques que es pot viure des de dalt d'un avió.
7: Ha de ser xulo, eh? Sí,
6: és molt maco, molt, eh? Molt. Molt, però molt maco, eh?
8: És ironia, és que està,
7: no
8: és
7: que... No, jo penso que sí que ha de ser xulo,
6: està,
7: no?
6: Està esperant
7: jo...
6: la pregunta, ho has vist? No ho he vist.
7: Jo pensava que ho deies perquè ho havies vist.
6: No ho he vist mai. Però sí que vaig passar... quan, a l'estiu sí que m'ha passat tornar amb un vol de nit i alguna població que hi ha festa major, que hi ha focs d'artifici.
7: No... Doncs imagina't això multiplicat per cada carrer. No, a cada carrer, no només a una població, sinó a cada carrer de tot,
6: ha de ser molt maco des de l'aire.
7: Ha de ser molt xulo, per això t'ho dic.
6: Ha de ser molt maco. Endavant.
8: El cas que jo dissabte, per resumir ràpid, per respondre a la pregunta inicial de per què estàs aquí si avui encara havies d'estar a Lisboa, bàsicament el resum és que el dia més feliç de l'any a Lisboa em van robar.
6: Oh, ja en sèrio?
8: Sí, que ja ho sé, que els diners són diners, que van i venen, que tal. Sabeu aquella cosa de més de mai portem diners en efectiu, algun dia passarà alguna cosa?
6: Sintonia amb el rotllo.
8: És molt de mare, això, és molt de mare, de has de portar... És veritat que allò de, pues trec diners, 300 euros, doncs me'ls va fotre la noia de la neteja de l'hotel.
6: Però saps que va ser...
8: Mira, va ser molt curiós, perquè,
6: a més... Perdona un moment. Clar, és que això és una acusació bastant greu, eh?
8: Sí, totalment
6: d'acord. Saps que va ser ella?
8: Sí. El cas és que jo me la trobo. Jo estava baixant a esmorzar i ella entra, saps allò que entren abans, i jo estava just abans de marxar. Bon dia, tot bon, tal, no, supermaca... Jo li vaig veure la cara, ella entra a l'habitació i jo torno. I jo no surto de l'habitació, ni entra ningú a l'habitació. Clar, després d'esmorzar, és l'única persona que entra a l'habitació.
7: Vale.
8: Uh-huh. És cert, i us he de dir que la gent em dirà, ets imbècil, sóc confiada. Els diners es veien. O sigui, estan dins del bolso, però no estan amb un moneder. Saps aquestes coses que fem les dones de traspàs d'un bolso a l'altre? Doncs el bolso que jo vaig portar al festival, els vaig passar, saps, d'un bolso a l'altre, i allò que els deixes, sí, estan bastant a la vista. Hi havia una gorra a sobre del bolso, però, bueno, justifico el que va fer, no? De dir, ostres, jo...
7: No justifica.
6: Perdona, ho vas denunciar després al...
8: Llavors, el cas és que jo arribo a l'habitació, jo ja no em moc de l'habitació, em començo, me dutxo, tal, me preparo per anar al festival, i quan preparo el bolso, perquè preparar el bolso d'una persona amb diabetis, imagina't que no em deixi res, que no em fa el sucre, tal, i dic, ostres, i els diners? Els punyeteros diners que jo vaig anar en efectiu per una vegada... I no hi eren. Llavors, baixo a la recepció, no m'ho podia creure, ja havíem de marxar cap al festival. Recordo que jo anava perquè m'havien convidat al Rock in Rio de Lisboa per veure a Charlie Puth, a Katy Perry aquella nit. Baixo a l'hotel, la tia, sense mirar-me a la cara, em diu, pues llama a la policia.
6: Ah, molt bé.
7: La noia de baix, la recepció.
8: La reacció. Demano pel director de l'hotel, res, que aquí no hi ha res, que llame la policia si quiere. Si quiero y si no, pues gracias. Però...
6: Podria haver entrat alguna altra persona que no fos aquesta...
8: Entenc que en un hotel només entra la dona de la neteja.
7: L'estona de l'esmorzar.
6: Bueno, total, entra la dona de la neteja. El que havia de ser el Yellow Day,
8: clar,
6: es converteix...
8: Per això dic, llavors me vaig a començar a pensar que la felicitat, aquest etern debat, ja us faig la pregunta d'entrada, la felicitat porta els diners?
6: No, però ajuda.
7: No, ajuda, clar.
8: Ajuda.
6: I pot ajudar moltíssim.
8: Doncs efectivament, hi ha persones que al dia la felicitat no només li posen una data, com seria el Yellow Day, sinó que li posen un preu. I és que aquests dies, nois, s'ha fet viral un estudi elaborat per investigadors de la Universitat de Purdue, als Estats Units. Com se pronuncia això?
6: La gent no ho diu.
8: Una universitat d'aquestes que ens agraden dels Estats Units, ha estat molt comentat aquests dies, que intenta calcular quants diners necessitem per assolir el màxim nivell de satisfacció vital. Eh?
6: Atenció, això va segons el país on viviu.
8: Exacte.
6: És a dir, si viviu un país...
8: És una...
6: Exacte, i si viu en un altre, és un altre.
8: A Lisboa, en aquest cas, són 400 euros.
6: Exacte, que hi ha una senyora que, gràcies a l'Ares, aquest mes viurà bastant feliça, gràcies al patrocini d'Ares Teixidor.
8: Exacte.
6: Però, ja, clar, segons el nivell de vida, en el país on te visquis necessites un capital més alt o més baix per tenir una satisfacció al final de mes.
8: Exacte. La xifra per a Espanya és molt concreta. Estem parlant de 77.192 euros anuals. És a dir, 77.192 euros anuals. Atenció, que l'estudi no diu que amb aquests diners siguem automàticament més feliços. El que diu és que aquest seria el punt en el que els diners ens deixen de ser una preocupació constant.
7: Exacte. I aquí no s'arriba ni de conya.
8: Exacte. Sí, o sigui, en realitat és com que en aquest punt doncs, pagues el lloguer, afrontes una avaria, arribes a final de mes, assumeixes imprevistos i això deixa de generar-te estrès. Però dit d'una altra manera, no és el preu de la felicitat, és com deia la Montse, és el preu de la tranquil·litat. Però clar, aquí arriba una altra dada que a mi m'ha deixat de pedra, ¿vale? Que també he vist amb gent que comentava, amb mitjans que comentaven aquest estudi, perquè el salari mitjà a Espanya és de 29.540 euros anuals.
6: Queda una miqueta lluny, eh?
8: Si la xifra de l'estudi és de 77.192, ni tan sols arribem a la meitat, clar. Però espera't, que encara hi ha una dada més bèstia. El sou més habitual a Espanya és de 16.520 euros anuals, el que cobra més gent. Ojo, eh? Per tant, segons aquest estudi, milions de persones estan molt, però que molt lluny d'aquest punt on, segons l'estudi, els diners deixen de generar preocupacions. Però espera't que encara hi ha més, eh? T'ho puc superar, perquè resulta que, segons aquest estudi, la felicitat també té codi postal. L'estudi calcula que no costa el mateix ser feliç segons la ciutat on vius.
6: Està clar.
8: A Madrid la xifra puja fins als 89.759 euros anuals.
6: Per tant, perdona, eh? Deixa'm tornar a rebobinar. Ho dic per la gent que es vagi incorporant ara. Per viure feliç a Madrid, segons aquest estudi, la quantitat que has de percebre al final de l'any és de 89.759 euros anuals.
8: Correcte.
6: Perdona, nets o bruts?
8: Ah, bona pregunta. Doncs.
6: Home, clar.
8: Ara ho miraré.
6: Cosa canvia, i canvia bastant.
8: Mm. Ara t'ho miraré. El cas és que a Barcelona són 88.562.000, a Bilbao 81.680, a València 75.696 i Granada, en aquest cas, seria la ciutat més barata de les analitzades amb 73.153 euros. Per tant, segons aquesta teoria, ser feliç a Barcelona costa més de 88.000 euros a l'any.
6: No, no. És molt important saber si és net, brut, o si és amb contracte com a assalariat o autònom.
7: Assalariat o autònom, clar.
6: No, és que canvia molt.
7: Bueno, clar, exacte. No sé si la quantitat és neta seria igual, si ets autònom o no, però si la quantitat és bruta canvia molt, clar.
6: Clar, canvia.
7: Clar.
8: El cas és que, clar, amb els preus de lloguer que tenim, això que diuen a Barcelona, em sembla bastant una barbaritat. Però hi ha una altra cosa que m'ha fet pensar, eh? Si els diners fossin la fórmula màgica de la felicitat, les persones més riques del món haurien de ser les més felices.
6: Clar.
8: I jo veig cares...
7: Tampoc, eh?
8: I que vaig caretes...
6: De pinta que no, eh?
8: Que escolta, els diners no els estan fent gaire bé, eh? I és que quan els investigadors pregunten a la gent què és el que més contribueix al seu benestar, gairebé sempre apareixen les mateixes respostes. La família, els amics, les parelles, sentir-se estimat, acompanyat, tenir algú amb qui compartir les coses bones i també les dolentes, eh? I aquí és on jo vaig pensar en el meu dissabte, eh? En el meu suposat Yellow Day, perquè sí, em van robar. Però escolta, també vaig viure alguns moments xulos que recordaré i això és el que al final importa. Aquest estudi crec que té una part de raó. I want to sing it note for note, don't worry. I és que crec que els diners no compren la felicitat, però sí que compren una cosa molt valuosa, eh? I és, com dèiem, la tranquil·litat. Quan deixes de patir allò constantment pels diners, per la pasta, doncs mira, tens més espai per gaudir de les coses que realment ens fan feliços. Doncs això, la gent que estimem, experiències, viatges, records, moments compartits... Per tant, després del Yellow Day, després de descobrir que la felicitat té dia oficial i també preu oficial, segons aquest estudi, jo em quedo amb la conclusió de que potser els 77.192 euros aquests no són el preu de la felicitat, però són el preu de la pau mental. També us dic, si algú em vol ingressar un dinerès per comprovar científicament la teoria, jo estic disposada a continuar aquesta investigació de camp, eh? Sense cap problema.
7: Cap problema, no?
6: Doncs ja està. Penjarem a l'Instagram d'aquesta casa el número de compte corrent de l'àrea d'estacidor. Igual tens una sorpresa.
8: Epa!
6: I aquella senyora torna els diners?
8: Ai, t'imagines? M'encantaria.
6: No m'ho imagino.
8: No,
6: d'aquí a 6 minuts, gràcies, Ares.
8: A tu sempre, Padó.
6: I escolta, et dic una cosa, eh? No has tingut una sospita en algun moment que això... Igual ha estat la resta de l'equip del Bon Dia Bona Sort que vam d'allà i vam dir, saps què?
8: Està tot muntat i al final del programa...
6: Li aixafem la guitarra, sí, la tornem a tenir dilluns aquí amb nosaltres. No, o sigui, t'haig de dir que en el moment que em vas dir ahir tenia com una sensació contradictòria. Per un costat pensava, home, pobre, que també quina mala passada que haguessin robat els diners a l'hotel. Però que guai que demà la tinguem al programa.
8: Que bé, escolta.
6: Que guai que la tinguem al programa.
7: Jo també vaig pensar el mateix. A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badollador.
6: Va, anem a les dades que us deixaran atònits. La primera, a Catalunya hi ha més de 400 estacions de tren i metro en servei entre les diferents xarxes ferroviàries. Segona dada, un roure adult pot absorbir fins a 150 quilos de diòxid de carboni de l'atmosfera cada any. I tercera, els alumnes passen aproximadament unes 1.000 hores anuals a l'escola entre classes i activitats educatives.
7: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
6: Us han agradat les dades? Perquè és que he vist una reacció... O sigui, heu reaccionat menys que...
7: Sí. És veritat, passat... no he reaccionat gaire avui, però són molt bé les dades, molt bé, com sempre, no, les dades perfectes.
6: Em podries dir quines eren, Montse?
7: Jo m'he quedat amb el tema del roure, allò dels... Quants quilos era de diòxid de carboni? 450?
6: Sí, quasi.
7: Més o menys,
6: home,
7: no?
6: Doncs Déu-n'hi-do, perquè eren 150. Però què més?
7: Què més? Els adults passen...
6: Els alumnes
7: passen com 1.000 hores, no? Eren 1.000 hores.
6: Ho has mirat, Montse, que ets més llesta.
7: No, que sí.
6: Més llesta que la gana. Vinga, va, anem arribant a les 7 del matí, falten 4 minuts. Anem a comprovar com tenim aquesta hora del matí la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
9: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana, perquè, sobretot, doncs, no registrem ni accidents ni avaries ni cap tipus d'incidència. Sí que parlem d'alguns punts molt puntuals amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, sobretot també de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt, amb retencions fins a Horta, en sentit sud, i també en direcció Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta, a la ronda litoral. Al Vallès també tenim retencions, sobretot a la C58, al punt de Barberà del Vallès i Ripollet, en direcció Barcelona. També des del Llobregat tenim una entrada amb petites congestions de manera molt puntual, també a la A2 i a la B23, a l'altura de Sant Feliu de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
6: Gràcies, bon dia i bona sort.
7: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
6: Abans parlàvem que deien que, segons els científics, dormir en mitjons no seria un problema si no fos perquè... A veure com explico això.

0: acomiadament disciplinari a la feina i es basa en l'Estatut dels Treballadors. Una resolució judicial ha avalat l'acomiadament disciplinari d'un treballador per una falta d'higiene personal mantinguda en el temps.
1: Això és un cas real, eh? Segons aquesta resolució, l'olor persistent, les queixes dels companys i els advertiments previs per part de l'empresa evidencien un problema greu. En aquest cas, la magistrada diu que no és una cosa puntual, sinó mantinguda en el temps, eh? No passa res perquè no dutxis un dia. És si no dutxes cada dia, llavors ja sí que passa. Llavors l'empresa doncs diu, ah, fins aquí hem arribat. L'empresa el va avisar per activa, per passiva, i al final el van acomiadar. Ell va denunciar com a acomiadament improcedent i l'empresa els hi va dir... i la justícia va donar la raó a l'empresa.
0: Montse, també et dic una cosa. Hi ha gent que és més sensible i menys sensible a les olors. És
1: però
0: així.
1: En aquest cas no era una cosa subjectiva, era una cosa realista. Tothom opinava igual.
0: T'ho dic que hi ha gent que té... que li provoca molta afectació...
1: Sí, més sensibilitat.
0: Una furtor intensa durant tota la jornada laboral. Vull dir que arriba un moment que... hi ha gent que té la suor com més forta...
2: Però quan parlem de...
0: I l'altra cosa és de dutxar-se o no
1: dutxar-se. És molt diferent. L'olor corporal que dius una persona es dutxa, però que després al final del dia, el que tu bé dius, no, Badó, que al final tot s'acumula, pot passar, no passa res, ho entens, però clar, en aquest cas es veu que era que no es dutxava.
2: Parlem de falta d'higiene, que això és fastigós.
1: Llavors, clar, és un motiu d'acomiadament, això? Doncs hem vist que sí, perquè la justícia ha donat la raó. Altres motius normals són doncs, que no facis la teva feina, que doncs, arribis estar sempre, que tu cometis faltes greus, d'acord, tot això està en el teu contracte, oi? Però hi ha altres casos d'acomiadaments que no són els que coneixem habitualment.
0: Els més estàndards.
1: Els més estàndards, però anem a repassar alguns dels més insòlids, els que potser no són tan habituals. Un dels primers, el primer, activitats incompatibles a les xarxes socials durant una baixa mèdica. D'aquest cas també n'hem sentit alguna notícia.
0: És a dir, tens una baixa mèdica i te'n vas a les xarxes socials...
1: Als Alps amb una cervicàlgia, te'n vas a esquiar, llavors ho penges a les xarxes socials, participes en partits de futbol, federats, quan estàs dient que tens una baixa per tendinitis, o tens una lesió a l'esquena i et poses a tocar amb la teva banda de rock que tens amb els amics de tota la vida. Llavors, clar, això ho penges a les xarxes socials, l'empresa ho veu i diu, a veure, un moment, això no és fàcil. Què diu la justícia? Et poden acomiadar per això? Doncs sí, també. Està en situació d'incapacitat temporal com una baixa mèdica, exigeix que el treballador sigui coherent amb aquesta activitat, amb el seu procés de recuperació.
0: No diré noms, però una persona coneguda que va dir que el cap de setmana no podia anar a treballar per raons X i va enganxar el divendres, que va dir que estava malalta ja, i el dilluns va arribar amb les marques d'esquí, però en plan,
1: No cal.
0: Deixa'm que saludi la Bea. Bea, bon dia. I bona
3: bon
0: sort.
3: Dia, Baró.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: A veure, vas estar al Rock and Rio, tu, de Lisboa?
3: No.
0: No vas estar al Rou, ahir, al Poble Espanyol?
3: Tampoc.
0: Tampoc? Molt bé. Doncs tot bé, no?
3: Tot estupendo.
0: Avui, algun casament al cap de setmana?
3: No, molt de teatre.
0: Estem recuperant a la Bea, eh? Què tal, Redorta?
4: Molt bé.
0: Alguna fira, tipus Sant Isidro, aquella que feu
4: a Cardedeu? No. Vaig anar a la platja i una estoneta, però
0: la
4: poca
0: platja.
4: Estona sí. Sant Feliu de Guíxols.
0: Sant Feliu de Guíxols?
4: Sí.
0: El meu germà té un restaurant a Sant Feliu de Guíxols. Es menja molt bé, per cert.
4: Sí, però no vaig anar allà.
0: No vas anar allà?
4: No vaig anar allà.
0: Doncs tu t'ho perds.
4: Ja.
1: Segon motiu d'acomiadament, no tan habitual. No adaptar-se a la cultura de festa de l'empresa o no ser divertit.
0: Ojo, que després hi ha la travessant, eh? Els que es passen de divertits, eh? Que ja està, ja està bé.
4: Es pot fotre la gent al carrer per no ser divertit?
0: No ho sé.
1: Ho van intentar, ara us ho explico. Resulta que hi ha casos documentats amb notícies doncs, que, encara que sembli una situació de ficció, hi ha empreses doncs, que es prenen molt seriosament el tema de l'afterwork, el tema de l'equip, amb la socialització obligatòria. I va haver-hi un cas que va arribar a la justícia que un consultor va ser acomiadat sota l'argument que era avorrit i que era difícil de tractar perquè sempre deia que no, quan tothom s'anava després a fer cerveses i llavors quedava com fora, que no contribuïa a la comunitat, no?, de l'equip. I al final, clar, aquest treballador el van acomiadar, va denunciar i aquí cal destacar que la justícia va considerar aquest acomiadament nul. En aquest cas el va considerar nul.
0: Per cert, després perdona, perdona.
1: No, no, digues, digues.
0: No, no, que després hi ha la travessant. O sigui, hi ha els que no d'això i després

0: No, és que estan tot el dia...
1: El cunyat.
2: Però parleu com si aquí ho visquéssim algun cop a la vida. Aquí a Catalunya no sabem el que és l'afterwork. A la vida ho he fet. A Madrid és esgotador. Sí, jo he arribat a dir, perdoneu, que jo ja tengo amigos, que no quiero ir a tomar más nada con vosotros cada dia de mi vida. Són molt... No és pesats la paraula, però vamos, no té res a veure. Jo aquí mai a la vida he anat a aprendre algo amb un cop a
0: la feina. La paraula seria intensos. Escolta'm, és el que estava dient, la travessant, no acabar de cunyar, sinó les persones que permanentment estan organitzant coses amb els de la feina, que és allò de...
3: Una mica de calma, una mica baixem una mica la intensitat.
0: No, que és està molt bé de tant fer coses, perquè, a més, ajuda
3: a... Sí, bueno, a crear team building, no?
0: A team building, sí, total, sí. Però hi ha vegades que és allò de... Que,
3: sí, hi ha empreses que s'ho prenen massa seriosament.
0: Que ja està, que ens veiem molt, m'entens o no?
3: Moltes hores.
0: Ja estaria.
3: Número 3, mentir o inflar el currículum de forma flagrant.
0: Aquí l'Ares és molt de bàcula a mi, eh? Oh, pitjor, em va inflar el currículum que...
2: Oh,
0: vam dir, oh, quants anys d'experiència que té en ràdio, aquesta noia.
2: Amb lo jove que és.
0: Amb lo jove que és.
3: En aquest cas, ocultar informació, inventar títols i experiència, doncs pot costar la feina fins i tot anys després d'haver estat contractat, eh? Si a tu et contracten, has mentit el currículum i l'empresa se n'assabenta 10 anys després, això pot ser...
0: Al carrer.
3: Un motiu d'acomiadament i totalment vàlid. Número 4.
2: Reviseu el LinkedIn, eh? Que els tinc clitxats, eh?
3: Que
2: aquesta persona no ha estat
3: 8
2: anys aquí ni de conya.
3: No? Que
0: pugueu demostrar-ho
3: tot.
0: Jo el de Harvard ara ho trauré.
2: El de LinkedIn jo crec que també se us estan anant de les mans. A LinkedIn i Tinder, a Catalunya, cuidado, també, que són dos llocs que...
3: L'altre dia podem parlar del tema perfils a LinkedIn.
2: No, LinkedIn,
3: és veritat que cada vegada...
2: Lo de LinkedIn em comença a preocupar.
0: Però què passa, que la gent lliga per LinkedIn ara?
2: Sí, s'estan passant. En sèrio? La gent s'està passant a LinkedIn. No, jo no tinc LinkedIn.
3: No és el lloc, eh? No és el lloc, eh?
0: Hombre, que si tinc LinkedIn.
2: Ja la tens.
3: Número 4. L'ús no autoritzat de recursos. Ara, amb la proliferació de cotxes elèctrics, de patinets elèctrics i tot això, han sorgit acomiadaments motivats per la recàrrega sistemàtica d'aquests dispositius als endolls a l'oficina sense que l'empresa et doni permís, eh?
2: Tot i
3: que era aprofitar i carregar allà a l'empresa el patinet, el
2: cotxe...
3: Però allà el deixen, eh? Vull dir, només el carreguen allà. Llavors, clar, això ha provocat acomiadaments. Tot i que normalment s'avisa diverses vegades al treballador, doncs hi ha hagut casos que finalment han acabat amb acomiadament vàlid per aquest motiu, per apropiació indeguda de fluids o desobediència. Per tant, els recursos vigilem. I per últim, l'últim motiu no tan habitual d'acomiadament, consum continuat d'entreteniment digital en hores de feina.
0: I els que es passen tota l'estona mirant les xarxes socials?
3: Xarxes socials, YouTube, etc. És motiu d'acomiadament. Depèn del cas, eh? Si és un tema esporàdic, no perjudica el rendiment i ho fas un dia, doncs no passa res. Ara, si això es converteix en el dia a dia i és massiu, doncs evidentment es pot considerar totalment vàlid i procedent. Per tant,
0: el que passa
2: que
0: a vegades,
2: aquí
0: la
2: mesura...
0: No, cal, és que nosaltres...
2: La notícia del goril·la que has portat avui...
3: No, però nosaltres ho fem per feina, clar, és diferent. No, en el cas, se suposa que són feines en què no té res a veure i que no necessiten aquests recursos per desenvolupar la seva feina, eh?
0: Està clar, si et dediques a fer, jo que sé, bombetes i estàs mirant Instagram, queda una mica raro.
3: És un tutorial de YouTube o un tutorial d'Instagram? Com fer bombetes?
0: Ben vist. Gràcies, Montse.
3: Va, fins ara.
0: Són les 7 i 6 del matí. Anem a la pregunta del dia. Em sabríeu dir quin animal pot canviar de sexe al llarg de la seva vida? Us dono tres opcions.
2: Què vol dir de sexe?
0: Pot canviar de sexe.
2: Un animal pot canviar de sexe.
0: Un animal? Que... Home, si no, no faria la pregunta.
2: Dic, a veure, és una pregunta trampa.
0: No és pregunta trampa. A veure, quin animal pot canviar de sexe al llarg de la seva vida? El peix pallasso, el tauró blanc o el dofí mular? Montse.
3: Ai, el...
0: Què?
3: El peix pallasso.
0: El peix pallasso, tu què diries?
4: Jo anava a dir el peix pallasso, però mira, per donar-li salsa diré el dofí.
0: I tu què diries?
5: Jo estic amb el peix pallasso.
0: El peix pallasso, i tu?
2: Jo per donar-li salsa, com diu la Bea, jo diria el tauró, que és el que falta per dir.
0: El tauró.
2: Algú encertarem.
3: Sí, en
2: aquestes tres opcions.
3: Això sí.
0: Algú s'emportarà el pernil, segur.
6: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
0: Són les 7 i 7 minuts del matí, som els del Bon Dia i Bona Sort, 22 de juny, el dia que ens hem llevat sabent que comença aquest dilluns amb risc de calor extrema a tot Catalunya, tret de les comarques gironines.
3: La primera onada de calor ens ha deixat una nit tòrrida que avui es tornarà a repetir, en què no es baixarà dels 25 graus. Avui serà el dia més crític, amb temperatures que poden superar els 41-42 graus a Ponent i amb nivell 4 de risc gairebé a tot el territori, incloent litoral i prelitoral. La situació començarà a afluixar de cara a Sant Joan.
0: Mentrestant, l'Iran ha aturat les converses de pau amb els Estats Units que s'han iniciat avui a Suïssa.
3: Segons assenyala l'agència de notícies del govern persa, la decisió s'ha pres després de les amenaces de Donald Trump, que ha assegurat que si el govern persa no atura la seva aliança amb Hezbollah, reprendrà els atacs amb força. De la seva banda, Hezbollah es nega a mantenir converses directament amb el govern israelià arran dels atacs que s'han produït els darrers dies. Uns atacs que precisament són condició sine qua non per a l'Iran, que reclama el cessament de les hostilitats a tots els fronts de la guerra.
0: I el Consell General del Poder Judicial estudia expedientar el jutge Juan Carlos Peinado.
3: L'òrgan del govern dels jutges i magistrats estudia expedientar Peinado per afirmar en l'escrit d'obertura de judici oral a Begoña Gómez que els agents que escorten el seu marit, el president Pedro Sánchez, podrien ajudar-la a fugir. La Direcció General de la Policia Nacional, de la seva banda, ha retret aquest supòsit que fa el jutge i ha recordat que actuen amb neutralitat política. Des de l'ala socialista carreguen contra el jutge del Partit Popular i contra el jutge i el Partit Popular acusen els socialistes d'atacar la justícia i insisteixen a demanar un avançament electoral.
0: I Jordi Martí serà el candidat de Junts per l'alcaldia de Barcelona.
3: Jordi Martí va guanyar les primàries amb un 40% dels vots i han participat 628 persones del cens de 934, això és un 67,24%. El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, serà l'alcaldable dels juntaires. Ha estès la mà als seus rivals a les primàries per remar tots en la mateixa direcció. L'objectiu és tornar a guanyar les eleccions municipals tal com va fer Xavier Trias fa 3 anys. Esperen, això sí, aconseguir la vara d'alcalde.
0: Gràcies, Montse.
3: A tu.
0: Anem pel temps. Un temps que avui és especialment significatiu escoltar-lo perquè estem immersos en aquesta onada de calor extrema que encara ens afectarà fins demà i que sembla que les temperatures donaran una mica de treva. De tota manera, la percepció serà que seguirà fent molta calor, després de la nit de Sant Joan. Noelia García, bon dia i bona sort.
1: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor, la primera, de fet, d'aquesta temporada. Avui s'estenen 40 o 42 graus a zones de Lleida, més de 36 graus a l'interior i superant els 34 a zones del litoral. Els termòmetres marcaran 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Dia càlid predominen el cel clar o poc ennuvolat, però tèrbol amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i molt bon dia. D'aquí a 4 minuts arribem a un quart de 8 del matí.
6: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Vinga, va, en aquesta nova hora, no, ja estem pràcticament a la tercera hora del Bon Dia i Bona Sort. Preguntava quin animal pot canviar de sexe al llarg de la seva vida. El peix pallasso, el tauró blanc o el dofí mular, Montse?
3: Peix pallasso.
0: El peix pallasso.
4: Dofí mular.
0: Dofí mular. El peix pallasso.
7: Pallasso.
2: El tauró.
0: Doncs el peix pallasso, Quan la femella dominant mor, el mascle principal del grup es transforma en femella. Has sentit això o no?
2: És fort.
3: És molt fort, molt cari, sí. Sí. Per continuar tenint descendència.
0: Doncs ja està, ha quedat clar, no? Sí o no? Sí.
7: Claríssim. Sí. No es pot afegir res més. Que es pot dir més alt, però no més clar.
0: No. Et dona això que no sorprèn.
4: No, és increïble, no?
0: Sorprèn moltíssim. Vinga, va. No, bona. Per cert, avui, dissabte vau tenir un bon dia.
7: Sí. No tant com tu. No tant com tu.
0: Bueno, no, va ser un dia normal, la veritat. He posat més d'això. Però va estar malament, Però és que dissabte era...
2: El Yellow Day.
0: Clar, sí, el dissabte era el millor dia de l'any, el dia més feliç. Hem de buscar excuses perquè avui siguem feliços per alguna cosa.
2: Exacte.
0: I és que avui hem de ser feliços per... Per què, Ares?
2: Doncs, òbviament, perquè l'estiu ja és aquí.

0: vacació.
1: Doncs ja hem entrat a l'estiu.
2: Ara sí que sí, ja és oficialment estiu, eh? Ho notem quan sortim al carrer i encara no és de nit, quan les terrasses estan plenes un dilluns qualsevol, doncs comences a mirar escapades, festivals, vacances, o simplement busques alguna excusa per allargar una miqueta més el dia, eh? I això és genial, perquè l'estiu té una cosa que no té cap altra època de l'any, i és que sembla que tot sigui com una mica més lleuger, eh? Més fàcil. La gent, escolta, no us dona la sensació que somriu més, quedem més, ens ve de gust més sortir de casa, i no sabem si és el sol, les hores de llum, o el fet de que tots tenim la sensació que ens espera alguna cosa bona, eh? Perquè l'estiu és això, és una promesa, la promesa que encara queden sopars a la fresca, concerts, banys al mar, gelats, terrasses, i aquells moments que encara no sabem que recordarem per sempre. I potser no passa res extraordinari després, però cada any ens il·lusionem de la mateixa manera, eh? I hem de continuar fent-ho, perquè avui hem de ser feliços, perquè l'estiu ja és aquí i hi ha poques coses tan agradables com tenir la sensació de que encara ens queden moltes coses boniques per viure.
1: Ai, m'agrada molt això que has dit, i potser després no passa res extraordinari, però cada any ens il·lusionem igual.
2: Sí.
1: És que és això. I escolta'm, saps què et dic?
2: Què?
1: Que em dona que alguna cosa extraordinària passarà.
2: Sí?
1: Sí, a tu ja et va passar.
2: A mi?
1: La cosa extraordinària.
2: L'he oblidat.
3: A mi?
2: Però l'any passat, l'estiu passat o aquest estiu?
1: Durant l'any, a tu ja t'ha passat. La cosa extraordinària.
2: Ah, sí, cert.
1: Ja t'ha passat la cosa extraordinària.
2: Sí? Vols dir que no vam passar a cap mes a l'estiu?
1: Eh?
2: No vols dir que no vam passar a cap mes?
1: Tu ja has agotat el forfet de temporada. Tu creus que et passarà alguna cosa extraordinària aquest estiu?
3: Aquest any, sí.
1: Sí?
3: Sí.
2: Vinga.
1: Molt bé.
3: Sí. Però no, l'estiu ben bé no ho sé, però...
1: Però a nivell laboral?
2: En general?
3: Sí, també.
1: I a l'altre quin nivell?
3: Bueno, familiar.
1: Sí?
3: Sí.
1: Seràs avi?
3: No, no puc.
1: Però és bo.
3: Sí.
1: Fantàstic, és una meravella.
2: Que
1: I tu, Bea, pronostiques alguna cosa bona per aquest estiu o no?
4: Sí, la pronostico per l'estiu, sí. Sí, claríssimament.
1: Creus que et passarà un guapo?
4: Sí.
1: Sí.
4: I si no, faré que passi.
5: Ara, aquesta és l'actitud.
1: I tu, Montse?
5: Igual que la Bea. Jo no tinc, a veure, no sé, no tinc senyals que em diuen, no, anirà per aquí la
1: perdona,
5: cosa,
1: perdona,
5: no ho sé.
1: Perdona,
5: però jo posaré tot de la meva part.
1: Perdona, poc tu pensaves, tenies un cap de setmana de...
5: Bueno, se'n va girar el cap de setmana divendres a la tarda.
1: I de cop i volta diu, no explicaré tot perquè ets tu qui ho ha d'explicar.
5: No cal.
1: Però de cop i volta diu, haig de marxar un moment que tinc una cursa, però vaig i torno. No va tornar perquè es va tenir que quedar a recollir el trofeu que va guanyar.
5: Mira, va ser una evasió i em va anar molt bé. Però...
1: És extraordinari. Bé, a 22 de juny, un quart de 8 del matí, tal dia com avui, però de 1969...
5: Va morir Judy Garland, actriu i cantant nord-americana conegudíssima per pel·lícules com el Mac 2 i cançons com aquesta.
1: I tal dia com avui, però del 1986...
5: Al Mundial de Futbol de Mèxic, el jugador Diego Armando Maradona feia un gol amb la mà, que després es va conèixer com la mà de Déu contra la selecció britànica, i posteriorment, durant el mateix partit, fa el gol del segle, considerat un dels gols més destacats de la història dels Mundials.
6: Un gol tras una mano, la de Dios, diria el 10, el dios del campo, la leyenda, así que la mano de Dios, en cualquier caso, instante mil veces repetido y solo una vez inmortalizado, pura picardía, así lo contaría el Diego en su biografía y ante la cámara de Emir Kusturica.
7: Es como si le hubiese robado una cartera a un inglés.
1: I tal dia com avui, però del 2023...
5: Es declarava la mort dels 5 passatgers del submergible Titan a causa d'una implosió en l'incident del submergible a l'Atlàntic Nord, a les restes del Titanic.
8: Passaven una hora i 45 minuts des de la immersió quan el Titan dejó de enviar señales a la costa i al no volver a la superficie a la hora programada saltaron todas las alarmas. Aviones, barcos y vehículos sumergibles de varios países, la mayoría de Estados Unidos y Canadá, iniciaron una búsqueda contrarreloj, porque el submarino, de menos de 7 metros de largo, llevaba oxígeno solo para 4 días, siendo 5 los tripulantes.
1: Gracias, Montse.
5: A tu, buen día.
1: Un quart i dos de vuit. Bé, ara que segurament la gent, crec que el gran volum de gent que ens està escoltant ho està fent, o... no sé, rentant-se les dents, s'acaben d'aixecar, estan preparant el cafè, o estan preparant... No, anava a dir, l'esborzar les dents, no crec.
3: No crec, aquesta hora no.
1: No crec,
5: aquesta hora. Hi ha molts casals, aquesta setmana.
1: Ah, sí, el casal, és veritat, el casal. Doncs bé, demà es treballa també, i dimecres a Catalunya és festa. Doncs bé, la ciència revela que les festes entre setmana ens alegren molt el dia. No el dia de festa, sinó el dia abans del dia de festa. I és que diversos estudis indiquen que els dies festius que trenquen la rutina laboral poden tenir un efecte molt positiu en el benestar. Segons una investigació de la Universitat de Columbia Britànica, les persones són més felices i pateixen menys estrès quan disposen de més temps per compartir amb família i els amics, un factor clau per explicar l'impacte dels festius. A més, altres investigacions apunten... També et dic una cosa, eh? No cal investigar gaire. Eh? A més, altres... Però hi era, i s'havia
3: de
1: dir.
3: No, s'havia de dir.
1: Això és actualitat 100%. A més, altres investigacions apunten que els dies centrals de la setmana són percebuts com els més monòtons, fet que converteixen les celebracions intensament intersemanals en una oportunitat ideal per desconnectar i millorar l'estat d'ànim. Mira, un altre estudi com aquest i no en faig cap més. Després s'hauria de dir... Hi ha un estudi que diu que la persona que li toquen 30 milions a la loteria...
5: Es posa contenta.
1: Està bé, no?
5: No se podia saber.
1: No, no. Hi ha un estudi que diu que si posen un plat de gambes de...
3: De Palamós, també.
1: No és que tingui res en contra dels de Palamós, però per proximitat.
3: Per proximitat. No, no, no. A mi, si me les posen de Palamós, també m'està bé.
1: Tampoc els hi faran lleig.
3: No les vomitarem, eh?
1: Però d'això... en fi, que res, que això en total per dir que demà passat hi ha festa, eh?
3: Sí.
1: M'entens o no? On fas el rebella, tu?
3: De família, res, poca cosa. Com sempre, vull dir, sí.
1: No és la cosa bona que t'ha de passar, oi?
3: No és aquesta.
1: I tu te fas el rebella?
4: Jo a Begur, amb família, també.
1: En sèrio?
4: Sí.
1: Oh, que bé. Alguna cala de Begur o al poble?
4: No, m'ho han de dir, perquè anem convidats a casa uns amics, no ho sé.
1: És fantàstic.
4: Ho planegen. Jo només hi vaig i...
1: Anar convidats a casa d'un amic és el millor pla de tots, ja t'ho dic ara. I us quedeu a dormir allà, suposo.
4: Sí.
1: Molt bé.
4: Sí.
1: Vinga, 4:05 d'avui. I en tot plegat hem arribat ja a la segona cançó del Bon Dia, Bona Sort.
5: Anem a posar una mica de ritme al programa amb Jess Glynn, que porta aquesta Hold My Hands.

0: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
2: Bon dia i bona sort, amb Bedollador.

0: D'aquí 5 minuts arribarem pràcticament a 8:15 del matí. Anem a la premsa escrita amb la Montse Vidal. Comencem amb La Vanguardia.
1: Que avui titula: el Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. El periòdico destaca avui: Lamín redimeix Espanya. El País avui diu: la presidenta del Poder Judicial planteja expedimentar Peinado. El Mundo avui destaca: el Consell General del Poder Judicial examina Peinado avui mateix sobre la pressió del govern. El diari ABC avui titula: les clavegueres del PSOE van planejar pressionar la dona d'Aldama. El diari Ara llegim: Catalunya crea 320.000 places en pisos turístics en una dècada. I La Razón avui titula: juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado.
0: Pel que fa a la premsa esportiva,
1: L'Esport titula: visca Lamín.
0: I Mundo Deportivo
1: ho resumeix amb una sola paraula: letals. Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Vinga, de seguida ens posarem amb el concurs del Bon dia, bona sort. Per cert, ja us avanço que avui, si no teniu plans per les nits més caloroses de l'estiu, tenim un pla per vosaltres molt guapo. Ja podeu trucar al 900-630-630 i de seguida us direm quin és el pla que tenim per vosaltres. 900-630-630. Va, anem amb el pare Marc, que demà arriba a Ramé de Sant Joan, i els nens i nenes del nostre país ho viuran com ho viuran? Això és el que tot Catalunya li pregunta, ja diré la pregunta jo, al pare Marc.
2: Sí, doncs efectivament, demà a la nit tenim la Revetlla de Sant Joan, una festa fantàstica que dona el tret de sortir de l'estiu, que convida a la juerga i a tantes altres coses agradables quan no tens criatures. De tots és sabut que la manera d'afrontar una festa, quan s'és pare o no, és radicalment diferent, però crec que no hi ha cita al calendari en què la diferència sigui tan evident com per Sant Joan. Ara us parlaré una mica de com és el Sant Joan amb les criatures i em centraré especialment en els petards. I no m'estic referint als nens, sinó als objectes pirotècnics, eh? I ho faré una secció petarda, plena de llum i de color, que es titula Pim, Pam, Pum!
0: Perdona un moment, és que... A veure, és que m'ha esclat el cap.
3: L'arsenal que tenim a casa.
0: Això ets tu?
2: Sí.
3: Això és casa meva.
0: Això és casa teva?
3: Sí. És que li estic ensenyant una fotografia dels meus dos nens que ahir van fer inventari de petards.
2: Sí, i la foto l'han fet els TEDx.
3: I exacte, sí. I tenen aquí tots els petards preparats, perquè, vull dir, aquesta secció m'interessa moltíssim.
0: A veure, un moment.
3: Aquesta secció és per mi.
0: No, és que em pensava que això era un assalt dels Mossos d'Esquadra.
2: No,
0: exposició
2: els TEDx sí. L'han detingut, saps? Els detectors.
3: I estan encantats a la vida, estan desitjant.
2: Sí, molt bé.
0: Però canviareu tiant el mare magnum.
3: Sí. Som mig valencians, tu.
2: Bé, el primer que cal explicar és que per Sant Joan els nens i nenes del nostre país es poden classificar en dos grups: els que no suporten els petards i els que disfruten més amb ells que la Montse Vidal fent els 800 metres llisos. No hi ha terme mig, val? Anem a analitzar el primer grup, els que no els agraden. El primer que cal dir és que ho passen fatal, val? De fet, quan algun dia s'han escoltat coets i petards perquè el Barça ha guanyat un títol, ja han mostrat clarament que això no és lo seu i que si la cosa continua així es faran de l'Espanyol. I així no s'estaran de gaire celebracions, val? No cal dir que la nit de Sant Joan per aquests crios és com un autèntic infern, i que mentre tots estem mirant la pirotècnia i fent el oh, ells estan a la falda de la mare, cargolats amb els ulls tancats mentre ploren i es posen les mans a les orelles.
3: Els petits, sí.
2: En aquests casos, bueno, petits...
4: N'hi
2: ha petits que no passen malament, eh? N'hi ha alguns que ja apunten maneres...
3: Sí.
2: Acabats de sortir de... Saps? Encara no parlen, però
0: que sí.
2: Ja saben aguantar la metxa. Bé, en fi, en aquests casos heu de passar el tràngol com podeu, però com a mínim ja sabreu que els vostres fills o filles de gran no seran superherois. En el segon grup, que seria el cas dels nens de la Montse, claríssimament, que acaba d'aquí demostrar...
0: Jo he vist exèrcit amb menys recursos, eh?
2: No, està clar. Doncs, en el cas del segon grup, encara és pitjor, perquè si amb el primer es pateix de veure lo malament que ho passen, amb aquests es pateix perquè no es té la garantia que a la nit no s'acabarà a l'hospital. Penseu que fan anar els petards molt millor que el bolígraf als llibres, no sé si és el cas, però són dels que els posen en llocs clarament menys inapropiats, val? Clarament menys apropiats, diguem-ho, I de seguida s'acosten a aquell oncle o cosí que porta els petards més grans, més cars i que, evidentment, més perillosos de tots.
1: Sí, sí, tenen,
2: els detecten de seguida, saps?
1: M'ha agradat això dels llocs poc apropiats, eh? Sí, sempre s'ha de parar els peus, no? Dins aquest forat, no, sisplau. Dins el cotxe no és bona idea.
2: Vale? Aquestes coses, val? Sí, clar, allò del formiguer i la papa... Tot això està molt vist, ja. O sigui, és molt, és molt bàsic. S'ha d'anar un pas més endavant. Has de saltar la pantalla. Bé, conclusió. Tingueu els nens d'un costat o l'altre, patireu igualment i us fotran la festa en l'aire, tant si són d'un grup com de l'altre. Per tant, la recomanació és que feu una trobada amb altres pares i mares prohibint l'entrada a l'oncle o amic dels petards grossos i en algun lloc ben apartat on a poder ser només se sentin els petards que tireu vosaltres. I si no pot ser, busqueu tats per les orelles, ni que sigui per no sentir els plors dels vostres fills i poder ser, poder seguir gaudint de la festa. Per tant, bona rebella a tothom.
0: Bona rebella. Gràcies, Radorta.
2: A vosaltres.
1: Estàs escoltant... Bon dia i bona sort. Amb Badollador.

0: Preguntava si teniu plans per les nits més caloroses de l'estiu. 900-630-630. Atenció, perquè avui regalem una invitació doble per al Cosmonits del Museu de la Ciència Cosmocaixa. Un cicle brutal que farà que el dijous 16 de juliol i 6 d'agost, de 6 de la tarda a 2:15 de la nit, però perquè no oblideu de les xerrades avorrides, hi haurà laboratoris de fòssils reals, un qui es juga gegant d'animals, jocs de camuflatge i fins i tot podreu dissenyar el vostre propi minijardí vertical per emportar-vos a la casa. I pels més grans, unes xerrades per descobrir la biologia real que s'amaga darrere de Pokémons i monòlegs de ciència i humor que destrossen els mites del rei Lleó, explicant qui mana de veritat a la natura. Ciència, jocs, planetari, terrasseta a la fresca. 900-630-630. Va, recollim la trucada. Bon dia, bona sort.
1: Hola, buenos días.
0: Hola, què tal? Amb qui parlo?
1: En Carlos.
0: Com estàs, Carlos?
1: Bien, bien. Molt camino bé. Al trabajo.
0: Camino al trabajo. ¿A qué te dedicas, Carlos?
1: Soy instalador de aires acondicionados.
0: ¡Hombre!
2: ¡Ah, cuánta feina, eh!
0: ¡Hombre!
1: A tope.
0: Carlos, las acciones de la empresa han subido, ¿no?
1: Sí, ahora a tope.
0: Sí, sí, molta feina aquests dies, ¿no?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Molt bé. D'on ets tu, has dit?
1: De Sabadell.
0: De Sabadell. I treballes per la zona de Sabadell o fora de Sabadell també?
1: Sí, per tot.
0: Per tot
1: arreu. Catalunya trabajamos.
0: Molt bé, doncs escolta'm, que vagi molt bé la feina, que suposo que aquests dies en deus tenir molta.
1: Sí.
0: A quina temperatura hem de posar? És recomanable posar l'aire condicionat aquests dies?
3: Bona aquesta.
1: A la meva casa està 25, 26...
0: I
1: ja no tens calor i se va deixar fogó i ja estàs bé.
0: Ja, però Carlos, 25-26, quasi que ja és... és quasi posar l'estufa. Fa molt... 25-26... A mi m'havien dit que la recomanable era 22, no?
3: Jo 23, havia sentit. 23-24, no?
2: Jo també.
1: Això és fred, eh? No.
0: Això és, o sigui, més alta, eh? 24-25.
1: Sí.
2: Però
1: sí,
2: per tenir-lo una estona, entenc, no? Que vagi fent, que no acabi de pujar, que no deixem pujar molt la temperatura, no? Entenc?
1: Bueno, aquí partir de la base que cada cuerpo necesita una temperatura, ¿no? Hay gente que...
2: Bé.
0: Em quedo amb això. Cada cuerpo...
4: El Badó necessita 14 graus per temperar-lo una mica.
0: Per baixar la temperatura. Escolta'm, que vagi molt bé. Una forta abraçada i gràcies per trucar.
1: Venga, igualment.
0: Adéu, no pengis. Adéu, bon dia i bona sort.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: A veure, sabies que...
6: No, flipareu. Escolta'm amb atenció. No,
0: sempre ho
6: fa. No, sempre no. Ni jo mateixa m'escolto a mi, però és que aquest me va sobtar molt. Sabies que la primera webcam de la història no es va crear per fer videotrucades? Uns investigadors de Cambridge la van instal·lar per vigilar una cafetera i saber si encara quedava cafè abans d'aixecar-se de la cadira.
0: Va!
2: En sèrio?
6: És boníssim, crec que dóna hasta per secció de que he d'investigar aquesta gent.
0: Doncs mira, ara ja ho has cremat, això.
2: O sigui,
6: volia dir-t'ho.
2: Va sortir de la mandra, de no haver-se d'aixecar.
6: Va sortir de la mandra.
2: Per controlar i no haver-se d'aixecar.
6: I mira, després tenim una pandèmia i gràcies a cosetes.
0: Sabies que
6: existeixen hotels construïts dins d'antics avions comercials? Alguns aparells retirats han estat transformats en allotjaments on encara es conserven la cabina, les finestretes i bona part de l'estructura original.
0: Això ho teníem a Mataró, però amb un vaixell. Que es deia, de fet, es deia El Barco, que era discoteca.
6: Això és original, em sembla original. Això tenen als Monegros també, al Festival dels Monegros de l'estiu, a 40 graus.
0: Sí, senyora.
6: Doncs també tenen una de les sets de DJ.
0: Als Monegros el Carlos també es forraria, l'home que ens acaba de trucar. I sabies que...
6: El rècord mundial de fitxes de domino supera els 4 milions de peces. Els muntatges poden requerir mesos de preparació i qualsevol error pot provocar una reacció en cadena abans d'hora.
0: Això, de veritat,
6: si tu
0: venies a tenir que posar 4 milions de fitxes i que sense voler portes els 3 milions o 700.000 i un passa per allà esternuda i... És que no m'ho puc imaginar. I sabies que...
6: La majoria de novetats musicals importants es publiquen en divendres.
2: Sí.
6: La indústria musical va unificar aquest dia perquè les vendes i reproduccions es comptabilitzessin igual a tot el món.
0: Gràcies, doncs ja sabem més coses.
5: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Vinga, va, dilluns, dia 22 de juny, el dia que ens llevem, sabent que comença aquest dilluns amb risc de calor extrema a tot Catalunya, tret de les comarques gironines.
2: La primera onada de calor ens ha deixat una nit tòrrida que es tornarà a repetir avui, en què no es baixarà dels 25 graus. Avui serà el dia més crític, amb temperatures que poden assolir els 41-42 graus a Ponent i nivell 4 de risc a gairebé tot el territori, incloent litoral i prelitoral. La situació començarà a afluixar de cara a Sant Joan.
0: L'Iran ha aturat les converses de pau amb els Estats Units que s'han iniciat avui a Suïssa.
2: Segons assenyala l'agència de notícies del govern persa, la decisió s'ha pres després de les amenaces de Donald Trump, que va assegurar que si el govern persa no atura la seva aliança amb Hezbollah, reprendrà els atacs amb força. De la seva banda, Hezbollah es nega a mantenir converses directament amb el govern israelià arran dels últims atacs. El cessament dels atacs, precisament, és condició sine qua non per a l'Iran, que reclama el cessament de les hostilitats a tots els fronts de la guerra.
0: El Consell General del Poder Judicial estudia expedientar el jutge Juan Carlos Peinado.
2: L'òrgan de govern dels jutges i magistrats estudia expedientar Peinado per afirmar en l'escrit d'obertura de judici a Begoña Gómez que els agents que escorten el seu marit, el president Pedro Sánchez, podrien ajudar-la a fugir. La Direcció General de la Policia Nacional, de la seva banda, ha retret aquest supòsit que fa el jutge i ha recordat que actuen amb neutralitat política. Des de l'ala socialista carreguen contra el jutge i des del Partit Popular acusen els socialistes d'atacar la justícia i insisteixen a demanar un avançament electoral.
0: I Jordi Martí serà el candidat de Junts per l'alcaldia de Barcelona.
2: Jordi Martí va guanyar les primàries amb un 40% dels vots i han participat 628 persones d'un cens de 934. Això és un 67,24%. El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, serà l'alcaldable dels juntaires, que ha estès la mà als seus rivals a les primàries per remar tots en la mateixa direcció. L'objectiu és tornar a guanyar les eleccions municipals, tal com va fer Xavier Trias fa 3 anys. Esperen, això sí, aconseguir la vara d'alcalde.
0: Gràcies, Montse. Són 2:47 de 8 del matí. Anem a conèixer quin és el temps, ja avancem. Vagi per davant que avui farà molta calor, igual que ahir, intensitat de calor. Demà també continuarem amb una calor molt, molt extrema i a partir de dilluns...
2: De dimecres.
0: Sí, clar, com que venim vindrem de la Revetlla...
2: Semblarà dilluns.
0: Doncs sembla que donarà una treva, però una treva...
2: No gaire...
0: Molt suau.
2: Sí.
0: No diré imperceptible, però sí que seguirà, que no és allò, a partir de dimecres. Dimecres farà fred, farà calor intensa. Anem pel temps, ens ho explica millor la Noelia García des de AEMET.
7: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor, la primera, de fet, d'aquesta temporada. Avui s'esperen 40 o 42 graus a zones de Lleida, més de 36 graus a l'interior i superant els 34 a zones del litoral. Els termòmetres marcaran 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Dia càlid predominen el cel clar o poc ennuvolat, però tèrbol amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i molt bon dia. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya a veure com tenim aquesta hora del matí la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
8: Bon dia. Comencem la jornada d'avui amb força tranquil·litat a les carreteres catalanes. De moment destaquem que no hi ha incidències, però sí alguns punts amb retenció, sobretot als accessos i voltants de la capital catalana. A hores d'ara trobem força lentitud en el vessant Besòs, també a la C58 des de Sant Quirze i també de retruc tot plegat i retencions en direcció Llobregat a les dues rondes de Barcelona. Al Vallès també tenim retencions de manera intermitent i puntual a la AP7 al punt de la Roca del Vallès, Montornès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona. Per altra banda també tenim retencions des del Llobregat en direcció a la capital catalana amb congestió puntual també a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Sant Feliu en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia i bona sort.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Què bé!
3: Avui vinc amb un tema interessant, jo crec.
0: Sí, home, sempre vens amb temes interessants, molt interessants. Avui ens portes una idea que probablement... Ens han vengut des de petits.
3: Sí, senyor. Us porto el gran mite, de la mitja taronja.
6: Home!
3: L'heu sentit a parlar?
6: El clàssic, no?
3: El clàssic, el clàssic. Sí, sí. Algú ha trobat la seva mitja taronja?
2: És que, clar, el concepte ja...
3: Ja,
4: no. S'haurien de provar totes, no?, per saber si és la mitja o no.
3: És això, és això.
0: Però escolta'm, respondeu a la pregunta. Creieu que heu trobat la vostra mitja taronja en algun moment?
4: Jo em dono per trobat.
0: Sí?
4: Sí.
6: Jo també, però també crec que no es necessita la mitja taronja. Clar, o sigui, vull dir-te, sí, no? Necessites això de que...
2: Mitja mandarina, sempre que et falta alguna cosa.
4: No? Sí. Deixem un mitja mandarina.
6: Sí. Jo crec que el concepte és una mica antic, suposo que...
0: Sí, home, que... antic, no? Hi ha coses que encaixen perfectes.
6: No, jo no tinc per què encaixar perfecte. O sigui, jo puc tenir discrepàncies amb la meva parella.
0: Ah, evidentment.
6: Era avorrit, si no.
0: Evidentment, però amb aquella persona que quan us trobeu, dius, que guai.
6: Aquí és.
0: Saps?
6: Sí.
0: Aquest és el
6: tema. Això sí,
3: ara vaig, i així comencen totes les històries d'amor, no? Aleshores, jo vull venir a parlar de que, bueno, aquesta idea que existeix una persona feta a mida per cadascú de nosaltres, doncs, no?, amb qui tot encaixa a la perfecció, tot flueix, no hi ha dubtes, no has de negociar res, amb qui no discuteixes, no? I clar, ens han venut tot això, i jo després em trobo a la consulta que això és un problema, perquè llavors, no?, coneixes algú, t'enamores, hi ha química, hi ha connexió, teniu conversa inacabable durant hores, no? Jo me'n recordo les meves primeres cites amb la meva parella actual, duraven 10 hores.
0: I ara què duren?
3: Sí, ara...
6: No 10 minuts.
3: No, parlem molt, però...
0: Està bé parlar, eh?
3: Sí. Està bé parlar, i si ets la meva parella, està més que bé parlar, perquè jo sóc una persona que necessito
2: comunicació.
3: Per expressar-me.
0: Però, sí, però està, és, de veritat, és un gust quan trobes una parella...
3: Amb qui pots parlar.
0: Que, sí, sí, amb que quan arribes a casa o arriba a casa i que us assenteu al sofà, que us dediqueu una estona a vosaltres a fer una descompressió i poder parlar, i és mola molt.
3: Mola molt, sobretot parlar mirant-vos als ulls. Això sí, molt important, eh? Parlar i un al mòbil, això ja ho havíem dit, això no. No. Parlar connectats, en presència.
0: Ah, però fins i tot, o estar cuinant, sí, i anar parlant mentre vas cuinant i anar comentant la jugada.
3: Sí, sí.
0: No, jo, la meva darrera relació, vaig tenir aquesta sort, que vam parlar molt i m'encantava.
3: Sí, sí. Doncs això, aleshores, no?, us heu conegut, sembla que us conegueu de tota la vida per això, no?, perquè ja amb una mirada us enteneu, parleu durant hores, etc, i penses, ja està, ja he trobat la meva mitja taronja, no? I després, què passa? Que arriba la vida. Sí, no?
2: I et passa per sobre.
3: Arriba la vida que passa per sobre. Llavors descobreixes que un és puntual i l'altre no. Que un li encanta gastar i l'altre necessita estalviar com un boig. Que un vol sexe 3 cops per setmana i l'altre 1 cop al mes. Que un necessita parlar les coses al moment i l'altre necessita 3 dies per pair-les.
0: Perdona.
3: Digue'm.
0: Un moment. Escolta'm.
4: Avui no farà secció, bé, ja t'ho dic ara. Guarda-te-la per la setmana que ve.
3: Ja la vaig fer curta expressament.
0: És que molt ràpid, has passat per aquí, quan has dit, quan un vol fer sexe 3 cops a la setmana i un se m'ha quedat mirant l'Ares, volem dir, és que si és 1 cop al mes ja no hem de parlar de res. Ja pots
3: marxar
0: per on
3: has vingut.
0: Ja pots parlar i explicar-me moltes coses mirant-me els ulls i superguais, m'entens o no? Però...
6: Tot això volia dir la nostra mirada, no?
0: No, la teva, que m'has mirat.
6: La teva. La teva, podrit.
3: Però us ho diries tot amb una mirada.
2: Perdoneu, 10 hores parlant al mes, vull dir, cada dia em surten moltes hores i molt poc sexe, però si és 1 cop al mes només, masses hores parlant, no?
4: Vaya xapa, no?
0: Menys parlar, no?
3: Exacte. Ara hem canviat d'opinió.
0: Sí.
3: Aleshores, el tema és això, no? O un, doncs, li agrada molt la muntanya, d'altra platja, un és molt familiar, l'altre necessita espai, no? I llavors aquí molta gent comença a pensar, potser m'he equivocat, potser no era la mitja taronja, potser no és la persona, no? I aquesta és la part que a mi em sembla interessant, perquè i si el problema no fos la persona? I si el problema fos haver crescut pensant que existia algú amb qui mai no havies de negociar res? I llavors, amb algú amb qui no hi hauria mai conflictes, etc, perquè jo no he conegut mai una parella, no sé si vosaltres, que porti 20 anys junta, i em digui, no, nosaltres coincidim absolutament amb tot des del principi, no? Mai. El que més aviat sento...
0: Perdona, aquelles parelles que diuen, nosaltres no ens hem discutit mai.
6: Pues
0: no.
6: Així, pues
3: qui? Jo tremolo, quan em diuen això, arriben a consulta després.
0: No són parelles, són dos mobles. No ens hem discutit mai.
6: Atrezzo.
0: Hi ha d'haver una mica de criteri, no?, a la vida, i no, el criteri no sempre ha de ser el mateix.
6: Exacte.
0: Per tant, no ens hem discutit mai. No ens hem discutit mai.
3: Agafa.
4: És inquietant.
0: Quan
4: és això, és perquè hi ha algú que pren les decisions i l'altre que sempre
3: que
4: diu
3: a
4: mi. I l'altre el que no vol és prendre decisions.
0: Però tu fa pinta que et discuteixes poc, eh?
4: No! No te pensis, eh? No em subestimis, eh?
0: No et subestimo.
4: Puc ara discutir amb tu, si vols. Sí.
3: Bueno, aleshores, no? La gent que porta molts anys junta, més aviat el que et diu és a qui ens vam haver d'adaptar, no? A qui vam aprendre a entendre'ns, aquesta cosa encara la negociem i us en recordeu d'aquell matrimoni dels Gottman que tenien al laboratori de l'amor, al Love Lab? Aquest, un dels descobriments que van fer és que el 69% dels conflictes no s'acaben de resoldre mai. No? Aleshores,
2: el 69%.
6: És molt, 69%
3: no s'acaben de resoldre del tot. El tema és, no perquè la relació vagi malament, no? Sinó perquè al final són diferències de personalitat, de prioritats.
6: Això és molt bo, me quedo molt més tranquil·la.
3: És això.
6: Sempre vull solucionar. Però si em baso amb aquesta dada, ens posarem d'acord.
3: És això, perquè aquesta notícia és molt millor que la de la mitja taronja, perquè vol dir que les relacions no funcionen perquè hem trobat una persona perfecta per a nosaltres, sinó que funciona perquè aprenem a gestionar allò que no encaixa. O sigui, que la mitja taronja no existeix i la bona notícia és que no la necessitem.
6: És meravellós!
0: Ni existeix ni la necessitem. Doncs ja està. I si veieu que encaixeu molt, doncs també pot encaixar una taronja amb una llimona, m'entens o no?
3: I tant. És un suc boníssim.
0: Doncs ja està, ja ho tindríem.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: We are ready. Mundial 2026, el bon dia i
5: bona sort.
0: Bona sort.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too. Major strong. Strong.
0: A veure, partits que han acabat a l'estadi Miami Gardens, Uruguai 2, Cap Verd 2, que és el grup d'Espanya, que Espanya se li posa tot molt de cara després de la victòria davant de l'Aràbia Saudita ahir la tarda, ara en parlarem. I un altre partit acabat a l'estadi BC Place de Vancouver, a Nova Zelanda 1, Egipte 3. Entrem ja en matèria de selecció, perquè Espanya va reaccionar amb autoritat després del mal inici del Mundial i va superar amb claredat l'Aràbia Saudita per 4-0. A Atlanta, l'equip de Luis de la Fuente va mostrar una versió molt més ofensiva i convincent, liderada per un brillant Lamine Yamal i un efectiu Mikel Oyarzabal, que va ser decisiu en la victòria.
2: Espanya va dominar des del primer minut, va deixar el partit gairebé resolt abans de la mitja hora i va mantenir el control durant tota la segona part. Amb aquest triomf, la Roja suma 3 punts clau, es col·loca al capdavant del grup A i deixa molt ben encaminat el seu pas cap a les eliminatòries del Mundial.
0: Mentrestant, Rafinha va haver de ser substituït durant el partit contra Haití. Proves mèdiques han confirmat que pateix una lesió a la part posterior de la cuixa dreta a la zona dels isquiotibials, ara sí.
2: Tot i això, la selecció brasilera no el dona encara per descartat i opta per seguir un pla de recuperació intensiva per valorar-ne l'estat en els propers dies, el que genera especial prudència perquè el jugador del Barça ja havia tingut problemes musculars a la mateixa cama aquesta temporada.
0: I dos apunts més ràpidament. A Marc Márquez, que va signar una nova victòria al Gran Premi de la República Txeca, i el pilot de Ducati es va imposar a Breno davant d'Oi Agura i que està retallant ja els punts davant del seu màxim rival, i Serena Williams, que tornarà a competir en el quadre individual de la Wimbledon després de rebre una invitació de l'organització.
2: Doncs sí, la seva primera participació individual a Wimbledon des del 2022, després d'haver tornat recentment a les pistes en dobles amb 7 títols al torneig londinenc, reapareix en un escenari molt especial per intentar reviure una de les grans històries del tenis.
0: Gràcies, Montse. 3:15:03 de 8. Anem a l'estop de l'any. Demà fem revetlla aquí, eh? Demà dedicarem molt temps a posar-li música.
2: Música de revetlla. Mentrestant, un dia com avui es publicava, el 1981, el primer gran èxit de Mecano.
15: Ay, no me puedo levantar. El fin de semana me dejó fatal.
2: És el que repetim nosaltres cada dia, eh?
0: Sí.
2: Bona sort. I aquest va ser justament el primer gran èxit. Anem a repassar 4 cançonetes més de Mecano. Podríem estar tot el programa parlant d'aquesta banda, però ens quedem amb temes com Cruz de Navajas.
15: Cruz de Navajas por una mujer. Brillos mortales despuntan al alba.
2: Altra de les importants.
0: Avui em falta temps, Montse.
2: Ai, va, anem un altre dia especial. Va. Altra de les importants, Los Amantes.
15: Y siempre estoy rompiendo bravos, cantando con plazas.
2: O Mujer contra Mujer.
6: Ah,
15: y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas?
2: Y aquesta és una de les meves preferides, La
0: Totalment.
2: Fuerza del Destino.
15: Una noche en el bar del oro.
0: Coincidim, eh?
15: Me
2: Sí, eh? A més té aquest final, que no és aquest tros, però té el final apoteòsic. Saps com el With or Without You dels U2? Que, doncs aquesta igual.
0: Ho deixem aquí. Gràcies, Montse.
2: A vosaltres, Bea, bon dia, bona sort.
0: Gràcies.
6: Adéu,
0: Mar,
6: gràcies, Badó.
0: Gràcies, feliç dilluns, Catalunya. Bon dia, bona sort. Demà ens escoltem a les 6.

Hola, molt bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees d'aquest dilluns 22 de juny. Cap de setmana tràgic a les platges catalanes. Tres menors han mort ofegats a la platja de Tarragona i un home ha perdut la vida també a la de Barcelona. L'onada de calor es farà notar avui amb molta força en aquesta primera setmana de l'estiu, en la que la temperatura política tampoc no baixa. El Consell General del Poder Judicial estudia aquest matí expedientar per falta greu al jutge Peinado per insinuar en les mesures cautelars contra Begoña Gómez que la policia podria ajudar a fugir la dona del president. La sorpresa per la interlocutòria de Peinado ha causat tal estupor que Sánchez recupera cert alè i permet de nou aixecar al PSOE la bandera del lawfare. De l'estat de la justícia en parlarem amb el jutge Baltasar Garzón la setmana que Pedro Sánchez té dues cites molt importants, compareixença dimecres davant el ple del Congrés i dissabte al Comitè Federal del PSOE. Però al programa d'avui també tindrem temps de comentar els quatre gols que van donar el triomf a la selecció espanyola davant de l'Aràbia Saudita. Comencem.

0: mos hem d'aguantar, teòricament, vaja. Buscarem l'aire condicionat, el ventilador...
1: Sí, fa tanta calor que he tingut que passar a comprar aquí en un súper una aigua perquè m'estic morint.
2: Em foto dintre del cotxe i et poso l'aire condicionat. Arribo a casa meva i poso l'aire condicionat. És el millor truc que jo conec.
3: Es que por la noche aún más se pone más. Es increíble.
4: Estrenem l'estiu i ho fem amb la primera onada de calor. La nit ha estat tropical gairebé arreu de Catalunya i tòrrida a punts de la costa. El termòmetre es va enfilar ahir fins als 41 graus a la plana de Lleida i la previsió és que avui arribi al pic. Lorena, molt bon dia.
5: Molt bon dia, Gemma. Per això la Generalitat manté l'alerta per calor nocturna i per temperatures extremes de dia, almenys fins a mitjans de setmana, sobretot a les comarques de l'interior i de la meitat oest de Catalunya. Els serveis d'emergència reforcen la vigilància i han netejat mig centenar de persones per cops de calor. La Generalitat demana als ajuntaments que tinguin previstos espais frescos per les persones més grans i recorden la importància de mantenir-se hidratats.
6: Bon dia. Sí, després d'una matinada que ha estat tropical arreu de Catalunya, al voltant dels 20 graus i tòrrida a la costa, avui s'espera que arribem al pic de la onada de calor. Es podrien assolir els 42 graus a Catalunya. De fet, ahir al Poal, a la Plana d'Urgell i també a l'estació de Lleida, la famosa, ja es van registrar temperatures que fregaven els 41 graus, segons les dades d'EMET. Avui els avisos taronges s'estenen a tot l'interior de Catalunya i també el risc d'incendi és molt alt. Està activat al nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi arreu Catalunya, excepte al nord de la comunitat.
4: Gràcies, Alba. La combinació d'altes temperatures, baixa humitat i una vegetació seca són el còctel perfecte per disparar el risc d'incendi. Hi ha perill molt alt d'incendi a 298 municipis de 23 comarques catalanes. El cap dels agents rurals de Girona, Jaume Bosch, recorda la importància de la prevenció.
7: La calor que està fent avui, doncs el risc d'incendi forestal és major. Molt de compte l'utilitzar el material penetrant i sobretot recordar que està prohibit fer-ho en terrenys forestals, en zones on hi hagi vegetació seca, sobretot en zones on hi hagi camps de conreu.
4: El Poder Judicial es reuneix avui per estudiar si obre un expedient al jutge Peinado per afirmar que la policia podria facilitar la fugida de Begoña Gómez. Ahir es van reunir de manera telemàtica, però no van arribar a cap acord.
8: La proposta de la presidenta Isabel Perelló és expedientar al jutge per una falta greu per la insinuació que fa en la interlocutòria que els escortes de la dona del president podrien ajudar-la a fugir. Alguns membres del Consell General del Poder Judicial donen suport a la sanció, però els conservadors s'inclinen a fer només mesures informatives i han demanat més temps per estudiar la proposta. En la interlocutòria, Peinado comunica l'apertura de judici oral a Begoña Gómez, li retira el passaport, li impedeix sortir del país i l'obliga a presentar-se cada 15 dies en el jutjat. Gómez està acusada de 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació. També estan acusats la secretària de Gómez i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
4: La interlocutòria que envia a judici Begoña Gómez marcarà la compareixença que té el president dimecres davant el ple del Congrés, prevista per parlar de les investigacions que afecten Zapatero i Leire Díez. Tot i que avui té també una cita important, avui presenta un acte sobre l'Espanya Verda, on estarà acompanyat de 9 ministres.
5: La ministra de Ciència, Diana Morán, acusa el jutge de fer servir la dona de Sánchez per atacar el govern. Des de Sumar, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, lamenta que el Poder Judicial no hagi actuat abans contra Peinado. Cuca Gamarra, del PP, insisteix que el govern està assetjat per la corrupció. Defensa la policia, però no entra a valorar la interlocutòria del jutge.
9: Quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
10: Que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista.
11: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, de su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
5: La Direcció General de la Policia, a més d'un comunicat on rebutja la resolució, diuen que és una argumentació injustificada, que són valoracions especulatives del magistrat i defensen l'honor del cos. També els sindicats policials retreuen al jutge Juan Carlos Peinado les afirmacions que fa a la interlocutòria, que diuen són injustes.
4: Doncs saludem a aquesta hora Laura García, és la portaveu de Jupol, el sindicat majoritari de la Policia Nacional. Senyora García, buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Gemma.
4: Lo estábamos contando ahora, ustedes consideran intolerable que un juez use a la policía como argumento para justificar riesgo de fuga. ¿Por qué creen que lo ha hecho el magistrado y por qué creen que lo ha hecho ahora?
12: Bueno, desconocemos esa motivación, desde luego que nosotros no entramos ni a valorar ni a criticar la propia instrucción, ni siquiera esas medidas cautelares que hay contra Begoña Gómez. Nosotros nos ceñimos única y exclusivamente a esa frase del auto en la que hace alusión y donde dice que no cabe duda que parte de los policías nacionales, concretamente los escoltas de presidencia de Begoña Gómez, pudieran ayudar a la fuga de la misma, nada más lejos de la realidad. Nosotros, lógicamente, como sindicato mayoritario, tenemos que defender el honor de los policías y sobre todo porque creemos que está infundada y está lejos de cualquier sospecha.
4: ¿Y qué consecuencias?

0: acción que esos escoltas vayan a ayudar a Begoña Gómez a una supuesta fuga.
1: Señora García, han reclamado una rectificación inmediata del juez Peinado. ¿Qué hará su sindicato si esta rectificación no acaba llegando?
0: Desde luego que vamos a ver qué sucede, sobre todo ahora a las 9 de la mañana, con esa reunión urgente del Consejo General del Poder Judicial, porque es posible que le pidan una rectificación al señor Peinado, no lo sabemos. Y como les digo, de verdad que nos ha sentado pues como un jarrón de agua fría, porque nosotros lógicamente lo único que hacemos es hacer nuestro trabajo y que se nos ponga bajo sospecha los policías nacionales con algo tan grave cuando estamos completamente fuera de esa ecuación sí que nos parece muy grave.
1: El Ministerio del Interior ha salido en su defensa, en defensa del cuerpo. ¿Se sienten amparados por las instituciones políticas?
0: No, en absoluto. Nos hubiera gustado que el Ministerio del Interior o la propia Dirección General de la Policía hubiera sido tan rápida en casos como cuando desde el propio gobierno se nos insultó, se nos faltó el respeto llamándonos piolines, o que hubieran sido igual de rápidos con el escándalo de la supuesta agresión sexual del ex-DAO, también con el jefe superior actual de Canarias, que está en la trama Zapatero, en una supuesta, bueno, trama de corrupción. Entonces, es verdad que aquí vemos una doble vara de medir. También tenemos al propio director general de la policía, que sabemos por la prensa que tenía contacto con Koldo, incluso su principal asesor, después de haber estado detenido Koldo, tenía muchísimo contacto. Ahí nadie, en estos casos nadie sale a dar explicaciones, pero sin embargo, cuando afecta a su gobierno, vemos que salen rápidamente.
2: Laura García, portavoz del sindicato Jupol, gracias por atendernos.
0: Gracias.
2: Esta mañana. Buen día.
0: Buenos días.
2: Després de més de 18 hores de negociació, les delegacions dels Estats Units i l'Iran han aconseguit pactar un full de ruta amb l'objectiu d'aconseguir un acord de pau en un màxim de 60 dies.
1: Tot i el tancament de l'Estret d'Hormuz, les amenaces de Donald Trump i la negativa de Netanyahu a retirar-se del Líban, les dues parts asseguren haver aconseguit molt bons avenços. A partir d'avui està prevista la creació d'un comitè d'alt nivell centrat en la qüestió nuclear, les sancions i el pas de vaixells comercials per l'Estret, però la primera prova de foc real, segons l'Iran, serà la formació d'una cèl·lula de desescalada amb l'objectiu d'acabar amb les operacions militars al Líban. Aquest és el primer punt del memoràndum i una línia vermella pel règim persa. De moment, aquest primer acord ha servit perquè s'aturin els atacs al sud del Líban després que en només dos dies hagin mort un centenar de persones. Tot i l'alto el foc d'aquest diumenge, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha avisat que no ordenarà de cap manera la retirada de les seves tropes.
3: Hem aconseguit èxits extraordinaris i no renunciarem a ells. Ens mantindrem a la zona de seguretat del sud del Líban el temps que sigui necessari per protegir els residents del nord i a tots els ciutadans d'Israel.
2: I el Regne Unit podria tenir nou primer ministre molt aviat. Segons els mitjans del país, Keir Starmer es planteja el seu futur davant la falta de suports parlamentaris.
1: Alguns mitjans apunten fins i tot a una possible dimissió avui mateix, tot i que en la seva última declaració el primer ministre assegurava que es mantindria. Això ho deia divendres, després de saber que el fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, havia aconseguit un escó al Parlament, un fet que li permetria forçar eleccions dins del Partit Laborista. Arran d'aquest fet, diversos membres del govern Starmer li haurien suggerit fer un pas al costat.
2: A Colòmbia, el candidat de l'ultradreta Abelardo de la Espirela, més conegut com El Tigre, s'ha imposat a la segona volta de les eleccions per davant del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda.
1: La diferència, Gemma, entre tots dos ha estat mínima, un 49,66% dels vots per Espirela davant el 48,70% per Cepeda, que tot i que ha reconegut el resultat, ha anunciat que impugnarà l'escrutini de 33.000 meses electorals, gairebé el 30% del total. En la mateixa línia, l'actual el president Gustavo Petro ha assegurat que cap dels dos candidats s'hauria de proclamar president. Des de l'autoritat electoral han fet una crida a la calma a una ciutadania preocupada per la inseguretat creixent al país.
2: Avui és l'últim dels tres dies de dol en memòria dels tres adolescents que han perdut la vida a la platja de la Rabassada de Tarragona quan es banyaven en una zona de roques.

0: L'accident ha commocionat la ciutat de Tarragona. El minut de silenci pels tres menors hi van participar ahir familiars i amics acompanyats del president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales. Divendres, el dia de l'accident mortal, onejava la bandera groga i la zona de roques on es banyaven els sis menors està fora de la cobertura dels socorristes. Tot i que hi ha avisos que prohibeixen el bany, el regidor de Medi Ambient de la ciutat, Guillermo García de Castro, ha anunciat que estudiaran reforçar la seguretat.
1: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no?
2: Les dades són molt preocupants perquè l'estiu acaba de començar. Catalunya ha registrat ja 18 morts per ofegament des del començament d'any, 4 només des de divendres. Parlem amb Ramsès Martí, és professor de salvament i socorrisme, expert en gestió de seguretat aquàtica. Senyor Martí, molt bon dia.
3: Hola, bon dia i bona hora.
2: Hi ha una causa concreta per aquest increment d'ofegaments?
3: Bé, s'hauria de veure ofegament per ofegament. Cada ofegament pot tenir una dinàmica diferent i un context diferent. El cert és que quan comencem temporada i n'hi ha molts, ens alertem, tot i que certament caldria esperar a final de temporada per saber si hem tingut més o menys que altres anys. El que sí es fa palès és que alguna cosa s'ha de canviar, perquè els ofegaments els hauríem de reduir. No hauríem d'estar ja amb un número que ens fa pensar que mantindrem la xifra o fins i tot que la podrem superar.
2: Ahir el regidor de Medi Ambient de Tarragona demanava corresponsabilitat a la ciutadania. Li volia preguntar per les imprudències. Són un dels factors que causen més accidents mortals?
3: Les imprudències causen moltes situacions que poden acabar amb mort. Hem de pensar també que hi ha molta imprudència per desconeixement. La població sovint no és conscient dels perills als quals se sotmet. I aquí està el gran problema, i estic d'acord amb el regidor en aquest cas, de que cal augmentar la corresponsabilitat. L'administració, sigui local, sigui autonòmica, ens han de protegir. Però és quasi bé impossible protegir una població que no és corresponsable de la seva pròpia seguretat. D'acord? També és cert que parlem sovint, i amb aquest accident que hem tingut recentment, que són edats molt complexes en qüestió de compliment de normatives, no? És aquesta doncs, preadolescència i adolescència que ve envoltada d'una inexistent immortalitat, no? I assumint a vegades accions que són molt perilloses.
0: Vostè en alguna ocasió l'hem escoltat dir que s'ha rebaixat el servei de la qualitat del servei de vigilància, de socorrisme. Per què ho diu?
3: Bé, doncs, no ho dic tan sols jo, eh? Vull dir, els socorristes, escoltem els socorristes, que fan la feina i el fan molt, molt bé, però dins sovint en unes condicions que disten molt del que haurien de ser. Molts ajuntaments en el nostre país, al no haver-hi una normativa que estandaritzi certes coses, fan el que poden, sovint el que volen, i ens trobem socorristes amb grans diferències, vull dir, platges amb la mateixa morfologia, vigilades amb un nombre molt dispar de professionals, materials que potser no estan en l'estat que haurien d'estar, socorristes vigilant làmines d'aigua superior a dos camps de futbol, això és impossible de vigilar. Tanmateix, sempre hi haurà espais que no estaran vigilats perquè estaran fora de la cobertura, perquè no seran doncs, platges més, amb més afluència. Però el que sí que és cert és que fa molts anys que estem demanant millores, que hi ha socorristes que treballen amb el mateix sistema des de fa 25 anys, i el canvi climàtic, l'augment de l'ús dels espais d'aigua, l'economia blava, ens està picant a la porta fa temps dient no anem bé, hem de posar més ulls per vigilar les platges.
2: Molt bé, doncs Ramsès Martí, professor de salvament, socorrisme i un expert en gestió de seguretat aquàtica. Gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Bon dia.
3: A vostès, bon dia.
0: I a menys de dos dies per una revetlla de Sant Joan marcada per les altes temperatures, Protecció Civil i Salvament Marítim activaran dispositius específics per a les platges de Barcelona, on hi haurà una dotzena d'informadors, tres punts d'assistència i dos punts liles. Bombers de Barcelona també reforçarà el seu personal i hi haurà vigilància especial en zones forestals. El dispositiu de bombers per a tot Catalunya s'amplia amb un 50% més d'efectius. Estarà activat el Procicat i uns 200 agents rurals es dedicaran a la vigilància preventiva en el control de fogueres i de l'ús de material pirotècnic.
2: Les pastisseries també ho tenen tot a punt per omplir les taules de coques de Sant Joan. Les grans protagonistes són la de crema i cirera confitada i també la de llardons.
4: El Gremi de Pastisseria de Barcelona augura un bon Sant Joan pel que fa a la venda de coques. Les de fruita confitada i les de llardons continuen sent les reines de la revetlla. Els preus han pujat un 3% per l'encariment d'alguns productes bàsics, com els pinyons. Tot i la pujada, una coca per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i s'estima que cada família se n'emporti més d'una. Ho explica el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Miquel Zaguirre.
5: La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, que la gent més demana és la coca amb tires de crema per sobre i amb cirera confitada. I com no, la coca de full llardons. Estarà tot al voltant de la pujada de l'IPC, al voltant del 3%.
0: I l'altre element indispensable són els petards. A Catalunya hi ha uns 1.900 punts de venda autoritzats de petards i focs artificials. El sector assegura que hi haurà més vendes que l'any passat. Els bombers demanen seny en l'ús de la pirotècnia. Recorden que s'han d'utilitzar amb responsabilitat i només en espais adequats i que no es poden llançar a menys de 400 metres de boscos o zones amb vegetació seca.
2: Primera victòria d'Espanya al Mundial en el segon partit de la fase de grups. Els de Luis de la Fuente van golejar l'Aràbia Saudita i ho van fer, Lorena, per 4-0.
0: I també ho van fer, Gemma, amb la seva estrella, Lamine Yamal, com a titular. El de Rocafonda va obrir la llau en el minut 10 en el que ha estat el seu primer gol en un campionat del món. Un doblet d'Oyarzábal i un gol de Cucurella van completar la golejada que ha ajudat a apaivagar la decepció de l'empat amb Cap Verd. Escoltem a un dels protagonistes. Lamine Yamal.
6: Muy feliz al final, para eso estamos aquí, para ayudar al equipo. Si puedo ayudar en algo, pues en eso estaré. Estamos muy felices por la victoria, pero ya pensando en el partido de Uruguay y ganarles a ellos también. Queríamos desquitarnos, han dicho muchas cosas que no eran verdad, como que ya no éramos la misma España y somos lo mismo. Lo que pasa es que el primer partido tuvimos un tropiezo.
2: Amb aquest primer triomf, Espanya lidera en solitari el seu grup amb 4 punts i es veu beneficiada pel sorprenent empat a 2 d'aquesta matinada entre l'Uruguai i el proper rival de la Roja, que és Cap Verd.
0: L'Uruguai està obligat a guanyar a Espanya aquest dissabte si vol classificar-se pels setzens. El conjunt sud-americà va sumar el seu segon empat al Mundial davant un Cap Verd que va tornar a sorprendre i que jugarà l'accés a la següent fase contra l'Aràbia Saudita. I a les 7 d'aquesta tarda, l'Argentina de Messi vol certificar els setzens de final davant Àustria, un partit que podreu seguir a la 1 i a la 2CAT.
2: I la final de la Lliga ACB es trasllada aquest vespre al Palau Blaugrana, on es disputarà el tercer partit del play-off entre Barça i València, amb la sèrie empatada a 1.
0: Els blaugranes, Gemma, que confien en la màgia del Palau per seguir amb el factor pista a favor i el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, segon triomf consecutiu de Marc Márquez al Mundial. El de Cervera es va imposar a Ogura i Bagnaia i se situa en la quarta plaça de la classificació, només 40 punts del líder, l'italià Marco Bezzecchi, que no va disputar la cursa per estar sancionat.
2: El Sonar 2026 tanca la seva 33a edició amb més de 150.000 assistents i una jornada maratoniana de 14 hores de música ininterrompuda.
0: Aquest ha estat el Sonar dels canvis amb nova direcció, ubicació, fusió de les jornades diurnes i nocturnes, emancipació del Sonar Més D, el retorn del Sonar Kids i una activitat repartida en 6 escenaris. Un marc que hi va acollir les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who a la seva cloenda. El festival ja ha anunciat les dates per l'any que ve, serà del 17 al 20 de juny. La nota negativa, la detenció d'un home com a presumpte autor del robatori de 34 telèfons mòbils dins el recinte del Sonar per valor de 8.000 euros. I acabem amb Stonehenge, que un any més s'ha convertit en un lloc de peregrinatge per rebre l'estiu. Durant el solstici d'estiu, el monument megalític s'alinia amb la llum del sol, convertint-se en un temple astrològic i un lloc de culte per a milers de persones. Molts d'ells emulen rituals celtes per rebre la nova estació, atrets pel misteri que encara envolta aquesta construcció aixecada ara fa 4.500 anys.

0: Muchas gracias, Gemma. Un placer.
1: Adiós, buen día. El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
2: Que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista.
3: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
4: Ens mantindrem a la zona de seguretat del sud del Líban el temps que sigui necessari per protegir els residents del nord i a tots els ciutadans d'Israel.
5: Fa tanta calor que he tingut que passar a comprar aquí en un súper una aigua perquè m'estic morint.
6: He fotut el cotxe i et poso l'aire condicionat. Arribo a casa meva i poso l'aire condicionat.
7: La calor que està fent avui, doncs el risc d'incendi forestal, doncs, és major.
8: Les zones de roques de Tarragona estan prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem.
9: Estamos muy felices por la victoria, pero ya pensando en el partido de Uruguay y ganarles ellos también.
1: Sentíem la Minya Mal al final, Ernest, comentant el resultat d'ahir, aquest 4-0, i aquest gol primer extraordinari de la Minya Mal.
10: Bueno, no gol, és que des dels 30 segons es va veure com la Minya és capaç de canviar un partit. És a dir, és totalment diferent jugar amb la Minya que jugar sense la Minya. Això és el que vam veure ahir.
1: Sí, sí. Hi ha un futbol sense la Minya i un altre amb la Minya. Claríssimament.
10: Totalment, i els equips contraris ho saben, tenen por, és a dir, jo crec que això va condicionar absolutament el plantejament d'Aràbia, i a partir d'aquí, en aquell primer 1 contra 1 que va tenir els pocs segons, la defensa d'Aràbia va entrar en pànic i aquí va canviar el partit.
11: Totalment, i és una llàstima que Lamin s'hagi de justificar, em va dir, jo crec que sóc millor del que em diuen. És una llàstima perquè això vol dir que parlem de contaminació, de la política, de que també la selecció està contaminada de...
1: Quan hi va haver el resultat de Cap Verd, es va criticar molt aquesta selecció.
11: Es va criticar molt, igual que es va criticar quan es va perdre contra Suïssa el 2010, no sé si no recordeu. És a dir, aquí tenim, són ciclotímics, mai vaig dir aquesta expressió, però vull dir que de la derrota en fem doncs, una causa general i de la victòria també en fem una causa general. Bueno, esperem quin és el resultat d'Uruguai, que és una selecció molt forta i veurem el que hi ha.
1: El nom propi del dia del cap de setmana de la setmana és el jutge Juan Carlos Peinado. N'hem parlat bastament amb Garzón, que ha decidit portar a Begoña Gómez a judici, retirar-li el passaport, i precisament el Consell General del Poder Judicial ara es troba reunit estudiant-se l'expedienta per una falta greu per afirmar que els escortes de la policia podrien ajudar a Begoña a fugir. Creieu que tot això està donant... Ara ja vaig a la part política. Rafa, està donant oxigen a Pedro Sánchez?
11: Per suposat. És a dir, Pedro Sánchez té un problema. Pedro Sánchez té en aquests moments
1: un problema,
11: dius? Té un problema que es diu...
1: un programa?
11: Problema, perdona. Les causes judicials. Sí. Aquest és el problema que té.
1: Té molts problemes,
11: però vull dir, el problema és la causa judicial. És a dir, el que no li permet en aquests moments continuar amb una legislatura normal són les causes judicials.
1: Has vist com Garzón separava molt bé unes causes ja?
11: Efectivament.
1: Quan parlava de l'Ofer, deia mai diré que és l'Ofer Ábalos, Cerdán...
11: Bueno, aquí diguem-ne que ningú pot dir que és l'Ofer, però hi ha una tendència, diguem-ne, del Consell General de Poder Judicial i del Tribunal Suprem, doncs hi ha una tendència, diguem-ne, a veure... No? Les causes.
1: No, ell sí que parla de l'Ofer claríssimament.
11: Bueno, jo no parlaré de l'Ofer, entre altres coses, perquè no tinc advocat. Vull dir que, en definitiva, clar, és que estem en aquesta situació, estem en una situació on les decisions judicials quasi no es poden, diguem-ne, narrar el que són, perquè efectivament hi ha el pes de la justícia a sobre. Doncs hi ha aquest problema, perquè no és el mateix el cas del president Zapatero, que pinta molt malament, no és el mateix el cas de Koldo i Ábalos, que pinta molt malament, no és el mateix el cas de Leire Díaz, que pinta molt malament, o els casos, jo crec que absolutament doncs impropis, com poden ser el cas de la seva dona, Begoña Gómez, o el cas de David Sánchez.
1: Ernest,
11: jo
1: deia...
11: I en el cas, perdona, del jutge... Li encanta que parlem d'ell, li encanta. És a dir, en aquests moments està esperant que parlem d'ell. I aquest és un problema que tenim a casa nostra, un jutge conservador, un pare d'una regidora, una pare d'una regidora del Partit Popular, molt fan d'Ayuso, en aquests moments s'està decidint cap on va la legislatura.
10: Però, Rafa, el cas de Peinado no és un cas d'un ególatra, que també podria ser. És, és,

0: és simplement un ariet, un instrument més de l'ofensiva, diguem-ne, despiadada de tota la dreta i extrema dreta mediàtica i judicial, que el que està fent és una cosa molt senzilla, que és assaltar al preu que sigui el poder en aquests moments. Llavors, home, estem parlant del jutge Peinado. Jo crec que hi haurà un abans i un després de la retirada del passaport de Begoña Gómez. Uh-huh. O sigui, aquest és un punt de no retorn en la història d'aquest jutge i possiblement de tot aquest grup de jutges. Hem de recordar que aquest és un jutge, és el primer jutge en democràcia que assalta la Moncloa amb un cotxe.
1: Sí, sí.
0: El senyor va agafar el seu cotxe i va entrar a la seu de la presidència del govern en un acte que no havíem vist mai. Llavors, portant-ho això al pla polític, clar, resulta que just en el moment en què el PSOE i Pedro Sánchez estaven més ofegats pel cas Zapatero, i us diré, per la simbologia de les joies, perquè aquí del cas Plus Ultra no se'n recorda ningú, tot això són unes joies, a més, que no dic que no s'hagin de donar explicacions i no dic que no siguin molt lletges, però al final és la força d'aquestes joies. Estaven enfonsant a Pedro Sánchez i al govern i ens trobem que aquest jutge, absolutament passat de voltes, ha aconseguit que el PSOE es victimitzi i que pugui canviar completament...
2: Completament el relat.
0: I per tant, atenció, que podem acabar veient com Pedro Sánchez li pugui donar les gràcies al jutge Peinado.
3: Sí, aquesta setmana, perdona, Gemma, sí. Aquesta setmana el PSOE s'havia quedat sense paraules. Les paraules que deia sobre les joies, millor que no us hagi dit. Sí. És a dir, allò que el 2007 era diferent, no? El juez Peinado li ha donat arguments novament.
2: Va, l'adjunt al director del Confidencial, Juan Fernández Miranda. Juan, hay un problema, buenos días, que cuando están Rafa y Ernest, me cuesta llegar a ti, porque no callan. Y además han dicho cosas que estoy...
4: Ya los veo.
2: Cosas que no sé si tú compartes. Una, el oxígeno que puede haber dado el juez Peinado a Pedro Sánchez y al PSOE. Y otra, decían que el juez Peinado, ¿qué habéis dicho? Que ha sido despiadado el asedio, el asalto a la Moncloa. Todo esto ya lo has oído alguna vez y tú lo matizas. Va, cuéntame.
4: Bueno, a ver, yo creo, lo primero, efectivamente da un balón de oxígeno al gobierno, a Pedro Sánchez, porque el auto del juez Peinado, que es un auto para enviar a juicio a Begoña Gómez, incluye algunas cuestiones que son una salida de tono. No tienen lugar y yo creo que ha sido unánime la crítica a esas decisiones. Para empezar, dos. Una, ese ataque a la Policía Nacional, que no tiene sentido y no tiene lugar, y evidentemente ha concitado el rechazo de todos los sindicatos policiales y de la opinión pública en general. Y dos, el hecho de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, que es una medida que yo creo que carece de sentido. No creo que sea muy razonable pensar que la mujer del presidente del gobierno se va a fugar, sinceramente. Las dos medidas que están incluidas en el auto son puro peinado.
2: Puro peinado, superior.
4: Sí, es su peor enemigo. Lo hemos visto en la instrucción. Él va tomando decisiones, algunas acertadas, otras no. Se le corrige en la instancia superior o no se le corrige, en fin. Pero siempre mete este tipo de cosas. Ir a declarar o ir a tomar declaración a Moncloa era innecesario también. Decir que Begoña Gómez tiene que ir y que si no será por la fuerza es innecesario también. Es decir, la forma de instruir de Peinado es conflictiva y controvertida desde el minuto uno. Dicho esto, lo general, lo importante o lo más importante del auto es que envía a Begoña Gómez al banquillo de los acusados, que es la noticia principal. Lo que pasa es que se ha ocultado por estos excesos verbales y de decisiones de Peinado. Entonces, a mí me parece que el argumento que hemos escuchado y que yo estoy de acuerdo, que era un balón de oxígeno al gobierno, se puede difuminar, se puede disipar, si hoy el CGPJ impone una sanción al juez Peinado y si en las próximas semanas la Sala Superior corrige las medidas cautelares o las medidas de retirada de pasaporte y demás que ha impuesto. Por lo tanto, veremos a ver qué es lo que pasa. Yo confío, y esto ya es mi opinión, en que sea así, que la sala mantenga el auto en las circunstancias de que sostiene el juez Peinado respecto a lo que él considera que son delitos y luego ya veremos el juicio, pero que le devuelva el pasaporte y que le...
2: O sea, que la Audiencia de Madrid sí podría revisar estas medidas cautelares.
4: Sí, claro.
2: Por ejemplo,
4: la
2: retirada del pasaporte.
4: La retirada del pasaporte y las acusaciones veladas a la Policía Nacional. Esas dos cuestiones yo creo que las debe corregir la sala. Ya es más complejo y esto ya exige un análisis penal o jurídico, los argumentos que utiliza el juez para llevarla a juicio, pero eso se revisará finalmente en el banquillo. Ahora, las dos medidas que hemos comentado, yo creo que sí deben ser corregidas, es lo razonable. Y luego, por supuesto, está empezando ahora la reunión del Consejo General del Poder Judicial de urgencia, porque consideran que hay tema. Vamos a ver qué tipo de sanción le ponen o si no se la ponen. Yo creo que sí se la pondrán. Y eso también es importante, porque esto es lo que permite creer en el sistema. Si no, pues entonces sí que se da alas definitivamente al argumento de que hay lawfare y que hay
2: sí, pero una intencionalidad previa. Si lo sancionan, por eso decíamos, le da un cierto oxígeno a Pedro Sánchez en una semana, Juan, muy intensa, porque recordemos que el miércoles, el día 24, comparece en el Congreso y el sábado, Comité Federal en Ferraz. No sé qué Sánchez esperas, porque tú el otro día en un artículo escribías y hablabas de las grietas en el PSOE. Sí. Las grietas que tú escribiste, que se empezaban a abrir en el partido, ¿pueden empezar a hacer más ruido a partir de ahora, ante este Consejo?
4: Sí. A ver, yo, en lo que tiene que ver con el poder orgánico, el partido está absolutamente controlado por Pedro Sánchez y eso es indiscutible. En el Comité Federal habrá algunas voces que hablen, pero no va a haber una gran batalla. Eso internamente Sánchez lo tiene muy controlado porque el partido está hecho a su imagen y semejanza. Lo que pasa es que, sobre todo desde el caso Zapatero, se ha producido algo que es significativo. Hasta ese momento, hace ahora un mes más o menos, había algunas voces que de vez en cuando decían algo. Aparecía Jordi Sevilla, Paje o Felipe González, en fin, las voces díscolas. A partir de ahí están saliendo todos a la vez. Es decir, ya se ha levantado el miedo y ya empieza a haber voces que no tienen reparo en criticar las decisiones que no comparten de Pedro Sánchez. Entonces ahí es donde yo creo que en el Partido Socialista empieza a haber un movimiento. Pero no es para allá. Pedro Sánchez ahora mismo tiene el partido controlado y aquí el debate será si Sánchez da más pistas sobre cuándo quiere convocar las elecciones, que ya está empezando a soltar la idea de que si no tiene presupuestos, que no los va a tener, iremos a las urnas, lo cual abre mucho la expectativa. Lo publicamos en el Confi este fin de semana para después de Navidad.
2: Después de Navidad. Ernest, te saludaba, Ernest.
0: Juan, yo quería preguntarte, buenos días, yo quería preguntarte por el PP en este nuevo escenario que se abre hoy. Es decir, hemos visto cómo articulistas de referencia de la derecha como Zarzalejos, que no es sospechoso de pertenecer al Partido Comunista, digamos, han hecho una crítica muy importante a la acción del juez Peinado. Entonces, mi pregunta es, hay una derecha moderada que está empezando a preocuparse con la acción de algunos jueces. Entonces, ¿cuál crees que va a ser la postura del PP en todo esto? Es decir, si van a centrarse en Zapatero, que es como un terreno más seguro, más claro, y van a abandonar, digamos, la vía abierta por el juez Peinado con Begoña Gómez. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál va a ser la senda a partir de ahora?
4: El PP no va a abandonar ninguna de todas las opciones que tenga de desgastar al gobierno. Uh-huh. Es verdad que se puede sostener, y es lo que va a hacer el PP, que a Begoña Gómez hay que juzgarla y que el juez Peinado es controvertido, como he dicho yo antes, o que el juez Peinado comete errores que al final dan aire al gobierno. Pero en lo que tiene que ver con la causa, con los distintos asuntos que afectan a la conducta de Begoña Gómez, que es criticable moralmente, pero ya veremos hasta dónde se puede llegar penalmente, el PP no va a parar. Y, por supuesto, el caso Zapatero. Yo sostengo que el caso Zapatero no es el caso que más daño hace al gobierno, es un caso externo al gobierno realmente, pero es el caso que más daño hace a la izquierda. Y eso engloba al gobierno, porque Zapatero fue ungido también por este gobierno como el faro moral, que es una expresión, faro moral es mucho decir, y de repente se ha caído, ¿no? Se ha caído con todo el equipo. Y como bien decíais antes, las joyas, que no es lo más importante del caso Plus Ultra y de todo lo que se está investigando, las joyas es lo que más daño hace porque todo el mundo lo entiende y Zapatero no lo ha conseguido explicar todavía.
2: Y el caso Amador, Juan, ¿qué daño le puede hacer a Ayuso? Porque es el que ahora está saliendo, González Amador ha vuelto a todas las portadas después de conocerse que entre el año 21-23 ganó más de 4,4 millones que provenían de Quirón Salud y todo coincidía con la presencia de Ayuso en la presidencia. ¿Complica la vida política, la carrera electoral de Ayuso?
4: Yo creo que el informe de Hacienda y también las aportaciones de la UCO son muy contundentes y suponen un salto en el caso González Amador. Yo creo que ahora mismo la pareja de Ayuso, porque lo es, tiene un problema porque ese enriquecimiento de hasta 4,4 millones a partir del año 21 en la relación con Quirón Salud hombre, yo creo que exige mínimo una explicación y, por supuesto, ya lo estamos viendo, una investigación, porque es un enriquecimiento muy, muy significativo. El paso siguiente, que es la vinculación con quien es su pareja, no su mujer, no hay un régimen de gananciales o de separación de bienes, lo cual es importante jurídicamente, pero políticamente, evidentemente, empieza a acercarse a Isabel Díaz Ayuso y yo creo que también exige una explicación por su parte. Esto hay que aclararlo, ya no es una cuestión de me ataca la... Pues lo contrario a lo de Begoña Gómez, ¿no? Me ataca la Fiscalía y me ataca el Estado profundo. No, aquí ha habido un enriquecimiento, lo hemos documentado a través de un informe de Hacienda o de la UCO y ya esto exige una explicación. Por lo tanto, creo que adquiere un tono preocupante y que hay que seguir hasta el final. Es decir, esto no puede quedar ya en una victimización por parte de Ayuso, como lo otro no puede quedar en una victimización por parte de Sánchez. Y yo creo que el elemento común de todos estos temas es que el sistema funciona y oye, a veces demasiado lento, eso es cierto, eso lo hemos lamentado siempre, pero ahí está el informe de Hacienda, ahí está el informe de la UCO y faltan las explicaciones.
2: Pues acabamos de entrevistar a Baltasar Garzón y dice todo lo contrario, Juan.
4: Ya, pero yo... Yo creo que Baltasar Garzón también se gana por su herida, ¿no? Él fue expulsado de la carrera judicial por algo que no debía hacer y él lo sabe. Y bueno, oye, yo respeto todas las opiniones, pero yo creo que la justicia funciona a pesar de que no siempre todas las decisiones son acertadas. Yo confío en que el juez Peinado sea corregido, por ejemplo. Del mismo modo que creo que el juez viejo, el juez que está investigando a González Amador, que se le reprochaba que estaba tardando mucho, al final ha sido muy contundente en relación con las investigaciones. Por lo tanto, no solo no ha hecho su trabajo, sino que lo ha hecho con solvencia. Y al final nos damos demasiada prisa muchas veces cuando nos perjudica un caso en atacar al sistema. Y yo creo que bueno, pues aquí tenemos a la justicia funcionando y las investigaciones avanzando.
2: Rafa.
3: Sí, Torcuato iba a decir. Juan.
2: ¿Torcuato?
4: No, por favor, eso. No le llevaría la suela de los zapatos.
3: Perdona, no, sabes que soy muy fan de... ¿sabes?
2: Bueno, el lapsus es precioso.
3: No, porque siempre yo lo tengo referente. Además, estoy investigando mucho sobre su papel en la transición, que me parece fundamental como arquitecto ideológico de todo. Pero bueno, vamos, Juan, con lo que tú decías. Dice que el sistema funciona. Sí, el sistema funciona, pero en última instancia. Es decir, ¿qué ha pasado para que aquellos que eran referentes morales, ¿no?, estén en estos momentos investigados, para aquellos que vinieron a tapar la corrupción, resulta que ya tuvieron corrupción desde el principio, pues pongo el caso de Ábalos Koldo, que dos grandes ministerios de Estado, como son los Ministerios de Interior y los Ministerios de Hacienda en la época de Rajoy, se estén investigando en este momento. Es decir, el sistema funciona en última instancia. Es cierto que hay movimientos, tú mismo lo has dicho, hay movimientos en la izquierda que está pidiendo que el señor Zapatero dé explicaciones, cuando hay una parte de la izquierda que parece que todo es lofer, hay movimientos en la derecha que está pidiendo que la señora Ayuso, tótem de la derecha, dé explicaciones, hasta ahora también se ha hablado de lofer, precisamente, y de persecución judicial. Es decir, ¿tú crees que este espectáculo realmente, más allá de lo que nosotros podamos opinar, al ciudadano medio, a la ciudadana media, le parece que el sistema funciona y todo esto que va a tener el papel de un partido antisistema como puede ser Vox para su avance?
4: Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Claro, es que si miramos hacia atrás vemos que el gobierno del Partido Popular acabó por la corrupción, con un escandalazo como Kitchen, que yo creo que es el más gordo de todos, la utilización de recursos públicos para frenar investigaciones que afectan al partido, y luego, por supuesto, el caso Gürtel y tantos otros. Y después llega el gobierno de la regeneración y 8 años después está inmerso en numerosas causas judiciales que incluyen, además, también una cloaca que busca eliminar pruebas de los casos que le afectan. Esto el ciudadano medio lo percibe y no hace falta entrar en detalles para darse cuenta que hay una distancia con la clase política, porque hemos tenido a los dos grandes partidos inmersos en escándalos que son impropios de una democracia consolidada y plena como esta. Todo lo contrario a la ejemplaridad. Efectivamente, esto es un problema. Y yo creo que esto solo se resuelve con ejemplaridad. Pues el siguiente presidente del gobierno que llegue, cuando llegue, tendrá que apostar fuerte por la regeneración. Y esto no afecta solo al partido del presidente que llegue, afecta principalmente a los dos. Porque si no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, quien se beneficia es en ambos extremos los que atacan al conjunto del sistema. Es decir, el momento es grave, y yo estoy preocupado en ese sentido.
2: Juan, ya para terminar, aclárame esta información, aclárame o amplíame esta información que llevas hoy en El Confidencial y que tiene a Garamendi como protagonista y que puede llevarnos a pensar que habrá batalla en las elecciones de la COE.
4: Sí, es una noticia relevante. Hemos sabido en El Confidencial que la Autoridad de Protección del Informante, que es un organismo creado por el Gobierno hace un par de años, ha dado categoría de informante protegido a la persona que denuncia a Garamendi por las elecciones que hubo a CEPYME, a las pequeñas y medianas empresas. Hubo una gran batalla entre su candidata, que es quien finalmente ganó, y un candidato alternativo. Bien, pues este candidato alternativo, o una de las personas de su equipo, le ha presentado una denuncia y se le ha dado categoría de informante protegido. Esto, en resumen, lo que viene a reflejar es que va a haber batalla en las elecciones de la COE que están previstas para otoño, aún no convocadas. Pero esto yo creo que es la primera información que aparece en los medios que revela que probablemente Antonio Garamendi, presidente de la COE y aspirante a continuar, va a tener batalla interna para ser sucedido. Es interesante y creo que tendrá recorrido en las próximas semanas.
2: Muy bien, pues Juan Fernández Miranda, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí junto al director del Confidencial. Gracias. Y gracias, sobrino nieto de Torcuato Fernández Miranda.
4: ¿Eh? Lo más importante.
2: Sobrino nieto, lo he dicho bien, ¿eh? De Torcuato.
4: Perfecto.
2: Muy bien, Juan, gràcies.
4: Gràcies, gràcies.
2: Vinga, a les 9 i 19 minuts, també a casa nostra, la notícia del dia són les primàries a Junts. Abans hem entrevistat el guanyador, Jordi Martí, que deia a Ernest que no l'havia trucat encara Carles Puigdemont.
0: Sí,
2: no és estrany?
0: Bueno, m'ha sorprès.
2: Des d'ahir la tarda.
0: Sí, jo crec que el que és sorprenent és que ell ho confessi i ho digui i no ho intenti dissimular, cosa que també s'agraeix. El primer que s'ha...
2: Però era difícil de dissimular, també t'ho dic, no?
0: Sí.
2: Si li hem preguntat obertament, l'ha trucat Puigdemont?
0: Sí, sí, però...
2: Què podia dir?
0: Però, doncs podia dir, per exemple, ja tenim previst parlar durant el dia d'avui...
2: Si t'ha semblat poc hàbil...
0: Una fórmula... No, ni hàbil ni no hàbil. A veure, primer de tot, m'ha semblat que la seva victòria té mèrit, és una victòria clara i és una victòria feta contra la direcció de Junts i específicament contra la direcció a l'exili. Llavors, amb tot això, crec que ara s'obre un front a Junts justament en què es discutirà com actua aquesta direcció a l'exili i quin poder real té, perquè fins ara no havia passat mai de forma tan clara un desmentiment tan clar d'aquesta direcció. Per tant, crec que el que van començar sent unes primàries per Barcelona han acabat sent unes primàries sobre la direcció de Junts. I això portarà a moltes conseqüències.
2: Interessant, però, i tot i que Jordi Martí no ens ho ha volgut reconèixer, per això li hem dit llegeixis avui la premsa, perquè tots els diaris en van plens tinc obert l'Ara dient que la victòria de Jordi Martí suposa un avís per la direcció de Puigdemont. I Ernest Folch va una mica més lluny i diu suposa unes primàries, han suposat unes primàries... No. Sobre la direcció, Rafa.
3: Efectivament, és a dir, jo crec que aquestes primeres Junts era unes primeres sobre l'ànima de Junts. Mm-hmm. I què vol ser Junts? Fixem-nos que estem en una crisi dels referents antics. Allò de libertad de los antiguos, libertad de los modernos. No? Els referents dels antics. Hem vist que Zapatero no pot ser referent de l'esquerra, hem vist que José María Aznar no pot ser referent de la dreta, i per altres casos, no per casos de corrupció, evidentment, Puigdemont en aquests moments ha de ser o no ha de ser referent per Junts per Catalunya, i cap a on ha de mirar Junts per Catalunya? La veiem una crisi d'identitat important. Esquerra Republicana ha sortit més ben parada últimament, semblava que no, però sortim més ben parada últimament, i aquesta lluita per l'ànima que hem vist amb Esquerra Republicana ho estem veient també en Junts per Catalunya. Efectivament, podem dir que en aquests moments Carles Puigdemont ha perdut aquest far moral que li donava a Junts per Catalunya i que en aquests moments queda pendent, fixeu-vos, en aquests moments queda pendent, ja que ha perdut el far moral dintre de Junts per Catalunya, queda pendent de les resolucions judicials que són molt importants.
2: Sí, sí.
3: Perquè ja l'exili, entre cometes, no és ja un referent, i per tant, allò de peregrinar cap a Waterloo ja no s'ha convertit en el tòtem, no, que era abans.
2: Precisament d'això anava la teva pregunta, Garzón, no, Ernest?
0: D'això
2: què passarà amb la tornada de Carles Puigdemont?
0: D'això anava la meva pregunta i veure fins a quin punt els tribunals espanyols seguiran bloquejant l'acció de la justícia europea. I, per tant, ens haurem de fer una pregunta que és més política que judicial, és... En el sistema polític actual d'Espanya ja és tolerable la tornada de Puigdemont? Quan la resposta a aquesta pregunta sigui sí, no tardarem a veure...
2: I tu què creus, que sí o que no?
0: Jo crec que és molt difícil que pugui tornar abans de les eleccions generals. Perquè...
2: Abans de les generals de l'any 27?
0: Abans de les eleccions generals de l'any 27, per què? Perquè jo crec que en aquests moments aquesta dreta política, judicial i mediàtica, no vol cap element que interfereixi en el seu camí aplanat cap a la Moncloa. Clar. I Carles Puigdemont, encara que no té la força de fa uns anys, home, seria un element disruptiu, clar, un element, diguem-ne, des del seu punt de vista contaminant d'aquestes eleccions, i no crec que això, en aquests moments, li convingui en aquest sistema.
3: Hauria de complementar la teva pregunta amb les declaracions que va fer la portaveu del Partit Popular a La Razón. És a dir, pactar amb Vox, pactar amb l'extrema dreta, amb la pitjor extrema dreta d'Europa, ja no passa factura a ningú. O sigui, què passarà? Si hi ha unes eleccions pel 2027 i arriba Vox al govern, serà acceptable? I la pregunta ja no és això, és aquesta, Ernest. És necessari per la política catalana, ja no és acceptable per la política espanyola, és necessari per la política catalana el retorn de Carles Puigdemont? Absolutament. La normalització política...
2: És necessari.
3: És necessari. És una condició sine qua non. Perquè abans estàvem de la victimització. Si no es produeix aquest retorn, si els jutjats continuen bloquejant, efectivament, la victimització, no dic en to positiu o en to negatiu, però una victimització raonada jurídicament podrà acompanyar les Puigdemont.
2: En 9 i 24 minuts, mireu, us confessaré una cosa. Ahir, en ple partit de la selecció espanyola amb l'Aràbia Saudita, Rafa López, que no descansa, em va enviar un missatge de WhatsApp. Jo estava en el partit, narrant el partit. I tu m'envies que Keir Starmer podria dimitir avui.
3: Efectivament. No, efectivament, ja, el teu equip ja ho sabia, vull dir que...
0: Ho va anunciar Donald Trump.
2: Sí.
0: Que no havíem vist mai que el president d'Estats Units anunciï la dimissió del president...
2: Doncs avui ens passa que damunt la taula tenim tants temes d'internacional per comentar que Anna Bosch no donarem a l'abast. Bon dia.
1: Bon dia i no donarem a l'abast.
2: Regne Unit, negociacions Estats Units-Iran, el colabrot Donald Trump-Meloni.
3: Meloni. Atenció.
1: Són el duo Pimpinela de la política internacional en aquest moment.
2: Starmer, comencem per Starmer. Donen per fet el Regne Unit que dimitirà avui.
1: És més, les últimes notícies és que esperen que probablement anunciï d'aquí unes hores, però ara ja que al matí, abans del migdia a Londres, que anunciï que dimiteix. El canvi no es farà segurament fins d'aquí unes setmanes, però que avui ja no aguanta més la pressió del propi partit, que aquesta és una de les peculiaritats, si vols en parlem, les peculiaritats que canvien el Regne Unit de primer ministre sense que hi hagi eleccions per enmig. Ells s'ho fan dintre del partit solets.
2: No, és molt increïble. Ara m'expliques, Anna, m'expliques la pressió del partit i m'expliques també els Pimpinel aquest que dius de Trump i Meloni, però abans d'aquesta hora sempre ens agrada connectar amb la Lorena Amo a veure què està passant al món. Lorena, hola, bon dia.
5: Bon dia, Gemma. Doncs mira, el Consell General del Poder Judicial ja ha començat la reunió per decidir si obre un expedient al jutge Peinado. S'examina la seva interlocutòria, Begoña Gómez, en què diu que la Policia Nacional podria facilitar la fuga de la dona del president. Peinado s'enfronta a una falta greu, tal i com demana la presidenta de l'òrgan, Isabel Perelló, o a mesures informatives, que és l'opció que defensen els vocals conservadors. El nostre programa, Baltasar Garzón, demana que el Consell General del Poder Judicial actuï i assegura, en relació a Zapatero, que si fer lobby és delicte, més expresidents del govern poden tenir problemes.
6: Que és... es abrupto, una afirmación absolutamente innecesaria, en el mejor de los casos, y puede y debe, yo creo, el Consejo del Poder Judicial tomar medidas, cuando mínimo, para abrir esa acción disciplinaria. ¿Ser lobista es delictivo? Pues entonces algún que otro expresidente anterior lo va a tener también bastante crudo. Y no solamente en España, sino en otros países donde sabemos que esto es así.
5: La Direcció General de la Policia ja ha rebutjat la resolució del magistrat i defensa l'honor del cos. El sindicat majoritari de la Policia Nacional, JUPOL, lamenta però que el Ministeri de l'Interior només respongui amb contundència i celeritat quan són casos que afecten directament l'executiu.
7: Nos hubiera gustado que el Ministerio del Interior o la propia Dirección General de la Policía hubiera sido tan rápida en casos como cuando desde el propio gobierno se nos insultó, se nos faltó el respeto llamándonos piolines, o que hubieran sido igual de rápidos con el escándalo de la supuesta agresión sexual del ex-DAO. En estos casos nadie sale a dar explicaciones, pero sin embargo, cuando afecta a su gobierno vemos que salen rápidamente.
5: I el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Martí, diu que encara no l'ha trucat Puigdemont després de la victòria ahir a les primàries. Amb tot, Martí descarta cap enfrontament dins el partit i sobre negociar amb la resta de candidats.
8: Jo no he anat contra ningú, ni m'he enfrontat a ningú. Des del primer moment he expressat la meva vocació de donar el pas endavant, perquè crec que estic preparat i tenim un molt bon equip, i això no era anar contra ningú, ni contra l'equip, ni contra la direcció del partit, que és la meva direcció.
5: I ja pel que fa, Gemma, tota l'actualitat internacional us la deixo per vosaltres. Colòmbia, Regne Unit, Iran, negociacions, ja tot vostre.
2: En tenim molta d'actualitat internacional. Lorena, gràcies.
5: Fins ara.
2: Doncs va, 9 i 28, gairebé, i 29, Anna Bosch, que estàvem parlant... De Colòmbia en parlarem, també, perquè ha guanyat Espriella per la mínima, però ha guanyat l'extrema dreta.
1: És un país més d'Amèrica Llatina que cau del cantó d'aquesta extrema dreta radical recolzada molt públicament i molt intensament per Donald Trump. O sigui, tenim l'Argentina, tenim Xile, tenim Equador, tenim El Salvador i avui tenim Colòmbia. És a dir, de les grans economies d'Amèrica Llatina, quatre, de les cinc grans, quatre, l'Argentina, Xile i Colòmbia d'aquest cantó, del cantó d'aquesta extrema dreta, populista, i amb un país, que això és gairebé tan important com això, un país partit literalment per la meitat. Mai no havia votat tanta gent i mai no havia estat tan disputada. Vull dir, la diferència en el que ells diuen preconteo, que encara no és el recompte final, la diferència és de només 245.000 vots.
2: Això pel que fa a Colòmbia, algun comentari? No. Seguim. En Regne Unit, seguim.
0: Només molt ràpid, que Donald Trump va perdre a Hongria, però ha guanyat a Colòmbia. Vull dir que ens les donàvem tots... Diguem...
3: I Bulgària també ha guanyat, Bulgària.
0: I Bulgària. Vull dir que tot això és molt complicat.
2: Ben vist. Regne Unit serà el sisè primer ministre que dimiteix en 10 anys.
1: Sí.
2: Però què està passant? 10 anys són els que fa del Brexit, Anna.
1: Aquí anava jo, que són justament els 10 anys que es fan demà.
2: Sí.
1: Demà, el dia de la revetlla, farà 10 anys del referèndum del Brexit, que també es va guanyar per molt poc, 52 a 48. I una de les moltes conseqüències, a part d'abans ho dèieu, que ho destaca La Vanguardia, a part de que allò que els van prometre fa 10 anys, que lligarien els gossos amb llonganissa sortien de la Unió Europea, doncs bé, tot indica que han sortit perdent econòmicament, a part de personalment, i si no que els hi diguin els jubilats que viuen a Espanya, per exemple, no? O els ciutadans europeus que viuen i treballen al Regne Unit, com se'ls ha complicat la vida. Però una de les conseqüències va ser aquesta inestabilitat política, perquè fixeu-vos, l'endemà del referèndum, l'endemà mateix, veient la castanya que ha tingut i com li ha sortit el tret per la culata, dimiteix David Cameron. Llavors, allò que deia, sense eleccions ni res, el substitueix Theresa May. A Theresa May el substitueix Boris Johnson, també sense eleccions entre la May i Johnson.
2: Sí, sí. No,
1: després ve Liz Truss, la superbreu, que amb prou feines va durar un mes, després també Liz Truss sense eleccions, després ve Rishi Sunak, també sense eleccions, i encara no fa 2 anys que Keir Starmer, els laboristes, van guanyar amb una amplíssima representació parlamentària. Els 2 anys els farà d'aquí un mes, a principis de juliol, i avui estem esperant que en qüestió d'hores anunciï que plega perquè el propi partit el fa fora per posar directament un altre del propi partit.
2: O sigui que ja té substitut,
1: Ja té substitut, i això ha sigut també una carambola d'aquestes que has d'explicar al sistema britànic, perquè si no, no s'entén, perquè és realment una carambola de billar. Ja té un substitut que és fins... Fa 3 dies era l'alcalde de Manchester, que és Andy Burnham.
3: Íntim enemic d'aquest Starmer. I li va bloquejar, de fet, la seva candidatura. Perquè,
1: la primera vegada.
3: Perquè tu no pots ser candidat a primer ministre, no et poden fer una moció de censura als teus si no ets membre dels comuns. És a dir, és una democràcia parlamentària majoritària. Si tu no has assolit el teu escó, no tens dret a assumir la presidència del govern.
1: Per ser membre del govern i, per tant, també per presidir el govern al Regne Unit, has de ser parlamentari. Això de que sigui ministre un que he triat fora del Parlament no existeix al Regne Unit. Llavors, què ha passat? Andy Burnham era alcalde de Manchester i no tenia escó, no era parlamentari. Llavors, però com que és de tots els polítics laboristes, amb diferència, el més popular dintre del partit i també entre l'electorat, van dir, home, si ens carreguem el Keir Starmer, que és el que va guanyar les eleccions, ha de ser el que tenim més popular. Per tant, l'hem de ficar dintre del Parlament. Llavors, perquè pogués entrar al Parlament, un que tenia un escó amb un districte a prop d'allà del nord-oest d'Anglaterra, va dimitir. Llavors va quedar un escó lliure. I llavors, dijous passat, van ser les eleccions per substituir aquest escó. I el va guanyar Andy Burnham. Llavors, com que ja és diputat, doncs ara dius, bueno, però si ja el tenim aquí, ja està dintre del Parlament, ara només cal que Keir Starmer, que el primer ministre, dimiteixi del partit i del govern.
2: Doncs llavors, això és el que passarà avui. Quan vegin que ha dimitit Keir Starmer, ja tindran les claus que ens dona sempre l'Anna Bosch. I fixin-se que just fa una setmana, Anna, estàvem aquí juntes i comentàvem que Trump acabava d'anunciar un preacord amb l'Iran, que s'obrien 60 dies de negociacions perquè l'Iran renuncia a la bomba atòmica. Ahir, jo t'ho dic abans, va començar aquestes negociacions a Suïssa. Què en sabem de les converses?
1: Els titulars que donen, i mai no saps si els titulars que donen te'n pots refiar o no, perquè no érem a dintre i poques vegades se sap que han estat parlant a dintre, és que s'ha avançat i que continuaran aquesta setmana xerrant perquè tenen 60 dies. El que sabem és que es va produir amb molta tensió. Per què? Perquè en el preacord aquest de què parlàvem la setmana passada, en aquest preacord s'incluïa el Líban. És a dir, pactaven un alto al foc, per així dir-ho, l'Iran i els Estats Units, Israel i Iran, però incluïa també que Israel havia de deixar de bombardejar el Líban.
2: Cosa que a Israel no li agrada gens.
1: Cosa que Israel...
2: No vol subscriure ni...
1: Exacte, i han continuat bombardejant. Llavors els iranians han dit, doncs una... Si continueu així, nosaltres tornarem a tancar, a bloquejar el trànsit de barcos per l'estret d'Hormuz i dues, doncs, ens aixecarem de la taula. Perquè, a més, llavors Trump, amb aquesta manera que té ell d'expressar-se, doncs va dir, si no veniu a les negociacions i si no obriu l'estret d'Hormuz, us tornarem a bombardejar i us picarem al cap i tal. I llavors... Per tant, ahir, diguéssim, que l'ambient no era el millor per unes negociacions. I el que diuen és que, per exemple, la delegació iraniana, persa, que tenen molta més tradició diplomàtica i de poder que no pas als Estats Units, que tot just la setmana entrant faran 250 anys, doncs que, una, van fer esperar gairebé una hora la delegació, aquí veiem, els que ho esteu veient per televisió, sí. El vicepresident Vance, que hi era, els van fer esperar i que es van negar a donar-li la mà. Llavors, ara, diuen que van avançar.
0: Això que dius, Anna, em sembla molt interessant i és una de les claus, per mi, filosòfiques, sociològiques de tot el que està passant, que és que, al final, Iran ha demostrat la resistència d'una civilització. És a dir, més enllà que és un règim terrible, amb moltes coses, amb les... O sigui, no estic jutjant això, però sí que li ha explicat als americans que des de l'aire tirant bombes no s'acaba amb una civilització mil·lenària.
1: Que és el que els va dir Trump. Anorrearem una civilització
0: doncs no.
1: Sencera.
0: Doncs no.
2: Perquè... És una de les grans bestieses que va dir Donald Trump en tot aquest procés, bueno, una de les més grans
0: Jo crec que hi ha un llibre molt interessant que és l'antologia de totes les animalades de Donald Trump, que no l'estem fent, és a dir, no l'estem...
2: Però és com a editor, bastard, ja hauries de contractar
0: a
2: l'Anna que et faci un resum de totes les animalades.
0: El que passa és que quin és el dia de tancament d'aquest llibre?
2: No.
0: Perquè, clar, és difícil.
3: Permanents.
1: No, però ara que tu deies, i amb això no estem defensant el règim, diem això, diem que darrere de l'Iran, o sigui, no són quatre, amb tots els respectes, no són quatre pastors nòmades al mig del desert, és una civilització mil·lenària, estem parlant de l'imperi persa, estem parlant d'on va néixer la civilització.
0: Una cosa molt seriosa.
1: La civilització. Però llavors, per parlar del règim, és a dir, una de les coses, diguéssim, negatives i tristes i del balanç de moment negatiu d'aquest preacord és que no només han mort persones, a diferència del primer acord que vam fer, i dic vam fer perquè la Unió Europea hi va participar el 2015, a part de que han mort persones, és que el règim iranià, que és un règim dèspota i que ha donat mostres de no respectar els drets humans, hi ha hagut execucions, no només no ha caigut, que és el que van prometre Donald Trump i Benjamin Netanyahu, que és qui el va arrossegar aquesta guerra, el règim dels ayatollahs no ha caigut, dues, s'ha reforçat, ha continuat la repressió des que va començar la guerra, han executat a persones allò com perquè escarmenti, i tot indica que el que és la, el que en diuen la Guàrdia Revolucionària de la República Islàmica s'ha reforçat. És a dir, que de moment qui va perdent és la població iraniana a qui Donald Trump va prometre que hi havia ajut, que els anaven a ajudar.
2: I tot això Trump ho sap. No, és a dir...
1: Hauria de saber-ho.
2: Ha de saber-ho.
3: Hauria de saber.
2: Això està passant.
3: Sí, hauria de saber. I vosaltres
2: que parlat... ens queda pimpinela, eh?
3: Sí, però és un tema molt interessant. Vosaltres heu parlat d'una civilització, no cal anar tan lluny. És a dir, tampoc es va aconseguir acabar amb Afganistan, tampoc es va aconseguir acabar amb Iraq. És a dir, no ha de dependre del que va passar fa milers d'anys. Mm-hmm. Per cert, el bressol del monoteisme, tema molt important, que és nostre, a Iran, sinó que mai ha succeït, és a dir, que mai ha tingut èxit als Estats Units ni bombardejant ni atacant directament, i això ho hauria d'aprendre. Clar que el règim té tot el temps del món, perquè ara el temps juga a la seva contra. Jo tenia molts amics a Iran, tinc molts amics a Iran, tenia perquè no pots parlar amb ells, les sensacions no funcionen, i estaven entusiasmats que alguna cosa estava canviant, i fins i tot dintre el règim. Ara el silenci és absolut i, per tant, sepulcral. I això em sembla força important. És que Trump no lluita ja contra les eleccions que puguin tenir dintre de 3 anys o 4 anys, és que lluita contra les eleccions de fa 2 anys, és que lluita contra la seva promesa d'acabar el mateix dia i a la mateixa hora que hi va arribar. I, clar, això, doncs, ens ve un règim com ja diu, no tenim pressa, escolta, aquí ja veurem, vosaltres us esteu cuinant amb el tema del petroli, amb el tema de la benzina, ja us ho fareu i nosaltres aconseguirem un acord millor o pitjor que el d'Obama. Aquest serà el tema... Sí, sí. Important.
2: Però fixa't, aquesta picabaralla que diem que mig en broma estem anomenant de Pimpinela, però Anna, va, o sigui, té més significat el fet que Meloni es planti davant de Donald Trump?
1: Sí, perquè tot això...
2: Quan havien estat molt amics.
1: Perquè el que ha transcendit públicament és una miqueta una picabaralla d'escola i de pati d'escola, i és que surt Donald Trump després de la cimera del G7 allà a França dient, la Meloni em va fer pena perquè... em va pidolar, em va estar pregant, implorant una foto que em va fer pena, pobreta. I ella surt així, molt orgullosa, fa un vídeo i li diu, ni jo ni Itàlia no supliquem mai, no implorem mai, jo no li he demanat cap foto. Llavors ell, que sí, i llavors diu el que passa, que volia aquesta foto amb mi perquè els seus nivells de popularitat estan baixant. Ja et dic, una picabaralla gairebé d'escola. Què hi ha al darrere? Al darrere hi ha una cosa molt interessant. Giorgia Meloni, que recordem, és la dreta de la dreta, dieu-ne dreta populista, dreta radical, ultradreta, com vulgueu, d'Itàlia, havia començat intentant ser la gran amiga de Donald Trump a Europa i fer el pont, perquè com que alhora havia aconseguit que Brussel·les, començant per Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió, Brussel·les, diguéssim, l'homologués com una dreta tradicional a Meloni i sobretot al govern de Meloni, ella volia fer de pont, de ser la millor amiga de Trump a Europa i fer de pont. Llavors, el que estem veient és que començant per una mesura que va ser negar l'ús d'unes bases militars, que aquí ens sona una mica, l'ús d'unes bases militars per atacar l'Iran, i ara això, Meloni s'està distanciant de Donald Trump. Passa de ser la seva millor amiga a Europa a distanciar-se. I què passa? Que Meloni té eleccions l'any que ve.
0: Ah.
1: I a Itàlia, igual que aquí, oposar-te a Donald Trump dona vots més que no pas t'entreu.
2: Meloni té eleccions l'any que ve. Israel, Netanyahu les té ara.
1: Ara. Abans de l'octubre les has de
2: convocar. Les de mig termini les té Donald Trump. I totes aquestes eleccions no les podrem comentar amb l'Anna Bosch perquè resulta que l'Anna es jubila.
3: Com el Juez Peinado.
2: I se'm trenca el cor, em fa tanta pena que l'Anna ahir ens advertís, digués, segurament és l'últim dia que em veieu en aquest plató. Anna, rep aquest ram de part de tot l'equip del Cafè d'Idees.
1: Ara em fareu plorar.
2: Amb tot el nostre reconeixement. Gràcies, Sandra. Reconeixement, agraïment i jo et deia abans, no te'n pots anar, Anna. És que et necessitem, el programa, els oients, els espectadors, et necessitem.
1: Jo ja ho he dit una vegada en públic i ara ho vull recordar, i és agrair-te a tu, Gemma, i a tot l'equip que heu comptat amb mi des de la primera temporada i perquè això m'ha permès tornar a fer periodisme en català, que era una cosa que enyorava. Llavors, us ho agraeixo molt i, de veritat, moltes gràcies a l'equip perquè ha estat un plaer aquests 6 anys treballar amb vosaltres i, de veritat, que no m'ho esperava. I ara sóc una bleda i em fareu plorar. Però s'ha acabat.
2: Anna, periodisme en català, fixa't que segurament tu deveràs començar fent periodisme en català molts anys, no?
1: Començar a la cadena 13, no sé si et sona, fent periodisme en català. Després vaig passar a Ràdio Barcelona, on alternava català i castellà, i després vaig començar a RTV Catalunya a Sant Cugat. I llavors d'allà vaig fer el salt a Madrid i de Madrid donar toms pel món. Per tant, és una miqueta roda al món.
2: I de Madrid donant toms al món, és veritat. Has tingut corresponsalies diverses. No hi va haver una època que vas treballar també Euronews?
1: Perdona, amb aquestes manetes vaig desembalar els primers ordinadors d'Euronews. Són de l'equip que ho va engegar.
0: Que bo.
1: A la tardor del 92. Del 92, ja ho deia bé, ara em falla la memòria. Perquè vam començar el 1 de gener del 93, que era el mateix dia que entrava en vigor el Tractat de Maastricht i que la Comunitat Econòmica Europea passava a ser una europea i entraven en vigor les famoses 4 llibertats, de les quals se n'han sortit al Regne Unit ara fa 10 anys, que era la llibertat de moviment de persones, de capitals i de mercaderies. Em sé la lliçó. Sí, sí,
2: sí. Comences una nova vida. Ja ho saps, quan una jubila, hi ha una mena d'il·lusió.
1: Això està durant massa.
2: Il·lusió i vertigen. Va, doncs això, aquesta conversa la tindrem en privat, però et desitgem de veritat que aquesta nova vida sigui molt feliç. Però nosaltres et trobarem a faltar. També t'ho he dit moltes vegades que per aquest programa era un anhel, un somni, poder comptar amb una Anna Bosch, amb tot el que suposa això en aquest 1.000 programes del Cafè d'Idees. I el primer dia que et vaig trucar vas dir, sí, vinc, confio en vosaltres i vinc. I ha durat, hem estat 6 anys juntes.
1: I més que continuaríem, i no sé, és que de veritat, és que m'heu deixat sense paraules.
2: Gràcies, de veritat.
1: No, de veritat, gràcies sincerament per haver comptat amb mi aquestes 6 temporades. Moltíssimes
2: gràcies. Doncs repetim l'aplaudiment de tot l'equip. Aquest programa no té públic, però té aquests càmeres fantàstics, i ambientació, i regidoria, i producció, que aplaudeixen. Com que vull fer una abraçada a l'Anna, mireu, vaig a donar pas a la Patrícia Massés, que ens dona unes xifres que a l'Ernest li encantaran, que diu que el sector editorial continua creixent. Ernest, que no pareu, que no pareu de vendre llibres. I la Patrícia ha anat a preguntar quins són els llibres preferits pels lectors. Patrícia, endavant.
9: Els llibres en paper continuen sent els preferits pels lectors. La seva facturació ha pujat un 3%. Els llibres electrònics han augmentat un 5%, però el creixement més important l'han tingut els audiollibres. Han augmentat un 50% fins a arribar als 15 milions d'euros de facturació.
10: Puedo hacer cosas, caminar con la perrita y entender en lo mismo tiempo. Por ejemplo, si quieres limpiar la casa, tú puedes escuchar también.
11: Me parece una opción súper buena cuando estás viajando, moviéndote y demás.
12: Físic toda la vida.
13: Soc de l'antiga escola y m'agrada tocar el paper y ensumar el paper y m'agrada.
14: Para viajar, por ejemplo, en un avión o algo, es bastante complicado meterlo en la mochila y todo, entonces por ahí es mucho mejor el Kindle, que es mucho más práctico.
15: Los libros están más baratos y más asequibles al preu.
16: Entre papel y audiolibro.
17: En format físic, sempre.
18: Me gusta lo físico, me conecta más.
19: Quan vaig a la platja, quan has de portar alguna cosa i no tens el típic llibre voluminós, amb el Kindle em va perfecte.
9: L'any passat, el sector editorial va publicar més de 89.000 títols. Però quins són els llibres preferits dels lectors?
20: Hamlet.
21: El Principito, de tota la vida.
22: Los Pilares de la Tierra, ha estado muy guapo.
23: 100 años de soledad.
24: Llegeixo novel·la històrica, ara estic amb aquest que és una mica així thriller, no? Bueno, idea de novel·la negra.
25: El poder de l'ara.
26: El diari d'Anna Frank, perquè és dels primers que vaig llegir quan era adolescent.
27: Panza de burro, de l'Andrea Breu.
28: Pues ara m'estic llegint el Quijote.
29: Todo el poemario de García Lorca, és espectacular.
30: La biblioteca de medianoche.
31: El meu llibre preferit és Terra, d'Eloi Moreno.
0: El nom de la Rosa, de l'Umberto Eco, que l'estic llegint en italià.
3: La ficció adulta i la literatura infantil i juvenil han registrat un increment al voltant del 17% i cada vegada és més habitual veure a les llibreries edicions especials com aquesta. Ho explica la Rosa Samper, directora literària de Penguin Random House.
4: La idea és que quan tu vagis a una taula de novetats et cridi l'atenció perquè té alguna cosa que és molt diferent. Per exemple, pot ser un cantell tintat, pot ser una tinta especial en coberta, un stamping que li diem nosaltres, pot ser un revestiment especial, una sobrecoberta, unes il·lustracions...
3: Però les edicions especials no són totes iguals.
4: I us mostro aquesta edició especial, que és més especial perquè és tot el contrari d'una edició especial, és a dir, tendeixen a ser més grosses, és més petita, tendeixen a ser més gruixudes, no ho és, ja ho veieu, que és primeta, però sí té l'estamping plata, que és una cosa que li volíem donar per diferenciar-lo.
3: Des dels clàssics que han marcat generacions fins a les noves edicions de col·leccionista, els llibres en paper continuen sent molt més conformat, són una manera de viure la lectura.
2: Doncs tens tota la raó, Patrícia. Els llibres de paper són una manera de llegir un llibre que és diferent al llibre electrònic, Ernest.
5: No només és diferent, sinó que, a més, tenim dades que certifiquen que hi ha una resistència global de tota la humanitat, a tots els mercats, l'americà, els mercats europeus, asiàtics, etc., a fer que el llibre en paper sobrevisqui. Fixeu-vos que el llibre en digital, que va tenir un començament cap als anys 10 molt fort, s'ha estancat al 20, 25, fins i tot a Espanya més baix al 15%. I això què vol dir? Que la humanitat, i això també ho va accelerar la pandèmia, ha decidit col·lectivament que no vol que es perdi el llibre en paper. Per què? Perquè el llibre en paper, si us hi fixeu, és l'únic suport cultural que es manté de regal. És a dir, tu, si vas a un sopar, no pots regalar cinema, no pots regalar música físicament, pots regalar un llibre en paper. I això és el que ha fet que la indústria es mantingui amb aquesta vivor, amb aquesta força, amb aquesta energia.
2: Sí, hem escoltat què llegia la gent, ens ha sorprès, hem somrigut algun moment.
6: Sí, i tant.
2: Un que deia, acabo de començar el Quijote.
6: El Quijote, però hi ha clàssics. Hi ha clàssics, Hamlet, bueno. També hi havia El poder de l'ara, és a dir, L'home en busca el sentido, és a dir, també hi havia molts llibres clàssics i llibres actuals, amb el qual sempre hi ha aquest gust també per els llibres tradicionals.
5: I la força eterna de la ficció. La força eterna de la ficció.
2: Sí.
5: La gent vol llegir històries.
2: I davant de l'onada de calor, què millor que posar-te sota un ventilador i llegir un llibre.
5: Bueno, aquest és un altre fenomen, que és que les vendes al mes de juny, després de Sant Joan i juliol, cada vegada són més altes perquè la gent té moltes ganes de llegir durant
2: l'estiu. Doncs mireu, el pic de l'onada de calor està previst que arribi avui. Avui l'AMET ha activat l'alerta taronja a Catalunya Central i Ponent, la groga part del litoral, i la Maria Rubio, que és una valenta, és una jabata, ha dit, me'n vaig a la platja, abrigada i vestida, no ha anat en banyador, a veure com s'està vivint aquesta calor a la ciutat de Barcelona i a la platja. Maria, bon dia.
7: Hola, bon dia, Gemma. Doncs sí, justament ara ens trobem entre la platja del Bogatell i la de la Marbella, que com deies, doncs tenim un sol de justícia i aquest ambient enterbolit per aquesta pols sahariana que sembla que ens ha d'acompanyar alguns dies. I aquí també veiem com s'està escalfant l'ambient precisament doncs, de gent que sí que s'està banyant, doncs que està fent aquest primer bany del dia molt probablement per refrescar-se després d'aquesta nit tòrrida. I diem nit tòrrida perquè les temperatures no han baixat dels 25 graus durant tota la nit, per sobre dels 20-22 graus doncs, que està recomanat per poder conciliar la son correctament. I a més, hem de tenir en compte que ahir, al voltant de les 10-11 de la nit, els termòmetres s'acostaven als 30 graus, una hora doncs, que també la gent comença a posar-se al llit, al qual també hem d'afegir el fenomen de l'aixafogó, molt típic del litoral català, i que fa que la sensació sigui encara més angoixant. I aquí a Barcelona també vivim el fenomen de la illa de calor, que és quan el ciment i els edificis doncs, retenen tota aquesta escalfor durant el dia i els hi costa d'evacuar, un fet que fa que les nits també encara siguin doncs, més caloroses. I malauradament, per aquells que hagin passat molt mala nit, doncs s'ha de dir que les temperatures molt probablement es mantinguin. Per tant, Gemma, la recomanació general seria que tothom vagi posant a punt el ventilador a l'habitació per provar de millorar la qualitat del son com sigui.
2: Molt bé, Maria, moltes gràcies. La Maria ens estava descrivint l'ambient a Barcelona, mentre el Rafa em anaves dient i Madrid és terrible, però i París? Heu llegit les informacions que ens arriben de França. El nostre corresponsal és l'Antonio Delgado, que em diuen que està al carrer. Antonio, no calia, perquè ho deus estar passant fatal.
1: Sí, bajo un sol de justicia. No sé si existe la expresión en francés, pero van a tener que adoptarla, sí.
2: ¿Cuál es la situación en Francia, Antonio? ¿Cómo amanecéis hoy?
1: Pues con mucho calor ya a esta hora, cerca de 30 grados en París, y sobre todo con la previsión de que haga más. Si se cumple el pronóstico, hoy va a ser el día más caluroso, teniendo en cuenta la temperatura media, la temperatura, ha habido picos más altos, pero la temperatura media de Francia será hoy la más alta jamás registrada, no en un mes de junio, o sea, en cualquier momento desde que hay registros de esa temperatura media. Y después de una noche que ha sido también dura aquí, porque aunque aquí es verdad que bajan las temperaturas hasta el entorno del 25 o 26 grados, las casas no están acostumbradas a estas temperaturas. Si veis detrás de mí, es la típica fachada hoffmanniana de París, sin toldos, grandes ventanales para acaparar la luz, esas losetas de piedra en las fachadas, todo esto funciona como un horno, de forma que se está haciendo muy difícil aguantar esta canícula, esta ola de calor en Francia.
2: Decía, mientras tú hablabas, veíamos imágenes del Sena, de gente bañándose, ¿no? Ajá. Ernest me decía, qué horror bañarte ahí en el Sena. Antonio, yo no sé si tú lo has hecho o no, pero cuéntame, ¿qué medidas está tomando el gobierno? Medidas, me imagino, sin precedentes para hacer frente a este calor.
1: Una de las medidas ha sido habilitar como zona de baño, no específicamente el Sena, sino el canal de San Martín, que es como una especie de afluente que tiene el Sena aquí en París, y donde está un poco más controlado, pero donde el agua efectivamente no está muy limpia. Yo no se lo recomendaría a nadie, pero la gente lo está utilizando mucho, porque además ayer, anoche, hubo la Fiesta de la Música, que es un acontecimiento multitudinario en París. Se sopesó suspenderlo, finalmente se aprobó con la prohibición de que se consumiera alcohol en la calle, una prohibición que ha sido respetada relativamente, pero eso hizo también que mucha gente se echara al agua, porque, como digo, hacía calor incluso ya de noche. Otras medidas que han tenido que tomar, y estas lo hacen porque es un país que no está todavía adaptado a estos calores, es el cierre de centenares de escuelas, 825 escuelas según el dato de ayer. Han tenido que aplazar muchísimos exámenes, porque estamos en época de exámenes. El tráfico ferroviario funciona a medio gas, hay muchísimos trenes que no tienen climatización, o las vías no están adaptadas para una temperatura así. Es decir, es un país hoy disfuncional por el calor, porque aunque es verdad que estos episodios se hacen cada vez más frecuentes, el cambio climático está yendo más rápido que los planes de adaptación en Francia.
2: Pues Antonio Delgado, muchísimos ánimos, de verdad, y no sabes cómo te agradezco el esfuerzo de hacer esta conexión desde la calle.
8: Bajo el sol.
2: Bajo el sol de justicia.
1: Siempre un placer, muchas gracias.
2: Gracias, Antonio. Doncs vinga, 4 minuts per arribar a les 10, ens queda parlar amb el Sergi Lores, perquè ens deia ara l'Antonio Delgado que avui es preveu que s'arribi a la temperatura més alta mai abans registrada. Sergi Lores, bon dia. Avui també aquí a casa nostra s'espera el pitjor dia de la onada de calor, no?
10: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, arriba aquest pic de calor extrema, calor tòrrida a tot arreu. De fet, a aquesta hora ja superem els 30 graus a molts sectors del litoral i prelitoral de Barcelona, també cap al Camp de Tarragona, punts de Ponent. Això continuarà tirant cap amunt. Ens plantarem al migdia i primera hora de la tarda amb més de 30-34 graus cap a la costa, també cap a les comarques gironines, i acabarem superant els 40 graus a moltes planes i fondalades del prelitoral central, de la Catalunya central, baix i del Pirineu i també del Prepirineu, fins i tot cap al Pla de Lleida i cap a les comarques interiors de la Vall de l'Ebre s'acabaran assolint els 41 o 42 graus aquest migdia. Calor extrema que obliga a activar avisos pràcticament a tot Catalunya, fins i tot de nivell taronja a moltes comarques de l'interior i de la meitat oest, per aquests valors clarament per sobre dels 40 graus. De cara a demà dimarts i dimecres es mantindran els avisos, tot i això cada vegada aniran perdent més extensió i intensitat. I és que el cert és que entre demà i també dimecres, dia de Sant Joan, la temperatura tendirà a recular, però vaja, la calor continuarà molt intensa a tot arreu, amb més de 34-38 graus a l'interior i assolint els 40 graus cap a Ponent, cap a les valls de la Prepirineu més occidental, cap a la Conca de Tremp i també cap a l'interior de la Vall de l'Ebre. De cara a dijous i a finals de setmana, previsiblement ja no passarem o arribarem als 40 graus, però la calor continuarà molt extrema o molt intensa, més de 34 a 38 o 39 graus cap a l'interior i amb molta xafogor cap a la costa. Això de dia, però paciència també durant les nits i matinades, perquè continuaran sufocant tropicals a gran part del territori, sobretot cap a Ponent, cap a la Vall de l'Ebre, litoral i prelitoral, fins i tot a Gemma, cap a alguns sectors de la costa, com en grans ciutats. Ara ens ho comentava la Maria, a la mateixa ciutat de Barcelona, probablement durant aquests pròxims dies tornaran a repetir-se aquestes nits tòrrides i, per tant, en tota la nit la temperatura quedarà per damunt dels 25 graus. La mala notícia és que això no se li veu fi. De moment acabarem el mes de juny amb temperatures molt altes i amb aquest ambient clarament canicular.
2: Sergi, fa mitja por, perquè ara deia l'Antonio Delgado, diu, arribarem avui a una temperatura mai vista a París. Rècord.
10: Sí, sí, de fet.
2: Fa mitja por, ho dic així, per no dir que estem... Jo estic una mica aterrada de veure com està evolucionant el clima.
10: El 2019 és cert que a França el mes de juny es van superar els 40 graus, va ser la pitjor onada de calor que es recorda fins al moment, però és que es tornarà a repetir durant aquests dies i ja no només parlem d'aquestes altes temperatures, sinó, a més, la seva extensió.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Comencem pendents del Consell General del Poder Judicial. A aquesta hora, la comissió permanent de l'òrgan de govern dels jutges es troba reunida des de les 9 per estudiar si obre un expedient a Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici Begoña Gómez. Més detalls, Elena Pérez, bon dia.
2: Bon dia. La comissió analitza en concret la part de la interlocutòria on Peinado diu literalment que retira el passaport a la dona del president Sánchez perquè no hi ha dubte que els agents de les forces i cossos de seguretat de l'Estat que formen part de l'escorta de Gómez en un moment determinat poden, bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, col·laborar en accions que facilitin una fuga d'ella. Laura García, portaveu de Jupol, el sindicat majoritari de la Policia Nacional, ha dit al Café Ideas de Radio 4 que les paraules de Peinado no tenen ni cap ni peus.
3: No suena a ciencia ficción que esos escoltas vayan a ayudar a Begoña Gómez a una supuesta fuga.
2: Un dels vocals que està participant en aquesta reunió del Consell és José Carlos Sorga. Fa uns minuts ha passat per les mañanes de Radio Nacional i ha explicat què és el que li pot passar al jutge Peinado.
4: La competencia del Consejo en su caso es analizar si en el ámbito disciplinario alguna actuación de un juez, jueza, magistrado o magistrada pues se puede merecer o revestir la suficiente apariencia para iniciar en su caso o bien unas diligencias informativas o bien un expediente disciplinario.
2: Cap decisió que prengui el Consell pot modificar el que ja ha dictaminat el jutge Peinado.
0: El mercat hipotecari s'accelera a Catalunya. La signatura de préstecs per comprar un habitatge s'ha disparat un 18% a l'abril, mentre que el conjunt de l'Estat el creixement es modera al 2%, Climent Sabater.
5: A l'abril es van signar 7.500 hipoteques a Catalunya per comprar un habitatge, la xifra més alta en aquest mes des de 2010 i que suposa un augment superior al 18% en comparació amb fa un any. Al conjunt de l'Estat, l'avenç és molt més moderat, del 2%, però les 40.000 hipoteques concedides representen el volum més gran a l'abril des de fa 16 anys i acumulen 22 mesos consecutius a l'alça. El capital mitjà prestat pels bancs s'enfila als 195.000 euros a Catalunya, 20.000 persones sobre de la mitjana espanyola i l'interès mitjà puja lleugerament fins al 2,9%.
0: I amb l'escola acabada aquest dilluns comencen les vacances i les famílies han de fer mans i mànigues per conciliar. Per aconseguir-ho, moltes aposten pels casals. Ens hem acostat a l'escola Sant Martí, al barri del Poblenou de Barcelona, on aquest matí han començat les activitats. Hi ha anat la Laura Hurtado. Bon dia.
6: Bon dia. Després del final de curs, avui comencen els casals, un dia que els infants viuen amb nervis i emoció.
7: Tinc moltes ganes de venir al casal, m'agrada molt, fem esports, jocs d'aigua i el dijous anirem al Tibidabo.
8: Tenia una mica de por que anava sol a la platja i allò em donava una mica de por, però ara estic amb els meus companys i ja no tinc tants nervis.
6: Una bona alternativa per a la conciliació, però que suposa una gran despesa econòmica per a moltes famílies.
9: És un preu que no és assequible per tothom, però sí que és veritat que al final, si la teva situació no et deixa, no tens cap xarxa amb qui deixar-lo, al final és una despensa que has de fer, així com fas unes altres despenses, doncs aquesta és una despensa prioritària.
6: Segons la FAQ, el preu mitjà a Barcelona és de 150 euros per setmana.
0: I anem ara a Tarragona, tercer dia i últim de dol per l'ofegament de tres menors d'entre 12 i 13 anys a la platja de la Rabassada. Centenars de persones han fet el diumenge al migdia un minut de silenci davant l'Ajuntament per recordar-los. Tarragona, Judit Huerta.
10: Un dia on l'Ajuntament ha anul·lat tots els actes oficials. Mentre busca eines per reforçar la informació sobre la prohibició de banyar-se als penya-segats, una zona que té unes corrents marines molt perilloses. Guillermo García Castro és el regidor de Medi Ambient.
11: Reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem

0: acceptem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
1: Recordem que un dels nens de 12 anys va morir divendres a la mateixa platja de la Rabassada, mentre que els altres dos de 13 van morir a l'Hospital Joan 23, on va ser traslladats en estat crític. El divendres onejava la bandera groga.
2: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies quan siguin les 11.
3: Ràdio 4.
4: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
4: Calor asfixiant i molt perillosa aquesta calor a pràcticament tot Catalunya. Els serveis d'emergència ja han hagut d'atendre desenes de persones per les altíssimes temperatures, perill de cops de calor, i cada minut que passa es dispara més el risc d'incendi, que ja és molt alt en més de 300 municipis del país. Alerta i precaució a tot arreu, però especialment a les comarques de Lleida, interior de les de Tarragona i a la Catalunya central. Lluís Carrasco, Elena Díaz, Sergio Fidalgo. Bon dia, bon dilluns a tothom.
6: Bon dia. Bon dia.
4: Ara de seguida parlarem en directe amb Joan Ramon Cabello, que és sotsdirector de Prevenció de Protecció Civil, i és que avui es pot arribar a 42 o 43 graus de màxima a l'ombra en alguns punts de les comarques de Lleida. I a Barcelona, Lluís, 35 o 36 graus. Aquí, però, amb més humitat i, per tant, amb una xafogor insuportable.
7: Sí, malauradament, el canvi climàtic està amb nosaltres, viu amb nosaltres i conviu amb nosaltres, i aquí està. El que és extraordinari és que arribi tant d'hora, perquè són temperatures caniculars més pròpies de finals de juliol, principis d'agost, i no tant del juny.
4: Encara som al juny.
7: Sí, però malauradament ja vivim en un país ja acostumats a aquestes calorades, en aquestes bombes de calor, autèntiques bombes de rellotgeria, sí, que ens hem de protegir, i sobretot les persones grans i els més petits.
4: I cada vegada més, Helena. Això va, sí, més amb el canvi climàtic, eh?
8: Sí, i a més a mi em dona la sensació de que ja portem molts anys. Quan arriba, és veritat que no tenim temperatures pròpies d'un mes de juny, però crec que portem ja uns quants anys amb unes temperatures finals de maig, principis de juny, que són extraordinàries per a aquestes dates, i llavors, o sigui, sí, hem de posar-ho en el focus, hem de posar en el focus el canvi climàtic, el que està fent, però deixem de sorprendre'ns i comencem a, doncs, actuar amb contundència.
4: Aquest matí buscarem consells útils, a banda de beure més aigua i no sortir a les hores de més calor, que això ja ho sabem, parlem amb Protecció Civil, a veure què més s'ha de fer aquí, perquè, a més, les conseqüències d'aquesta calorada ja parteixen que són acumulatives. És a dir, quantes més hores passen d'aquesta onada de calor, més risc tenim de patir, per exemple, un cop de calor. Sergio.
9: Bueno, mira, molt gazpacho, portes botifarrades i...
4: O no!
9: Perquè gazpacho tampoc.
4: O no.
9: Per què no?
4: Perquè, mira, justament aquest matí vindrà la doctora Montse Folk, la nutricionista de les estrelles, i, atenció, perquè ens dirà quins aliments fan pujar la temperatura corporal i quins la fan baixar.
9: El gazpacho
4: fa. Juraria que el gazpacho, al contrari del que sembla, fa pujar la temperatura corporal, a no ser que es faci d'una manera concreta. Mirarem d'aclarir-ho d'aquí una estona amb la doctora Folk.
8: Quina decepció.
9: La meva
4: sort, sort que teniu al matí de Ràdio 4, que us explica el que no explica ningú.
7: Xavi, Xavi, deixem les coses a puesto. Estic amb el Sergio. Igual que et diuen que les dutxes han de ser calentes perquè així notes menys el canvi de temperatura, però el que vols és una dutxa freda.
4: Deixem que ens ho expliqui la Montse, la doctora Folk, que és qui en sap. Tragèdia majúscula a Tarragona, commoció. Finalment han mort els tres nens de 12 i 13 anys ofegats a la platja de la Rabassada. Aquest cap de setmana també ha mort un home ofegat a la platja de Sant Miquel, a Barcelona. Doncs aquest matí parlarem amb Jordi Tous, professor del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, expert en la gestió psicosocial de crisi, emergències i catàstrofes. El professor ens explicarà com gestionar el dol davant uns fets tan traumàtics, tan terribles com aquests, i com acompanyar emocionalment les famílies, els companys i l'entorn més proper a les víctimes. Helena.
8: No, evidentment és una tragèdia. Tres nens de 12-13 anys, com deies.
4: Sí, sí. Avui, bueno, tercer i últim dia de dol, sí, decretat a la capital del Tarragonès. A Lleida, per cert, els socorristes i el SEM han salvat la vida a una nena de 6 anys que s'ofegava a les piscines de Pardinyes. Per sort, l'han pogut reanimar i traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova, on ha recuperat la consciència, i no estem per la seva vida. Per sort, no estem per la seva vida, però també demanarem, també i sobretot, consells en aquest sentit a Protecció Civil, perquè en plena onada de calor, amb aquestes temperatures fora de mare, és evident que tothom qui pugui es banyarà. O al mar, o a la piscina, o al riu, o al pantà, on sigui, és evident. Ara en parlarem. Aquest matí, però, també estem molt pendents de la reunió del Consell General del Poder Judicial, que, de fet, ha començat a les 9, ha de decidir si sanciona o no el jutge Peinado. Terratrèmol polític i judicial, Helena. Aquest cap de setmana el ministre Marlaska ha demanat que es moguin després que Peinado, recordem-ho, donés per fet que la policia espanyola podia ajudar Begoña Gómez a fugir.
8: Bueno, sí, la veritat és que estem en, jo crec que estem en una situació bastant anòmala, no? Dir que hi ha risc de que la policia, per voluntat pròpia més, perquè ha dit o per voluntat pròpia o, diguem, complint directrius de més a dalt, l'ajudi a fugir. Home, doncs primer és posar en qüestionament la professionalitat de la policia, dels cossos i forces de seguretat, això el primer. I el segon, no ens oblidem de que aquest cas, malgrat tota la seva anomalia que l'acompanya, en tot cas la voluntat de Begoña Gómez sempre ha sigut la de col·laborar amb la justícia. En cap cas crec que hi ha cap, diguem, cap risc ni cap indici que pugui donar fet de que li pugui retirar el passaport.
4: Escolta, per cert, Peinado farà 72 anys el proper 27 de setembre. 72 anys, la data en què els jutges s'han de jubilar sí o sí, obligatòriament. Baltasar Garzón ha estat en aquesta casa fa poca estona, al Cafè d'Idees, amb la Gemma Nierga, i ha dit això, sentim-lo.
6: Creo que no deberían de dudar tanto en lo que será lo previsible, que es abrir un expediente por parte del promotor de la acción disciplinaria, porque cuando menos es lo que se tendría que hacer, ya que esa medida, esa argumentación es muy peligrosa y totalmente innecesaria, e incluso podría significar, si se constata una intencionalidad específica, unas injurias que vienen previstas en el Código Penal, el artículo 504.2 del Código Penal.
4: Sergio Fidalgo.
10: Bueno, primer de tot, aquest home no pot dir res sobre aquest tema, perquè recordem que és una persona que va ser expulsada de la carrera judicial pel seu comportament. Això d'entrada. Segon, en el tema del jutge Peinado estem d'acord, està a punt de jubilar-se i ha hagut fer un últim servei a Espanya, i parlo clarament de servei a Espanya, posant de manifest el que està passant a Espanya. És el tema de la policia. Aquí em sembla que ara se'ns canalitzem, però jo em recordo com un senyor que es diu Carles Puigdemont, amb l'ajuda dels seus escortes, es va fugir d'Espanya dos cops. No un, dos cops. Perquè el segon cop, jo recordo com 400 Mossos d'Esquadra l'estaven rodellant allà al Arc de Triomf i es va escapolir.
4: Lluís.
7: No, el problema és que un país on els jutges són mediàtics, on coneixem els noms, que si Juan Carlos Peinado, que si Manuel Marchena, que si José Castro, que si el Pidio, José, com es deia, Silva, etc. Un país que coneixem els jutges és un país malalt. Els jutges no haurien de ser coneguts, i molt menys reconeguts a nivell mediàtic, o haurien de ser només per les seves causes judicials. I un país on en aquest moment el poder polític fa aigües per tot arreu, malauradament, és el poder judicial que agafa les regnes.
4: Bé, doncs, de seguida que acabi aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial, lògicament, us informarem en directe del que s'hagi decidit, de si sancionen o no el jutge Peinado. Més coses, atenció a això. Finances en parella. 5 errors que maten l'amor. Jordi Vila, bon dia.
11: Doncs sí, 5 errors que maten l'amor ens ho explicarà la Raquel Calar, periodista de La Vanguardia, experta en economia de butxaca. I és que la infidelitat financera o gestionar malament la desigualtat salarial pot acabar en divorci. Aquest matí aprendrem a fer-ho millor perquè, vaja, per evitar aquests possibles divorcis,
4: Doncs sí. Vaja, sí, perquè diuen quan la misèria entra per la porta, l'amor sovint L'amor sovint surt disparat per la finestra. Què rius tu, Sergio?
9: Infidelitat financera, és que no havia sentit aquest concepte.
4: Doncs mira, avui la Raquel Calart és l'autora del podcast Bolsillo, que té un èxit brutal, perquè aborda temes molt interessants, en sap, i s'explica perfectíssimament.
8: Però vull dir que això no és nou, eh? Jo me'n recordo les històries aquestes que jo he escoltat, perquè jo no l'he viscut per edat, no? Per generació, però això que escoltaves de que quan abans, sobretot els homes, cobraven en
9: sobre,
8: diguem,
9: sobre,
8: i va ser obligatori cobrar per nòmina en el banc, de cop i volta les dones de casa deien... com t'han pujat el sou a partir d'ara, perquè al casa el sobre arribava, diguem, amb menys quantitat, i cobrant en nòmina al banc directament.
9: I anar de braves, fer una brava si no dir-li a la dona, és infidelitat o no?
7: Jo no estic massa d'acord, eh? Jo sóc molt emocional. Jo, per mi, les parelles es trenquen per avorriment, no per problemes econòmics.
4: Sí. Sí, sí, mira, sí. Per cert, quan parlem de burnout, ho acostumem a associar al desgast laboral. Doncs atenció, perquè existeix un altre tipus d'esgotament. Jordi Vila, més silenciós, menys conegut, i afecta milers i milers i milers de persones cada dia. És el que pot passar, es pot produir dins una relació de parella, justament,
11: sí,
4: Jordi.
11: Sí, efectivament, la síndrome del desgast professional, conegut com el burnout, no passa només a la feina, existeix un altre esgotament menys conegut que afecta milers de persones, aquest burnout emocional, que també es produeix dins la parella i que sovint es visibilitza, i molt més ara en període de vacances. En parlarem amb la Carlota Pallàs, és pedagoga, conflictòloga, experta en sistema.
4: Conflictòloga!
9: Avui estic aprenent, eh? Conflictòloga, experta financera.
11: És experta també en sistema de relacionals i màster en resolució de conflictes. La Carlota es dedica a acompanyar persones, parelles i famílies per resoldre conflictes i millorar
4: les seves relacions. Deu tenir molta feina, la Carlota.
7: A mi m'agradaria veure la vida personal dels conflictòlegs, a veure si és tan rosa com la deuen vendre.
8: Li preguntaré
4: a la Carlota Pallàs d'aquí una estona. I aquest matí, Toni Reboredo, informàtic i divulgador tecnològic amb més de 25 anys d'experiència, ens descobrirà més trucs digitals, molt útils i sorprenents, eh? L'altre dia va venir i ens va agradar, i els oients també.
7: És molt divertit.
4: Aquest torna,
7: això és molt divertit,
4: perquè agrada a l'audiència. Mira, ens va explicar l'altre dia un truc perquè no puguin localitzar el teu telèfon mòbil, i un altre per trobar-lo si el perdem. I després, recordo que si tu prems 5 vegades el botó d'encendre o apagar el mòbil, 1, 2, 3, 4, 5, automàticament truques al 112. Vigila, perquè comprovaràs que es truca al 112 i hauràs de penjar. Sí? Doncs ho proves, és a dir, estàs en una situació d'emergència.
7: Tant amb iPhone com en Android.
4: Veure la pantalla i marcar el 112, doncs tu, encara que el tinguis apagat, sí? Apretes 5 cops el botó d'encendre i apagar, i truques directament al 112. Ho podeu provar ara mateix, si voleu.
9: Ho he provat.
7: Són coses molt útils
4: que la
7: gent no sap.
4: Explica coses que, efectivament, la gent no sap, Jordi.
11: Sí, Toni Reboredo ens explicarà les 5 coses que podem fer amb la intel·ligència artificial, per exemple, o què fer si et roben el mòbil. Reboredo també compartirà amb nosaltres una història curiosa, la d'un home que va perdre el seu disc dur amb 742 milions d'euros en Bitcoin, i que després de 12 anys de buscar-lo, doncs s'ha donat per vençut i l'ha deixat a buscar.
4: Que no s'ho perdi ningú, això. Home, i avui us presentarem els petards de moda, novetats d'aquest any, quins són els més venuts...
8: Sant Joan.
4: Sí, a quin preu van, si encara podem trobar alguna oferta o ja és massa tard, que sempre anem a última hora, eh, Jordi?
11: Doncs sí, el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes d'un 5% aquest Sant Joan, amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Entre les principals novetats, la venda de kits per a persones sensibles al soroll i la consolidació del petard de baixa sonoritat, que cada vegada està més de moda, eh? Doncs bé, sobre aquest tema entrevistarem Josep Maria Vilardell, és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, també és director de Petardos CM, empresa líder del sector.
4: Vaja, que sap de què parla aquest senyor.
11: Doncs sí.
4: Per això el tindrem aquí al matí de Radio 4, eh? No és un senyor que ven petards, un senyor qualsevol, eh? Escolta, com cada dia, el que farem serà sortejar un dinar o sopar per dues persones. I avui, atenció, perquè no havia sentit mai això. Estrella verda Michelin. Estrella verda Michelin.
11: Sí, perquè és un restaurant eco.
4: Ah, sa.
11: Sa, sí.
4: Saludable.
7: Quin avorriment.
4: Doncs, sí, avorriment. Ja t'agradaria que et toqués el dinar o sopar per dues persones.
7: No, home, no, però si vas una estrella Michelin, que hi hagi de tot.
4: Sí. Home, però hi ha gent que li agrada aquest tema, lògicament.
7: Evidentment, i màxim respecte.
4: El Lluís no ho vol, però si vosaltres voleu dinar o sopar de franc...
9: Jo m'apunto, eh?
4: En aquest fantàstic restaurant, jo també. Heu d'encertar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo. Doncs au, ja podeu anar trucant al 900-454-455, 900-454-455, tot això i molt més, perquè tot no ho hem dit, al matí de Ràdio 4 fins que sigui la 1, amb Jaume Tudela i Marta Inglés al control de so. Passen 5 minuts d'un quart d'onze.
5: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
4: Bon dia a la tertúlia, Elena Díaz, portaveu del grup parlamentari del PSC, el Parlament de Catalunya, el comunicòleg i publicista Lluís Carrasco i Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. Carrasco, la selecció espanyola finalment ha dissipat els dubtes amb aquesta golejada davant Aràbia Saudita. Suposo que has vist el partit, suposo.
7: Sí, evidentment.
4: Sí, tu sí.
7: Evidentment, quan ha aparegut el Barça, la selecció ha començat a rutllar, és així. Vull dir, un Dani Olmo excels, un Pedri tirat cap enrere, un Cubarsí que no deixa passar ni les mosques i un Lamine Yamal que atrau tota la defensa contrària i que això permet que altres companys...
4: Guanyarà el Mundial, l'Espanya o què?
7: No ho crec.
4: No, qui guanyarà?
7: Hi ha una selecció molt bèstia, que és França. França és una selecció mundial i sobretot de mig camp cap endavant té una autèntica selecció dels millors davanters del món, excepte Lamine Yamal. Allà estan Doué, allà estan Lolís, allà estan Mbappé, allà està Dembélé, allà està Barcola, la veritat és que complicat.
4: Sergio.
10: Jo estic d'acord amb
4: el que guanyarà França.
10: Sí, jo crec que, però Espanya estarà allà. Espanya no sé si arribarà a semis o no arribarà, però estarà allà. Estic d'acord que Lamine Yamal és decisiu en aquesta selecció, va aparèixer i pum, ja està, 4-0.
4: Elena, què?
8: Què vols que t'expliqui?
4: Què t'ha semblat el partit? Res, ni l'has vist.
8: A veure, jo estava on es veia el futbol.
4: Ah.
8: Hi havia una tele que es veia el futbol, però jo
4: però
8: la veritat...
4: Però sense mirar-lo. Sense...
7: Hi havia la tele de fons.
8: Sense mirar la tele. És veritat que estaven... Hi havia amb amics i gairebé tots els homes i els nens mirant el futbol i...
7: I cap dona?
8: No m'agrada. No, alguna dona.
7: Ah, perquè ara estaves fent sexisme,
8: però,
7: eh?
8: No, és la realitat i és un estereotip que es compleix la gran majoria de les vegades. Però sí, és veritat, la majoria de dones estaven xerrant d'altres coses. No?
4: Bé, escolteu, Jordi Martí ha guanyat les primàries, serà, per tant, el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Aquest matí, Jordi Martí ha passat pel Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga. Sentim-lo, a veure què ha dit.
12: No hi ha cap vocació ni cap voluntat ni d'enfrontament ni de... En absolut, mai hi ha estat i ara menys. Per tant, ahir vam tancar un parèntesi, que és el de les primàries, i avui comença una nova etapa, una nova fase amb il·lusió i que creiem que tenim les condicions perfectes per donar esperança a la ciutat.
4: Amb il·lusió, eh? Lluís Carrasco, típic això de... Sí, dels exconvergents.
7: Sí, ha quedat molt convergent.
4: Amb il·lusió. Martí, per cert, diu que Puigdemont encara no li ha trucat per felicitar-lo.
7: No sé si era el candidat de Puigdemont, perquè aquí...
4: Era el candidat del Xavier Trias, potser una mica, no?
7: No, de Xavier Trias segur, perquè ha sigut
4: el seu braç
7: dret durant molt de temps, i al final era una victòria esperable perquè era el que dominava i tenia el control i el poder municipalista de la ciutat.
8: Sí, sembla que, bueno, totes les veus deien que era la posta guanyadora, no sé si era el candidat o no de Puigdemont, però sembla que tot apuntava cap aquí, amb quatre candidats.
4: Sí,
8: que...
4: Pilar Calvo, mira, a veure, Martí, 253 vots a favor, el 40% del total. Pilar Calvo, quedat segona, 184 vots, 29,3% del total. Jaume Alonso Cuevilla, 117 vots, 18,63% del total, i Glòria Freixa, 70 vots, 11,15%.
7: La sorpresa a la Pilar, amb quasi el 30% dels vots, la Pilar Calvo crec que ha fet una molt bona campanya, crec que és una molt bona política que ve del ram del periodisme i més concretament del periodisme esportiu, sí. Però en canvi s'ha convertit per mi en un referent dins de la política catalana independentista.
4: La victòria de Martí, ara com deia el Lluís, situa al capdavant de la candidatura el dirigent que de fet ha pilotat el grup municipal d'ençà la sortida de Xavier Trias, Sergio.
10: És una victòria pírrica perquè els dos candidats més de Puigdemont, que era la Pilar Calvo i el Cuevillas, tenien el 50% dels vots, ha guanyat un 40% només, eh? O sigui, tenint en compte que el candidat, diguem, és l'actual cap de files municipal, era la persona designada per Trias, només un 40%. O sigui, que jo crec que és una victòria molt estranya. De fet, si Puigdemont no li ha trucat, no m'estranyaria res, perquè és que ha demostrat que no té el suport ni del partit. Ni del partit, 40% només, eh?
4: Martí, per cert, ha assegurat que parlarà, com és lògic, d'altra banda, amb tots els candidats. Elena.
8: Bueno, bé, sembla bé. Crec que, bueno, ara estem a 11 mesos de les eleccions municipals, sí. I és una... segurament aquesta és la campanya que s'activa més ràpid, no? O sigui que jo crec que quan tornem de l'estiu, allà al setembre, arreu de Catalunya, en tots els municipis, els alcaldes i alcaldesses ja comencen una campanya que és maratoniana.
7: I no podem oblidar, Xavi, que és el grup parlamentari, bueno, el grup municipal que ha guanyat les dues últimes eleccions a Barcelona i que només la Unió d'altres partits han impedit que Junts estigui governant la ciutat de Barcelona.
4: Ah. Aliança Catalana, per cert, ja ha presentat Jordi Aragonès, finalment, com a candidat a l'alcaldia de Barcelona, això després que tu, Lluís Carrasco, els hagis dit que no, els diguessis que no.
8: No t'han fet cas.
4: Al seu
9: no
4: dia.
9: T'han fet cas, eh?
4: És un bon
7: no
4: candidat.
7: No m'han fet cas, sí que m'han fet cas, però jo no sóc el candidat.
4: No, home, és que li ha costat, Sílvia Orriols, trobar un candidat per Barcelona. Ho va oferir el Lluís Carrasco, aquí present.
8: Que t'ho va demanar tu.
9: Sí, sí.
4: Jaume, no ho sabies, Helena?
8: Dir... No, no ho sabia.
9: Sí,
4: Jaume Giró, Sandro Rossell i fins i tot a Jaume Alonso Cuevillas, que ara ha intentat ser candidat de Junts sense
8: pensava
4: èxit, com
8: dèiem.
4: Pensava que
8: tu l'havies dit que no a l'Aragonès. No
7: el conec.
4: És un bon candidat, Aragonès? No ho saps si no el coneixes.
7: De sortida, home, sí, jo conec a tothom. El que passa que no el conec personalment.
4: Ah.
7: Per trajectòria política, per passat, etc, és controvertit.
4: És cosí germà de Pere Aragonès.
7: Sí, és controvertit per moltes coses. El que passa és que no sé si serà o no serà fins no poder-lo sentir. Clar, hem de sentir una miqueta què ens proposa per la ciutat, veure de quina manera proposa aquests canvis i a partir d'aquí veure si ell mateix té aquests dots mediàtics, comunicatius, etc, necessaris per poder optar a una victòria.
4: Sergio Fidalgo.
10: És un personatge sinistre que toma lo que vol i té un pla és simplement, quan s'aconsegueix una majoria separatista al poder, donar el poder als CDRs. Ell parla de comandos. Això és un programa que es va publicar, ho va publicar el Confidencial fa un parell de mesos, i ha detallat la fulla de ruta d'Aragonès és demencial. Realment és un fanàtic, jo ho sento, que Orriols hauria d'haver escollit gent com Lluís, gent més presentable. Lo d'Aragonès és realment molt perillós. No és una persona que ens puguem fiar. Mireu, Confidencial, Antonio Fernández fa un parell de mesos. La fulla de ruta seva que proposa Aragonès per a Catalunya és terrible.
4: Carai, Helena.
8: Bueno, jo és que, com discrepo tant, estem a les antípodes
4: del
8: que sigui Aliança Catalana. Imagino, no conec en fons ara ja el candidat d'Aliança Barcelona, però bueno, m'imagino que si Sílvia Orriols l'ha triat, segurament que no complirà ni el perfil de moderat, ni sinó que doncs, seguirà el perfil que ella està també portant a terme, de tensionar cada vegada més les institucions i la democràcia del país.
10: És que és el seu ideòleg. És que és el seu ideòleg. O sigui, Aragonès és l'ideòleg de tot el que està fent Sílvia Orriols a Catalunya.
7: Sí, amb això, Sergio, té raó. Una cosa són els candidats i una altra són els ideòlegs dels partits. I no s'haurien de barrejar unes coses amb altres, perquè els ideòlegs han de ser influenciadors de persones que tenen unes dots comunicatives, presencials, de posada en escena, etc, que siguin atractives per ser votar. Diuen que els candidats han de ser sexis, però no sexis des d'un punt de vista sexual, sinó des d'un punt de vista que et vingui de gust votar-lo. En aquest sentit, el Jordi Aragonès, de sortida, no sembla la persona més atractiva.
8: Normalment, de fet, els ideòlegs són els que no volen ser candidats. O sigui, tu en un partit polític tens molts perfils, però sobretot tens dos molt clars. Aquells que sí que s'hi volen dedicar a la cara pública, a la cara visible del partit, el que es vol presentar com a candidat o en una llista electoral i que és, diguem, la cara visible del partit. I després està tota la part que hi ha al darrere, que mai es veu, mai es coneix.
7: Clar.
8: Estan al darrere, són els que planifiquen l'estratègia, tot absolutament, i són els primers, que són ells, que diuen jo mai seré una cara visible perquè a mi m'agrada aquest portes endins.
7: A mi, Helena, m'ha sorprès perquè hi ha persones públiques i algunes notòries i bastant atractives que s'han posicionat a prop dels postulats d'Aliança Catalana, la qual cosa em sembla molt lícit. I cap d'ells ha quedat seduït per ser candidat, i això és el que m'estranya, perquè en un món com el nostre, on el fet de destacar, el fet de ser referent i no dependent, el fet d'estar en el candelero, que diuen, és molt buscat. És estrany que la Sílvia no hagi trobat una cara visible més atractiva que la del Jordi.
4: La Sílvia, com es nota,
10: Sí, com es nota la visió, ho pensava, sí.
7: Bueno, és una persona que conec.
4: Sí, home, i tant. Sí.
7: Parlo del Xavi o del Sergi o de l'Helena, també, els dic pel seu nom.
4: Bé, com veus aquestes municipals que tenim, com deies tu, a 11 mesos vista ara mateix, Helena?
8: Bueno, jo, a més, com a filosofia de partit, per nosaltres són com les més interessants i tot, o sigui, sempre totes les eleccions són molt interessants, però les eleccions municipals crec que et donen un plus plus més, no? Perquè, a més, dins d'un partit que coneixes a centenars de candidats i candidates, i ara ens venen uns mesos de vertigen, de moure'ns per tot el país, amunt i avall, que presentacions de candidats, que actes de partit, perquè, a més, per nosaltres són les que més... O sigui, ens desvivim per les eleccions municipals. O sigui, aquesta és la base de la nostra organització política, i és des d'on entenem que és la política més propera, la més la porta d'entrada dels nostres veïns i veïnes.
7: No estem vivint mesos de vertigen, és que ja estem vivint una ciutat de vertigen on hi ha tirotejos pràcticament a diari, on hi ha atacs amb arma blanca, on hi ha tot tipus d'entreteniments per la ciutadania, francament.
4: Bé, què dius, Sergio? No, breu.
10: Sí, jo estic d'acord que els socialistes guanyaran les eleccions a Catalunya, però que a la baixa, perquè el que està passant amb la seguretat és massa terrible perquè no tingui conseqüències.
7: Bé, a Catalunya o Barcelona?
4: Escolta'm,
7: a Catalunya
8: bueno, les dades no diuen el que vosaltres esteu...
10: Vostès esteu dient,
8: eh?
10: Regidors, vots i viles.
4: Són 11:15, a aquesta hora l'IBEX 35...
7: Jo viles en absolut.
4: A aquesta hora l'IBEX 35 puja un 0,15%, està en aquell nivell històric, rècord, 19.375 punts, el barril de Brent, mira, lleugeríssimament per sota dels $80, ara mateix a 79,9. I una altra cosa, la notícia del dia. Un exemple, Arenys de Mar, 11:15 del matí, 29,3 graus al termòmetre, 58% d'humitat. Això vol dir una temperatura de xafogó a 11:15 del matí de 37 graus.
7: I l'aigua 24.
4: I l'aigua...
7: Que és una barbaritat.
4: Una barbaritat.
7: A finals de juny.
4: Això és una bomba de rellotgeria, eh? Com bé saps, Lluís, sí. Si després es donen les condicions i tenen en compte el que diuen les tendències pels mesos de...
7: No, i és terrible pels ofegaments, perquè el fet de que l'aigua estigui tan calenta en aquesta provenia afavoreix moltíssim que l'ofegament sigui més ràpid que quan l'aigua està més freda.
4: Doncs fem una cosa, parlem amb Protecció Civil.
5: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: Ah, sí? Abans, però, tu m'avances, a l'espera d'acabar-ho de reconfirmar, Elena, que sí, que expedienten el jutge Peinado, sí?
1: Bueno, sembla que hi ha una notícia del País, sí, que diuen ara, res, de fa un minut, que diuen que sí que expedienta el juez Peinado per la insinuació de...
0: Efectivament, segons el País, el Poder Judicial expedienta al juez Peinado por insinuar que los policías que escolten a Begoña Gómez podrien ajudar-la a huir. Informació d'ultimíssima hora... Sí, sí, que surt d'aquesta reunió que ha començat fa just una hora i mitja, a les 9 en punt del matí. Són 2:15 i 11:15 ara sí. Mateix.
1: Bueno, suposo que ara la notícia que va d'arribar haurem de veure amb deteniment. El gran titular el que diu és que l'expedient que li obren és per aquesta insinuació cap als escortes de...
0: Sergio Fidalgo.
2: Bueno, és lo típic de la... de la politització de la justícia que ha fet Sánchez. O sigui, és el vot de qualitat de la presidenta, no hi ha cap consens. Ho han fet pel morro. Directament és un castigo a un jutge que ha tingut la, diguem-ne, l'atreviment de dir la veritat. És el que hi ha.
1: Bueno, la veritat, segons qui?
2: La veritat.
1: La veritat és dir que els escortes l'ajudaran a fugir?
2: El que està fent Sánchez amb la policia.
1: Ah, sí?
2: Sí. Amb la UCO, les cloaques, recorde civil, UCO, cloaca.
1: Begoña Gómez porta 2 anys amb aquesta instrucció. Porta 2 anys.
2: Cloaques, Leire. Leire Díaz, cloaca.
1: Perseguir els guàrdies civils. L'ajudaran a fugir?
2: El que esteu fent. El que esteu fent amb la policia. Vosaltres, els socialistes, el que esteu fent amb la policia, que és fer-la servir al vostre servei. Per això, el que ha fet és denunciar el que esteu fent.
1: Crec que ara mateix està en marxa el cas Kitchen, que clarament...
2: Sí, avui parlen de fa 20
0: anys. D'un en un. El que vulgueu, però d'un en un. Parlen de fa 20 anys, què dius tu?
2: La Kitchen, continua amb la Kitchen. No, parlem de l'Eure, que és d'abans d'ahir, no de fa 20 anys. Parlem de l'Eure.
1: Sí,
2: parlem de la UCO.
1: Sí, jo quan fas, jo,
2: parlem de
1: jo
2: bales.
1: Quan fas una afirmació aquesta, com dir que és un jutge que ha dit la veritat, afirmar que hi ha policies escortes que ajudaran a fugir a la dona del president del govern...
2: Puigdemont.
1: És una afirmació. Jo el que vull és que entenguis que aquesta afirmació que fas, la fas per la cara.
2: No, Carles Puigdemont.
1: No, la fas per la cara. Sense cap tipus de... Quina informació tens sobre els escortes de la presidenta? De la, de
2: no,
1: la dona
2: lo que dius és que pot fer-lo.
1: No, no, quina...
2: Podria.
1: Quina informació tens per a fer aquesta informació, afirmació?
2: Lo que feu cada dia no, vosaltres.
1: Què cada dia?
2: Lo que feu
1: dia?
2: Cada dia el PSOE. Com,
1: o sigui,
2: lo que feu...
1: De veritat pots fer aquest tipus d'afirmacions?
0: Sí, sí. D'un anunci.
1: Sí. Et veus després... en condicions de fer aquest tipus sí. d'afirmacions?
2: Sí.
1: Doncs mira, aquesta discussió... per tot sentit, perquè una persona
2: el que feu
1: que
2: cada dia.
1: Sense cap informació, sense cap coneixement de la situació,
2: el que feu cada dia, cada dia,
1: aquest
2: cada
1: tipus d'afirmacions,
2: el que feu des de Moncloa cada dia.
1: Mira, és una llàstima, perds no, tota ja... la credibilitat.
2: Ai, tu sí, tu la tens. Els socialistes la teniu.
1: Pots parlar amb presumpta, pots parlar amb... podria ser possible, pots parlar amb un tipus... Però fer aquest tipus d'afirmació
2: sí,
1: sense
2: faig.
1: Cap tipus d'afirmació...
2: Perquè ho feu cada dia. Cada dia.
1: Mira, ja està, jo ho deixo aquí.
0: A veure, sí,
1: veritat...
0: deixem-ho aquí, fem
1: no
0: una cosa. Podem escoltar també a Lluís Carrasco, per favor. Lluís.
3: Sí, en realitat, la discussió de l'Helena i el Sergio és el drama d'aquest país. Perquè que el Sergio digui que és la veritat... És que no hem d'entrar de si és la veritat o no és la veritat. Però un jutge, com el jutge Peinado, no ha de dir la veritat. Ha de limitar-se a intervenir amb les coses del seu àmbit. Ell no ha de fer ni valoracions que són especulatives, com diu l'Helena, que no les pot demostrar, que de cap manera està basat en res més enllà d'aquesta veritat. Però és que els jutges...
2: On vius,
3: no estan...
2: Lluís? On
3: no,
2: vius?
3: A Barcelona.
2: En quin país vius?
3: A Barcelona, a
2: vale,
3: Catalunya. Pues,
2: ho sento, però no veus la realitat.
3: Sí, però és que la realitat... És que un jutge no ha de dir la realitat de tot allò que se li acudeix. S'ha de basar
2: no,
3: en
2: el que
3: és la seva feina.
2: Passa,
3: la no? seva feina. I aquestes declaracions estan fora del seu àmbit judicial.
2: Pues no estic d'acord, lo sento.
0: Passen 5 minuts de 11:15.
4: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
5: Bon dia i bona sort.
4: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
6: Podríem llevar-nos a les 8.
4: Però per què, si ens encanta?
7: Badó, no puc més.
8: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
7: Badó, em passo el programa de tardes.
8: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
4: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
9: Bon dia i bona sort.
10: Bon dia i bona sort.
9: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
11: Esta és la verdad.
10: i no me la penso callar.
11: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
12: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
13: Com sempre, salut i perdí.
2: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
14: La veritat per davant de tot.
15: Andy i... jo no penso dir la paraula.
16: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
11: M'he quedat esparverada.
17: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
18: Nena.
19: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Dos quarts i mig d'onze, Joan Ramon Cabello, sotsdirector de Prevenció de Protecció Civil. Què tal, com estem? Bon dia.
20: Bon dia, molt bé, què tal?
0: Doncs aquí pendents, arriben els dos dies més crítics d'aquesta onada de calor. Què passarà i, sobretot, què ens pots aconsellar per aquest dilluns, per exemple, Joan Ramon?
20: Doncs mira, segurament avui serà el dia amb les temperatures més altes i bé, ja sabeu els consells que donem sempre. Doncs recordeu que estem davant d'una onada de calor, que vol dir que són no un dia ni dos, sinó com a mínim tres dies amb temperatures molt altes. Això té un efecte acumulatiu sobre el nostre organisme. Estem exposats a moltes hores de molta calor. Aleshores, el que demanem doncs, és que la gent procuri estar a la fresca al màxim possible. Doncs, si estan a casa i tenen aparells d'aire condicionat, de ventiladors, intentin refrescar. I si no tenen aquesta possibilitat, doncs que busquin algun refugi climàtic que tinguin proper, per com a mínim estar doncs, una horeta o dues refrescant-se perquè el cos doncs, no pateixi aquest estrès tèrmic.
0: Afecta...
20: I sobretot hidratar-se molt.
0: Efecte acumulatiu sobre el nostre organisme, justament el que dèiem abans, Sergio Fidalgo. Això cada hora que passa, diguéssim, és una mica o bastant més perillós. Refugi climàtic, sí, si en tenim, perquè l'altre dia llegia que n'hi ha 400 municipis a Catalunya. En total són 947 els municipis. Joan Ramon.
20: Sí, hi ha municipis que tenen, doncs, o que ho tenen potser en un municipi proper, o si no, doncs han d'intentar buscar doncs, alguna zona que ells considerin que estan més frescos, a vegades doncs, aprofitar zones de natura que tinguin properes, però sobretot allà on hi ha més població i on hi apreta més la calor, doncs sí que tenim aquesta xarxa de refugis climàtics que va creixent doncs, una mica cada any gràcies a les aportacions dels municipis que són els responsables de posar a disposició aquests establiments, a vegades aquestes places, aquests parcs, aquests jardins, a vegades piscines.
0: Bé, de fet, alerta tot Catalunya per aquesta calorada, aquesta primera onada de calor tan i tan puntual, que encara no som ni a Sant Joan, però hi ha comarques que preocupen especialment. Comarques de Lleida, Pla de Lleida, també Terres de l'Ebre, interior, de fet, en general, de les comarques de Tarragona, Catalunya Central, sí?
20: Sí, correcte. La part més interior del país i la Vall de l'Ebre doncs, preocupa especialment perquè de les temperatures doncs, ahir ja vam superar, pràcticament ahir, el top 10 de temperatures d'ahir ja van ser pràcticament totes menys 2,39 amb nous, doncs ja van ser totes per sobre de 40 i vam arribar als 41. Avui,
0: a Lleida, per exemple.
20: Fer,
0: O al Poal, sí. Tragèdia majúscula a Tarragona, abans en parlàvem. Finalment han mort els tres nens de 12 i 13 anys ofegats a la platja de la Rabassada. Aquest cap de setmana també ha mort un home ofegat a la platja de Sant Miquel, a Barcelona. Ara arriba justament aquest pic, aquest màxim de l'onada de calor que comentaves, i per tant seran molts, inevitablement, els qui es banyaran al mar, a la piscina, al riu o al pantà. Quins consells podem donar en aquest sentit, Joan Ramon Cabello?
20: Sí. Doncs sí, la veritat és que, clar, aquesta onada de calor doncs, segurament ve en un dels moments més desafortunats, no? Justament abans de la revetlla, s'ha acabat el període escolar... molta afluència de moltes persones, molts joves també a les platges, sobretot, també en piscines i en aigües interiors, com dèieu, però a les platges sí que és veritat que hi ha molta gent, doncs sempre el que recomanem doncs, és una extremada prudència, perquè ja hem vist amb aquest desafortunadíssim accident que hem tingut,
0: mare
20: doncs
0: meva.
20: Que l'aigua s'ha de tenir doncs, molta cura. Els consells més importants són sempre banyar-se en zones que estiguin habilitades pel bany, observar sempre si hi ha la senyalització, doncs, el codi aquest de banderes, que és molt fàcil d'entendre, no? Bandera vermella, prohibit al bany. Bandera groga, doncs, es pot banyar, però extremant les precaucions. I bandera verda, doncs, sí que et pots banyar. sempre si podem, doncs, intentar banyar-nos acompanyats. Si tenim joves o infants, doncs sempre tenir-los vigilats, perquè són més vulnerables que la resta a l'hora de banyar-se. I totes aquestes precaucions, sempre fer cas de si podem prioritzar platges que estiguin vigilades, que tinguin socorrista, sempre seguir les indicacions que ens pugui dir el socorrista o les autoritats que hi pugui haver a la platja. Sempre extrema la precaució, perquè ja veieu que és molt sovint que tenim situacions de risc amb les platges i que a vegades acaben materialitzant, doncs, amb una tragèdia.
0: Cada minut que passa hi ha més municipis amb un risc molt alt d'incendi forestal, sobretot en punts de les comarques de Lleida, interior de les de Tarragona, Catalunya Central. Es parla ja aquest dilluns de 298 municipis en perill molt alt i de 260 municipis més en perill alt. És a dir, que el perill d'incendi és notícia, per desgràcia, pràcticament tot Catalunya. Això coincideix amb la campanya de la sega i coincideix amb l'arribada de la Revetlla Sant Joan, que cada minut que passa sentim més petards, perquè estem a poques hores vista ja d'aquesta revetlla. Recordem on es poden tirar i on no es poden tirar aquests petards, per exemple. Joan Ramon.
20: Doncs mira, el tema de la pirotècnica és bastant senzill. Tot el que sigui zona forestal o la franja que envolta a 500 metres de la zona forestal, doncs no s'hauria de fer servir aquesta pirotècnica. Però a més, nosaltres afegim com una petita capa més extra, no?, de sentit comú, que és que les persones que van a gaudir de la festa de la revetlla, que nosaltres al final, doncs, volem que tothom gaudeixi de la revetlla de forma segura, doncs que facin també un cop d'ull a l'entorn on ells van a utilitzar aquesta pirotècnica, no?, i vegin si realment, doncs, a vegades potser no tens un bosc proper, però veus que hi ha, doncs, un tendall o roba estesa, doncs sempre fem un cop d'ull i apliquem el sentit comú, fins i tot en zones que a priori podrien ser, diguéssim, habilitades per a fer-ho, doncs sempre no està de més, doncs, fer un cop d'ull i vigilar i extremar tots la prudència. Bé. Perquè al final no volem. No, aquest lema que tenim nosaltres, de no petir la revetlla, doncs això, no la patem, anem a disfrutar-la i procurem no tenir cap ensurt.
0: Tant de bo. Escolta'm, després hi ha el tema de la campanya de la sega. De fet, alguns dels incendis que s'han declarat aquests últims dies han estat provocats justament per maquinària agrícola. Aquesta vegada no hi ha restriccions horàries per la collita de l'ordi, de blat, per exemple? Perquè alguna vegada sí que s'ha fet això, de dir, en màxims o en onades de calor com aquesta, de dir, escolta'm, a les hores de més calor, per exemple, prohibit segar perquè això dispara el risc d'incendi.
20: Sí, en aquest cas, desconec si aquest any les hem aplicades, sempre està relacionat amb el pla alfa dels agents rurals, que són els que controlen, diguéssim, les activitats de risc relacionades amb el risc d'incendi forestal, i són ells qui decideixen, doncs, en un moment determinat, doncs, limitar-ho o no. De tota manera, aquest any sembla que hi ha la campanya de la sega com que va, diguéssim, que s'ha avançat una mica avançada. Ah, exacte, llavors ja està bastant cap al final, però bueno, està bastant controlat i per sort els incendis que hem tingut fins ara, per sort, doncs han sigut, doncs, de poca importància.
0: Bé, a Catalunya s'han hagut d'atendre desenes de persones aquestes últimes hores, aquest cap de setmana, sense anar més lluny. A França pitjor, perquè han mort 3 persones per culpa d'aquesta terrible onada de calor, amb alerta de temperatures que poden arribar als 45 graus en alguns punts de l'oest de França. Allà s'està parlant de tancar línies de tren perquè les vies estan tan dilatades que no és segur que circulin. És a dir, no hi ha prou seguretat, no hi ha prou garanties de seguretat. Clar, si estem parlant de temperatures que poden arribar als 45 graus, a Catalunya es pot arribar als 43 avui puntualment. Pot passar alguna cosa així a Catalunya? Per cert, a França també s'ha prohibit la venda d'alcohol als festivals de música.
20: Sobre el tema de les infraestructures viàries, és un tema que a DIPO mira recurrentment i és històricament sempre ho han mirat i fan aquesta vigilància de les vies per si es pogués donar una situació d'aquest tipus. Aleshores, en el cas que s'arribés a donar o hi hagués indicis de que es pot arribar a donar, doncs farien les oportunes restriccions i no hi hauria problema. És a dir, és una cosa que s'està vigilant. I el tema del consum de les begudes alcohòliques, efectivament, ja no només per la calor, perquè al final l'efecte de l'alcohol és aquesta deshidratació, que encara que nosaltres no ho notem, doncs estàvem a nivell celular, doncs ens fa aquesta deshidratació, però a sobre tampoc no és recomanable, doncs, si t'has de banyar, per exemple, pot limitar la teva capacitat per nedar, per flotar. Per tant, doncs, bueno, és una decisió que han pres, que pot ser afortunada o no, que com ells considerin, però que està en la línia de... És una línia preventiva, sí.
0: Ah, bé, mira, aquest matí aquí a la tertúlia, al matí a Ràdio 4, m'acompanyen Elena Díaz, que és portaveu del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya, Sergio Fidalgo, director del Catalàn.es, i també el comunicòleg i publicista Lluís Carrasco. Lluís, alguna pregunta pel Joan Ramon Cabello, sots director de Prevenció de Protecció Civil?
3: No, la veritat és que ho ha explicat tot perfectament.
0: Molt
3: però,
0: bé.
3: Però ara quan ho sentia... Certament. Ara quan ho sentia, el que hauríem de recuperar els pares i que no es dona... Jo quan era nano, ningú jugava a la vora del mar sense la burbujita col·locada o el pneumàtic col·locat. I ara els nanos juguen al costat de la vora del mar, és a dir, just a la riba, d'on hi ha el perill, sense cap mena de protecció. Qualsevol onada els pot tombar i es fot entrar per la ressaca cap endins. I aquest és un costum que existia fa 25 anys i que ara en aquest moment no existeix.
0: No, no, Sergio, digues.
20: No.
0: Endavant.
2: Parla vostè, si us
20: plau. No, disculpeu, és que justament això que acabeu de comentar, que és un dels consells que donem, de nosaltres parlem en general per no dir doncs, la burbujita i no sé què, que no... Parlem de dispositius de flotació i diem que, efectivament, moltes vegades no només els nens que no saben nedar, sinó fins i tot alguns que saben nedar però amb prou feines, i sempre recomanem que a la platja i sobretot a la piscina s'equipin amb dispositius de flotabilitat que els puguin mantenir el cap fora de l'aigua. És un consell que molt, molt apropiat. Sí que és veritat que s'hauria de fer servir més.
0: Ah, alguna cosa? Sí? No?
1: No, jo
0: queda
1: crec que...
0: Claríssim, s'ha explicat claríssim, perfectíssimament sí. Bé. De veritat, felicitats ha... i moltes gràcies, Joan Ramon. Ens estem veient com tu o com la Imma, per exemple, que, escolta'm, molt i molt bé. Digues, molt bé. Digues.
20: Ens anem repartint.
0: O el Sergio Delgado. Si els coneixem sí, tots, sí. Al final, ja, amb els de Protecció Civil. Què dius,
1: No, jo dic Elena. Que és veritat que amb aquestes onades de calor doncs el focus ha de ser molt transversal, però, a més, jo crec que hi ha un tema molt preocupant, que és el tema d'alguns llocs de feina, no? I crec que aquí bueno, hi ha molta gent i molts treballadors i treballadores que tenen feines d'exterior, que treballen al carrer i als serveis de neteja, els, diguem, policies, guàrdies urbanes, o gent que treballa a les terrasses dels bars i de més, que també s'ha doncs, de tenir una cura i una prevenció també prèvia. Les empreses han de tenir protocols de prevenció sobre com actuar en els mesos de
0: calor. Sí, l'altre dia en parlàvem justament amb el sector de la construcció. Sí? També, clar, afecta sobretot construcció i pagesia, agricultura.
1: També, però
0: el tema
1: bueno,
0: de la calor, gent que treballa a l'aire lliure, que han de suportar temperatures extremes a ple sol. Hi ha límits en aquest sentit per llei, sí?
2: Sí, no.
0: No pots estar allà, que et pot agafar un cop de calor i t'hi pots quedar.
1: Sí,
0: evident.
1: Hem de reforçar també la inspecció de treball en aquest sentit i diguem, una feina col·laborativa amb les empreses per activar protocols i per actuar.
3: També les persones que fan esport, perquè hi ha autèntics animals amb
0: pistes. L'estiu passat es van posar més de 300 multes en tema construcció i pagesia, això vol dir que n'hi ha molts que no fan el que s'ha de fer aquí. Encara més de 300 multes. Joan Ramon Cabello, sots director de Prevenció de Protecció Civil. Moltíssimes gràcies per haver estat en directe al matí de Ràdio 4. Gràcies.
20: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bé, falten 10 minuts per les 11. I aquí tenim una notícia d'última hora. Jordi Vila dimiteix el primer ministre britànic, sí?
13: Sí, el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha presentat la seva dimissió, doncs res, fa molt poc temps, després d'un cap de setmana, en què ha estat reflexionant sobre el futur polític. Ell ha estat molt assetjat per la pressió després que una majoria dels diputats laboristes hagin expressat el seu suport com el seu successor Andy Burnham, l'exalcalde de Manchester. En una compareixença feta al número 10 de Downing Street, a la capital britànica, Starmer ha plantejat que la pregunta que es fa a partir d'ara al seu partit és si ell és la persona més indicada per liderar-los en les pròximes eleccions generals.
0: I estem a l'espera de confirmar el que fa uns minuts ha avançat el diari El País. El Poder Judicial, segons El País, expedienta el jutge Peinado per insinuar que els policies que escorten Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir. La decisió, segons El País, s'hauria pres amb el vot de qualitat de la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Falten 9 minuts per les 11 del matí. Sí? Algun comentari?
2: Bueno, és normal el tema britànic perquè necessita fer un... El laborisme britànic necessita fer un gir a l'esquerra i ha fet el més adient. O sigui, no queda una altra cosa. És que el problema de Starmer és que havia fet una política massa dretana pel gust del seu electorat i estava pagant les conseqüències. Recordeu que va treure fins i tot els subsidis a la calefacció als jubilats. I això dins del laborisme no es va entendre.
0: Elena. Tu estàs pendent de la confirmació també de la notícia del País, que ens has avançat tu, de fet, aquí.
1: Bueno, no, ara estava mirant lo de, precisament de l'Starmer, no? Estava mirant la notícia. Jo crec que, a més, el Regne Unit viu un moment molt complicat, també. Té una situació molt particular des de la seva sortida de la Unió Europea, també. Crec que encara no han arribat a reconstruir-se del tot. La situació social i política és complicada allà, i m'imagino que venen temps, en algun temps una mica complicat.
0: Lluís Carrasco.
3: La veritat és que no tinc prou anàlisi per ampliar més aquesta notícia.
0: Bé, escolteu, tragèdia, com dèiem, a Tarragona. Finalment han mort els tres nens de 12 i 13 anys ofegats a la platja de la Rabassada. Aquest cap de setmana també ha mort un home ofegat a la platja de Sant Miquel, a Barcelona, i a aquesta hora saludem en directe Jordi Tous, que és professor del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili i expert en la gestió psicosocial de crisi, emergències i catàstrofes. Bon dia, Jordi Tous.
14: Bon dia, per dir alguna cosa.
0: Exacte, t'anava a dir per dir alguna cosa, efectivament, perquè estem tots, vaja, commoció total davant aquesta tragèdia majúscula. Escolta, com es pot gestionar el dol davant uns fets tan terribles, tan traumàtics com aquest, Jordi Tous?
14: Bé, en aquest moment, tècnicament, estaríem en la part de crisi, la situació crítica, la situació de xoc, és a dir, estem tots encara en una situació on es comença per buscar responsabilitats, per dubtar, per fer-se la idea del que ha pogut passar, com ha pogut passar, és a dir, és una etapa, és un moment de xoc encara. Jo crec que el dol el començarem a elaborar d'aquí una estona, puguem dir d'aquí uns dies, quan realment aquesta situació comenci a materialitzar-se les pèrdues, comencin a rebre més dades i evidentment, quan es comenci a preguntar l'inexplicable del per què ha passat aquesta situació o el per què o com es podia haver evitat.
0: I com es pot o com s'ha d'acompanyar emocionalment les famílies, els companys? Estem parlant de nens de 12 i 13 anys i l'entorn sí. Més proper a les víctimes, Jordi.
14: Evidentment, l'entorn, quan la situació d'una pèrdua es fa amb infants o amb gent jove que, per dir-ho d'alguna manera, no està prevista per que perdin la vida en circumstàncies normals, és una situació molt més crítica. El que es fa normalment, doncs, és intentar, sobretot, aquest recolzament emocional, per començar, i sobretot aquest suport en el context social. Normalment les diferents cultures tenen aquests rituals, aquesta ritualització i aquest, per dir-ho d'alguna manera, aquesta gestió d'emocions col·lectives. Sí que a nivell individual, doncs, és una situació de començar-se a fer la idea de que el que ha passat ha passat. Llavors, això ja en tarda uns dies, però a mica en mica s'ha de fer un acompanyament que sigui parlar-ne, que sigui prendre consciència del que ha passat i mica en mica, doncs, anar retornant a aquesta nova realitat. És un procés psicològic, és un procés d'acompanyament. Hi ha professionals en l'àmbit del Col·legi de la Psicologia que estan treballant en el cas d'emergències professionalment i que realment és la qüestió de posar-se en mans en aquest primer moment per aquest acompanyament.
0: Bé, Jordi Vila.
13: Sí, a partir d'ara, quant de temps pot trigar a elaborar-se un dol d'aquestes característiques, no?, per una pèrdua tan traumàtica? No sé si estem parlant, habitualment, el dol s'elabora en un any i mig, però quan es tracta d'una pèrdua traumàtica com aquesta, podem imaginar que és més temps?
14: Sí, a veure, aquí tenim dues trajectòries, ja us dic. El moment és el moment d'impacte, que encara estem en aquest moment de xoc, i mica en mica el prendre consciència de la pèrdua. Això poden passar mesos, 3-4 mesos, que aquestes persones afectades directament, doncs, es troben en una situació, diguem-ne, que encara no se n'acaben de fer d'aquella realitat que ha passat. Quan passen aquests 3-4 mesos, acostumen ja, mica en mica, a recuperar-se i mica en mica ja a tirar endavant. Fixeu-vos que normalment els professionals de la psicologia parlem de que el dol pot ser normal, es pot anar mica en mica fent aquesta recuperació i pot durar un procés aproximadament d'un any. Quan comencem a passar dels 12 mesos ja comencem a parlar de dol patològic i llavors ja que inevitablement ja s'ha generat un patró de resposta que cal treballar des d'un especialista.
13: I com, quines conseqüències pot tenir, no? Un dol patològic, no? Que passats aquest any, any i mig, diguem que continua perseverant, no? La persona continua tenint un dolor com si el seu familiar hagués mort fa setmanes, no?
14: Mm-hmm. Bueno, les situacions d'aquest tipus el que ens porten és a una angoixa, una melancolia, un record recurrent, una necessitat a vegades d'aprendre alguna cosa perquè és incapacitat per tenir un son normal, i tota aquesta síndrome d'estar pensant constantment en il·lusions que poden portar-te o bé a una angoixa o bé a una situació de melancolia, i amb quadres depressius pot ser una miqueta problemàtic.
0: Jordi Tous, professor del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, expert en la gestió psicosocial de crisi, emergències i catàstrofes. Moltes gràcies per haver-ho explicat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies.
14: A vosaltres. Moltes gràcies.
0: Mira, falten 3 minuts només per les 11. Vaja, quin matí de notícies d'últimes hores, Jordi Vila?
13: Sí, sí,
0: dimiteix
13: sí.
0: El primer ministre del Regne Unit, com dèiem. Es confirma el que hem avançat també fa una estona. El Poder Judicial obre el procés per expedientar el jutge Peinado. I a tot això, recordem que, segons La Vanguardia, el jutge Peinado cita Begoña Gómez aquest dimecres perquè li entregui el passaport. Sí? El jutge Peinado ha citat a Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol, aquest dimecres, coincidint amb la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre les causes judicials perquè li entregui el passaport, segons una providència a la que ha tingut accés al diari La Vanguardia, Carrasco.
3: Clar, Xavi, d'això no hem parlat. Vull dir, el que realment és dramàtic és que la dona del president del govern estigui en aquesta situació de possible i flagrant delicte jurídic. La veritat és que aquest és el drama, que la presidenta, bueno, la presidenta consorte, estigui en aquesta situació.
0: Elena Díaz, portaveu del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya.
1: Digue'm,
0: sobre aquestes últimes hores que acabem de comentar. El jutge, que ho hem avançat abans, ara ho hem reconfirmat del tot.
1: Sí, sí, avui a les 6 de la tarda.
0: I el que diu La Vanguardia, que aquest dimecres li retenen el passaport.
1: Exacte. Bueno, és evident, tota la maquinària està en marxa. Ho veiem cada...
0: Tota la maquinària està en marxa, Sergio Fidalgo. No. Diu Elena Díaz.
1: Ja ho va dir un, el que puede hacer que haga, no? I això és el que estan fent.
2: El que puede hacer que haga també és el que es fa des de Moncloa, el que puede hacer que haga, per això Pere Llou ha fet el que tenia que fer.
3: Que sigui una presumpta delinqüent és un drama.
1: Encara no sabem ben bé, perquè estan fent voltes per veure... Portem 2 anys, i 2 anys que encara ningú pot demostrar absolutament res. I és, doncs, bueno, sembla com tot això que diuen que ja estan intentant que no ho quedi, perquè 2 anys marallant tot això per veure què li poden trobar. I si això no queda en res, algú demanarà disculpes? Algú demanarà perdó? Algú podrà subsanar tot el mal que s'està fent? No, veritat. 2 anys marejant la perdiu, ara 2 anys col·laborant amb la justícia i ara li demanen la retirada del passaport. Bueno, en fi.
0: Doncs recordem, aquest titular també d'aquest matí, a banda del tema del primer ministre britànic, aquí tenim aquest Consell General del Poder Judicial dividit i que obre la porta a aquest expedient disciplinari contra el jutge Peinado. Senyor...

0: expedient al jutge Juan Carlos Peinado per la interlocutòria on demana mesures cautelars contra Begoña Gómez per creure que hi ha risc de fuga a l'entendre que els escortes de la dona del president podrien facilitar la seva sortida del país. Ens ho explica l'Helena Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. La decisió s'ha pres amb 4 vots a favor d'expedient a Peinado, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges, Isabel Parelló. El Consell, per tant, ha demanat al promotor de l'acció disciplinària que estudiï si les expressions del magistrat sobre els policies nacionals constitueixen o no una falta greu. Hi ha hagut un vot particular dels magistrats conservadors. Aquests creuen que la decisió de Peinado és estrictament jurisdiccional i que només es pot revisar per la via ordinària dels recursos, és a dir, considerant que qualsevol decisió del Consell és intervenir en competències que només corresponen, diuen, a l'Audiència Provincial de Madrid.
0: A tot això, Helena, el jutge Peinado ha citat Begoña Gómez el dimecres a les 6 de la tarda perquè entregui el seu passaport. També a la seva assessora, Cristina Álvarez. Les dues hauran de comunicar, a més, si tenen algun altre passaport, a part de l'espanyol, ja sigui diplomàtic o d'alguna altra nacionalitat. El ministre per la Transformació Digital, Òscar López, valorava així a les mañanas de Radio Nacional la retirada de passaport a Begoña Gómez.
2: És una causa política en todo momento. Hay un paralelismo clarísimo con el caso de la pareja de la señora Ayuso. Es más, empieza en ese momento, se filtra cada vez que hay una noticia en relación con la pareja de la señora Ayuso. Y el señor Peinado, desde luego, ha hecho un monumento a la injusticia, a la indefensión, a la ausencia de garantías, a hacer una investigación prospectiva.
0: Just el dimecres, el president del govern compareixerà al Congrés per donar explicacions dels diferents casos de presumpta corrupció que esquitxen al PSOE. I ha faltat de pocs dies pel Congrés del Partit Popular Català, el president del partit, Alejandro Fernández, ha ofert un esmorzar informatiu acompanyat de la portaveu adjunta al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, on han denunciat la corrupció socialista i han acusat Illa de representar el mateix que Pedro Sánchez i Zapatero. Expliquen Toni Conde, bon dia.
3: Bon dia. Doncs el president català del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha criticat les acusacions dels socialistes de Loufer per casos com el de Begoña Gómez. Fernández ha demanat respecte a les decisions judicials perquè és l'obligació d'un demòcrata.
4: Per tant, jo el que decideixi el Consejo General del Poder Judicial, jo estaré d'acord o no, però el que tinc molt clar és que ho respectaré. El que facin els jutges en el cas Zapatero o en el cas de la dona del president del govern d'Espanya, de la senyora Begoña Gómez, jo podré estar d'acord o no, però respectaré les decisions judicials que es prenguin perquè crec que és l'obligació primera d'un demòcrata.
3: Fernández ha comparat la situació actual amb ministres atacant les actuacions dels jutges amb la situació viscuda durant el procés a Catalunya i per això ha parlat que amb el govern Sánchez ara mateix s'està vivint un procés espanyol.
0: Obrim plana internacional, l'actual primer ministre britànic Keir Starmer dimiteix com a líder del Partit Laborista i comença el camí per certificar la seva dimissió també com a cap de l'executiu del Regne Unit. Àlex Aloy, bon dia.
5: Bon dia. Ho ha anunciat fa tan sols uns minuts des de la porta del 10 de Downing Street, la residència oficial. Starmer ha reconegut que ha perdut la confiança del seu grup parlamentari per seguir governant.
6: The question my party is asking now is whether I am best placed.
5: La pregunta que es fa ara al meu partit és si sóc el millor posicionat per conduir-nos a les properes eleccions generals. He escoltat la resposta del meu partit parlamentari a aquesta pregunta i l'accepto de bon grat. Cada decisió que he pres ha estat per posar el meu país, que estimo en primer lloc, per això dimitiré com a líder del Partit Laborista.
6: That is why I will resign as leader of the Labour Party.
5: A partir d'ara comença el procés per a la seva successió. El Partit Laborista haurà de convocar primàries i l'actual alcalde de Manchester, Andy Burnham, es presenta com el millor posicionat. De fet, Burnham jura avui com a diputat després de guanyar dijous passat l'escó de Macclesfield, pas indispensable per ser futur líder dels laboristes i primer ministre. El 9 de juliol s'obre el termini per presentar candidatures i finalitzarà abans de l'aturada de l'estiu. Això significa que el nou líder laborista podria estar nomenat abans de setembre, quan es reprèn el període de sessions.
0: Gràcies, Àlex. I encara en clau internacional, l'ultradreta Abelardo de la Espriella ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, amb una victòria, això sí, ajustadíssima de menys de 250.000 vots sobre el seu rival, l'esquerrà Iván Cepeda. De fet, el líder del moviment Defensors de la Pàtria, de la Espriella, ja es presenta com a president electe a les seves xarxes socials. Tanmateix, el president sortint, Gustavo Petro, ha dit que amb un resultat tan ajustat encara no es pot proclamar cap guanyador definitiu. En aquesta línia, Iván Cepeda, si bé ha reconegut els resultats, ha demanat impugnar 33.000 meses electorals. Dirigent

0: Presidents d'ultradreta d'arreu del món ja han felicitat de l'Espriella, entre ells el president d'Estats Units Donald Trump, l'argentí Javier Milei i el líder de Vox a Espanya, Santiago Abascal. I ara sí, això és tot. Tornem amb més notícies a les 12.
1: Ràdio 4.
2: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
2: Compromesos amb la bona informació.
3: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
4: Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12. Fa una calor campesta, que no es pot aguantar això, Jordi Vila.
2: Bona expressió aquesta. Fa una calor campesta.
1: No ho havíeu sentit mai, Raquel Calart? Mai. Com estàs? Sí.
3: Hola, què tal?
1: Hola, què tal? Doncs malament. Estem fotuts.
3: Sí, home.
1: Massa calor, contrastos, aire condicionat, surts al carrer, patapam. Entres al metro, fred una altra vegada, tornes
2: jo
1: a sortir, calor.
2: Toco fusta, que de moment jo porto uns mesos que no m'he constipat, Xavi.
1: Sort que vindrà la doctora Folk. Sí, ara de seguida vindrà la Montse Folk, la nutricionista de les estrelles, i ens dirà quins aliments fan pujar la nostra temperatura corporal i sobretot quins la van baixar, per l'amor de Déu.
3: L'escudella segur, eh?
2: I també com ens hem d'hidratar, eh? Sí,
1: això beure molta aigua, Jordi. Sí. Però vaja, està bé subratllar-ho, perquè amb l'edat es perd la percepció de set. El cos no demana l'aigua que necessita i, per tant, és important que, de tant en tant, bastant sovint, en situacions com aquestes, anem fent algun glob d'aigua, perquè, si no, malament.
3: I és important, perquè, si no, apareixen els problemes de ronyó, que són molt habituals.
1: I tu parlaràs de finances en parella, eh?
3: Exacte.
1: 5 errors que maten l'amor.
3: Sí, hi ha 5 errors que maten l'amor. Bueno, hi ha molts problemes, molts errors que cometem amb el tema de les finances en parella. La primera és que, quan coneixem una persona, intentar, doncs, evitar el tema de quina és la nostra filosofia de gestió dels diners, si són més malgastadors, si són més estalviadors, si, per exemple, la nostra idea és gastar-nos bona part del nostre sou en viatges i viure al lloguer tota la vida, o comprar-nos un pis i no viatjar tant, diguéssim, anar-nos al poble del pare o de la mare, i clar, aquestes coses són molt importants.
1: Si està molt bé el poble. Si està molt bé el poble.
3: I tant que sí. Sí, sí.
1: A mi m'encanta. Cal meu! Això cadascú té el seu, o no? Escolta, parlem de burnout avui. Normalment, quan es parla d'això, dius, acostumes a associar el desgast laboral, però hi ha un altre tipus d'esgotament, silenciós, menys conegut, però que afecta milers i milers de persones, i és el que pot passar, el que es pot produir dins una relació de parella, que és més complicat, això, que...
2: I tant,
1: diu.
2: I efectivament, es tracta de la síndrome del desgast emocional, no?, que els hi passa factura a moltes parelles i que es visibilitza molt en l'època de vacances, mireu, en parlarem amb la Carlota Pallàs, pedagoga, conflictòloga, experta en sistemes relacionals i màster en resolució de conflictes. Ella es dedica a acompanyar persones, parelles i famílies per resoldre conflictes i millorar les seves relacions. Potser un període de desgast emocional no vol dir que t'hagis de separar, no? O sí? Ja ho veurem.
1: El tema és que cada cop se separa més gent.
3: I us diré que si tenim molts calés, segurament ens acabarem separant, eh? O sigui,
1: tenim molts calés?
3: Si tenim calés...
1: Ah, sí? I si no en tenim, encara més?
3: Vull dir, és pitjor amb el tema de les separacions tenir calés que no tenir-ne.
1: Que no tenir-ne, perquè molts no se separen perquè no poden.
3: Perquè no sues la samarreta. Ja. O sigui, a la primera de canvi ja dius, és igual, me'n vaig a viatge i m'oblido aquesta persona i s'ha acabat, no? Buah. O sigui, i això sí, els terapeutes de parella ho diuen, no?, que molt sovint el problema està en que les parelles que tenen més diners, doncs no, de seguida ja llencen la tovallola, no?
1: Bé, li preguntarem si la seva vida és de color rosa. Això ens ho ha encarregat el Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista. Aquesta senyora, la Carlota Pallàs, dius, a veure, pregunta-li ella com ho té. Entenc que sí. Del tot no, perquè... Sí?
3: Sí, totalment.
1: De color rosa, potser no li té ningú, però vaja.
2: No, ella té una història...
1: Com a experta, segur que millor que els altres.
2: Té una història personal familiar que la va portar a dedicar-se a la resolució de conflictes.
1: Ens ho explicarà, ens ho explicarà d'aquí una estona. Home, i avui vindrà... Aquest m'agrada molt, eh? Toni Reboredo. Torna-la a portar. Va explicar unes coses. És informàtic, divulgador tecnològic, més de 25 anys d'experiència, i sap uns trucs digitals superútils i molt sorprenents, no? És a dir, l'altre dia ens deia... Com ho hem de fer perquè no puguin localitzar el nostre telèfon mòbil? Com podem trobar el telèfon mòbil si el perdem? Sí? Allò de trucar al 112 sense marcar-lo, apretant, prement, 5 vegades el botó d'encendre i apagar el mòbil. Pam, pam, pam, pam, pam, i automàticament truques al 112. Situació d'emergència, que no pots mirar la pantalla, que no pots marcar el 112, pots fer-ho dissimuladament així.
2: No, i a més que ho fa d'una forma molt pedagògica, connecta molt bé amb l'audiència, i el tornarem a tenir aquí per parlar-nos, entre altres coses, doncs bé, ens explicarà 5 coses que podem fer amb la intel·ligència artificial, molt pràctiques, i què podem fer si ens roben el mòbil.
1: Ja. Això està molt bé. Escolta'm una cosa, voleu petards o no? Doncs avui
2: jo ja els tinc, jo ja els tinc des de fa una setmana, Xavi.
3: Jo els he de comprar avui, per les meves filles, que si no, no m'ho perdona.
1: Jo us mataré perquè tinc gos.
2: Jo tinc gat. Tinc una
1: gateta. I compres petards.
2: I compro petards,
3: jo periquitos, sí. I un se'm va quedar manco l'any passat perquè d'un petard va caure i es va dislocar l'ala.
1: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí, ja sense remei, vaja.
1: I compres petards.
3: És el que hi ha, no? Fer, però sí que és vital que es llenço en zones on no hi ha gent, eh?
1: Aquest matí sabrem quins estan més de moda, novetats d'aquest any 2026, quan valen, si encara som a temps de comprar, de trobar alguna bona oferta.
2: Sí, d'ofertes sempre n'hi ha.
1: Sobretot si els compres amb antelació.
2: Sí, jo, mira, aquest any em sembla...
1: Ja anem una mica tard,
2: fa una setmana que ja estic. I mireu, el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes d'un 5%, aquest Sant Joan respecte a la temporada passada, I amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. I entre les principals novetats, la venda de kits per a persones sensibles al soroll i la consolidació del petard de baixa sonoritat. Bé, jo la capsa que he comprat de petards és d'aquesta, de baixa sonoritat, llums i colors.
1: M'agrada.
2: En parlarem amb Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
1: I voleu dinar o sopar de franc en un restaurant amb una estrella verda Michelin?
3: Home,
1: verda,
3: A mi m'encantaria, la veritat. No hi ha millor manera de celebrar el Sant Joan.
1: Doncs mira, aquest dinar o sopar serà per algun oient, que hi podrà anar acompanyat de qui vulgui. Sí, sempre i quan encerti el so del dia. I avui quin és? Quin soroll hem triat avui? Doncs mira, aquest sentim-lo, va. Epa-la!
2: Donem pistes.
1: Pistes,
2: no,
1: sisplau.
2: Mira, avui,
1: del control.
2: Avui és el Dia Internacional dels Boscos Tropicals i hem buscat un animal que trobarem en aquests ecosistemes. Bé, primera pista. És una mica, aquesta pista és potser massa genèrica. Va, et donarem una altra. Vinga, va. És un gran depredador, és el fèlid més gros del Nou Món i el tercer més gros del planeta.
1: Ah, vinga. Molt bé. 900-454-455. Des d'ara mateix, aneu trucant. 900-454-455. Mira, falten pocs segons per un quart de 12 i tenim una notícia d'última, una altra notícia d'última hora, una mala notícia en aquest cas també. Un motorista mort en una sortida de via a la P7 a Sant Celoni, al Vallès Oriental. Amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, 29 de les quals motoristes, Una notícia que m'acaba de passar ara mateix al Servei Català de Trànsit. Per tant, un motorista mort en una sortida de via a la P7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. Vinga, va, que és un quart de 12. Som-hi.
0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Ara mateix amb la Raquel Calart, que en sap moltíssim. Ens encanta, Jordi Vila, periodista de La Vanguardia, autora del podcast Bolsillo. Escolta'm, que ho estàs petant, com sempre, Raquel.
3: Moltes gràcies, Jo sempre me'n vaig aquí, amb un ego.
1: És el que hi ha, i amb els números, les xifres que tens, no?, de la quantitat de gent que et segueix, doncs ja...
3: Sí, no ens podem queixar,
1: Efectivament. Escolta, finances en parella, les 5 errades que maten l'amor.
3: Com deia, la primera és això, que quan coneixem una persona, una possible parella, intentem evitar el tema dels diners. Evidentment, sempre, a nivell social, el tema dels diners és un tabú que persisteix en la societat. Parlar de diners sembla que sigui una cosa de mala educació, no?
1: Yeah.
3: I amb aquesta creença hi ha molta gent que arriba, diguéssim, a la convivència sense haver abordat aquest tema tan important. I això fa que moltes vegades es produeixin malentesos i moltes friccions, perquè si, per exemple, un té unes prioritats econòmiques i l'altre unes totalment diferents, de com gastem, de quan hem d'estalviar, això fa que al final aquestes dissonàncies acabin a la llarga amb la parella, no?
1: Ja, que al final l'amor surt per la finestra, com
3: sí,
1: dèiem aquest
3: matí. Sí, per tant, el primer error seria aquest, que quan coneixem una persona hem de parlar de la nostra filosofia de gestió de diners. No ens ha de fer vergonya,
1: Aclarir-ho tot,
3: sí
1: com més clars, més amics.
3: Total, millor transparència, perquè si no, al final la cosa anirà malament.
1: Ah,
2: Però això hauria de venir més tard, no? O d'inici, de parlar de diners.
1: No, parlar d'inici, sí,
2: potser, primer és el,
1: no?
2: el tema més de,
3: sí,
2: de
3: però,
2: feeling, no?
3: Sí, però no abordar el tema quan anem ja quan, a conviure, ja. Perquè llavors tindrem problemes.
2: Sí, és veritat.
3: D'acord? Ja sí, veurem. Sí, sí. El segon consell que donem,
1: sí?
3: I el segon error és no establir un bon sistema a l'hora de gestionar l'economia domèstica. Vull dir, qui aporta més i qui aporta menys. I això es fa per al tema de quants diners hem d'aportar cadascú.
1: Yeah.
3: Hi han dos sistemes. El més habitual és el tema de que cadascú aporti en funció de manera proporcional, no?
1: A
3: la parella.
1: Guanyi,
3: exacte, de manera proporcional.
1: Uh-huh.
3: Després, si han de ser comptes separats, comptes conjunts...
1: Què aconselles?
3: Jo, en la societat que vivim avui a dia, que és molt diferent a la que vivien els nostres avis i àvies, és millor tenir comptes separats i un compte comú per compartir les despeses de la llar.
1: Això, molts ho hem fet malament.
3: Sí.
1: Anys enrere es feia bastant malament, això. Però normalment no, acabaves compartint.
3: Bueno, bastant malament, era una altra època.
1: Sí, sí.
3: Evidentment, quan però, només un dels...
1: Així m'ha acabat.
3: Clar, penseu que, per exemple, que fins al 1975 les dones necessitaven autorització marital per poder tenir un compte bancari. Llavors, en aquest context, és normal que les nostres àvies i avis compartissin, i pares, fins
1: correcte.
3: I tot, no?
1: Correcte. No, però vull dir, els que hem nascut a la dècada dels 70, que, per tant, tot això de tenir parella ens ha vingut molt més cap aquí, encara hi havia molt aquesta tradició de comptes conjunts, no?
3: Sí, totalment, sí. Però avui dia ja sabeu que la societat és totalment diferent, per sort, és molt més igualitària, i llavors, entre homes i dones, i llavors, clar, s'imposa aquest model de comptes separats i un compte comú per poder gestionar-ho.
2: És bastant lògic el que comentes, no? Comptes separats cadascú té i després tots aportem en un compte comú.
3: Sí, però hi ha dues maneres d'aportar, una que és simètrica, i una altra que és proporcional. I això depèn del nivell salarial de cadascú. No és el mateix quan un membre de la parella cobra 1.000 euros, l'altre en cobra 2.500, que quan els dos tenen sous bastant similars.
1: Ja arriben les vacances d'estiu, que de per si ja són prou complicades, es disparen just després de les vacances, durant o després de les vacances, les separacions i divorcis, amb el tema dels calés que hem de fer.
3: Doncs, home, aquí el millor és planificar. Vull dir, saber quants diners ens gastarem en les vacances d'estiu, intentar arribar a un consens, un pacte, no? Perquè, si no, realment aquí hi ha moltes friccions i, com bé sabeu, hi ha com un burnout de les parelles en aquesta època de l'any, de moltes parelles, i el tema econòmic, evidentment, és un tema molt important, és un tema en el que les parelles tenen moltes friccions.
1: Uh-huh. Quins altres errors cometem, habitualment, diguéssim, hi hauríem d'evitar?
3: Un altre error bastant habitual, bueno, que és bastant habitual, són les infidelitats financeres.
1: Què vol dir això, a veure?
3: Vol dir, per exemple, amagar a la parella, per exemple, partim d'un model en què la majoria de gent doncs, té comptes, diguéssim, separats, la majoria de parelles modernes, amagar la nostra parella quan guanyem al mes, no? Quin sou tenim, quins ingressos tenim i en què gastem aquests diners. Per exemple, es donen casos de persones que, d'amagat, doncs, han comprat fins i tot immobles a esquenes de la seva parella, no? I aquestes coses, després descobrir-ho, o que van retirant una part important...
1: A més d'on deu dir, però si els calés són meus, faig el que em dóna la gana.
3: Home, ja,
1: mentre
3: però...
1: Mentre porti el que s'ha pactat al compte comú aquest...
3: Ja, però, clar, sí, hi ha situacions que no...
1: Ja.
3: Perquè si, per exemple, tu, per exemple, amb un fill, doncs no vols destinar diners en coses importants com el tema de l'educació i, en canvi, et compres d'esquenes un segon habitatge, doncs a la costa...
1: Ja, t'entenc.
3: O vas apartant diners amb un compte, o regales diners a familiars, amics, sense que la teva parella se n'adoni, doncs això, pot acabar amb divorci molt fàcilment, no?
2: Sí, pot generar un daltabaix, no?, en el moment que un dels membres de la parella ho descobreix... No només pel tema econòmic, sinó perquè perds la confiança en aquella
3: imagina't
2: persona.
3: Imagina't tu que el membre de parella, que no ho sap, i que potser aquella persona és molt, diguéssim, molt mirada amb el tema dels diners i molt estalviadora, i l'altra part de parella diu, home, és que mai marxem de vacances, no? O sempre anem a llocs molt cutres, no? O mai em portes a sopar en un lloc xulo, no? I en canvi te n'adones que la teva part de la parella doncs està ficant diners d'amagat en un compte sense que tu
1: te n'escobreixes, patapam, no?
3: També hi ha un tema molt important, que sí que és veritat que es diu, bueno, és que els diners al final són de cadascú. La part que ens toca a cadascú, que hem decidit doncs, que no posarem en el en el vot comú, en la compta comuna,
1: sí.
3: Doncs clar, sí que és veritat que hi ha d'haver una certa llibertat, no?, entre els membres de la parella, i que també és molt injust que la persona que més cobra al final acabi sent la més perjudicada econòmicament. No?
1: Uh-huh.
3: Això es dona, per exemple, quan tenim una parella que cobra menys i que és molt, molt malgastadora. I dius, home, bé, al final acabo posant jo molts més diners i tu acabes malgastant-ho en coses que no pertoquen, no? I portant un nivell de vida que no s'ha adequat amb, amb els nostres ingressos i fins i tot incurrir moltes vegades en deutes, no?
2: Ah. Tot això que expliques és excepcional, és a dir, parelles que amaguen doncs, els seus diners o que malgasten d'esquenes...
3: No, i de fet hi ha casos, sobretot hi ha persones que per exemple, han establert un model d'aquest que deia de compte conjunt, que els dos ingressen, posen els diners en un compte conjunt del seu sou, i que una d'amagat doncs, va retirant diners perquè té la intenció de divorciar-se d'aquella persona.
2: Sí, sí, sí.
3: Això passa a vegades, no? Però hi ha molt de casos. Igual que hi ha infidelitats amoroses, hi ha també infidelitats financeres,
1: uh-huh.
3: I us puc assegurar que les financeres també dolen, i dolen molt, i que poden acabar en ruptura, no?
1: Doncs sí.
2: I tant, i tant.
1: També sí, passa, sí. Això. Tens moltes estratègies, no? Perquè puguem aprendre a gestionar més i millor els diners en parella. Tens altres consells, diguéssim,
3: sí.
1: Dels que... Mira, agafo el boli perquè prendré nota, literalment. De veritat t'ho dic, a veure... Com s'ha de fer això?
3: Hi ha una estratègia, que això també és veritat que és una estratègia que feien servir bastant la gent abans, no? I que considero que és una estratègia que s'ha de continuar encara que la vida hagi canviat. Que és el tema de, a casa, posar, si vivim en parella, posar una plata, ¿vale? Una plata en un lloc, diguéssim, habitual, una plata, i allà anar deixant tots els tíquets de les compres que anem fent. Les anem deixant i una vegada al mes, a final de mes o a principi de mes, revisem tots aquells tíquets, sabent cada tíquet qui ha gastat què.
1: Ah.
3: I d'aquesta manera podrem veure quins errors estem cometent. Si, per exemple, estem gastant en coses que no hauríem de gastar, si resulta que tenim un membre de parella que li agrada sortir cada dia o fa molts àpats fora de casa... i nosaltres anem sempre a tàper i estalviem molt, doncs hi ha maneres de poder compensar aquestes situacions, no? Perquè al final, si jo resulta que sempre faig l'esforç de fer-me un tàper i tu doncs cada dia surts a dinar fora, doncs això s'ha de reflectir d'alguna manera. I aquest és un exemple de per què és important posar tots aquests tíquets en aquesta safata i després treure la calculadora a final de mes i veure com s'han gastat aquests diners i qui ho ha gastat.
1: I quan no hi ha un duro, què? Mal de cap rai. Quan no hi ha un duro, mal de cap rai.
3: Clar, si resulta que jo amb tàpers m'he gastat, posem 50 euros al mes i tu te n'has gastat 200 en anar a restaurants, doncs el que seria lògic i seria més igualitari és que tu... el que has gastat més, em facis una transferència de diners en el meu compte de 150 euros.
1: D'acord.
3: O sigui, de la diferència, no? Perquè acabi sent de 50 o de la part que sigui... que d'alguna manera equilibri una mica més aquesta balança.
1: Bé, dius que tenim més números de separar-nos si tenim calés que no pas si no en tenim, però quan no en tenim, mal de cap rai, també.
3: També, però és veritat que suem més, la samarreta la suem molt més, perquè el tema del divorci, i això està comprovat per estudis econòmics, ens predisposa a ser pobres. O sigui, divorciar-se, separar-se de la parella, és un factor de risc per ser molt més vulnerables. Evidentment, hi ha despeses compartides, com per exemple l'habitatge, els subministres, que és molt més fàcil fer-ho amb una parella. Quan ens separem, doncs hi ha tot un conjunt de despeses que fa que, bueno, que evidentment acabem amb una pitjor situació econòmica, no?
1: Jordi Vila.
2: Doncs, mira, hem de...
1: Tenim tot bastant molt clar, ja.
2: Sí, sí. Relacionat amb aquestes infidelitats econòmiques, va molt entrellaçat el tema que posem ara mateix sobre la taula. No?
1: Mira, saludem a la Carlota Pallàs, que ja la tenim aquí a l'estudi. Com estàs, Carlota?
4: Molt bé.
1: Bon dia, moltes
4: Encantada
1: gràcies.
4: Encantada d'estar aquí amb
1: Igualment.
4: Vosaltres.
1: De veritat, moltes gràcies per ser-hi.
2: Hem de parlar d'aquesta...
1: Pedagoga, conflictòloga. Sí. Ens ha fet gràcia, això, de conflictòloga. Sí?
4: Sí.
1: No ho havíem sentit gaire.
4: No, bueno.
1: Experta en sistemes relacionals, màster en resolució de conflictes, mare Déu senyor.
2: Sí, i la Carlota es dedica a acompanyar persones, parelles i famílies a resoldre conflictes i millorar les seves relacions. I volem parlar, no, d'aquesta síndrome que habitualment, quan parlem del burnout, sempre pensem en el desgast a la feina, però existeix un altre esgotament, potser menys conegut, que afecta milers de persones, és aquest burnout emocional, que també es produeix dins la parella i que sovint es visibilitza molt més ara que començarem les vacances. Com podem saber que una parella està patint un burnout emocional?
3: Un dels indicadors bàsics és l'esgotament. Mm. Quan una parella ve a consulta, sempre li pregunto, per què estàs aquí? Per l'acció o per esgotament? I quan em diuen, no puc més, això és un burnout de la relació.
2: I els primers senyals que ho indiquen?
3: Val, els primers senyals que ho indiquen és, estic vivint junts amb una persona i vivim superdesconnectats, no hi ha capacitat de reparació, les persones han abandonat a reconciliar-se, perquè ja no serveix per res. Tenen una visió negativa de la parella, o sigui, li posen tot càrrega emocional negativa. O sigui, tot el que faci aquella persona és per fastidiar-me, vale? I per fer-me mal. Es crea una imatge com d'enemic, no? I després està la indiferència. Quan ja és... no cal que faci res, no cal que connecti, saps? Quan les parelles encara discuteixen, encara hi ha una miqueta...
1: Busques alguna cosa encara, alguna reacció per part de l'altre. Mm-hmm. Ja quan la indiferència és total, miau.
3: Sí?
1: Sí. Carai, tu. Hosti, més senyals d'aquests que solen indicar que una parella està entrant en aquesta situació de burnout emocional.
3: Normalment no saben el que els està passant. O sigui, són tants fets que hi han tapat segurament un conflicte bàsic, hi ha tants fets que estan tan tapats que no saben per on ve. O sigui, al final no saben si s'han equivocat perquè no són compatibles a nivell de valors, no saben si s'han equivocat perquè no han actuat bé o perquè hi ha hagut fets que no els hi ha anat bé. O sigui, va una miqueta per aquí, no? Que no tenen clar l'origen del conflicte.
1: Hi ha crítica constant,
3: bueno, clar,
1: a la defensiva, o victimista,
3: clar,
1: no? Allò que evites a tota hora...
3: Xavi, estàs parlant del que Gottman diu com els quatre ginets del conflicte en parella, que són l'evitació, la crítica constant, el despreci i el victimisme.
1: Déu-n'hi-do.
3: Això és un patró que es repeteix constantment. Cadascú agafa amb el que es troba més còmode, eh? Perquè només la parella te'n deixa cap a un, no?
1: Ja. Què sol desgastar més una relació? Diguéssim?
3: El despreci. El despreci constant i sostingut. Els estudis de parella ho diuen claríssimament, que hi ha una previsió d'un 90% de divorci quan hi ha un despreci sostingut.
1: Ah.
3: O sigui, per una de les parts, com un rol més de superioritat, no? De jutjar, de veure, de que no fas res bé, que no serveixes per res, que tot això, aquest és un 90%.
1: Els gelos, quan són excessius, mal de cap rai, també.
3: Hombre, totalment. Els gelos comporten el despreci, també.
1: Exacte.
3: O sigui, perquè tot el que fas no està bé.
2: Per tant, quan apareix aquest despreci, aquest gelos, ja no hi ha marxa enrere? És possible reflotar aquella relació?
3: Sí. A veure, jo normalment no m'agrada jutjar, no m'agrada posar límits. O sigui, tot s'ha de veure, perquè jo he vist situacions molt límits que ho han superat quan ha vist l'origen del conflicte. Perquè igual aquest despreci, aquest gelos, ve per un tema professional. Pot ser. I si una de les parts de la parella també es desenvolupa o tu l'ajudes a desenvolupar-se, allò desapareix.
1: S'acaba el problema.
3: És conèixer, tenir claretat dintre la parella. Conèixer què està passant realment. I a partir d'aquí, solucionable o no solucionable. El després és una conducta, és una resposta agressiva. I quan es fa una resposta agressiva és perquè hi ha un desig que no s'ha obtingut.
1: I fins quan val la pena batallar, diguéssim, per reconduir aquesta situació, per salvar la relació? Perquè suposo que arribats a no sé quin punt, potser és millor deixar-ho córrer, o no? Mai? O s'ha d'intentar sempre?
3: A veure, jo crec que s'ha d'intentar sempre el veure què passa amb aquella relació, vale? El sostenir-la, reconstruir-la, no reconstruir-la, depèn de les parts. Però quan hi ha una part que és de no respecte, com si diguéssim, de la Carta dels Drets Humans, vale? O sigui, de la dignitat, de tot això... Aquí...
1: Quan es passen del tot, o et passes del tot, que es creuen línies...
3: Exacte, vermelles importants, en aquí...
1: És impossible.
3: És impossible.
1: De reconduir-ho, això.
2: Per tant, una situació de burnout emocional de parella sostinguda, en alguns casos, pot derivar a una violència física extrema. Sí.
3: És que normalment és l'origen.
2: És aquest.
1: Mare meva, Raquel Calart. Veig que escoltes també amb molta tensió, el que ens explica...
3: La pregunta que li faria és que si ja ha detectat que aquestes parelles que aguanten, tot i patir aquest burnout, si hi ha diferències econòmiques a nivell d'estatus social, no? Per una mica confirmar el que dèiem abans i el que m'han explicat molts terapeutes de parella, que les persones que tenen diners doncs, ho deixen córrer i s'ha acabat, i me'n vaig de viatge i me n'oblido, i les persones que no tenen diners i, per tant, necessiten el sou de la seva parella per poder pagar una hipoteca o un lloguer, doncs han d'aguantar més.
4: Ah. Els pilars del conflicte són tres. Un és l'econòmic. Molt important. Llavors, clar, l'econòmic és un desagravi. Quan un guanya més i l'altre guanya menys, és un desagravi per tot. Perquè molts cops es verticalitza la relació, no s'horitzontalitza, no es queda horitzontal. I què està passant? Que a partir d'aquí hi ha les diferents actuacions. Jo no puc separar-me perquè econòmicament no puc tenir la vida que estic tenint o no puc sobreviure. Molts cops perquè el sou d'ell complementa el meu a nivell de vivenda i de moltes coses, no? És un gran problema, el tema econòmic.
5: Recordem que estem parlant amb Carlota Pallàs, pedagoga, conflictòloga, experta en sistemes relacionals, màster en resolució de conflictes, es dedica a acompanyar persones, parelles i famílies a resoldre conflictes i millorar les seves relacions. Estem parlant d'aquest burnout emocional que desgasta les parelles. Ens preguntem què acostuma a desgastar més una relació, un gran conflicte, un daltabaix allò de dir déu-n'hi-do, o l'acumulació de petits problemes quotidians?
4: El conflicte pot ser petit o gran. Si no es tracta, contamina tota la relació de negativitat.
5: Ah. I si sabem, tots sabem, no?, que s'ha d'abordar aquest conflicte, que s'ha de parlar, no?, quan apareix, però no tots ni totes ho fem. Per què passa això? Per què acostumem a evitar, a confrontar i a intentar resoldre, no?, aquell conflicte en el moment que apareix, o poques hores després que aparegui, o el dia següent, ho deixem, hi ha aquest conflicte, apareix un altre, el deixem i es va sumant.
4: Primer, perquè tenim una idea del conflicte com a negatiu, no com a oportunitat. Mm. És la filosofia taoista, ho té com a oportunitat, i és la que nosaltres, com a conflictòlegs, l'aprenem. I, segon, a qui li han ensenyat a gestionar conflictes? Mm. Que m'ho digui, que vingui algú i em digui, a mi em van ensenyar. Venim amb els models familiars.
5: Sí que és veritat que hi ha una tendència a evitar, no?, els conflictes siguin o es produeixin en l'àmbit que es produeixin, no? O els veiem com una cosa negativa.
4: No tenim eines. No tenim eines per gestionar-ho. És com si ens diguessin que correguéssim sense bambes.
3: Però també és un molt bon punt per poder madurar, no?, personalment. Vull dir, si un no té problemes a la vida, doncs molt difícilment podrà assolir un nivell de maduresa psicològica, no? En canvi, en parella, el fet de poder resoldre tots aquests conflictes, també els econòmics, com parlàvem, doncs fa que puguem madurar, no?, personalment, millorar com a persones.
4: Per suposat. O sigui, el conflicte és estar fent evident una cosa que no funciona dintre la parella o en qualsevol àmbit. Mm. En aquí tu tens la possibilitat d'empoderar-te conjuntament amb l'altra persona i solucionar-ho. Igual que l'econòmic. Si tu no arribes i jo arribo, doncs compensem altres coses per ser un equip, no?
5: I com podem aprendre, no?, a millorar en aquesta resolució de conflictes, no? Com s'aprèn?
4: Com s'aprèn? Bueno, primer has d'estar atent i tenir clar el que passa, no?, el que està passant en la relació. Segon és, mira, nosaltres en conflicte hi ha una cosa molt bàsica que és el 10%, o sigui, el conflicte és un iceberg, no?, i el 10% és el que tu veus, no?, el que tu t'estàs comunicant, des de tot et comuniquen. Per exemple, és que ets un gandul que no fa res a casa, vale? Darrere d'aquesta queixa hi ha un desig no satisfet, com jo deia, no? Què està passant? Pues que igual jo tinc una mancança de reconeixement, de que no m'estan reconeixent en a mi les tasques que jo estic fent a casa. Aquesta part d'interpretació, o sigui, reinterpretar per què aquesta persona m'està dient això, amb aquesta pregunta ja trauràs molt clar, perquè llavors ja sabràs com actuar i sabràs treballar amb aquella necessitat o amb aquell interès que té aquella persona. No et confrontaràs amb ella, diràs què està passant que m'està dient això.
5: Mm. Dius també que moltes parelles no acabarien la relació si es permetessin un espai, no?, de reflexió, i entenc que és important anar a un terapeuta, a un especialista, no?, que ens doni aquest espai i ens faciliti o aquesta mediació, o nosaltres mateixos com a parella, si decidim crear aquest espai, no?, de parla, de comunicació, i el fem doncs, diàriament o setmanalment, això ens pot ajudar.
4: Home, jo crec que seria la gran eina és que les parelles ho puguin fer entre elles. Vale? Quan no se'n surtin, que vagin amb un especialista, que els hi desenquisti la comunicació o que els hi faci fluir la comunicació, que tampoc és algo molt complicat. No són el treball que jo faig no són processos molt llargs. Vale? Són processos que desencalles i dones claretat. Si no te'n surts, prova-ho. I les vacances és una bona oportunitat per fer-ho.
5: I les parelles que passen per la teva consulta, què tenen en comú les que aconsegueixen reflotar la seva relació? Què és el que tenen en comú? I les que no, què és el que...
4: Vale, l'interès per la relació. Li donen molta prioritat i donen molt valor a l'altra persona. El que aquella persona els està portant. Les que no, molts cops, és perquè tenen incompatibilitats profundes. Ah. Inclús incompatibilitats que ja eren d'un inici i no les van saber detectar.
3: Com la dels diners, que parlàvem, eh?
1: Sí, sí, sí. Periodista experta en economia del diari La Vanguardia, autora del podcast Bolsillo, la Carlota Pallàs, conflictòloga, que ens acompanya aquí al matí de Ràdio 4, diu: les parelles més sòlides no són les que pensen exactament igual en tot.
4: Al revés.
1: Al revés.
4: Les parelles que tenen uns valors bases, que han de ser-hi, eh? Per exemple, amb els diners has de tenir uns valors bases. Sí. Un no pot ser molt egoista en diners i l'altre s'ha després, o, vale? Ah. O en temes de realització professional, el que sigui, no? Però quan tu tens relacions en què les altres persones, dintre amb uns punts comuns, no pensen com tu, t'enriqueixen. El tema és saber gestionar la diferència, saber respectar l'altra persona, perquè la diferència l'has de veure com una fortalesa. Aquesta persona m'està portant a mi algo que a mi em falta.
5: I en aquest desgast emocional de les parelles, sempre hi ha una part de la parella que és més tòxica que l'altra o que acostuma a atacar més a l'altra, o no? És per igual, això?
4: A veure, la toxicitat... No m'agrada aquesta paraula, perdona, però et dic perquè les parelles no hi ha un bo i un dolent, mm-hmm. Hi ha un patró. O sigui, aquesta persona no actua de manera agressiva, no? Actua de manera agressiva cap a tu. I tu t'has de preguntar, per què ho toleres? Perquè tu tens eines, i per què estàs en paper de víctima? Perquè tu tens eines i et pots empoderar per això afrontar-ho i posar-te al seu nivell. Ah. I a vegades, econòmicament, també jo, per exemple, en situacions d'aquestes he vist que la persona no s'està fent valer d'allò que no porta econòmicament, que no està portant.
1: Per què augmenten tant els conflictes durant les vacances?
4: Perquè estan més temps junts.
1: Ja, ja, exacte.
4: I no estan distrets per
1: registrar. Però com es pot evitar això? Perquè és... no?
4: A veure, el tema...
1: Mira, sempre... la clau de l'èxit és un viure i treballar a Madrid i l'altre a Barcelona.
4: Ai...
1: O no, n'hi ha que ho diuen, això, eh? A peu de carrer.
4: Bueno, si en veges i funciona...
1: Jo porto tants anys amb la meva parella perquè ni ens veiem ni dormim cada nit junts. Hi ha gent que ho diu, això. Tenia un amic, és conegut, no diré el nom, d'aquí de Barcelona, sí? Que ell tenia el seu pis i amb la seva parella només es veien i coincidien el cap de setmana.
4: Totalment respectable. Convençut... Els hi funciona amb ells? Són feliços? Tenen relacions satisfactòries? Totalment respectable.
1: I per què s'ha de fer tants dies de vacances junts?
4: Això no ho sé, però jo el que sempre dic és, perquè unes vacances funcionen junts, teniu un espai de conversa previ i feu una aliança de vacances.
1: Yeah.
4: Vale? L'aliança de vacances. Us dic de què consta?
1: Sí.
4: Vale. Què necessites tu? Vale. Què necessito jo? Vale, doncs jo necessito, per exemple, anar a córrer cada dia, anar a la platja, jo no vull anar a la platja, jo vull llegir... Vale, com ho gestionem tot això? Com ens muntem el diari d'aquests 15 dies o 20 dies de vacances? Vale. Yeah. I si alguna d'aquestes coses no funciona? Què passa? Com actuarem? Ens enfadarem? No ens enfadarem? Què passarà? Anem a veure-ho, això. I cada 3 o 4 dies a repassar. Què, com t'estàs trobant aquests dies de vacances? Ostres, doncs mira, una miqueta millor. Això amb parelles que funcionen, que més o menys funcionen, eh? No les del burnout, eh?
1: Ja. Hi ha moltes parelles que funcionen amb moltes coses, no sé, a l'hora de gestionar el tema dels fills, no? La feina, responsabilitats, però emocionalment allò està trinxat. Passa, això.
4: La majoria.
1: La majoria? Tant?
4: Mira, dintre als Estats Units... Als Estats Units ara ja hi ha més separats,
1: sí,
4: que persones que estiguin casades o visquin en parella, vale? Que són 70. Vale? D'aquests 30 que queden, només el 33% demostra ser satisfet amb la seva relació.
1: Ah.
4: I quasi tots són persones que dintre de la logística i la màquina, o sigui, el funcionament, com si diguéssim empresarial, de la parella funciona molt bé, però la part emocional estan molt distanciades.
1: Ah. Ah. Mira, tornem al tema de les vacances, perquè ara veig una de les moltes entrevistes que t'han fet, i tu dius, els conflictes més freqüents que apareixen durant l'estiu estan relacionats amb el sexe, els diners i les relacions amb tercers.
4: Sí. Explica't. Però aquests ja els porten, eh?
1: Ah.
4: Aquests ja es porten de les vacances. Vale? Yeah. Els diners és un puntal de, com diu la companya, la vostra companya, és un puntal de conflicte. Perquè els diners és un tema de reconeixement. La família extensa, a veure, a l'estiu, és un tema superrecurrent. Amb els teus pares, amb els meus, amb els teus íntims amics, bueno, amb els meus. Vale? I després, quan ja són parelles de segona, intervenen fills, les ex, els no sé què. Vale? Això s'agravia amb un nivell de vacances. I després el tema del sexe. El tema del sexe sabem que és un puntal bàsic. Com funcionem amb el sexe i com interactuem amb el sexe amb nosaltres i amb la resta. Perquè també el sexe, com nosaltres l'entenem, hi ha una part que és de relació i de seducció, que a vegades es pot veure, una de les parelles que és gelosa pot veure que tu estàs seduint i tu no estàs seduint. Vale? Perquè... Sí. Són aquests tres puntals, i això s'agravia en aquests moments.
1: Ja.
4: A les vacances estàs més amb la persona, veus més. I, no?
1: Sí, sí, sí.
4: A les vacances també hi ha un tema econòmic important. Qui les paga, qui no les paga. Que... No?
1: Oients, atenció a això que diu la Carlota Pallàs, també. Quan una persona està saturada pel ressentiment, l'estrès o la tristesa, resulta molt difícil prendre bones decisions.
4: Mm-hmm. Clar, hi ha el segrestament amigdalar. L'amígdala, que nodreix el prefrontal, el segresten. I llavors no hi ha el raonament.
1: Ja.
4: Actues des de la defensa.
1: No toques enlloc.
4: Actues des de la defensa, des de l'atac. No tindràs la possibilitat de cooperar, parlar, comunicar-te i trobar solucions creatives.
1: Som complicats, això de la raça humana.
4: Ai, no, però molt rics.
1: Sí, molt rics o molt rucs, de vegades.
5: I ens preguntem...
1: M'agrada molt aquesta, també. Has de tornar-t'ho, aquest programa. Últimament ho encertem bastant tot. Mira, aquest ja repeteix.
6: Jo repeteixo.
1: Com estàs, Toni?
6: Molt bé.
1: Va venir l'altre dia i, escolta, va encantar tota l'audiència. Mira quant crac per metre quadrat.
6: Mira que xulo.
1: Sí?
6: Bon dia, encantat de conèixer-te, Carlota.
1: Carlota Pallàs.
6: Carlota Pallàs.
1: Molt bé,
6: perfecte. Escolta, ara se li pot preguntar tota la IA, no? Veure així una mica girat.
1: Atenceu-vos els micròfons, que si no la Marta Inglés us matarà. I sou molt bons, seria una llàstima.
6: Si tens el dia una mica girat, li preguntes al ChatGPT i és tu, no?
4: A veure, pot ser una sortida.
6: Era broma, era broma.
4: Pot ser una sortida, però... A veure, també té...
6: No em facis gaire cas, que jo ho porto tot cap a l'aïlla.
5: També ens preguntem, Carlota, que quantes persones hi ha que aguanten dins d'una...
1: Acaba de presentar el Toni, home, que ara potser hi ha algú que no ha escoltat el programa fa una estona, i ara aquest que ha aparegut aquí,
5: qui és? El Toni Reboredo, el nostre, bé, podem dir a partir d'ara, el nostre informàtic de capçalera. Expert en noves tecnologies, ens donarà consells molt útils sobre la informàtica i el món digital.
1: És molt bo.
6: Moltes gràcies, carai.
1: Sí, noi.
6: Quin piropo de bon matí.
1: Vas impactar l'altre dia. Dius coses que no sap ningú i que realment són útils.
5: A més a més, recordo que va ser una entrevista que justament vam anar combinant amb l'arribada del papa i tot el tema d'actualitat del papa.
1: Ah, sí, pobre, que et vam interrompre 800 vegades.
6: No, el que passa que em veu liar perquè dius vine, són 15 minutets, vens una estona, parles i tal. Una hora vaig estar aquí.
1: És que aquí, aquest programa, és Raquel Calart. Se sap quan entres, però mai quan surts.
3: No, és així, eh? El millor de tot és que és molt agradable estar aquí, això sí, ens ho passem superbé.
1: Si ves, què diràs ara? Escolta, què ens explicaràs avui, Toni?
6: Escolta, venen vacances ara, d'aquí poc, no?
1: Sí, noi.
6: I tenim un problema a les vacances, que és marxar i el telèfon mòbil i el roaming i no tindré línia i no tindré cobertura i no sé què passarà.
1: Sí.
6: Doncs us porto una solució per això.
1: Oh, que bé.
6: Us porto a explicar unes quantes cosetes de la IA, que li deia ara la Carlota.
1: Sí.
6: Tinc una història per explicar-vos, una història curiosa. No són trucos, és una història que tinc, que si encaixa i tenim temps us l'explicaré, és referent a bitcoins.
1: Ah.
6: Les monedes estes,
1: sí.
6: Eh, els bitcoins.
1: Sí.
6: I bueno, tinc un truco també ara. Algú que hauríem de fer tots per si ens roben el mòbil, per estar preparats. Que també depèn d'on viatgem, hem d'anar en compte, oi que sí?
1: Perfecte.
6: Tinc moltes coses.
1: Doncs, per on vols començar?
6: Comencem?
1: Sí.
6: Comencem per les vacances. El que dèiem, no? Ara marxem de vacances. Mira, jo aquest cap de setmana passat he estat a Andorra perquè tinc un fill que jugava un torneig de futbol i tal, i a Andorra no hi ha connexió, no té conveni roaming com la resta de països de la comunitat europea, i llavors vas allà i no tens connexió. No sé que vagis als restaurants demanant la wifi tota l'estona o a l'hotel on estàs o el que vulguis fer. Llavors, hi ha una solució per a aquests casos que es diu eSIM. Els mòbils sabeu que porten la SIM, la targeta
1: sí.
6: Que tots posem al nostre número. Però ara la majoria de mòbils, no tots, però ja la majoria de mòbils, sobretot els nous, porten una funcionalitat que es diu eSIM, Electronic SIM. És a dir, que no fa falta que portis realment una targeta dins, sinó que pots posar una SIM virtualitzada. Això ho heu de mirar, és a dir, no tots els mòbils ho porten, cadascú ha d'agafar el seu model, preguntar-li a Google, o preguntar-li a la IA, o preguntar-li al cunyat, a qui vulgueu, i mireu si el vostre mòbil és compatible... El cunyat no cal.
1: No cal.
6: I mireu si el vostre mòbil és compatible amb una eSIM.
1: Sí.
6: Cas que ho sigui, hi ha moltes companyies, ara no farem publicitat, però és fàcil de posar, eh? Busques eSIM a Google i et surten diverses companyies en la que pots adquirir i comprar-te un eSIM.
1: Ah.
6: Perquè us feu una idea, jo ara he marxat a Andorra el cap de setmana, com vaig dir, vaig estar divendres, dissabte i diumenge i vaig pagar 3 euros al dia per una connexió il·limitada de dades.
1: 3 euros al dia, sí, connexió 3, il·limitada 3 de dades.
6: 3 euros i pico, no? Van arribar a 12 euros als 3 dies.
1: D'acord.
6: 3 euros i pico.
1: D'acord.
6: Llavors, tu configures aquesta eSIM en el teu telèfon, és molt fàcil, et descarregues l'aplicació, li dius instal·lar, acceptar i ja corre. I ja navegues, ja tens connexió, com si tu tinguessis un telèfon andorrà. Si te'n vas a, si te'n vas a Europa no hi ha gaire problema perquè tots tenim conveni, però els que heu de marxar fora d'Europa aquest estiu o països com Suïssa que no tinguin conveni o coses així, doncs us agafeu una SIM, pagueu 4 durets, us dieu, allà surt el calendari, estaré de tal dia a tal dia, li marques sobre el calendari i ja pots tenir connexió sense problemes. Així que la SIM és un truquet molt bo.
1: Que bé.
6: Fem una mica d'IA.
1: Vinga, va.
6: Fem una mica de ChatGPT, de Gemini, aquestes coses.
1: Sí.
6: Vaig explicar-vos 5 coses del dia a dia que podeu fer amb el vostre mòbil, amb la vostra IA, i que segur que us aniran molt bé. Si no, les 5, alguna quadrarà. La primera és, us heu donat compte que últimament s'estan posant molt de moda fer-ho tot amb codis QR, no? Vas al restaurant i a sobre de la taula hi ha una enganxina amb el codi QR i ja no et donen la carta del menú.
1: A molta gent no li agrada això, però...
6: Sí, a mi tampoc m'agrada, perquè m'agrada el paper i veure allà...
1: Ja t'ho dic ara. A mi tampoc. Aquí tens el codi QR, no? Jo vull una carta, tu.
3: Som del segle XX.
1: Sí, home, sí, no, que és més higiènic, perquè allò de la carta també ha degut passar per no sé quantes mans, però vull dir que... Sí o no?
6: Ets un boomer.
1: Som maniàtics.
6: Ets un boomer savi.
1: Però és que això el codi QR, dius, una mandra.
6: Bueno, el problema d'aquests codis QR és que hi ha molta gent maliciosa, no?, que es dedica a imprimir els mateixos codis QR i anar-los enganxant a sobre dels que ja hi ha.
1: Ah, sí?
6: I diu, home... I a la picaresca està per tot. Llavors, te'n vas a les faroles, que a vegades posa pulsa aquí... Bueno, hi ha gent que es dedica a fer enganxines amb el codi QR i posar-lo. Llavors, què passa? Quan tu li fos una foto amb el mòbil, en comptes d'anar al menú del restaurant, et porta una pàgina, se't descarrega una aplicació, te pone un virus, no sé què, no sé quantos... Vale?
1: I això
6: s'està posant força de moda.
1: Déu-n'hi-do.
6: Llavors, una recomanació que jo faig és sempre abans d'escanejar un codi QR amb el vostre telèfon, perquè esteu al restaurant i us penseu que és del menú, feu-li una foto, li dones a la IA, li dius, ¿me puedes comprovar, por favor, que este código QR sea fidedigno? És a dir, em pots confirmar realment que això és una carta d'un restaurant i tal? I l'escaneja, mira, va a la pàgina, t'ho confirma, diu, sí, tranquilo.
1: Ah.
6: Llavors t'ho confirma i pots estar tranquil.
3: En quina
6: IA? Pots fer-ho amb tots, perquè totes les IAs tenen secció apartat gratuït, no? Si tens el ChatGPT, si tens el Copilot, el Gemini, el Cloud, la que tu facis servir, normalment totes tenen un apartat gratuït.
1: Ah.
6: I li pots escanejar la foto, li passes, li preguntes i dines tranquil. Ja pots fer la teva comanda tranquil.
1: Home, quina, és una tranquil·litat, perquè això diu que va més. Cada cop és més habitual.
6: Això estem al
1: final no ens podrem fiar ni, mare meva.
6: Al final tornarem als pals i les pedres.
1: Al final tornarem als pals i les pedres. Aquesta és bona.
6: Més coses. Mira, l'altre dia em va arribar, saps quan t'arriba la carta aquella de l'Ajuntament que se't posa en les peres de
1: punta? Sí, aquelles cartes que...
6: O una multa o... No sí. sé, bueno,
1: algun disgust, segur.
6: Tenia
1: bona notícia, és difícil.
6: Tenia que pagar un impost de circulació.
1: Veus?
6: Però què passa? Que et venia un codi de barres així de llarg, no? Llavors tu entres a la web del banc i et demana código de barres. I agafes les ulleres, llavors no se mira així de 5, 7, 8, 30... I són així de llargs, en porten 50 o 60 de números. Perquè, clar, tu no tens la pistola d'escanejar els codis de barres a casa. Llavors o te'n vas al caixer automàtic o, si ho vols fer des de la web del banc, has d'apuntar els 57 numerets que posa allà en petitó i que no t'equivoquis ni en un, perquè llavors has de tornar a començar.
1: Bueno, visca el segle XXI.
6: Visca el segle. Visca. Fas una foto, li passes a la IA i li dius, passa-me esto a texto. Ja està.
1: Ah.
6: Poses el paperet davant de la càmera del teu ordinador, digue-li, passa-me esto a texto.
1: Sí.
6: Et passa el text, el 50, copiar, pegar. Hem acabat ràpid. Ja està. Un truquillo.
1: Que bo.
6: Molt bé. Després, reunions de família. Ara, podent anar al poble, ven la família, està el nebot. Oi, com has crecido, que gran estàs. Hi ha una cosa molt graciosa quan es queda una mica el silenci que no saben què fer, és fer una foto al nen i digue-li a la IA, ¿Cómo será este niño dentro de 30 años? Hòstia, és molt graciós com surt, eh? Surt, i a més tu creus, eh? Veus? I jo li vaig fer l'altre dia al meu fill. I, ¿cómo será con 35 años? Veu-lo, que és molt graciós de veure, també.
1: Ah.
6: Va, més coses. Foto a la nevera. Tu no arribes a casa, és l'hora de dinar. Hòstia, que como, que no m'he preparat nada. Agafes, obres la nevera, agafes el mòbil, li fots una foto i li dius a la IA, ¿qué como? ¿Qué hago de comer? Et mira tot el que hi ha, t'ho veu i et diu ensalada de pasta.
1: Que bo.
2: Això és molt pràctic, eh?
1: Que bo.
3: I a més això té un efecte econòmic, que no gastem diners en demanar un globo, per exemple.
1: Ui, ella, com es nota, eh? La periodista experta en economia al diari La Vanguardia.
3: Economia aprofitament del que hi ha a la nevera.
1: Nois, això és un dilluns de luxe, eh? I sigueu tots vosaltres, de veritat, eh? La Carlota Pallàs, conflictòloga, la gran Raquel Galart, i ara tu, Toni. Però és que mira, la que faltava pel duro. Ara sí que hi som tots. Doctora Montse Fol, com estàs?
7: Bon dia, molt
1: bon
7: bé.
1: Bon dia, moltes gràcies.
7: M'ha encantat això de la foto, eh? La nevera.
1: És molt bo.
6: La foto de la nevera.
1: És molt bo. Va venir fa uns dies que... Per cert, per qui no ho sàpiga, pots recordar allò... Perquè no ens detectin que ningú pugui localitzar el nostre mòbil, com era, embolicar-ho en paper...
6: El paper de plata i ficar-lo al microones. Això va agradar molt, eh?
1: Això va agradar.
2: Sí, sí, no. Perquè ho ha repetit diverses vegades.
1: Trucar al 112, prement 5 vegades.
6: Exacte. Agafeu el vostre mòbil, si esteu en una situació de perill, ho recordem, qualsevol lloc que estem, fiques la mà a la butxaca, no cal ni que el treguis, busques el botó d'encendre i piques 5 vegades el botó. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, i el mòbil automàticament surt una pantalla que diu està a punto de llamar a emergències, està seguro, si no toques res més, el mòbil truca a emergències, et geolocalitza i si no poden parlar amb tu, t'envia gent allà.
1: I un altre truc per trobar el mòbil quan el perdem, que això als despistats ens passa molt sovint, per qui no el va sentir l'altre dia, no costa res de recordar-ho, és allò de, en el capítol anterior, sí o no? Toni?
6: Molt bé, doncs mira, això ho hauria de fer tothom ja, i fer-ho sempre i tenir-ho present. És a dir, ens anem en el mòbil o en l'ordinador, en el nostre compte de Google que tinguem oberta, i busquem... Códigos de Google, los códigos de recuperación de Google. Tots tenim el mòbil... El problema que hi havia, que vam explicar l'altre dia, era que tu perds el mòbil, llavors doncs, li demanes a algú que et deixi un mòbil per localitzar el teu, perquè sabeu que els mòbils entres amb el teu nom i la contrasenya al teu Google i poses localitzar dispositivo, llavors el localitza on està i et permet fer-lo sonar o bueno, et diu on te l'has deixat, no? El problema és que moltes vegades, quan tu l'has perdut, li demanes a algú que et deixi el teu mòbil, el seu mòbil per localitzar el teu, poses el teu nom i la teva contrasenya i et diu dígame qué código acaba de aparecer en la pantalla de su teléfono. Perquè tens la verificació en dos passes, però el telèfon l'has perdut, no pots saber què codi. Llavors hi ha una altra opció, que és otras opciones, introducir los códigos de verificación. És a dir, quan tu entra, tu, ara el que podem fer tothom és entrar a Google amb el nostre mòbil, posar códigos de verificación en dos passos o códigos de localización de nuestro teléfono i et donarà 8 codis d'uns dígits i te'ls apuntes en un paperet i te'ls guardes a la cartera. Amb aquells codis, sempre que perdis el teu telèfon, des de qualsevol ordinador o des de qualsevol mòbil d'una altra persona, podràs localitzar el teu telèfon i no et demanarà que miris la pantalla del teu telèfon.
1: Què us sembla, Carlota Pallàs? Què et sembla tot això que ens explica el Toni Reboredo?
4: Superinteressant. Facilita
1: la
4: vida.
1: És una passada.
4: Facilita la vida.
1: És una passada, sí o sí?
6: Però escolta, tinc una semblant en aquesta avui que us portava per explicar-vos avui.
1: Endavant, sisplau.
6: Que és, què passa quan el roben... O sigui, si tu ets un lladre, em veus a mi pel carrer, m'agafes el mòbil i surts corrents, què és el primer que faràs amb el mòbil? Home, si ets un lladre, què és el primer que faries?
1: Apagar-lo, clar.
6: Menys mal que tenim el Jordi.
1: Sí. És que el Jordi...
2: No és que hagi pispat molts mòbils, eh?
1: És lladre professional. S'acaba de delatar.
6: No em doneu tota la informació, llavors, clar. Bueno, el primer que farà el lladre és apagar el mòbil, per tal que no el puguin localitzar.
1: Què feu? Els apagueu de seguida, no, Jordi?
2: S'apaguen de seguida.
1: I corre...
6: Molt bé.
1: Cames, ajudeu-me.
6: Doncs bé, si busqueu els ajustos del mòbil, cada mòbil ho té d'una forma diferent, però si busqueu els ajustos d'ajustes, no? Privacitat, busqueu privacitat, hi ha un botó que diu pedirme desbloqueo de pantalla para apagar el mòbil. Llavors, ningú podrà apagar el teu mòbil si no li posa la petjada digital o fa el patró aquell. ¿Sabes? És a dir, no deixa que el mòbil l'apagui.
1: D'acord.
6: Si llavors el lladre diu apagar el mòbil, llavors li demana el patró. I per tant el mòbil no pot apagar-lo i si no el pot apagar nosaltres el podrem localitzar. A no ser que l'emboliqui en paper de plata.
1: Exacte.
3: O li tregui la SIM, perquè si li treu la SIM...
6: O li tregui la SIM. Sí, el que passa que si agafa wifi ho podrà localitzar igual.
1: Ja. Yeah.
6: Ja. Però bueno, ja li poses traves, no?
1: Que bo.
5: I Xavi, el Toni també ens portava la història d'aquest home que va perdre el seu disc dur amb 742 milions d'euros en bitcoins.
6: Home, ja m'has xafat la...
1: Calar.
6: Ja m'has fet spoiler.
1: Atenció. Atenció al que explica el Reboredo.
5: Mira, he donat només el titular, a partir d'aquí...
6: Això em va venir perquè fa un temps, jo sabeu, jo sóc informàtic, no?, i dediquem a fer serveis a domicili, no? Llavors, moltes vegades vas a molts puestos, a l'oficina, sí, truquen, no me va la wifi, no sé què, i tu agafes la moto i vas cap allà. Llavors, fa un temps estava a una empresa de neteges, que estava arreglant ordinadors en allà,
1: sí,
6: i hi havia una mica d'ambient una mica raro, no? Veies la gent, es mirava, no sé què, estava al telèfon, habéis encontrado, no? I et quedes, i al final ja no aguantes i dius, què passa? Algú me puede explicar què està passant? Bueno, resulta que una de les netejadores havia anat a una immobiliària i estava fent la neteja del despatx del gerent, el que fos, i bé, va agafar la paperera, la va buidar, va ficar una bossa de basura, la va tancar, hi havia dues o tres bosses de brossa, i les va tirar al contenidor i va marxar. Llavors va arribar el gerent i resulta que aquestes coses que passen en aquest país és que una de les bosses de brossa no era una bossa de brossa, era una bossa plena de bitllets. I la netejadora va agafar tot i ho va tirar al contenidor. Bueno, i estava en aquesta situació, no? Que què ha passat? Que he perdido la bolsa de bitllets. Bueno, i llavors vaig estar recordant aquesta situació i em va i a tenor d'això he portat una història que va passar fa uns anys, molt xula, que és que es diu James Howells, que era un enginyer informàtic d'Anglaterra, de Gales. A veure, no? Agafes la Gran Via tot cap a dalt, tires, tires, tires, passa a Girona, et foten per un túnel i acabes per allà dalt. Total, que aquest home, al començament dels bitcoins, no els hi feien gaire cas, no els hi feien gaire gràcia, no ho tenien gaire per la mà, no sabien de què anava el tema, no? Penseu que el 2010 un bitcoin costava mig euro. Actualment estan al voltant d'uns 56.000 euros un bitcoin. De mig euro a 56. Bueno, aquest home doncs era informàtic, es veu que li va fer gràcia el tema dels bitcoins i es va posar a minar bitcoins, a comprar bitcoins, en va... Total, que tenia una cartera amb 8.000 bitcoins. Va comprar 8.000, que a mig euro doncs igual et surt a 4.000 euros. Molt bé. La cosa és que, no sé si ho sabeu, els bitcoins són com una espècie de diner, entre cometes, físic virtual. És a dir, tu si tens un sobre a casa amb 1.000 euros, si se't cremen perquè estaven al costat de gas de foc i els has cremat, no recuperes els 1.000 euros. És a dir, eren els bitllets... T'has cremat i ja no pots anar a ningú a dir-li perdona, que és que jo tenia 1.000 euros aquí, se m'han quemat, deme otros 1.000. No, els has perdut perquè era físicament els diners, no? Amb els bitcoins passa una cosa semblant. És a dir, els bitcoins són físics, estan a dintre d'un dispositiu físic i si tu perds aquell dispositiu, perds els bitcoins. És a dir, pots tenir una còpia de seguretat, però si tu tens un disc dur amb 1.000 bitcoins i perds aquell disc dur, doncs adeu bitcoins. Si els tens en un pendrive, adeu. Bueno, doncs el que li va passar a aquest home és que es va mudar i tenia un disc dur on tenia 8.000 bitcoins. Em va comprar 8.000. I amb la mudança, amb el rotllo de la mudança, d'agafar aquesta bossa, agafar l'altra, no sé què, cariño, has cogido esto? Sí, lo tengo todo. Van haver-hi coses que van llançar, van haver-hi coses que no van llançar, i van llançar una caixa on hi havia un disc dur amb els 8.000 bitcoins. Avui en dia el valor dels 8.000 bitcoins són uns 450, més o menys, milions d'euros. Van arribar a costar 750 milions. Bé, el periple de tot això és que ell...
1: Digues, no, dic breu perquè, mira, ens queden 50 segons per les 12.
6: El periple de tot això és que va començar a negociar amb l'Ajuntament que el deixessin ficar-se al vertedero, amb uns drons, unes màquines, un no sé què. Al final no li va sortir bé, no l'han deixat recuperar el disc dur, no hi ha hagut manera, s'han perdut, doncs això, 8.000 bitcoins, però bueno, al final sembla que una productora li ha comprat els drets per fer-ne un documental per muntar una pel·lícula d'això i poder encara en treure algun home.
1: Bé, senyores i senyors, farem una cosa, sentirem les notícies de les 12 i de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Izquierda Unida i Podemos carreguen contra el jutge Juan Carlos Peinado i demanen

0: sin poder ejercer de jueces.
1: Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres a les 6 de la tarda perquè entregui el seu passaport. També la seva assessora, Cristina Álvarez. Les dues hauran de comunicar si tenen algun altre passaport a part de l'espanyol, ja sigui diplomàtic o d'alguna altra nacionalitat. I encara en plana política, el guanyador de les primàries de Junts, alcaldable de Barcelona, Jordi Martí Galbis, llença un missatge d'unitat i obre la porta a comptar amb els altres tres candidats, Glòria Fleixa, Pilar Calvo i Jaume Alfonso Cuevillas. En una entrevista al Café d'Idees de Ràdio 4 assegura que encara no ha iniciat converses amb ells, però la intenció és comptar amb el màxim nombre possible.
2: La meva obligació serà parlar amb tots ells els propers dies. Evidentment, he de respectar també la voluntat de cadascun d'ells. En aquests moments no sé quina és la seva disponibilitat, però evidentment jo compto no només amb ells tres, sinó amb tot el partit de Barcelona. Farem una gran campanya, farem un gran equip renovat, perquè l'equip ja el tenim. I la meva voluntat és integrar al màxim totes les sensibilitats i totes les persones que puguin aportar els seus actius en aquesta campanya per guanyar les eleccions, evidentment.
1: Galbis assegura que encara no ha rebut la trucada de Puigdemont i reitera que la seva no ha estat ni serà una candidatura contra la direcció ni que aposti per l'enfrontament. Anem a Terres de Ponent. Els socorristes de la piscina del barri de Pardinyes a la ciutat de Lleida van salvar una nena de morir ofegada. Més detalls, Pepa Sanjanís.
3: Els socorristes de la piscina municipal de Pardinyes a Lleida van salvar a la tarda la vida d'una nena de 6 anys quan s'ofegava. Els socorristes la van treure de l'aigua inconscient i van practicar els protocols d'auxili. Li van practicar maniobres de reanimació cardiovascular i la van posar en posició lateral de seguretat fins que van arribar els efectius del servei d'emergències mèdiques. La nena va recuperar la consciència quan va arribar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on se li va fer una valoració més exhaustiva, segons han informat fonts de l'Ajuntament de Lleida. Tenien previst donar-li l'alta ahir a la tarda o avui al matí. L'accident va passar quan les piscines eren plenes de gom a gom en una jornada que a Lleida va registrar temperatures de més de 40 graus.
1: Precisament el col·lectiu de socorristes demana estandarditzar els criteris i els protocols per garantir la seguretat a tot arreu. Ho ha dit el professor de Salvament i Socorrisme i expert en gestió de seguretat aquàtica, Ramsès Martí, en declaracions al Café d'Idees de Ràdio 4.
4: Molts ajuntaments en el nostre país, al no haver-hi una normativa que estandarditzi certes coses, fan el que poden, sovint el que volen, i ens trobem socorristes amb grans diferències, vull dir, platges amb la mateixa morfologia, vigilades amb un nombre molt dispar de professionals, materials que potser no estan en l'estat que haurien d'estar, socorristes vigilant làmines d'aigua superior a dos camps de futbol. Això és impossible de vigilar.
1: Més qüestions. Els joves que vulguin demanar l'ajut al lloguer que proporciona la Generalitat podran fer-ho a partir del 29 de juny i fins al 10 de juliol. Segons la resolució de la convocatòria que ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat, s'hi podran acollir els joves que a data de 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys i siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer. L'import que s'atorga no és una quantitat fixa, sinó que s'ajusta a l'esforç que suposa per cada persona el pagament del lloguer en funció dels seus ingressos, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes. I un motorista ha mort en sortir-se avui de la P7 al seu pas per Sant Celoni en sentit Barcelona poc abans de les 10 del matí per causes que encara s'investiguen. Com a conseqüència, la via està tallada entre Gualba i Sant Feliu de Buixalleu en direcció a la capital catalana. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, a causa de l'accident s'han acumulat fins a 10 quilòmetres de cues. Amb aquesta víctima mortal ja són 62 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit a la xarxa viària catalana, entre ells 29 motoristes. I encara un apunt, és una última hora en clau internacional. Tres estudiants de secundària han mort i altres set han resultat ferits a Filipines en un tiroteig a un institut a la ciutat de Tacloban. Les autoritats han informat que han arrestat dos sospitosos, tots dos menors d'edat, i un d'ells estudiant d'aquest mateix institut. Això és tot de moment. Tornem a més notícies quan sigui la una.
5: Ràdio 4.
6: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
7: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
8: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
9: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
10: Com sempre, salut i per dir.
11: Jo dic que sí, perquè és la

0: 90 i no volia jo ara portar-li la contrària.
1: La veritat per davant de tot.
2: Andy, i jo no penso dir la paraula.
0: Que ja no tinc por de dir. T'adoro.
3: M'he quedat esparverada.
4: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
5: Nena, nena, nena, nena.
6: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
7: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
7: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
8: Mig quart d'una ara mateix. Silenci, senyores i senyors. O no?
9: De què parlàveu ara?
8: És que no callen. Això hem de deixar els micròfons oberts un dia d'aquests. A mi m'agrada quan es deixen...
2: Sí, perquè dona aquell ambientillo.
8: No, cosa, i no? Ho sents tot, com ha de ser. Ens agrada dir-ho tot aquí.
2: Has dit silenci, Xavi, el silenci a la ràdio de vegades pot donar un efecte molt expressiu, molt dramàtic, o pot explicar moltes coses,
8: Sí, segur, segur. Escolta, tenim un so del dia,
2: I tant.
8: Jordi
2: i tant.
8: Vila.
2: Sí, sí.
8: No calen més pistes.
2: No calen més pistes, perquè jo pensava que calia alguna més, perquè eren molt genèriques, però veig que la gent... Ho ha pispat bastant bé, això.
8: Va, podeu anar trucant, encara hi sou a temps, 900-454-455, i heu d'endevinar què és això. Atenció. A mi fàcil no em sembla, però vaja. 900, per sort els oients són bastant o molt més intel·ligents que nosaltres, 900-454-455, des d'ara mateix. Sí?
10: Escolta, hi han d'adivinar el bitxo.
8: Sí.
10: Un felino, no?
2: No, seria el nom.
10: Tigre de Bengala, de Bangladesh.
2: Correcte.
8: I espera't, perquè... Jordi Sorribes, què tal, com estàs?
11: Hola, bona tarda, molt bé. Moltes gràcies.
8: Bon dia, benvingut al matí a Ràdio 4.
11: Moltes gràcies.
8: Perfecte. Què guanyarà? Què li donaràs a l'oient que endevini, que encerti aquest so del dia, que vindrà acompanyat d'algú altre?
11: Tenim una sorpreseta per ell, sí. Tenim un pack per l'hotel Massalagrós.
8: Com?
11: Serà un pack per anar a dinar, a sopar, en l'hotel Massalagrós.
8: Carai, tu. Restaurant 1497?
11: Correcte.
8: Molt bé. Estrella verda, Michelin?
11: I Sol Repsol.
8: I Sol Repsol, també?
11: També.
8: Carai, us ho donen tot,
11: Bueno.
8: Això vol dir que ho feu molt bé.
11: Fem una bona feina.
8: Sí? Quin tipus de cuina?
11: És cuina mediterrània.
8: Ah.
11: 100% ecològica.
8: Perfecte, 100% ecològica. Sí. Això és interessant, doctora Montse Folch.
12: Sí, m'estàvem comentant.
8: I molt recomanable. Sí. Mira, la Montse ja té la tarja.
12: Sí.
8: És a dir, tens clar que hi vols... Tu qui ets?
13: Jo sóc el Joaquim, sóc el director de l'hotel.
8: El director de l'hotel? Sí. I no vols parlar, tu?
13: Home, i tant.
8: Ah,
2: per això està aquí.
8: Perfecte.
2: Hem de dir que és l'eco-resort Massalagrós, que ho comentàvem, a Vallromanes, Que sí.
8: Molt bé.
2: En aquest ecoresort és aquest restaurant.
8: I vindrem tots.
2: 1497.
8: Què s'hi menja? Què teniu ara mateix?
11: Doncs ara mateix tenim dos restaurants. Hi ha el restaurant Cibus, que és una cuina més mediterrània, més informal, hi ha brasa, hi ha arrossos, alguna de pasta. I després tenim el gastronòmic, que és el 1497. Tenim dos menús degustació.
8: Què inclouen? Així dona'ns alguna pista, home.
11: Tenim el petit i el gran. En el petit hi ha... amb quatre aperitius, així d'entrada, tenim un ou a baixa temperatura, tenim un gazpacho de maduixa, tenim el rodaballo,
8: carai,
11: el turbot, perdona, i per acabar un xai a baixa temperatura.
8: Ah, no està malament, això, eh? Montse Folch, què tal?
2: Tenen el reconeixement d'una estrella verda amb Michelin,
11: Correcte.
2: I un Sol Repsol, que poca broma,
10: A mi m'ha fet molta gràcia això de l'estrella verda, com ha explicat el Joaquim.
8: Sí,
13: la veritat és que per nosaltres és un orgull tenir un reconeixement que penso que és molt únic, que molts pocs restaurants tenen, i de fet que en aquests moments que vivim sembla que va una mica a la baixa, no? Que ja no és tan important. Però en Jordi i tot l'equip de cuina, amb en Beni, en Samu i, i tots els altres, fan una feina, fan una feina excel·lent. S'ha deixat, t'has deixat de dir una cosa que és molt important, és que també tenim un hort. Nosaltres, a la finca on està el resort, on estem...
8: Molt important, eh?
13: Tenim un hort.
8: Un tomàquet de l'hort, deixa't estar d'història, és que no el trobes enlloc.
13: I a més em sembla que aquest any, ja l'any passat vau fer, em sembla que teníeu 6 o 7 varietats de tomàquet.
8: Ah, sí? També... Quines varietats feu de tomàquet?
11: Tenim varietats recuperades, també.
8: Ah, sí, d'aquelles d'abans.
11: D'abans. Tenim un senyor, el Jordi, que ens porta a l'hort, i bueno, el té superben cuidat,
8: molt
11: i
8: bé.
11: Tenim abundància...
13: Tenen des del tomàquet blau, que és espectacular, tenen varietats de xerris... Un dels problemes que té un restaurant amb un hort propi és que l'hort dona... tots els vegetals es dona a l'hora, no? Llavors tenim molta quantitat i normalment el que s'acaba fent és conserva i tot això. Per això aquí es va triar la idea de fer molta varietat per tenir una mica menys de més coses, i així poder jugar astronòmicament molt bé.
8: Bé, ara coneixerem els petards de moda, Jordi Vila. De seguida parlarem dels petards, de novetats d'aquest any.
2: Sí, són de baixa intensitat, llums i colors, eh? No,
8: també n'hi ha d'alta intensitat, encara,
2: I també encara en queden aquests, sí.
8: Els pobres gossos passen una mala estona, eh? Escolta, Montse Folk, hi ha aliments que pugen la temperatura corporal i altres que la baixen. Estem en plena onada de calor. Arriba al seu màxim, això, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 42 o puntualment 43 graus, per exemple, cap a Ponent de Catalunya.
1: Ostres,
8: és espantós, això.
1: Horrorós, horrorós.
8: És horrible.
1: Jo tolero, mira, sempre vaig amb el
8: mano. Només falta menjar alguna cosa que faci pujar encara més la temperatura corporal.
1: Doncs tu n'estàs prenent una.
8: El cafè.
1: Sí. O sigui,
8: però si te'l prens amb gel...
1: Clar, l'hauries de prendre amb gel...
8: És a dir, calent, això és un pecat mortal, evidentment.
1: No, pecat mortal, no.
8: Dona, home, amb aquesta onada de calor em pot agafar alguna mala gana.
1: Jo em prenc un cafè, encara que sigui amb gel, començo a suar. O sigui que imagina't si me'l prenc calent.
8: Ja.
1: O sigui, aquest seria... No és que augmenti la temperatura corporal, però sí, hi ha productes que en la seva digestió, aliments... Sí. Que augmenta, fa que augmenti la termogènesi i, per tant, augmenta com la sensació aquesta d'escalfor. Sí. I entre ells tenim la cafeïna. Què? No se'm sent bé?
8: Sempre ara? Els micròfons, si pot ser, encarats i a prop del micro. Sí?
1: Ara millor?
8: Ara millor. Sí, endavant, Montse.
1: Doncs, home, si volem saber, no sé si vols començar amb els que ajuden a baixar, diguem-ne, la sensació aquesta de calor.
8: Aquests són els que més m'interessen ara mateix. Comencem pels que baixen, doncs, aquesta calorada.
1: En general, i és sentit comú, serien els àpats més lleugers, els aliments que porten més quantitat d'aigua i tot el que siguin refrescos i l'aigua en si, no?
8: Però, perdona, l'altre dia va venir una ayurveda.
1: Sí.
8: I diu que el gazpacho fa pujar la temperatura corporal.
1: No sé.
8: Això a mi sí que m'has matat, amb això. Ara.
1: Jo diria que no.
8: Jo també diria que no.
1: No, per què? Quina raó li va donar?
8: No ho sé. No ho sé, que la fa pujar i que s'hauria de fer amb altres ingredients. Ens ho explicarà, vindrà divendres una altra vegada per explicar-ho més i millor, això.
1: Bueno, la
8: perquè va dir de final, que arribava el butlletí, vam dir, escolta, la setmana que ve ho expliques més bé, això.
1: Doncs m'agradarà escoltar-ho.
8: Divendres principi, a aquesta hora.
1: Tots els aliments que aporten molta quantitat d'aigua i, a més, si són freds,
8: sí.
1: Doncs serien... bons per refrescar el nostre cos. I, per tant, el tomàquet porta molta quantitat d'aigua, el carbassó, l'enciam, l'àpid, tots aquests aliments...
8: Sí, però el carbassó serien... rebossat ja perd la gràcia, o no?
1: No, el carbassó porta molta quantitat d'aigua. Porta entre el 80 i el 95% d'aigua. Si tu el fas rebossat, no és que perdi la gràcia, és que té més calories perquè tu la rebosses, però no és que sigui dolent.
8: Ja.
1: Perquè molta gent, no,
8: igualment
1: jo no menjo...
8: fa baixar la temperatura corporal, diguéssim.
1: Te la faria baixar si el prens fresquet, evidentment. Però la quantitat d'aigua és la mateixa si la prens amb gazpacho o si la prens amb arrebossat o com sigui. El que passa és que sí que és veritat, si el prens arrebossat, doncs per aigua.
8: Molt bé.
1: Doncs les fruites, les que portarien més... Totes porten molta quantitat d'aigua, totes les fruites i tots els vegetals. Destacaríem potser la síndria, el meló, la pinya, la taronja, les maduixes... Les cireres, però sobretot aquestes que porten molta quantitat d'aigua, si ho posem fresquet i fem servir també glaçons per fer algun batut, doncs tot això refrescaria. Els làctics també seria, per exemple, el iogurt o el kèfir, i les begudes com les infusions, però llavors posades amb glaçons. És a dir, la infusió que a l'hivern la faríem calenta i que ens ajuda al millor algunes a fer digestió, doncs a l'estiu les posem amb glaçons i ens serveixen també com a refresc. I podem posar una miqueta de menta. menta, de fulla de menta, que la menta
8: també?
1: Sí, actua sobre els receptors del fred de la boca. Llavors ens dona aquella sensació, si no,
10: quan, frescor.
1: De frescor. Llavors, doncs, bueno, la menta la podem també incorporar com altres herbes, però en principi la menta la més.
13: Mira, de fet nosaltres, per aportar alguna cosa, una de les coses que fem és osmotitzar algunes peces de fruita, que el que es fa és precisament fem una amb una mica de infusió de menta i fem el meló, el que fem és l'infusionem d'una manera, posem en una bossa al buit, posem una mica d'aigua amb una miqueta de sucre i menta, i això és quan ho tanquem, diguéssim que el suc queda dintre. I aleshores tenim aquest plat que és boníssim també, que donem, que és encara més fresc.
1: Sí. Clar, refrescant.
13: I porta una mica de menta, no?
10: Espera, com és el truc aquest?
13: Es diu osmotitzar.
10: Si jo tinc un ambaixador al buit a casa.
13: Ah, doncs això ho pots fer servir.
10: Llavors, bueno, poso meló dins.
13: Deixem parlar al Jordi d'això, perquè...
11: Sí, el problema de les ambaixadores de casa és que no... Al agafar l'aigua potser se't surt tot.
10: Sí, bueno, ja quan a vegades poso macarrons més... amb la salsa i amb...
11: Exacte.
13: Has de tenir una bona màquina, com la que tens, Jordi.
11: Però sí que hi ha envasadores a casa que va amb un recipient i pots ficar l'envasadora i fa el buit, però no des de la bossa, sinó des del recipient. I llavors sí que fa l'osmatització.
10: Poses meló, qualsevol fruita, una miqueta d'aigua,
11: sí, que sigui una, una fruita porosa, meló, síndria, poma, pera, i fica qualsevol líquid, pots fer des del que ha dit ell, amb menta, o un mojito, caipirinha...
10: Carai.
11: Pots infusionar tot el que vulguis.
8: Mireu, Jordi i Joaquín, aquí tenim el Toni Reboredo, que és enginyer informàtic. Està resant a TikTok,
10: present,
8: quan ve aquí el matí de Ràdio 4. Dona uns consells i uns trucs que no heu sentit mai de la vida, que funcionen superbé i que us fan el dia a dia facilíssim. Sí o no?
10: A més, em sembla que tinc un parell que puc enllaçar-los amb ells.
8: Ah, vinga, va, endavant.
10: Bé, primer de tot, i disculpeu la ignorància, que a vegades és una mica agosarada, heu dit que esteu a Vallromanes, no?
13: Sí.
10: On és això?
13: Vallromanes està ben a prop de Barcelona. Nosaltres ens agrada dir que som el pati de darrere de Barcelona. Estem en bell mig del parc natural de la Serralada Litoral.
8: Molt a prop de Barcelona, però a Vallès Oriental, no?
13: Sí, si no m'equivoco. Sí, sí, entre Vallès Oriental. El que passa que estem, per aquells que sou del Maresme, doncs estem a un pas de l'Ella, creuant Font de Cera. Vull dir que estem en un punt, en una
8: vall. A prop de tot arreu.
13: A prop de tot arreu, a prop de tot arreu, i enmig de la natura.
8: A 25 quilòmetres de Barcelona.
10: Sí, sí, sí.
13: Exactament, mitja hora, som. Som al cantó.
10: Doncs, escolta, Xavi, tu fas servir Google Calendar? Feu servir l'agenda de Google per apuntar-vos les coses?
8: No, t'he de dir que no.
11: Alguna cosa.
1: Jo ho he de fer.
10: Clar, jo tinc el meu Google Calendar, l'agenda, no? I la veig al mòbil, i la veig a l'ordinador, i allà m'apunto les coses i tal. Bueno, hi ha molt... Xavi no, perquè avui està una mica xafa-xafa.
8: No, estic amb la calorota aquesta, no.
1: I és dilluns.
10: Què fa si et roben un mòbil? No sabria què fer.
8: Per això et tenim a tu aquí.
10: Que sàpigues que la gent, en general, sí que fa servir Google Calendar.
8: Ah, sí?
10: Tu vius a la teva bombolla, però la gent, en general, sí que el fa servir.
8: Sí.
10: Llavors hi ha una cosa, i és que tu, Montse, tens el teu Google Calendar, oi que sí?
1: El tinc.
10: Jo tinc el meu... Molt bé, el problema és quan hem de fer una cosa conjunta, que tu t'apuntes en el teu, el diumenge hem quedat per anar a dinar. I jo m'haig d'apuntar, el diumenge he quedat per anar a dinar amb la Montse. Què passa? Que si la gent de la mateixa família, doncs jo tinc un calendari que es diu que és el meu, i la meva dona té el seu, però en tenim un compartit, que es diu Findes i Metges. Findes i Metges, caps de setmana i els metges dels nens, no? Es diu Findes i Metges.
8: Sí, sí.
10: Llavors, allà, si ens conviden a un dinar de cap de setmana, doncs posem el dissabte al migdia a dinar a l'Antonio, no? I és un calendari compartit en el que veu ella i el veig jo. És a dir, els calendaris de Google, qui vulgui mirar-ho, entres a Google, vas al calendar, ella posa crear calendario compartido, crees un tercer calendari, el teu, i crees un segon calendari i el comparteixes amb la persona que t'hi vulguis. Llavors, el que posis en allà, ho veuràs tu i ho veurà també l'altra persona. D'aquesta forma, en un grup de feina o una família, es poden apuntar les coses que s'han de fer en conjunt i no que cadascú s'ho apunti. És molt còmode i va molt bé. Aquesta la primera. I la segona, en referent a... Bueno, es dedicau a... Estic rodejat avui de gastronomia, no? Doncs l'altre dia vaig fer la prova i em va sortir molt bé i em va sobtar. I és... Vaig agafar... Tots tenim... Tots menys el Xavi. Tots tenim un paperet on apuntem la llista de la compra a casa i l'enganxem amb un imant a la nevera, no?
8: Mm. Ah, sí?
10: Algú que em digui que sí, sisplau.
8: Jo no, jo el mòbil, tot això.
10: Xavi, ja.
8: Jo el mòbil.
11: És estrany, ho
10: sé. Si heu de fer la llista de la compra, si la podeu tenir en el mòbil o la podeu tenir apuntada en un paper. Jo em vaig fer una llista de la compra en un paper, vaig agafar el mòbil, li vaig fer una foto, i li vaig dir a la IA, esta es la lista de la compra de hoy. Molt bé. Búscame los supermercados más cercanos donde encuentren más baratos todos estos productos. I la IA, que em va preguntar on visc, li vaig dir al carrer, i em va treure un llistat de cadascun dels productes que havia de comprar als supermercats que jo tenia més a prop. Escolta, al carrer, al cantonà dental, tens un Lidl, aquí tens un Mercadona, aquí tens un Condis, aquí no sé què. I cada cosa, el que costava a cadascun dels supermercats. Ah. I després em va dir, però si quieres, vés-te'n aquest, que en conjunt és el que et sortirà més barat. És a dir, si no te'ls vols recórrer tots, vés-te'n en aquest, que en conjunt el trobaràs més econòmic, i si te'ls vols recórrer tots, a cadascun d'aquests trobaràs aquests, les coses d'aquests preus. Em va deixar de pasta de moniato.
13: Increïble.
8: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Jordi Vila.
2: Déu-n'hi-duret. Doncs, escolta, ens agradaria parlar una mica més d'aquest restaurant 1497, situat al primer hotel 100% ecològic de la península, l'Ecoresort Mas Salagrós, a Vallromanes, perquè els paratges, ara ho comentàveu, que la serra, esteu a la Serra Litoral, que teniu uns paisatges fantàstics. Expliqueu-nos una mica més sobre les vistes que podem veure des del vostre restaurant.
13: Doncs, mira, nosaltres, com dèiem, estem a Vallromanes, estem, de fet, enmig d'una vall. Nosaltres tenim una finca de 7 hectàrees i tenim boscos propis, tenim per suposat una masia antiga del 1497, que de fet és això el que dona nom a aquest restaurant. Vull dir que estem allà des del segle XV, ni més ni menys. És allà, en aquesta antiga masia, on tenim el circuit d'aigües gestionat per la casa Aire, Aire de Vallromanes. És un lloc meravellós, us recomano que l'experiència del circuit d'aigües i del tractament és realment únic, no només pel que es fa i per l'espectacularitat del que hi ha dins, sinó per aquest efecte del contrast de quan has acabat de fer un circuit d'aigua, sortir a la natura, fer un passeig,
1: ja ho sé,
13: i tornar cap a la teva habitació. Estat, és màgic, no?
1: M'ha encantat, jo hi he estat i m'ha encantat.
13: Doncs aquest punt, jo destaco sobretot aquesta pau, aquest efecte de natura. De fet, a nosaltres ens agrada dir que el nostre propòsit és ajudar les persones a reconnectar amb si mateixes, i això ho fem a través de la natura i de l'ecologia.
8: No? Bé, Montse Folk.
1: Mani.
8: Més aliments que facin baixar la temperatura corporal.
1: Bueno,
8: i aquests fogots que tinc jo ara mateix, què he de menjar?
1: O sigui,
8: picant, no?
1: No.
8: Pebre, xili, curri, tot això...
1: Tot el que és picant, no. Els brous i les infusions calentes, tampoc. La cafeïna, tampoc.
8: Tampoc. Estic fent fatal,
1: no abusar, tampoc, de l'alcohol, que també pot produir una mica de deshidratació. Per
8: al
1: tant,
8: final,
1: l'alcohol, tampoc. Aigua.
8: Aigua i fruita.
1: No, aigua, fruita, verdures, però també...
8: Serà llarg i avorrit, l'estiu.
1: No, home, no. Qualsevol líquid,
8: sí?
1: És a dir, aigua,
8: perfecte.
1: Cervesa, refrescos, el vi, qualsevol líquid al final és aigua amb algunes substàncies, per tant qualsevol líquid ens serviria com a hidratació, no com a depuració, que és l'aigua en si mateixa, però com a hidratació sí.
8: Atenció, mira, és un quart i mig d'una, notícia d'última hora. Quin matí que portem? El Suprem condemna l'exministre Ábalos per corrupció a 24 anys de presó. El Suprem condemna 24 anys de presó a Ábalos, a 19 a Coldo García, i premia la col·laboració del Dama amb la justícia. Més detalls, Jordi Vila.
2: Sí, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, doncs bé, continuarà en presó. El Tribunal Suprem li ha imposat una condemna de 24 anys de presó per haver-se corromput durant la seva època com a membre del primer govern de Pedro Sánchez. La sentència especifica que d'aquesta pena seran de compliment efectiu 16 anys. Aquesta sentència ja doncs, és ferma i, per tant, no es pot recórrer, que Dan, l'exsocialista, l'única bassa que té, l'única cosa que té per poder-la recórrer és acudir al Tribunal Constitucional per vulneració d'algun dels seus drets.
8: Bé, per tant, l'exministre Ábalos condemnat a 24 anys de presó per corrupció. Com està el pati, Montse Folk?
1: Déu-n'hi-do. Necessitem vacances
8: Portem un matí.
1: Tanta història.
8: Portem un matí. Ja. La reunió a partir de les 9 del matí al Consell General del Poder Judicial, que finalment obre la porta a un expedient disciplinari contra el jutge Peinado, Begoña Gómez, citada aquest dimecres a les 6 de la tarda perquè entregui el passaport. No, la cosa està...
1: Sí, distrets, eh?
8: I a sobre, onada de calor, sí? Onada de calor.
1: Necessitem que... allò, les vacances, i anem a un lloc tranquil.
8: Sí.
1: Tranquil, no agafar masses avions, tampoc, Perquè la cosa...
8: La dimissió del primer ministre, aquí dalt del Regne Unit, no sé si ha sigut un matí, és Jordi Vila.
2: Sí, sí, informativament.
8: Avui molt, en Jordi molt... dormirà pla, poc.
2: Sí, estem ben distrets. D'això es tracta, d'anar explicant les notícies.
8: No, perquè s'ha d'explicar tot en el moment que passa. Els oients, els primers en saber-ho.
10: Pots anar cap a Vallromanes, que ja dormiràs.
2: Sí, no?
8: O sigui, tu. I si deixes el mòbil uns dies aquest estiu, què passa? Jo no sé estar sense...
10: Embolicat
8: en paper de plata, en paper d'alumini i dins el microones perquè no pugui saber ningú un soc.
2: Jo penso que seria el millor exercici que podem fer per desconnectar.
1: Jo crec que sabries fer-ho.
8: No desconnectem ni un minut. Les 24 hores del dia estem pendents de l'actualitat.
1: És excessiu.
8: És així.
1: Jo crec que...
8: I a sobre ens ho passem bé. Dius, quina pena, nen.
1: Ja.
8: Sí?
1: Jo sóc la primera que entro, entro en bucle, a vegades.
8: Buà.
1: Però també sóc la primera que alguna vegada dic, ara el deixo aquí. I sí que és veritat que me'l deixo, com que a la consulta jo me l'he de treure el so, doncs jo a la consulta no miro el mòbil en tot el dia. Llavors, a vegades, quan surto, no me'n recordo de posar-lo en veu i dic, ai, no em truca ningú, i arribo i després tres o quatre trucades.
10: Però escolta, Montse, o tres o quatre, la setmana...
1: Què m'ensenyaràs?
10: La setmana passada, quan vaig venir, o l'altra, va ser que vaig explicar un truquito per això també, que a mi em va molt bé, perquè jo sóc molt despistat. A mi em passa com a tu, que jo entro a una reunió, poso el mòbil en silenci, com ara aquí a la ràdio, però després marxo i se'n poden fer a les 5 de la tarda que el mòbil es va quedar en silenci.
8: Continua en silenci.
10: Clar, instal·la't una aplicació, n'hi ha diverses, poses silence timer o temporitzador de silenci, coses així. Llavors tu li dius, posa'm en silenci mòbil una hora. Llavors el mòbil es posa en silenci una hora i al cap d'una hora i solet torna a posar-se en so. I això va molt bé. Llavors calcula més o menys, ara estaré una hora durant consulta, no? Doncs li poses una hora, hora i quart, i després ja hi solet, patapum.
1: O 7 o 8 hores.
10: O 7 o 8 hores.
8: Va, Montse, que t'he tallat amb això del cas mascaretes, el Suprem condemna, ja ho hem dit, però subratllem, a 24 anys de presó l'exministre Avalos i a 19 Koldo García, però continuem amb aquests aliments, els que fan pujar i els que fan baixar la temperatura.
1: No, és que fonamentalment els que fan, diguem-ne, els que ens interessa són els que porten molta aigua, i el que no ens interessa serien aquests més o calents, picants, espècies... O
8: tema molt ric en proteïnes, tampoc, no?
1: Exacte, la proteïna animal...
8: Carn, peix, ous... Dius, perquè... al final, què puc menjar en siam?
1: No, pots menjar de tot, però aquests són els que... A la proteïna, perquè a la seva digestió llibera més calor. Per tant, sí que pots menjar el teu peix, però potser que sigui una proteïna més blanca, més suau, no? Que sigui, doncs, peix blanc, o pollastre, conill, gall dindi, o bé ous, o els làctics. És a dir, no és que no puguis, evidentment que pots, i sobretot has de prendre l'aigua, que estem deixant aquí, només estem parlant dels aliments, i ens estem oblidant de l'aigua. Allò de quants gots s'han de beure al dia i tot això, jo crec que és interessant.
8: Digues, quants gots s'han de beure al dia?
1: A veure, gots, o en general es diu que s'ha de beure 2 litres d'aigua.
8: Sí, i aquests dies una mica més o no?
1: Clar, segons la temperatura, si fas exercici, segons l'edat, si prens alguns fàrmacs, etc. Però això és... O sigui, s'ha d'adaptar la quantitat d'aigua que beus a molts factors, sí. Però, en general, sí que és sobre 2 litres, tot depèn de si és home, dona, de l'alçada, tal. Serien 30 mil·lilitres per quilo de pes i dia. Aquesta seria una fórmula que una persona de 60 quilos... de 60 quilos seria 1,8 litres i una persona de 70 seria 2,1. És a dir, que està tot al redor dels 2 litres.
8: Ja.
1: Per tant...
10: 30 mil·lilitres per
1: quilo. Per quilo i dia. Sí, aquesta és una norma...
10: Això ja és, perquè tothom diu, no, és que hi ha qui diu que 2 litres és molt, no sé què, doncs així...
1: És aquesta fórmula. Clar, si és una dona petitona o si és un home de 1,94 m, doncs evidentment no han de prendre la mateixa quantitat d'aigua. Llavors aquesta és una bona fórmula.
8: I si prenem una cervesa, què passa?
1: Doncs també hidrata.
8: Perquè ve molt de gust.
1: Clar, fresqueta, hidrata, i jo me la prenc amb glaçons.
8: Amb glaçons? Sí, una mica un pecat mortal,
10: això. No està prohibidíssim.
1: Mira, això ho vaig fer per primera vegada fa moltíssims anys, ho vaig veure i ho vaig prendre a Puerto Vallarta, a Mèxic, i mai més he tornat a prendre la cervesa sense glaçons.
8: Sense glaçons.
1: Freda,
8: però quina gràcia té això? Si no aigualeix la cervesa, no?
1: Bueno, l'aigualeix, però està molt freda. Llavors a mi em compensa més la fredor que l'aigua.
8: Te la prens amb alcohol o sense, tu?
1: Jo sense.
8: Ah, jo m'ho imaginava.
1: Sí. Veus? Ara sí.
8: Ara ja, des
1: de
8: anys.
1: Fa un parell d'anys que es va casar la meva filla, ja l'alcohol l'estic ja. Deixant
8: ara,
1: bastant.
8: Jo estava...
1: També en prenc, d'alcohol, algunes vegades, sí. Però en general no.
8: Poc. Això dels aliments aquests que dèiem que augmenten la temperatura corporal, anomenats termogènics, no?
1: Sí.
8: Perquè acceleren el metabolisme i obliguen l'organisme a gastar més energia durant la digestió.
1: Exacte.
8: Procés conegut justament com a termogènesi. És que, buscant informació d'això, saps què hi posen en aquesta llista? Dic, això ho he de contrastar ara mateix amb la Montse Folk. Els gelats. Parlar el contingut en greix.
1: Bueno, clar...
8: Què vols dir? Que els gelats em fan pujar la temperatura corporal? Perquè em mates, si em dius això.
1: No, no, és a dir, gelat, tot el que sigui fred, diguem-ne que et refresques, que no cal ser massa... És a dir, que
8: però
1: porta...
8: si porten greix?
1: O sigui, per una banda, porten greix i segurament gastes més energia a l'hora sí. De... i augmenta la termogènesi per aquest aspecte, però compensa la fredor del gelat amb aquests receptors a la boca que, diguem-ne, que, que s'estimulen. Per tant, el gelat es pot prendre, tot el que siguin batuts, xarrups, gelats, evidentment que sí. Tot el que sigui productes freds.
8: Els països àrabs prenen el te sí. Superbullint a l'estiu.
1: És veritat.
8: Ens ho diu una oient de Barcelona que es diu Marta.
1: Sí, però tu com et quedes quan et prens el cafè bullint o el te bullint? Jo em quedo amb una calorada. Llavors, bueno, doncs la seva explicació tindrà, però en principi, si tu et prens el cafè amb gel, et refresca. Si et prens el cafè calent, no et refresca. O sigui, bueno, són costums i hàbits també, i culturals. Yeah.
10: A mi em passa que quan menjo un gelat a l'hivern, que em menjo tot l'any, em poso a tremolar després de menjar. Com que fa fred, em poso a tremolar a l'hivern.
1: Clar, és que en principi el gelat es pot prendre com es fa ara ja, a l'hivern, a l'estiu, etc. Sí, sí. Però és que et refreda.
10: Però jo a l'hivern després passo fred.
1: Clar,
10: de
1: perquè
10: gelat.
1: Et refreda des de dins, des de dintre sí, sí, sí. Del cos. Doncs és que és sentit comú. Al final és l'alimentació i la nutrició és molt sentit comú. I a vegades l'oblidem una mica.
8: Ah.
1: Però bueno.
8: Molt bé.
1: Què més?
8: Perfecte. No, estic fent el teu titular. Aliments que baixen la temperatura corporal. Ideals per l'onada de calor. Doctora Montse Folk. Perquè això després perfecte. Ho podeu trobar a la pàgina web, ho veureu a Instagram de Ràdio 4, es poden recuperar els àudios i els continguts del programa, eh? Jordi Vila, eh que sí?
2: I tant, i tant.
8: Se faig 8 o 9 coses alhora.
1: He dit...
8: Com vols que no en tingui de calor? Jo?
1: No, ja et veig.
8: Així, què fas? Doncs mira, un titular.
1: La cafeïna, el que passa és que també estimula molt la concentració. Jo crec que per això necessites els teus cafetons, no?
8: Sí, clar. Sí, sí. Sí, perquè no, no si pares, no això no és una mica impossible. Toni.
10: Però jo vull preguntar, això que diuen...
8: No ens farem vells, no ens farem vells.
10: És que m'explota el cap, em diuen, la cafeïna ajuda a la concentració. La cafeïna no és un excitant, no és allò que et posa neguitós i pum, pum. Jo si estic neguitós no estic concentrat, és antagònic.
1: No, tu parles dels TDAs, els trastorns de dèficit d'atenció.
10: Jo.
1: Però la cafeïna ajuda a la concentració.
10: Molt bé.
1: És a dir, una altra cosa és que tu et posi com una moto o més nerviós o et dona més energia, però ajuda a la concentració. De fet, quan estudiàvem, què fèiem? Preníem un cafè per despertar-nos.
10: Perquè passaves la nit estudiant a la universitat i no dormir-te, perquè si no, no aguantaves.
1: I et concentrava però... més, et feia concentrar més.
10: Vale,
1: de fet.
10: T'ho compro.
1: Vinga,
10: deixa'm dir-te una cosa. Has dit allò de... A mi no m'agrada cervesa, eh? I no soy muy ducho en el tema. Però tu has dit el tema de glaçons de gel a la cervesa, que tothom diu que és sacrilegio, no?
8: Ara ho provaré, això, Montse. Però jo quan he vist algú que ho ha fet, he pensat, què fa aquest senyor o aquesta senyora?
1: Ja. Però cada vegada hi ha més persones
8: que
1: ho fan,
8: és com la gent que es posa en gel al vi.
1: Sí, també.
8: Un glaçó al vi negre.
1: I el cava i el xampany.
10: Escoltem una cosa. Glaçons metàl·lics. Que també n'hi ha.
1: No és el mateix.
10: Hombre, porten un gel a dins, que allò es refreda molt més, que jo els tinc al congelador sempre, uns glaçons metàl·lics que em vaig comprar, quadradets.
1: Però jo els he provat i no sé si seran els mateixos.
10: Jo em vaig comprar uns molt guais, sí? No van ser baratos, em van costar 15 o 16 euros un paquetet de 4 o 5.
1: Doncs ara em diràs a on, perquè ho provaré.
10: I no fan gust a res. I...
1: Però a mi m'agrada això del glaçó, també.
10: Bueno, això ja no m'he
13: sobretot que el problema és que l'aigualeix, clar, i si ho poses a cervesa perd el gas, o si el poses al vi, també, doncs aigualeix el...
1: Però és qüestió de que... Jo ja ho entenc, això, però és qüestió de que t'agradi, aigualit. Ja està, doncs ja està, al final.
13: Totalment.
1: Encara t'hidrates més.
13: A mi em passa amb el cafè.
1: I prens menys alcohol si és que ho fas a la cervesa amb alcohol. És una manera de no abusar tampoc del...
13: Totalment.
8: Ahà, molt bé, perfecte. Doncs au, i els oients aneu trucant, eh? 900-454-455, perquè podeu guanyar aquest dinar o sopar. Quin dia feu festa?
11: No fem festa mai.
8: No, clar, com ha de ser?
11: És un hotel.
8: Com els d'abans. Jo també sóc com vosaltres.
11: Hotel sempre...
8: S'ha de treballar cada dia, sempre si no les coses no surten.
11: Sí, sí.
8: Cap de setmana no pots desconnectar. Si desconnectes dues hores, segurament se t'escaparà algun tema que pots... Vaja, que pots trobar interessant pel teu programa de la setmana que ve.
10: Clar.
8: A les vacances sí, eh? Demanaré permís a la direcció per tancar, apagar el mòbil una setmaneta.
10: Ara és el més ric del cementiri.
8: Sí, el més ruc. Escolta'm una cosa. Ara parlem amb Josep Maria Vilardell, tema petards, Jordi Vila. Sí?
2: Sí, sí, perquè el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes d'un 5% aquest Sant Joan, amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros.
8: Sou de petards, vosaltres, o no?
11: Cada vegada menys.
8: Cada vegada menys. Per què?
11: Suposo per l'edat.
8: Per l'edat. Oh, però hi ha gent gran que... Sí?
13: Bueno, nosaltres realment venem un Sant Joan lluny del soroll. O sigui, això és el que estem venent nosaltres. No, a més, fa poc, perquè ens hem donat compte fa poc, que realment no es poden tirar petards a més de 500 metres, entenc, de qualsevol massa forestal. Nosaltres estem al vell mig del bosc i no es pot fer això en aquest punt de massa algarosa o valls romanes. Però a mi personalment m'encanten els petards. Jo. Les meves filles som molt fans dels petards i del moment petard i del moment Sant Joan Verbena.
8: Molt bé. Que... Petards d'aquests de llum, sí? Espectacle...
1: No, jo no suporto.
13: I de so,
8: no.
13: No,
8: a mi el so... És que els gossos...
1: Sí, pobrets.
8: Diu que buscaré un veterinari per parlar-hi demà, si pot ser, perquè diu que els poden arribar a provocar infarts, que pot acabar sent mortal per un gos, això.
1: No m'estranya.
8: No hem de ser alarmistes, perquè majoritàriament no es moren els gossos la nit de la Revetlla
1: però
8: Sant Joan.
1: Però depèn del lluny o prop que tinguis el petard, també.
8: Però,
1: o...
8: Sí, demà...
1: De la potència.
8: Demà mirarem de parlar amb un veterinari perquè ens ho expliqui més i millor això, o... a veure què hem de fer. Que se'ls pot donar aquella pastilla, però els que som antipastilles ens fa cosa donar la pastilla...
1: Tens
8: i
1: gos?
8: Químic, un gos.
1: Ah, jo també.
8: És preciós.
1: El meu més.
8: És el millor que tens. És l'únic que està content quan arribes a casa, Montse Pol. Sí. Que sí. La resta tots són problemes.
1: I sempre et fan riure.
8: Sí. I sempre carinyo, sí, i sempre riure. Bon rotllo.
1: Sí.
8: I t'estimen incondicionalment. És una cosa que, mira, que no és habitual en aquests mons de Déu. A vegades sort en tens del gos. Sí o no. Jordi Vila, no riguis. El Jordi té un gat.
2: Jo tinc un gat, sí, que també fa molta companyia.
1: Jo també.
2: Sí.
1: Jo també tinc un bebè.
8: Molt bé. Farem una cosa. Ara de seguida parlem amb el senyor Vilardell i quan puguem també amb Pau de Pons. Volem saber si encara dorm i com li ha anat el cap de setmana, que demà el tindrem aquí en directe al matí de Ràdio 4. Jordi Vila, què et sembla?
2: Doncs
8: és que quan no hi és fantàstic. El trobem a faltar, igual que la Marta Tips, que la Montse Fol...
2: Ens dona aquell color en el programa,
8: sí?
2: Eh?
8: Senyor Vilardell, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
14: Molt bé, bon dia.
8: President de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, director de Petardo CM. Escolta, ets l'amo dels petardos, diguéssim.
14: Bueno, l'amo no, però...
8: Home, una miqueta ja ens entenem, el rei, sí, dels petards a Catalunya. Molt bé.
14: Fa 43 anys que ens hi dediquem i, bueno, carai. Moltes botigues i molt contents.
8: Ja en saps una mica, amb 43 anys, no?
14: A veure, jo sé he pres de pirotècnia, però no som pirotècnics, Som comerciants de pirotècnia.
8: Ja,
14: o sigui, duem el producte, el dissenyem, fem tot això, però no fem nosaltres. Després sí que ens hem especialitzat amb la venda de packs, de lots, i amb aconsellar bé la gent. Estar tot arreu i fer que la gent no es faci mal.
8: Aconsella'ns. Aquest matí hem parlat amb Protecció Civil, i ens han donat un seguit de consells, on s'han de tirar, on no s'han de tirar els petards, però què més ens pots explicar en aquest sentit?
14: Bueno, us han explicat el tema del bosc. Jo sempre incideixo molt amb el bosc, perquè sí que parlem molt dels animals, les persones sensibles, però el bosc a Catalunya també és vida. I s'ha de tindre molta cura amb això. Els coets és el que podria provocar un incendi, són 500 metres del bosc, encara que un coet, encara que anés en diagonal, no arribaria ni 100 metres.
8: Sí.
14: La distància és molt holgada. Tirar els petards en llocs que estiguin pavimentats, que no estiguin secs, perquè en un moment donat es pot anar cap al bosc. I, bueno, i el tema dels menors, tota una sèrie de coses que insistim, s'ha reduït, no és que s'hagi reduït, s'ha eliminat la venda a menors. Abans les botigues venien a menors. El tema de que les directives europees també han limitat els gramatges dels trons i això ha fet que s'hagin evitat molts d'aquests accidents que hi havia abans amb els petards amb la mà, que no es poden agafar. Vull dir que tot això hem anat cap a millor. Cap
8: ja.
14: A millor.
8: Escolta, quins són els petards, les novetats d'aquest any, els que estan més de moda, els que més es venen? El Jordi Vila, que és fan del tema petards, un company del programa que el tenim aquí, diu, escolta, sí, cada cop menys soroll i més llum. És així, això?
10: Aviam. Jo volia preguntar això, perquè jo recordo que jo de petit
8: digues,
10: era... quan més
8: aquest
10: petards...
8: és el Toni Reboredo, que si no... Digues,
10: perdó,
8: Toni.
10: Perdó, perdó, no, me meto en tot. Jo, també.
8: No, endavant.
10: Quan jo era petit, els petards, quan més forts, millor. Però jo estic veient, ara tinc dos fills, i cada vegada a ells els agrada més que facin llums, les fonts, aquestes coses.
8: Ja.
10: Va cap aquí, la cosa? És a dir, cada vegada menys sí, soroll i més llum?
14: Aviam, el que li agrada al petard li agrada que sigui el que fa més soroll. Això de que ara la gent tira petards menys sorollosos, silenciosos, que és un terme que dius, bueno, una música sense volum tampoc seria... no existiria, no?
8: Ja.
14: Cada vegada sí. S'està incorporant molta gent a la pirotècnia,
8: sí,
14: perquè hi ha molta varietat de coses que... Ja sabeu que hi ha aquell gos, el goril·la que fa caca, cosetes que es poden tirar a l'interior.
8: Com ho dius, això? Un goril·la que fa ja, caca? Ja.
2: Sí, són uns sí, petards que tu els encens i aleshores treuen com una... com si fessin caca, no?
8: I quina gràcia té, això?
14: És un producte de color marró que va tirant i el pots tirar sobre la taula de casa, això...
8: Sí.
14: Això que sembla una tonteria doncs, té molt èxit. Vull dir que no ha de ser... Aquí a Catalunya i a Espanya hi havia abans... Només tenien trons, traques, coets i alguna font. Mm. Ara, com que hi ha tanta varietat, hi ha molta gent que s'apunta a la pirotècnia i que no ha de perquè tirar un tro gros i el soroll... La gent que els agrada això, igual que les mascaretes, no els hi convenceràs que tirin petards menys sorollosos.
8: D'acord.
14: Però sí que ens ajuda a que el sector vagi cap amunt, que s'incorpori gent que digui, ostres, això també puc disfrutar sense tirar un petard gran.
2: Oh. I a més, aquest any impulseu també una campanya de venda de petards més inclusiva i responsable adreçada a persones amb autisme, que pateixen algun tipus de... a persones que també pateixen algun tipus de discapacitat o aquelles persones que tenen hipersensibilitat auditiva. Què us està fent apostar, no?, per aquesta línia, no?, doncs com més inclusiva, no?, a l'hora de viure la vella.
14: Nosaltres treballem amb això, encara la pirotècnia és mil·lenària, no?, però nosaltres no venim per aprofitar una campanya i ja està, volem futur. I veiem tota aquesta gent que té aquesta sensibilitat, tot i que tenim molts clients autistes, que els hi encanten els petards. Però, bueno, nosaltres des de Petards TM hem dissenyat un kit que ens ho està fent precisament una associació de persones amb autisme, que hi ha doncs, uns tats per les orelles, uns aparells per desestressar. També posem unes ulleres, perquè les ulleres les hauria de fer servir tothom, els nens, unes ulleres d'aquestes per evitar que et vagin als ulls, no?
8: Yeah.
14: El tema de la sensibilitat amb els animals també. Nosaltres també marquem unes distàncies. L'OMS en marca unes distàncies amb un bebè, amb un nadó, i nosaltres aconsellem que sigui el doble amb un gos, que potser hauria de ser el triple per la sensibilitat que tenen. Però, bueno, els gossos també, els animals també s'hi acostumen. Està demostrat que animals que han nascut en falles, que estan tot el mes tirant petards, s'acostumen a aquell soroll des que han nascut i no els hi fan pols petards. Vull dir que això, aquest tema de sensibilitat, molta sensibilitat, però després si t'hi acostumes no et perjudica, és un tema que, bueno, que suposo que amb animals és més difícil estudiar que amb una persona.
8: Bé.
14: Però, bueno, intentem almenys aquesta mesura, més distància.
8: En general, els petards més venuts, a banda del goril·la que fa caca, diguéssim, que dius que agrada bastant o molt, no sé què més podríem destacar d'aquesta edició de Sant Joan 2026, perquè jo aquests dies he llegit això que dèiem abans, els petards de baixa sonoritat, producte estrella d'aquest Sant Joan, que més de la meitat dels que es venen, o dels que ven alguna empresa, són dels anomenats silenciosos, diguéssim, una tendència a l'alça que beneficia els col·lectius que pateixen amb la revetlla. Josep Maria...
14: Això sempre ha existit, Vull dir, no és d'una empresa, no és de petards CME, els tenim tots aquests petards. Som un sector molt tradicional, venim una vegada a l'any i tampoc tenim tantes novetats. Les novetats a vegades poden ser un disseny d'una bateria d'aquestes que fa més efectes o menys efectes, però el més venut, la bombeta. La bombeta és més del 20% de la nostra venda.
8: Més del 20% les bombetes, eh?
14: Sí, que pots pensar, sí, la bombeta, doncs sí.
8: Sí.
14: La bombeta es ven com a baixa sonoritat, evidentment. Però, doncs, bombeta, bengala, doncs, en la nostra empresa, doncs, la baixa sonoritat, que és de menys de 120, 120 decibelis, podem estar en 80 i pico, que es pot dir, bueno, baixa o poca sonoritat. El silenciós no existeix. La pirotècnia silenciosa, la pirotècnia té que tindre una mica d'adrenalina, soroll, olor a pólvora, tot això que et dona aquest ambient de festa, no? silenci no, però baixa sonoritat, sí, home, sí, que no faci aquest soroll. El que vulgui té un tro molt gran, que se'n vagi al polígon. El dia 23 les empreses no treballen a la tarda.
8: Jo, Maria, polígon, quin és el petard que més t'agrada, tu?
14: El que més m'agrada?
8: Sí. Ostres.
14: A veure, nosaltres tirem moltes bombetes. Jo tinc... El que més venem, bombetes. Bombetes tira tothom.
8: Sí, però tu, bueno, a tu.
14: Què m'agrada més? Home, pues agafar una bateria d'aquestes que fa un espectacle brutal en el cel. Això
8: és espectacular. Això cada vegada, és preciós.
14: Cada vegada més. És preciós. El coet potser pot tindre una trajectòria. S'hauria de tirar amb un disparador i a vegades la gent no acaba de tirar bé i pot anar de cantó. Ah. Però això, tu poses la bateria a terra i és segur, i tot va cap amunt. I l'efecte és brutal. El que dispara això ja se sent pirotècnic, no? Dius, diu el que he fet, no? I només en ser una metja.
8: Per tant, preveieu incrementar les vendes un 5%, un 5% més que l'any passat, que ara fa un any, amb una facturació que pot acabar superant els 20 milions d'euros. Barats no són els petards, com és?
14: Bueno, aviam, la majoria dels petards venen de Xina. Xina està progressant, els sous, la seguretat. Abans et feien... quan anem a Xina, abans feien petards a les cases, quasi. Yeah. I ara han tancat moltes fàbriques, les fàbriques són molt més segures. Uh-huh. I clar, i aquí, mira, aquí venem trons amb més intensitat, amb més gramatge que el que fan a Xina. O sigui, els trons que estan permesos aquí a Europa s'estan fabricant aquí a Espanya i en algun altre país, perquè Xina ha anat limitant, o sigui, ha anat amb més seguretat.
8: Yeah.
14: O sigui, que el tema de la seguretat cada vegada és més important.
8: Hi ha molta gent que ha perdut els dits amb això dels petards.
14: Per dia, els dits.
8: Per dia. Ja no els perd ningú, vols dir ara? Ja són segurs en aquest sentit?
14: El petard no l'agafis mai amb la mà, perquè et pot fer mal.
8: Exacte.
14: Però abans hi havia petards de 10 grams.
8: Agafes un tro d'aquells i compte.
14: Ara la directiva europea et permet 2 grams només per tro. Sobretot això, els països com Alemanya, aquests que la pólvora allà és pólvora negra, que no fa tan mal com aquí, han fet moltes proves i s'ha unificat. Com a molt 2 grams, i alguns països d'Europa han posat un i menys grams. O sigui, és que no et pugui arrencar un dit. I això, tot i que no l'agafis, que et pots cremar, abans sí, hi havia molta gent que perdia els dits, però ara pensa que quan acaba el Sant Joan, quants hospitals hi ha? Hi ha gent que es crema, hi ha gent però accidents greus és que cap. I toquem fusta,
8: Toquem fusta, toquem ferro.
2: Sí, mira, recordem que durant la revetlla de Sant Joan de l'any passat, el sistema d'emergències mèdiques i els hospitals van atendre a prop de 600 persones a tot Catalunya. I recordem també que algunes de les mesures estrella noves d'aquesta temporada de petards per Sant Joan, reciclatge, no? A totes les botigues que implementeu hi haurà papereres de reciclatge i també el torna i recicla, no? Per aquells petards que ja no utilitzem, no?
14: Fem una campanya de fa 3 anys ja, tenim uns mòduls grans, que inclús hi ha un dispensador per tirar i hi ha com una piscina a dins, que voldríem fer-ho tot arreu, però bueno, de moment aquest any en tenim 2 i després tenim quasi 100 papereres d'aquestes que torna i recicla
8: molt
14: i d'allà, perquè la gent acaba tirant-ho on sigui.
8: La metxa la regaleu o no?
14: Perdó?
8: La metxa la regaleu o no?
14: A vegades.
2: Depèn del que et gastis.
8: S'intentarà.
2: Quant s'acostuma a gastar una família? Estem parlant de, no sé, 60-70 euros o menys, la mitjana?
14: Sí, aviam, nosaltres tenim calculat uns 40-50. Escolta, hi ha gent que es gasta 2.000 i 3.000 euros,
8: Però
14: si dius la gent el que es gasta un lot, entre 30 i 60 euros, aquests lots que diuen, va, una mica de tot, que de tro, de color o variat. Això és el que es gasta la gent.
8: Doncs Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, director de Petard CM, empresa líder del sector, gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio 4. Bona revetlla, home, que vagi molt bé això.
14: Igualment, a vosaltres, i molta cura, amb els petards.
8: Sí, senyor.
14: És festa, però tingueu cuidat.
8: Importantíssim, i més aquest any, que a més ens coincideix en plena onada de calor. Gràcies, Josep Maria.
14: Sí. A vosaltres.
8: 11 minuts i la una. Mari Carmen. Com estàs?
15: Hola, bon dia.
8: Bon dia. Estàs bé, tu? Per la veu que fas i el to que tens, això dels dilluns et prova. Sí?
15: Sempre, cada dia em prova. Ja fa molt temps.
8: Però aquesta calor, com se suporta, això? Que tens algun secret per portar-ho bé, això?
15: No tinc cap secret. Ja. Bueno, mullar-me a la piscina. Ahir va ser el primer dia que em vaig tirar a la piscina. Perquè l'aigua estava molt freda aquí, a Pineda.
8: Ja. Que ets de Pineda?
15: Però, sí, de Pineda.
8: Molt bé.
15: A costat d'Igualada, de la Torre de Claramunt.
8: D'acord.
15: Una urbanització.
8: Sí.
15: I fantàstic aquí.
8: Molt bé.
15: Fantàstic pel...
8: Perfecte.
15: Pel temps i pel clima que està fent. El que passa que fa molta calor.
8: Avui estàvem
15: ja... A 32 graus estàvem aquest dematí.
8: Mari Carmen, doncs endevina-ho això, dona. Va, que t'enduràs una alegria i guanyaràs aquest dinar o sopar per dues persones en un fantàstic restaurant. Què et sembla que és el soroll d'avui?
15: És un rugido, millor t'ho dic en castellà, d'un lleó.
8: El què diu?
15: El rugido d'un león.
8: Un lleó, un lleó. És un lleó, això? Sí o no, Marta Inglés?
15: Jo crec...
8: No, Mari Carmen. Quin disgust m'has donat, ara em sap greu. Escolta, torna a trucar el dia que vulguis.
15: Vale, ha sigut la primera vegada, però m'ha donat molta alegria, tu.
8: És el primer dia que truques, tu. Sí, Mari Carmen?
15: Sí, perquè fa unes setmanes que us estic escoltant, no us agafava mai.
8: D'acord.
15: I estic molt contenta de la vostra emissora, de veritat.
8: Carai, doncs escolta, moltes gràcies per haver-te sumat al matí de Ràdio 4. Gràcies, que vagi bé, Mari Carmen, fins quan vulguis.
15: A vosaltres.
8: Adéu.
15: A vosaltres. Moltíssimes gràcies, bon Adéu. Dia.
8: Gràcies, Mari Carmen. Lídia, què tal? Bon dia, com estàs?
16: Hola, bon dia.
8: Des d'on truques, Lídia?
16: Doncs aquí, de Barcelona.
8: De Barcelona, perfecte. Sí. Perfecte. Ho endevinaràs, això, sí o sí?
16: Bueno...
8: S'intentarà, no?
16: S'intentarà.
8: Endavant.
16: No sé si intentarà.
8: Endavant, endavant, endavant, Lídia. A veure, què et sembla que és, això?
16: Una pantera, un jaguar, potser.
8: Sí o no?
16: Sí, jo crec que sí.
8: Tu creus que sí? I és que sí!
2: És que sí, és que sí.
8: Sí, senyora. Lídia, felicitats.
16: Moltes gràcies. Estic molt contenta.
8: Molt bé. També ens has descobert fa poc, com la Mari Carmen, o no? O ja fa temps que ens escoltes?
16: No, ja fa temps.
8: Ja fa temps.
16: Ja fa temps perquè treballo a casa i sí. Ma mare us escolta molt.
8: D'acord.
16: Ens agrada molt el programa i molt contenta avui de parlar amb vosaltres.
8: Doncs mira, i nosaltres de parlar amb tu i de que hagis guanyat. Ho celebrem moltíssim. Sí? No pengis.
16: Gràcies.
8: Que ara la Sílvia García del Pozo et dirà com ho hem de fer, això. D'acord? Gràcies, Lídia.
16: Molt bé. Adéu.
8: Que vagi bé. Què diu lo Pau de Pons?
17: Què passa, Pantera? Que...
8: És així, eh? Què rius, tu, Reboredo?
10: No, que ha dit Pantera o Jaguar, i al final m'he quedat amb les ganes de saber si era la Pantera o era el Jaguar. Vale, era la Pantera.
2: Jaguar, que és el tercer felí més gran del món, eh?
8: Sí, sí, sí. Sí. Montse Folch,
1: què?
8: Digues alguna cosa al Pau, dona.
1: Home, Pau, què tal?
17: No tan bé com tu, Montse.
1: Olé!
17: Tu estàs molt flamenca.
1: Sí, que no falti això, que no falti.
8: Com?
17: Saps la manera d'estar-ho, clar.
1: Sí, que
17: clar.
1: Sí.
8: Què dius, Pau? Com ha anat el cap de setmana?
17: Bé, home, bastant apretat, però ja és això, cony. Ara comença la temporada, com els pagesos, que ara comencen a cosechar, pues jo igual.
8: Molt bé, perfecte. A tope aquest cap de setmana, no?
17: I fotre un far de fer quilòmetres, vaig anar fins a Tortosa.
8: Fins a Tortosa?
17: A Tortosa sembla que no... Pues és amb un cul... És lluny, eh?
8: Ai, sort que no s'ha acabat la frase. La capital del Baix Ebre, una terra genial i fantàstica, Terres de l'Ebre, Tortosa.
17: Però clar, és lluny des de ben de quan tu miris. Jo vaig baixar des de Pons i tinc 2 hores i pico.
8: Ja, no...
17: És una ciutat amb molta història, hòstia, tot el renaixement i tot plegat. Sí,
8: ah,
17: sí.
8: Molt bé, molt perfecte.
17: Vaig actuar davant de l'absis de la catedral, un lloc maco perquè sí.
8: Ah, sí? Molt bé. I, per tant, has estat a Pons, també, pel que dius. Sí?
17: Ara sóc a Pons.
8: Una calor, nena, quan esteu ara mateix? Avui arribareu a què? A 40 graus?
17: Ara t'ho dic, perquè hi ha un termòmetre a l'altra banda de carrer.
8: Ah.
17: Hòstia, el que passa és que ara els arbres estan tan frondosos que no ho veig.
8: Ja.
17: Però sí, fot una calor que empeste.
8: No es pot aguantar. Escolta, baixa, que demà t'esperem aquí, Pau.
17: Passa un bri d'aire. Sí.
8: Dic, baixaràs.
17: A veure, demà farem una mica de rebella, no?
8: Sí, clar, demà hem de fer alguna cosa xula.
17: Vinga, va. Eh? Vull que baixa xampany.
8: Va, foli. Cava, et diran. Cava. Abans en dèiem xampany.
17: Tota la vida, sí. Tota la vida
8: ja en dèiem xampany a casa, sí, senyor. Ai, senyor.
17: Que sempre n'he dit xampany.
8: Va, Pau, nen, fins demà, no t'emprenyo més. Que vagi bé.
17: No, m'emprenyeu. Vinga,
8: gràcies, Pau. Adéu.

0: Què rius, Jordi Vila?
1: Res, que està molt bé, perquè ens dona molta energia positiva.
0: Sí, noi, diguem-hi una mica de pau.
1: I et canvia la cara, aquesta cara així d'alegria, d'emoció, amb el Pau de Pons, sí. Que sempre ens dona aquell punt de color en el nostre programa, el Matí de Ràdio 4.
0: Pobre Pau, que està suportant els 40 graus a Pons. Jo m'estimo més 40 graus a Pons, per això que 35 o 36 a Barcelona, de Montrosa, ja, de Montbussí.
1: Ja. Escolta, Xavi, que hem estat parlant d'aquest restaurant 1497, sí. Els hem de felicitar perquè just ens han dit que just aquest més compliu 11 anys, és correcte això? Felicitats, no? Com molta esteu vivint, això?
0: Per molts anys, ja, nois.
2: Bueno, és tot un recorregut molt llarg i molt contents. Ah.
1: Perquè, esclar, vosaltres també oferiu dieta vegana, no només ecològica, sinó vegana, també.
0: Sí.
1: Vegetariana.
2: Tenim, a part dels dos menús, tenim un menú que es diu, sí, Terra, que és un menú per vegetarians.
0: Molt bé, Montse, algun consell més pel tema calor?
3: Jo diria que...
0: No es parla de res més,
3: Encara que no tinguem set, que algunes persones per l'edat o per algunes malalties poden no tenir set, hem de prendre aigua. Jo diria que un got a l'hora de dinar, un got a l'hora de sopar, els principals àpats, posem un got, i després la resta, fins als 2 litres aproximadament, doncs al llarg de tot el dia, però distribuït.
0: Què dius, Toni?
4: Escolta, Montse... No sé si és llegenda urbana o què, jo havia sentit que menjar molt de líquid durant el dinar, mentre estàs menjant, que poder dilueix els enzims de l'estómac i la digestió fa més pesada. És bo o no és bo menjar aigua mentre dines?
3: És a dir,
4: beure aigua mentre dines.
3: Jo sempre dic que si a tu et senta bé l'aigua quan estàs dinant o sopant, perquè d'alguna manera també pot ajudar la digestió, perfecte. Si tens una digestió pesada, doncs prova de posar-la fora de l'aigua, perquè pot diluir això que comentàvem, els enzims de la digestió, i pot ser que la digestió sigui una mica més lenta o pesada. Podria passar, però aquí depèn.
4: Ah. Depèn de les persones.
0: Molt
3: depèn
0: bé.
3: De cada persona.
0: Doncs escolta, tornaràs, no, Reboredo?
4: Quan em convidis...
0: No, convidat jo, ja n'estàs.
4: Jo soy mandau.
0: Sí, no vinguis amb històries. Ja saps que estàs convidat pel dia que tu vulguis. Sí?
4: Escolta una cosa...
0: I volem sovint en aquest programa. Què dius?
4: Jo vindré encantadíssim.
0: Què dius?
4: M'he quedat amb un dubte.
0: Un dubte de què?
4: Sí, pel Jordi i per la Montse, perquè tots dos han dit que tenen gats, no?
1: Sí.
4: I ara que ha sonat aquí el felino este, això, i tothom està dient que els gossos, que Sant Joan, que no sé, sí, els gats els importa un carajo, això dels Sant
3: els
4: Joan?
3: Els gats són molt més independents, no noten tant. Almenys jo sempre he tingut gats, eh?
1: I jo la veritat és que és una gateta que va i ve amb la nena, la meva filla, doncs l'últim Sant Joan no la tenia a casa. Però sí que sé per els experts el que diuen és que també ho noten, els gats. Ja sí,
3: però són molt més sensibles els gossos.
0: Sí, però exacte. Però l'altre dia va venir una veterinària de Valmes Vet i diu que també passen una mala estona els gats, El que passa que no se'ls nota tant, no? Els gossos ho fan com més evident, que ho passen malament. Ai, senyor, Jordi Vila, demà tornem. Amb el Pau de Pons.
1: Demà tornem.
0: Però amb moltes altres coses.
1: Sí, doncs mira, parlarem de teràpia de parelles amb l'Antoni Bolinches.
0: Ah, home, el Bolinches. El Bolinches parlem de tot.
1: Sí, sí.
0: Dels psicòlegs més prestigiosos d'aquest país. Estarem pendents del trànsit demà. Aquesta operació sortida també, pels que toquen el 2 demà de Barcelona. Bé, el Bolinches, com diu el Jordi.
1: I ens preguntarem a quina temperatura hem de posar l'aire condicionat, a Ainhoa Mata, cap de la unitat d'edificis de l'ICAE.
0: Pros i contres de l'aire condicionat, el tema, això com es diu això, els ventiladors aquests, que molta gent en parla molt i molt bé. Sí?
3: Home, així no poses l'aire condicionat tan fort, no? Sí. Es remou l'ambient.
0: Arnau Font, creador d'un joc en línia que diu que està resant sobre Catalunya, d'on això, perquè em sembla que són sobre els 947 municipis que tenim a Catalunya, sí?
1: Sí, i...
0: Un repte de geografia que s'ha fet viral.
1: Ens proposarà un joc,
4: en directe. Està arrasant.
0: Ja saps de què va, tu, això?
4: No, t'havia entès resant.
0: Arrasant. Escolta'm, el Maria Barrientos, aquest que sap molt del temps i del clima i aquestes històries, també serà per aquí al matí.
1: I m'aniré una caseta de petards per veure l'última hora de les vendes, a veure quins són els petards.
0: Tots anem a última hora.
1: Que estan triomfant més, en fi.
0: I lo Pau de Pons.
1: Sobre el terreny.
0: I moltes gràcies a tots i a totes. Torneu quan vulgueu. Gràcies, de veritat.
2: Moltes gràcies.
0: Senyores i senyors, sentirem les notícies de la 1, amb aquesta última hora que us hem avançat fa una estona llarga. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó i Koldo a 19 pel cas Mascaretes. Fins demà. Bon dia a tothom.
5: És la 1.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó, 19 a Koldo García i 4 i mig al Dama pel cas Mascaretes. Busquem els detalls. Lorena Enns, bon dia.
7: Bon dia, sí, ja coneixem la sentència emesa per unanimitat pel tribunal que va jutjar el cas de les mascaretes. Finalment, l'exministre socialista José Luis Ábalos ha estat condemnat a 24 anys i 3 mesos de presó amb un màxim de compliment de 16 anys i mig. Koldo García, el seu assessor, ha estat condemnat a 19 anys i 8 mesos i un màxim de compliment de 15 anys. Víctor de Aldama, el comissionista, ha estat condemnat a 4 anys i mig. L'empresari, però, eludirà la presó després que el tribunal l'hagi suspès del compliment de la pena si compleix algunes condicions, com per exemple

0: país, segons ha dit, funciona.
1: He demostrado que bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Entonces,
2: digo,
1: yo no voy a opinar sobre Álvaro Sicoldo. Digo que estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: La portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, qüestiona les diferències entre les penes que es plantegen en el cas Coldo. Per això, la dirigent socialista es pregunta a X si a Espanya surt a compte ser corrupta i assegura que és una situació difícil d'entendre. De la seva banda, Vox s'ha preguntat què més ha de passar perquè Pedro Sánchez dimiteixi i convoqui eleccions. José Antonio Fuster, portaveu del partit, també ha ironitzat amb el fet que Ábalos fou qui va presentar la moció de censura contra l'expresident President Rajoy.
3: Les recuerdo que este es el hombre al que Sánchez ordenó presentar y defender la moción de censura contra la corrupción también acreditada del Partido Popular. ¿Pero qué más tiene que ocurrir? ¿Pero qué más tiene que pasar para que Sánchez dimita de inmediato?
0: I mentrestant, la portaveu del govern espanyol confia que l'òrgan del Consell General del Poder Judicial, que ha d'estudiar un possible expedient contra el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els escortes de Begoña Gómez, recordem, podrien ajudar-la a fugir, posin ordre en aquest procediment. Escoltem el Massaiz.
4: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende.
0: Són paraules de la ministra portaveu des de Palma, on ha reiterat el seu suport a la dona del president Sánchez, el que ha qualificat com una campanya de desgast que sembla no tenir fi. Expectants també els agents pel possible expedient a Peinado. Ana Alarcón, portaveu del Sindicat Unificat de Policies, ha dit a les mañanes de Ràdio Nacional que les acusacions de Peinado posen en dubte el prestigi de la Policia Nacional.
5: Si el órgano de gobierno de los jueces ha considerado que la cuestión merece ser examinada, pues eso demuestra también que no estábamos ante una simple discrepancia sindical, sino pues que el asunto al final afecta al prestigio institucional de toda la Policía Nacional.
0: Els desnonaments per impagament de lloguer o hipoteca s'han reduït gairebé a la meitat durant el primer trimestre de 2026 a tot l'Estat. En concret, ho van fer un 45,4% en aquest període, amb un total de 4.005, segons dades del Consell General del Poder Judicial. Ens ho explica l'Àlex Eloi.
6: Sí, tot i aquesta davallada, Catalunya continua liderant el rànquing de desnonaments amb gairebé un de cada quatre a tot l'Estat. Més de la meitat van ser per impagament del lloguer i prop d'un 25% per deixar de pagar la hipoteca. Per aquesta darrera, la taxa és de 32 desnonaments per cada 100.000 habitants. Catalunya, a més, va liderar també les demandes per acomiadaments amb prop de 8.900, un 20% de les presentades al conjunt de l'Estat. A escala estatal es va registrar un increment del 3,5%.
0: I a l'exterior, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, ha confirmat que es presentarà per succeir Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit i com a líder del Partit Laborista. Així ho ha anunciat en un missatge a X, on el nou candidat ha demanat que el procés de relleu es porti a terme de manera ordenada i responsable. Es confirma d'aquesta manera el que era un secret a veus des que l'ombra de la dimissió planejava sobre Keir Starmer. A més, un dels possibles rivals a les primàries, l'exministre de Sanitat West Streeting, ha confirmat que recolzarà la candidatura de Burnham. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les dues.
7: Ràdio 4.
8: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
9: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
10: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
11: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
12: Com sempre, salut i per dir.
13: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
14: La veritat per davant de tot.
15: Andy i... jo no penso dir la paraula.
16: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
17: M'he quedat esparverada.
18: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
19: Nena, nena, nena, nena!
2: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit.

0: informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
1: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavi Forn.
1: La 1:07, què tal? Com va aquest dilluns, aquest inici de setmana, que segurament per molts, per moltes, serà un pont. Conec molta gent que s'ha agafat avui. I demà de festa. I clar, ho empalmen amb el 24, que és dimecres, que Sant Joan és festiu. Però és quin pont, eh? I ho hem agraït als que seguim treballant i hem d'arribar al nostre lloc de feina en cotxe. S'agraeix molt i es nota molt com estan ara mateix les carreteres. Bé, espero que estiguis bé. Sobretot, gràcies per ser-hi. Gràcies per una tarda més, migdia, aquí a Ràdio 4 amb nosaltres. Després del matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas, comença Xavi Fornia. I Maria García Coll, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Amb un programa avui que treu foc, ja no només per l'actualitat, que ho hem escoltat al butlletí de la Una, aquest cas mascaretes, el Suprem condemna l'exministre Ábalos a 24 anys de presó i Koldo García a 19. A Víctor de Aldama, el comissionista Víctor de Aldama, el condemnen a 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. Bé, què tal el cap de setmana?
2: Bé, tranquil, que és com m'agrada estar a mi, tranquil·la.
1: Sí, a mi també.
2: Horrible la calor, jo no puc més. Treu no foc el programa, deies,
1: sí.
2: Per l'actualitat, però també per la calor que fa. No, és que a mi no m'agrada la calor. Llavors,
1: no la suportes?
2: No.
1: I aquest estudi sempre té una temperatura mitjana que no pot ser freda, vull dir, tampoc poden ser 23 graus.
2: Ja,
1: no, 26,
2: tampoc demanem
1: o...
2: això. Però és que, clar, jo crec que està ara el 22 de juny exactament a Barcelona a 31 graus,
1: ja.
2: Sensació de 32, doncs
1: ja,
2: crec que no és... Ja, és que jo ho passo molt malament. Odio l'estiu, no m'agrada la calor.
1: Prepara't.
2: No m'agrada la calor.
1: També et
2: m'aixafa
1: que...
2: molt, em fa tenir molta menys energia, em fa estar...
1: Ja.
2: Més, no sé, cabizbaja.
1: Ja. Estava jo ara pensant que també nosaltres parlem des del privilegi, que
2: sí.
1: Treballem en una oficina, que és una redacció...
2: Però no em queixo de la calor a la feina,
1: no.
2: Em queixo de la calor al carrer,
1: exacte.
2: O sigui, en general,
1: exacte,
2: que fa
1: general.
2: Molta calor a tot arreu, o sigui, només... Que no es pot sortir a casa, que és horrorós.
1: Imagina't les professions
2: que
1: són de
2: carrer,
1: per exemple.
2: És impossible, no? És impossible.
1: És molt complicat, sí. Molta precaució, hidratar-se molt i a l'ombra sempre que es pugui, en fi. Tenim el Jaume Tudela, al control, i el Joel Sevilla, a la producció, per junts fer un programa que avui sonarà així.

0: Mirar els mundialistes una tarda més, no?
1: Sembla que ja hi ha himne extraoficial d'Espanya, com ho va ser la Potra Salvaje. Sembla que ja tenim himne. Ara ho explicaré.
0: Tenim la nova Potra Salvaje.
1: Podria ser, podria ser.
0: Era el que em faltava, eh?
1: Doncs sembla que ja hi és.
0: No les tenia totes.
1: Ja ha arribat.
0: De seguida la descobrim. Molt interessant el que ens explicarà també de seguida el gran Damià Amorós, el nostre historiador, que avui ve a parlar de la pesseta. Tu saps el que és?
1: Els diners, els diners.
0: Sí, no?
1: Home.
0: Mai vas pagar tu amb pessetes.
1: Jo mai vaig pagar amb pessetes, però sé que la meva referència és 1.000 pessetes, 6 euros. Aquesta és la meva referència.
0: D'on venia la pesseta? Quan va néixer? I per què va acabar convertint-se en una de les monedes més emblemàtiques de la història d'Espanya? De seguida, Damià Amorós. Ai, tela, tela, avui al Zoom, moment per agafar la lupa i parlar avui de parelles en burnout. S'ha acabat l'amor o només estem esgotats? En parlarem amb la Carlota Pallàs, eh?
1: I és que cada vegada més parelles conviuen amb el cansament emocional, amb la distància, i ens preguntarem quin problema tenim, si és la relació o és el moment vital en el que viu la parella.
0: Edició migdia amb l'Eva Albiol i després Alberto Montes, Albert Tencias. I tinc moltes ganes de la conversa que avui podrem viure aquí amb el director i un dels actors de Antes del Amor. Atenció a aquesta pel·lícula del Beda d'Ocampo, eh? @xavifornia a Instagram, també a X, @radio4, amb número 4, /RNE. Gràcies pel follow, gràcies per participar també, per enviar comentaris, podeu comentar el programa en directe, o enviar les vostres queixes de tot el que avui farem aquí. Va, 1:12, comencem el Xavi Fornia amb els virals.

0: sí, Espanya va derrotar ahir a l'Aràbia Saudita per 4-0 en el seu segon partit del Mundial 2026, després de l'empat insuficient contra Cap Verd, que ens va deixar verds, freds. La selecció ha ofert una versió molt més convincent i ha recuperat el cartell de favorita, Maria.
1: I els grans protagonistes, tant al camp com a les xarxes, han estat Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, també el jugador del Barça. Lamine va ser titular, tot i no estar preparat per disputar els 90 minuts. Va revolucionar l'atac espanyol des dels primers instants. O sigui, sí, sí. Crec que 4 minuts van ser 4 ocasions clares de gol i al minut 10 ja marcava aquest gol amb una assistència d'Oyarzabal, culminant un inici de partit molt desequilibrat, velocitat, arribades, no? Amb aquesta golejada, Espanya, ho deies ara, recupera confiança, bones sensacions. Els campions d'Europa han deixat una imatge molt més competitiva de la del primer partit, que poden ja aspirar a arribar lluny en aquest Mundial. Jo crec que ahir vam veure una molt bona versió d'Espanya.
0: Ara sí, sí, sí.
1: Però atenció, perquè les xarxes ha comentat la victòria d'Espanya a tothom, però amb molts detalls en concret, que ara en parlarem. I ho dèiem ara, saps, Xavi, que ja sembla que tenim cançó extraoficial per aquest Mundial?
0: Igual que ho va ser la potra salvaje a l'Eurocopa que vam guanyar fa dos anys.
1: Això ho haurem de veure, però la idea és la mateixa, perquè sempre hi ha una cançó oficial, que en aquest cas és el d'Aida i de la Shakira, però una que Espanya s'apropia, els jugadors s'apropien, sí, com no? La seva cançó, no? I és que ahir a l'estadi d'Atlanta, quan Espanya marcava gols, sonava aquesta cançó que sentim, La Graciosa de Quevedo, que és l'artista del moment. Està esgotant dates, el Vive Futur, que
0: 15,
1: va sortir...
0: 15 concerts.
1: 15 seguits. Concerts, Barcelona, Madrid... I molts usuaris a les xarxes van penjar vídeos com aquests.
2: Marca Espanya i suena Quevedo, eh? Suena Quevedo, eh?
3: ¡Vamos, Navidad!
2: La Graciosa de Quevedo.

0: veure, a mi m'agrada per celebrar, m'agrada com a cançó de festa, però no té ni un 10% de l'èpica que tenia la Potra Salvaje.
1: És que a mi no m'agradava la Potra
0: Salvaje. Jaume, a veure si la podem trobar, però és que per comparar-les, dic.
1: Ja.
0: Com a tu no t'agradava...
1: No, crec que és molt més divertida, molt més festiva i molt més xula aquesta que la Potra Salvaje, des del meu punt de vista.
0: Què diu aquest? Vull dir, és que tu escoltaves la...
1: No, clar, perquè l'altra és com garra, vinga, no? Som-hi, corre tots.
0: Una Potra Salvaje, la selecció, no? És una Potra Salvaje. Vull dir, és que ens definia, no? No sé, m'agradava molt. M'agradava
1: molt, cringe.
0: No, però a més em va sorprendre, perquè no era la típica cançó que podries fer famosa. No. Aquesta sí. Aquesta és la típica que pot posar la Minya Mal al seu altaveu, al vestidor.
1: Sí.
0: Mira. No, no sé si la
1: tenim. Aquesta és la millor tros,
0: La normal. Jaume, posa la normal. Bé, ja sabeu que la que es va fer viral va ser la versió, el remix, que era com duríssim, no?, electrònic, quan acabava la tornada de cantar la...
1: Isabel Ayun.
0: A tu no t'agrada?
1: A mi no m'agrada la Potra Salvaje, però no passa res. Vull dir, és una cançó que es va fer molt viral. Jo la vaig posar molt l'estiu passat aquí a la ràdio i a tothom li agradava molt, però, no sé, em sembla molt més festiva, molt més de celebrar. M'agrada molt la Graciosa.
0: Però què diu la Graciosa? Vull dir, quina és la frase?
1: No, és d'amor, és una cançó d'amor.
0: De la Graciosa, però que la frase que se'ns quedarà quina serà? A veure...

0: tan enganxif... O sigui, la Potra Salvaje té un missatge claríssim. Aquesta no, però em sembla molt més festiva, molt més divertida.
1: És de festa,
0: sembla xula, sí,
1: sí.
0: Sí, no
1: molt,
0: sé.
1: És una cançó molt bona.
0: Sonava ahir en els gols d'Espanya a l'estadi. Més enllà d'això.
1: I els jugadors segurament l'hauran fet viral als seus comptes d'Instagram,
0: sí,
1: de TikTok, no?
0: Sí, la Inés García, la nòvia, la Min, que ara en parlarem també, va posar aquest tros que estem sentint ara, el va posar ella.

0: Bé, ho haurem de veure. Jo crec que és bona candidata festiva. No té tant missatge, tens raó. És que a mi em feia cringe, la potra. Però jo entenc que hi ha molta gent que li agradava.
1: Oia, oia, serà un himne per sempre. Doncs,
0: sí.
1: Va haver-hi celebració.
0: I tant, i tant. Lamin, que parlàvem ara, ha viscut un inici de Mundial complicat després d'aquesta lesió muscular que va patir a l'abril i que va condicionar el final de temporada del jugador. Va arribar molt just al Mundial. Aquest empat sense gols contra Cap Verd va deixar sensacions fredes, tot i que quan va sortir Lamin doncs va fer forces ocasions. Contra l'Aràbia Saudita, però, ara ho dèiem, la història va ser molt diferent. Titular des del principi, va obrir el marcador després d'una recuperació que va arribar amb aquesta assistència d'Oyarzabal des de la línia de fons. Lamin, completament lliure de marca i al segon pal, només va haver empènyer la pilota, li quedava molt poc angle, molt difícil, eh? No era un gol
1: molt difícil.
0: Fàcil. Una celebració doncs, que va captar totes les mirades, perquè a la ja reconeguda celebració del 304, que fa ell sempre, en referència al codi postal de Roca Fonda, del seu barri de Mataró, on va néixer, i va afegir un gest molt personal, i és que després de marcar es va genollar sobre la gespa, mirant cap a la Meca. Ell, que és de fe musulmana, va voler dedicar aquest moment especial després de molts mesos marcats per la recuperació de la lesió. Moltes crítiques, la gran majoria racistes i islamòfobes, també moltes opinions. Què opines de la celebració de Lamin? No sé què s'ha d'opinar d'una celebració d'un jugador. També diuen que va ser... Hi ha gent que diu que va ser estratègia a les xarxes, perquè jo no ho crec, però hi ha gent que diu que fer aquest gest i fer-ho contra l'Aràbia Saudita et converteixes ja en un referent pel món musulmà, no? Jo crec que Lamin ja ho era, un referent.
1: Sí.
0: No perquè fes aquest gest, sí que se l'ha posicionat més, però tothom ja sap que Lamin és musulmà, que a més fa el ramadà. Jo només veig un noi de 18 anys celebrant el seu primer gol en un Mundial, donant gràcies a Déu. No he vist crítiques mai a ningú per senyar-se, per fer el senyal de la creu. Ho fan milers de jugadors quan surten al camp.
1: Més habitual per la nostra història europea, sí, sí. Diguéssim, cultura europea. Sí,
0: sí, sí, però Lamin va compartir un carrusel de fotos a Instagram on va escriure "I'm here, vamos a España, gracias por todo el apoyo, siempre con Dios". I aquest "I'm here", aquest "estic aquí", és en resposta als càntics de l'afició saudita abans del partit, que es preguntaven on era Lamin Yamal. "Where is Yamal", deia.
2: "Where is Yamal? Where is Yamal? Where is Yamal?"
0: I en Lamin els hi diu, doncs estic aquí. Jo estic aquí i us he marcat un gol, no?
1: D'Lamin. Sí.
0: Ja sabem que li agrada respondre quan li dediquen càntics. Al carrusel de fotos també hi ha imatges d'ell a la celebració. I els stories que ha publicat, hi ha imatges després del partit celebrant amb la seva família. Hi ha una foto amb la seva mare i una altra amb la Inés García, que està molt, molt enamorada. Estan molt enamorats, la Inés i el Lamin, que estan superemocionats i es comenten mútuament les fotos. Són moníssims. Sí, em sembla que s'estimen molt, la veritat. O sigui que, sí. Tu t'agraden aquesta parella?
1: A mi sí. Jo crec que de totes les parelles que ens està presentant Lamin Yamal en els darrers dos anys, jo crec que encaixen bé. Sí,
0: jo els veig molt bé. Jo també molt enamorats els veig. Escolta, no veia tanta estima amb la Nick i Nicole.
1: Amb la Nick i Nicole ho veia impossible.
0: Ja.
1: Per un tema de vides d'ells, vull dir... Una artista d'aquest nivell, molt viatge, l'altre futbolista, en fi, jo crec que això s'adapta més. Una persona que potser el pugui acompanyar...
0: A més,
1: no?
0: Ella és influencer, pot treballar molt des de diversos llocs,
1: exacte.
0: I s'estimen molt, no ho sé, ho publiquen molt. Ella publica fotos i vídeos i, com que és influencer, doncs es dedica a publicar coses a les xarxes amb la samarreta del Lamin, i el Lamin li comenta "mi chica", i ell li comenta...
1: Amor adolescente, guapo.
0: Sí, em sembla molt bonic, la veritat. Molt macos. Nois de 18-20 anys que s'estimen i ja està. Pues que s'estimen. La veritat.
1: I seguirem amb més imatges virals que ens ha deixat aquesta victòria d'Espanya. Una de les més comentades va ser abans del partit, família, durant l'escalfament, què va passar?
0: Va ser molt divertit, perquè Gavi va ser un dels protagonistes de la prèvia del partit del Mundial, tot i no ser titular, ho va ser en Espanya-Cap Verd, aquí, en aquest Aràbia Saudita, Espanya no va ser titular, però les càmeres van captar el moment en què Gavi es va adonar que als videomarcadors de l'estadi hi havia un codi QR que permetia als aficionats fer-se una foto i enviar-la perquè aparegués a les pantalles gegants.
1: Ah, sí.
0: I què va fer el Gavi? Doncs va decidir provar-ho, va escanejar aquest codi QR amb el seu mòbil, els deia als seus companys el que estava fent i va fer una foto del Pedri desprevingut, no? El va enviar i tots esperaven com aquesta imatge sortia a la pantalla. I finalment no va passar, no va sortir, però al final, a la mitja part, pam, va sortir aquella imatge.
1: Home, a veure, això és error monumental de l'organització, sí. Que ha de tenir algú que li digui el que està gestionant allà les imatges dels aficionats. Escolta, aquesta avançalà, aquesta sí, ficalà, sí, sí, que és el Gavi, que és el Pedri. I,
0: sí, sí.
1: I a la mitja part, llavors, ja algú li va dir.
0: Després la van posar i algun periodista li va ensenyar al Pedri i li van dir, escolta, Pedri, saps que ha sortit la teva foto? I li van ensenyar, va dir, és el Gavi, que és tonto. Bàsicament. I el Gavi va dir, sí, sí, ja ho he vist. Tal. Per cert, que Uruguai va empatar a, contra Cap Verd 2-2. Sí. Els deixen una posició molt complicada.
1: Home, és que com guanyi Espanya a Uruguai, Uruguai es queda fora.
0: És que la idea és, clar, que Espanya guanyi a Uruguai.
1: És la idea. I atenció a Cap Verd.
0: Sí.
1: Cap Verd.
0: Dos punts, eh?
1: Home, és que si guanyés a Aràbia Saudita, ho tindria fet. I empatant, suposo que
0: Aràbia
1: també.
0: Saudita,
1: és que tot pot ser, eh?
0: Cap Verd és una final. És a dir, el que guanya passa.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, perquè a més aquí entren els millors tercers i segur que...
0: Tenint en compte que Espanya guanya, sí, Cap Verd, a Uruguai. Uruguai. Si Espanya guanya Uruguai, Uruguai es queda fora i el que guanyés de Cap Verd a Aràbia Saudita entraria.
1: Ah, exacte.
0: Que és fort, també.
1: Recordem, Espanya-Uruguai és aquest divendres, que no és divendres, realment és dissabte, perquè mentalment sí, ho dibuixem com a nit de divendres a dissabte. Mm. La nit de divendres a dissabte, a les 2 de la matinada. Bon pla, m'agrada.
0: Sí.
1: Un superet que s'allarga,
0: però...
1: bona sobretaula i...
0: Te n'has d'anar a dormir a les 4, és tard, eh?
1: És tard. I jo tinc programa el dia següent a Ràdio Nacional.
0: Ui. Complicat.
1: Dels llargs, de 4 hores en directe, o sigui que no sé què faré.
0: Difícil,
1: home,
0: difícil.
1: Però és que és Espanya-Uruguai, ho he de veure.
0: Sí, sí, s'ha de veure, s'ha de veure.
1: Bé, i encara una altra imatge del partit que s'ha fet viral i que ens recorda que els futbolistes també són persones.
0: Al minut 91, Ferran Torres marcava el que hauria estat el 5è gol d'Espanya, es va revisar el VAR per possible fora de joc i així es va viure a Televisió Espanyola.
3: A ver, Fabián Pedro Porro, centre de Pedro Porro! Gol de Ferran! Estábamos esperando al asistente a ver si indicaba o no fuera de juego. Me da la impresión de que van a revisar la posición de Ferran, que de momento se está abrazando ahí con sus compañeros. Aquí vamos a salir de dudas porque le van a señalar fuera de juego. Yo creo que va a ser fuera de juego. Se quedó clavado el asistente.
4: Y quizás de ahí también que él no lo celebrase, ¿no? Ya se veía ahí que...
5: Se ha visto muy solo.
4: Sí.
3: Bueno, pues de momento siguen viendo... Bueno, pues todo esto nos está dando un poquito de emoción, el VAR y es fuera de juego. Sí, sí, es fuera de juego. Les ha costado chequearlo, pero es fuera de juego. El remate aparentemente parecía que Ferran estaba en posición antirreglamentaria y eso es lo que al final se ha chequeado en el vídeo arbitral.
0: Mentrestant, les càmeres, en aquest impàs que van ser uns quants segons, semblava que hi havia algun tipus de problema amb el VAR, vam haver de tirar línies, no estava ben clar el semiautomàtic, i en aquests minuts les càmeres van captar a Ferran xiuxiuejant alguna cosa, i això que fa sempre, que se li han llegit els llavis...
1: Parlant-se a si mateix,
0: sí,
1: com quan estàs pensant alguna cosa, no? Que passi això, sisplau.
0: Exacte,
1: que tal, que...
0: i deia, por favor, que sea gol, por favor, que sea gol.
1: Pobrecillo. No. A mi aquesta imatge m'ha fet coseta.
0: Clar, molt preocupat, aquesta
1: favor,
0: cara. Al final, ell té molta pressió, se l'ha criticat, sí, molt per la falta d'encert. En recordava també a Morata,
1: sí,
0: quan se l'havia criticat tant, que al final es va apartar també per temes de depressió, de que se l'ha criticat molt. Araujo, no?, també va estar en un retir.
1: Ui, tant.
0: Aquesta temporada va estar uns mesos sense jugar per temes de salut mental. No sabem si al Ferran li passa això, però sí que ens va tocar el cor, no?, aquesta imatge. El Ferran poder ens ho pensarem dues vegades abans de criticar-lo la propera vegada que falli un gol.
1: Bé, veurem si és titular contra Uruguai, perquè sembla que els extrems van funcionar. A mi Baena no és que m'encanti, però sí que millor que Gavi l'altre dia, perquè sí, no és la posició del Gavi. I de davanter, home, Oyarzabal és insubstituïble. Lamine sembla que ja està per fer el partit més o menys sencer contra Uruguai, l'extrem dret, o sigui que veurem Ferran si al final serà una espècie de revulsiu en alguns partits o... qui sap si el posa a l'extrem esquerre en lloc de Baena. Bé, del futbol passem a la música, perquè la Rosalía ha tingut una reacció que està donant la volta al món a través de les xarxes.

0: La Rossi continua amb els seus èxits de la gira nord-americana d'aquest Lux Tour després d'un inici marcat per la cancel·lació dels tres primers concerts per una emergència familiar. Això ja s'ha superat. Ens va saber molt greu, però ja ho ha superat. I ha reprès les actuacions en parada a Boston, a Toronto, a Nova York i aquest cap de setmana ha estat a Chicago. Ha estat a Chicago davant de milers de persones quan es va viure un moment molt especial d'aquest Lux Tour. Ella, durant la interpretació de Sauvignon Blanc just abans, acostuma a introduir la cançó parlant amb el públic. En el concert d'aquí a Barcelona ho vam veure. Sí. També ella llegeix pancartes, explica anècdotes, no? I entre els assistents hi havia una noia que agafava un mantó de Manila i hi havia un missatge, una pancarta, que li va crear l'atenció a Rosalía i deia: gairebé em caso amb una perla.
1: Ah. Ah.
0: Clar.
1: Evitó una bala, no?
0: Sí, mira, clar, exacte, molt ben dit també. Gairebé en caso una perla. I la Rosalía va llegir aquesta frase, va reaccionar, em va voler saber més i li va dir: ui, cariño, si jo te contara. O sigui, com fent referència que ella gairebé també es casa amb una perla.
1: Ah, anava a casar-se amb el...
0: Amb el Raúl Alejandro.
1: Raúl Alejandro, és veritat.
0: Es van demanar matrimoni.
1: Ostres, sí. No,
0: i,
1: no me'n recordava.
0: Clar, molt impactada la Rosalía, no?, que també recordava aquesta pròpia experiència. I atenció, perquè això no va acabar aquí, aquesta semblança amb la fan, perquè la fan va dir que finalment ella no es va casar amb aquella persona, però va dir que aquesta persona amb la que s'havia de casar era puertorriquenya.
1: Ai.
0: Igual que la Rosalía, amb el Raúl Alejandro. Sí. Per tant, la Rosalía li va dedicar la cançó de Sauvignon Blanc i l'escena s'ha fet molt viral a les xarxes, molts seguidors la consideren ja un dels moments més importants, més emotius d'aquest Lux Tour, per la semblança, no?, entre la Rosalía, el Raúl Alejandro, la història de la fan, no?, tot plegat.
1: És del més comentat, també, ara mateix, aquesta hora del migdia a X, a les xarxes, i la Rosalía, que ens està regalant un Lux Tour, que ja vam poder gaudir al nostre país, i que ara la resta del planeta està disfrutant, i molt, i que ens regala també cada dia moments molt virals.
0: Mm-hmm. Un tour de Lux, podríem dir. Perdó.
1: Molt ben jugada, aquesta, eh?
0: Ah, veus, aquestes són les que fas tu, normalment.
1: És molt Califòrnia, aquesta.
0: És molt teva.
1: Sí. A dos quarts de dues. En menys d'un minut arriba el millor historiador de l'art que té aquest país, Damià Amorós.
2: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: De Sarral pel mundo.
1: Home, sempre.
0: Què tal, Dani Amorós?
1: Ara que els de Sarral tenim...
0: Vam fer famosos la setmana passada.
1: Sí?
0: Amb un vídeo que vaig veure.
1: Ai, mare meva. Mare meva, sí.
0: Vam veure, no?
2: Sí, no, sí, jo sí. No.
1: No l'has vist? Millor, Maria.
0: Ho expliquem?
1: Millor. Sí, no, va ser una... ho explico perquè, a més, tinc testimonis que hi van ser familiars.
0: Gràcies.
1: I va ser una baralla de bar. Una persona va colpejar amb una ampolla una altra. Dos veïns de Sarral d'origen uns... del Marroc i l'altre d'Ucraïna, i entremig algú va intentar mediar, que va prendre mal, i aquests dos personatges van passar d'una ampolla i un martell a un BMW, amb un vehicle, i la cosa va acabar al mig de la carretera, amb un cotxe desfermat per la carretera, bueno, un espectacle. Coses que passen, coses
0: sí,
1: que
0: sí,
1: passen.
0: Sí, no, el vídeo, bueno, és...
1: El vídeo és dantès. Sort que no és el Sarral real. Jo sempre ho intento dir, que Sarral és diferent. I us volia dir això, que Sarral a dia d'avui està posicionat a dins de Barcelona en el seu edifici més alt, que és religiós. La part de dins de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està forrada amb alabastre de Sarral.
2: Hola.
1: I això és una cosa que ni els de Sarral ho sabíem.
0: Ostres.
1: I ara aquests dies ja ho estem explicant, perquè una empresa, Sarral, si és per alguna cosa, és ara per aquest vídeo, després per ser casa meva, i l'altra és per l'alabastre.
0: Exacte.
1: Doncs ara hi ha una empresa Sarral que va vendre una quantitat ingent d'alabastre de Sarral a la Junta Constructora de la Sagrada Família, i ja sabem, doncs, que aquesta casa va vendre aquest alabastre, i a dia d'avui, quan hi puguem entrar, doncs podrem accedir en aquest interior on hi ha aquell anyell, aquell xai, aquell bé fet de cristall, aquells rajos que surten, i tot que és la cobertura interior feta d'alabastre de Sarral. Una cosa que ens omple d'orgull a la gent que som de Sarral.
0: I que Sarral, que al final és una joia al cor de Catalunya.
1: Jo sempre dic que no existeix, perquè no vingui ningú.
0: Ja.
1: Perquè
0: ja,
1: és d'aquelles coses que hem de procurar preservar. Jo quan baixo per sigui l'AP7 o després per aquí, per l'altra banda, aquella carretera que ara uneix l'A2 cap a Terrassa, no sé quin número és, deu ser la C-algo.
0: Sí.
1: Totes tenen un número així. Doncs, ostres, que la gent es quedi mig camí, no cal. Vagin a la costa, a la costa. El dia 12 d'agost, que hi haurà l'eclipsi, no cal que vingui. No el veurem naltres, estarà núvol a Sarral.
0: Allà
1: no patiu.
0: Teniu a Sarral cellers modernistes, no?
1: Sí, sí, sí, tenim la sort que en tenim dos, un de popular i un de firma, fet a un pel fill de Domènec i Roure. Perdó, Domènec i, pel fill de Domènec i Montaner, que és Domènec i Roure. Tenim el carrer més estret de tot l'estat espanyol. En
0: què
1: la
0: dius?
1: Seva punta final són 57 centímetres de banda a banda.
0: Ostres!
1: 57 centímetres. Jo hi passo just, però hi passo. A més, ara que m'estic posant a to,
0: sí,
1: hi passo, i fantàstic. I havia passat de petit en bicicleta. Per dins, vull dir, una cosa d'aquestes. Tenim això, l'alabastre, l'ermita, Puigtorner... Fa molts anys, en un programa d'estiu, no recordo la casa, era un programa de ràdio, però no era aquesta casa i no recordo quina era. Es va fer un programa, i perdó per l'expressió, del fill de puta més gran de Catalunya.
0: Ah.
1: I un dels fill de puta més gran de Catalunya era nascut a Sarral. I hi ha un fake històric, que aquesta persona era Pere Anton Baciana i Rabassa. Ningú sap qui és, pràcticament. Va ser un alcalde de Valls, que se li havia atribuït la fundació dels Mossos d'Esquadra.
0: Ah.
1: Per això s'havia anomenat el fill de puta més gran de la història de Catalunya.
0: Mala
1: per quina
0: gent,
1: raó? Perquè
0: gent.
1: Quan et posen una multa te'n recordes dels pares Mossos.
0: Clar, clar, clar.
1: Però no dels Mossos persones, sinó de la institució.
0: Sí.
1: I el pare era ell, tot i que investigacions històriques han demostrat que no. Avui parlem d'una cosa que té en comú Pere Anton Baciana i Rabassa i la Maria.
2: Ah, a veure.
1: Que és que mai van treballar ni cobrant pessetes.
2: És verda.
0: Mai.
1: Clar. Clar. I això m'ha fascinat. El Joel m'ha dit que també, que ell sap que la referència dels pessetes, un milió són 6.000 euros.
2: Jo, és el mateix, però més petit.
1: Clar, jo
2: 1.000 pessetes, 6 euros.
1: He flipat.
2: Però clar, es va canviar el 2002, no?
1: Mira.
2: Jo vaig néixer el 97.
1: Fem aquesta secció dedicada a un objecte i no a una persona o una obra d'art. Que les pessetes també podien ser obra d'art i en parlarem, eh? Fem aquesta secció perquè el 19 de juny, és a dir, fa... ni una setmana, del 2001 es van deixar de fabricar pessetes. Quan l'entrada va ser aquell mateix any, i recordeu que ja el 2002 es va fer tot el canvi total amb pessetes. Feia 130 anys que l'estat espanyol es feien servir les pessetes. I una pesseta no equivalia a un euro, sinó a un euro a 166,386 pessetes. Que me'n recordo, jo me'n recordo molt, encara estava estudiant a Sarral al col·le, i això el Xavi potser ho recordarà també, que donaven uns sobres de plàstic amb monedes a dintre que anaves a canviar, i van ser les primeres pessetes, ai, els primers euros que vam tenir. Però clar, a veure, d'on ve la pesseta, quan neix la pesseta, com acaba convertir-se en la moneda de tot un estat com Espanya, i he volgut triar per una cançó, per l'inici d'aquesta secció, una cançó que és molt adient, sobretot pels autònoms, que ara estem preparant ja les factures de final de trimestre.
0: Ah, sí, veritat.
1: I ens recordem molt de l'IVA.
0: Sí, ara ens toca.
1: I la Trinca va fer una cançó que explicava l'IVA.

0: Resta del gravamen del massiu acumulat sobre la base imponible de l'import quantificat amb la
1: programació... Que me la sé a memòria.
2: És gros, és gros.
1: És que m'agrada molt la trinca.
2: Però, a veure, Maria. T'agrada la trinca, però no has cobrat mai en pessetes.
1: No.
2: I fixes la contradicció històrica.
1: Perquè a casa meva em posaven cançons de la trinca tota la
2: vida. Sí?
1: Sí. Hosti, la meva mare, clar... Hi ha un arxiu.
2: No? Hi ha aquells 4 CDs que van sortir fa uns anys, una caixa regal molt maca.
1: La tinc signada per ells. Ah! Per ells, per tots
2: bueno,
1: tres.
2: Bueno, haurem de fer, doncs, un dia.
1: És que saps què? Jo una vegada vaig anar al club de TV3,
2: sí,
1: us sona?
2: Amb l'Albert Tom.
1: Amb l'Albert Tom.
2: Sí.
1: Amb 9 anys vaig anar a cantar cançons de la trinca. Al club de TV3 no es pot trobar aquest arxiu. El tinc només jo i no us l'ensenyaré.
3: Però el tenim.
2: Bueno, escolta, podem parlar...
1: Jo el tinc.
2: Si vols, parlem amb l'arxiu de TV3, jo els conec, eh?
1: Ah!
2: Potser ho trobem, això, eh? Potser ho trobem.
3: I per què no vols?
1: A veure, ja us trauré l'àudio.
2: Quina cançó cantaves? Quina cançó cantaves?
1: El Baró de Bidet.
2: Oh, boníssima!
1: No, us ho passo i després ho posem.
2: L'invent del lavabo.
3: Ah, jo sí, vull escoltar.
2: Home, va, per favor, després. Això sí. I a més ho té el mòbil, eh? Estic flipant.
1: Sí, ara ho passaré.
2: Escolta, a veure, això de la passeta, a vosaltres què us sembla aquest nom passeta?
3: A mi m'agrada.
2: Què us ve? A mi és un nom de moneda, no era ni els marcs que tenia mitja Europa, ni la lliure que tenia mitja Europa.
1: No.
2: L'euro és una cosa imposada que ens ve
1: de
2: fora.
1: Que ve de pes, aquí, no ho sé, eh?
2: Ve del català.
1: Ah.
2: Això és una bona notícia, perquè a més us parlaré de l'inventor de la passeta, i és el diminutiu de peça.
1: Ah.
2: És a dir, la passeta era un trosset, en aquest sentit, d'alguna cosa. A casa nostra, a Catalunya, des de l'edat mitjana que utilitzem per referir-nos a monedes de plata de mida petita. Aquest terme, passeta, o passeta amb ser trencada. I es va popularitzar, òbviament, i estendre per tota la península Ibèrica quan s'introdueix aquest tipus de diner.
1: Mm.
2: La passeta, la peça petita. Durant segles, com us dic, els diversos regnes hispànics pagaven amb, no pagaven ni en pessetes ni en euros, sinó que pagaven amb maravedís, amb rals, amb escuts, amb ducats. Per exemple, jo sempre explico, quan faig una visita a Poblet, que el retaule major va costar uns 14.000 florins. I llavors la gent, la pregunta normal és, què és un florí? Clar, llavors expliques que és una moneda d'or que ve de Florència, per això aquest nom, florí, i que té una quantitat aproximada d'or d'uns 10, entre 10 i 12 grams, perquè les monedes d'aquella època es feien una mica a ull. Això, a dia d'avui, imagineu-vos 14.000 monedes d'aquestes d'or de 10 que 12 grams són una quantitat ingent de diners.
3: Ah, ara que deies meravelles, jo pensant en, no sé, els nobles de la cort d'Isabel la Catòlica, no? I Fernando, per exemple, que serien milionaris.
2: Sí.
3: Però com traslladaven la pasta, doncs sense tenien... bancs i sense targetes. I... Vull dir, que molts cofres molt grans.
2: Anem al principi de tot. Hi havia bancs?
3: Oh, segur que quantitats...
2: Ah, ja existien bancs, i un dels primers bancs de tot el món es va fundar a Barcelona, que era una taula de canvi. Se'n recordeu allò que diuen la bancarrota?
1: Sí.
2: Que vol dir que ho has perdut tot?
3: Sí.
2: La bancarrota ve d'una expressió popular barcelonina, que era quan una taula de canvi que estaven instal·lades a l'actual edifici de la Llotja de Mar, més o menys per allà a l'estació de França, Via Laietana. Aquells es portaven malament, feien algun mal negoci, alguna estafa, trencaven la taula, trencaven a la banca, i d'aquí ve la bancarrota. És a dir, aquesta idea de bancs ja existia.
3: Sí. No, però no existia...
2: Es feien contractes a nivell internacional. Sí, senyor.
3: Sí, eh?
2: Sí, senyor. Els primers bancs, la nostra idea de banc, començarien cap al 1200, i fins i tot els romans, i també durant la dominació àrab hi va haver algun sistema de finançament. Què passava? Que no hi havia bitllets.
1: Mm.
2: I això, Xavi, és el que deies tu. Existien caixes fortes, que encara n'hi ha alguna, per exemple, al Museu del Disseny, aquí a la plaça Les Glòries, a Molins de Rei, que eren realment caixes fortes amb dues anses que es podien transportar i moure per tota la corona. I allà on es feien aquests diners, els llocs, les fàbriques, aquí a Espanya a dia d'avui és la Real Fàbrica de la Moneda i Timbre, que hi ha a Madrid, eren les Seques. I a Barcelona, encara ara, darrere el Museu Picasso i al carrer de la Seca, hi ha una pastisseria molt famosa que es diu Hoffman.
1: Sí, home, boníssima.
2: Doncs just allà hi ha la Fundació Espai Brossa i allò és l'antic edifici, l'antiga fàbrica de moneda de Barcelona. Però es feien monedes i no bitllets.
3: Però clar, molt carruatge, molt...
2: Sí, sistemes d'aquests rudimentaris.
3: Et robava algú i se t'acabava la...
1: I duria pesar, allò.
2: com era allò, el Robin Hood, et robava els rics per donar als pobres?
3: Sí,
2: doncs
3: clar.
2: Més o menys aquest era el funcionament. Sí que és cert que hi havia algun tipus de recaptació que es podien fer amb paper, entre moltes cometes, moneda. Diners que de vegades no existien i es creava, si tenies ja deutes, si tenies obligacions, en paper. Però la pesseta com a tal
3: sí.
2: es comença a fer servir cap a 1808 a la ciutat de Barcelona, 1809 se comencen a emetre, a crear, a cunyar els primers monedes que diríem que ja hi diu pesseta, però no s'extenderitza a tot Espanya, fixeu-vos que tard, fins 1868.
3: Ostres!
2: Amb la Revolució de la Gloriosa, i és aquí on apareix un tio, és clau, un senyor que va néixer a Calaf. Va néixer a la Catalunya Nova, bueno, a la Catalunya Vella, en aquest
3: bons
2: cas.
3: Bons ous.
2: Catalunya, els millors ous del país són a Calaf, a Sant Guim...
1: Perdona que t'ho rebati, però és igual. Els millors ous són de Caldes de Montbui, de Granja Vícola Coll.
2: Primera vegada que ho sento.
1: Granja Vícola Coll.
2: Sí?
1: Home,
2: ah, clar,
1: de casa meva.
2: Sí,
1: vale.
3: Amiga.
2: Acabem de descobrir el llegat familiar.
1: Granja Vícola Coll. Són els millors ous. Bons ous a Calaf, segur, però millors els ous de Caldes. Seguim.
2: Doncs, segurament.
3: Ous de Caldes.
2: Feta la menció de patrocinador, ja, després ja m'arribaran els ous de Caldes.
1: Ja us en portaré.
2: Ara tindré problema perquè a casa tinc gallines.
1: Ah, bé, però llavors no t'ho rebato. Si són quatre gallines per tu, no passa res.
2: No, però de Calaf no ho soc, vull dir, però tira, no pateixis. Aquest senyor era el ministre d'Hisenda del moment, Laureà Figuerola Ballester, i aquest personatge que neix a Calaf, on fan els segons millors ous de Catalunya, perquè els primers els fan a Caldes, que són els de Casa la Maria,
1: exacte.
2: El 1816, aquest senyor va ser, ojo, ministre d'Hisenda d'aquest govern provisional, economista, jurista, acadèmic, diputat, senador, a més de ser després president del Senat, a sobre va fer diverses reformes monetàries, una d'elles, la introducció de la pesseta, i finalment, i una cosa que em va sorprendre molt, va ser regidor de l'Ajuntament de Madrid, que dius, home, si ets de Calaf, com t'emmerdes en un lloc bastant més gran que és Madrid. Però, va seguir la seva, i ell se'l considera, com us deia, el pare de la pesseta. Ell en va promoure aquesta implantació definitiva a l'estat espanyol, i sobretot, la modernització. Per què? Perquè moltes peces d'aquestes que en diem petites podien valdre 2 rals, 3 rals, 4 rals. Ell va dir, no, el pes de la pesseta és aquest. Penso que era una moneda d'uns 20, em penso una mica menys i tot, grams de plata, i sempre es van emetre amb aquest esperit. Sempre amb moneda, en aquells moments. Penseu que són 130 anys d'història de la moneda a l'estat espanyol, de la pesseta. Un autèntic llibre d'història a la butxaca. Perquè quantes vegades hem vist monedes diferents, hem vist monedes canviades. Però tradicionalment les monedes no es posaven en butxaques, sinó es posaven en bosses. I d'aquí una de les frases famoses de Barcelona, que Barcelona és bona, si la bossa sona.

0: Barcelona.
1: Fixeu-vos que aquesta cançó de Rudy Ventura en cap moment acaba de dir Barcelona és bona si la bossa sona.
2: Sí.
1: No. Però vull dir, us l'he posat per això, perquè estem davant, jo crec, d'una de les millors frases que resoneix la ciutat de Barcelona, que és aquesta dita, ja ho diu ell, que ja deien els avis de Colón. Ojo, això estem parlant de Colón 1400 i escaig, tirem encara enrere, quasi 1300, que Barcelona és bona. Per què? Perquè és aquesta ciutat oberta, portuària, mercantil, però que sobretot té una cultura econòmica brutal.
2: I tornem a la trinca amb la cançó de la botifarra de pagès.
1: Sí.
2: Diu, perquè com que la bossa sona, hem portat a Barcelona les millors cuixes del món, parlant del futbol. Sí, era el 5-0, el Cruyff.
1: Sí, senyor. Sí. Sonaren 5 campanades allà a la Porta del Sol. Mare meva, quina infantesa. Vivint-la 40 anys d'estrès.
2: Sí, perquè eres després.
1: Sí, imagina't, mare meva. Escolta, si ara agaféssim monedes de pesseta i trobaríem, per exemple, Amadeu I, Alfons XIII, Alfons XII, Joan Carles I, però és que no només han estat això, sinó hem tingut escuts i símbols de l'Estat segons el règim polític, perquè trobaríem la dictadura de Primo de Rivera, les monarquies, trobaríem la república, la guerra civil, la dictadura franquista i la democràcia. Però el que ha canviat més a la història de la pesseta ha estat els bitllets.
2: Mm.
1: De bitllets n'hem tingut de 1, de 5, de 10, de 20, no crec que no hi han arribat, de 200, de 500, de 1.000, i en alguns hi han aparegut personatges com Miguel de Cervantes, Benito Pérez Galdós, Jacinto Benavente o Jacint Verdaguer, que va ser el protagonisme de la setmana passada, però també pintors com, per exemple, Goya, Velázquez, Sorolla, Santiago Rusiñol i científics com Santiago Ramón y Cajal o José Celestino Mutis. I ara aquí feia un parèntesi. Mm. Sabeu qui és José Celestino Mutis?
2: No. No.
1: Jo tampoc. No en tinc ni idea. Ah. Però això on sortia, que eren els bitllets de 2.000 pessetes.
2: Ah. Què és amb això?
1: Jo he guanyat diners preguntant a la persona, tu saps qui és aquest senyor? I em deien, no. Dic, si jo ho sé, me'l quedo.
3: Què dius?
1: O si és un mutis. Unes quantes pessetes he guanyat jo.
3: Ets com el recaptador del Juego del Calamar a les estacions de metro. De
1: l'estil, sense bufetejar la gent, eh?
3: Sí.
1: També és cert que hem tingut, per exemple, bitllets d'Isaac Albéniz, de 100 pessetes, Rosalía de Castro, una de les primeres dones en sortir amb bitllets. Sí que és cert que Isabel II surt amb moltes monedes, però és aquesta reemissió de pessetes, de vegades, canvis. De 500 pessetes, Cristòfol Colom, el nostre amic, en el millet de 10.000, que és l'última gran etapa que tenim. Sí que és cert que també hi ha altres personatges que hem tocat a casa nostra, com Marià Fortuny, que l'any 37-38 es fa una tirada de bastants bitllets de 5.000 pessetes reproduint la vicaria. Però, clar, la pesseta cau, jo crec, en l'oblit, quan entrem amb les monedes, perquè teníem monedes d'una pesseta. Tu, Maria, no ho vas viure, però
2: no.
1: Amb una pesseta compraves un clau, una gominola.
2: Quan és que no es pot traduir, no?
1: Una
2: serien
1: pesseta
2: cèntims.
1: Serien 0,0016... bueno, clar,
2: no, no són ni cèntims d'euro.
3: Clar, jo recordo les que tenien el foradet eren de 25,
1: de 25
3: pessetes.
1: No?
2: Jo les tinc vistes, però no.
1: Clar, que és aquella del dit de Sant Pancràs.
3: Exacte.
1: Els duros, que eren les de 5. Allò, 5 duros, comptar amb duros, que era comptar de 5 amb 5.
3: Sí, perquè era 100 pessetes,
1: clar.
3: Que podies, quan eres nen, moltes coses amb 100 pessetes.
1: Boixes de patates, refrescos...
3: 20 duros.
1: Sí.
3: I, de fet, hi havia botigues de...
1: 20 duros.
3: Típica tienda de 20 duros.
1: Sí, senyor, els basars.
2: Va passar a ser tot a 100, no?
1: Bueno, va passar el tot a 100 i després el tot un euro.
2: Que tot a 100 era 100 pessetes.
3: Va ser increïble, el tot a 100
1: al tot un euro. La inflació, perquè, clar, passaves d'una moneda que eren 100 pessetes a una moneda que era un euro.
3: No, i perdona, i llavors... Tu entraves en aquella botiga que posava tot a 100 i tot era a 100 màxim.
1: Sí, sí.
3: Tot era a 100 realment.
1: Sí, sí. Ah,
3: després ja no.
1: Sí, sí, després es va perdre.
3: Home,
1: després es va perdre. Jo crec que una de les monedes més oblidades era la de 50 pessetes.
2: Mm-hmm.
3: Com era? Com...
1: Jo era una moneda
3: jo
1: que tenia
3: de 50
1: que era de flor d'Espanya. Flor d'Espanya tenen com si fos unes petites incisions.
3: Ah, sí. Hi havia un àliga, no?
1: Hi havia
3: no?
1: vegades que hi havia algun ocell, algun àguila, algun escut. Els últims crec que algunes va arribar a treure amb la pedrera, perquè Gaudí és un personatge que també ha sortit molt en les monedes.
3: Sí, sí,
1: i moltes, sabeu per què tenien aquestes formes diferents?
3: Per què?
1: Per la gent invident.
2: Ah, ostres,
1: perquè llavors podien tocar el canto, podien tocar la moneda i saber-ho. La de 100 pessetes, que era la més famosa, la de 200, que de vegades va arribar a ser un pèl romboidal, tenia forma, o la moneda que a mi em donaven quan em portava molt bé, molt bé, molt, era de 500 peles.
3: Sí.
1: La de 500 peles
3: de 500
1: era ja... trofeu, 500 peles.
3: Hi havia una de 2,5? És que estic buscant...
1: Segurament en temps republicans devia arribar... A veure, en temps de guerra civil, hi va haver fins i tot municipis, ara crec que Santa Coloma de Caral i Arenys de Mar, que van emetre moneda física. Mm. Lo més típic és que fessin paper, fessin bitllets, i això anava ràpid. Però jo, per exemple, a casa, que en tenim relació amb Santa Coloma de Caral, encara recordem alguna cigarreta que era la pesseta feta per Santa Coloma de Caldes.
2: I els noms, perquè encara es diu Peles. Jo que tinc mitja família d'Albacete, allà diuen Perres.
3: Perres.
2: Dame, però que encara ho diuen, de d'on amb diners? Em diuen, dame perres.
1: I les perres venien perquè hi havia una moneda, que hi havia un lleó que es desgastava tant que semblava un gos.
2: Hola, no ho tenia ni idea.
1: Les perres gordes, les perres primes.
3: La perra gorda. Clar, i si podeu, si no aneu conduint i ens esteu escoltant,
1: sisplau,
3: en directe a Radio 4, feu el que estic fent jo, que és entrar a Google, directament, Google Imágenes, i posar la quantitat que vulgueu. He tornat al passat d'una forma espectacular. Acabo de fer un viatge mental amb la moneda de 500 pessetes.
1: Que hi havia, a les últimes hi havia el rei i el príncep en aquell moment, a la cara del rei i el príncep, que és de les poques que van sortir dos personatges junts. És
3: I Juan Carlos i Sofia.
1: És a dir, la de 500 peles seria el nostre bitllet de 500, ara. Era de les que menys es veien, perquè era una quantitat, 500 peles.
3: 3 euros.
1: Podies fer. Va, és, el problema és ara. El problema és ara, 3 euros.
2: Com ha perdurat en el temps és fort, encara en l'imaginari col·lectiu. Perquè no sé si els vostres pobles teniu
1: anys...
2: mal noms, de cal no sé què, cal no sé quantos. Val, doncs jo, per part de iaia, sóc de Cal Gaspar, que ho porto aquí tatuat, i de cal meu avi sóc de Cal Peixetes. Per què ve això? De què ve això? De que el meu avi tenia un cosí petit, no, un tiet del meu avi, quan era petit, no sabia dir pessetes i anava per Caldes dient dona'm peixetes, o aquí tens les peixetes. I era... Jo sóc de Cal Peixetes.
1: Imagina't.
2: Jo visc a Cal Peixetes, que és la casa on m'he fet ara a casa més, Cal Peixetes. Oh. I al meu avi no li agradava gens.
1: Home, normal.
2: Perquè era un mal nom.
1: Clar.
2: A mi m'és igual, jo sóc de Cal Gaspar,
1: bueno,
2: i a Cal Peixetes,
1: sí, sí,
2: no?
1: Sí, sí,
2: però a casa més, Cal Peixetes, encara
1: fixa't,
2: de les peixetes.
1: Fixa't, sí, això sí, que us deia, el que li ha passat al Xavi, ens ha passat a molts. És a dir, jo fent aquesta secció vaig tindre una regressió al passat.
3: És brutal.
1: A més, vaig recordar, i encara ho tinc per casa, dic la marca perquè ja no existeix, l'antiga Caixa Tarragona.
2: Mm-hmm.
1: L'antiga Caixa Tarragona, que tenia aquella T de color vermell amb un sol daurat, van regalar, amb tota la canalla, suposo que érem clients, una caixa que semblava de puros. Jo vaig pensar, ui, em regalen aquí una caixa de puros. No, era una caixa que l'obries i hi havia monedes de tots els països d'Europa que perdien la seva. Hi havia una pesseta, un marc, una lliura, tal, tal, tal. I al mig hi deia el teu primer euro. Llavors tu havies d'agafar aquells sobres i posar dins. I era un record bonic perquè tenies tota la numismàtica d'Europa i a la nova moneda.
2: Oh.
1: Penseu que de monedes n'hi van haver, d'aquestes pessetes, n'hi van haver, per exemple, fins i tot d'estrangeres. Vam trobar l'andorrana, perquè Andorra tenia dues monedes pròpies, el franc i la moneda pesseta, l'espanyola. També la pesseta del Sàhara i fins i tot la pesseta de Guinea Equatorial, que va ser un temps després de quan es van independitzar. Ara bé, ja l'any 2002 va entrar de força l'euro. De la Unió Europea, a dia d'avui, són 21 dels 27 estats membres que l'utilitzen, i aquí tenim, per exemple, diferents elements. Les monedes de 1, 2 i 3, 1, 2 i 5 cèntims, perdó, surt la catedral de Santiago de Compostela, que tots la veiem als dos campanars. En les monedes de 10, 20 i 50 cèntims, Miguel de Cervantes, que és un supervivent de la pesseta. I les d'un euro, tradicionalment, hi ha la cara del monarca del moment. Recordem Joan Carles o Felip VI actual. A la de 2 euros seria lo normal. Però, a dia d'avui, la moneda de 2 euros, amb tots aquests països, 21 estats membres, té la potestat de fer-ne de commemoratives.
3: Ah.
1: Llavors, cada any surt monedes de 2 euros diferent. I aquest any n'ha sortit una, que a mi m'ha trucat molt de pop, i en aquesta emissora també, que és la del monestir de Poblet.
3: Ah, sí?
1: I Poblet, a dia d'avui, té una moneda de 2 euros de curs legal. Pot ser que algun dia es torni al canvi.
3: Ostres.
1: Amb 2 euros, amb una moneda de 2 euros del monestir de Poblet. Mm. Aquesta... Dirà, home, la gent, per què? Perquè heu fet a l'Escolta Poblet a Ràdio 4? Home, podria ser, no ho sé. Per què heu fet la National Geographic de Poblet? Home, podria ser. No, no és. S'ha fet aquesta moneda especial de 2 euros perquè, Poblet és un dels elements patrimoni de la humanitat i se fa una sèrie cada any de quin element de patrimoni de la humanitat pot sortir amb una moneda. El més fotogènic és Poblet, que surt tot el cimbor i els campanars, i aquest any, com us dic, existeix la moneda de 2 euros de Poblet. I pel que fa als bitllets... Preciosa, eh? I pel que fa als bitllets, doncs la cosa també va d'arquitectura. si mireu els bitllets de 5 fins a 500, jo sé que 500 no en tenim, és un bitllet que no es veu, però el de 5 va des del món clàssic, passant pel romànic, el gòtic, el renaixement, el barroc, i el de 500, que seria la contemporaneïtat. I, com sempre, allò que us volia dir, la pela és la pela.
2: Home,
3: la pela,
2: i tant.
3: És la pela, Damià. Quin viatge.
2: Home,
3: a través de la passeta.
1: Jo crec que és aquests elements que connecta tota una generació, fins i tot sí. La Maria o el Joel, que no l'han viscut, saben fer aquest petit canvi a passeta, saben veure... Clar, 130 anys d'història d'un català, d'aquest origen, home, això ho havien de treure quasi com una obra d'art.
3: Sí.
2: Tenim el document, si vols, antic, eh?
1: Home,
2: si algun dia el vols
3: tenim,
2: tirar,
3: el tenim. El tenim. El teu, apareixent a...
2: El club amb l'Alberto, cantant la trinca, 9 anys.
3: No, ara l'escoltem ara, eh? Però...
2: No, si no vols, no cal,
3: sí, sí, vull.
2: Si jo
3: sí,
2: l'he
3: sí,
2: passat...
3: Sí, tinc moltes ganes i el Damià també. Però no, és que per tancar una mica... Ara estava jo pensant, i cada cop utilitzem menys cash, menys monedes,
2: totalment.
3: Menys bitllets. Jo tinc uns problemes per treure un cafè de la màquina aquí de la ràdio,
1: sí,
3: perquè
1: com
3: no té contactless i és tot monedes... I jo no porto mai.
1: No.
3: I
2: des de la Covid, això.
3: De la
2: des de la Covid ens ha passat això.
1: Sí.
3: Bé, Maria.
1: Viatge històric.
3: Ho escoltem? Això és Maria García Coll.
2: 2007.
3: Any 2007, fa 19 anys.
2: La meva primera intervenció en un mitjà de comunicació.
0: Ui, què costarà això? Com et dius tu?
3: Alberto.
0: Maria, tu quants anys tens?
4: 9.
0: 9 anys. Tu coneixes la trinca?
4: Sí.
0: Sí?
4: Sí.
0: De què coneixes la trinca, tu?
4: De que a la meva mare pues, li agradaven molt els discos
0: sí.
4: I tenim un tocadiscos d'aquells vells i encara tenim discos d'aquells grans i els fiquem i jo m'he pres algunes cançons.
0: D'aquests sí. Discos tan antics?
4: Sí.
0: I tu saps cançons de la trinca? Però
4: sí.
0: Si es van retirar fa 20 anys?
4: No, en sé quasi totes, moltes.
0: Si dius, per exemple, a veure, ja, canta-me'n alguna, va.
4: Hi havia la cor de França cap allà l'any 1700.
2: Bueno, i aquí començo a cantar i tots flipen perquè ja els tres de la trinca estan allà també veient-me des d'un altre lloc que jo amb ells no els veia i clar, doncs van flipar que una nena de 9 anys ja sapigués cançons seves de fa 20 anys
3: flipant.
2: I em van dedicar el disc aquest, el llibre amb els 4 discos i el tinc dedicat per tots tres, una cosa inèdita.
1: Sí. Que el Miquel Àngel, que moltes vegades era el component que menys assistia, que fort, i a més aquesta falta de respecte als discos de vinil, allò de pedra, allò que els meus avis posaven, el disco... Tio, ningú toca disco gran, no?
2: Sí.
1: Eh?
2: Ja em pregunten on vaig saber aquesta cançó, bé, va, és igual. Jo que amb 9 anys jo ja anava per París.
3: Boníssim, Maria, boníssima, boníssima. Va, arribarem a les dues. Moment pel butlletí de les dues. Actualitzem la informació amb la que diuen és la nova potra salvaje d'aquesta selecció espanyola al Mundial 2026. És la graciosa de Quevedo. Damià, t'escoltem setmana vinent.
1: Sí, fins la setmana que ve.
3: T'estimem.
1: Gràcies igualment.
3: Seguim.

0: deliciosa, la vida es más sabrosa.
1: Són les dues.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. El Partit Popular reitera la petició d'eleccions després que s'hagi conegut la sentència del Tribunal Suprem pel cas Mascaretes, que condemna l'exministre de Transports José Luis Ábalos a 24 anys de presó, el seu exassessor Koldo García a 19 i l'empresari Víctor de Aldama a 4 anys i mig. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la situació política actual a Espanya és insostenible.
3: Las cloacas, el expresidente Zapatero, el hermano, la mujer, 11 ministerios bajo sospecha, las mordidas, las joyas, las amigas. Todo es una basura. Todo es una basura que ha ensuciado la vida pública de una forma completamente insostenible.
1: El ministre de Transports, Òscar Puente, també ha reaccionat, en aquest cas al seu compte d'X. El ministre ha ironitzat, assegurant que es tracta d'una sentència alliçonadora que demostra que, si es delinqueix, el perdó pot obrir camí. I encara als tribunals, la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, dona un pas més a la instrucció del cas i cita a declarar 12 testimonis, entre ells l'entorn familiar i la seva terapeuta. En concret, estan citades la parella de l'empresari i les germanes de l'acusat, Jonathan Andic, a més de l'actual conseller delegat de Mango, Toni Ruiz. La instructora

0: del govern Pedro Sánchez, qui ha concretat que el decret llei s'aprovarà en Consell de Ministres el proper dilluns.
1: Y por eso el próximo lunes vamos a renovar ese escudo social en la aprobación del Consejo de Ministros de un nuevo Real Decreto Ley. Y por tanto, como dije hace tres meses, lo digo hoy también, lo diremos el próximo lunes en la celebración de ese Consejo de Ministros, ninguna familia, ninguna empresa, ningún autónomo, nadie va a quedar desprotegido ante los efectos de la guerra de Irán.
0: I és que la guerra a l'Iran ha portat més incertesa per les pimes, que han vist com es dispara el preu del combustible i el de les matèries primeres. Cristina Martín.
2: Les empreses petites i mitjanes van acabar 2025 amb una situació d'estancament i el nou context geopolític marcat per la guerra a l'Orient Mitjà no les està ajudant, especialment pel que fa als costos energètics, tal com alerta la presidenta de Cepime, Ángela de Miguel.
3: El alto precio del petróleo y la volatilidad del gas natural generan un entorno inestable para esa planificación empresarial. Desde Cepime lo que estamos advirtiendo es que este factor puede volver a tensionar los costes que ya están muy tensionados en los próximos trimestres.
2: Un condicionant que pot afectar més les empreses industrials, més intensives en energia i molt presents a Catalunya. Cepime també lamenta l'augment d'altres despeses per a les pimes en els últims anys i critica, sobretot, la pujada dels costos laborals.
0: I mentrestant repunta la contaminació de l'aire a Catalunya. Segons el darrer informe d'Ecologistes en Acció, les àrees urbanes de Barcelona i el Vallès Baix Llobregat van registrar els nivells més alts de partícules contaminants. Durant el 2025, 4,8 milions de catalans van estar exposats a una contaminació que excedeix els límits aprovats per la Unió Europea per al 2030. Les causes? El canvi climàtic i l'augment de combustió de petroli. I tot i que durant l'any passat van millorar els nivells de les partícules en suspensió i el diòxid de nitrogen empitjoren els d'ozó, sobretot a l'interior. Les comarques de Girona, la Plana de Vic, la Catalunya Central, Ponent o el Pirineu i Prepirineu. Miguel Ceballos, coordinador de l'informe.
4: El interior de Catalunya se ve muy afectado por las emisiones de contaminante que se producen en el área metropolitana y que se trasladan arrastradas por los vientos en verano hacia el interior de Catalunya en forma de ozono, dando lugar, por lo tanto, a que el conjunto de la población catalana durante el año pasado se haya visto expuesto a niveles de contaminación que exceden.
0: La Policia Nacional adverteix que cada vegada més els traficants de marihuana opten per fer plantacions indoor més petites perquè en cas de ser detectades tenen menys pèrdues. Ho expliquen després de confiscar 600 plantes de cannabis a una plantació interior a Ulldecona. Judit Huerta.
5: Han detingut també una persona que era l'encarregada de la vigilància i la protecció de la nau on hi havia les plantes. Era en un polígon industrial i agrícola en desús als afores de la localitat d'Ulldecona. Aquesta zona es caracteritza per la baixa densitat de població i un trànsit escàs de persones i vehicles, facilitant així la seva discreció. En el registre, a banda de les 600 plantes de marihuana, també s'ha confiscat nombrós material tècnic per al seu cultiu, valorat en diversos milers d'euros. La llum i energia de la nau estava enganxada il·legalment al subministrament elèctric i el total defraudat a la companyia elèctrica puja a uns 44.000 euros aproximadament.
0: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
6: Ràdio 4.

0: Les 2:06, segona hora de Xavi Fornia a Ràdio 4, amb la Marta Inglés al control i el Joel Sevilla a la producció. Bé, Maria García Coll, ja saps que vivim en una època en què moltes parelles no se separen perquè hagin deixat d'estimar-se, sinó perquè ja no els queda energia per cuidar la relació. Jo ho hem parlat aquí molt amb l'Arantxa Coca, moltes vegades, ens ha portat molts estudis, ho hem analitzat prou a fons. Hi ha molts temes aquí. Està, per un costat està la pressió laboral, la criança, les dificultats econòmiques, la hiperconnexió, molt interessant això també, o la manca de temps, que han convertit aquest vincle de parella en una altra responsabilitat més.
1: I el resultat de tot això és un fenomen que alguns terapeutes ja descriuen com el burnout relacional, cremar-se dins la parella, menys complicitat,

0: Felicitat, menys desig, menys relació de viure junts i més viure en mode supervivència. La gran pregunta és si aquest desgast és irreversible, si quan arriba aquest punt ja no es pot fer res i l'amor fa temps que ha marxat, o si podem arreglar-ho.
1: Parlem amb la pedagoga conflictòloga experta en sistemes relacionals, màster en resolució de conflictes, Carlota Pallàs. Molt bona tarda, què tal?
2: Molt bona tarda. Encantada d'estar amb vosaltres.
1: És un plaer escoltar-te. Moltes gràcies. Uf, quin tema. A veure per on comencem, perquè, clar, estem parlant massa de desamor, potser quan en realitat moltes parelles, Carlota, el pateixen, el que estan patint és esgotament. Estem diagnosticant malament el problema?
2: Sí, jo crec que sí. Hi ha una part que s'està dient desamor, i hi ha una part d'esgotament, molts cops, sí.
1: Clar, diem desamor i realment és esgotament. Com es diferencia un burnout, Carlota, un burnout de parella, d'una relació que senzillament ja s'ha acabat? Quin és el senyal que ho canvia tot?
2: A veure, el burnout, la evidència que tenen les parts és que s'ha acabat tot. Normalment quan venen a consulta, que venen amb burnouts profuns, és aquesta és la darrera oportunitat. Vale? Però es volen donar una oportunitat. I aquesta és la força per la que juguem. El burnout és diferent amb una crisi. Vull fer aquest incís, perquè la crisi és un conflicte que hi ha en un moment donat que s'acota amb un temps i saps el que ha passat. Quan hi ha un burnout, hi ha hagut tantes crisis no resoltes, tants conflictes no resolts, que s'ha tenyit tota la relació d'aquesta negativitat que s'ha acumulat amb actituds i amb accions agressives i no respectuoses, que ja no saben ni per on ve el problema.
1: Yeah.
2: Hi ha com una nebulosa.
1: I ja tot et sembla malament, ja tot et fa ràbia, ja és insuportable, sí, qualsevol cosa que faci l'altra. Deies ara, m'han vingut moltes a les consultes amb les darreres oportunitats. D'aquestes darreres oportunitats, Carlota, quantes acaben bé?
2: Bueno, jo diria que acaben més bé que, bueno, acaben bé o acaben... A veure, el tema és que acabin sempre bé. Si segueixen la relació o no la segueixen.
1: Aquest és el tema, això dic.
2: Vale.
1: I d'aquestes parelles que venen amb aquesta és la darrera oportunitat, quantes realment acaben, o sigui, segueixen?
2: Sí, jo crec que seria un 70, que al final segueixen, eh? Mm. Perquè esclareixen quin ha estat el seu problema o quin ha estat el conflicte. I el tema és que trobin la força per solucionar-ho. Per exemple, si és un tema de diners, vale? D'un tema econòmic, que un guanya més que l'altre i això ha repercutit a que hi hagi pues, un represàlies perquè tu no guanyes suficient, perquè no sé què, per exemple, no pagues suficientment coses, i això ha anat acumulant el conflicte, s'ha anat fent gran, i al final ha repercutit a moltes altres coses. Vale? Quan ells saben que aquest és el problema, es posa sobre la taula i diu, bueno, el voleu resoldre o no voleu resoldre? Llavors, quan aclareixen el problema, si realment volen estar junts, el poden resoldre, m'explico? I normalment les persones que venen a consulta és perquè tenen intenció d'estar junts o de salvar la seva relació.
0: Hi ha un moment en què la rutina a vegades deixa de ser una estabilitat, un control, i ja ens resignem a viure això? O sigui, és el que ens ha tocat i ja és així. Vull dir, no lluitem per això?
2: I tant. N'està ple. N'està ple, n'està ple de persones que estan en una relació per postar sols, per estabilitat econòmica, per tranquil·litat, perquè normalment nosaltres tenim aquest... O sigui, és que socialment estem predisposats amb això. Uh-huh. Perquè nosaltres dicen, más vale pajar un mano que siento volando, per exemple. O també veiem l'estabilitat i la tranquil·litat en una relació com el benestar, no? Vull dir, quan tu no vols... canviar aquella relació, una esforçada per relació. Com que ja estic amb aquesta persona, ja m'està bé.
1: Clar. Moltes vegades també, i tu comentaves abans, Carlota, que es pot confondre una mala ratxa, una mala època, no? On potser no acabes de ser ben bé tu, o les teves reaccions moltes vegades estan fora de lloc, però és això, és puntual, per circumstàncies, per moltes, i ben diferents. No confondre amb un canvi real de la persona o de les persones, no? Que ja vulguin coses extremadament diferents, que ja la mirada sigui incompatible i que l'estructura de vida, diguem, ja no encaixi, no?
2: Clar, això ja és una diferència de perspectives i de valors. Però això molts cops nosaltres, quan ens enamorem, no... hi ha persones que no són tan compatibles com sembla, no? A nivell de valors o a nivells de proposta de vida o de projecte de vida. Però amb l'enamorament tens tanta il·lusió d'estar amb aquella persona que no et dones compte. I després, al llarg del temps, quan ja passes amb una fase de desenvolupament de la relació, et comences a adonar que tens distància. I això, com la Maria ara remarcava, diu, què passa? Aquesta distància no la volem veure i ens quedem estables, ens quedem aquí. No tenim grans conflictes, però estem retenint una relació de falsa tranquil·litat, no? Però per aquelles parelles que veus que estan, bueno, que sobreviuen amb la relació, que es conformen amb aquella relació. Mm-hmm. No hi ha tantes parelles satisfetes amb una relació. La majoria,
1: sí.
2: De les parelles que estan juntes, només el 33% diuen que estan satisfetes amb la seva relació.
1: És molt poc, eh?
2: Els altres sobreviuen.
1: Sí. No, i això
2: per
1: que deies...
2: Per sols...
1: Dels primers moments, no? De quan coneixes a la persona, les primeres cites, quan estàs enamorada, enamorat, tot allò de no parlar bé les coses, almenys el que tu vols o el que voldries en un present futur estructural, important, no? Perquè no sé què penses tu, quan mal ha fet la mítica frase de polos opuestos se atraen? És que jo he tingut sempre la teoria de que sí, polos opuestos se atraen, però no funcionen. Se atraen per un rato.
2: A veure, vale. Sí, bueno, tots tenim el ser humà curiós. I tot el que sigui diferent amb ell li provoca la curiositat, no? Però polos opuestos s'atraen, sí, es poden atraure, però que les relacions funcionin quan hi ha valors i projectes de vida molt diferents, jo veig molt difícil, perquè al final necessites espais en comú. Avui ho comentava també en un altre programa. El tema és tindre punts en comú i diferències que a mi em sumin.
1: Sí, però no poden ser, però les diferències no poden ser tan estructurals. Han de ser...
2: No, clar que no. Bueno, clar que no.
1: Molt secundàries.
2: Per exemple, exacte, per exemple, una persona que és superorganitzada, rigorosa, i l'altra no és tan dintre de la parella, pues el que no és tan rigorós i tan organitzat es pot aprofitar d'allò, o sigui, l'enriquirà la diferència. Sí. Però no pels oposats. No és que tu vulguis el teu projecte de vida sigui ser... missioner a l'Índia i jo vulgui ser economista a Barcelona.
1: Clar.
2: Vull dir, aquí sí que... A veure com us ho feu, tot això.
1: Sí, o voler no ser pare o mare, tenir-ho molt clar, no?
2: I
1: l'altre sí.
2: Hombre.
1: Clar, però això no es parla, a vegades.
2: Xavi, tu deies molt, molt bé ara. S'ha de parlar a l'inici. S'ha de tenir un espai, encara que estiguis enamorat, un espai d'objectivitat. Mm. De veure aquelles diferències amb aquella persona. Perquè jo m'he trobat parelles que s'han separat perquè... han començat una relació amb 32 i s'han separat amb 40 perquè va ser els 38 que ens van dir que no volien ser pares i mentre intenten adaptar, un intenta convèncer l'altre, l'altre i no sé què, i al final les posicions es foren superrígides i persones que m'han dit és que he perdut el temps aquí perquè no s'ha parlat.
0: Clar, no sé si avui es trenca abans... Perdó, Cristina.
2: Carlota.
0: Una relació... Carlota, perdó. Una relació perquè tenim menys tolerància a la frustració o perquè ja no estem disposats a aguantar a vegades alguna cosa que no ens fa feliç, però coses petites, és a dir, que abans potser s'aguantava més perquè s'havia d'aguantar i ara ja no tolerem moltes coses que potser són coses que quan estàs enamorat d'una persona has d'entendre o has d'acceptar.
2: Sí, Maria, aquí estàs parlant dues coses molt importants, ¿vale? Hi ha una part que jo crec que és molt bona, que ara en les parelles, ja quan et falten el respecte, ja estem molt més sensibles a que no ens el faltin, no? I diem, punto, fins a que hem arribat. Hi ha unes línies vermelles, ¿vale? Jo sempre dic que s'ha de dormir amb la Carta dels Drets Humans sota el coixí. Quan hi passen això, ja fora una relació, dic jo, és la meva opinió. Però hi ha una altra part que... Disney i Hollywood ens han fet molt de mal, perquè ens ha ensenyat que les relacions aquelles que són les que han de ser són les que hi ha passió, les que hi ha sempre detalls, en riquesa per part de les dues parts que només fan que donar, també donar el tema material, que vius amb una burbuja, que tot és ideal, i hi ha persones que entren amb aquesta concepció, perquè això és el que ens han vengut els mitjans. I arribem a una relació pensant que si no és això... no serveix. I el nostre nivell de frustració, clar que passa. És que és molt gran, perquè aquestes relacions no existeixen.
1: I les xarxes.
2: I les xarxes.
1: Xarxes, que ens fan creure que totes les altres parelles són més felices, no? Més apassionades del que realment són. I si no són parelles, si no són persones que aspirem, potser, no?, a agradar, ostres, és tot molt superficial, no?
2: Exacte, és que has de ser superguapo, superintel·ligent, comprensiva, cuina bé... Clar, és que tot ha de ser ideal. Bueno, i l'altra persona per què ve a mi? Ha de vindre a sumar-me, no? Igual l'ha de portar, no? Vull dir, que és això, que ens ha fet molt de mal. Per això tenim molt un grau de frustració molt petit, perquè anem amb ideals molt exigents de la relació.
1: Sí.
2: No, anem exigint molt.
1: I que ho hem comentat aquí més d'un cop també, que fa anys, no massa anys, no fa tant, els famosos eren els que estaven davant d'una càmera, ja sigui al cinema, uh-huh, no?, o als mitjans de comunicació, els que ens dedicàvem a això, bàsicament. Ara pot ser famós tothom amb un mòbil. Tothom, uh-huh, vol ser famós, de fet, uh-huh, influencer o fer-se famós.
2: Sí.
1: Tenir seguidors.
2: Sí, sí.
1: I després, fa anys i no massa anys, la gent que estava, que tenia un cos, diguéssim, més fort, o eren els que es dedicaven a l'esport, eren esportistes, no? En general, uh-huh, la gent tenia cossos, diguéssim, normatius, normals, doncs algú més prim, uh-huh, l'altre més tal, però aquests cossos que veiem ara, que sembla que o estàs más fuerte que el vinagre, acero para los barcos, o no ets ningú, o no atrauràs, sí, a ningú, és una cosa realment brutal,
2: Sí, i això se'n va a les relacions.
1: Clar.
2: O sigui, qui tindrà la relació és el noi o la noia més guapa, amb millor cos, amb no sé què, com si fos tot això la relació. Això és una part, que és l'atracció, però del que tu t'enamores realment i el que tu sumes realment és la personalitat, clar, és el que et donarà aquella persona, el que et sumarà a tu, el que t'ajudarà, el que us ajudareu conjuntament a superar crisis que tindreu, us enriquireu, us ajudareu amb les vostres carreres. És això un equip, i això no t'ho dona un físic.
0: I és normal,
2: que està extrapolant.
0: I és normal, mira, també tenir crisis amb la parella, no? Vull dir que a vegades... És, o sigui, tenir un moment en el que no pots estar sempre al 100%.
2: A veure, això és l'altre mite, que ens venen el que et diu les xarxes. O sigui, la relació és de ser feliç 24/7. Com? 24 hores, 7 dies? És impossible. Perquè les relacions felices creixen a través del conflicte. El que la diferència amb l'altre, amb les parelles que no són felices, és que no saben gestionar. Però els que gestionen un conflicte, el saben fer, creen eines, habilitats i creen acords de com gestionar aquell conflicte, que sigui sempre amb respecte, amb comunicació, en algun moment deixar anar. Quan tot això es parla, això és una relació de veritat. I tenen conflictes, però estan creixent amb el conflicte. I es trobaran en crisis com tothom, però és la manera com la gestiona. És que el conflicte és necessari per créixer.
1: Interessant aquest punt, I després, Carlota, els fills uneixen la parella o són el moment en què moltes relacions també entren en el seu període més crític? Perquè tinc la sensació que a vegades es tenen fills com per solucionar algun problema real, profund, de la parella. I no pot haver-hi drama més gros que aquest, sobretot per aquest pobre nadó, no?, que està arribant al món.
2: Anem per parts. Sí, els fills són un moment de crisi molt fort, ¿vale? Perquè... És una entrada més d'un ser superimportant en sistema. I el sistema, que és la parella, s'ha de reorganitzar. Vale? A més, a partir d'aquí, pensa que la dona i l'home no ho viuen de la mateixa manera. Molts cops l'home es veu amenaçat pel bebè, perquè la mare l'atenció la posa sobre aquest bebè, però no per una cosa neurològica, no parlo perquè sigui de gènere, A veure, també pot haver homes que s'aboquin molt al nadó i pugui tenir l'altra part. Ja. Però la dona, neurològicament, i perquè dona el pit, i perquè ja entra, fa el vincle ja perquè té un embaràs molt més fort. I una de les parts ja comença que es troba com esclosa d'allà. Vale. Llavors, aquesta és una part crisi important. Jo he portat parelles que una de les cases ha estat que entra el nou membre, que és el nadó, que és preciós i estupendo i el estima tothom, però la reestructura, no? I una separació quan acaba de néixer una criatura, normalment les persones ho veuen com un gran fracàs. Sempre volen fer intent de recuperar aquella relació. Vale? O sigui que és un moment que és de crisi molt forta, però també que si es reestructura pot anar molt bé. I després les parelles que tenen mitificat, perquè també ens donen la maternitat i la paternitat, està mitificada. Tampoc ens expliquen que hi ha una part que és de molta dedicació, de deixar una part de tu, etcètera, etcètera. Llavors, està metificat i va, ah, mira, tenim un fill i llavors amb aquesta persona ja estaré unida per sempre. Clar, si això acaba amb separació, i amb separació dolenta, perquè jo porto separacions, però amb consciència, perquè portin una copaternitat responsable, i ho treballen, però si no és així i estan en baralla contínua, imagina la criatura, perquè uns pares separats poden ser feliços i el nano també, però tot depèn de com portis aquesta separació, perquè no hi ha res pitjor que pares junts i barallant-se tot el dia.
1: Clar.
2: Per la criatura a nivell emocional, psicològic i físic, perquè provoca uns nivells de cortisol molt alts per la criatura, i a més està prenent un model de tenir parella, després que et replicarà.
1: Ja, clar.
2: O sigui que seria, no és el millor, clar, tenir un fill per unir una parella.
1: Ara es fa amb els gossos, també, ara es fa molt amb els gossos.
0: Ah, sí. De totes les grans mentides o mites que hem dit, quina és la que diries que repeteix més o que fa més mal a les parelles, la que més et trobes, que venen a consulta amb aquesta i diuen, mira, és que nosaltres ens pensàvem que això seria d'aquesta manera i estem veient que no?
2: La idealització de la relació a l'inici. Aquest és un gran problema. Disney Hollywood és un gran problema. Perquè hi ha aquesta felicitat de com si no funciona la relació sumem feliç 24/7, no val aquesta relació. Aquest és el mite.
1: Hi ha parelles que confonen pau amb indiferència? Perquè com es pot detectar que el silenci ja no és tranquil·litat, sinó distància?
2: Hombre, es talla en gabinet.
1: Sí.
2: Es talla en gabinet. Perquè hi ha una tensió continguda increïble. Però clar, què passa? Que hi ha parelles que com caigui qui caigui han d'estar juntes, encara que no es puguin ni veure, què fan? Com a defensa, com a autodefensa, s'allunyen i no es comuniquen. I és quan hi ha la indiferència.
1: Terrible.
2: És un estat de molt estrès per ells i si tenen criatures, per les criatures.
1: I en aquests casos, quan un dels dos diu, escolta, i si obrim la relació, què? Que és que jo he conegut alguns casos d'aquests, no de, que, uh-huh. que des de l'inici ells pensaven així, de dir, escolta, parella oberta, des de l'inici, que als dos uh-huh. els hi agradava aquesta idea, sinó que un dels dos ho ha proposat com per també salvar la relació i no ha acabat mai bé. Jo no conec a ningú que ho hagi acabat bé, però bé, no sé, suposo que t'ho has vist molt més.
2: Bueno, a veure, també pensa que quan s'està en aquesta situació les persones volen salvar la seva relació.
1: Clar.
2: El que passa que no saben com. I llavors diuen, doncs, bueno, obrim la relació, com podria ser, doncs, escolta, cap de setmana sí, cap de setmana no, o deixo sortir tots els dijous amb els amics,
1: yeah.
2: o jo surto també els dissabtes. Al final es creen estratègies per sostenir allò. Però clar, quan més estratègies i més relacions comences a tenir fora, quan una casa no et funciona, comences a encara agafar més distància. I penses, ostres, em val la pena estar amb aquesta persona?
1: Sí, sí.
2: Comença, hi ha un procés viu, perquè les relacions i les persones són vives.
1: Doncs estaríem hores aquí parlant amb la Carlota Pallàs.
0: Sí, és
1: la
0: molt
1: veritat,
0: interessant
1: eh?
0: I molt del dia a dia, no, també?
1: Sí, sí, d'actualitat total i tan orgànic i tan... I ho expliques tan bé, Carlota, que clar, és aquí...
2: Gràcies.
1: Estem embobau. Doncs hem de donar pas a la informació. Gràcies per ser-hi, Carlota.
2: A vosaltres per convidar-me.
1: Una abraçada
2: als dos.
1: Molt gran, molt gran.
2: Adéu. Merci, adéu.
1: El burnout relacionat, el que de tota la vida és estar cremat amb la parella.
0: Sí, sí, ho estem veient molt, no?
1: Molt,
0: i aquesta
1: molt,
0: perfecció, les xarxes, que tot està perfecte, tot està bé, i no, realment no és així, no és així.
1: És que això de les xarxes, de veritat, ja sé que soc molt pesat moltes vegades, però és que sembla ara mateix un dels punts a analitzar més i a tractar més i de millor manera per part de les autoritats. Perquè és que... És veritat, no t'has adonat d'això, tu? Ho has pensat algun cop? És veritat. Ara la gent vol tenir físic de persona que es dedica a ser esportista professional.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Potser
0: sí,
1: són dentistes, o és
0: sí.
1: professor, o és...
0: I la pressió que tens, no, també, per tot això? O sigui, una pressió que et poses, t'autoimposa
1: sí,
0: tu mateix
1: sí, sí,
0: i t'imposa a tothom perquè tinguis aquest cos que no pots tenir, que no pots tenir.
1: Sí, sí.
0: Però
1: i tenir
0: és molt
1: seguidors.
0: Difícil mantenir. Sí, home, clar.
1: I ser conegut.
0: Sí, sí, és l'objectiu de tothom, és l'objectiu de tothom.
1: Però que potser ets, jo què sé...
0: Peixater.
1: Sí, sí, vostè... però vol ser famós. O sigui, és una cosa que fa 10 anys, no, vull dir, el famós
0: ara,
1: el que, o el futbolista, o l'actriu, o la presentadora de la tele, sí, la coneixerà la gent perquè té una càmera davant i milions d'espectadors.
0: No, però clar, tothom té una càmera.
1: Clar, és que aquest és el tema. Aquest és el tema, sí. Ah, bé, això ja és un altre meló. Aquest és un altre zoom, diferent.
0: Sí, també, és interessant.
1: Arribem a 2:45, a l'edició migdia, per actualitzar la informació que ve carregadíssima. Ho hem avançat fa uns minuts. Cas Mascaretes. El Suprem condemna l'exministre Ábalos a 24 anys de presó i a Koldo García a 19. I tu diràs, i el comissionista Víctor de Aldama? Doncs el condemnen a 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè ha col·laborat amb la justícia. Així que
0: ara
1: ens ho amplien les companyes, els companys dels serveis informatius i moltes més coses. I després tenim Alberto Montes i parlarem amb el director de cinema Beda d'Ocampo d'una pel·lícula anomenada Antes de l'amor, que té una pinta...
0: Amb el Roberto Enrique.
1: Que pot anar d'això també, del que hem parlat amb la Carlota, de burnout de parella. Seguim. Arribem a l'edició migdia amb una cançó que t'agrada.
0: Sí, m'agrada molt aquesta cançó. I també en tinc més, d'aquest estil, ja en posarem alguna més. Mala gent.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. La trama de les mascaretes ja té sentència. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, a 24 anys de presó i el seu exassessor, Koldo García, 19 anys, per una xarxa de comissions il·legals vinculada a contractes públics durant la pandèmia. La sentència conclou que tots dos van formar part d'una organització criminal que es va aprofitar de l'emergència sanitària per obtenir beneficis econòmics. L'empresari Víctor de Aldama, considerat una peça clau de la trama, ha estat condemnat a 4 anys i mig, però evitarà la presó gràcies a la seva col·laboració amb la justícia.
2: Ha demostrado que bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Entonces,
3: digo, Ábalos y Koldo.
2: Yo no voy a opinar sobre Ábalos y Koldo, digo que espero que lo que
3: sí, con la
2: si me habléis todos a la vez no puedo hablar. Sí.
0: Una resolució històrica ja ferma que sacseja l'escenari polític i també judicial i que pot marcar el futur d'altres causes relacionades amb el cas. Salutacions d'en José Gil i la Irene Moreno a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vacas a control central. I Catalunya afronta avui la jornada més crítica de l'onada de calor. Per conèixer la previsió i l'evolució de les temperatures, connectem amb el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, Sergi Lores.
4: Enguany, l'estiu s'ha estrenat amb ganes i amb una onada de calor que avui arriba al seu pic amb un ambient tòrrid a tot arreu. I és que la matinada ha estat d'insomni. Tret del Pirineu, la nit ha estat tropical i tòrrida a punts a la costa, on no s'ha baixat dels 25 graus. Paciència, perquè les nits continuaran càlides i sufocants durant tota la setmana i tòrrides cap a la costa. A aquesta hora, els avisos per calor intensa o extrema s'estenen per gairebé tota Catalunya. Avui la temperatura puja i la calor arribarà al seu punt màxim. A la costa festejarà els 30 a 34 graus i a moltes poblacions de l'interior, Pirineu i Prepirineu, s'assoliran els 40 graus. A la Conca de Tremp, a Ponent i a l'interior de l'Ebre, arribaran els 42 graus. Són valors fins a 13 graus superiors als habituals. L'onada de calor ens acompanyarà fins Sant Joan, amb una temperatura que, malgrat reculi una mica, encara assolirà els 36 a 38 graus a l'interior i els 40 graus a Ponent entre demà i dimecres. A finals de setmana, els termòmetres baixaran una miqueta més, però l'ambient es mantindrà molt calorós, amb màximes de 34 a 39 graus a l'interior i amb molta xafogor a la costa.
0: Gràcies, Sergi. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha força problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista del Maresme, la C32, està tallada a Mataró en sentit Girona per un accident. Això provoca 2 quilòmetres de retenció des d'Argentona. La C58 i la C33 i a l'antitud i aturades entre Montcada i Reixac i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. La C17 i a retencions de Parets a Mollet del Vallès en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 i a retencions entre Santa Coloma Gramenet i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. La B30, lateral de la P7 i a l'antitud i aturades entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sobretot en sentit Girona. La C25 a l'eix transversal hi ha un carril tallat a Santa Coloma de Farners en sentit Lleida per un vehicle variat i això provoca intensitat. També destacarem l'autopista AP7 perquè hi ha uns 13 quilòmetres de retenció de Granollers a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident que hi ha hagut i que talla 2 carrils. A més, la mateixa AP7 hi ha retencions al llarg de 5 quilòmetres entre Cerdanyola i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt, a la B20 hi ha retencions entre Esplugues i Horta en sentit Besòs i entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral la B10 i a retencions de Zona Franca a la Barceloneta i d'Esnedrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i d'Esnedrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Passen 3 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Condemnat l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, a 24 anys de presó per la contractació irregular de material sanitari durant la pandèmia, el Tribunal Suprem conclou que va formar un entramat criminal amb el seu exassessor Koldo García, condemnat a 18 i a 19 anys, i el comissionista Víctor d'Aldama, qui per contra podrà eludir la presó. Núria Alcalà, bona tarda.
6: Bona tarda. La sentència adoptada per unanimitat manté que tots tres van constituir una organització amb rols repartits i complementaris destinada a cobrar mossegades amb la compra de material sanitari sanitària, en concret la resolució veu aprovada l'adjudicació irregular del contracte de compra de 13 milions de mascaretes a les empreses públiques Puertos del Estado i Adif. L'adjudicatària, una empresa vinculada a l'empresari Víctor Daldama, considerat comissionista de la trama. Segons la sentència, aquesta transacció li hauria suposat a Ábalos una remuneració mensual de 10.000 euros per a les seves despeses fixes. Els magistrats remarquen que tots tres van veure una oportunitat d'enriquir-se i van aprofitar el càrrec d'Ábalos al govern i al PSOE per afavorir aquestes contractacions a canvi del corresponent benefici econòmic. La influència d'Ábalos també es va concretar, per exemple, la contractació de la seva exparella, Jessica Rodríguez, i l'exmiss, Clàudia Montes, a empreses públiques. La sentència destaca el greu deteriorament de la confiança ciutadana que suposen casos com aquest i la seva incidència en l'estructura democràtica de l'Estat. Ábalos, qui va ser la mà dreta del president Pedro Sánchez, ha estat condemnat a 24 anys i 3 mesos de presó, 19 anys i 8 mesos en el cas de Koldo García, mentre l'empresari Víctor de Aldama ha estat condemnat a 4 anys i mig, però eludirà la presó en considerar el tribunal que va col·laborar amb la justícia. Ho farà, però, amb unes condicions: no delinquir, presentar un informe semestral d'activitats i fer un any de treballs en benefici de la comunitat.
0: Gràcies, Núria. Doncs la publicació de la sentència ha aixecat les reaccions de pràcticament tots els partits polítics, la més contundent, les del PP i Vox. Ambdues formacions reclamen la dimissió de Sánchez i la convocatòria d'eleccions. La repassem amb la Lorena Enns. Lorena, bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, assegura que la sentència és una condemna al govern de Pedro Sánchez, que acumula, va anunciar, una quinzena de causes judicials. Per Feijóo, la justícia ja ha dit la seva. Ara és el torn de les conseqüències polítiques.
8: És indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno. Es insostenible para sus socios, pero sobre todo es insoportable para los españoles.
7: Des de Vox acusen Sánchez d'alliberar una màfia criminal i exigeixen també la seva dimissió. Pel que fa als socis de la coalició, Sumar insta el PSOE a netejar el partit per deixar de ser una llosa pel govern progressista. Aina Vidal, però, ha posat el focus en la condemna d'Aldama.
9: Es inaudito que un pijo mafioso, sin escrúpulos, a día de hoy se vaya de rositas a la calle.
7: El cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, veu la llibertat d'Aldama com un missatge a l'Aire 10 i altres investigats. El portaveu republicà al Congrés qüestiona que l'empresari s'escapi de la presó. Això sí, envia un missatge d'alerta a Sánchez. Governar és legislar, diu, no resistir. El govern central i el socialisme, a la seva banda, posen el crit al cel per la sentència. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha ironitzat assegurant que es tracta d'una sentència alliçonadora que demostra que si es delinqueix, el perdó pot obrir camí. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha qüestionat al seu compte d'X que Aldama eviti la presó, malgrat ser el corruptor de la trama.
0: Bé, abans de conèixer la sentència de les mascaretes, el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta per expedientar Juan Carlos Peinado, el jutge que ha enviat a judici Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La comissió permanent del màxim òrgan de govern dels jutges creu que Peinado podria haver comès una falta greu per dir, en la seva interlocutòria, que els policies que escorten Gómez podrien ajudar-la a fugir del país, Elena Pérez.
10: Hi ha hagut 4 vots a favor d'ordenar investigar Peinado, 4 en contra, i finalment ha desempatat el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. Ara serà l'anomenat promotor de l'acció disciplinària de l'òrgan l'encarregat d'estudiar si Peinado ha incorregut en una falta greu de consideració i un excés o abús d'autoritat. La ministra portaveu, Elma Saiz, confia en el criteri d'aquest òrgan superior.
11: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende.
10: Hi ha hagut un vot particular dels 4 magistrats considerats conservadors. Aquests creuen que la resolució on Peinado assenyala els policies només es pot revisar per la via ordinària dels recursos, és a dir, a través de l'Audiència Provincial de Madrid, i que no és competència, per tant, del Consell. Laura García, portaveu del sindicat majoritari de la policia Jupol, ha dit al Café Idees de Ràdio 4 que ells no valoren les mesures cautelars imposades pel jutge, però sí que critiquen la desconfiança cap als agents.
12: No suena a ciencia ficción que esos escoltas vayan a ajudar a Begoña Gómez a una supuesta fuga.
10: A tot això, el jutge Peinado ha citat Begoña Gómez el dimecres a les 6 de la tarda perquè entregui el passaport. També la seva assessora, Cristina Álvarez. Just el dimecres, el president del govern compareixerà al Congrés per donar explicacions als diferents casos de corrupció que esquitxen al PSOE.
1: Edició migdia.
0: Ho dèiem en portada, la calor extrema posa avui a prova a Catalunya. L'onada de calor arriba al seu moment més intens després d'haver provocat ja prop d'un centenar d'assistències. Amb temperatures disparades i una revella de Sant Joan a tocar, els bombers reforcen el dispositiu i augmenten un 30% els efectius respecte a l'any passat, Maite Boada.
13: Des de Protecció Civil, la seva sotsdirectora adverteix a la població de la necessitat de beure aigua, fugir del sol directe i sobretot buscar refugis climàtics. També evitar tancar gossos dins els vehicles. En l'actual episodi, Imma Soler explica que els serveis d'emergència ja han fet un centenar d'assistències.
14: D'aquestes, la meitat aproximadament han requerit assistència presencial i les altres han pogut ser resoltes a través del 061.
13: Altes temperatures de manera continuada, baixa humitat relativa i vent de marinada amb ratxes de 30-40 km per hora poden complicar i molt la revetlla de Sant Joan. Els bombers Miqui López, Bravo 00 i inspector del cos.
15: Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
13: Santi Segala, cap de predicció, ha recordat que avui ens trobem al punt àlgid de l'episodi, però que les altes temperatures es mantindran fins a finals de juny.
0: Doncs davant d'aquesta situació, administracions i serveis d'emergència reforcen les mesures de protecció. L'Ajuntament de Girona, per exemple, amplia la xarxa de refugis climàtics per aquest estiu, Joan Sisquella.
16: Són més de 60 equipaments públics i privats climatitzats, 7 més que l'any passat, 9 parcs i jardins i 11 zones boscoses i itineraris on la temperatura és sensiblement més baixa. A més, les piscines tornen a ser accessibles de franc pels més vulnerables, coincidint amb pics de calor com l'actual. Gemma Martínez és la regidora de Serveis Ambientals.
17: Comptem amb la col·laboració un any més amb les piscines del GEC que s'obren en onada de calor, juntament amb les piscines municipals, per facilitar l'accés gratuït a persones grans, persones amb discapacitat i les seves persones acompanyants.
16: La previsió és que la xarxa de refugis climàtics estigui operativa fins a final d'agost. Entre les novetats hi ha les dependències del Servei d'Atenció a les Persones Grans, el Servei Municipal d'Ocupació, la sala d'espera de l'oficina del registre, l'estació Espai Jove, el Caixa Fòrum i també una oficina d'Endesa. A més, amplien horaris d'obertura 6 centres cívics, les biblioteques i els equipaments culturals municipals.
0: La calor ha coincidit també amb l'inici de les vacances dels infants. L'arribada d'aquestes vacances escolars obliga moltes famílies a buscar alternatives de conciliació amb els casals d'estiu com una de les opcions més habituals, Laura Hurtado.
18: Aquest matí han començat els casals, una jornada que a l'escola Sant Martí de Poblenou s'ha viscut amb nervis i emoció entre els infants. Una alternativa que permet a les famílies conciliar, però que suposa també una gran despesa econòmica.
19: Tinc moltes ganes de venir al casal, fer massa esports, jocs d'aigua i dijous anirem al Tibidabo.
20: Una mica de por que anava sola a la platja, però ara estic amb els meus companys i ja no tinc tants nervis.
21: Per conciliar una miqueta ens ho ha muntat fàcil. N'hem agafat un casal que estava a prop de casa.
22: No tens cap xarxa amb qui deixar-lo. És un preu que no és assequible per tothom.
18: Xavi Florido, responsable dels casals d'estiu a Fundesplai, defensa el seu valor pedagògic.
23: No és un moment escolar, és un espai on un temps on el lleure educatiu és el principal valor que tenim aquí. Creiem que és important perquè s'establir relacions i establir aprenentatges d'una forma diferent que es fa a l'escola.
18: El preu mitjà dels casals a Barcelona és de 150 euros per setmana.
0: En 3 minuts arribarem a 3:45 i marxem a l'exterior perquè el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha presentat la seva dimissió. Es confirma així el que era un secret a veus després de setmanes de rumors i de moviments interns al seu propi partit, el laborista, per forçar-lo a retirar-se. Ara s'obre un procés de primàries per triar el relleu i l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, és el millor posicionat. Pau Alemany, bona tarda.
24: Bona tarda. Starmer ha anunciat la seva dimissió des del número 10 de Downing Street a primera hora del matí.
25: I will resign as leader of the Labour Party.
24: En la compareixença ha tret pit de la seva gestió com a primer ministre del Regne Unit durant els 2 anys que ha estat al càrrec, però ha reconegut que no comptava amb el suport necessari entre els laboristes per afrontar els 2 anys que resten de legislatura. La política de retallades socials per equilibrar els comptes estatals o l'enduriment del discurs migratori li havien fet perdre popularitat, però la derrota a les eleccions municipals de principis de maig en favor de l'extrema dreta britànica ha estat el colp de gràcia perquè el seu partit li retirara el suport. Ara s'obre un procés de primàries que comença el 9 de juliol amb el nom d'Andy Burnham, exalcalde de Manchester, com a principal candidat per ser el nou primer ministre del Regne Unit.
0: I tornem a casa nostra perquè el diputat d'Esquerra i exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, defensa la legalitat dels contractes de la seva consultora amb l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 i els desvincula de qualsevol favor polític. Avui ha declarat com a investigat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Lourdes Gata, bona tarda.
2: Sí, Elena ha defensat que els serveis d'assessoria jurídica de la seva consultora Sinergia van ser reals i descarta que l'Ajuntament d'Altafulla el contractés, ha dit. Ho ha justificat com que no coneixia l'alcalde Félix Alonso, actual diputat de Sumar, i que no hi tenia cap vincle polític. L'exconseller Elena ha afegit que no exercia la política activa en el moment dels fets i que des de l'Ajuntament ningú el va avisar que els contractes menors que va formalitzar no es poguessin renovar automàticament. El TCJ l'investiga juntament amb l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, com a administradors de la consultora Sinergia. El jutge veu indicis d'un suposat fraccionament d'aquests contractes per evitar la licitació pública. Recorda que l'empresa va emetre 22 factures per valor de 25.000 euros, malgrat els informes desfavorables de la interventora municipal. El TCJ conclou que Joan Ignasi Elena no podia ser aliè a la normativa de contractació pública. Per això el considera, juntament amb Joan Herrera, cooperadors necessaris d'un presumpte delicte de prevaricació. Aquesta investigació es va iniciar als jutjats del Vendrell i se centra a l'època de l'alcaldia de Félix Alonso, qui està imputat al Tribunal Suprem perquè és diputat al Congrés i, per tant, aforat.
0: I la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, dona un pas més en la instrucció del cas i cita a declarar 12 testimonis, entre ells de l'entorn familiar i la seva terapeuta. En concret, estan citades la parella de l'empresari i les germanes de l'acusat, Jonathan Andic, a més de l'actual conseller delegat de Mango, Toni Ruiz. La instructora vol concretar el paper de la psicòloga familiar i la seva possible influència en el reclam de l'herència en vida d'Isaac Andic. D'altra banda, la jutgessa intenta obtenir de primera mà qualsevol detall de la caiguda de la muntanya de Collbató. Per aquest motiu, ha demanat a la policia científica una reconstrucció dels fets i la compareixença de dos agents de la unitat de muntanya dels Mossos. En aquesta resolució també demana que s'identifiqui els dos excursionistes que es van creuar amb Jonathan Andic el dia dels fets.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Desencallar gairebé el total dels expedients de regularització de migrants que s'acumulaven a Catalunya. El govern espanyol assegura que en només dos mesos ha resolt 47.600 tràmits pendents, una xifra que representa el 99,8%, Marc Esparza.
3: S'han tramitat 47.596 expedients en diferents procediments. 40.000 han estat d'arrelament i s'han fet en dos mesos, gràcies al reforç de personal, mentre que durant tot el 2025 s'havien fet 60.000. D'aquesta manera han aconseguit deixar a zero els tràmits que ja portaven més de 7 mesos acumulats per poder estar a punt pels més de 150.000 que arribaran amb el procés extraordinari de regularització. Carles Prieto, delegat del Govern a Catalunya, recorda que són expedients de persones que venen a Catalunya a treballar.
4: Parlem, per tant, de 4 persones que ara mateix han vist que han passat d'una situació administrativa irregular a una situació administrativa en la que poden residir i treballar legalment i, per tant, doncs, crec que són notícies realment molt positives pel conjunt de la ciutadania i pels objectius que aquest govern s'havia plantejat.
3: Dels expedients extraordinaris acumulats que s'han tramitat, 9 de cada 10 han estat favorables.
0: I els desnonaments per impagament de lloguer o la hipoteca s'han reduït gairebé la meitat durant el primer trimestre del 2026 a tot l'Estat. En concret, ho van fer un 45,4% en aquest període amb un total de 4.005, segons dades del Consell General del Poder Judicial, Àlex Eloi.
5: Sí, tot i aquesta davallada, Catalunya continua liderant el rànquing de desnonaments amb gairebé un de cada quatre a tot l'Estat. Més de la meitat van ser per impagament del lloguer i prop d'un 25% per deixar de pagar la hipoteca. Per aquesta darrera, la taxa és de 32 desnonaments per cada 100.000 habitants. Catalunya, a més, va liderar també les demandes per acomiadaments amb prop de 8.900, un 20% de les presentades al conjunt de l'Estat. A escala estatal es va registrar un increment del 3,5%.
6: 1%.
0: Per cert, el Consorci de la Mina ha executat avui 4 desallotjaments als blocs de la Rambla de Sant Adrià de Besòs després dels 3 que es van dur a terme dijous passat. D'aquests 3 habitatges desallotjats, 2 han tornat a ser ocupats, tots i els dispositius policials per evitar-ho. L'objectiu d'aquestes actuacions és recuperar uns pisos públics ocupats al 2017 per reubicar els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc al 2028. L'Antonio és un dels veïns desallotjats i demana poder quedar-s'hi.
7: Nos da miedo, la verdad, nos da miedo, porque no vamos a permitir que nos echen de nuestra vivienda, nosotros que somos vulnerables, para otras personas vulnerables, cuando nosotros ya estamos aquí casi 10 años. Que ayuden a esas personas también, claro está.
0: El sindicat d'habitatge ha denunciat el desplegament de la policia al barri en lloc de donar solucions habitacionals i aquest matí s'ha produït una protesta de veïns de la mina a la porta de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. El Ministeri de Cultura ha obert aquest dilluns la convocatòria del Bo Cultural Jove 2026, una ajuda de 400 euros destinada a joves que compleixen 18 anys. Com a novetat enguany, els diners també es podran destinar a la compra d'instruments musicals, material artístic o cursos culturals. Segons el ministre Ernest Urtasun, l'objectiu és facilitar l'accés a la cultura, fomentar també la creació artística entre els joves. En les primeres hores, el programa ha rebut prop de 10.000 sol·licituds.
8: ¿Por qué el bono cultural? Bueno, el bono cultural fundamentalmente porque no queremos que esa construcción ciudadana tuya como persona, como ciudadano libre y ciudadana libre que tienes que ser, dependa de tu renta, dependa de tu código postal, dependa de tus condiciones materiales de alrededor.
0: I el Festival d'Art Emergent Arnau inaugura aquest dijous la 15a edició a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, coincidint amb el seu 15è aniversari. El certamen creix tant en nombre d'artistes com d'espais participants i ofereix una 50ena d'exposicions amb més de 110 artistes emergents, Marta Urquín.
9: L'Associació de Galeries d'Art Contemporani organitza l'Arnau, un festival únic a l'Estat que des de fa 15 anys pren la temperatura a la creació emergent i jove i s'ha consolidat com a porta d'entrada al món professional. Una oportunitat per als artistes menors de 35 anys que durant tot l'estiu poden exposar les seves peces i fer-se un nom al sector. Pilar Cruz és la directora d'Arnau.
11: Per a molts és com la seva primera relació professional amb el món de l'art. I és l'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la carrera dels artistes estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional.
9: Aquest 15è aniversari el certamen creix amb 50 exposicions a càrrec de més de 110 artistes emergents. La programació es desplegarà en una 40ena de galeries d'art i d'espais independents i 5 institucions culturals de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat.
11: Aquesta edició és un rècord perquè és el nostre 15è aniversari i ho celebrem doblant el número d'artistes i d'espais participants.
9: L'Arnau, que se celebrarà del 25 de juny al 3 de setembre, comptarà enguany amb una major presència d'universitats, amb diverses activitats paral·leles i abordarà temes com les relacions multiespècie i amb l'entorn, l'explotació de recursos o les arts digitals.
0: José María Rubí, bona tarda.
12: Bona tarda, Eva.
0: Esports. La selecció argentina de futbol, vigent campiona del món, podria signar la seva classificació per la següent fase del Mundial 2026 si aquest vespre guanya a Àustria.
12: En l'últim dia de partits a la segona jornada de la fase de grups, Messi i companyia van aconseguir una golejada convincent en el seu debut contra l'Algèria i avui podrien tancar l'accés a les eliminatòries aconseguint una segona victòria. Serà el primer partit de dilluns des de les 7 de la tarda, hora nostra. De moment, el combinat sud-americà és dels que han ofert una millor imatge entre les principals candidates al títol. En tot cas, el seu tècnic Lionel Scaloni està convençut que les sorpreses, els sotracs que estan patint altres equips importants, no marcaran la resolució d'aquest campionat i tot acabarà tornant al seu lloc.
26: Jo crec que al final van estar, les grandes seleccions van estar ahí. Hay muchas, además, que pueden competir y van a estar sin ninguna duda que va a ser un Mundial difícil.
12: Per cert, Scaloni també ha parlat d'un dels temes de moda d'aquest Mundial, les pauses d'hidratació en cada partit, més enllà de les condicions meteorològiques que hi hagi, un fet que a la pràctica està convertint el futbol d'aquest campionat en un esport no de dues meitats, sinó de quatre quarts, i això condiciona el joc i la feina dels entrenadors.
26: Se hace un poco cortado el partido. Eso de cuatro tiempos parece, casi te diría que es real. Nosotros en el vestuario, en el entretiempo, tenemos 3 minutos para hablar con los jugadores. Entre que van y vuelven, 3 minutos y medio. Y ahí se para otros 3 minutos y medio. O sea que, pero bueno, se ha hecho y acá estamos para mandar.
12: De l'Argentina a França, altre dels favorits al títol que avui pot classificar-se ja pels 700 de final. Els d'Mbappé i companyia s'enfrontaran a l'Iraq a partir de les 11 de la nit i, com en el cas de l'Albiceleste, un segon triomf els aplanaria el camí. S'està produint aquestes setmanes un curiós intercanvi de floretes entre la concentració del combinat gal i la d'Espanya arran de qui és suposadament més favorit. En aquest sentit, la darrera veu ha estat la del seleccionador francès Didier Deschamps.
6: Ells
12: estan bé, ells són els favorits, deixaven el francès, i respecte a l'opció de revenja, després de la darrera Eurocopa, Deschamps deia que ell no hi creu en això i que ja es veurà si es tornen a trobar. I rematava, parlant de Lamin, que si l'atacant del Barça està al 100%, Espanya és millor perquè ell marca les diferències. Els altres dos partits d'aquest dia 12 de Mundial de Futbol seran el Noruega-Senegal des de les 2 de la matinada i l'Algèria-Jordània, que començarà a les 5.
0: Per la seva banda, la selecció espanyola ja és virtualment classificada per a les eliminatòries del Campionat del Món després de la golejada per 4-0 davant l'Aràbia Saudita.
12: Imatge molt millorada dels de Luis de la Fuente respecte al debut amb l'empat contra Cap Verd. Es van notar els canvis, es va notar un ritme molt més alt des de l'inici del partit. Va jugar 45 minuts Lamine Yamal, va fer un gol, el primer, no va deixar de desequilibrar, i amb el 3-0 amb què es va arribar al descans, el seleccionador va decidir pensar en el futur.
10: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer, seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente. Pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo.
12: Escoltem també el davanter del Barça, encantat amb el seu partit, però sobretot amb el fet que ahir sí es va poder comprovar el veritable nivell de l'equip nacional.
13: Rodríguez, Balón de Oro, Pedri, para mí es el mejor mediocampista del mundo. Tenemos a Nico, tenemos a Olmo, a Cucu, más que todos, Mikel, casi el MVP. Yo creo que todos somos muy buenos, sí que es verdad que si puedo ayudar en algo, en la mentalidad o en algo, pues para eso estaré aquí. Y creo que somos jugadores de talla mundial y por eso somos los favoritos.
12: Amb l'empat a dos entre Uruguai i Cap Verd, Espanya és líder amb 4 punts. Pels dos d'Uruguai i Cap Verd, un en té Aràbia Saudita. La darrera jornada, que es disputarà la matinada de divendres a dissabte, la selecció espanyola se les veurà amb el combinat sud-americà. Repassem els altres dos resultats de la jornada d'ahir. Entrebanc sorprenent de Bèlgica, que va empatar sense gols a Miran, mentre que Egipte va derrotar 3-1 a Nova Zelanda.
0: En plena poliesportiva, a la final de la Lliga CB de bàsquet es trasllada al Palau Blaugrana, on Barça i València tractaran d'avançar-se a la sèrie.
12: Tercer partit, avui des de les 8. Qui guanyi tindrà ja l'opció d'aixecar el títol demà passat al quart enfrontament. Josep Capel, els dos primers ja hem vist de què va aquesta sèrie i el que necessitarà el Barcelona per tenir opcions.
14: Bàsicament, l'encert des del perímetre extraordinari en el primer partit, amb rècord d'anotació des del llançament de 3 punts i bastant dolent en el segon, que els va acabar condemnant en la derrota de 27 punts. I també la intensitat defensiva. De moment no han estat capaços, per exemple, d'aturar a l'estrella de València Bàsquet el base Jan Montero. I també necessitaran del recolzament del Palau Blaugrana. Aquesta temporada no està sent decisiu. De 40 partits oficials, 27 victòries, però ni menys ni menys que 13 derrotes. Explicava que no està sent tan decisiu aquesta temporada el factor pista, per exemple, el base del Barça, Tomas Satoranski.
15: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
14: Precisament Sato és un dels dubtes per problemes lumbars, l'altre, Juan i Marcos, que es va torçar un turmell en el segon partit. Com deies, aquest Barça-València, el tercer partit començarà al Palau a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Capel, i l'equip de futbol sala del Futbol Club Barcelona tindrà demà la seva primera oportunitat per fer-se amb el títol de Lliga.
12: I els de Javi Rodríguez dominen la final contra el Pozo per 2-0, i demà jugaran el tercer partit a Terres Murcianes. Jaume Riello, el repte del vestidor blaugrana és oblidar que tenen marge per l'equivocació.
16: Afronten el partit de demà com si fos l'últim de l'eliminatòria. Són conscients de l'ambient hostil que els espera a Múrcia i és evident que tothom a Can Barça signa aixecar la Lliga demà a domicili contra el Pozo, malgrat no poder celebrar el títol amb l'afició al Palau. De fet, l'entrenador Javi Rodríguez ha estat així de clar.
17: No podernos despedir aquí de la gente con el título aquí, no, que no se preocupen, que ya yo escribo por Instagram y le digo que muchas gracias a todos por el ánimo y por el apoyo durante todo el año, que son unos campeones como lo demostraron en estos dos partidos. i ja la temporada que viene serà més i millor.
16: El Barça recupera Pito per aquest partit després d'haver complert la sanció, però no podrà comptar amb l'argentí Luciano Gauna, que té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i demà serà intervingut.
12: Acabo amb tennis. Aquesta setmana es disputa la prèvia del torneig de Wimbledon. Avui, de fet, ha començat ja el quadre masculí i en els darrers tornejos de preparació per la cita londinenca, Jaume Munar s'enfrontarà al belga Bergs a Isburg i Martín Landaluce ho farà amb l'alemany Struff a Mallorca.
0: Gràcies, Rubí. I aquest vespre el Palau de la Música Catalana es converteix en un gran homenatge al mar amb Mare Mundi, tribut al mar.

0: L'espectacle reunirà sobre l'escenari artistes coneguts del panorama musical català com Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha, acompanyats per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. El concert proposa un viatge musical per melodies inspirades en el Mediterrani i la cultura marinera, combinant habaneres, cançons tradicionals i grans clàssics populars. Xavi Martínez, bona tarda.
1: Bona tarda, Eva, què tal?
0: Primer dilluns de l'estiu.
1: Molt bé.
0: I amb habaneres.
1: I amb habaneres, i va guanyar Espanya. Tot bé?
0: Tot bé.
1: Fa sol, bona temperatura, està bé.
0: Ja està.
1: La gent està més contenta.
0: Deixem de treballar.
1: Sí, però bé, es treballa millor, la veritat. Quan la gent està de bon humor en general, treballa millor.
0: Què és el que ens portes en aquesta última hora de Xavi Fornia?
1: Bon humor, et porto amb l'Alberto Montes, que és sinònim d'això, per analitzar l'actualitat, i després parlarem amb el director de la pel·lícula Antes de l'amor. Si hem parlat a la segona hora de programa de parelles que estan cremades, això és...
0: Tot
1: precisament el tema... No, és el tema portat al cinema.
0: Ah, mira, sí, doncs ja està, perfecte. Doncs per acabar de rodonir.
1: Meravellós.
0: Vinga, doncs tot teu, Xavi.
1: Una abraçada
0: Bona
1: gran.
0: Bona tarda.
1: Les 3. Tercera hora de Xavi Fornia.

0: Albert Montes, què tal, com estàs?
1: Hola, Xavi
0: Bona
1: Martínez,
0: tarda.
1: Estic aquí.
0: Ja, viu.
1: Deixem-ho en que estic aquí, malgrat els 47 graus centígrads dels carrers de la ciutat comtal i també, diguéssim, la perifèria, és a dir, de la resta de
0: tot
1: Catalunya.
0: Tot el país, Catalunya.
1: Que està en alerta lila, ja, o
0: ja.
1: Què? Per sobre de vermella, vosaltres que sabeu més que jo de tot, hi ha alerta més enllà de la vermella? O la vermella és the last? Perquè si és així, haurem de preparar, ja hauríem d'anar preparant alertes més bèsties que la vermella, perquè la vermella és, vale, molt bé, i demà què? M'explico?
0: No... Ja. Jo ara mateix veig 133 alertes a...
1: O sigui, aquelles graus.
0: No.
1: Això dijous.
0: No, ara mateix, 133 alertes a tota Espanya. I mira, si anem a Catalunya... A veure si em deixa entrar... A Barcelona sí que hi ha una taronja per temperatures màximes de pressió central de Barcelona, per litoral de Barcelona. Després hauríem de mirar bé, tampoc estic jo per fer aquí. Vermella, és que estic buscant, Vermella a Catalunya. No, perquè no. Lleida tampoc.
1: Taronja, és taronja, doncs.
0: És taronja.
1: Ara per ara. D'acord.

0: És perquè acabem sent cendra, que es va acostumant a la calor. En qualsevol cas, avui patia, eh? Avui venim cap a la ràdio, patia d'estrès climàtic, que com ja sabeu existeix l'estrès climàtic, existeix també l'estrès financer, diuen. En fi, tot eufemismes de aquest món se'n va a la merda, no? Vull dir, al cap i a la fi, i que ho tenim magre, i l'estrès això climàtic et fa pensar en com seran els estius a partir d'ara, perquè sí, clar, cada maig és el maig més calorós de la història dels maig calorosos, on arribarem, no? I la gent que tenim canalla, doncs pensem, la meva filla on haurà de viure? A Groenlàndia, amb Donald Trump. En fi, té molt mala pinta tot plegat. Calorada forta. Jo el consell que dono sempre és beure aigua. Però beure aigua. No, és que jo bec aigua. Més. Si creus que beus aigua, no estàs bevent prou.
1: Estava jo repassant. Per cert, gràcies a la presència sempre meravellosa del gran Martín Noia, el control i l'Aro Serén, perquè tots soni molt bé. Quin parell.
0: Sempre. Ja dies que no.
1: Són els millors.
2: És que ha estat de vacances el Martín, em sembla.
0: Ha estat de vacances.
1: No, però sí. Va marxar.
2: I
1: el sonar.
2: Veus?
1: I el
2: sonar. De vacances.
0: Sí.
1: No,
0: molt
1: que,
0: bé, Martín.
1: Que estava repassant
0: jo... Agafant idees del sonar, no? Agafant idees com a producer, no?
1: Mira, temperatures màximes al que és Península, Balears, Ceuta i Melilla des dels 1975, d'acord? Pues jo baixava, estava buscant, i mira, ja, per exemple, 40,4 graus al 75, 1975.
0: 44 graus a aquesta època.
1: 40,4.
0: 40,4, perdó, 40,4.
1: Després, 39,4 al 84. De 39 tenim molts estius de màximes, eh? 40 al 2004.
0: Però de l'estiu sencer parles, màxima de l'estiu...
1: De les màximes, sí, del que és un sí. Estiu.
2: Clar, que és que comença... estem a finals de juny. Això, és aquest el problema.
1: No, sí, el tema és que comença abans.
2: Clar, sí.
1: I després tenim un hivern... Que
2: no és que hivern.
1: No, perquè si ha estat amb fred i plovent fins a l'abril.
0: Sí.
1: Gairebé
2: no,
1: maig.
2: Però no fa fred,
0: eh? El fred...
2: Bueno, jo considero que el fred a Catalunya en general no fa fred. O sigui, jo crec que a Catalunya en general, no sé que te'n vagis al Pirineu, evidentment, zona Lleida, tal, però en general el clima mediterrani... O sigui, jo dic que m'agrada l'hivern i el
1: però
2: meu pare...
1: Sempre.
2: Clar, jo dic que a mi m'agrada l'hivern, i el meu pare, que és d'Albacete, em diu «Te gusta el invierno de Barcelona,
1: claro.
2: El invierno de Albacete», que estan... Claro. Albacete sempre diuen que hi ha dos estaciones, la d'invierno i la del tren, això ho diuen a casa meva, i diuen
0: molt
2: «Hasta
0: bona.
2: El 40 de mayo no te quites el sayo», i diuen «I si estàs en Albacete, hasta el 47». Per tant, Albacete fa molt fred, i sempre la meva família em diu que allà, els hiverns allà són molt durs, a mi m'agrada l'hivern d'aquí, però aquí no, jo no considero que tingui un hivern greu.
0: La que no els agrada aquí, Albacete és la d'Albacete, aquesta no els agrada, eh?
2: Cagaibete. Okay.
0: No la volia reproduir
2: ja,
0: jo.
2: No passa res, jo sóc d'allà. No,
1: sensació, això els experts sempre ens ho han explicat, els darrers anys, sensació de que tot comença abans, no?
2: Sí.
1: Com que s'ha mogut. I han desaparegut estacions com la tardor i...
0: Totalment, això sí.
1: I la primavera.
0: Això sí.
2: A mi m'agrada molt la tardor, també.
1: Que la primavera m'encantava.
0: Els colors a la muntanya es mantenen, però a nivell climatològic, realment...
2: Els plataners no t'agraden, eh, Xavi?
1: Jo, de debò, les pluges de maig, no... No sé.
2: Els plataners, les al·lèrgies a la primavera no ens agraden.
1: No ens agrada.
0: Home, si amb la primavera marxen les al·lèrgies, jo encantat, perquè em passo tot la primavera pujant la persiana nasal, vull dir.
1: Sí, però que recordo, és veritat que sempre han dit, en abril aigua mil. Mira, generalment no ha estat així, jo no recordo que abril i maig, la primavera bona, diguéssim, fos de mal temps. I ha estat així.
0: Bueno,
1: aquest any ha sigut terrible.
0: Catalunya té un clima privilegiat... tant a l'hivern com a l'estiu, i jo que sóc de gallec, quan visito Galícia a l'hivern, me n'adono del que és un hivern real, hivern.
1: Real.
0: Mai oblidaré els 100 dies seguits plovent a Santiago de Compostela. Rècord, no sé de quants anys, però van ser 100 dies seguits, 100 dies!
1: Però com podeu ser feliços?
0: Em van sortir
1: allà
0: escames a mi. Tenia molsa a les parets. Vull dir, va ser molt...
1: Brànquies, sí, sí.
0: Brànquies. Molt heavy. En fi, jo també estic amb estrès climàtic, perquè encara no he tastat l'aigua de la piscina ni de la platja, també de dir.
1: Ja.
0: Estic, jo fins que no em mullo els peus...
1: Això canvia,
0: Ja estic... Em canvia l'humor, saps? Però mentrestant estic com el toro en los toriles, abans de pujar està feta, m'entens? Estic encara de mala llet. I a part, i faig una crida, em passa, no sé si a tu, Xavi, com a autònom et passa això, però
1: ja,
0: que m'ofereixen molta feina a l'estiu. Mogollon de coses succeeixen a l'estiu. I jo des d'aquí vull dir prou! Ja m'agrada poc treballar a l'hivern.

0: hivern tot. A menys a l'estiu. Tot arriba a l'estiu.
1: No puc ser més amb tu, o sigui, 100% amb tu. De fet, tens la sensació de que mai tens una feina normal. O sigui, perquè veus a tothom de vacances. M'ha passat aquests dies, avui i demà. Tu saps la de gent que conec jo que s'ha agafat festa?
0: Tota la setmana.
1: No, perquè poden.
0: Tota la setmana.
1: I alguns tota la setmana, perquè ja ho enganxen amb Sant Joan, que és dimecres. Però la majoria, dilluns i dimarts, s'ho han agafat.
0: Però a banda d'això que dius, que és cert, treballar cada setmana, treballar de nit, no? Fent actuacions, boles, etc. Em passa que jo, ostres, passo a vegades setmanes, mesos de l'hivern sense fotre res, preparant coses, escrivint, sempre en activat, diguéssim, però arriba l'estiu i tot has programat, res, no sóc molt ambiciós, 15-20 dies en família, perquè has de conciliar també la vida familiar, perquè la nena no té vacances a l'escola a l'abril. Ni al febrer. Et prepares les teves setmanetes i pum, feina.
1: Vida artista.
0: No! No em crideu. No em crideu a l'agost, si us plau. I per sota dels 800 euros tampoc.
2: Clara, és que és així, té raó.
1: No, 100%.
2: El meu home fa vídeos de casament. I quan es casa la gent?
1: A l'estiu.
2: Ah, que tampoc ho entenc, perdoneu-me. Però jo sé que vols que et faci...
1: Alegria.
2: Sí, alegria tota la que vulguis.
1: Casa't al desembre.
2: No, però Xavi, al maig... Sí. A principis de juny, però, com has dit tu...
1: Però te la jugues, perquè el maig pot ploure.
0: El canvi climàtic portarà això, Maria, tranquil·la. Ja. El canvi climàtic portarà que la gent es casi al desembre.
2: Per això,
0: en calor.
2: No, el meu home li ofereixen casaments, vídeos de casament, el 16 d'agost. Vull dir, vés-te'n tu a Sant Feliu Sasserres a gravar un casament el 16 d'agost, des de les 10 del matí que es vesteix la núvia fins a les 3 del matí que s'acaba la festa.
0: El truc està, i crec que ho he dit en aquest programa alguna vegada, referim-me als bolos de Nadal, de sopars de Nadal, que també són emprenyadors, és posar el catxet a 10.000 euros. Sí. Tu digue-li que a cada vídeo... 10.000 euros. Ja veuràs quin estiu més tranquil que tens. Flipes,
1: però,
0: eh?
1: Jo ara estava pensant...
0: Albacete, un mes Albacete.
2: Allà, s'estava bé a l'estiu Albacete.
1: Jo ara estava pensant, dic, jo no sé quan és l'última vegada, suposo que a l'escola, que vaig tenir un mes a l'estiu o 3 setmanes. Posa-li 3 setmanes, seguides, de descans. El típic agost, no? Mm. Que la majoria de gent suposo que ho fa tothom, perquè com és un mes inhàbil... Per fer qualsevol cosa, ningú, no sé per què, no pots fer res, és inhàbil. A l'agost es veu que no treballa ningú. Doncs jo no recordo.
0: Jo sense...
1: 3 setmanes o 4, no sé.
0: Jo tampoc. Fora conyes.
1: Jo no recordo.
0: Ens queixarem de tenir feina, però...
1: Home, no, que estem mig de conya, però que...
0: No, però és
1: una sort.
0: És important
1: treballar,
0: conciliar, i és important viure.
1: És que jo ho dic per això.
0: Jo ara estic seguint a un jove filòsof valencià que es diu Juan Evaristo Valls, que ha tret un llibre que es diu Homo, que és l'arte de perder, i parla de la importància de perdre's coses, de no estar present a tot arreu per viure d'una manera saludable. Doncs és un convidat de conya per portar el programa. Ostres, i el seu llibre Homo.
1: Com es diu?
0: Juan Evaristo Valls Bosch. És el meu referent, és el meu déu sobre la Terra ara mateix, a qui li reso. Parla de la vagància, però ben entesa, és a dir, conciliar amb la teva tranquil·litat.
1: Ui, m'encanta això.
0: I deixar de patir l'estrès i la voràgine de fer coses, ja no només a lo professional, sinó a lo social. De dir no als plans, no? Com diu el nostre company Xavi Franquesa, me lo pierdo sin falta, no? És una mica el lema que hauríem de tenir tots i totes per deixar de voler ser protagonistes sempre de la nostra història.
1: No ho podries haver dit millor.
0: Mandra, doncs us el recomano i que vingui a presentar el seu llibre i jo m'apunto a xerrar amb ell perquè és molt interessant.
1: Dit això, evidentment, agraïts de tenir feina, que és el més molt
0: important.
1: Però a vegades, la part també més personal que ens agrada expressar també a la ràdio, perquè els oients ens coneixen i perquè ens coneguin millor encara, és veritat que a vegades esgota una miqueta, sobretot a l'estiu, el que tu deies, no? Quan tothom està en temps lliure i tu t'adones que potser tens 4 dies
0: però
1: entre setmana, sueltos...
0: Això ens porta a un debat molt més intens i que el Juan Evaristo Bosch parlaria molt bé d'això. Però ara està ben vist, quan jo era més jove, el tema de voler temps per tu, voler cuidar-te, voler conciliar, ja no amb fills, parlo conciliar amb tu, amb la teva salut mental, amb els teus amics, amb la teva família. Això estava mal vist. Era de mandrós, era de vividor, era de mala peça, i ara, per sort, sobretot les noves generacions, no pas la meva, sinó les que ens venen darrere...
1: Es posen valor, això.
0: Es posen valor, això. Les empreses comencen a poc a entendre-ho i es dona per fet que la feina és una més a més, però, sens dubte, mai la part central de la teva vida.
1: També et dic que jo crec que comences a descansar. Si has estat tot l'any treballant, comences a descansar a l'estiu quan ja vas per la segona setmana,
2: Ah, no, al principi et poses malalt.
1: O sigui que jo crec que un mínim haurien de ser 3 seguides. Per descansar de debò, a l'estiu, crec, eh? I repetim, com per a tothom, no? Que a l'agost no es pot fer res.
0: Sí, sí.
1: Però doncs 3-4 setmanes seria el seu.
0: Hem de fugir de que la feina ens acapari, eh? Tots coneixem aquest perfil de persona que diu me'n vaig de vacances, però, ei, pel que vulguis, m'emporto el PC. Sí. I jo penso, doncs quina pena. Quina pena per tu i per tu.
1: Sí, veritat, és veritat.
0: Dit això, més coses. He deixat a la nena avui al casal d'estiu, molt contenta.
2: Ah, molt bé, primer dia de casal.
0: Primer dia de casal, jocs d'aigua, globus, i jo volia portar aquí una proposta, i és jocs d'aigua a la feina, a l'oficina.
2: M'encantaria.
0: Jocs d'aigua per als adults.
1: A l'estudi és complicat, perquè moriríem electrocutats.
0: Jocs d'aigua, no, però a veure, a la classe tampoc ho fan a dins de la classe, vull dir, tenen el seu pati, tenen el seu raconet. On sortiu aquí a fer el putxito? Doncs habiliteu una zona amb piscineta, amb unes galledes d'aigua, unes pistoles...
2: Brutal.
0: Parlo de la ràdio, a les oficines, doncs que el jefe, que l'office manager, que el tio de recursos humans... Escurri també unes pistoles, globus, infladors i gaudir també d'aquest espai de jocs d'aigua per adults. Jo recomano. La salut de les empreses i el rendiment milloraria molt.
1: Team building, eh?
0: Regalo la idea. Regalo la idea. Jo només vull que s'apliqui on jo hi sigui. Ja està. Només això.
1: Aquí tenim a Ràdio Televisió Espanyola, tenim a baix a Roc Boronat, un espai gran, una terrasseta...
2: Molt gran, que podria haver-hi una piscina
1: olímpica.
2: Que ara mateix crema, allò. És asfalt.
0: Ho està demanant aquest
1: espai. Però seria meravellós, si la gent estaria tan contenta.
0: Jo només demano... A qui m'he de dirigir? Al director, directora?
1: Sònia Urbano.
0: Sònia Urbano.
1: O a la teva estimada Rosa de Diego.
0: Sònia Urbano. A la Sònia Urbano li demanaré. Sònia Urbano, piscina a la terrassa de Ràdio 4. La setmana que ve ja espero mullar els peus. La setmana que ve vinc amb banyador, sí. De fet.
1: Ara per trobar algú que et faci una piscina també... Espera assegut, eh?
0: Dit això...
1: No, hi ha gent, és increïble.
2: És que tothom se les fa ara. O sigui, la gent, m'entens?
1: No, tenen
2: feina
1: calendari. Sí.
2: No, és veritat. Però sí, és veritat, tothom se les fa ara, les piscines. O sigui, la gent no es fa piscines pensant que a l'agost tindrà calor. No se les fan al març, se les fan ara.
0: La previsió és com els aires, fiques l'aire... Ara truques el de l'aire condicionat.
2: Sí, sí,
0: home, per
2: exacte.
0: Per favor, fica-te a l'abril, al març, tenim una mica de previsió. Que t'ho digui jo, que sóc el menys previsor de Catalunya, té mèrit. Estava seguint avui una mica l'actualitat en DIC. No sé si esteu seguint aquest cas una mica.
1: No, l'he deixat en stand-by.
0: Avui parlaven de dades mòbils.
2: La secretària.
0: Han sortit les dades del mòbil del pare, que deien que mentre queia o en el moment de l'accident, el mòbil no estava ni en funcionament ni en moviment.
2: Ostres.
0: I això desbarata també la versió del Jonathan en DIC, que parlava de que ell avança el seu pare en moviment, caminant, i que el pare s'atura com fent vídeos, i això provoca... aquest despiste, que sona verosímil,
1: sí,
0: realment,
1: sí,
0: que aquest despiste doncs, feia que caigués i que, en fi, morís malauradament. Aquesta era la defensa, l'argument de defensa, que a priori, presumptament, segons les proves pericials del mòbil de la víctima, doncs sembla que no seria un altre tema, en fi, controvertit.
1: Ja té mínim 3 episodis, eh?
0: Clar.
2: No, els allarga cada cop més, eh?
0: I amb aquesta informació jo penso en les grans fortunes d'aquest país, com entomen l'estiu, no? Perquè és una època que ve de gust sortir a l'estirar les cames, no?
1: És que Albert, David...
0: Que, no sé, I també tens a la família a prop, estàs de vacances, no? I Amancio Ortega, no? Que digui, Marta, vamos a passear, no? Ell és meitat gallec, meitat lleonès. Per tant, jo crec que proposarà la ruta Astorga.
1: Astorga.
0: Que és llanura i no pas, que Martinho coneix, muntanyes dos Ancares, muntanyes de Caurel, ruta empinada, no compensa. A mi, ruta urbana, eh? Anem a Lleó, fem una volta a la Mansana i tornem.
2: Vull dir, a la Mansana.
0: Està la gent amb quartos, preocupada, efectivament, un tema que jo... Mira, doncs, un problema que jo no pateixo.
1: Tu no el tindràs.
0: Problemes de rics. Normalment, parlem dels problemes de pobres, doncs...
1: Molt rics.
0: Hi ha problemes que afecten, efectivament, a molt rics, perquè has de ser molt rastrero per empènyer el teu pare per 5.000 euros, també t'ho dic. Que sigui una fortuna grossa, eh? Aquí no estem cridant a fer això, eh?
1: Home, sisplau, Albert Tenantes.
0: Com a xist. La gent no parla, ràpidament.
1: Ah, sí.
0: Us agradarà, perquè és notícia musical. Rod Stewart és atès d'urgència en ple concert després d'estar a punt de desmaiar-se.
1: Ningú està parlant d'això?
0: Ningú està parlant d'això, amb 81 anys. És que, clar, per què ningú està parlant d'això? Perquè la notícia seria... que no us desmaiés a 81 anys fent una gira de concerts a Utah sense pausa d'hidratació, perquè jo entenc que ell no té pausa d'hidratació.
1: Maria volia proposar una cosa avui, i era fer pauses d'hidratació com al Mundial aquí al programa, el Xavi Fornia.
0: Pues l'estic necessitant jo com un camello.
1: Llavors, a l'arribar...
2: Posem música.
1: Ara s'està una mica millor.
2: Ah, sí, clar.
1: A l'estudi per l'aire. L'aire funciona ara.
2: No, clar, és que era una cosa...
1: Avui ha estat increïble.
0: Doncs jo...
2: Hem entrat a aquest estudi, feia una calor...
0: M'estic beguent aigua a sobre, però, en fi...
2: Però vols aigua?
1: Com ho faries, Martinho?
0: Sí, aigua.
1: Martín, ara com ho fem? La pausa d'hidratació en directe, un so diferent, una música...
0: Clar, però aquí no podem posar publicitat.
1: No, aquí no hi ha públic, és la pública.
0: No hi ha publicitat. Puc fer jo públic mentre omplim les ampolles? Puc fer jo promo de les actuacions a Galícia?
1: Sí, si vols. Fem pausa d'hidratació, el Xavi Fornia?
2: Se sent l'aigua?
0: Fem pausa d'hidratació.
1: Pausa d'hidratació? Va, doncs anem a la publicitat de l'Alberte i de les seves actuacions.
0: Anem a posar una altra veu. Fas vacances al juliol? Mare meva, quina llàstima. M'estava dirigint al Martinho, que és el nostre tècnic, i gallec, paisà, com jo. Doncs aprofitem aquesta pausa d'hidratació per anunciar-vos la gira de l'espectacle... Galego pode ser lo calquera, espectacle de stand-up en gallec del nostre col·laborador i amic Alberte Montes. Qui és el millor còmic que coneixes? Xaio Franquesa. D'acord, però actua en gallec a Galícia, a que no? Doncs vine a veure Alberte Montes. Alberte Montes, Galego pode ser lo calquera.
1: Estàs fent publicitat de les teves actuacions fora de Catalunya?
2: Que bona, sí. Que és l'aigua.
1: Sí. Home, potser hi ha molts catalans que marxen a Galícia per buscar una...
0: O gallecs emigrats que viuen a Barcelona,
1: exemple,
0: i que se'n van a la seva...
1: Tornes!
0: Emigrat a Catalunya. Tornes a Galícia per l'estiu, no tens entreteniments, estàs fart d'aguantar a la teva sogra, que t'explica sempre les mateixes històries. Vine a veure...
1: S'ha acabat la pausa d'hidratació. Molt bé, doncs seguim al Xavi Fornia, l'Albert.
0: No he dit ni els llocs, ni les hores, ni res. És igual. És igual.
1: Els publiques a Instagram?
0: La setmana que ve.
1: Va, doncs, no, tenim una altra pausa d'hidratació i 35.
0: A veure si ho remat.
2: Mira, ja li he posat aigua i ja es pot hidratar.
0: Només vull dir que l'espectacle és més àgil, que això.
1: Home, sí, ara, de debò, si no heu vist l'Albert en un espectacle, sisplau, busqueu-lo. Alberte Montes. És boníssim, en directe.
0: A veure si me'n recordo la segona pausa d'anunciar que faré una preestrena per públic català.
1: Ah,
0: Barcelona.
2: Ho has dit, això, ja.
0: Sí, faré un...
1: Ens anirem a veure.
2: Molt bé.
0: Home,
2: vinga,
0: no entendreu res, però...
2: Sí, home, sí que ho entenem,
0: sí,
2: eh?
0: Gust.
1: Va, seguim com... La gent parla.
0: La gent parla.
1: Si comporti bene, la gent parla. De què parla la gent?
0: 20 minuts de prèvia de la secció, que això crec que no havia passat mai.
1: El programa dins del programa, Inception.
0: M'encanta. Hem de parlar, hem d'obrir amb l'Albert Fapal Clapa. I us diré una cosa que us sorprendrà, crec, o potser no, no és per tant. Jo vaig veure l'Espanya, Aràbia Saudí, en diferida.
1: Què dius?
0: No el vaig veure en directe. Et diré per què, us diré per què. Jo tenia unes entrades per anar al teatre i no me'n recordava. Això passa, perquè compres entrades... un aniversari, una cita especial, o és pel que sigui, i donen... En fi, va ser així. Ahir a les 5 i mitja de la tarda vaig estar veient a l'Espai Texas Parc Magel, obra inspirada en el llibre d'Eva Baltasar, amb Maria Rodríguez Soto, una obra que
1: us recomano
0: molt fort, un monòleg molt intens d'una de les actrius d'aquesta generació, la Maria Rodríguez Soto, que la podeu veure també a Rabalejar, actualment, a HBO.
1: Sí.
0: La recomano molt fort, tot i que acaba aquest diumenge. Si podeu i queden entrades, us convido a anar-hi, perquè val molt la pena. I tot això per dir que vaig tornar a casa verge de dades sobre el marcador.
2: Ho
0: vaig aconseguir. Jo anava patint. Què vaig haver de fer? Evidentment, no obrir el mòbil. Tenia mode avion, sisplau. Vale? Sempre. Ja he explicat aquí el dia que la meva mare li va sonar el mòbil davant de Lolita.
1: Ah, no, sí.
0: I Lolita la va fer fora a ella i a una amiga. Vigileu amb això.
1: Sí.
0: També és cert que quan jo vaig a ma mare li poso el mode avion, després m'oblido i l'estic trucant a casa. L'estic trucant al mòbil durant setmanes i jo, acollonit, vaig a picar-la. Sort que vivim a prop, perquè... Què t'ha passat, mama? Que em vas posar al mode avion i jo no sé canviar-ho i porto 2 setmanes sense mòbil. Pues no el portis al teatre. Dit això, vaig arribar a casa i només a 20 metres de la porta, dos nois van cridar gol! Gol!
1: Ja.
0: Bisbal! Vaig saber, home, o són saudis... o Espanya ha guanyat, o ha de guanyar, o haurà guanyat, com a mínim, amb un gol. I de 9 a 10 i mitja, doncs, me'l vaig veure. Em vaig estalviar les pauses d'hidratació, estalviar a la mitja part. No em sembla mala manera de veure el futbol, eh?
1: Molta gent no està fent. Jo en directe.
0: Molta gent no està fent, perquè, clar, un Uruguai... Cabo Verde, a les dues del matí, no te'l cruspiràs, però igual pel matí t'aixeques, si no tens feina, i te'l pots veure a les 11 del matí, no? Amb un croissant.
1: Què faràs tu amb l'Espanya-Uruguai? És la nit de divendres a dissabte, és a les dues de la matinada.
0: Doncs mira, m'agafa, t'ho he dit abans fora de micros, m'agafa de viatge familiar a Sort, al Pallars, i jo crec que el podré veure.
1: A llarga sopar, no?
0: Jo crec que deixaré la família dormint i em posaré el menjador de l'apartament allà amb el volum a 6, allà amb una cerveseta, i crec que el miraré. Dona per mirar-lo.
1: Que va,
0: les dues, jo crec que... Té la feina feta, té la feina... Qui ho diria, després de la primera jornada? Que
1: ha de guanyar, eh?
0: Ha de guanyar, sí, però els resultats són...
1: Sí, però s'ha d'evitar Argentina.
0: Que es classifiquen...
1: Sí, tots.
0: 85-3.
1: Sí, és una cosa...
2: Els 8 millors tercers de...
1: Sí, però ja no estan això, classificar-te com... Aquí et trobes després a 700. Sí, sí, està clar. És terrible, no? Imagina't una Argentina a Espanya per començar les eliminatòries.
0: Seria fatal, efectivament, però...
2: Seria fatal pels argentins. Què m'estàs dient?
0: Sí, jo també opino sempre
2: m'intento posar com a l'altre lloc, perquè com que els del Barça som tan patidors i ho passem tan malament, sempre diem, que no ens toqui la Champions, no sé què, i dic, pensa els altres que els ha tocat el Barça.
1: Sí,
2: o sigui, pensa Argentina, que els ha tocat la Minyamal, un portaràs com és Unai Simón, i
0: Dani Olmo,
2: Pedri, Dani Olmo, Oyarzábal, per exemple, no? Pau Cubarsí.
1: És Maradona, Oyarzábal.
2: Per exemple.
0: Això és pensament. Però
2: a Maradona tampoc hi és, ara, a la selecció argentina, ja fa uns quants anys que no.
0: No t'agradarà això, Maria, però això que estàs descrivint és pensament Real Madrid.
2: És veritat, per això ho intento fer.
1: És molt merengue.
2: Però és que ho intento fer, o sigui, ho intento fer perquè, com que els culers som el contrari, intento fer el pensament madridista.
0: I a part d'això, jo també soc dels que diu, rivals grossos, quan abans millor, tu.
2: Sí. Així
0: ens
2: hem
0: traient feina de sobre. Si realment estem capacitades per ser campions al món, escolta, hem de guanyar els millors, tant a semifinals, finals, com també als vuitens.
1: Jo, perdoneu que us digui, jo m'estimo més un gros a semifinals i a la final, arribant més o menys, diguéssim, descansadets, però sense patir massa. Si fóssim primers, hi ha grans possibilitats de que fos a setzens de final a Àustria.
0: Vale.
1: Passes aquesta fase, vuitens de final. O Ghana o Congo.
2: Ghana, home.
1: Vuitens. Et plantes a quarts i pot ser República Txeca, Nova Zelanda o els Estats Units.
2: Buah!
0: Mare meva.
1: A veure, en principi...
0: Mira, sobre ojuelas.
1: T'has de plantar la semi. Mira, Estats Units està molt forta.
2: Sí.
1: I juguen a casa. Però, en principi, no? Ha de ser un... I ja després a semis, un Alemanya, un Anglaterra, qui sigui. I a la final, l'Argentina, tu. O Anglaterra, que crec que va per l'altra banda.
2: I França?
1: No, França seria a les semifinals.
2: Poder. Ah, veus?
1: Veus? Però a les semis, que dius, mira, m'ha arribat lluny.
2: Sí, molt bé.
0: En fi, veurem què passa. Sí, veurem què passa amb Espanya, com es classifica, un partit interessant i a un horari que ens podem permetre, veure'l in live, dues al matí de divendres a dissabte, aquest Espanya-Uruguai, amb Araujo, que ve de marcar gol al partit d'ahir. Recordem, empat a 2 entre l'Uruguai i Cap Verd. Vam poder veure en acció el que és ara mateix el futbolista més mediàtic de la World Cup, que és el bo de Bocinha.
1: Bocinha.
0: Porter de Cap Verd, que al migdia d'avui comptava amb 15,4 milions de seguidors a Instagram. Ara ja poden ser 16.
2: Increïble.
0: Ara
2: és
0: poden
2: fort,
0: ser 16, tranquil·lament.
2: És fort. 40 anys, eh?
1: Competia. Es veu que només ha seguit a models a Instagram. Clar, s'ha vist amb 16 milions de seguidors a Instagram després del partit contra Espanya. Perquè abans tenia 5.000 seguidors. Va passar
0: 40.000,
1: crec. Bueno, sí. 40.000 seguidors, passes a 16 milions. I tu et poses tota aquesta setmana, abans del partit d'ahir, a seguir només a models a Instagram.
2: Sí, tot dones, models.
1: Que l'havien seguit a ell.
2: Unes 2.000 dones.
1: Sí, no ha parat, eh?
0: Jo l'he seguit i no me l'ha tornat a mi.
2: Ets dona model?
0: No, falta això. Soc humorista gallec. No és el target. En fi, un...
1: 7 divorcis, no? Ha tingut Bocinha?
0: 7 divorcis?
1: Llegir...
0: Més que parades al partit, eh?
1: Crec que sí. Ho confirmes, però sí.
2: És electricista. Sí, us ho prometo.
1: Ja veuràs el cable.
0: He descartat dos acudits. S'està pelant el cable per Instagram ara, no?
2: S'està pelant el cable.
1: Albert.
0: He dit que havia descartat dos, però un ha entrat. on s'ha escapat per...
1: Mare meva, Pocinha. Sí, és el gran nom del Mundial.
0: El gran Pocinha. Nom del Mundial, un fenomen orgànic, és a dir, la gent el va començar a seguir d'una manera orgànica.
1: I ara orgànic.
0: No així el tema de Tim Payne, que és aquest lateral esquerrà de Nova Zelanda, que va ser propiciat al seu èxit a la xarxa, 5,9 milions de seguidors, per un youtuber argentí.
1: Per ser el menys conegut del Mundial.
0: Per ser el menys conegut. Aquest crec que tenia 4.000 o una cosa així, i va voler potenciar les seves xarxes socials fins a arribar a gairebé 6 milions de seguidors, i que equips argentins, ojo amb això, equips argentins, d'on és originari el youtuber que l'ha impulsat, el vulguin fitxar, havent-lo vist jugar un partit on s'ha de dir que va jugar un partit estàndard, però del qual van extraure alguns highlights, sí. Com alguna recuperació o algun bloqueig, en fi, alguna jugada meritòria, però és un jugador bastant ramplon, com qualsevol de la plantilla de Nova Zelanda, per altra banda,
1: sí,
0: que són bons en altres esports, però no el futbol, però que aquest youtuber l'ha fet famós. Veurem quin és l'altre, el proper fenomen viral que arriba a tenir molts seguidors, però a mi m'agradaria fer l'invent al revés. I propiciar
2: deixar
0: que un jugador...
2: Deixar de seguir.
1: Un follow. Vols que cancel·la algú?
0: Tots els seus seguidors. A zero. Deixar-ho a zero.
1: A zero.
0: I ja tinc un nom.
1: Ah, sí?
0: Sí, a veure si m'acompanyeu amb això.
2: Marc Cucurella.
0: No.
1: Cristiano.
0: Diego Fuoli.
1: Diego Fuoli?
2: No el conec.
0: No sabeu qui és?
1: No sé qui és.
0: No sabeu qui és?
2: No.
0: És el porter del Sabadell.
1: Ah, home.
2: Ah!
0: Que va sortir a la balconada...
1: Vas a lo fàcil.
0: ...d'un ajuntament governat per Partit Socialista de Catalunya.
1: No, això és una cosa...
2: Ha fet un comunicat al Sabadell, eh?
0: Jo pensava, ostres, la gent a comentaris... Oh, que idiota! Dic, a veure, és futbolista, vull dir. Que és molt listo pa sumar 2 i 2, 4, no? Cosa que Diego Fuoli ha demostrat que no sap fer, no? Per qui no ho sàpiga, aquest dissabte a les celebracions a l'Ajuntament de Sabadell, insistim, governat pel PSC, entre les declaracions de futbolistes, càntics i més...
2: Eufòria
0: i animació, ell va deixar anar com a gracieta en boca d'ell, en boca del seu comunicat. Ell diu que feia una gracieta que se li va de mare, gràcies, però no. Va dir, entre altres coses, per acabar, va dir, us deixo una frase, unes paraules, i vosaltres direu el que vulgueu. I les frases van ser Pedro Sánchez, i part, no tota, però part, gran, molta part, pel meu gust, de la jovenalla que hi havia a la plaça, doncs va seguir el càntic insultant el hores d'ara encara president del govern,
1: és una,
0: Pedro Sánchez.
1: És un càntic, diguéssim, com molt habitual, que des de fa ja un parell d'anys...
0: Un
1: tres...
0: càntic habitual de la ultradreta.
2: Sí,
1: no, dic habitual, sí, sí. En grans esdeveniments, per exemple, van ser un lliurament de premis de youtubers.
0: El Ceci Army Awards,
1: que també no sé qui va ser, perquè jo em perdo ja amb aquests nanos.
2: Crec que va ser la Palete.
1: Sí, pot ser.
2: Crec que va ser la Palete, de la Casa de los Camelos.
0: I també els combats que organitza Jordi Wild també es va reproduir.
1: Ah, la cosa aquella que fa tan bèstia que...
0: Sí, sí. És, com diem, és un càntic propi de l'ultradreta, en fi, de certs comunicadors que intenten...
2: I propiciat també perquè és que la presidenta de la Comunitat de Madrid, vull dir, va ser ella la primera que va dir que li gustava la fruta. O sigui,
0: sí, correcte,
2: vull dir que
0: correcte.
2: No estem parlant...
0: Instigadora.
2: Exacte, que no estem parlant aquí de... Vull dir, com va fer la presidenta de la Comunitat de Madrid,
1: ja,
2: eh?
1: El que passa és que dius, què pinta... un futbolista.
2: No,
1: que
2: no,
1: acabes
2: no.
1: de pujar a segona divisió, al Sabadell. Estàs content. Millor dia de la teva vida.
0: Sí.
1: Al balcó de l'Ajuntament va ser això, no?
2: Sí.
1: Agafes el micròfon i de debò. Però...
0: Donen per fet a Twitter Sabadell, per dir-ho així, que aquest jugador marxarà.
1: Sí?
0: Sí, però més que res per una aspiració esportiva, no pas perquè el club el faci fora. Jo convidaria el club a fer-lo fora després d'aquesta actuació, que pots demanar disculpes tot el que vulguis, però està absolutament fora de lloc i sobretot taca la celebració del Sabadell.
3: Y poco más. Yo voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
1: Bé, ja veus, aquí a tota la plaça... Doncs bé, tothom ho va dir, alhora.
0: Gran persona, crec que diuen.
1: Doncs...
2: El Sabadell ha fet aquest comunicat, que diuen que lamenten i rebutgen els fets ocorreguts durant la celebració institucional, que durant l'acte es van produir expressions dirigides contra el president del govern impròpies d'un acte institucional que no representen els valors ni l'esperit de l'entitat. Diuen que el Sabadell és un club esportiu plural i obert, una ciutat diversa i integradora, que la celebració hauria de servir per compartir, com deies, Xavi, l'alegria d'un èxit col·lectiu no s'hauria d'haver vist acompanyada de manifestacions d'aquesta naturalesa, que l'emoció i l'eufòria del moment no poden fer-nos perdre de vista els principis de respecte i convivència, que agraeixen a l'Ajuntament l'acollida i que continuaran treballant pel respecte i la inclusió.
1: Aquest nano s'ha carregat l'ascens del Sabadell.
2: Sí, sí, sí.
1: Ell solet, s'ho ha carregat.
0: Absolutament. Sí. I buscava una reacció també d'Òscar Puente.
1: Hombre, que sempre
0: està a la guait d'aquestes coses. I, a més, citava a un gran referent com és Pepe Rubianes i deia aquesta frase mítica de «Dale dinero a un idiota, que enseguida sale el facha».
2: Ell... És que Pepe Rubianes era la persona més gran de la història.
0: Efectivament. Tenim 3 minutets per parlar
1: just,
0: de la...
1: Just 3.
0: De la nit de Sant Joan.
1: Sí. Just 3.
0: Què fareu? Teniu plans?
1: No. Family, tranquil·litat.
0: Família...
2: A casa. M'han ofert dos plans i he dit que no als dos plans.
0: Vale.
1: No. Vull dir que és que és un dia que no m'agrada sortir.
2: Tampoc,
1: que no,
0: a mi tampoc.
1: No.
0: I...
1: Casita, family.
0: A vegades estic aquí una mica de fent punyetes i em poso... però no obligueu a la gent a sortir.
1: No, sisplau.
2: Gràcies.
0: No, i és igual que la nit de Cap d'Any. No volem sortir. Estem millor a casa.
2: Sí.
0: Ja sabem el que és sortir... pixar accidentalment a cotxe d'una persona, que aquesta persona estigui pels voltants i t'estomaqui. No volem que això passi una altra nit de Sant Joan.
1: Això ha anat a passar?
0: Presumptament. No, a mi no. A Coldo.
2: A Coldo.
0: Ho ha explicat.
1: A Coldo li han caigut 19.
0: No em dóna temps a comentar tota la
1: cosa. No, clar, és que...
0: Vull dir, és que jo venia cap aquí i... El mòbil em deia, està sobrecalentat el Twitter?
1: L'actualitat
0: està sobrecalentada.
2: No us surt aquesta alerta al mòbil, de que teniu el mòbil massa calent, no podeu servir?
0: Primera vegada de la vida, no tindrem temps de parlar de Sant Joan al final, però és que té a veure, perquè quasi peta el mòbil. El vaig deixar al cotxe...
1: Més en compte, eh?
2: Sí.
0: El vaig deixar al cotxe, a sobre la guantera...
1: Uau.
0: I clar, quan em vaig adonar, vaig arribar i tenia, evidentment, l'avís perquè cremava, no el podia ni sostenir amb les mans.
2: Sí.
0: I em sortia l'avís, que s'havia de refredar, etc. No obliguin a sortir a la gent, que la gent estigui a casa. Jo també faré un plan familiar amb amics de l'escola i tal, i estarem molt tranquils a un baix. Tinc un amic una mica amb un baix gran, això estic per demanar un desig, perquè no passa gaire ja. No tireu petards, també aprofito per dir, no tireu petards, la canalla pateix, els gossos pateixen, és un gasto inútil de calés. Jo sento a pares que diuen gastar-se 100, 150 euros
2: apa.
0: I després troben els llibres cars.
1: Si us plau,
0: donem-li una volta, no siguis Diego Fuoli, i si us plau, no et gastis la pasta en petards. I tampoc en coca, perquè la coca de Sant Joan ara ja és més cara que la...
2: Caríssima.
0: Martinho?
2: Que...
0: No.
1: És que aquí entra gallecs.
2: Calafarinha.
0: Vull dir, arribarà un punt que la
1: oferta
0: coca...
1: Oferta-demanda.
0: Que la coca de Sant Joan ja serà més cara que la coca de Llardons. M'entens?
1: Bé,
0: no?
1: Doncs...
0: I les cues que es munten als forns, també, per altra banda. Dit això, bon Sant Joan a tots. Gràcies.
1: Bon Sant Joan, bona Revetlla, Alberto Montes. Ens encantes. Que meravellós. Va, anem a parlar de cinema, no? Sí, ens agrada. @xavifornia a X i a Instagram, per si voleu comentar tot el que està passant aquí o les vostres queixes, i també us anem llegint en directe, així com @radio4/RN. 15:36. Bon moment pel cine.
4: Xavifornia, amb Xavi Martínez.
1: Anem a parlar d'una pel·lícula que es diu Antes de l'amor. No sembla parlar només d'una infidelitat, sinó d'aquell moment perillós en què algú descobreix que la seva vida estable potser ja no l'està fent viure, no, Maria? Una mica el que parlàvem abans amb la Carlota al Zoom.
2: Sí, exacte, és una mica això, aquest burnout relacional, no? El Beda do Campo Feijó escriu i dirigeix aquesta història íntima sobre dues parelles que viuen porta per porta i que gairebé sense adonar-se'n entren en un territori on el desig comença a qüestionar-ho tot plegat.
1: Roberto Enríquez forma part d'un repartiment que mira l'amor adult sense focs artificials, amb cansament, amb atracció, culpa, silencis i aquella mena de veritats que no sempre es poden dir a casa.
2: La pel·lícula fuig de la comèdia romàntica amable i s'endinsa en una pregunta molt més incòmoda, no? Que és què passa quan el desig no arriba per salvar-te, sinó que ho desordena tot plegat.
1: I potser per això doncs, el títol és tan suggerent, no? Abans de l'amor hi pot haver rutina, por, necessitat, vanitat o solitud, o no sé, simplement una vida que ja feia temps que demanava ser mirada d'una altra manera.
5: Que nos lo cuenten los que han montado este circo tan maravilloso. A ver, por partes, el director, Vedado Campo, muy buenas.
6: Muy buenas a los dos.
5: Muchas gracias por estar con nosotros.
6: Bueno, lo que tratamos es de contar una historia no pretenciosa. Ahora, has visto las series, tienen las series extranjeras, tienen escenas de gran impacto, cosas melodramáticas. Nosotros tratamos de contar todas esas capas que tienen los matrimonios, desde lo que significa el poder, digamos, dentro de un matrimonio, porque alguien tiene dinero y el otro no lo tiene, porque alguien tiene el saber y el otro no lo tiene. Tratamos de contar lo que es tener problemas de salud y cómo influyen, la insatisfacción, el no conseguir trabajo, uno de los cónyuges, en fin, montones de capas que nos permitieran desarrollar a esos personajes. Y bueno, para eso necesitabas simplemente cuatro actores de verdad, y los cuatro están muy bien. Roberto Enríquez, Aida Folk, Marta Belmonte y Juan Grandinetti, que es el hijo de Darío, ¿no?
5: Sí.
6: Entonces tratamos de contar una película que va contando hechos y tú puedes reflexionar sobre esos hechos. No les damos cuerda a esos sucesos melodramáticamente. Tratamos de que sea una película que te permita reflexionar sobre todas las capas que tiene el vivir en pareja.
5: Has mencionado a Roberto Enríquez, como bien decías, en ese reparto fantástico con Marta Belmonte, con Aida Folk y Juan Grandinetti. Saludamos a esta hora de la tarde también a ese gran actor, a Roberto Enríquez. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
5: Muy bien, muy bien, muy bien. Contentos de teneros a los dos. Y es que el argumento realmente da para tantísimo después, ¿no? Supongo que es de esas películas que vas al cine a verla y después sigue emitiéndose en tu cabeza, ¿no?
7: Es que para mí lo mejor del guión hecho por Veda y contado por él es que tiene una mirada inteligente sobre las cosas y por lo tanto un poco más certera que muchas de otras ficciones a las que estamos acostumbrados, ¿no? Quiero decir, incluso que bebemos de esas ficciones, sean desde el cine o desde cualquier otro medio, la literatura o tal. Entonces, para mí lo interesante aquí es que no habla de parejas contadas de una manera romántica, sino más bien real, ¿no? Claro. Yo lo veo un poco como náufragos que van ahí en el océano, agarrados a una tabla, intentando bracear para no hundirse, que se encuentran con otro náufrago y ahí reman un poco más acompañados. Unos llevan las botas más pesadas, otras menos, pero cada uno como con sus lastres. Y son parejas, pues creo que muy reales, donde se juegan muchas cosas muy reales. A veces ni siquiera la infidelidad es por el deseo, como yo creo que es forma como ocurre en nuestra pareja, en la pareja de Marta y mía, sino más bien por el temor de una espada de Damocles que está entre esa relación, que es la enfermedad, que a veces es como saltar en paracaídas, irte a la India, que es lo que nunca habías hecho, tomar cualquier tren que pase porque sientes que la vida se acaba, que tiene que ver más con eso que con el deseo. En otros casos, es quiere decirte, nada, todo está mediatizado por las circunstancias y es una historia. A mí me parece que ahí está la verdadera esencia, ¿no? Que nada es perfecto, todo tiene sus contradicciones y no hay nada romántico sino real, y eso por lo tanto te hace, efectivamente, como tú decías, ver la historia y te invita a poder hablar desde un sitio, desde un ángulo más interesante, ¿no? Y por otra parte, a mí me parece que no se pone nada pesada la película, sino que también tiene un toque ligero en el sentido de contar esto a través de, o sea, también con sentido del humor y con... No es que sea una comedia, ni mucho menos, pero sí tiene un tono que para mí no le da gravedad a la cosa, ¿no? Que se hace bastante más llevadero.
5: Claro, vemos esa historia que parte de dos matrimonios vecinos, de una atracción prohibida, y acabas de explicarlo muy bien, ¿no? ¿Cómo se evita que una premisa tan clásica caiga en el tópico de la infidelidad, ¿no? Y entonces, sí, se convierta en lo que queríais, entiendo, ¿no? Que es esa mirada más profunda sobre la pareja. Y en concreto, Roberto, tu personaje que vive en ese terreno donde el deseo puede parecer una promesa de libertad, pero también una bomba de relojería, ¿no? No sé qué te interesaba más a ti como actor, ¿la pasión o la culpa?
7: Pues es como te decía un poco antes, que para mí lo interesante y lo rico de hacer estas historias y estos personajes es la capacidad poliédrica que tienen, y está todo contenido en lo mismo, porque entre, como te decía, entre estos dos personajes, entre estas dos personas, hay una enfermedad que fue lo que les unió y es lo que sigue entre ellos, y es como si fuera casi un poliamor, ellos dos y la enfermedad. Entonces, en eso hay mucha satisfacción por sentirte que verdaderamente ayudas a alguien, también mucho ego satisfecho, porque eso también te da un poder, si eres el médico frente al paciente, aunque el paciente sea tu mujer, ¿no? Y en eso sí que también hay una parte culpable, supongo, pero yo creo que mucho menos presente que otras partes. También hay una parte muy de entrega de este hombre, ¿no? O sea, quiere decir que se va a un sitio que está fuera de la ciudad en la que trabajan, que es Madrid, por buscar una distancia de su entorno, lucha mucho por esta relación y también la comprende, ¿sabes? O sea, no es que quiera santificar al personaje, porque claro que tiene esta parte también de decir, soy el médico, soy el gurú, tengo el poder, pero creo que hay una parte también muy entregada, ¿no? Entonces esto es lo bonito, que está ahí, está en este claroscuro, que los personajes pues son como nosotros, con nuestras luces y nuestras sombras, ¿no?
2: Claro, Beda, en la película también parece que el deseo no aparece, ahora lo hablábamos, como algo puramente físico, sino también como esta fuerza que lo puede un poco todo, ¿no? ¿Querías enseñar cómo el deseo revela quiénes somos, pero también nos engaña muchas veces?
6: Sí, en realidad los personajes que cometen la infidelidad están desesperados. Y entonces eso es lo que los lleva a hacer algo que de manera normal no haría. O sea, él está desesperado, es un tío que no tiene trabajo, ha escrito un guión, ha fracasado, de 7 ha vendido uno, la mujer lo mantiene, ella vive pendiente, está en remisión, vive pendiente de tener una recaída. Entonces, lo que nos une, ahí obviamente eso lleva a tener mentiras, culpas, todas esas cosas que pasan en las relaciones, pero lo que los une es la desesperación de tener algo vital entre manos y que no es amor, evidentemente, por eso la película se llama Antes del amor.
2: Porque, Roberto, tú cuando interpretas a un hombre atrapado entre lo que tiene y lo que desea, un poco, ahora lo que hablabas también, ¿cómo lo haces para que el espectador no lo juzgue? O a lo mejor sí que está bien que el espectador lo juzgue.
7: Sí, bueno, yo pienso que el espectador es ya soberano. Nosotros planteamos una historia y además es lo bonito. Y ocurre cuando tenemos coloquios, cuando se hace eso, se proyecta la película y luego tienes la oportunidad de confrontarlo con las opiniones de la gente, ahí se suelen dividir, hay gente que ve más culpable a alguien, porque nosotros mismos nos vamos reflejando en nuestras propias opiniones, ¿no? Entonces cada uno proyecta un poco lo que quiere. Yo creo que no es nuestra labor la de contarlo, decir quién, si eres más culpable, menos tal, sino meter ahí todos esos ingredientes, ¿no? y finalmente pues que aparezca ese resultado y el público, que es soberano, ya que se encargue de reflexionar y de llevar la historia por donde quiera, por supuesto. No hay nada más apestoso que una historia que está inducida y que intenta, yo qué sé, proporcionar una conclusión fácil, ¿no?
2: Porque, Beda, hay muchas veces que no sé si piensas que hemos romantizado mucho el amor, ¿no? En el cine, como lo vemos como una cosa perfecta, de color de rosa, que siempre tiene que ser perfecto, genial. No sé si te molestaba un poco esa idea, y también es interesante, ¿no? Hacer cine que tenga que ser pues diferente, como es la vida real y no perfecto.
6: Bueno, tú sabes que la comedia romántica es un género que ha dado, especialmente en todos los países, pero en habla inglesa, explosiones notables. Y nosotros huimos de eso, tratamos de construir personas que tengan contradicciones, que tengan, que no sea... nosotros estamos acostumbrados a juzgar, y acá los personajes tienen blancos, negros, grises. Es difícil que los puedas agarrar con un tópico, ¿no? Tienen muchos matices, y son los matices que están en las parejas, en algunas por lo menos, y que algunos los conocen, esos matices, los personajes, y otros no los conocen y los van descubriendo. Y esta es una historia de descubrimiento, ¿no? De cómo todos van descubriendo hacia dónde ir, aunque el camino que se les ofrece siempre es precario y provisorio, ¿no? Como dijo un neurocientífico, el yo es la historia que el cerebro cuenta a sí mismo para poder establecer algo coherente que lo mantenga, y a los personajes se les desbarata todo esto, y al final tienen que enfrentarse a sí mismos y a la soledad.
5: Claro, porque esa proximidad física entre dos casas vecinas, ¿no? Que yo creo que es súper cinematográfico todo, parece que todo está al alcance de la mano. No sé si os interesaba esa idea de que el peligro no venga de lejos, sino de la puerta de al lado.
6: Sí, es acertado lo que dices. Nosotros pensábamos que sí, que los vecinos son como los padres, no los eliges. Entonces te pueden dar sorpresas desagradables o sorpresas agradables, o las dos. Y entonces, esto es lo interesante, son desconocidos. Además, unos están radicados en el lugar, porque la mujer trabaja en la banca de inversión y está haciendo negocios, y los otros han huido un poco de Madrid, del que dirán. El que dirán quiere decir del que todo el día te estén preguntando, ¿qué tal? ¿Mejor? O sea, a una persona que está en la cuerda.
5: Roberto, ¿a ti te atraen estos personajes con contradicciones? Porque tal vez se parecen más a la vida que esos personajes que tienen claro qué quieren y qué deben hacer.
7: Sí, vamos, radicalmente. Yo voy en busca de eso como un cerdo de una trufa.
2: Recuerdo también, sí. Roberto, en El Embarcadero también tenías un personaje un poco que estaba entre estas dos besantes, ¿eh?
7: Sí, pero es que yo creo que las historias interesantes, o la gente que cuenta historias interesantes, va por este lado, ¿no? Si finalmente lo otro son como tópicos o cuentecitos de hadas edulcorados, como no sé para qué, para atontarnos. Pero realmente a mí me interesan estos personajes porque tiene que ver con lo que somos cada uno, ¿no? Y si te das cuenta, en nuestra historia, pues hay muchos intereses creados en una pareja. por necesidad. O sea, es como si llegaras a alguna pequeña conclusión, como de decir, uno no es libre para amar a quien, a determinada persona, sino que hay una serie de filtros que va pasando esa persona que cumple tus intereses, se adapta a tu, no sé, y entonces los personajes, las parejas no están libres de polvo y paja, hay cada una, todos tenemos unos cadáveres debajo de la alfombra. Y en estas parejas es verlo fácil, es fácil verlo, ¿no? Están ahí, se cuenta una historia en breve tiempo, es como fácil verlo. Pero esto es así en todas las parejas, en todos y todos somos así, ¿no? Y además me parece que está, frente a lo que decíais antes, me parece que está condensado de una manera como muy interesante, ¿no? Porque en esa especie de nada en la que viven, y además esto que tiene, por ejemplo, la Costa Canaria, ¿no? Que es así como tan desértica, pam, pam, de repente dos casas están enfrente y los que acaban de llegar enfrente, pues son unos objetos bastante atractivos, ¿no? Para nuestra vida un poco, falta de emoción. Y entonces ahí se producen cosas, ¿no? Y se mezclan estos dos mundos que efectivamente pues se acompañan con muchas taras. Y estos personajes y estas historias a mí son las que me interesan. A mí me vuelve loco contar historias de pareja como esta, o lo decía en la anterior reunión que tuvimos, también hay otro sitio de ficción que me flipa, que me vuelve loco, que es la familia. La familia me parece que es otro lugar increíble, increíble para contar las cosas más maravillosas y más abyectas a la vez. Y todo se mezcla ahí en esa especie de papilla que es la familia, ¿no? Y me parece estas historias a mí me gustan muchísimo, sí. Y yo le agradezco a Vera mucho que contara conmigo para este personaje, porque es que además me gusta mucho mi personaje, ¿sabes? Ese lugar me gusta mucho porque es un tipo que a través de, se ve más a través de su acción lo que hace y lo que piensa que muchas de las cosas que dice, ¿sabes? Tiene como trasfondos, pero hay cosas que no están expresadas, pero sí están escritas. Entonces me gusta mucho este personaje. Me gustan todos mucho, pero el mío más.
5: Bueno, muy buena charla, ¿eh? Al final hemos cogido la película como excusa, pero aquí han salido temas muy importantes, muy interesantes, y yo creo que todos nos hemos visto ahí reflejados de una u otra forma, ¿no? O nos acabaremos viendo en algún momento, tal vez, no lo sé, esta película Antes del amor, que ya está en cines, que ya podéis ver, protagonizada por Marta Belmonte, por Aida Fall, por Juan Grandinetti y Roberto Enríquez, con quien hemos hablado hoy. Muchas gracias, Roberto.
7: Un placer, de verdad.
5: Un placer enorme. Y con su director, dirigida por Beda Docampo Feijóo. Beda, abrazo enorme.
8: Abrazo enorme y te cierro con una pequeña frase.
5: Por favor.
8: Losagua, cuando recibió el Oscar honorífico, dijo: el secreto de una película es un guión. Nadie va a contradecir a Kurosawa, pero yo diría que el secreto de la película son los actores. Y estos cuatro actores están estupendos, y por eso la película vive.
5: Qué maravilla.
7: Eres muy amable, Beda.
5: Qué grande. Buen guiñito, Roberto.
7: Pero Kurosawa tenía mucha razón.
5: Qué grande. Beda, Roberto, un abrazo enorme. Toda la suerte con Antes del amor. Y mira, nos despedimos con el tráiler. Así suena este peliculón. Gracias, chicos. Un abrazo muy grande.
8: Un abrazo para ustedes,
9: abrazo.
8: Y muchas gracias.
9: Título.
7: Un abrazo. Gracias.
10: ¿Qué haces?
9: Quería invitarte a ti y a tu marido.
10: Pero es que no entiendo el motivo.
9: Es que somos vecinos. Antes del amor.
11: Felicidades.
9: ¿No te gustaría vivir una experiencia a la que no le faltara nada?
10: Bueno, a veces trato de hacer algunas cosas como si fuese la última vez.
12: Vamos a saltar juntos.
13: Quiero que pasemos los mejores días de nuestras vidas.
14: El guionista está quemando las naves.
15: Punto de inflexión.
16: Quiero hacerme una punción de médula.
17: ¿Tanto te cuesta aceptar que estás en remisión?
16: Remisión no es lo mismo que estar curada.
18: Estaba pensando, ¿y por qué no nos vamos de viaje la semana que viene?
9: Estoy escribiendo el tercer acto, que es el más importante.
19: Tú eres gilipollas o te lo haces. Escribe sobre lo que quieras, la historia que quieras. No hables de nosotros.
18: Verás, es que creo que están juntos.
9: ¡Deseo!
17: Jamás humillaría a mi mujer dudando de ella, ¿entiendes?
9: El beso.
20: Chao, intruso.

0: Fins aquí el Xavifòrnia de dilluns. Ha estat bé, no?, el primer Xavifòrnia de l'estiu? Oficialment
1: fantàstic,
0: parlant.
1: Fantàstic, sí.
0: Ho hem passat bé. Demà millor, eh?
1: Demà pre-rebetlla. Bueno, pre, no, rebetlla. Vull dir, demà és rebetlla.
0: Sí, sí. I serem, en directe, que això no va gravat.
1: Sí.
0: Que tenim el Juan Belda demà. Sí, demà convidem el Juan Belda.
1: Sí.
0: Sí, home, que té la otra cara del color azul, atenció.
1: Ai, fantàstica la música del Juan.
0: Veurem els virals. Veurem què ens regala la vida.
1: Això no ho podem saber encara.
0: Aquesta tarda, aquesta nit i demà al matí. Però sol ser un dels moments més potents del programa i molt, molt divertit, habitualment. Parlarem de petards i de convivència, al Zoom, eh? Tradició popular o festa amb límits? Perquè, clar, cada revetlla de Sant Joan reapareix aquest mateix debat, no? Fins a quin punt els petards formen part d'una tradició que cal preservar i fins a quin punt s'han d'adaptar a una societat més sensible al soroll, al benestar animal i a la convivència veïnal.
1: Sí, aquests que tenim animalons a casa o persones sensibles, no? Aquesta nit doncs preferim estar amb ells i també hi ha empreses de petards que tot això s'ho miren i en parlarem.
0: Amb el Jordi Brau, de la traca, de fet, sí.
1: Petards de baixa sonoritat.
0: I sexualitat, amb la Eva Moreno, i també tenim més cinema... Va, no faré tant spoiler, que demà a la una aquí, família, ara us deixem amb el butlletí de les 4 i després l'entrellat amb la Samantha Villar i tot el seu equipàs.
1: Adéu, fins demà.
0: Adéu.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Cada cop són més les veus que s'estan pronunciant sobre la sentència del Tribunal Suprem pel cas Mascaretes. Ha condemnat l'alt tribunal l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, a 24 anys de presó i el seu exassessor, Koldo García, a 19 per una xarxa de comissions il·legals vinculada a contractes públics durant la pandèmia. La sentència conclou que tots dos van formar part d'una organització criminal que es va aprofitar de l'emergència sanitària per obtenir beneficis econòmics. L'empresari Víctor de Aldama, considerat una peça clau de la trama, fins i tot l'aconseguidor, ha estat condemnat a 4 anys i mig de presó, però evitarà entrar a presó gràcies a la seva col·laboració amb la justícia. Una decisió que no comparteix la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
2: Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida. Lo digo en un país en el que todavía no tomamos medidas contra quienes efectivamente facilitan la corrupción en nuestro país, que son, insisto, los corruptores.
0: També reaccions des del govern espanyol. De fet, fonts de Moncloa consideren que s'està atemptant contra el principi d'integritat, que diuen ha estat un dels eixos vertebradors del govern del president Pedro Sánchez. Des de l'oposició, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha allunyat de moment la possibilitat de presentar una moció de censura i ha llançat la pilota sobre la taulada dels socis d'investidura.
3: Què necessiten més? No estamos hablando de un ministro cualquiera, no estamos hablando de un diputado cualquiera, estamos hablando del número dos del partido del gobierno, del número dos del señor Sánchez y del ministro más poderoso que durante varios años estuvo en el gobierno de España.
0: I tot plegat al mateix dia que el Consell General del Poder Judicial ha acordat iniciar el procés per sancionar el jutge Juan Carlos Peinado després que aquest insinués que els escortes de Begoña Gómez, dona del president espanyol, podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. L'òrgan proposa penalitzar-lo amb una falta greu, amb el vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan, Isabel Perelló, que és qui va proposar aquesta sanció. De l'exterior, el Partit Laborista comença a moure fitxa per substituir Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. A la dimissió anunciada aquest matí,
4: I will resign as leader of the Labour Party.
0: Starmer ha reivindicat

0: Ha anunciat el president del Consell Europeu, Antonio Costa, que ha expressat el seu desig que el successor de Starmer pugui donar continuïtat al bon camí per restablir la relació entre el Regne Unit i Europa. I encara de l'àmbit internacional, els Estats Units asseguren que les negociacions amb l'Iran avancen. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha afirmat que la jornada de converses d'aquest diumenge a Suïssa ha permès establir una bona base per arribar a un acord definitiu. Segons Vance, l'estret d'Ormuz torna a funcionar amb normalitat i el trànsit de petroli i gas s'ha recuperat. Pel que fa a la situació al Líban,
1: well, we want Israel's security to be protected and we also want Lebanon's sovereignty to be protected.
0: And this el vicepresident J.D. Vance ha reiterat que per als Estats Units és important protegir la seguretat d'Israel, però que també volen protegir la sobirania del Líban i assegura que aquest serà un tema troncal pel que fa a les negociacions de pau. El vicepresident també ha anunciat que l'Iran ha acceptat novament l'entrada dels inspectors de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica. Els experts hauran de verificar el compliment dels compromisos adquirits en un pas que Washington considera clau per avançar cap a la desnuclearització del país. I pel que fa al temps, continua la calor, aquesta onada de calor amb elevades temperatures, primera onada de calor a l'estiu amb màximes de 42 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 a Barcelona i 31 a Tarragona. Els cels es mantenen clars i a les comarques de la costa creix la sensació de xafogor. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4.
3: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
4: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedó Lladó.
3: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
4: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
3: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
4: Bon dia i bona sort amb Bedó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
5: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
6: Amb Xavi Freixas.
5: Hola, Picó!
7: Estan caient ruixats molt fort.
5: Gonzalo Bernardos, una vegada més, eh?
7: Sí, però estem a Catalunya
5: bon
7: i estem en la tardor.
5: Bon dia.
7: Bon dia per algú.
8: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
9: Puc dir una cosa?
5: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
10: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
5: Doncs moltes gràcies.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
5: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
6: Ràdio 4.

Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a l'Entrellat. Són les 4 i 7 minuts. Avui parlarem de la llista Forbes de les 50 dones més influents de Catalunya el 2026. I ho farem perquè aquesta llista va molt més enllà d'un reconeixement individual. És una oportunitat per posar al centre una necessitat, la de fer visible el lideratge femení i generar nous referents per a les generacions futures. L'empresària Rosa Clarà, l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent, la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, la investigadora d'ICREA, Núria López Vigas, o la presidenta de l'Associació Espanyola de Comunicació Científica, Gemma Revuelta, són algunes de les seleccionades que ens fan recordar que les dones estan presents i que la lluita per ocupar un espai al públic i influent és diària. La selecció de la llista Forbes, ja ho veuen, inclou dones de camps tan diversos com l'empresa, la cultura, la ciència, la política també hi ha l'esport, l'acció social, i totes aquestes dones tenen en comú el talent i la capacitat de lideratge. La visibilitat d'elles és

clau perquè moltes nenes i joves puguin imaginar-se ocupant espais de decisió que històricament han estat masculinitzats, perquè quan els referents són diversos, també ho són les aspiracions, les nostres aspiracions. I més que una llista, la llista de les 50 dones més influents de Catalunya és un reflex d'una societat que avança, mal que bé, cap a una representació en major igualtat.

0: Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Samantha. Aquest vespre a les 8 es presentarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona aquest llistat Forbes de les 50 dones més influents a Catalunya entre les seleccionades. Hi ha la consellera Sílvia Paneque, l'actriu i directora Aina Clotet, la model Martina Klein o l'escriptora Najat El Hajmi.
0: I podem parlar, Najat El Hajmi, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Rius, Najat.
2: Sí, és que em sembla... O sigui, no. Fèieu la llista, que és la típica llista en la que estàs pendent de les persones que hi ha, però no, quan heu dit el meu nom dic que raro.
0: Ah, sí?
2: Sí, em fa raro.
0: Et sorprèn?
2: Sí. Sí, perquè a veure, no sé com medeixen la influència, però, bueno, i això, hi ha coses com lideratge, com... És com... No sé, vull dir que la meva feina és escriure i escriure sobre les coses que jo observo i que veig,
0: ja.
2: Però bueno, molt contenta de ser-hi. No?
0: Home, clar, jo veient-te des de fora veig clarament un referent, una figura femenina, que a més en la teva literatura la dona ha tingut un paper central i particularment les dones que es troben entre dues cultures. Si més no, per aquesta comunitat jo et veig un referent, no sé si tu també t'hi veus.
2: Bueno, jo em veig com fent el que han fet altres escriptores, intentar donar el meu punt de vista sobre una realitat que evidentment ens l'hem de guanyar cada dia i ens l'hem de guanyar en tots els àmbits. Vull dir, aquesta llista, si una cosa demostra, és això, que no podem donar res per fet i que a la mínima ja ens estan intentant tirar cap enrere i que, per tant, a vegades saps que tenim aquesta sensació de com d'estar molt cansades, de tenir com un esgotament allò molt gran, i és perquè has d'estar, bueno, no només batallant per tirar endavant i per guanyar terreny, sinó per defensar el que s'ha guanyat, no? Mm.
0: Quan has tingut...
2: Jo tinc aquesta sensació...
0: Sí, en quins moments has tingut aquesta sensació que a la mínima et tiren enrere?
2: Sempre. Si a la mínima... A la mínima que venen mal dades, el tema, per exemple, dels drets de les dones queden en segon... O sigui, és la cosa aquesta de... Bueno, espereu a que s'acabi no sé què. Jo què sé, des de... Espereu que s'acabi la crisi econòmica. Espereu que s'acabin... Que fem la revolució. Espereu, en el cas del que jo parlo de les filles de la immigració, espereu que s'acabi el racisme perquè puguem parlar del vostre masclisme, dels vostres drets com a dones i del que us afecta com a dones, no? I llavors sempre és com una cosa... Que sembla que hagi de ser secundària o complementària o no, i encara no hi ha la visió de que això és completament transversal. Mm. O sigui, no hem vingut aquí a conformar-nos amb res, amb quatre... No?
0: Yeah.
2: Amb un segon lloc, i encara hi ha qui vol que estigui en un segon lloc, no sé.
1: I en aquesta lluita feminista, Najat, creus que aquest tipus de llistats són útils?
2: Doncs mira, no ho sé, no t'ho dic sincerament perquè no conec el funcionament. Sí que fer visibles les dones que estan fent, que estan treballant en diferents àmbits, crec que és important, perquè moltes no queden... n'hi ha algunes que són molt conegudes, però moltes altres, i segur que n'hi ha moltes més que podrien estar a la llista i que estan fent molta feina en els seus àmbits i que no es veuen, perquè sempre és com... Seguim amb la idea aquesta d'una dona per cada cosa, saps? I clar, hi ha moltes dones en molts àmbits treballant molt i a més conquerint un espai que a mesura que elles el conquereixin serà com un camí que aniran aplanant perquè les que vinguin després ho tinguin més fàcil, saps? Que això tampoc no en som conscients de vegades, que trencar barreres no només les trenques per tu, per poder avançar tu i beneficiar-te en tu, sinó que quan una cosa, vull dir, després les que vinguin, ja, no sé, jo veig molt les nenes, per exemple, quan vaig a clar, vaig molt a centres educatius amb nenes, amb alumnes, i clar, per elles és, vull dir, potser no han conegut mai una escriptora, saps, del seu mateix origen i de la seva mateixa procedència i classe social, i ni tan sols, no sé, ni tan sols els havia passat pel cap que això pogués existir, no?
0: Clar.
2: I això s'ha de fer en tots els àmbits, perquè si no, és, bueno, continuem tenint un imaginari com molt masculinitzat, molt de... de bueno, lo important, lo que realment val. O sigui, és que a mi o sigui, em fa vergonya dir-ho perquè em sembla tan indignant que encara sigui així,
0: yeah.
2: No? Que encara... Però és així. O sigui, hi ha molts àmbits en els quals el masculí es dona per fet que és prioritari, que és la norma, que és el... Saps?
0: Clar. Najat, i ara et faré una pregunta una mica capciosa, però feta amb tota la intenció. Què diries que t'ha fet trobar-te més dificultats al llarg de la teva trajectòria? Ser dona o tenir origen estranger?
2: Ser dona.
0: Sí, eh?
2: Sí, perquè ser dona... he viscut la discriminació per aquesta raó de manera doble o triple, si inclús. O sigui... Primer, la discriminació dintre de casa, que és una discriminació molt més dolorosa que la que et puguis trobar fora de casa. Això és també una diferència molt important amb el racisme, i és que el masclisme, quan el vius directament a dintre de casa, clar, són persones molt importants per tu. No, no és un que passa pel carrer i et diu vete a tu país, saps? Mm. El que passa pel carrer no t'importa tant. Però és que després, quan surts de l'àmbit familiar, que hi ha una cultura molt tradicional i un masclisme d'aquest clàssic, a fora, bueno, hi ha el masclisme que pateixen la resta de dones i que tu també el pateixes. I després hi ha un afegit encara més, diguéssim, que complica encara més la cosa, i és quan a tu, en tant que persona d'origen immigrant, com a dona, se t'apliquen unes normes diferents de les que s'aplicarien a una altra dona. Saps? Vull dir, hi ha com una fusió, hi ha una fusió entre el masclisme i el racisme que fa que, per exemple, tinguem coses com que a tu se't pressuposa com que has d'acceptar millor que et discriminin, saps? Vull dir, a tu ja t'agrada estar així, a tu ja t'agrada que t'imposin segons quines normes, perquè és la teva cultura, saps? Mm. Vull dir, perquè és la teva tradició. O, per exemple, amb les nenes, no? Amb les nenes que ara... moltes tenen molts... se'ls impedeixen moltes coses que els altres a nivell d'oci, no? Ara hem tingut colònies i moltes nenes no han pogut anar a colònies perquè són nenes. Moltes, o sigui, vulneracions de drets de nenes que són d'origen immigrant, i perquè són d'origen immigrant són més deixades a la seva sort que a les altres, saps? Yeah, vull dir, aquí hi ha una fusió entre racisme i masclisme, perquè...
0: Clar.
2: O sigui, són tres...
0: Tres masclismes sumats.
2: La classe social, que no... Sí, la classe clar. Social també...
0: Clar.
2: O sigui, l'esforç que has de fer per diguéssim... compensar totes les carències que vius... pel fet d'haver nascut en una família pobra, vull dir, clar, són importantíssimes. O sigui, jo, mira, no sé si ho hauran posat a la llista, però us hi vaig dir, poseu, sisplau, en el meu currículum com a llista Forbes que sóc filla d'una mare analfabeta. O sigui, que orgullosa filla de mare analfabeta, que a més, com que era és una gran narradora, a mi em va ensenyar a escriure, com qui diu, no? O sigui, perquè m'ha ensenyat com es narra, no? Mm. Però no és el mateix venir d'aquest context que venir d'una casa plena de llibres,
0: clar,
2: saps? Per
0: òbviament.
2: Això hi ha de biblioteques, hi ha escola pública, hi ha serveis públics que ens igualen, saps? Que ens permeten escurçar aquesta distància.
0: Najat, i per tu, quines dones han estat referent? Tens aquests referents? Els has tingut?
2: Clar, jo els he buscat molt en les escriptores, perquè era com el meu àmbit, i bueno, vaig començar molt de molt jovenet, als 12 anys, recordo com enlluernada amb la Rodoreda. Sí, als 12 anys vaig descobrir l'home i em va... Però després moltes altres, o sigui, una biblioteca plena de dones referents. Últimament la que tinc molt present és la Montserrat Roig, perquè em sembla un cas com molt, molt únic en què hi ha moltes facetes juntes en una mateixa persona, no? Hi ha la faceta de novel·lista, que és, bueno, una meravella, però després la d'assagista, la de periodista, la d'entrevistadora, i a més és... saps, el perfil literari, però amb aquest compromís social, que també a vegades ho trobes a faltar, no? Com una visió més de conjunt, més col·lectiva, molt feminista, molt d'aquesta generació dels 70s que van haver de sortir a fer-ho tot, que això tampoc no hi ha gaire memòria, no? O sigui, com moltes de les coses que nosaltres tenim és perquè aquestes dones als anys 70s van sortir a conquerir espais i ho van fer des del no-res, no? I organitzant-se i això. A mi aquesta lluita, per exemple, em serveix molt de... No, m'hi agafo molt quan estic una mica desesperada.
0: Najat, aquest vespre a les 8 hi ha la presentació d'aquest llistat al Liceu a Barcelona. Imagino que hi aneu, les dones que heu estat seleccionades.
2: Jo hi vaig.
0: No sé. Sí, vas. I què esperes de la trobada d'aquest vespre amb aquesta cinquantena de dones seleccionades?
2: No sé, m'agradaria... A mi el que em fa molta il·lusió és trobar-me amb dones d'altres àmbits diferents del meu, perquè sempre és una experiència... És una experiència que he tingut algunes vegades amb... per casualitat i és molt enriquidor i és molt, jo crec que fa que permet unir molt els punts, saps, per tenir una visió com més global. Evidentment serà molt, molt breu i no serà, però a mi m'encanta poder connectar amb altres àmbits perquè, bueno, com a novel·lista també m'enriqueix molt i em permet com tenir una visió més oberta de la complexitat en la que vivim, clar. No?
1: Home, amb tanta varietat pots treure teca, Najat, aquesta tarda?
2: Sí. Sí, no, no, no, no.
0: Una bona ocasió.
2: No ho diguem, perquè si no m'explicaran res.
0: Najat Al-Hajmi, una de les 50 dones més influents a Catalunya l'any 2026. Moltes gràcies per dedicar-nos aquest temps a l'entrellat, Najat.
2: A tu, gràcies.
0: Una abraçada. Adéu.

0: Bé, doncs, són ja, passen 5 minuts, 6 minuts, d'un quart de 5 de la tarda i obrim el nostre espai de tertúlia dels dilluns, que saben que dediquem als esports, amb una molt forta presència del Mundial, lògicament, aquests dies. Àlex Carazo, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Benvingut a l'Entrellat.
1: Moltes gràcies, un plaer.
0: Jaume Palomar, connectant des dels estudis de Sant Cugat, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, un plaer.
0: Com estem? I Albert Sola, perico i president d'Europer, de l'Associació de Joc de Catalunya, benvingut de nou.
3: Molt bona tarda. Tarda.
0: Com estàs, Albert?
3: Molt bé, fantàsticament.
0: Vinga, comencem pel Mundial. Ai, com sona Shakira. La selecció espanyola ha mostrat una de les seves millors versions després del contundent 4-0 contra l'Aràbia Saudita d'ahir.
4: Mira, mira, mira, ve el paso de Alex Baena para Mikel Oyarzabal, Oyarzabal dentro de la Oyarzabal, va al centro, Lavín!
5: Al minut 9, l'encarregat d'inaugurar el marcador va ser Lamine Yamal i Mikel Oyarzabal va seguir amb dos gols més al minut 20 i 23. El quart gol va ser un xut de Cucurella que va rebotar amb el defensa de l'Aràbia Saudita, Hassan Al-Tambakti. Com els veu veure?
1: Molt diferent respecte al primer partit.
5: Home, és que l'estrena va ser...
1: Ja no només el marcador, sinó principalment les sensacions, no? Jo, veient el partit, ho parlava amb amics, de que portàvem 3, 4, 5 minuts i ja havíem xutat més a porteria que la primera jornada, i allà ja es veien que les sensacions eren molt millors i, a més, poder posar-te per davant en els primers 10 minuts, doncs es dona aquesta confiança per el que després el marcador final ha reflectit, no?
3: Uh-huh. Jo crec que vam veure la selecció dels últims anys. Vull dir, el que era una normalitat era l'últim partit en Cabo Verde, que va ser de riure, allò.
0: Ja. Yeah.
2: Bueno, al final també jo crec que es va notar evidentment la tornada de Lamine Yamal a l'11 titular, perquè no s'ha d'oblidar que, tot i que va jugar uns minuts contra Cap Verd, portava uns 3 mesos d'inactivitat, 2 i escaig. Per tant, es nota que Lamine torna, que és titular, que atrau a rivals perquè altres estiguin més alliberats. Després jo crec que l'entrada de Dani Olmo a l'11 titular també va molt bé, que entre línies, quan un rival es tanca, és un jugador que et dona moltíssim. I l'encert dels jugadors que van entrar nous com Baena o Oyarzabal, potser també treure's una mica els nervis del debut, perquè és una selecció molt jove, també va ajudar, i tot plegat un guió de partit més esperat del que vam veure contra Cap Verd al debut.
5: Clar, és que ara fa una setmana d'aquest partit amb Cap Verd, va començar a les 6 de la tarda, tot just fa ara una setmana a la tertúlia esportiva parlàvem de golejada. Hem estat molt prudents i no hem tret els àudios de la setmana passada, però és que estàvem convençudes que l'estrena de la Roja al Mundial aniria de sobres.
3: Igual aquest va ser el problema. Igual aquest va ser,
1: És el que havia de, mm-hmm. de ser. Evidentment, avui en dia és molt difícil i això demostra perquè, clar, després de guanyar 4-0 a l'Aràbia Saudita, hi ha gent que diu, bueno, el nivell dels àrabs no és el d'un equip d'un Mundial, però és molt difícil avui en dia guanyar en una Copa del Món 4-0, i ho ha demostrat, perquè Espanya el primer partit, aquest empat a 0, tothom parlava que el nivell de Cap Verd no era com perquè Espanya empatés a 0, i mira el que va passar ahir, que Cap Verd ha empatat 2-2 contra Uruguai, l'altre partit del grup d'Espanya.
0: Vam sortir massa confiants... Què en penseu, Albert?
3: Jo crec que tots ens pensàvem que seria golejada, els tres jugadors. Inclús l'entrenador va fer experiments com posar el Ferran en lloc de Lamin, com posar el Gavi, que no està bé. Jo crec que l'entrenador va pecar també de dir, bueno, vaig a fer-los jugar tots i després ja em classificaré, i no va ser així.
2: Clar, però al final tampoc podies posar Lamine Yamal de titular al primer partit després d'una lesió tan llarga, muscular. Era un risc, de fet, segurament també era un risc que sortís de titular en el partit d'ahir contra l'Aràbia Saudita, però les necessitats al final ho premiaven, i de fet la pista és que Lamine, a la que anaven ja es guanyava 3-0, va descansar a la segona meitat. Els canvis de l'11 titular del primer partit potser també eren una mica per necessitat, més que perquè tinguessis disponibles els millors jugadors.
0: Escolta, ara que parleu de Lamine, parlem d'ell, perquè Lamine Yamal s'ha estrenat com golejador en un Mundial, que és una fita que inevitablement ha generat comparacions amb els inicis de Lionel Messi.
5: Sí, és que el davanter de Rocafonda ha marcat el seu primer gol en un Mundial amb 18 anys i 343 dies, 14 dies abans que l'argentí. Messi va marcar el seu primer gol en un Mundial quan tenia 18 anys i 357 dies.
0: Què penseu d'aquestes?
3: Els del Barça us esteu
5: paral·lelismes,
3: tornant...
5: Albert, paral·lelismes.
3: Boixos amb el Lamine. Tinguem en compte que també n'hi havia un que es deia Ansu Fati, recordeu?
0: Sí.
3: Que també pintava molt bé. Del Messi, del Lamine s'ha de parlar dintre de 10 anys. Si aguanta el del Messi és una barbaritat. Però jo crec que està molt lluny encara del Messi, molt lluny.
1: No, ara mateix s'ha de parlar de Lamine Yamal, no? És veritat que és inevitable a vegades... i els periodistes esportius ho fem molt, de comparar amb altres jugadors, però ens hem de ficar al cap que no sortirà un altre Leo Messi, que segurament Lamine ara mateix, i el que ha fet, el que va fer amb 16 anys només a la darrera Eurocopa amb Espanya, és espectacular, però ell ha de fer el seu camí, té només 18 anys i no es pot comparar amb ningú. És veritat que ha marcat el seu primer gol molt jove, però s'ha de veure també aquesta evolució, però el que està clar és que amb només 18 anys és un dels millors jugadors que hi ha ara mateix a la Copa del Món.
5: Jaume.
2: Són jugadors diferents, estic d'acord que no s'han de comparar, perquè ja valorarem la carrera de Lamine Yamal quan acabi, però el que és veritat és el que diu l'Àlex. Ja amb 18 anys, a punt de fer 19, ha demostrat que pot ser un jugador líder d'un club com el Barça, d'una selecció com l'Espanyola, i després, sense voler comparar el joc, que és molt diferent, la trajectòria, perquè encara li queda molt a Lamine Yamal, sí que el que deies de les edats que s'assemblen molt al primer gol del Mundial, és veritat, als periodistes ens agrada també buscar aquestes estadístiques curioses. Pel que deies, hi ha una altra, que és veritat que Messi va marcar el primer gol a la segona jornada de la fase de grups del seu primer Mundial, Lamine Yamal, igual que Messi.
5: També,
2: en el cas
5: sí, en el cas de
2: la comparació... Messi contra Sèrbia amb Argentina el 16 de juny del 2006, segona jornada.
5: I la comparació amb Ansu Fati, què et sembla?
2: Bueno, Ansu Fati pintava ser un gran jugador, però es va lesionar de gravetat dues vegades molt a l'inici de la seva carrera. Crec que Lamine Yamal ja ha demostrat més continuïtat que Ansu Fati per un tema de sort, perquè jo crec que Ansu Fati sense les lesions greus ara mateix estaria a un altre nivell.
5: Et convenç, Albert, o no?
3: Bueno, jo crec que hi ha tendència a endiossar tothom, i Ansu Fati apuntava molt bé, apuntava com a Lamine ara, vull dir, exactament igual. Però, evidentment, a aquesta edat t'has de cuidar molt el cos. I jo crec que Lamine sí que ha fet un canvi amb l'actitud que té davant de la gent. Jo el veig més responsable, que és difícil amb la família que té, Vull dir, però el veig molt més responsable del que era fa 8 mesos.
1: Ha canviat molt el seu discurs. Fa uns dies, buscant a l'entrevista que va fer a Televisió Espanyola, traient talls, t'adonaves que la manera d'iniciar les respostes, la manera d'expressar-se, havia canviat molt respecte... De fet, és que és normal. O sigui, amb 18 anys, imagina com parlarà d'aquí 3 i encara tindrà només 21 anys. Canviarà molt el seu discurs, però sí que és veritat que ha millorat molt en aquest sentit.
5: Ja. A banda de Lamine, quin altre jugador de la selecció us està agradant més? Àlex?
1: Evidentment, tots els focus, no? I tothom ens porta a parlar de Mikel Oyarzabal. Les dades del jugador que va donar l'Eurocopa a Espanya el 2024 són espectaculars. Ha marcat des d'aquell gol contra Anglaterra a la final de l'Eurocopa, ha marcat 15 gols en aquests dos anys, que són dades espectaculars. Ahir, de nou, marcant aquells dos gols. És veritat que, a vegades, és el típic jugador que no es porta tots els focus pel rendiment que dona, però és que ara sí que està donant rendiment en quant a dades, i és absolutament espectacular el seu nivell golejador amb la selecció espanyola, sobretot comparant amb el que fa amb la Reial Societat. No?
3: És millor la selecció que amb
1: sí,
3: la Real.
1: Sí.
3: A mi em va encantar el segon partit. El primer el contaré tant Rodri com Pedri.
5: Uh-huh.
1: Com es nota quan Pedri està a la base?
3: Home, és absolutament, per mi, dels millors del món en aquest moment.
5: Quina edat té Mikel Oyarzabal?
1: És del 98, juraria, o 97, 28, 29 anys.
2: 97,
5: diria. El feia molt més gran.
1: 29 anys. És que porta molts anys, porta moltes temporades a la Reial Societat, va sortir molt jove, i és d'aquells jugadors, com va també passar amb Muniain de l'Atlètic Club, que van debutar tan joves que sembla que portin moltes més temporades.
5: Ja.
2: I al final, és veritat que la selecció espanyola no té un davanter d'aquells típics referència que sigui puntal a nivell mundial. És veritat que tens a Borja Iglesias a la banqueta, però més com a revulsiu, per un tema de nivell, evidentment. I llavors has d'adaptar jugadors que potser en els seus clubs, a la Lliga Espanyola, juguen com a segon davanter o com a extrem, perquè Ferran Torres, per exemple, també podria jugar de davanter centre, per tenir un davanter centre titular, i més enllà dels dos gols, ahir té una al travessem a l'exterior, que si entres un dels gols del Mundial i portem dues jornades.
5: Bé, pròxims partits de la selecció. Doncs queda l'últim partit de la fase de grups, que serà contra l'Uruguai, la nit de divendres a dissabte, Calcins, a les dues de la matinada.
0: A les dues de la matinada,
1: Tocarà matinar, tocarà matinar.
5: Com matinar?
0: Oh, no, molt tard, no?
5: T'aniràs a dormir?
1: Àlex.
5: Què faràs?
1: No, però jo és que el Jaume sap que jo sóc de dormir aviat. Llavors,
2: sí.
5: Però t'hauràs de posar a dormir a les 6 de la tarda, Àlex.
1: No, és veritat que haurem de llargar. Haurem de llargar, sí.
5: És que és una hora dolentíssima per anar-te'n a dormir a les dues de la matinada. Si fossin les quatre... Bé, travessa. Què creieu que passarà? Espanya-Uruguai, va, mullem-nos, Àlex.
1: Jo confio en la selecció... no només perquè considero que Espanya és una selecció a nivell de jugadors, d'entrenador, de com està format el bloc superior a Uruguai, sinó pel rendiment que està donant la selecció sud-americana, que ha empatat els dos partits i no dona la sensació que pugui guanyar ara mateix Espanya. Però vam veure la primera jornada que ens vam equivocar, llavors hem d'anar pas a pas, però jo crec que hem de guanyar.
0: Jaume?
2: Sí, sobre el paper és evidentment que és favorit d'Espanya, també perquè a més l'Uruguai de moment ha demostrat una fragilitat defensiva que no és habitual en la selecció sud-americana, per exemple empatant a dos amb Cap Verd amb dos errors defensius que no són típics del seu nivell.
0: Bueno, empat amb Cap Verd tampoc parlaria
2: gaire. Sí, però 2-2, és a dir, Cap Verd empata contra Espanya perquè es tanca i fa una feina defensiva i física espectacular, però Cap Verd no té la capacitat ofensiva d'amenaçar en atac a la selecció espanyola, i ahir els dos gols que encaixa Uruguai són errors defensius bastant importants, i és a dir, Cap Verd té un potencial defensiu, però l'ofensiu per marcar dos gols a Uruguai, crec que també hi ha una part, evidentment, d'errors de l'equip uruguaià. I després hi ha un altre tema important, el partit d'avui entre l'Argentina i Àustria, també la última jornada del grup de l'Argentina, perquè recordem que si Espanya, que en principi acabarà primera de grup, acaba primera de grup, s'enfronta a la segona del grup J, evidentment, si Argentina és primera, no ens enfrontem amb ells a setzens, però si Àustria li dona un ensurt a l'Argentina, podríem veure una Espanya-Argentina a setzens de final.
5: Wow. Això seria brutal, eh?
0: Wow.
3: Però ja ens ho teníem malament, eh?
0: Tu creus?
3: Bueno, a Argentina, els jugadors d'Argentina, quan juguen amb selecció, són uns altres.
0: Ja.
3: Són uns altres. Mira el mateix Messi, tu, que té 39 anys, i el tio, a part que també va marcar 3 gols perquè té com una guàrdia pretoriana al costat, que quan agafa la pilota se li fiquen amb escuts, eh? Però això està bé. És un jugador que té facilitat a marcar gols, encara.
0: Clar. Mm-hmm. Albert Travessa, no l'has fet, eh?
3: Jo crec que guanyarem, però no crec que sigui un 4-0. Jo crec que serà Uruguai no és una mala selecció. Igual que Cap Verd. Cap Verd tampoc és una mala selecció, eh?
0: Mm. No. I què dius? Empatarem?
3: No, jo crec que guanyarem. Mínima. Guanyarem, però...
5: 2-1, 2-0.
3: Sí, un 0, 2-1, sí, el resultat justet.
0: Bé, a veure què l'encerta, eh? Estarem...
5: L'Àlex no ha dit res, crec.
1: Sí, bueno, que guanyarem, però jo crec que no... Jo diria 2-0.
0: Vale.
2: 3-2.
1: Res exagerat.
0: Vinga, va. Aquí queda, eh? Constància.
5: Tenim el tall.
0: A veure què passa. Bé, tornem a casa. El Sabadell ha aconseguit un ascens molt celebrat per l'afició arlequinada després d'uns anys complicats.
5: L'equip de Ferran Costa culmina una temporada inolvidable i torna al futbol professional 5 anys després.
0: Una alegria, no, Jaume?
2: Sí, perquè a més és un equip històric del futbol català, del futbol espanyol, amb una afició enorme darrere. I la veritat és que és una alegria molt gran a nivell històric pel nostre futbol que el Sabadell torni al futbol professional.
0: Uh-huh. Albert, què destacaries?
3: Els pericoles estem encantats perquè ja tenim tercer equip de Catalunya, ara ja no és el Girona, pel que es veu.
0: Ja
3: és el Sabadell, ara.
0: Ara és el Sabadell.
5: Bueno, de fet, el Girona i el Sabadell ara són els dos que estan a segona, no?
1: Hi haurà derbi. Uh-huh. Hi haurà duel català a segona divisió. Sí que és veritat que és una gran notícia pel futbol català perquè un club, una entitat com el Sabadell és... mínim hauria d'estar el futbol professional i ha arribat a estar fins i tot a la quarta categoria a la segona federació, perquè no hem d'oblidar que l'any passat en aquestes dates Sabadell estava celebrant un altre ascens, però en aquest cas era de segona a primera federació, i només un any després torna a la segona divisió, que feia 5 anys que no ho feia, i és on mínim ha d'estar per afició, per entitat de club, per història, com deia el Jaume. No hem d'oblidar que el Sabadell va jugar a primera divisió fins i tot, i només veure la nova Creu Alta divendres a la final de 111.000 persones allà animant et mostra que ha d'estar mínim a segona divisió.
0: Clar. Escolta, hem passat per alt la ironia de l'Albert quan deies que t'alegraves pel Sabadell.
3: Jo estic encantat. Ja tenim tercer equip. Ja no hi ha dubtes.
0: Què vols dir, que hi havia dubtes abans?
3: Bueno, perquè el Girona i algú del govern deia que volia que fos el Girona el segon equip de Catalunya. Veig
0: ja, per davant dels pericos.
3: S'ha anat a Norri, això, eh?
5: És que el del Girona també ha estat bastant bèstia, eh? En pocs anys.
3: Està dopat.
5: El viratge que ha fet.
3: Perquè està dopat, si no té cap secret, això. Quan està dopat, normalment li van bé les coses.
1: Ha sigut un canvi molt gran, perquè només feia una temporada, van jugar la Champions, ja l'any passat a Lliga no van saber compaginar bé jugar Lliga de Campions amb la Lliga, i aquesta temporada semblava que estaven pràcticament salvats, han anat la segona volta caient en picat, i fixa't, al final la segona divisió, i quan causa la segona categoria del futbol espanyol, és molt difícil molt difícil tornar a primera.
0: Ja.
3: Menys l'Espanyol, que puja sempre el primer any.
1: Sí, és veritat. és veritat.
0: Home, aquest any heu aguantat, Albert?
5: Heu patit.
0: Ens heu fet patir.
3: Estàvem fent la pretemporada de l'any que ve, durant la segona volta.
0: Ah, correcte. D'acord. Bé, també agafarem aquest tall, la temporada que ve. Albert, escolteu, la festa del Sabadell es va veure esquitxada per la polèmica generada durant les celebracions quan el porter del club, al centre del debat, bueno, s'ha posat al centre del debat, després d'uns càntics dirigits contra el president del govern espanyol.
6: I poco más. Yo voy a soltar aquí una expressió i vosaltres contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
0: Bé, no sé què en penseu d'això que va passar, Jaume.
2: Bé, no... és que jo crec que té poca explicació. El comunicat del Sabadell és molt correcte perquè crec que explica molt bé el sentiment del club, de la resta d'aficionats i de la plantilla. No és ni el lloc, ni la manera, ni... cap. Jo crec que està desencertat en totes les direccions. El comunicat del Sabadell crec que és de club gran i reflexa i ho fa bé el Sabadell d'actuar ràpid amb aquest comunicat. El comunicat del porter de disculpes a mi se'm queda una mica curt, però bé, què hi farem?
0: Àlex?
1: Sí, no, és el que diu el Jaume, ja. No només, o sigui, tu a casa teva pots fer el que vulguis, però jo crec que sempre s'ha de mantenir un respecte, no faltar el respecte a ningú ni insultar, però si ho fas a casa teva ningú ho veu, però si ho fas en una celebració que és totalment fora de lloc, parlar d'uns altres temes que no sigui gaudir amb la teva afició, celebrar aquest ascens, la gent ha d'estar pensant en tot menys en aquests temes i més si es tracta de faltar el respecte a algú.
3: És la mania de barrejar política amb esport i és un error perquè en un club hi ha de tots els colors, com té que ser, són d'un club, no són d'un partit polític.
1: Però encara que no fos política, tu imagina que fa aquest càntic contra algú que no forma part de la política, és que fos amb qui fos...
3: No, queda malament. No,
1: sí, estic d'acord que no s'ha de barrejar política amb futbol, però és que no és ni la manera, ni el lloc, ni el moment. No.
5: Jo tinc la sensació que ens hem habituat a veure i escoltar sortides fora de to de diferents jugadors. Ho comentem en les tertúlies del dia posterior i allà es queda la cosa. Em fa l'efecte que caldria ser una mica més estricta per part de l'estament que pertoqués.
1: Però com ho fas?
5: A l'hora de, doncs, sancionar, de mirar, doncs, els pròxims tres partits a la banqueta,
1: però,
5: una multa
1: econòmica... Llavors estàs barrejant el que fa el jugador fora del camp amb el que fa dins del camp.
5: Bueno, però és un context està relacionat, no?
3: Aquest nivell però... encara no. Mira, quan estan a primera, part del sou és la imatge.
1: Sí.
3: Però aquí el Sabadell encara no parla del sou, no és la imatge. Llavors, vull dir, aquest, jo no crec que avisés a ningú que anava a dir això. Vull dir, evidentment, el Sabadell no hauria de saber res. Es va equivocar, bueno, però jo crec que es va equivocar amb l'eufòria que hauria de tenir en aquells moments. No sé què, es va equivocar, és una realitat. Vull dir, i el Sabadell ha fet bé dient-ho, i ara diuen que ell té que demanar perdó al president directament.
1: Jo el que penso és una mica el que diu ell, que és veritat que està fora de lloc, que és sancionable, que és, o sigui, ha de demanar perdó, però imagina si ho hagués fet un jugador de primera divisió, alguna persona molt més reconeguda. Al final, un jugador del Sabadell, amb tots els meus respectes, que juga a primera federació, que encara no és ni futbol professional, és un ciutadà de peu. Saps? Cap ciutadà de peu té dret a insultar ningú, però no és una figura pública com perquè arribi tan a dalt la repercussió. No sé
0: el
1: si
0: que passa que just
1: explicant.
0: En aquell moment sí. Té molta projecció
1: pública.
0: No,
1: totalment.
2: Hi ha una cara pública en un edifici públic.
1: No té cap justificació, que quedi això per davant, però és la repercussió que després se li pot donar a tot això. Jo crec que si algú ha de sancionar, parlant del que tu deies, hauria de ser el club, el propi jugador. Jo crec que més enllà no pot haver cap sanció.
0: Bé, parlem del futur d'Alexia Putellas.
5: Sí, perquè la Lliga de Futbol Americana pressiona per tancar la seva incorporació abans de l'inici de la pretemporada, és a dir, del 4 al 7 de juliol, tot i que la jugadora de Mollet manté sobre la taula dues ofertes de Londres, com per exemple la del London City.
0: Què en sabem, Àlex?
1: És l'oferta que en principi més a prop està a l'Alexia d'acceptar. Jo no tinc la informació...
0: L'americana?
1: No, no, la de London City Lyones. Jo no tinc la informació, evidentment, de si ja ha signat o si hi ha un preacord, però sí que és veritat que ara sembla que s'han quedat en dues ofertes, la del London City i la del Boston Legacy, de la Lliga Nord-Americana. En London City està apostant i molt amb el futbol femení. La seva propietària és Michelle Kang, una estatunidenca que també és propietària de l'Olympique de Lyon, que ja sabem, durant l'última dècada, abans que arribés al Barça, era l'equip que dominava la Lliga de Campiones, era l'equip més important. Per tant, és una propietària que està apostant i molt pel futbol femení. L'any passat van fer el fitxatge més car de la història, 1,6 milions. Per tant, entenc que la decisió de l'Alexia podria, no només per canviar la Lliga Espanyola per la Premier, que és una lliga que a nivell europeu és la que té més nivell ara mateix, sinó també, evidentment, per les prestacions econòmiques.
2: Hi ha una cosa important aquí de puntualitzar, de la diferència de nivells de lligues. Si parlem de futbol masculí o futbol femení, perquè en l'èlit del futbol femení sí que està la Lliga dels Estats Units. És a dir, no és com quan parlem, per exemple, de Lewandowski si marxarà a una Lliga Europea o a la Lliga dels Estats Units, que allà sí que baixa molt el nivell. No, és veritat que el London City podria ser un lloc molt bo perquè la Premier és de les millors lligues del món, però també la Lliga dels Estats Units està entre les millors del món. Per tant, és una decisió que és segur difícil en aquest sentit, perquè les dues lligues tenen un nivell altíssim, proper, si no superior fins i tot, al de la Lliga Espanyola, en quant a equips que estan en un nivell top.
0: Ja, Albert?
3: Jo crec que es mereix anar a guanyar diners els dos o tres últims anys de la seva carrera, perquè amb el futbol femení molts diners no han guanyat.
1: I a més, si prengués la decisió d'anar als Estats Units, no només que és la millor lliga del món per nivell, per la quantitat d'anys que porten apostant pel futbol femení, sinó que allà té la possibilitat de convertir-se en una figura mediàtica, fins i tot, que aquí ja ho ha aconseguit. A Espanya ja l'hem vist en moltes campanyes publicitàries, però les jugadores als Estats Units donen un salt qualitatiu, no només pel sou que li poden donar als equips allà, sinó per la imatge pública que tindria.
5: Bueno, i si li surten contractes publicitaris, el sobresou podria ser molt superior que el de la fitxa esportiva.
7: I a Londres no tant, doncs, Àlex?
1: Sí, però pel que fa a l'equip, pel que et dic, perquè la Michelle Kang, la propietària del London City Lyoness, està apostant i molt pel seu equip, però, per exemple, ara mateix l'equip londinenc la pròxima temporada no juga Champions, yeah. No jugarà a la Lliga de Campiones. Per tant, només tindràs l'escaparat, per així dir-ho, de la Premier, de la Lliga anglesa. En canvi, als Estats Units és que és un salt molt més gran, perquè aquí a Europa encara no tenim la concepció de que una jugadora que ha guanyat dues pilotes d'or hagi de tenir la mateixa imatge pública o contractes publicitaris que un altre esportista. I allà el futbol femení sí que és molt, molt important.
5: Ja, però això ho hem de saber ja, no? Ho sabrem en els pròxims dies.
1: Ha de prendre la decisió en els pròxims dies. És el que...
2: Abans de començar les pretemporades.
7: Sí. I Què creus que és el que l'està frenant per fitxar pels Estats Units? Perquè...
1: Bé, jo crec que principalment, sense tenir informació, repeteixo, jo crec que principalment és el marxar del teu entorn. Sí que és veritat que al final estàs marxant igual, perquè jugaries a Londres, però no és el mateix marxar a un futbol i una cultura completament diferent tan lluny com podria ser als Estats Units, com anar a un equip que està més a prop. I, per exemple, a l'equip londinenc hi juguen quatre jugadores espanyoles, que ja és un entorn que et pot ajudar també a trobar-te més còmode.
7: Ja. Bé, amb el Barça masculí anem a parlar del mercat d'estiu, perquè continua generant molta expectació.
5: Mentre la direcció esportiva treballa per reforçar la plantilla, també apareixen noms de futur, com per exemple el del jove Hamza Abdelkarim. Entre les limitacions econòmiques i la necessitat de mantenir un equip competitiu, el Barça enfronta un enèsim estiu clau.
7: Quina hauria de ser la prioritat, creieu, pel Barça en aquest mercat, Albert?
3: A veure, el Florentino està esperant a veure qui fitxeu per agafar-lo, imagino. Amb la qual cosa, preneu la decisió ja i que pugui fitxar-lo. Jo crec que al Madrid un davanter no li fa falta, però amb la qual cosa aquest davanter us el deixarà, no us preocupeu.
7: Què en penseu, Àlex?
1: Per mi el Barça ha de fer molta incidència en els laterals. És on més, per mi, Koundé hauria de ser una sortida, hauria d'aprofitar el Mundial per treure una bona venda per ell. Si no ve per ell, també per l'Araujo, un dels dos hauria de sortir. I veurem què passa també amb Cancelo, que aquesta temporada ha tornat cedit. El jugador vol quedar-se, però també al Mundial pot ser un aparador gran per atreure equips. Per tant, per mi, el principal del Barça hauria de ser la defensa i, evidentment, amb la sortida de Lewandowski, un davanter. Però jo crec que els equips s'han de construir d'endarrere cap endavant.
7: I tu què hi dius,
2: clar,
7: Gemma?
2: Jo tinc el dubte que al final és veritat que segurament necessita algun reforç en defensa, però hi ha dos hàndicaps. El primer, per fitxar gent en defensa lateral, sobretot, segurament abans han d'haver-hi sortides. I per sortir no és només que el Barça vulgui vendre o que algun equip vulgui fitxar, sinó que el jugador també ha de voler sortir. Això ja ho hem vist els últims anys, que la majoria de jugadors no volen sortir del Barça. I també tens el problema que la davantera, fitxar algú que t'aporti gols, que t'aporti qualitat, fitxar un davanter que pugui ser diferencial és molt més car que un defensa que pugui sumar minuts, etc, etc, que potser necessita el Barça fons d'armari en defensa, però un davanter clau. Llavors és possible que al final no et quedi cap altre remei que haver de gastar-te els diners en un davanter diferencial i en defensa fer una mica el que puguis amb el que et quedi.
3: Jo crec que us farà falta un davanter, li faltaran gols al Barça. A més, el Rafinha, que veig que està trenquejant, que jo crec que l'acabareu traient, el Rafinha, i al Barça li falta un Lewandowski. Això és una realitat, ha donat un resultat espectacular a Lewandowski.
7: Coincidiu?
1: Parlava el Jaume de que en defensa has de fitxar una mica el que et quedi, però és que jo crec que al Barça li fan falta titulars, perquè és que a l'esquerra tens només el Balde, que aquesta temporada ha estat molt lesionat i no ha pogut donar el rendiment que li van veure les primeres temporades. Ha hagut de jugar ja amb Cancelo de la segona meitat de la temporada a cama canviada. Llavors, és clar que mínim un lateral esquerre has de portar i lateral dret només tens el Condé. Has hagut de readaptar ja
2: a l'Eric Garcia. Però si torna Cancelo i Valde no marxa, tres laterals esquerres, més Gerard Martín, que és un quart...
1: Gerard Martín l'has posat de central ja.
2: Sí, però també et pot jugar a lateral esquerre. És a dir, tampoc pots fer un overbooking si no hi ha sortides.
1: I aquí donaria sortida a tu.
2: Jo és que no ho sé, perquè Valde és molt jove i encara té aquest marge de progressió. Clar, és que jo tinc dubtes de si han de sortir laterals del Barça. Per això no sé si és millor en defensa apostar per un jove a pocs diners, jugar-te-la i veure si et surt bé i funciona i destinar tots els esforços en davanter, perquè ja estem veient que si el Barça vol fitxar un davanter d'alt nivell mundial, un davanter referència, segurament haurà de gastar-se molts diners i no sé si hi ha la capacitat econòmica per fitxar un davanter top referència i un defensa que també ho sigui. Clar, aquí és on tinc el dubte. Que si has de triar, què tries?
1: No, evidentment el futbol...
3: Falta gol.
1: Això anava a dir. El futbol el que es paga més diners és pel gol, però el Barça aquesta temporada s'ha desangrat en defensa.
3: Sí, però si marques més gols, el Barça també fa dos anys també es desangrava, sí, però marcava el doble de gols.
1: Sí, això és veritat.
3: Aquesta és la realitat. Llavors, jo crec que ara un davanter tipus Lewandowski, què et costarà ara? El que ha de fer el Haaland? És que avui és que no
1: n'hi no, si
3: no ha molt.
1: Ara mateix només sona el Julián Álvarez.
2: N'hi ha dos o tres i estan per sobre els 100 milions d'euros, segurament.
7: Uau.
3: I el Julián tampoc el veig.
1: No és com el Lewandowski, no és com el Lewandowski, és un perfil diferent, però clar.
3: El Lewandowski les agafava totes dintre i sabia on posar-se, vull dir, jo no el veig, el Julián, d'entrada que no se'l vendran, això d'entrada, però vull dir, però no el veig com per substituir el Lewandowski, eh?
5: M'imagino aquesta mateixa conversa a la direcció esportiva, clar, del Barça. No sé si ja ho deuen tenir molt clara, l'estratègia. No deuen dubtar com estem fent ara aquí, no?
7: Bueno, què pensen els periodistes que segueixen aquesta informació? Jaume?
2: Clar, no, és a dir, segur que també ho discuteixen i tenen diverses estratègies. Clar, nosaltres no sabem quins objectius estan pensant i segur que en tenen plan A, plan B i plan C, perquè clar, això és habitual en les direccions esportives, però és evident que, tal com està el mercat de preus, has de fer equilibris i no pots anar a fitxar el millor davanter, el millor migcampista i el millor defensa, perquè no tens, tot i que sí que està millor econòmicament el Barça que les temporades anteriors, tampoc tens, ho comentava abans, la capacitat de fitxar a jugadors top de totes les posicions. El problema és aquest, que has de triar.
7: I jove talent de la casa no n'hi hauria?
2: N'hi ha, però davanter centres a la Masia no és habitual que en surtin. Ja. N'han sortit, però no és habitual. És veritat que hi ha Hamza, el jugador que comenteu d'Egipte, però és que té només 17 anys.
1: I encara ha jugat només amb el filial i encara és propietat de l'Ahli de l'Egipte, que és el millor equip de l'Àfrica. Sí que és veritat que el club egipci ja va anunciar que el Barça feia oficial feia efectiva la compra, l'opció de compra d'aquesta sessió per un milió i mig d'euros, però encara el Barça no ho ha anunciat i ara mateix està sent una mica la sensació d'Egipte al Mundial, no tant pels gols, perquè encara no ha pogut marcar, però sí que ha jugat 14 minuts als dos partits i s'ha convertit en el jugador més jove d'Egipte en jugar en un Mundial. Podria ser una opció? Sí, però jo crec que un club com el Barça, com deia l'Albert, ha de fitxar un davanter top.
3: No, però vosaltres no podeu agafar un davanter perquè dintre de 3 anys sigui una estrella. Vull dir, el Barça necessita per aquest any gols.
2: Ah, exacte.
1: Jo no sóc del Barça, perquè m'estàs incluint
3: amb vosaltres. No, estic acostumat, com tothom ho és normalment.
1: No, jo no.
5: Ens pots dir de quin equip ets o no?
1: No en tinc.
5: D'acord. Imparcial total, no?
2: El nostre equip és Ràdio Televisió Espanyola.
5: Molt bé, Jaume. Jaume, deies que de la Masia no acostumen a sortir davanters? Mm-hmm. Per què?
2: És veritat que la majoria de jugadors que surten de la Masia són migcampistes. També la idea de joc segur que ajuda. A vegades mai saps, perquè una cosa o una altra. Tampoc sortien grans centrals i de cop i volta surt Cubarsí. Quan dic grans em refereixo a jugadors que puguin ser titulars del Barça. Normalment, doncs surten més jugadors de nivell, de màxim nivell mundial de futbol a la Masia, són migcampistes. I és veritat que també posicions molt específiques com davanter, centre, golejador, que et pugui marcar 30-40 gols per temporades, o porters que siguin claus dels millors del món, n'hi ha tan pocs i és tan difícil trobar-ne perquè és tan específic que també és més difícil per un tema de probabilitats que et surtin de la teva pedrera, de la Masia en aquest cas. També suposo que això ho explica una mica.
7: Clar. Bé, parlem del Real Madrid, que continua sent un dels grans protagonistes del mercat de fitxatges. Les últimes informacions sobre Michael Olise i altres possibles operacions demostren que el club blanc continua planificant el seu futur amb l'objectiu de mantenir-se a l'elit europea. Què en penseu? Quins grans fitxatges necessitaria el Madrid? Jaume.
2: Un migcampista organitzador després de la marxa primer de Kroos i després de Modric segurament és la gran necessitat, i no sé si un o fins i tot dos. Jo crec que s'ha reforçat bé el Madrid de moment amb el que portem de mercat, però per mi li faltaria aquesta peça de migcampista organitzador, un perfil fins i tot diria més Kroos que Modric, per reforçar el mig del camp.
7: Què penseu, la resta?
3: Jo veig igual. I jo, entre altres coses, van dir al Vinícius que és el càncer que tenen dins del club en aquests moments.
7: Tu creus que ho farà, això, Mou? Ho farà Mou, això? Tu què creus?
3: El Mou no s'està per tonteries, com el Vinícius li faci quatre coses al centre.
7: Per això et dic.
1: Jo t'ho giro, Albert. Això és totalment veritat, però també és veritat que és el típic jugador que s'està del costat de Mourinho, va amb ell a mort, perquè és el típic jugador polèmic, que si el defensa, si Vinícius defensa Mourinho...
3: Té altibaixos.
1: Sí, però si
5: s'entendran.
1: Jo crec que sí, perquè Mourinho és molt de... també de... no es casa amb ningú, però a la vegada, si és un jugador que és de la seva corda, va amb ell a mort, i jo crec que Vinícius podria ser també d'anar amb ell fins al final.
7: Tenen un caràcter semblant, creus?
1: És que qui té un caràcter com Vinícius? I com Mourinho.
3: Mourinho.
1: És que clar, sí, però jo crec que el Mourinho ja no és el Mourinho de fa 15 anys que vam veure aquí, al final és una... Bueno, com tothom, ens fem grans, no? Però ha crescut, ja fa molt de temps que està fora de l'òrbita d'equips, de l'elit del futbol. A mi m'ha sorprès molt que Florentino apostés de nou per ell, i jo crec que ara tornarà més calmat, o vull pensar això, perquè si no, tornar a aquelles temporades...
3: Però que es torni a veure aquí, tornarà a créixer, eh?
1: Ja,
3: jo crec que necessitava estar aquí un altre cop, eh?
1: Això és veritat, sí. I per mi, en Madrid, a part d'un mig centre, com deia Jaume, que jo crec que si fos Florentino aniria per Enzo Fernández del Chelsea amb tot, perquè és el perfil millor que jo fitxaria pel Real Madrid. Per mi necessita una banda dreta, i és veritat que Olise encaixa ja perfectament. Olise encaixa al Madrid i a qualsevol equip, perquè ara mateix ha demostrat que és dels millors jugadors del món, però jo fitxaria un banda dreta també pel Madrid.
3: El Vitinha.
1: O el Vitinha al central, clar, però és que jo crec que Luis Enrique no deixa sortir a Vitinha d'allà. I partint de la base, Jaume, que jo crec que equips com el Barça, com el Real Madrid, el Barça ja ho fa, però el Real Madrid també hauria d'apostar més pels jugadors de la selecció espanyola, perquè hem demostrat que a la nostra selecció tenim jugadors que estan als millors equips del món, i futbolistes com Mikel Merino, com Zubimendi, com Fabián, que són homes top al centre del camp, haurien de jugar, si no al Barça, també al Real Madrid aquí al nostre
3: país. I si tan valents
1: al
3: Mourinho, jo faria una cosa fàcil, com feu vosaltres amb els jugadors, que és dir-li al Pedri si vol venir al Madrid.
7: Uau.
3: És el que està fent el Barça, amb el Nico va fer-ho, ara ho està fent amb el Julián, doncs simplement el Florentino tenia que dir-li al Pedri que què vol cobrar per estar al Madrid.
1: Sí, però Barça-Madrid no és el mateix que Barça i l'Atlètic de Madrid.
3: Li aniria bé el Pedri, eh?
1: Sí, no, no, sí, sí, l'aniria bé, però...
7: Per pujar la seva fitxa, vols dir?
3: Us heu quedat callats, eh?
2: No,
1: perquè és que ho veig tan impensat.
3: No esteu acostumats que us ho facin a fer-ho, sí, però que us ho facin
2: a mi. No, però al futbol poden passar moltes coses, però és evident que hi ha moltes menys probabilitats que al Madrid arribi Pedri que no que arribi Enzo Fernández. És un nom interessant el que deia d'Enzo Fernández l'Àlex, perquè al final també molts cops fitxar jugadors referència, ja no només del Barça, però per exemple, dèieu Vitinha. Vitinha és el migcampista líder del Paris Saint-Germain, que és molt difícil que pugui, que el PSG vulgui, que Vitinha vulgui sortir del Paris Saint-Germain. Però sí que és veritat que hi ha fitxatges estratègics de grans jugadors com Enzo Fernández, per exemple, el Chelsea aquest any no s'ha classificat per Europa. I jugadors tan bons volen jugar a la Champions, volen jugar a les millors competicions, i llavors aquí sí que potser tens més opcions d'amb una oferta més o menys raonable poder fitxar aquests jugadors top de nivell europeu.
1: Mira,
2: exacte,
1: Cucurella,
2: per exemple, Cucurella. Sí.
7: Escolta, per cert, l'Espanyol, quins fitxatges creus que hauria de fer, Albert?
3: Quin dia? De moment
7: influeix
3: res,
7: el dia?
3: N'hi ha un que el tenim a punt de fer, però no n'hi ha cap tancat.
1: Confies en Monchi o no?
3: Amb quin Monchi? A veure, el Monchi del Sevilla va ser espectacular. Els Monchis dels últims anys no ha sigut espectacular. Home, evidentment, jo crec que per l'Espanyol que vingui el Monchi ho té que fer bé a la força. Vull dir, no crec que ho faci amb la ment.
7: Arran de l'anunci que fitxava pel Monchi va reaccionar l'equip, eh? Recorda't, Albert, sí. Va començar a guanyar partits.
3: Però tenen que haver-hi diners després, eh? Vull dir, el Monchi pot fer miracles, però no agafarà un xaval de 10 anys i el farà jugar a futbol a la primera divisió, eh? Vull dir, o sigui, si no hi ha diners... I ara estem perseguint el Cala, el Calatrava, que portem tota la setmana discutint 2 milions d'euros. Ostres, no és una bona senyal, aquesta. De moment no és una bona senyal.
7: Per què dius no, una bona senyal?
3: Home, que portis 10 dies per fitxar amb un tio i la discussió sigui si li pagues 5 o li pagues 4...
7: Ja.
1: Però és que per l'Espanyol som diners, eh?
3: 1 milió d'euros... No tindria que ser-ho.
1: No hauria de, però no hauria veient de els últims anys com la propietat ha gestionat el club, que no ha gastat diners i tal, no és tan fàcil que arribi un nou propietari i digui quan, doncs això, sobre la taula.
3: Bueno, però quan et gastes 200 milions d'euros en un club, m'imagino que 20 o 25 més els deus tenir que poder posar, si no és que tenim un problema, eh?
1: Esperem que pel bon camí de l'Espanyol sigui així.
3: Esperem.
7: Tu què en penses, Jaume?
3: La pinta no és aquesta.
2: Bé, és veritat que també el mercat és que han pujat molt els preus de fitxatges. Llavors, l'exemple de Cala és bo per, crec, per on molts equips de primera divisió poden tirar, i ja ho han fet molts cops, que és anar a buscar els millors de segona divisió. Mm-hmm. És a dir, un jugador que té qualitat i que ha destacat a segona divisió i és líder d'un equip que ha quedat a la part alta de segona divisió, i més si és jove, té capacitat més de sobres i té una projecció de creixement suficient per acabar sent un jugador important d'un equip de primera. Li va passar a Vicente també fa poc, a Carlos Vicente, etc. I per mi és un perfil bo de mercat, de buscar jugadors que han estat líders dels millors equips de segona aquesta temporada.
3: I extrems que no n'hem tingut mai d'extrems bons. I un extrem és una mica el que fa la Mina, vull dir, et desmunta un partit.
2: I perdona, un detall, extrems i altres posicions. Marc Pubill havia baixat amb l'Almeria i mira el rendiment que li ha donat a l'Atlético de Madrid. És a dir, que a segona divisió hi ha molts bons jugadors que si se'ls dona confiança, són joves i tenen aquest marge de créixer, poden ser importants, ja no només per equips per mitja de la taula, sinó ho estem veient un titular de l'Atlético de Madrid com és Marc Pubill.
7: Ja. I dius que el preu dels jugadors de primera ha pujat, i això per què?
2: No només a primera a la Lliga Espanyola, sinó a tota Europa. Tu analitzes com han crescut els preus i s'han inflat moltíssims, perquè si cada cop hi ha ofertes més altes, crec que era, per exemple, és veritat que fa molts anys, però fa 2 dècades Ronaldinho, un dels millors jugadors del món, al Barça li va costar 25 milions.
7: Ja.
2: Quan costaria ara Ronaldinho? En el que el Barça va fitxar Ronaldinho.
1: El Ronaldinho d'ara no sé
2: si... No, el del 2004, el del 2003.
7: Quan es pagaria ara? Ha pujat tot, eh?
2: Clar, sí,
1: però ara seria per peça
2: de col·leccionista. Milions,
1: seria per peça de col·leccionista, seria.
7: Bé. Escolteu, Àlex Carazo, Jaume Palomar, Albert Sola, moltes gràcies als tres. Un plaer tenir-vos avui a la tertúlia d'esports. Estem arribant a les 5 de la tarda. Anem al butlletí informatiu i quan tornem tenim aquí Rocío Carrasco parlant de la vida de la seva mare en un documental. Fins ara mateix. Són les 5.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona tarda. Continuen les reaccions després que el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre de Transports José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu antic assessor Coldo García, 19 anys, per les comissions en contractes de mascaretes el 2020. Fons al PSOE assenyalen que la formació va actuar des del primer minut i es desvinculen del cas. Sumar, socis de govern, de la seva banda, demanen al PSOE netejar el partit. I la vicepresidenta Yolanda Díaz ha carregat contra el fet que l'empresari Víctor de Aldama, presumpte intermediari de la trama, condemnat a 4 anys i mig, eludeixi la presó.
9: El corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida. Lo digo en un país en el que todavía no tomamos medidas contra quienes efectivamente facilitan la corrupción en nuestro país, que son, insisto, los corruptores.
7: Des del Partit Popular reiteren que cal un avançament electoral. Encara de la política, però en aquest cas de l'exterior, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, acaba de jurar com a diputat del Partit Laborista al Regne Unit, un pas imprescindible per substituir Keir Starmer com a primer ministre. Pau Alemany, bona tarda.
10: Bona tarda. La dimissió de Starmer ha obligat el Partit Laborista a moure's amb agilitat perquè el relleu es produeixi com més prompte possible. Burnham, que al matí ja havia anunciat que es presentarà a les primàries, jurat fa uns minuts davant el Parlament la seva lleialtat al rei.
11: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true.
10: Ara queda per veure si hi ha algun candidat més per les primàries del proper 9 de juliol, però la intenció del Partit Laborista és començar al setembre amb un nou primer ministre ja triat.
7: I encara de l'exterior, Pau, els Estats Units han autoritzat la venda de petroli iranià durant els propers 60 dies mentre es negocia l'acord de pau definitiu.
10: Aquest era un dels punts pactats al memoràndum d'entesa que es va signar la setmana passada. Tal com ha anunciat el secretari de la Tresoreria dels Estats Units, Scott Bessent, s'emet una llicència de 2 mesos que autoritza la producció, l'entrega i la venda de petroli procedent de la República Islàmica. Una bombona d'oxigen per a la delicada situació econòmica que la República Islàmica, amb la qual arriba, tot just després de la reobertura de l'estret d'Hormuz. Ara, en un context d'inici de negociacions a Suïssa i amb la incertesa de si els atacs d'Israel al sud del Líban faran trontollar la treva pactada.
7: El futbol és un fenomen esportiu i social, però per primer cop la Cambra de Comerç de Barcelona ha mesurat què suposa en termes d'activitat econòmica a l'àrea de la capital catalana, on genera un volum de negoci de 1.500 milions d'euros. Climent Sabater.
12: D'aquesta activitat econòmica de 1.500 milions, el Barça és responsable del 85%, 1.300 milions, l'Espanyol del 15%, 200 milions, i 5 clubs de proximitat com el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Terrassa i l'Hospitalet sumen entre tots uns 20 milions més, l'1,5% d'aquesta activitat. Entre tots donen feina a 28.000 persones, xifres que demostren l'impacte del futbol en l'economia de Barcelona, segons el president de la Cambra, Josep Santacreu.
13: Per tant, no estem parlant amb aquesta xifra només de pressupostos estrictament esportius, estem parlant de restauració, de comerç, de transport, de serveis professionals.

0: de Cultura, Ernest Urtasun. L'objectiu és facilitar l'accés a la cultura i fomentar també la creació artística entre els joves. En les primeres hores, el programa ja ha rebut prop de 10.000 sol·licituds. I acabem amb la previsió meteorològica per aquesta tarda, en plena onada de calor. Emet, Noelia García, bona tarda.
1: Bona tarda. Comença la setmana amb molta calor i altes temperatures, amb la primera onada de calor d'aquesta temporada. Avui s'esperen més de 40 graus a zones de Lleida i es superaran els 36 a moltes zones de Catalunya. Els termòmetres marcaran 42 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. És una informació d'Emet.
0: Doncs això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4.
3: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
3: Compromesos amb la bona informació.
2: Ràdio 4.

0: ¿Esta inestabilidad?
1: Bueno, quizás no es la única explicación, pero participa sin duda a esta inestabilidad. La salida del Reino Unido de la Unión Europea le ha privado de un acceso directo a su principal socio comercial. No hay aranceles, pero hay muchas barreras no arancelarias, trabas burocráticas, y claro, eso ha tenido y sigue teniendo, ahora que estamos a punto de cumplir el 10º aniversario del referéndum, sigue teniendo consecuencias económicas muy importantes. Pero a esto además hay que sumarle la pandemia, la crisis energética tras la guerra en Ucrania, ahora las tensiones en Oriente Próximo. Entonces, todos estos factores pues hacen que el país no crece económicamente, sí crecen, sí aumentan las facturas, hay un descontento generalizado y es un país muy difícil de gobernar ahora mismo. Entonces, el Brexit sin duda es un factor importante, pero no es el único.
0: Y en el anuncio de su dimisión a las puertas de Downing Street, Starmer se ha emocionado al explicar que ahora se dedicará al trabajo más importante, ha dicho, su familia.
1: Sí, fue un momento de que le llegaron ahí las lágrimas a Starmer, y es verdad que no, hasta ahora no era muy dado a compartir sus emociones. Es una persona que sabemos que tiene un gran sentido del humor porque se ha visto en muchas ocasiones en las sesiones de controles al gobierno, pero es verdad que tiene una imagen un poco gris, un poco de tecnócrata, poco carismático, como decía antes. Le cuesta transmitir pasión, ¿no? Pero es una paradoja un poco, porque es la imagen, es lo que querían los británicos, querían una persona seria. Es algo que se valoró mucho cuando salió elegido, porque los británicos lo que no querían era otro Boris Johnson. Pero al fin y al cabo, pues le ha faltado quizás en algún momento una conexión más importante con los británicos, mostrarse quizás más líder. Entonces, yo creo que a los británicos no les cae mal Starmer como persona, pero que simplemente lo consideran como... pero no le gusta el político.
0: Ya. Oye, el sustituto, el posible sustituto de Starmer, Andy Burnham, es prácticamente un desconocido en España. ¿Quién es? ¿Cuál es su perfil?
1: Bueno, fue alcalde de Manchester durante los últimos 9 años. Antes fue diputado entre 2001 y 2017, diputado laborista. Fue ministro, varias veces ministro en el gobierno de Tony Blair. Entonces aquí es una persona que tiene una larga trayectoria en la política. De hecho, 2 veces intentó hacerse con el liderazgo del Partido Laborista, en 2010 y en 2015. En ambas ocasiones fue derrotado. Pero es alguien que es muy popular entre el electorado laborista y es el dirigente laborista ahora mismo mejor valorado entre los ciudadanos. Él lleva meses postulándose como alternativa a Keir Starmer, una alternativa más a la izquierda. Es también más carismático, muy sonriente, natural, tiene además una imagen de estar un poco, a pesar de su trayectoria, de estar un poco fuera del microcosmo de Westminster, el microcosmo de la capital, porque estaba en Manchester. Llega con un apodo de Rey del Norte, porque así lo llamaban ahí donde era, y es muy popular, y llevaba meses postulándose, pero no era diputado. Era algo necesario, es algo necesario aquí para poder retar al primer ministro. Desde hoy ya es diputado, desde esta tarde, porque ganó una elección parcial el pasado viernes, que le ha reforzado también en su papel de ganador, que para los laboristas ahora mismo es muy importante tener a alguien que pueda mostrar que se puede ganar a la ultraderecha. Es lo que ha hecho Burnham el pasado viernes en una circunscripción de Manchester, y entonces es algo que es muy importante. También llega con esta etiqueta de ganador. Veremos luego cómo...
0: ¿Y cuál es la postura de Burnham respecto a la salida de la Gran Bretaña, de la Unión Europea, y qué retos tiene por delante?
1: Bueno, sobre este tema, sobre la salida del Reino Unido de la Unión, Burnham fue partidario de Remain hace 10 años, defendió quedarse en la Unión Europea. Ahora lo que ha dicho es que no es el momento de reabrir el debate. Hubo un voto democrático, se trata de respetar este resultado. Hay que recordar que Londres y Bruselas están en un proceso de reinicio de sus relaciones tras el Brexit. Se han hecho cosas, por ejemplo, va a volver Erasmus para los británicos y los europeos, los estudiantes, a partir de 2027. No creo que haya gran cambio en este sentido en las relaciones. No va a dar retroceso Burnham, va a seguir un poco los pasos que había iniciado el gobierno de Starmer. Los retos, me preguntabas, las cuestiones económicas. Es lo fundamental. La economía crece poco, la inflación sigue siendo muy elevada, se nota en el coste de la vida aquí. Hay también, como en España y en muchos países europeos, problemas de vivienda en el Reino Unido. Y bueno, luego, si ampliamos un poco la mirada, el estado de los servicios públicos aquí es muy complicado, transporte, educación, sanidad, porque hubo una cura de austeridad tremenda después de la crisis financiera en 2008. Entonces, tiene muchos deberes que hacer Burnham si finalmente es él el elegido para suceder a Keir Starmer. Eso ya lo sabremos en las próximas semanas.
0: Bien, Guillaume Bontú, corresponsal de Radio Nacional a Londres. Gracias, Guillaume.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Un saludo, adiós. Cada dilluns ho saben, ens agrada aquesta segona hora de l'entrellat, obrir aquesta plana internacional. Avui l'hem començat al Regne Unit, però tenim també amb nosaltres l'Agus Morales, el director de la revista 5W. Agus, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Samantha.
0: I avui hem de parlar, com no, de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i sobretot d'una de les primeres conseqüències imprevistes, que són aquestes tensions entre el govern de Trump i de Netanyahu. Però anem a pams. Agus, primer de tot, el preacord es va signar finalment la setmana passada, però no tal com s'havia anunciat. Què va passar?
2: Sí, Samantha, de fet, això té a veure amb aquestes tensions, precisament, no? S'havia de fer aquest acte formal a Suïssa per signar aquest acord el divendres passat, però finalment Trump el va signar una mica abans, dimecres, a Palau de Versalles, i l'Iran, el govern d'Iran ho va fer de forma electrònica, la qual cosa no deixa de ser estranya, una situació així, vàlida, al cap i a la fi, però tot venia una mica en relació al que estava passant, sobretot al Líban, no? Aquests atacs d'Israel i de Hezbollah, que el que feien d'alguna manera era trencar aquesta imatge que volien donar tots dos països, que ja s'estava arribant a un acord definitiu i que ningú no podia fer que aquest acord no tirés endavant. No? Per tant, aquestes tensions han estat al rerefons fins al final d'aquest procés.
3: Agus, ja s'han fet públics els 14 punts d'aquest memoràndum. Què és el que diuen exactament i qui en surt més guanyador?
2: Se n'està parlant molt d'això, oi, Natàlia, sobre qui en surt guanyador, i la percepció popular jo crec que és l'Iran, no? Sobretot perquè ha resistit. Recordem que al principi es parlava de canvi de règim, es parlava de liquidar fins i tot el règim iranià, i ha sortit sense cap mena de dubte reforçat. Però també hem de veure el càlcul de Donald Trump, que diguem-ne que al final havia de jugar a no perdre encara més. Aquest memoràndum, que és justament aquesta la paraula, perquè l'acord definitiu ha d'arribar en 60 dies, per tant aquí tenim, diguem-ne, que és una mena d'esborrany que s'ha de començar a posar negre sobre blanc, inclou, doncs, per exemple, que l'Iran pot tornar a exportar el seu petroli, es descongelen els fons iranians que estan retinguts, aixecament de sancions i, sobretot, evidentment, el desbloqueig d'Hormuz, que veurem com s'aplica a poc, però una cosa també que ha causat molta polèmica és aquest pla de reconstrucció de 300.000 milions de dòlars. Una xifra molt alta i que ja ha rebut crítiques al propi sí del govern dels Estats Units i també sobretot entre els republicans, no? És llançar una guerra per després aprovar un pla de reconstrucció que, com diem, s'ha d'acabar de reblar clau amb aquest acord definitiu, però en definitiva tots aquests punts veiem com i l'Iran, jo crec que és el país que surt més reforçat d'aquest escenari.
0: I ara, Agus, sembla que el gran problema per aplicar l'acord és Israel, no? I justament aquest és l'origen del xoc entre el govern de Trump i Netanyahu. Explica'ns què està passant.
2: Doncs efectivament, justament, a més, Samantha, ho hem parlat molt, des del principi, de fet, no? Que semblava fàcil pensar que hi hagués un alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. No es pot bombardejar de forma continuada l'Iran si no hi ha un canvi de règim, no? Era una situació insostenible a nivell internacional, però el Líban ja és una altra història, no? Hem vist com aquesta mena de guerra paral·lela al final s'està menjant el que és, en teoria, l'escenari principal de la guerra, i el que hem vist és que, tot i que hi ha una nova treva que va entrar en vigor divendres passat, no s'ha respectat i ja podem avançar que no es respectarà. I això és l'arrel de totes les tensions entre Israel i els Estats Units. Penso que aquí entrem en un terreny molt interessant, molt imprevisible, però hem vist, per exemple, el vicepresident Vance dient: jo no em ficaria amb l'únic aliat poderós que em queda en tot el món. I més enllà, també ha dit: no pots recórrer a tothom per resoldre els problemes que tens, no? Sobretot referint-se als membres més radicals del govern d'Israel. Vance, que des del principi ha estat en contra d'aquesta guerra i que notem en les seves paraules també que ja estan una mica cansats, diguem-ne, tot i que són aliats, d'alguns sectors del govern d'Israel. Tot això amb el rerefons de la famosa trucada entre Trump i Netanyahu, que ja Trump ha arribat a confirmar, fins i tot que li va arribar a dir boig, no, a Netanyahu. Mm. Per tant, aquí tenim un escenari imprevisible, però alhora interessant, perquè al final el que estem veient és que el país que va pressionar més perquè comencés la guerra, ara evidentment és el que no vol que això quedi així, i això també té una clau interna, i és que Netanyahu a la tardor té eleccions i no pot deixar que tot això quedi així.
3: I aquesta és una tensió puntual, Agus, entre Israel i els Estats Units, o pot anar més en un futur i acabar transformant una aliança històrica que fins ara semblava indestructible?
2: Aquesta, de fet, és la gran pregunta. Portem moltes dècades ja en què Israel pràcticament és una estrella més de la bandera dels Estats Units. La pregunta és, jo crec que és molt, molt interessant, sobretot a llarg termini. Això canviarà? En algun moment és possible que això succeeixi, no? Aquí tenim moltes coses a analitzar, no? Que potser aquí, doncs, per exemple, els demòcrates, que no són al govern, històricament han donat molt de suport també a Israel. Vull dir que això va més enllà dels blocs ideològics, no? Per tant, aquí tenim un motiu per creure en aquesta aliança durarà molt més temps, no? Al final és la porta d'entrada d'Occident i sobretot dels Estats Units a l'Orient Mitjà, a Israel. Clar. Sembla difícil pensar que això es pugui trencar, però aquí veiem com hi ha esquerdes en aquesta aliança, i veurem, perquè hem vist moltes coses a l'última dècada, i veurem com tot això avança.
0: Sí, sí, un escenari totalment imprevist i, bé, interessant, també per això. Passem a la notícia oculta de la setmana. I ja vos acabeu de publicar a 5W un reportatge d'investigació sobre les deportacions a Mauritània. Què està passant exactament allà? I per què no ens arriben gairebé notícies d'això?
2: Sí, és un projecte d'investigació, que una crònica de llarga distància, com les que publiquem sovint a 5W, de la Maribel Izcue i amb fotografies de l'Anna Sorinyac, que el que explica és com hi ha una campanya massiva de deportacions de Mauritània, no? Sobretot a Senegal i a Mali, però sobretot hi ha l'objectiu de que baixin les arribades d'embarcacions a les Illes Canàries, no? I a darrere de tot això, com pots imaginar, Samantha, doncs hi ha la Unió Europea. Mm. Crec que sempre està bé escoltar a qui ho ha fet, no? Per tant, crec que podem sentir un tall on la Maria Belizcue explica com van fer aquesta crònica.
4: Bruselas contabiliza el descenso de llegadas a Canarias. Però què ocurre al otro lado de la frontera sur de Europa? Hemos viajado a Mauritania y Senegal para seguir el rastro de una política migratoria que sobre el terreno se traduce en redadas, abusos de poder, deportaciones masivas, familias separadas y vulneraciones de derechos.
2: La que sentíem parlar en francès és la Sarata, una de les persones amb les quals va poder parlar la Maribel Izcue, que és qui sentíem que explicava la crònica, i deia el que he vist al centre, els diuen centres d'acollida, però realment són centres de detenció, no? Mm. Diu, el que he vist dins del centre no ho puc explicar, no? I és aquesta realitat invisible que és prèvia al pacte d'immigració i asil, que ha estat recentment aprovat al Parlament Europeu, i que ens explica també com aquests països, en concret aquí Mauritània, que té una llarga tradició de cooperació amb la Unió Europea i també amb Espanya, com són els grans emblemes d'aquesta externalització de fronteres, no? I en aquest cas amb detencions, etcètera, no? I aquest testimoni de la Sarata, que es pot llegir en més profunditat al web de 5W, s'ho explica molt bé. Mm.
3: I, Agus, quan van començar aquestes operacions de deportació a gran escala a Mauritània?
2: Doncs va ser sobretot a partir del 2024, que va ser l'any que Mauritània va signar un acord amb la Unió Europea, sobretot en el marc d'un... Era un moment en el qual hi havia moltes persones que sortien des de les costes de Mauritània cap a les Illes Canàries, no? Llavors va haver-hi aquesta reacció comunitària. Brussel·les va comprometre a pagar fins a més de 200 milions d'euros al llarg d'aquell any només, i com sempre la contrapart era que Mauritània havia d'aturar aquestes sortides, havia de reforçar els controls migratoris perquè això s'aturés d'alguna manera, no? En aquell moment, de fet, el 80% de les embarcacions que arriben a les Illes Canàries partien de les costes de Mauritània. Tant el rerefons de la situació que pateixen persones com la Sarata, que hem sentit abans, és aquest moment en el qual hi ha aquesta reacció de la Unió Europea, que té a veure amb el seu projecte ja de fa molts anys de construir aquesta Europa fortalesa.
0: Bé, i en aquest cas, doncs, més enllà de Brussel·les, hi ha una implicació directa d'Espanya, Agus?
2: Sí, això jo crec que ho fa encara més interessant, no? Tenim aquesta ajuda econòmica que venia de Brussel·les, però també es van sumar altres fons promesos per Espanya, no? Hi ha una cooperació històrica amb Mauritània, sobretot fonamentada en els fluxos migratoris, en aquest cas, i en aquell moment en el qual les Canàries estaven en màxims històrics d'arribades, va prometre també a Espanya més de 300 milions d'euros al llarg de 5 anys. No? És una quantitat una mica menor, però que se suma a la de la Unió Europea. No? Molts d'aquests projectes tenen molts noms, tenen cooperació no financera, etc. De vegades són eufemismes. No? Al final és un quid pro quo. No? Jo t'ajudo amb determinats projectes, alguns més explícits que d'altres, i tu el que has de fer és aturar com sigui que surtin cayucos des de la costa o simplement que les persones migrants avancin cap al nord.
3: Agus, el reportatge recolliu testimonis de primera mà de persones que han patit detencions. Què és el que us han explicat sobre les situacions que viuen?
2: Doncs tant la Maribel com l'Anna van fer més d'una vintena d'entrevistes per aquest reportatge, i sobretot el que confirmaven de forma consistent era que poc després d'aquest acord van començar de forma sobtada problemes de persones d'altres orígens, no? Per exemple, Mali, Senegal, d'altres orígens que estaven a Mauritània en aquell moment, amb problemes amb el permís de residència, deportacions cap a les fronteres de Senegal o de Mali, batudes policials, en definitiva, un estat de por. Això, de fet, és una constant, no? Jo, per exemple, quan vaig fer fa uns anys una cobertura a Algèria, vaig veure una situació similar, no? La gent que intentava avançar, en aquell cas, a Algèria, intentava anar cap a Líbia o cap al Marroc, el que feien era deportar-los cap al sud, cap a la frontera amb Níger, en aquest cas, i d'alguna manera, moltes vegades el que es fa és que reinicia aquest procés migratori. És a dir, hi ha moltes persones que es queden enrere, han de tornar a començar, i és una manera de frenar parcialment aquests moviments, que d'altra banda, en molts casos, són inaturables.
0: Clar. Bé, i és important recordar que tot això va tenir lloc quan el nou pacte de migració i asil de la Unió Europea encara no havia entrat en vigor. Per tant, a partir d'ara, d'alguna manera s'oficialitzarà, se sistematitzaria tot aquest model de gestió de fronteres. Agus, moltes gràcies, com cada dilluns.
2: Gràcies, Samantha, i com sempre, salut i periodisme.
0: Això mateix, fins dilluns que ve, una abraçada.
2: Gràcies.
5: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt i a l'Antídot i aturades entre Esplugues i Horta en sentit Besòs i entre l'Ús de Trinitat i Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral, a la B10, hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4.
3: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
4: Metròpoli, amb Xavi Collado.
2: Ràdio 4.

0: Continuem a l'entrellat, 6 de la tarda i 6 minuts. Ha arribat ja Víctor Botini. No és el teu dia, Víctor? Bona tarda.
1: Ai, sí? No, no sé què ha passat. Jo crec que és la calor que he confós el dia. Pot ser o no?
2: Potser, eh?
1: Què són les 40... Bueno, aquí no m'ha arribat...
2: I no és ni el teu dia ni la teva hora.
1: No, per això et dic que deu ser la calor, no? Aquí no ha arribat als 43 graus, crec, no?
2: No,
1: però a mi
2: no.
1: Em sembla que sí, eh?
2: Estàs fatal, eh?
0: No.
2: Arribat esbufegant, com pots
0: home,
2: estar
0: no
2: tan bé, tu? Dic, bueno, bé.
1: Bueno, és que la Tàlia sí. Està com refrescada, és un renovatio de persona. Està meravellosa, jo estic hecho una mierda.
0: Home, és que demà passat, que seria el teu dia, Víctor, és festiu, és Sant Joan, i a més és que volíem fer les previsions del que generarà tota
1: clar.
0: La indústria al voltant de la nit de Sant Joan, abans que hi arribi, no? Perquè,
1: sí.
0: Clar, d'una banda, coques que desapareixen misteriosament de les pastisseries, déu-n'hi-do, eh?
1: Total.
0: Aquí, una milionada. Total, home,
1: serà.
0: La coca de Sant Joan.
2: Però com
1: serà.
2: Que desapareixen misteriosament, no? La gent té ganes de coca i la va comprar,
1: sí,
2: no?
1: I
0: però
1: fa...
0: volen.
1: Volen.
2: Dic, el misteri de la coca de Sant Joan. Ara de cop aquí tenim un tamarracle.
0: I els petards, també una altra indústria, no? Quan es gasta? Quan gastem en tot això?
1: Bueno, una barbaritat. Mira, l'associació de fabricants i majoristes de pirotècnia de Catalunya ho xifren entre 20 i 21 milions d'euros. Només a Sant Joan, que clar, és la punta, no? És la punta perquè és el moment en què es venen més petards, no? Que això, si ho traduïm en famílies, ens trobem en que les famílies gasten entre 30 i 50 euros. L'estadística, aquests senyors de l'associació de fabricants i majoristes a la pirotècnia de Catalunya parlant de llars, eh? Uns 30-50 euros per llar. Però clar, aquí ens trobem la típica família que se li compra al nen o a la nena, se li compren unes bengaletes, i després tenim la típica família que munta una mercè pròpia, no?
0: Sí.
1: Un espectacle d'aquests pirotècnics.
0: Un piro musical.
1: No? Un piro musical, clar, clar, clar. La despesa canvia moltíssim. No
0: són barats, els petards, eh?
1: No,
0: et poses
1: no.
0: A comprar-ne i déu-n'hi-do.
1: Total, total. O sigui, a veure, una cosa bona, ara que menciones això del preu, és que tot el conflicte que hem viscut i que ja ho hem explicat en diferents seccions d'economia a l'entrellat, aquest conflicte bèl·lic a l'Iran, doncs ha tingut repercussions en molts sectors. Doncs en el sector de la pirotècnia no ha hagut una afectació i, per tant, hi ha una certa estabilitat de preus.
0: Ah, bueno.
1: Això no treu que, evidentment, com totes les coses, doncs tenen una alça, no?, de preu, però no és una alça pronunciada i no són preus esbojarrats d'augment. Per tant, podem parlar d'una estabilitat de preus per totes aquelles famílies que els hi agradi, no?, gaudir del Sant Joan, doncs, amb petardos i amb llums i amb foc, no?
0: Bé, aleshores, despesa de 20 milions d'euros
1: sí.
0: I de mitjana, ja ho has explicat, en fi, entre 30 i 50
1: euros
0: cada llar.
1: Sí.
0: Jo crec que és una xifra que ens permet entendre per què el sector mou tants diners. Clar, perquè tot això passa en molt pocs dies, està molt concentrat.
1: Clar, i a més, la gent se'n recorda el

0: petards quan diuen, ah, si mañana es San Juan, vale. Llavors tothom a córrer, no?, a les casetes a comprar, doncs, els petards, no? És una compra molt impulsiva, de darrer moment, no? Yeah. I això ja estem tots acostumats, tret dels que fan aquesta planificació, que potser la nit de Sant Joan i el petit espectacle pirotècnic familiar pot esdevenir, doncs, com això que deia, no?, o la Mercè particular, o els Jocs Olímpics particulars.
1: Home, aquí el que sí que s'ha de parar atenció és el risc d'incendis. Això sí que és important.
0: Sí, això sí que hem de passar una mica de la gràcia o l'alegria de Sant Joan a l'alerta, no? Sí que des de l'Associació de Productors i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya han dit que tots aquests mesos que hem tingut de pluja han generat molta humitat en els boscos i, per tant, els boscos no estan tan secs com en altres ocasions. El que passa que, clar, això ara topat amb aquesta onada de calor, que fixeu-vos, jo avui m'he confós de dia, m'he confós d'hora, no sé en quin món visc, doncs, clar, aquí hi ha una, diguem, contraposició a lo que han dit aquests senyors, no? Perquè aquestes onades de calor jo crec que no se les esperava ningú. Estem amb alertes vermelles, per tant, per sobre dels 40 graus a molts indrets, i sort que Sant Joan, pues, és a Catalunya, i a Catalunya no és com a Còrdoba, no?, que és un dels llocs que l'alerta està amb color vermell per sobre dels 40 graus, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però haurem de tenir responsabilitat. O sigui, tots els que d'alguna manera volem gaudir del Joan, del Sant Joan, amb petardos, amb coets, doncs ho haurem de fer de forma responsable. Això no ho hem d'oblidar.
1: Yeah.
0: I hem de recordar que ens hem d'apartar de les zones on hi ha, pues, un bosc properament, no?, o hi ha vegetació, no? Això és importantíssim. Ha d'haver-hi responsabilitat.
2: Això sobretot. Ara estava pensant jo en la indústria de la pirotècnia. Perquè dèieu, clar, hi ha molta... O sigui, que la gent es gasta molts diners en pocs dies, però clar, és que és una indústria que durant l'any només es dedica a esdeveniments puntuals. Això de posar la paradeta al carrer i que tothom, qualsevol persona, qualsevol usuari, vagi a comprar qualsevol tipus de pirotècnia, no és habitual.
0: Gens
2: habitual. O sigui que xapen paradeta una vegada passi Sant Joan.
0: Sí, sí. Sí que ho allarguen a vegades una setmana.
2: A Sant Pere, però...
0: Exacte. És el que anava a dir, fins al proper sant, no? Però bueno, ja ens parem, no és com el joc de la oca que segueixes, no? De Sant Joan a Sant Pere
2: i... Sí, sí.
0: Doncs sí, sí, doncs imagineu-vos, amb aquest període tan curt de temps, doncs la facturació és molt important, el volum de negoci, doncs s'enfila això entre els 20 i els 21 milions d'euros.
1: I hi ha negoci que va en la línia de respectar la diversitat, que això també m'ha cridat l'atenció,
0: sí,
1: no? Que tenim la tendència a pensar que cada vegada s'ha de fer més soroll amb els petards, i no, la indústria està investigant.
0: Mira, jo que sóc un amant dels gossos, ho trobo brutal, aquesta tendència, perquè pensa que jo quan venia al Sant Joan, jo pràcticament me'n tenia que anar perdut en una muntanya perquè al meu gos no li agafés un atac, no? Perquè patia, però no t'ho pots imaginar, no? Per tant, sí, està sorgint una tendència de canvi respecte a la sonoritat. O sigui, fa uns anys això era l'hecatombe, no? Allò, a veure quants decibelis, no? A veure si deixo anar un tro que tremola, doncs, el planeta, no? Doncs això està canviant, i ara es té en compte no només això dels animals domèstics que acabo de dir, o sigui, aquest canvi, diguem, cultural, aquest canvi de sensibilitat, sinó també ve per la hipersensibilitat auditiva. Després també ve per les persones que pateixen autisme.
1: Clar.
0: I després també pateix pels infants que són molt sensibles. És a dir, que jo crec que això és una gran cosa que també fa pensar que no hem perdut, dins aquest món digital extrem, no hem perdut tota la humanitat, sinó que d'alguna manera encara en mantenim una miqueta, no?
1: Bé, doncs tot això pel que fa als petards, eh? D'aquí a demà passat en sentirem molts de petards. Podem pensar en els 20 milions d'euros, que factura la indústria mentre nosaltres ens dediquem a disfrutar, a gaudir amb els petards. Hi ha una dada, a banda d'aquesta qüestió, que no volem que passi desapercebuda, que està generant molta preocupació entre empreses, patronals i administracions. Ja n'hem parlat aquí alguna vegada, Víctor, de l'absentisme laboral, però és que Espanya ha tornat a batre rècords.
0: Sí, això... Això és una gran problemàtica. Estem parlant que la taxa d'absentisme ha tancat el 2025 amb un 7,68%. Penseu que això ve d'un estudi que fa Adecco. A l'informe es diu sobre l'empresa saludable i la gestió de l'absentisme a l'any 2025. Són dades a l'any 2025 i ens hem enfilat a quasi bé el 8%. Però és que si fem una mica de meroteca, perquè jo he estat fent uns apuntillos abans d'arribar, i ens hem trobat que el 2013 l'absentisme estava al 4,1%. I abans de la pandèmia, al 5%. Per tant, imagineu-vos, si ens situem al 2013, val, són 13 anys enrere, estem quasi bé doblant l'absentisme, eh? Quasi bé doblant.
1: És una barbaritat, eh? Què està passant?
0: Val, bueno, primer, si et sembla, Samantha, fem una mica una foto o una definició, millor dit, del que és l'absentisme, no? Perquè molta gent es pot pensar que són aquelles faltes a l'empresa sense justificació. I no, l'absentisme principalment es fonamenta en baixes mèdiques. O sigui, són baixes mèdiques.
1: Clar, és que hi ha un facultatiu que diu sí, aquesta persona ha d'agafar la baixa.
0: Sí, senyora.
1: No és que s'ho inventin.
0: No.
1: Vale, és que sí, no. T'ho dic perquè vam sentir les declaracions del president de la patronal de Castella-La Mancha.
2: Wow.
1: Àngel, com es deia? Àngel...
0: Sí, molt desafortunada. No,
1: clar,
0: sí.
1: Que deia, és que ara són unos memos. Sí. Le deja el novio y se coge la baja.
0: Sí. Bueno, aquest senyor jo crec que, bueno, no, com diem, unes declaracions molt desafortunades, no tenen cap mena de sentit. Efectivament, com tu dius, és molt important recordar que una baixa mèdica depèn d'un metge.
1: Àngel Nicolás es diu, aquest president de la patronal.
0: Sí. El senyor Nicolás va fer una patinada una mica gran, no? Fent aquests comentaris, no? Però bueno, més enllà d'aquesta patinada, jo crec que l'important és saber que l'absentisme és una realitat, està creixent, acabem de dir-ho, si ens remuntem a 13 anys enrere, quasi bé hem doblat, i per tant això no és cap broma. Llavors, jo crec que l'important és també, més enllà de les reclamacions que fan les patronals i els sindicats, que això està molt bé perquè consciencien, no?, a la societat d'aquest problema, no? Però també és important saber què està passant, Samantha. O sigui, yeah. Què està passant? Per què estem creixent tant? Perquè la gent pot pensar, oh, és que avui en dia hi ha culpables, no?, com aquest polític, no?, que va derivar la culpa, doncs, als joves, com si hi va utilitzar desafortunadament aquest qualificatiu de que són memos. No, si no té res a veure amb tot això. O sigui, el que té a veure, o sigui, les causes al final, és que tenim una població activa molt envellida. Això, primera cosa.
1: Clar.
0: Segona cosa, que tenim problemes de salut mental.
2: És que clar, és el que t'anava a dir.
0: És que, clar, és que cada cop més tu parles amb amics, amb col·legues a la feina, amb professionals del sector, i qui més qui no està passant uns nivells d'estrès i d'angoixa que jo, sincerament, no tinc aquí ara les estadístiques comparatives, no? Però estic convençut que en termes d'angoixa, de depressions, això està pujant d'una forma molt pronunciada.
2: I aquesta angoixa i aquestes ansietats, Víctor, també van molt relacionades amb els volums de feina.
1: Clar.
2: I el ritme de la societat actual.
1: Clar. Mira,
2: que diu, senyora, contracti algú, que estem fent aquí una persona el que haurien de fer 15.
1: Tal qual, amb un nivell d'intensitat i a contrarrellotge.
2: Que no es pot.
0: Que aquesta és la tercera causa, precisament. Quan es parla de les causes, una tercera causa és la gran pressió emocional que estan patint les persones en els seus llocs de responsabilitat, en les seves empreses. Per tant, tres causes que ja hem mencionat, i la quarta és les dificultats, que aquesta és bastant important, i aquí les patronals han posat bastant cullerada, fins i tot s'ha mencionat que tindrien que tramitar-se les baixes també amb les mútues col·laboradores de la Seguretat Social, és a dir, incrementar una mica la massa crítica de qui col·labora, qui treballa en la gestió de les altes i les baixes mèdiques per ser més àgils, perquè estan havent dificultats molt, molt importants per tramitar les altes i les baixes mèdiques. O sigui, aquestes són les quatre causes. O sigui, no és... no hem d'anar a inventar la pólvora. Clar. Llavors, aquí el que hem d'intentar és valorar el que està passant i veure si podem trobar-li un remei, que no és gens fàcil, eh? No, clar, és gens fàcil, eh?
1: Deixa'm que saludi l'Albert Boira, que acaba d'arribar.
3: Bona
1: Albert,
3: tarda
1: com estàs?
3: A tots, molt
1: benvingut.
3: Bona tarda.
1: Parlem de baixes, et ressona?
3: Ai, sí. Bueno, jo sóc autònom, ja se sap que els autònoms o anem a treballar sants o anem a treballar malalts, però la baixa quasi no l'agafem mai.
1: Amb un autònom no ens cobreixen la baixa, no?
0: Bueno, a veure...
1: Sí. O què?
0: Bueno, a veure, un autònom, evidentment, això s'ha dit, això que acaba de dir l'Albert, és totalment una realitat enorme, no? Que els autònoms treballen a 39 o 40, a 40 graus de febre, no? Sí. Vull dir que al final, a veure, tu pots tramitar una baixa. El problema de l'autònom és que depèn de la feina feta. O sigui, en una empresa tu ja tens el sou assegurat, però l'autònom ha d'acabar una feina. L'ha d'acabar, la feina. O sigui, ningú li farà la feina en lloc d'ell. Val? Aquest és el gran problema del treballador autònom. No tant que pugui anar al CAP i li puguin dir, doncs, escolti, miri, vostè està patint, doncs, una depressió, no? I per això té aquestes sensacions, per això es troba tan malament, per això es troba sense forces.
1: Clar.
0: El problema de l'autònom és que depèn el seu ingrés diari, mensual, depèn de la seva feina que fa cada dia. Si la deixa de fer, doncs els seus ingressos baixen. I, per tant, doncs, això de treballar a 40 de febre, doncs no...
1: La motivació màxima, eh?
0: Clar, total. Sí, clar. I escolta, Samantha, amb xifres, és que és important, perquè quan parlem... l'absentisme s'està apropant a un 8%, no? A veure, això què significa? Perquè un 8% pot ser una cosa com buida, no? Clar, de 100 hores treballades, 8 hores no es treballen.
1: Un dia, una jornada de cada 100 jornades.
0: I estem parlant de que
1: no n'hi ha per tant, són 3 dies a l'any.
0: Espera't, que tu ja va molt ràpida.
1: No,
0: va molt ràpida.
1: Ah,
0: vas...
1: no, més.
0: Són més.
1: Són més, perquè he comptat cap de setmana.
0: Sí,
1: no.
0: Llavors, pensa una cosa... en aquest estudi que ha fet Adecco, el que ha evidenciat que durant el 2025, cada dia, entre 1,6 i 1,7 milions de persones treballadores no van acudir al seu lloc de feina. Cada dia, eh?
1: Ja.
0: Cada dia. Això fa 13 anys, com hem dit, era la meitat. Per tant, això no podem deixar de posar-ho sobre la taula i alertar-ho. Val? I a més, una altra cosa molt important. No ens pensem que són persones, no?, que d'alguna manera no es presenten a l'empresa sense cap justificació. Perquè d'aquest 1,6 i 1,7 milions de treballadors, 1,27 milions es troben en baixa mèdica.
1: Clar.
0: Per tant, hi ha una realitat de que hi ha uns efectes. Sí que és veritat que es pot millorar tot el que és la gestió dels centres d'atenció primària, de poder agilitzar aquestes altes i aquestes baixes, que això millorarà, però si això no ho aconseguim canviar, penseu que l'impacte, el cost total de l'absentisme, el 2025, reitero, segons aquestes dades que ha fet la companyia Adecco, estem parlant de 33.000 milions d'euros.
1: Això és molt,
0: Clar. És que és una barbaritat.
1: Hi ha ministeris que no tenen aquest pressupost,
0: Clar, és que quan parlem d'un 8%, la gent pot dir, bueno, sí, un 8%, com si li parles de, no sé, pues, a un 7,5 o un 9,2. No, és que en termes de diner, o sigui, en valors absoluts, 33.000 milions d'euros,
2: Però doncs a contractar ara... més, que hi hagi menys estrès, no?
1: Molt bé.
2: Menys pressió.
3: Jo faig la pregunta del tonto, i aquí diu que la setmana de 4 dies és... Igual hauríem d'intentar treballar menys.
1: Mira,
3: equilibrar-ho d'alguna manera.
1: Potser així agafem menys baixes.
3: Bé, és que la pressió psicològica, etc, potser no seria descabellat intentar...
1: Què hi dius,
3: reduir.
1: Víctor?
0: Bueno, això ja s'ha posat sobre la taula en alguna ocasió aquí a l'Estat, també a França. No és fàcil, perquè penseu una cosa... hem de diferenciar pels sectors d'activitat, hem de diferenciar per la mida de les empreses. No és el mateix una microempresa fins a 9 treballadors que una gran empresa de més de 250 treballadors, que ho tindrà més fàcil per reduir la jornada a 4 dies.
1: Ja.
0: Clar, aquí es tindria que fer un càlcul i un anàlisi molt profund i segmentar-lo. per mida d'empresa i després per sectors d'activitat. A veure, una de les solucions que plantegen doncs, les patronals és que hi hagi més control i més rapidesa amb la gestió de les incapacitats temporals.
1: Yeah.
0: I després, d'altra banda, quan els analistes i els estudiosos entren amb més profunditat a analitzar la problemàtica, el que et diuen és, escolta, hem de fer una reflexió sobre la salut laboral, sobre reduir l'estrès. Com ho fem? Com podem fer que les persones no estiguin tan afectades? No? Perquè sembla ser que un gran component d'aquestes baixes mèdiques té a veure amb la salut mental.
1: Bé, aquest és el resum, eh? De la situació.
0: Sí, sí.
1: Tercera...
0: Resum pa llorar un poco.
1: Bueno, però sí. Si hi ha camins d'esperança i de millora...
0: Sí, sí. Doncs jo sempre crec que... Saps què passa? Que molts cops parlem de problemes. Jo crec que els que en saben molt de les problemàtiques aquestes que ja estan a sobre, doncs posen solucions sobre la taula, però de veritat us ho dic. No sé què passa, però hi ha un gap entre la idea... ¿no?
1: Ya.
0: Y la ejecución. Aquí hay un caminito, ¿no? Que dice, no. Oye, ¿qué ha pasado? Se ha hecho como muy largo este camino. Ay. No largo, infinito, que no llega.
1: Escolta'm una cosa, parlem de la corrupció a la Unió Europea.
0: Buf.
1: Què?
0: Buf.
1: Quina opinió tenim la ciutadania de la corrupció a la Unió Europea?
0: Bueno, a veure, jo crec que això és un gran, gran avanç que fa la Unió Europea. El fet d'impulsar aquesta directiva, són un conjunt de normes que el que volen és evitar la corrupció dins de lo que són els diferents països, no? Per, d'alguna manera, guanyar...
1: Avui hem conegut la sentència Ábalos.
0: Bueno, és on anava. Vull dir, és que fixeu-vos, és que estem parlant sentència Ábalos i Koldo, perquè estem parlant de 24 sí, sí. anys a l'Ábalos, 19 anys al Koldo. Però, bueno, el problema és què passen aquestes coses. Llavors, això què provoca? Què és el que diu la Unió Europea? A veure, nosaltres creem aquesta directiva perquè ens estem donant compte, que això jo crec que és la mare dels ous, ens estem donant compte de que estem perdent la credibilitat amb els nostres polítics, amb les nostres institucions.
1: Sí.
0: Clar, com podem guanyar? Clar, tu veus aquestes sentències i dius, bueno, que fort, no, aquesta gent? Que feien el que volien, no? Pues venent, doncs, il·lícitament aquestes mascaretes, cobrant unes comissions... Clar, la Unió Europea, no només per aquest cas, sinó per molts casos que hi ha, doncs ha dit prou.
1: Però la meva pregunta és, molt bé, una nova normativa, però si és que ja tenim les lleis que penalitzen la corrupció...
3: Sí, sí. Clar, però la Unió Europea què opina de que determinades autonomies s'estan tancant les oficines anticorrupció? Això ja arriba a la Unió Europea?
1: A
0: la Unió Europea arriba tot. A veure, anem a veure, el gran problema de la Unió Europea és que quan aquesta directiva, a veure, tots... els que estem aquí ara, els quatre estarem d'acord en que cal normes per prevenir la corrupció. Tots estem d'acord. El que passa
1: ja les tenim.
0: Que no, però espera't. Ah. Ja les tenim, però amb aquestes normes que han creat han fet normes específiques contra el suborn, normes específiques contra el tràfic d'influències. Penseu que aquí, lo del tràfic d'influències aquí és molt difícil de que algú surti culpable per un tràfic d'influències. Mm. Estan arribant a la lletra petita. La lletra petita de la malversació, la lletra petita de l'obstrucció de la justícia. Aquí el gran problema que hi ha és que una directiva, jo crec, la meva opinió, modesta opinió, és que una directiva s'ha de transposar. Mm. I què passa amb la transposició?
1: Que triga.
0: Bueno, els estats tenen fins a 2 anys
1: clar.
0: Per transposar. I a més, si no transposen, l'únic que passa és que els hi posen una sanció. Però aquesta sanció no la paguen. O sigui, que és perdoneu, eh?
1: Sí.
0: Jo crec que està molt bé la idea de fons de la Unió Europea, i la Unió Europea rep al final totes les denúncies, les dades, ho té tot, però jo crec que en lloc d'una directiva tenien que haver fet un reglament, que el reglament és obligat compliment. I perdoneu, si vostè ha fet tràfic d'influències i es demostra tot un seguit de coses, doncs vostè ha estat un corrupte. I a partir d'aquí s'ha de veure quina sanció té per aquesta corrupció. Perquè si no, el que diu la Unió Europea, és, i això estem tots d'acord, és que cada cop hi ha una opinió més decepcionant de les nostres institucions i dels nostres polítics.
3: Sí, però els lobbies que tenen muntats a dir la Unió Europea, això és legal? Vull dir, estan regulant per poder-ho remenar sense delinquir? O realment hi ha un interès real en borrar la corrupció?
0: Sí, a veure, tens tota la raó, no hem de ser naïf. Segur que alguns lobbies ja els interessa, no?, el fet de que algunes normes no arribin. Per exemple, aquí a l'Estat ens ha passat que ja s'ha presentat en més de 60 ocasions una iniciativa per fer un règim sancionador de la morositat. Ja sabeu que les grans empreses paguen tardíssim, sí. I de fet, això provoca el tancament de microempreses, d'empreses fins a 9 treballadors, que són les més febles, i no ha hagut manera de posar un règim sancionador. De dir, si vostè paga més de 30 dies i és administració pública, vostè tindrà que pagar uns interessos a mora. Si vostè és empresa privada i paga més enllà de 60 dies, vostè tindrà que pagar uns interessos a mora.
1: Ui.
0: Doncs això no s'ha aconseguit.
1: Clar,
0: i portem
1: no.
0: més de 60, de 60 que... propostes és perquè que... es faci un règim sancionador. Per tant, tens raó que els lobbies, alguns, funcionen a la contra.
1: Però escolta'm una cosa. Qui creus que denunciarà el seu client si li paga més enllà de 60 dies?
0: Bueno,
1: qui anirà a denunciar? Perquè et paga els 70 o els 80 o els 90 dies o els 120, però és que si tu denuncies perds el client...
3: Ja no contracta més. Ja els ajuntaments...
1: Qui anirà a denunciar un client? Tens, al contrari, voldràs cobrar.
0: És que teniu tota la raó. Clar. És que el gran problema, fins i tot fixeu-vos que la llei de morositat... quan es va instaurar, una cosa que va treure és el fet de dir que les parts acordaran els terminis de pagament. Va dir, no, les parts no acorden els terminis de pagament. Les parts, el que s'han de sotmetre a que si és una administració pública han de pagar 30 dies i si és una empresa
1: sí?
0: ha de pagar 60. El que passa que això no es compleix. Però el que ens falta d'aquesta llei, el que ens falta d'aquesta llei és el reglament que no s'ha fet.
1: Et puc dir empreses públiques que paguen a 60 dies?
2: Per favor.
0: Bueno.
1: Tu ho saps, no, Víctor? Ho sabem, no? Correcte, correcte.
3: Jo me callo.
1: Ja està, correcte, deixem-ho aquí. Molt bé. És que... Bueno, Víctor, un plaer parlar amb tu, com sempre.
0: Un plaer.
1: Obrir-nos els ulls.
0: Recíproc.
1: Eh? Una abraçada, que vagi
0: una
1: bé.
0: Una abraçada forta.
1: Adéu.
0: Todos los raros fuimos al
3: concierto. La culpa ja ho deia el Pepe Rubianes.
1: Què?
3: El que va inventar el treball. El que va inventar lo de treballar és el culpable.
1: Abans què fèiem, abans del treball? Viure.
3: Mare de Déu.
1: Tan feliços, no?
3: El Fernando Fernán Gómez, quan li van preguntar se jubila vostè i què ara no s'avorrirà? I diu, jo soy un experto en no hacer nada. S'està tan bé.
1: Un gran especialista.
3: Sí, sí. Escolta,
1: què?
3: Que el 4 de juliol torno a estar a Barcelona.
2: No
3: faig més que amunt i avall. Que ara vaig amb els vèrtics, que ja no sé si vaig marejat o si m'han enganyat i no era un cigarro el que m'han donat. Algú passa.
1: O sigui que tornes després de l'èxit al Teatre Muntaner,
3: sí,
1: i tornes
3: el dia
1: 4 de juliol.
3: 4,
1: eh? Quarts d'11 de la nit.
3: Exacte.
1: Com
3: és un dissabte. Ara
1: mira, no és divendres.
3: Sí, no,
1: és dissabte.
3: Divendres estic a Creixell, amb un càmping, actuant en un càmping.
1: També, eh? Tens de tot.
3: I dijous a Vilanova.
1: Va, però regalem entrades, 900-454-455. ¿Cómo pasar de los 60 y no morir en el intento?
3: Exactamente. Vamos allá.
1: Riure una estona amb l'Albert Boira. El primer que truqui al 900-454-455 s'emporta aquesta entrada doble o dues entrades, com vostè li sembli millor.
3: Exacte, o posi a Tinder. Tengo una entrada para compartir.
1: Molt bé, bona aquesta.
2: La cosa que Tinder no és una plataforma de compra-venda.
1: No, però per treure algú...
3: De compra i entra.
2: Te les saps totes, Albert.
3: Home, o a Tinder convides algú al teatre, o a Wallapop et vens una entrada...
2: Pensava que estaves confiant.
1: Això no.
3: No, però t'imagines, li vens entrada i no dius que tu ets el del costat. I llavors te sentes, hola. Tot això serà... No sé si em coincidirà amb algun partit de futbol.
2: Perquè, ara t'ho mirem.
3: Perquè és veritat que vosaltres esteu obsessionades.
1: Depèn de com vagi la competició, clar.
3: No, no, perquè escolta, el món s'està acabant, però a tal hora juga a Espanya, saps? Això,
1: això sí.
3: Això, sí, sí. Jo tinc, no sé si us passa, de fet vinc a parlar de futbol, saps?
1: Sí.
3: No sé si us passa, però tinc la sensació de que vivim dins d'una espècie d'una sèrie escrita per algú que ha deixat la medicació. Perquè, sí, perquè ara és allò de dir, el món està boig, però hi ha el futbol, saps?
1: Ja.
3: I quan li dius a la gent, i escolta, hi ha el futbol, i et diuen, tranquil, està tot controlat.
1: Tot
3: quan hi ha gent que et diu que està tot controlat, ja et pots acollonir, saps? Tenim tres guerres, quatre crisis, cinc jutges investigant polítics. Donald Trump dient que ha descobert una civilització sota de Florida. La temperatura exterior en aquest moment és la mateixa que l'interior d'una pizza acabada de sortir al forn. Però a les 9 juga Espanya! I quan juga Espanya, sagrat! I tu pots estar llegint una notícia que diu escalada de tensió internacional i automàticament penses, sí, però el Pedri juga o no juga, saps? És com un món paral·lel, saps? Uh-huh. És una bogeria, però tenim prioritats. Ara mateix hi ha països que estan en guerra però estan competint entre ells en el Mundial.
1: Mm.
3: Saps? Perquè Iran i Estats Units estan en guerra, però estan en el Mundial competint. Qui sap si s'arribaran a... Saps? Això, te'n recordes, el Gila? És una mica el mateix. Imagina la reunió entre dos països. Us bombardejarem aquesta setmana que ve. Ja, però diumenge a les 8 fem escalfament, ja ens matarem després. Saps? Ja, estan en guerra i al mateix temps estan competint, saps?
1: Yeah.
3: És com una parella tòxica. No et vull veure mai més, jo tampoc. Vale, però dissabte fem barbacoa amb els nens. Saps? És allò, t'ho diu i t'estimo alhora.
1: Yeah.
3: El futbol és l'únic lloc on dos països poden estar disparant-se durant la setmana i discutint el diumenge per un fora de joc. Saps? Soldat està allà a la trinxera. Com està la situació? I l'altre, fatal. Però el penal no era penal. I allí estan. I nosaltres estem aquí amb 42 graus a la sombra. 42.
1: 42,
3: Que això no és calor, això és bullying meteorològic.
1: Això a Madrid, no? 42.
3: A Madrid, sí. Això és bullying meteorològic, algú és culpable d'això. Surs al carrer i sembla que t'hagi eructat a la cara un drac. Saps? La gent no sua, la gent es marina. Estem ja com anxoves humanes. I els jugadors van corrent durant 90 minuts i nosaltres fem el mateix esforç que una morsa jubilada. Saps? Tothom vol veure el futbol, però tothom està amb la cerveseta al sofà.
1: Sí.
3: Saps? Què dius? Aquí es pot. Aquí es pot.
2: El 4 de juliol, oi? Estàs al Teatre Montaner?
3: 4 de juliol, sí.
1: Sí, 900-454-455.
2: Doncs... podria ser que hi hagués algun partit, perquè hi ha 8ens de final. Que 8ens de final és del 4 de juliol al 7 de juliol. Clar, com encara no ens hem, diguéssim, acabat aquesta primera part de la classificació...
1: Sí. Hem d'esperar.
3: Ets una enciclopèdia, Natàlia.
2: Home, bueno, no, això sí que es busca tinc, ràpid i s'explica.
3: Jo tinc un gran anècdota al Teatre Montaner, encara que em menjaré mitja secció, però és que és verídic.
1: A
3: una
1: veure.
3: Final d'Espanya... Una d'aquestes finals importantíssimes
1: sí.
3: va coincidir amb el teatre. Érem tres còmics, un tècnic, un acomodador, el de la guixeta, i dos clients.
1: Dos
3: espectadors. I jo vivia a Consell de Cent Montaner, allí prop del Teatre Montaner.
1: Uh-huh.
3: I ho vaig parlar amb els còmics i els vaig dir als clients, escolta, podem fer-ho, perquè nosaltres som així de xulos, o podeu venir tots a casa meva a veure el futbol. I me'ls vaig emportar a casa, i com que tenia una pantalla d'aquelles en projector, vaig treure cerveses i vam veure el futbol i ens vam passar pipa. I, sí, sí.
1: Allò... I els hi fèieu acudits al mitjan...
3: Sí, s'estaven pixant de riure, perquè tu juntes tres còmics i un tècnic de teatre i el cachondeo.
1: Increïble, aquesta experiència premium m'encanta com a proposta.
3: Sí, sí, es van... Bueno, potser llavors hauria de ser més car si ens ho agaféssim
1: sí, clar,
3: com
1: un negoci.
3: Però va ser molt més divertit. Va ser molt més divertit.
1: Boníssim.
3: Perquè, a més, quan veus futbol, és allò el que estava dient, tothom es converteix en un preparador físic.
1: Ja.
3: Tots hi entenen.
1: Ja.
3: Saps? Tu que per pujar dos pisos busques un desfibrilador, estàs cridant, corre, corre, corre, com si fos fàcil, saps? Que si el jugador ho sentís, pensaria, escolta, fa mitja hora que no et pots aixecar al sofà i m'estàs dient a mi que corri, saps? El sofà de la gent que veu el futbol ja són sofàs amb solera, amb memòria, amb més marques de cul que la sorra d'una platja, saps? I si juga a Espanya, el país es paralitza. Ja pots jugar amb el Congo... No hi ha vaga general que aconsegueixi això. Ni manifestació, ni eleccions. Juga a Espanya, desapareix tothom.
2: Tu creus? Jo no estic tenint pas aquesta sensació, eh?
3: Doncs jo sí,
1: Bastant. Primer, perquè encara estem en la primera fase, que són partits
3: ja
1: més importants.
3: Ja s'hi animant. Com arribem a quarts de final o a final... Tu miràs pel carrer, semblava Txernobyl, això. No hi haurà ningú. Sí, només hi haurà un senyor passejant un gos. I el gos mirant-lo dient, de veritat...
2: No durant la pandèmia.
3: Exacte. Perquè seguim estant en un país que la gent surt abans al carrer per salvar un gol que per defensar els seus drets, també t'ho dic.
1: Sí, també passa.
3: Perquè dius, demà concentració per sanitat. I dius, ui, és que treballo. però com hi hagi un gol al minut 89, tens 30.000 persones fent una conga amb un contenidor en flama, saps? Allí, saps? El mateix paio que no ha anat mai a una manifestació. A mi no m'agrada la política, i va amb una bandera de 2 o 3 metres que sospitosament ha aparegut una àliga. Però bueno, allí està la cosa. I si no, estan els bars. A Espanya ja el futbol i els bars van units. Bar Manolo. El bar és el Parlament Real d'aquest país.
1: És veritat.
3: Hi ha més experts en un bar que a la NASA. Saps? En un bar hi ha electricista, taxista, jubilat, un que no sap si bé de què treballa, però sempre està allí. I tots saben el que hauria d'haver fet el seleccionador.
1: Podríem fer una assemblea de cunyats, eh?
3: Ostres,
1: que sí.
3: Cunyats al bar. Segur que els cunyats són els friquis de cada bar, que si ens ajuntes ja seria massa, eh? Però és veritat, que en el bar tothom se'n saben, tothom, saps? Que diuen, jo hagués posat, quan hi ha acabat el partit, saps? Aquell capitan, aquell que arriba ja a misses dites, saps? Jo hauria posat a fulanet, ja, jo hauria comprat bitcoins el 2010 i seríem milionaris, saps? I els pobres presentadors de notícies, ara, a més, el futbol, és que jo, tenen cara de demanar ajuda amb els ulls, quan estan dient les notícies. Última hora, Ucraïna, escalada a l'Iran, nova investigació judicial, Donald Trump assegura que els molins de vent provoquen al·lèrgia els pingüins, després els esports, i després els esports, l'home que es va casar amb una torradora, saps? O sigui, no, ho has de fer cabre tot amb les notícies d'una hora. Ja. I els informatius semblen la maleta quan vas a Ryanair, que ho intentes fotre tot dintre.
1: Diga, apretadet, en 13 minuts, i no en cap... la mitja part.
3: Exacte. I obres la maleta i seria com si obres les notícies. Tot, la presentadora ja parla com si estigués fent el Tetris, saps? Guerra, calor extrema, crisi internacional, corrupció, i després de la publicitat veurem si el Yamal té molèsties. I la notícia important és el Yamal, saps? Però nosaltres som així. Podria estar caient un meteorit i estarem pendents de si jugaran o no jugaran al partit.
1: Clar.
3: Així estem de fotuts. Perquè, escolta, un asteroide arribant, caient, Bruce Willis plorant, la NASA en pànic i un espanyol dient, mentre no afecti la gespa. Aquí estem cardats, Samantha.
1: Ai, Déu
3: meu. No sé pas com ho farem. I a sobre, com que aquell boig, el senyor Doritos...
1: El Trump.
3: Sí, jo me'l miro molt.
1: Respecte, Albert.
3: Jo crec que morirà en directe, aquest senyor.
1: Què dius?
3: Un dia diran, s'ha tornat a dormir, i es farà l'últim pet.
1: I ja està.
3: I sí. Veig un estudi a part, aquest tio. O sigui, tu et despertes amb por. No de la guerra, no, sinó de lo... què haurà fet el Trump.
1: Total.
3: De matinada tuiteja 40-50 publicacions. De matinada. Saps? I clar, tu et mires i dius, a veure, que és com tenir un tiet borratxo i obrir-li un Twitter. Saps? I dius, hòstia, no hi saps el que passarà. Pot anunciar arancels, pot comprar la lluna, pot declarar la guerra als semàforos.
1: Sí.
3: És horrorós. Jo imagino el J.D. Vance i l'altre, el Rubio, els assessors, dient-li, senyor president, no faci declaracions. Has vist aquesta vegada que estaven a punt de negociar amb Iran i els d'Iran s'han anat emprenyats i han dit, però si ens acaba d'amenaçar des d'Estats Units. Clar, i els diuen, senyor, no faci declaracions, senyor president. I el president surt i el primer que dirà serà, els dofins voten il·legalment. Anem a legislar. És meravellós. Som increïbles.
1: Ai, Déu meu.
3: Sort que en el futbol i al bar. No el bar amb B, sinó el bar amb B baixa.
1: Ja.
3: És la nova religió, el bar.
1: Sí, eh?
3: Sí.
1: Tampoc soluciona tant, t'he de dir.
3: Ja.
1: Unes polèmiques.
3: Ja. Hi ha gent que diu, des del bar ha canviat el futbol. I dius, escolta, jugues a tercera divisió, eh? Tampoc... No hi ha bar. Però hi ha més fe al bar. És com... Més que el Vaticà i tot, eh? La gent mira la línia mal dibuixada i diu, jo crec. Diu, què creus, en Jesucrist? No, amb el fora de joc semiautomàtic. Saps? La gent s'hi ha posat d'una manera que... I a més el llenguatge dels comentaristes al futbol, a mi em fa molta gràcia això. Aquell llenguatge que tenen, que parlen com si fossin poetes. Ha llegit perfectament els espais. Què dius, hòstia? Ha xutat fort, tranquil. No ha inventat la penicilina. No és Einstein. No fotis. I després passa una cosa preciosa. Marca Espanya. I quan marca Espanya, de cop ens estimem tots.
1: Home, i tant.
3: Saps? És igual el fatxa del quart que el zurdo del segon, el que aparca malament, el cunyat, el veí que toca la flauta a les 2 de la matinada, tots abraçats. Tots.
1: Sí.
3: Perquè l'ésser humà és fascinant. Necessitem 20 anys de psicòleg per parlar amb el nostre pare, però marca un gol al contrari
1: i ja
3: ens hem fet petons amb un descorregut amb la cara pintada. Saps? Que després penses, qui era aquell home? No ho sabrem mai. Potser era un comercial, un assassí en sèrie. Aquella nit era família, tu. Ja està. I no hi ha més. Escolta, no ho sé què pas farem, l'aire condicionat. Tu...
1: Però escolta, i si guanya Espanya, què?
3: Si guanya què?
1: El Mundial.
3: Ah, el Mundial. Oh, ja en vam guanyar un, no?
1: Per això.
3: Què es pensen que som? Què es pensen que som? Escolta, aquí guanyem mundials i no compartim les nostres bases americanes.
1: Exacte.
3: Aquí els tenim ben posats.
1: Sí, senyor.
3: Los tenemos bien puestos.
1: Aquí estem. Albert Boira.
3: España.
1: Espera't, que ha arribat ja l'Anna Polo. Anna, com estem?
3: Anna Polo.
4: Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Benvinguda. Com estàs?
4: Doncs en vies desempallegar-me d'un refredat que no marxa.
1: Home, molt bé. Ja faltava el refredat de l'Anna Polo.
4: Sí, és que a més ara amb l'aire condicionat... Mira, és que se'm talla la veu. Amb l'aire condicionat ja està.
2: És inevitable.
4: Ara ja estaré tot l'estiu així, perquè ara que em recupero una mica, entro en un lloc amb aire condicionat...
2: I pumba!
4: Com, per exemple, a casa meva, no? Que jo és mateixa, víctima de mi propi hechizo, però és que jo visc sota teulada, per tant, no poso l'aire o...
2: Et fregeixes.
4: Sí.
1: El refredat d'estiu no es passa fins l'hivern, ho saps, oi?
4: Això és veritat. Però també em vas dir que mai em marxaria el vermell a la barbeta i sí que m'ha marxat. Per tant, jo no et faig cas en qüestions de salut, Samantha.
1: Fas ben fet, Anna Polo. Què, has fullejat l'actualitat els últims dies?
4: Sí, i tant, i he trobat una notícia que m'ha fet molt contenta, i és que Anne Hathaway, l'actriu, està embarassada.
1: És veritat.
4: Als seus 43 anys, serà el seu tercer fill. Jo no m'havia enterat ni del primer ni del segon,
1: jo
4: he de dir. Però bueno, endavant, el tercer.
1: I aquest s'ha escampat.
4: Exacte, és més sonat. I jo, què voleu que us digui, a aquestes alçades, no puc més que celebrar que les famoses decideixin tenir elles mateixes els seus propis fills i no posar-se a comprar bebès mercantilitzant el cos de les dones. Per tant, jo aquest tipus de notícies sempre la celebraré.
1: Molt bé.
4: Rihanna embarassada.
1: Anne Hathaway.
4: Clar, contenta. Anne Hathaway embarassada,
2: la Rihanna
4: contenta.
2: Rihanna torna a estar embarassada, no?
4: No, això no ho sé, ho he dit perquè, mira, és bastant probable que quan ho diguis sigui cert. Ella no para de fer bebès.
2: És molt
4: discurs
2: fort.
4: No, però bebès els que vulguis.
3: Sí, seria com el compres, no compres, adopta, o no compres, pare-lo tu, no? Seria una mica com els gossos, que dius no compres, adopta.
4: Exacte, una mica així.
1: Anne Hathaway donarà llum, efectivament.
4: Efectivament.
1: Sí.
4: I llavors, aprofitant aquesta notícia, i que jo sóc molt fan d'Anne Hathaway, doncs dic, vinga, anem a veure si fem el test de coses que no sabies d'Anne Hathaway.
1: Jugues, Albert?
3: Sí, sí.
1: Vinga, va.
4: Vinga. Mira, sempre jugueu un Albert, eh?
2: És veritat.
1: I la setmana passada també, no?
4: Has vist? Vinga. Preparades?
1: Sí.
2: Sí.
4: Vinga. Anne Hathaway va néixer a Nova York un 12 de novembre de 1982 sota el nom real de Anne Jacqueline Hathaway, Anne Susan Hathaway o Mary Ann Hathaway.
1: Oh. Mary Ann.
4: Mary Ann.
3: Jo la ve.
4: La B, Anne Susan.
2: Jo la A, per tenir una mica de varietat.
4: Doncs en la varietat està el gusto, que diuen, Natàlia, perquè és exactament Anne Jacqueline Hathaway.
1: Molt
4: Mira.
1: Bé. La Natàlia sempre guanya aquest concurs.
3: Quina encertada, la Natàlia.
4: Sí, s'emporta un Hathawaycito, ¿vale?
3: Perquè ella devia estar liada amb la Hathaway.
1: No, la Natàlia sempre guanya, això.
3: Ah, sí?
1: Sí, és així. L'Anna Polo fa un concurs i el guanya la Natàlia.
3: Perquè mentre fa la pregunta ho està mirant a les xarxes.
1: Que no, cansant molt.
4: Si ho mira, ho mira abans. En directe
1: ser.
4: Puc corroborar
2: que no,
4: que...
2: Mira, les mans aquí a dalt.
4: No, hombre, ja té feina la Natàlia com per posar-se a veure si sap les respostes del meu quiz.
3: Algú que li passa les preguntes al migdia.
2: Que no.
4: No, si jo les passo, les preguntes.
2: Però no tenim temps de mirar.
1: Albert va ir emprenyant-se perquè no guanya.
2: Sí, molt bé, la competitivitat a tope.
4: Ostres, jo em pensava que se m'entenia competitiva, però veig que no.
1: Què dius, competitiva?
4: No,
1: vinga, segona
4: no
1: pregunta. Segona.
4: Vinga. En honor a la dona de quin famós escriptor li van posar els seus pares el nom. Vale? Ell es diu igual que la dona de Ernest Hemingway, William Shakespeare o Charles Dickens.
2: Hemingway.
3: Li van posar el nom a la Hathaway.
1: No, Hathaway és el cognom, no?
4: Hathaway és el cognom. Li van posar Anne perquè així es diria igual
1: Charles
4: que la dona
1: Dickens.
4: D'aquí.
1: Jo dic Charles Dickens.
4: Molt bé.
3: Jo crec que també Anne Dickens.
4: Doncs és William Shakespeare, per tant, no us heu menjat un torrat, vale? Cap dels tres, no passa res.
3: I la Natàlia també no l'ha encertat?
1: No,
3: perquè s'ha vist acusada i no vol demostrar que la sap totes.
2: Clar, he de dissimular una mica.
4: Exacte, i ha dit, vinga, Hemingway. Vinga.
1: Tercera pregunta. No, és que rimava, no? Hathaway amb Hemingway
2: sí,
1: rimava.
2: Sí, és veritat. Mono.
4: És veritat, és mono. Sí.
1: Vinga, tercera pregunta.
4: Vinga, a què volia dedicar-se en Hathaway quan era petita? Volia ser futbolista, volia ser arqueòloga o volia ser monja?
1: Arqueòloga.
2: Monja.
1: Monja, eh? Que fort.
3: Pues jo dic futbolista.
1: Molt bé, va.
4: Doncs era monja, així que...
3: Monja?
1: Sempre encerta la Natàlia.
4: Et aguaitito per la Natàlia.
1: Un dia ens diran per què i direm, home, ja està bé.
3: Es mira les preguntes.
1: Què va. Quarta pregunta.
4: Vinga, un temps després de decidir que ja no volia ser monja, vale, va decidir que seria actriu. Després de veure a qui interpretar el paper de Fantine a Els Miserables.
1: Qui interpretava aquest paper de Fantine als Miserables?
4: La seva mare, la seva tieta o la seva germana gran?
3: La tieta, no, per lògica.
1: Sí.
3: La mare no l'hauria criat com una filla, una mare artista, no pot ser. La tieta, jo dic la seva germana.
2: Va, jo dic la germana.
1: Doncs jo dic la mare, va.
4: Doncs vinga, Samantha. Home! Un petó per tu.
2: Doncs visca la mare, molt bé.
4: Molt bé. Sí, i a més, el curiós és que després Anne Hathaway va fer de Fantine als Miserables i va guanyar un Òscar.
3: Mira,
4: com és la vida, eh?
1: Tancant el cercle.
4: Preciós.
1: I la seva mare vivia i ho va veure i tot.
4: Aquí hi ha, ja Samantha, no saps, com no? Bé saps, espera, jo sí. Desperto la curiositat i si algú la vol saciar, té a l'abast hemeroteca, internet...
3: I la tieta no es va menjar un rosco amb res, ni amb la mare...
4: No, és que la tieta no en sabem res. Vull dir, era una trampa, Albert, la tieta. Jo em dedico a posar trampes. A veure...
1: Cinquena pregunta.
4: Sí, gràcies. A què creu ella que va aconseguir el paper de Mia Thermopolis a Princesa por Sorpresa, pel·lícula que la va catapultar a la fama?
1: Per què creu ella que va aconseguir el paper?
4: Va passar una cosa al càsting i ella creu que és per això que li van donar el paper. Vale? Què va passar? Va passar que va caure d'una cadira en plena audició? Va passar que tenia ascendència grega? O va passar que havia anat al càsting amb els cabells que brotejaven una miqueta?
1: La C. Els cabells bruts.
2: Jo estic entre l'A i la C. Tu, Albert, què dius?
3: Jo la guarrilla, la van amb els cabells bruts.
2: Va, jo dic l'A, la cadira, que va caure de la cadira.
4: Doncs és correcte, Natàlia, va caure de la cadira.
3: I com que
4: la Mia Thermopolis era més aviat una,
2: sí,
4: un personatge clar, així torpita, tal, doncs es va emportar el paper. És veritat que potser no va ser per això, però Anne Hathaway diu que sí. I qui sóc jo per contradir-la, no?
2: Ella confiant en ella mateixa, eh?
3: Es va tirar de la cadira, la carta.
1: És que potser ho va fer a propòsit, de dir, mira, faig veure que caic de la cadira, finalment...
4: I com que s'ha de ser torpe en aquesta pel·lícula, doncs mira, pues, hagués sigut la més llesta de totes. A veure, és Escorpio, vull dir que llesta és.
3: Soy Hathaway.
4: Ojo també, perquè jo crec que si hagués anat al càsting amb els cabells que brotejaven, també li hagués anat bé.
1: Sí.
4: Vull dir que heu caigut a la meva trampa perquè era una bona trampa.
2: Sí,
4: considero.
2: La veritat és
1: molt
2: que
1: bé,
2: sí.
1: És que ho fas molt bé, en Apolo.
4: Gràcies, ja era hora que ho diguessis, Samantha.
2: Ets molt bona posant trampes.
1: Exacte. Sisena pregunta.
4: Vinga, qui havia de ser en realitat la prota, perquè veig que li havia posat la porta, vale? era la prota, però bueno, sort que jo mateixa m'entenc, no? La porta del Diablo Viste de Prada, doncs n'hi ha vàries, la veritat. I ja en la porta no hi surt, per sort. Per tant, qui havia de ser en realitat la prota del Diablo Viste de Prada, un dels seus papers més icònics, com bé sabreu,
1: sí,
4: que resulta que ella era la novena opció per interpretar.
1: Sí. I 8 per davant van dir que no.
4: 8 per davant van dir que no, o per motius d'agenda, o pel que
2: clínic,
4: sigui. Sí, la veritat és que alguna deu estar mossegant el coixí, perquè, vamos... Però quina era la número 1, vale? La que volien que fos sí o sí... a la Andy Sachs de El Diablo Viste de Prada. Era Reese Witherspoon, era Rachel McAdams o era Emma Stone?
2: Rachel McAdams.
1: Ah, sí? Tu te la saps, aquesta, no?
2: No me la sé.
3: Una seguretat insultant.
2: Perquè és que més les tres... No, perquè ja ens... És que, és que ens posa unes trampes molt bones, perquè és que podria ser qualsevol de les tres.
4: Sí.
2: Llavors, mira, jo què sé. Reese Witherspoon... És que podrien ser les tres.
3: Jo l'Stone.
1: Jo també he pensat l'Stone, el primer.
4: Emma Stone.
1: O podria ser la Rachel McAdams.
2: O la Reese Witherspoon. És que l'Emma Stone no era tan famosa quan... Llavors, per això crec que...
1: Va, doncs jo la Rachel McAdams canvio.
2: Però llavors jo dic la Reese Witherspoon.
4: Uau, això no havia passat encara mai, eh? Perquè la Samantha ha fet el viejo truco de dir la resposta a la Natàlia.
1: Exacte.
4: Però llavors la Natàlia ha dit, jo me bajo del barco.
1: Sí, jo també.
4: I he de dir que te hundes, Natàlia, perquè...
2: La Rachel.
4: Sí, és Rachel McAdams.
2: Mira, t'he cedit el puntet, Samantha.
1: Ai, gràcies. Un detall, mira.
4: Sí.
3: La representació masculina d'aquest programa no suma ni un punt, eh?
1: No has encertat ni un, encara?
3: Ni un.
1: Tens dues opcions més, dues oportunitats, Albert.
4: Vinga.
1: Va, setena pregunta.
4: La meva preferida, com bé sabeu, que és quina d'aquestes coses no és certa.
2: Ja comencem.
1: L'Anna s'embolica una vegada.
2: Albert.
1: La que no és certa. Sí. Ja, és que ja la pregunta està mal formulada.
4: És cert, està mal formulada.
1: Perquè
4: però...
1: podria dir quina és falsa. No, clar. Ella diu quina no és certa.
3: I ja n'hi ha dues certes i una que no.
1: Això.
4: Sí, però ara veuràs que hi ha una sorpresa al final. Sí. Vale. No és cert que és una experta munyidora de vaques. No és cert que és la petita de 15 germans.
1: Wow.
4: O no és cert que va tenir un nòvio condemnat per malversar 50 milions de dòlars. O bé, totes són correctes.
1: Totes són correctes, tio. Wow. Això és increïble. Jo la munyidora diria... de vaques podria ser perfectament.
2: Sí, jo diria que la B no és la certa.
1: 15 germans, tu no t'ho imagines, no?
3: Jo crec que totes, em sembla. Jo crec que
2: bueno, volia ser monja, eh?
4: Ah, és que venia de família religiosa.
1: Uau.
4: Això no ho he dit, però...
3: Jo crec que totes són certes.
1: Totes són certes, no?
4: Totes són certes?
2: La C és certa segur, em sona bastant.
1: El del nòvio, qui era el que el van condemnar?
4: Un
1: malversament.
4: Un perla que ara no sabem el nom.
1: Hola.
3: Alberto Quirón. Ah, no, aquest és aquí, Espanya.
2: Tu quina dius, Albert?
3: Les tres són certes.
1: Sí, totes són correctes, va.
2: Va, jo també.
4: Sí?
1: Sí.
2: No, jo dic que la B no és certa.
3: Però estem jugant un pernil.
4: No ens juguem res, ens juguem l'honor.
2: L'emoció.
4: Com jo quan treballava a una empresa de colònies de cuyo nombre no quiero acordarme, que sempre els deia als nens, sabeu qui ha guanyat? La diversió. Doncs això és igual.
2: A una empresa de colònies de casal d'estiu. Ah, sí. Que tens de perfums.
3: Jo també
2: i ara no em quadren els nens.
4: No.
1: Jo també pensava que treballava a la Puig o alguna
4: cosa
1: així.
4: No, sí. No us ho he explicat.
3: I la banda de gent que treballava...
2: No, a veure.
4: Jo era monitora i feia, home, jo els portava allà els nens a que prenguessin caiac i paddle surf.
2: Ostres, que xiu.
4: Sí, i tirolina. I estava jo preparada per ser la persona que assegurava amb la tirolina? Clarament no. Podia haver passat un disgust. Amb total seguretat.
1: Ai, mare, no ha passat.
4: Però mai va passar res.
1: No ha passat.
4: I doncs, era una monitora jo molt divertida.
2: I quines doncs, edats? Això,
4: de tot, des de 8, 9, 10, 11, 12 fins a uns que me'n recordo que els hi vam... les colònies eren el regal d'haver fet la selectivitat. No estaven ells molt contents.
3: Mai va passar res.
4: En una casa de colònies, tres xavals de 1,85 m, que a més no es podien banyar al mar perquè no et podies banyar al mar si no era amb xalecos i clar, tu prohibeix-li jo amb 25 anys a tres tios de 17 anys
2: el millor
4: tio
2: de la seva vida,
4: clar, no es podeu tirar. I a més, ells volien venir a lligar i resulta que tothom, o sigui, tot eren nens més petits i nenes més petites.
1: Però escolta,
4: que
1: això no va ser un regal, va ser un càstig. No devien aprovar i van dir que ara ens n'anem de casa de colònies.
4: Estaven enfadadíssims, pobrets. Un dia ja em van dir, Anna, sisplau, ens podem banyar al mar? I jo vaig dir, mira, jo ara faré veure que no us veig, giraré i vosaltres, si voleu, us banyeu. I jo al cap de 3 minuts em giraré i us fotré la bronca de la meva vida.
1: Ai, mare.
4: I bueno, els hi vaig fotre la bronca, però clar, peixant-me de riure. I ells es van banyar i van ser feliços perquè jo era una gran monitora.
2: Una cosa, i quan els van venir, vos que els pares no els hi vas dir en quin moment? O sigui, en quin moment,
4: no,
2: per favor?
4: No, era una gran monitora, però no em vaig arribar a implicar tant.
1: Molt bé, clar que sí. Bé, aleshores...
2: Escolta, que ens hem quedat per saber quina era la correcta.
1: Quina no és certa? L'Anna Hathaway és una experta munyidora de vaques, és la petita de...
2: L'Anna de Vic.
1: L'Anna Polo, l'Anna Hathaway, és la petita de 15 germans, va tenir un nòvio condemnat per malversar 50 milions de dòlars, o totes són correctes?
4: Doncs la correcta, és a dir, la no correcta, és que és la petita de 15 germans.
1: Molt bé, Natàlia! Molt bé.
4: No és la petita de 15 germans, però sí que va aprendre per una pel·lícula a munyivaques.
1: Molt
4: i ho
1: bé.
4: Fa molt bé, i efectivament va tenir un nòvio condemnat per malversar 50 milions de dòlars que casualment el va deixar com just abans de que sortís l'escàndol.
1: Ai! Oh,
4: potser va rebre una trucadeta, no?
2: Sí.
1: No t'estranyi.
2: Però ja bueno, pot ser.
4: No sóc periodista d'investigació.
2: Home, també la que tu te n'assabentes, dius, mira,
1: això
2: no,
1: noi,
4: ai, te quedes. Ai, te quedes.
1: Sí.
3: Bueno, depèn d'on els tingui amagats, també et dic.
4: Bueno, a ella no li calien, jo crec.
2: No.
4: Ella ja...
1: Va. L'última pregunta, va.
4: Vine, quina d'aquestes frases no és seva?
1: A veure, quina no és seva, eh? La frase que no és d'Anne Hathaway.
4: La solitud és la meva cosa preferida de la vida. Si semblo segura de mi mateixa és perquè he practicat molt. O sigues tu mateix, no hi ha ningú millor que tu.
1: La que no és seva, aquesta.
3: Quina no és
2: seva? Sí, la C.
3: Per mi la A no és seva.
1: La solitud, no és seva? La solitud no és la cosa més preferida de la vida, no és d'Anne Hathaway.
3: Jo crec que no és seva.
1: Jo diria la C, aquella de sigues tu mateix, jo no hi ha també ningú millor que tu, em sembla una mica de happy flower.
3: D'autoajuda.
1: No sé. Sí.
4: Doncs és correcta, aquesta és la incorrecta.
2: Molt bé!
4: Sí, la solitud és la meva cosa preferida de la vida, ho ha dit ella, i evidentment és molt d'Escorpio.
2: Vull dir que... I molt de mare, sí, que també, quan tens xavals per casa, i tal, el moment de soledat, digues-li com vulguis, això cap a la Míriam, em dius, oh, que bé.
4: Parles amb coneixement de causa, no, Natàlia?
2: Sí, carinyo. Se'n nota? És el primer dia de vacances.
1: Ostres, hem començat ja al ball, és veritat.
2: Sí,
4: clar. I
2: surfejant.
4: No hi ha casal?
2: Fins a la setmana que ve no hi ha casal.
4: Ostres, festa grossa.
1: Sí, jo començo abans.
3: Sí, ho fan tots, perquè la meva filla també està teletreballant i em diu, papa, és que tinc una nena a casa, no et puc contestar. Dic, ostres, Déu-n'hi-do.
1: I avui el nostre col·laborador, l'Agus Morales, també tenia la nena per allà al fons.
2: Se la sentia de fons.
1: Cadascú fa el que pot. En fi, qui ha guanyat? Aquesta és la secció que porta Anna Polo i guanya Natàlia Sánchez.
4: Efectivament, una setmana més, però Samantha, no siguis tan dura amb tu mateixa, perquè has tingut molt bones actuacions aquest any.
1: Bé, me n'alegro, gràcies. Gràcies, Anna Polo.
3: Coaching.
1: Anna, que vagi molt bé, un petó fort.
4: Un altre per tu.
1: Adéu, adéu. Quina il·lusió, quina alegria haver fet aquest programa.
3: No he guanyat res.
1: Natàlia m'ajudarà amb els tècnics. Avui hem tingut el Pau Robert i el Cristian Estanesco. Oi que sí? Sí. Ara no m'ajuda la Natàlia. No passa res. Oh. No passa res.
3: Passa'm foto dels tècnics i ja t'ajudo jo. Sí.
1: Ells dos segur. Si hi ha algú altre, doncs ja m'avisaran. El Tomàs Gómez estava a producció. A la redacció, la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero...
2: Ai, Samantha, perdona. Què m'estaves dient?
1: No, ja està. Els tècnics, que eren Cristian Estanesco i el Pau Robert.
2: I el Pau Robert. Ja que sí, és que estava fent aquí uns jocs d'auriculars perquè ja estic preparant aquí la tribuna, el gran Toni Marín.
3: Estanesco és romà,
1: no?
3: No
1: ho sabem, no té per què.
2: Estanesco...
1: Espanyols n'hi ha de molts orígens avui dia.
2: Sí, sí.
1: De Romania. He dit el nom de la redacció? Sí, la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández a la redacció i a la direcció jo mateixa, Samantha Villar. Vinga. Que els deixem amb el Toni Marín i el Pla B. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.
2: Adéu, adéu.

0: Bona tarda, són les 7, comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal? Com estan? Molt bona tarda. Feliç primer dilluns de l'estiu. Arrenca la nova estació amb nens i nenes de vacances i amb unes temperatures que es corresponen fins i tot massa amb el que s'espera per aquestes dates, oi? Diríem que les màximes del dia s'han mogut entre els 32 i els 42 graus que han patit avui en alguns punts de Lleida, mentre que als voltants de Barcelona hi ha hagut punts on s'han assolit els 37 graus amb una humitat més que considerable. Tindrem revetlla clarament de les que obligatòriament cal acabar a la platja. Però abans no hi arribem, el dia s'ha omplert de titulars molt potents. El primer nom, clarament, el de José Luis Ábalos. L'exministre ha estat condemnat a 24 anys de presó pel Tribunal Suprem, el que fora el seu assessor Koldo García a 19, mentre que l'empresari Víctor Aldama finalment ha estat sentenciat a 4 anys i mig, tot i que no haurà d'arribar a entrar a la presó. Estem parlant d'una sentència ferma, a la que, per tant, ja no es pot presentar recurs i on s'especifica que Ábalos farà un compliment efectiu màxim de 16 anys. En parlarem àmpliament dins el nostre temps de tertúlia sense perdre tampoc de vista la notícia que té com a protagonista el jutge Juan Carlos Peinado per la polèmica interlocutòria en la que envia Begoña Gómez a judici i insinua que la policia que li fa d'escorta la podria ajudar a fugir. Ara el Consell inicia la tramitació d'un expedient que podria acabar amb la decisió de si el jutge va cometre una falta greu. I tot plegat en aquest dilluns en el que hem assistit a la renúncia del fins ara primer ministre britànic Keir Starmer, que ha estat incapaç de suportar la pressió d'un partit, el laborista, que veu com s'enfonsa les enquestes. De fet, ara mateix només obtindria un 19% de suport. En fi, anem a primer amb tot el que cal saber i a partir de 2:15 ens hi posem, com sempre, amb el Pla B. Ara comença, doncs, l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Quina calor, eh?
2: Sí, doncs mira, acabem de conèixer les dades del Meteocat.
0: Sí.
2: Avui 42,4 graus a la famosa Lleida i 41,8 a Vinebre, a la Vall de l'Ebre.
0: Caram.
2: Temperatures altes, com deies.
0: Doncs sí, efectivament. Bé, ens quedem a l'estudi, que aquí hi ha aire condicionat. T'escolto a 2:15. Fins després, Andreu.
2: Fins ara, Toni.
0: Fins ara.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. La política espanyola viu una jornada de fort impacte judicial, també d'alta temperatura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys i 3 mesos de presó pel cas de les mascaretes, una sentència que també castiga el seu exassessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama. Sobre aquest darrer, el tribunal li suspèn l'entrada a presó a canvi que faci treballs per la comunitat durant 12 mesos. La sentència conclou que tots tres van actuar com una organització criminal per obtenir beneficis econòmics aprofitant contractes públics durant la pandèmia. Reaccions, la del PSOE, que reivindica la seva política de tolerància zero contra la corrupció, defensant que va actuar des del primer moment contra Ábalos. En canvi, Partit Popular i Vox sostenen que la condemna transcendeix l'exministre, assenyala directament a Pedro Sánchez, a qui reclamen responsabilitats polítiques, fins i tot la dimissió o la convocatòria d'eleccions. Paral·lelament, el Consell General del Poder Judicial ha decidit estudiar l'obertura d'un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per la interlocutòria del cas Begoña Gómez, que vam conèixer dissabte, en què insinuava que els agents encarregats de la seva escorta podrien facilitar una eventual fugida de Begoña Gómez. L'òrgan de govern dels jutges analitzarà si aquestes afirmacions poden constituir una falta greu. La decisió afegeix un nou element de tensió en un escenari marcat per l'enfrontament polític i judicial, on les acusacions de corrupció, la resposta dels tribunals i el debat sobre els límits de l'actuació judicial continuen situant-se al centre de la política espanyola. De seguida us ho ampliem des dels serveis informatius de Ràdio 4 amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre. José Gil a la realització, Irene Moreno a les vies de so, Javi Martínez a control central. Us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. Evitar una catàstrofe està a les teves mans és el lema de la nova campanya contra incendis de la Generalitat. Núria Parlon, consellera.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
4: La campanya gira al voltant de dos eixos. D'una banda, la complicitat i la prevenció per part de la població. De l'altra, l'autoprotecció. Des d'Interior han alertat que en l'actualitat l'11% dels focs

0: Les socials i la política migratòria ha precipitat la seva sortida poques hores després de la dimissió. L'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, ja ha anunciat la seva candidatura per liderar el partit i optar al càrrec.
1: Els Estats Units assegura que les negociacions de pau amb l'Iran avancen malgrat els atacs de Benjamin Netanyahu al Líban.
2: Well, we want Israel's security to be protected and we also want Lebanon's sovereignty to be protected.
0: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha assegurat que cal garantir la seguretat d'Israel sempre que es vetlli per la sobirania del Líban. Una guerra que també impacta avui dia a casa nostra. Ángela de Miguel, CEPYME.
3: El conflicto de Oriente Medio introduce riesgos claros de nuevas tensiones en los precios energéticos. Generan un entorno inestable para esa planificación empresarial.
1: I a l'esports, el Barça rep el València al Palau. A la final de la Lliga ACB d'aquí uns minuts, Àlex Carazo.
4: A partir de les 8 del vespre, tercer partit de l'eliminatòria, el primer al Palau, on el Barça arriba amb la sèrie empatada a 1 i l'oportunitat de deixar el títol de Lliga ACB a només una victòria si guanya aquest vespre. De seguida marxarem al Palau per veure l'ambient. A més, Mundial de Futbol en marxa, el partit entre l'Argentina i Àustria, d'on podria sortir el rival d'Espanya 700, l'Igualada d'hoquei patins i el Barça de Futbol se la podrien ser campions de Lliga demà i el Barça d'handbol renova Blas Yang.
1: Diverses incidències viàries a aquesta hora. Ens les actualitza Mireia Camats. Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A hores d'ara, a l'eix transversal, a C25, hi ha un creu obert per circular entre Arbúcies i Espinelves en sentit Lleida per un accident i això provoca retencions en aquest tram. A l'autopista AP7 hi ha 4 quilòmetres de lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. També hi ha uns 6 quilòmetres de cua de Sant Quat a Barberà en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril i més endavant hi ha retencions a Mollet i de Vilanova del Vallès a la Roca en sentit nord. En sentit Girona. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. La C58 va molt carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la Bota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C31 hi ha lentitud a Badalona per anar cap a Barcelona. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró. A la 2, aquesta via va carregada entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. La C32, l'autopista del Garraf, en aquesta via hi ha lentitud de Sant Boi a Viladecans en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha lentitud i aturades entre Esplugues i Horta en sentit Besòs i entre Nus de la Trinitat i Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral la B10 hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i de Bon Pastor Nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Les temperatures màximes d'avui dilluns han estat excepcionalment altes al centre i l'oest del país. S'ha superat els 40 graus a Ponent, 42,4, com dèiem, a Lleida, la Femosa, Vall de l'Ebre 41,8, a Vinebre, Pla de Bages 41,5, Artés i Valls del Prepirineu Occidental amb 41,2 a Tremp. Continuarà aquesta calor de cara demà, no, Ele García?
6: Demà a Catalunya, celebració de Sant Joan amb calor i altes temperatures. S'esperen màximes molt elevades i és que continuem amb els efectes d'aquesta primera onada de la temporada. A zones de Lleida els termòmetres podran arribar als 40 graus i a moltes zones de l'interior es superaran els 36. Els termòmetres marcaran 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Continuarem amb pols en suspensió que deixarà el cel tèrbol.
1: Les 7 i 9 minuts del vespre.
7: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: El Tribunal Suprem considera aprovat que l'exministre José Luis Ábalos va acceptar 2 milions d'euros per facilitar un entramat de compra irregular de material sanitari durant la pandèmia. Ábalos ha estat condemnat a 24 anys de presó i el seu exassessor Coldo García a 19 anys. Per contra, el comissionista de la trama, Víctor de Aldama, podrà eludir la presó. Núria Calà.
8: Sí, els magistrats remarquen que tots tres van veure una oportunitat d'enriquir-se i van aprofitar els càrrecs de valors al govern i al PSOE per afavorir els contractes de compra de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión. La resolució, adoptada per unanimitat, manté que tots tres van constituir una organització amb rols repartits i complementaris per cobrar mossegades amb la compra de material sanitari. En concret, la resolució veu aprovada l'adjudicació irregular del contracte de compra de 13 milions de mascaretes per les empreses públiques Puertos del Este. Estado i Adif. Segons la sentència, el demà garantia a canvi una remuneració mensual de 10.000 euros per les despeses fixes de Koldo i Ábalos. De fet, la influència d'Ábalos també es va concretar la contractació de la seva exparella Jessica Rodríguez i l'exmiss Clàudia Montes a empreses públiques. La sentència destaca el greu deteriorament de la confiança

0: la ciutadana que suposen casos com aquests i com incideix en l'estructura democràtica de l'Estat. Amb tot, la sentència recorda que la condemna no pot ser igual en el cas de Valós i Koldo García perquè l'assessor no tenia càrrec públic. Pel que fa a Víctor de Aldama, el tribunal el considera clau en l'entramat criminal, però pels magistrats preval la seva col·laboració amb la justícia. És per això que l'empresari ha estat condemnat a 4 anys i mig, però eludirà la presó amb unes condicions: no delinquir, presentar un informe semestral d'activitat i fer un any de treballs en benefici de la comunitat.
1: Doncs aquest és l'argumentari jurídic del Tribunal Suprem. Coneguem ara l'argumentari polític. Aquesta sentència pels partits polítics que han dit ho han fet amb dos blocs molt diferenciats, PSOE i el Partit Popular. Coneguem quines han estat les reaccions principals amb Lorena Enns. Bon vespre.
2: Bon vespre. A Moncloa mostren indignació i posen el focus a la diferència de penes, especialment en el fet que el comissionista Víctor de Aldama es pugui lliurar de la presó. Pel ministre de Transports, Òscar Puente, es tracta, irònicament, d'una sentència alliçonadora.
3: Ya lo he dicho, lo que a cualquiera que tenga ojos en la cara. No creo que vaya a ser yo muy.
2: Són declaracions als periodistes. Al seu compte d'X, Puente critica que Aldama no hagi de tornar els prop de 4 milions d'euros que va cobrar a través de comissions. A la mateixa línia, la portaveu del partit, Montse Mínguez, es pregunta si surt a compte ser corrupte a Espanya. Pel PP, també per Vox, aquesta sentència justifica, de nou, la convocatòria immediata d'eleccions. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, insta a Sánchez a dimitir perquè ja no té, diu, legitimitat per continuar.
4: És indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno. Es insostenible para sus socios, pero sobre todo es insoportable para los españoles.
2: I deixen als socis la responsabilitat de deixar-lo caure, però què diuen els socis? De moment descarten demanar eleccions. Sumar aplaudeix la contundència de la sentència contra Ábalos, però lamenta que el pes de la llei no recaigui de la mateixa manera sobre el demà. Aina Vidal.
5: Es inaudito que un pijo mafioso, sin escrúpulos, a día de hoy se vaya de rositas a la calle.
2: En la mateixa línia, Esquerra, el cap de files a Madrid, Gabriel Rufián, qüestiona que el demà s'escapi de la presó, però envia un missatge a Valerta Sánchez. Governar és legislar, diu, no resistir. Els republicans també reclamen a Sánchez fer neteja al si del partit.
1: Doncs més enllà del cas Mascaretes, avui el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta per expedientar Juan Carlos Peinado, el jutge que ha enviat a judici a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. La comissió permanent del màxim òrgan de govern dels jutges creu que Peinado podria haver comès una falta greu per dir en la seva interlocutòria que els policies que escorten Gómez podrien ajudar-la a fugir del país. Més detalls, Elena Pérez.
6: Hi ha hagut 4 vots a favor d'ordenar investigar Peinado, 4 en contra i finalment ha desempatat el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. Ara serà l'anomenat promotor de l'acció disciplinària de l'òrgan l'encarregat d'estudiar si Peinado ha incorregut en una falta greu de consideració i un excés o abús d'autoritat. La ministra portaveu, Elma Saiz, confia en el criteri d'aquest òrgan superior.
7: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende.
6: Hi ha hagut un vot particular dels 4 magistrats considerats conservadors. Aquests creuen que la resolució on Peinado assenyala els policies només es pot revisar per la via ordinària dels recursos, és a dir, a través de l'Audiència Provincial de Madrid, i que no és competència, per tant, del Consell. Laura García, portaveu del sindicat majoritari de la policia, JUPOL, ha dit al Cafè Idees de Ràdio 4 que ells no valoren les mesures cautelars imposades pel jutge, però sí que critiquen la desconfiança cap als agents.
8: No suena a ciencia ficción que esos escoltas vayan ajudar a Begoña Gómez a una supuesta fuga.
6: A tot això, el jutge Peinado ha citat Begoña Gómez el dimecres a les 6 de la tarda perquè entregui el passaport. També la seva assessora, Cristina Álvarez. Just el dimecres, el president del govern compareixerà al Congrés per donar explicacions als diferents casos de corrupció que esquitxen al PSOE.
1: Falta un minut per un quart de 8. Us parlem de calor, d'incendis, de les derivades relacionades i les mesures. La calor extrema posa avui a prova Catalunya. L'onada arriba en el seu moment més intens després d'haver provocat ja prop d'un centenar d'assistències amb temperatures disparades. Una revetlla de Sant Joan a tocar, els bombers reforcen el dispositiu, augmenten un 30% els efectius respecte a l'any passat. Maite Boada.
9: Des de Protecció Civil, la seva sotsdirectora adverteix a la població de la necessitat de beure aigua, fugir del sol directe i, sobretot, buscar refugis climàtics. També evitar tancar gossos dins dels vehicles. En l'actual episodi, Imma Soler explica que els serveis d'emergència ja han fet un centenar d'assistències.
10: D'aquestes, la meitat aproximadament han requerit assistència violència presencial i les altres han pogut ser resoltes a través del 061.
0: Altes temperatures de manera continuada, baixa humitat relativa i vent de marinada amb ratxes de 30-40 km per hora poden complicar i molt la revetlla de Sant Joan. Els bombers Miqui López, Bravo 00 i inspector del cos.
11: Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
0: Santi Segar, la cap de predicció, ha recordat que avui ens trobem al punt àlgid de l'episodi, però que les altes temperatures es mantindran fins a finals de juny.
1: Doncs en aquest context de temperatures elevades, baixa humitat i risc d'incendi a bona part del territori, la Generalitat també ha presentat la seva campanya contra els focs forestals sota el lema "Evitar una catàstrofe està a les teves mans" i que es torna a apel·lar a la corresponsabilitat ciutadana. Explica'ns, Míriam Andreu, bon vespre.
12: Bon vespre. La campanya informativa vol conscienciar la població que darrere d'un gran foc sovint hi ha un petit gest evitable. Núria Parlon, consellera d'Interior.
13: I vol fer visible que petites accions quotidianes amb les quals a vegades no reparem, tot i que ho sabem, que doncs, encendre una cigarreta enmig del bosc pot provocar un incendi, ho sabem, però no hi pensem les conseqüències que pot tenir amb un gest mecànic al qual no li donem importància, no?
12: La campanya s'articula al voltant de dos àmbits. D'una banda, la prevenció i la responsabilitat ciutadana, i d'altra, l'autoprotecció i el seguiment de les recomanacions de protecció civil.
14: El fum d'aquest paper s'acumula a les capes altes. En un incendi forestal passa el mateix. I el fum pot ser més perillós que les flames. Mou-te arran de terra, on l'aire és més net. Foc és foc. Si veus fum o foc, truca al 112.
12: En la campanya també s'aborda la importància de mantenir els espais forestals nets per evitar la propagació dels focs.
1: Gràcies. Doncs també us dèiem que la calor està provocant que es prenguin decisions. A Girona s'ha ampliat la xarxa de refugis climàtics per aquest estiu. N'hi ha una desena més i ja estan operatius, coincidint amb l'augment d'aquestes temperatures d'aquests darrers dies de juny. Joan Sisquella.
15: Són centres cívics, biblioteques i equipaments culturals municipals, però també espais privats climatitzats, com per exemple dues de les novetats, el Caixa Fòrum i una oficina d'Endesa. També el GEC, el club esportiu de referència de la ciutat, obre de franc les seves piscines per a les persones més vulnerables quan hi ha onades de calor com l'actual. La regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez, diu que l'objectiu és seguir buscant complicitats per ampliar la xarxa.
16: Estem desenvolupant la xarxa de comerç amic com a refugi climàtic perquè hi hagi espais de proximitat als diferents barris.
15: La previsió és que la xarxa de refugis climàtics estigui operativa fins a final d'agost.
1: Com us dèiem, també la demarcació de Lleida s'han superat avui els 40 graus a moltes demarcacions, a moltes ciutats, i davant d'aquesta circumstància els agricultors i ramaders de Ponent han adoptat horaris al treball. La prioritat al camp és evitar les hores de màxima insolació i preservar la seguretat i la salut dels treballadors durant la recol·lecció de la fruita. El cap sectorial de fruita dolça de Jarc i agricultor, Sergi Balué, explica que fa dies que han modificat les jornades laborals per reduir l'exposició a la calor.
17: Comencem a les 6 del matí i fem les 8 hores fins a les 2. I si no es pot perquè a partir de les 12 o tal, pues partim l'horari o deixem de treballar. Llavors, pues, sempre tenim aigua fresca, tenim cremes, gorres i el que convingui.
1: Doncs una altra ubicació, perquè Protecció Civil també està insistint en la necessitat d'aprendre a autoprotegir-se davant els accidents que s'estan produint a les platges per prevenir ofegaments. Tot plegat després del dramàtic ofegament de 3 adolescents a la platja de la Rabassada de Tarragona aquest divendres. Anem a Tarragona, Judit Huerta.
18: Fer cursos de formació a les escoles que serveixin per posar en valor la perillositat de la bandera groga, una bandera que en moltes ocasions els banyistes, sobretot si són joves, desestimen el risc que indica. I l'altra lliçó seria conèixer els perills dels corrents marítims. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
19: En aquesta formació que fem de Protecció Civil, que són unes poques hores, no dona per fer cursets de natació, per entendre'ns, però sí per traslladar aquest missatge de que a l'aigua doncs cal una sèrie de mesures preventives. Tot això forma part d'una cultura general doncs de la prevenció i de l'autoprotecció.
18: En l'autoprotecció coincideixen també alguns experts consultats. No es pot arribar a tot arreu ni tenir controlat tot el litoral català. Ramsès Martí, socorrista i expert en seguretat aquàtica, ho ha explicat al programa El Cafè d'Idees de Ràdio 4.
20: La població sovint no és conscient dels perills als quals se sotmet. I aquí està el gran problema. Cal augmentar la corresponsabilitat. L'administració, sigui local, sigui autonòmica, ens han de protegir. Però és quasi bé impossible protegir una població que no és corresponsable de la seva pròpia seguretat.
18: Recorden també als ajuntaments la necessitat d'invertir més en el servei de socorrisme.
1: Ampliem el focus, anem al que està passant a Europa. Han mort dos nens de 2 i 4 anys després de quedar atrapats a l'interior d'un cotxe en plena onada de calor al sud de França. La gendarmeria està investigant els fets. És que Europa també està afrontant aquesta primera gran onada de calor amb temperatures que superaran els 40 graus a diversos països.
3: Ce sont 35 départements qui passent en vigilance rouge. Canicule, hein?
21: Le pic qui va durer environ 3 jours, c'est le pic d'intensité.
22: Extreme hitte die daar aan zit te komen, maar mogelijk ook nog wel weer de toenemende kans op regen.
1: Diverses televisions europees, França, Bèlgica, Regne Unit, Alemanya, obrien avui els seus informatius parlant d'aquesta gran onada de calor, una calor anòmala per les dates i que quin és l'origen exacte, Laura Monill, bon vespre.
23: Bon vespre, sí, doncs el fenomen està provocat per una massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica combinada amb un potent anticicló que atrapa la calor sobre el continent. Els meteoròlegs alerten que aquest episodi podria allargar-se fins a principis de juliol i augmentar el risc d'incendis i de fenòmens meteorològics extrems. El Regne Unit i Itàlia han activat alertes vermelles per calor extrema. A Londres, de fet, es preparen per assolir els 40 graus aquesta setmana, registres mai vistos. La calor també afecta Alemanya, Àustria, Bèlgica, els Països Baixos i bona part de l'Europa central i dels Balcans.
1: Gràcies, Laura. Doncs en la temperatura política de Londres ens quedem perquè el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha presentat la seva dimissió a causa de les pressions internes del Partit Laborista. La baixa popularitat i la derrota de les eleccions municipals del mes de maig han estat clau, la clau de volta d'un serial polític que venia gestant-se des de feia setmanes. Les peces del dominó dels laboristes es mouen i hores després de la dimissió, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, ja ha confirmat la seva candidatura a la successió. Pau Alemany, bon vespre.
24: Bon vespre. Un Starmer emocionat ha anunciat des del número 10 de Downing Street que deixava el càrrec 2 anys després d'haver guanyat les eleccions.
25: I will resign as leader of the Labour Party.
24: Les retallades socials a l'inici del mandat i l'enduriment de la política migratòria són dos factors que han reduït la seva popularitat. Però la pèrdua de les eleccions municipals en favor de l'extrema dreta a principis de maig ha sigut la gota que ha fet vessar el got. Des d'aleshores, la remor dins del partit per fer-lo a un costat ha sigut cada vegada més forta i insostenible. I d'entre aquesta agitació ha emergit l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, que s'ha posicionat com a candidat a les primàries i que ha jurat com a diputat, un pas imprescindible per poder exercir com a líder dels laboristes.
25: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance.
24: Queda per resoldre si a les primàries del proper 9 de juliol s'hi presentaran més candidats, però la idea del partit és arribar al setembre amb un nou primer ministre.
1: Gràcies, Pau Alemany. Les negociacions de pau també entre els Estats Units i l'Iran s'encarrilen malgrat les amenaces de Donald Trump i els atacs de Netanyahu al Líban. Escull principal en aquesta negociació, Clara Ontanyon.
26: L'Iran ha deixat clar que si Israel torna a atacar el Líban, no s'avançaran les negociacions de pau i l'estret d'Hormuz continuarà tancat. Els Estats Units eviten parlar de retirada de les tropes israelianes.
27: Israelis have been very clear they do not have territorial intentions on South Lebanon. The reason they feel they have to be there is because they're worried.
26: Israel no té intencions territorials al Líban, ha dit el número 2 de la Casa Blanca, tot i que sabem que Netanyahu es nega a marxar del sud del país. Fruit de la primera ronda de converses a Suïssa, els Estats Units aixecaran les sancions del petroli iranià durant 2 mesos i Teheran permetrà el retorn d'inspectors nuclears segons la Casa Blanca. Israel no participa en aquesta taula de negociació, però sí que ho farà en una altra, que es convocarà aquesta setmana a 3 bandes, amb el Líban i els Estats Units.
1: Doncs sobre Hormuz, en les últimes 24 hores s'han observat un increment del trànsit marítim. Segons l'agència Fars, la setmana passada l'Iran va exportar 36 milions de barrils de cru i té una quantitat similar esperant en vaixells cisterna. Bé, doncs en aquesta jornada marcada per la sentència judicial Ábalos, el govern espanyol també ha anunciat que aprovarà en el Consell de Ministres de la setmana que ve la pròrroga de l'escut social per pal·liar els efectes precisament de la guerra a l'Iran. Ho ha anunciat el president de l'executiu, Pedro Sánchez, qui ha fet també una crida a tots els grups polítics perquè li donin suport.
28: Diremos el próximo lunes en la celebración de ese Consejo de Ministros, ninguna familia, ninguna empresa, ningún autónomo, nadie va a quedar desprotegido ante los efectos de la guerra de Irán.
1: Una guerra que ha complicat la vida encara més a les pimes, que han vist com es disparen els preus del combustible i l'energia, tal com avisa la patronal CEPIME. Cristina Martín.
29: Les pimes van acabar l'any passat mostrant símptomes d'estancament, una frenada que les ha deixat en una posició més dèbil per afrontar els riscos que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà, amb més incertesa, però sobretot més costos energètics, tal com alerta la presidenta de CEPIME, Ángela de Miguel.
30: El alto precio del petróleo y la volatilidad del gas natural
0: generan un entorno inestable para esa planificación empresarial. Desde CEPYME lo que estamos advirtiendo es que este factor puede volver a tensionar los costes que ya están muy tensionados en los próximos trimestres.
29: CEPYME assenyala que aquest encariment de la factura energètica provoca més inestabilitat i més problemes per accedir al crèdit per a les pimes, cosa que pot fer caure la seva inversió i consum. La patronal també lamenta altres despeses, com la pujada dels costos laborals, i critica l'impacte que ha tingut l'augment del salari mínim interprofessional en les empreses més petites.
2: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: La delegació del Govern a Catalunya ha aconseguit enllestir la tramitació d'expedients d'arrelament i altres procediments d'estrangeria que estaven acumulats des de feia més de 7 mesos gràcies al pla de xoc que el Govern central va aprovar el passat mes d'abril amb l'ampliació de personal. L'objectiu d'aquest pla és evitar el col·lapse que es podria sumar amb el procés extraordinari de regularització. Marga Esparza.
4: Gràcies a l'increment de personal, s'han tramitat 42.545 expedients favorables en diferents procediments. 40.000 han estat d'arrelament i s'han pogut fer en 2 mesos, mentre que durant tot l'any 2025 es van fer 60.000. D'aquesta manera s'evita l'acumulació d'expedients per així poder estar preparats per rebre els més de 150.000 expedients que arribaran a partir del 30 de juny amb el procés extraordinari de regularització. D'aquest pla de xoc, 9 de cada 10 expedients han estat favorables. Carlos Prieto, delegat del Govern a Catalunya.
5: Parlem, per tant, de 42.545 persones que ara mateix han vist que han passat d'una situació administrativa irregular a una situació administrativa en la que poden residir i treballar legalment i, per tant, doncs, crec que són notícies realment molt positives.
4: El delegat del Govern també ha criticat els que vinculen la immigració amb delinqüència en referència a les darreres declaracions de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, sobre un lladre d'origen migrant. Prieto ha remarcat que els milions de persones que han arribat a Espanya ho fan per poder aportar i treballar.
1: Doncs els desnonaments per impagament del lloguer o la hipoteca s'han reduït gairebé a la meitat durant el primer trimestre de 2026 a tot l'Estat. En concret, ho van fer un 45% en aquest període, amb un total de 4.000, segons dades del Consell General del Poder Judicial. Àlex Eloi.
6: Sí, tot i aquesta davallada, Catalunya continua liderant el rànquing de desnonaments amb gairebé un de cada quatre a tot l'Estat. Més de la meitat van ser per impagament del lloguer i prop d'un 25% per deixar de pagar la hipoteca. Per aquesta darrera, la taxa és de 32 desnonaments per cada 100.000 habitants. Catalunya, a més, va liderar també les demandes per acomiadaments amb prop de 8.900, un 20% de les presentades al conjunt de l'Estat. A escala estatal es va registrar un increment del 3,5%.
1: Doncs el Consorci de la Mina ha executat avui 4 desallotjaments d'esnonaments als blocs de la Rambla de Sant Adrià del Besòs després dels 3 que es van produir a terme dijous passat. D'aquests 3 habitatges desallotjats, 2 han tornat a ser ocupats, tot i els dispositius policials per evitar-ho. L'objectiu d'aquestes actuacions és recuperar uns pisos públics ocupats el 2017 per reubicar els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des del 2018. L'Antonio, un dels veïns desallotjats, demana poder quedar-s'hi.
7: Nos da miedo, la verdad, nos da miedo, porque no vamos a permitir que nos echen de nuestra vivienda nosotros, que somos vulnerables, para otras personas vulnerables, cuando nosotros ya estamos aquí casi 10 años. Que ayuden a esas personas también, claro está.
1: El sindicat d'habitatge ha denunciat el desplegament de la policia al barri en lloc de donar solucions habitacionals. Aquest matí s'han produït una protesta de veïns de la mina a la porta de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs. De tribunals us ampliem el cas Isaac Andic, perquè la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango ha citat a declarar 12 testimonis per avançar en la instrucció del cas. Rosa Quitell, bon vespre.
8: Bon vespre. Entre ells hi ha familiars, la seva parella, la terapeuta familiar i l'actual conseller delegat de Mango, Toni Ruiz. La magistrada vol aclarir el paper de la psicòloga i la seva possible influència en qüestions relacionades amb l'herència. Paral·lelament, ha ordenat una reconstrucció de la caiguda mortal a la muntanya de Collbató i ha demanat la compareixença de 2 agents de la unitat de muntanya dels Mossos, a més d'identificar 2 excursionistes que es van creuar amb Jonathan Andic el dia dels fets.
1: Gràcies. Doncs ens quedem en una altra casa de tribunals, perquè el diputat d'Esquerra i exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha defensat la legalitat dels contractes de la seva consultora amb l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 i els desvincula de qualsevol favor polític. Avui ha declarat com a investigat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Núria Calà.
2: Sí, Helena ha negat que l'Ajuntament d'Altafulla contractés a dit els seus serveis jurídics i s'ha desmarcat a qualsevol vincle polític amb el llavors alcalde Félix Alonso, actual diputat de Sumar. Ha declarat que ni tan sols el coneixia. L'exconseller ha precisat que no exercia la política activa en el moment dels fets i que des de l'Ajuntament ningú va avisar que els contractes menors que va formalitzar no es poguessin renovar automàticament. Defensa així que es tracta d'un error administratiu i no d'un delicte. El jutge, per contra, veu indicis d'un suposat fraccionament dels contractes per evitar la licitació pública. La causa, recordem, es va iniciar als jutjats del Vendrell i té com a principal investigat l'exalcalde Félix Alonso, imputat per aquests fets al Tribunal Suprem perquè és aforat.
1: I finalment, tots sabem que el futbol és un fenomen esportiu i social, però per primera vegada la Cambra de Comerç de Barcelona ha mesurat què suposa en termes d'activitat econòmica a l'àrea de la capital catalana, on genera un volum de negoci de 1.500 milions. Climent Sabater.
9: D'aquesta activitat econòmica, el Barça és responsable del 85%, 1.300 milions, l'Espanyol del 15%, 200 milions, i 5 clubs de proximitat, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Terrassa i l'Hospitalet, sumen 20 milions més, l'1,5% del negoci. Entre tots donen feina 28.000 persones, xifres que demostren l'impacte del futbol en l'economia de Barcelona, segons el director d'Estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira.
10: És un canvi de mirada que implica passar del concepte de la despesa en futbol com a despesa de consum, d'oci, etc., que també ho és, cap al concepte d'una inversió, en retorn econòmic i social.
9: L'informe assenyala marge de millora amb els drets audiovisuals, que en categoria federativa són de 200.000 euros de mitjana i en cas d'ascens a segona, com ha fet el Sabadell, s'enfilen als 7 milions d'euros.
1: I en cultura, el MACBA surt del museu, un museu fora del museu, una iniciativa que porta una quarantena de peces de la seva col·lecció Espais Quotidians d'arreu de Catalunya. Agnès Batlle.
11: Són una quarantena de peces majoritàriament fotogràfiques amb l'objectiu d'apropar l'art a la vida quotidiana. Des d'una cafeteria, un dentista, biblioteques, un autobús, un tanatori o fins a dues perruqueries. Entorns vius on la ciutadania hi entra espontàniament. Martí Manent és el comissari.
12: Aquest projecte el que busca és intentar preguntar-se sobre com ens relacionem amb l'art contemporani, on veiem art contemporani i quina distància en tenim. I moltes vegades ens pot semblar que està lluny i no és el cas. O sigui, l'art ens parla del dia a dia, ens parla de la realitat, ens permet a vegades escapar-nos d'aquesta mateixa realitat, i aquest projecte neix amb aquest desig, aquesta voluntat d'apropar l'art, en aquest cas una col·lecció d'un museu, a llocs que habitualment no serien el lloc de presentació.
11: Estigueu atents als clients dels paradistes, per exemple, del mercat del centre de Vilanova i la Geltrú, els usuaris del bus de Martorell o els que passeu pel tanatori de Lleida. Allà hi trobareu, per exemple, una peça de Fina Miralles. A la creadora de Manresa, el retrat de Colita, que en va fer Joan Brossa. A Valls, la perruqueria Hermes acull la sèrie Davant darrere de Francesc Abad, emulant un tractat clàssic de composició i fotografies policials alhora. El seu gerent, Carles Carrion, explica l'impacte que ha tingut entre la clientela.
13: Ho troben interessant, després de que els expliqui doncs, de què va això, i els quatre restants que no diuen res jo procuro en qualsevol moment doncs, atreure'ls-hi el tema i explicar'ls-hi.
11: Art fora del museu a 20 poblacions catalanes fins al 30 de novembre.
1: Doncs amb aquest art fora del museu et donem el testimoni. Toni, tot teu.
14: Molt bé, moltes gràcies, Andreu. Fins demà.
1: Adéu.
14: Ara passen 3 minuts de 7:45. La paraula del dia és calor. Clarament, la paraula del dia és calor. Després de les 8 li demanarem al Jordi Miralles que ens acompanyi una estona aquí al nostre programa per parlar una mica d'aquesta situació que abans ens ho explicava l'Andreu. No és que només ens afecti a nosaltres. Londres, París, les principals ciutats europees, totes estan pecant realment del mateix i segurament amb societats menys acostumades a la nostra a arribar a aquestes temperatures. L'altre dia ens ho explicaven un parell de corresponsals, com per exemple a una ciutat com París o Londres, no és excessivament habitual tampoc tenir aire condicionat. A Berlín, clarament, per exemple, no és habitual tenir aire condicionat. En fi, en parlarem lògicament al nostre programa, amb la mirada posada amb la revetlla de demà, amb una setmana especialment curta on, d'altra banda, els nens ja han començat les vacances, però el que no s'ha aturat en cap moment són els esports.
15: Esports.
14: Avui amb l'Àlex Carazo. Què tal, Àlex? Bon vespre.
16: Bon vespre, Toni.
14: Avui comencem parlant del tercer partit de la final de la Lliga ACB. El primer, Àlex, al Palau Blaugrana.
16: El Barça rep el València amb l'eliminatòria empatada a un, clau el factor Palau Blaugrana els dos següents partits per tractar d'evitar que la final es decideixi el cinquè partit, que seria de nou el Roig Arena. Estem a menys de mitja hora que arrenqui aquest partit. Marxem cap al Palau Blaugrana. Josep Capel, com està l'ambient?
3: Què tal? Bona tarda. Doncs ja pots comprovar pel seu ambient quan acaben de sortir els dos equips, ovacionat el Barça, que avui no podrà comptar amb un dels jugadors que va acabar tocat l'últim partit, Juan i Marcos. És baixa per avui per problemes en un dels seus turmells i, com ja és habitual, al Nord-Amèrica, que es queda fora, és Miles Norris. La resta, tots a disposició de Xavi Pascual. El factor Palau, com tu deies, hauria de ser clau, tot i que aquesta mateixa temporada de 40 partits aquí, comptant totes les competicions, el Barça n'ha perdut 13. Fins i tot València ha estat capaç en un quart d'Eurolliga remuntar-li dos partits a Grècia, a Panathinaikos. De moment, l'eliminatòria empatada a un, tot obert per un partit que començarà a les 8 del vespre.
16: Gràcies, Josep. Duel clau, per tant, per no quedar la corda fluixa. Per cert, parlant de bàsquet, la selecció catalana disputa un partit amistós diumenge enfront Gran Bretanya i el seleccionador Jaume Ponsarnau ha donat a conèixer la llista de jugadors convocats formada per Lobo, Busquets, Paulí, Bassas, Gerard Fernández, Domènech, Vilà, Lluís Costa, Guillem Vives i en Plató, Àlex Fons, Pierre Oriola, Cossialls, Parra, Villar i Nogués.
14: Parlem ara del Mundial de Futbol, lògicament com fem cada dia, perquè està jugant la vigent campiona del món en aquests moments, no?
16: I de moment no aconsegueix moure el marcador. La selecció argentina s'està enfrontant a Àustria, estem al minut 35, 0-0, i Messi ha fallat un penal al minut 9. I a les 11 de la nit, França s'enfronta a l'Iraq, 2 de la matinada, Noruega-Senegal, i Jordània-Algèria a les 5. Tot després de, recordem, la golejada 4-0 d'Espanya davant de l'Aràbia Saudita, i a més també es van disputar Bèlgica 0, Iran 0, Uruguai 2, Cap Verd 2 i Nova Zelanda 1, Egipte 3.
14: I en l'àmbit poliesportiu, Àlex, demà podrien decidir-se dos títols de Lliga més en presència catalana.
16: Per una banda, el de la Lliga Nacional de Futbol Sala, amb el Barça arribant a Múrcia amb l'eliminatòria 2-0 favorable, tot molt encarrilat al títol, l'equip de Javi Rodríguez, que tot té molt encarrilat, ho diré, Toni, a aquest títol, l'equip de Javi Rodríguez, que ho vol tancar ja.
17: No podernos despedir aquí de la gente con el título aquí, no, que no se preocupen, que ya yo escribo por Instagram y le digo que muchas gracias a todos por el ánimo y por el apoyo durante todo el año, que son unos campeones como lo demostraron en estos dos partidos y ya la temporada que viene será más y mejor.
16: Un dels jugadors del conjunt blaugrana, Sergio González, expressa la fam de l'equip.
18: Amb moltes ganes de que arribi el partit ja, no? de tenir-ho, perquè crec que portem tot l'any, des del 3-4 d'agost, preparar-nos per aquest moment i ara ja doncs, volem que arribi. Com a esportistes, aquests escenaris, aquesta importància al que ens estem jugant, és el que volem sempre.
16: El Pozo Murcia-Barça, 8:15 al Palacio de los Deportes de Múrcia, demà, com diem, aquesta primera oportunitat pel Barça d'aixecar el títol. Un partit de la final on no hi serà Luciano Gauna, que té un trencament del lligament lateral intern del genoll i haurà de passar per quiròfan. I l'Igualada d'hoquei patins ha aconseguit el que semblava impossible, portar la final de l'hoquei Lliga fins al cinquè partit, després d'anar perdent la sèrie davant del Liceo 2-0. La victòria dels anoyencs 4-2 va forçar que tot s'hagi de decidir demà a Corunya. I acabem amb un apunt d'handbol. El Barça anuncia la renovació de Blas Junk. Ha renovat fins al 2030 i tindrà el contracte més llarg de la plantilla junt amb Ludovic Fàbregas.
14: Molt bé, gràcies. I fins demà, Oriol. Àlex, perdona.
16: Bon vespre.
14: Fins demà, bon vespre. 22 minuts i arribem a les 8 del vespre. La paraula del dia. Ho hem dit quan hem començat. Calor. Fa molta, molta calor. Jordi Miralles, què tal? Bon vespre, bona tarda.
19: Sí, bon vespre, bona tarda.
14: Insuportable. No és només que faci calor, és que fa humitat.
19: Humitat, també, no? Fa humitat, fa aixafogó, fa molta calor. Estem parlant de més de 35 graus avui a la ciutat de Barcelona, de 42 a Lleida, de 43 graus a Vilanova de Segrià, i les temperatures d'avui seran més o menys les que tindrem de cara a demà. Demà sí que poden baixar una miqueta perquè al màxim arribava avui, però és clar que demà baixin les temperatures un parell de graus, vol dir que Lleida no arribarà a 42 i potser arribarà a 39-40, que a Barcelona no arribarem als 36 d'avui, però potser seran 33-34. Per tant, doncs, els propers dies la calor no serà tan extrema com la d'avui, però continuarà fent molta calor. Mapes a més dies vista ens indiquen temperatures per damunt de les normals
0: 4 o 5 graus per damunt de les normals a partir del proper dijous, perquè fins dimecres, que és el dia de Sant Joan, les temperatures continuaran sent altes. Demà baixen una miqueta, de cara a dimecres una mica més, però encara estarem en valors molt alts, i és a partir de dijous, com imagina't, estem parlant de màximes per 4 o 5 graus per damunt de la mitjana, com si això fos una miqueta normal o això ens pogués satisfer una miqueta. La veritat és que mires mapes amb molts dies vista, tots els dies que queden del mes de juny seran amb temperatures clarament per damunt de la mitjana i primers dies del mes de juliol. Les previsions que eren a més llarg termini indicaven un juliol amb una miqueta més de calor. Per tant, esperem que juliol es normalitzi una mica perquè, de moment, tota aquesta setmana i part de la setmana que ve, tot continua igual. Si ens escolteu des del Pirineu, doncs mireu, avui hi ha hagut tempestes. Ara mateix, per exemple, a Guardiola de Berguedà tenen 22 graus, que és una temperatura molt agradable. Per tant, si anem cap al Pirineu o Prepirineu, a les tardes algun ruixat, alguna tronada, això refresca una miqueta l'ambient, però de dia molta calor. I ja dic que de cara als propers dies, doncs 4 núvols a la tarda al Pirineu i a continuar suportant aquesta calor de la millor manera possible.
14: Déu-n'hi-do. Jordi, gràcies. I paciència.
0: A vosaltres.
14: Molta paciència. Vinga, 20 minuts i arribem a les 8. Camil Roca, què tal, Camil? Bon vespre.
20: Bon vespre.
14: En dies així et posen la publicitat d'un gelat, no? O d'un mojito o algo. Aquesta és la publicitat realment efectiva, diríem,
20: això,
14: no?
20: Abans se'n deia subliminal.
14: Sí, bueno, això no és subliminal, més òbvia.
20: És òbvia, és no, òbvia.
14: No, pot ser, eh? Un dia hem de parlar del tema de la publicitat subliminal.
20: Sí.
14: Perquè déu-n'hi-do, sobretot amb Netflix, com veus determinades marques que clarament han apostat per una sèrie. No és el tema del dia, no el teníem previst avui, però és que recordo ahir que estava veient una sèrie i hi havia una marca de cervesa que apareixia contínuament de manera molt òbvia.
20: Ja, el que passa que això ja segurament ja no és subliminal, sinó que està pagat, eh?
14: No, seguríssim.
20: Està pagat i vull dir, avui forma part del que se'n diu el content. Hi havia abans, quan us en recordeu, quan l'Arguignano i això tenia productes davant de quan presentava, això era el product placement. Ara ja estem en el camí del content, que és el camí que hauríem d'anar. O sigui, si tu em preguntes quin és el futur de la comunicació, hauria de ser realment a fer un content. I això, no sé, tens exemples bons. Barbie, què és? És un cine? És cine o és publicitat?
14: Clar. Home, certament, amb el tema que avui et volíem comentar, ens porta també una mica en aquesta direcció. No? Llegíem la notícia que Meta, l'empresa Meta, de la que és Instagram o Facebook, per exemple, ha agitat el mercat publicitari amb el llançament oficial d'Instagram Plus a Espanya. És a dir, és una xarxa que tu pagues, crec que són 3,99 € i deixes de veure publicitat. I això cada vegada ho estem veient a més plataformes, no? Que Spotify, per exemple, o Prime, són plataformes que en un moment donat tu pagues una mica més i deixes de veure publicitat. Cosa que no sé què penseu els publicistes.
20: Bueno, jo què vols que et digui? Jo crec que ho poden anunciar molt, però no els hi funciona tant. És a dir, com t'ho diria jo, és el seu income ve per dos cantons, està clar. Per un cantó ve per subscripció i per l'altre cantó ve per anuncis. El que ells volen és tot el pastís. Això està ben clar.
14: Yeah.
20: Jo no sé vosaltres què feu, per exemple, quan tu estàs a YouTube i veus que t'anuncien i et fan una promoció de tenir el premium gratis, no? Jo sóc d'aquells que penso que, bueno, i clar, per professió penso, si no miro anuncis, si no miro campanya, és que em perdo la meitat de la vida.
14: Ja. Ja. Però jo hi ha una part de la meva vida que estic disposat, si em permets, no? És a dir, sobretot perquè jo entenc, que internet encara no està massa ben gestionat en moltes ocasions pel tema de les campanyes.
20: Bueno,
14: I pot estar sortint el mateix anunci 36 vegades en un dia.
20: Bueno, aquest és un altre tema. Un altre tema és que ara, des de que s'ha viralitzat, o sigui, que el tema del ChatGPT està molt més anclat. Si tu veus els resultats del ChatGPT i de les que et dona Google, em sembla que la xifra era, les dades solament coincidien un 13%. Això vol dir que durant anys Google ens està fotent ens està prenent el pèl. Això està molt clar. Dit com sigui, evidentment, encara diguem que no tenim prou eines encara per mesurar d'una manera realista, diguem, l'eficàcia de les campanyes al món online. Això és, com t'ho dic ben clar, això és un gran mar amb el que, bueno, tothom diu que sap pescar, però com t'ho diria jo?
14: Sí, és com algú que et diu que va fer un vídeo viral, no?
20: Exacte.
14: Que dius, molt bé, molt bé. Hi ha algú, aquesta és una curiositat personal i ara de seguida obro la conversa a tothom, però hi ha algú que quan surt allò d'aquest anunci s'acaben 3, 2, 1, aguanti fins al final? No ho he acabat d'entendre mai, això.
20: Bueno, mira, fixa-t'hi, nosaltres quan treballem molt amb el món online, treballes molt amb el tema del bumper, que és aquest format 6 segons, que no es pot esquipejar, aquest te'l menges. però en canvi tens formats amb el que tens un pre-roll que a vegades es pot esquipejar i a vegades no. Fixa't que tothom estem esperant. De fet, jo sempre he pensat que a nivell de l'encaix emocional amb la marca, moltes vegades quan és tan intrusiva tu t'emprenyes amb la marca. I això és una cosa que s'ha de començar a entendre, no? No sé, ara per linkar-ho amb l'altra notícia del dia, no? El freemium o com es digui, fixa-t'hi una mica que les marques ara estan apostant per coses com, t'imagina't que t'enganxes a Yellowstone i tu et tragues 4 temporades de Yellowstone que te les dona Netflix, però la cinquena no te la dona Netflix, la cinquena te l'està donant Movistar, i llavors vol dir això, que t'has de subscriure a això. Ara el que voldran fer és, te voy a dar una plataforma gratis, te la poso aquí, t'ensenyo una cosa, t'enganxo, i quan et tingui enganxat passarà a la de pago i et torno a subscriure. I això va una mica pel mateix camí que dèiem al principi. Al final tothom vol el doble model, subscripció i publicitat.
14: Roger Montañola, què tal, Roger? Bona tarda.
5: Bona tarda, què
14: tal? Volies dir alguna cosa, oi?
5: Sí, no. Ah, afegint el que diu el Camil, que en sap molt més, només per aportar que en una plataforma en particular, que és Amazon Prime, en els anuncis ja directament, no només et surt l'anunci, sinó que tens el link directe a la compra del producte.
20: Bueno, perdona, t'interrompo, és que realment això és la raó de ser de perquè Amazon es va posar al cantó de la plataforma, perquè tu al principi pensaves, a veure, aquests senyors que venen productes, per què fan això? Era aquestes, van començar a fer proves amb el que se'n diu plataformes interactives, i tu al final doncs, et veus la pel·lícula, m'estic inventant, del Tom Cruise, i m'agrada La caçadora. Doncs immediatament linko i ja me la porten a casa. I llavors tens el negoci sencer.
14: Quina sort que a l'època de la teletienda, de la 1 a la matinada, això no hagués existit, perquè la Little Green Clean Machine a mi, Álvaro, m'hagués caigut segur. Ja t'ho dic ara, Álvaro Berenjam, com estàs?
21: Molt bé, molt bé. Jo me recordo quan es va popularitzar el tema del pay-per-view, no? I havies de pagar per veure determinats continguts que si no, no els veies, no? I ara és al revés, no? Ara pagues per no veure determinats continguts. Exacte. O sigui, com ha canviat en uns anys la cosa, eh? Ara pago per no veure anuncios,
20: perquè és comprensible. Per exemple, Amazon Prime, fixa't com està fet això. Tu, és gratis si tens el Prime, pagues una tonteria anual, te l'inclouen gratis, això sí, t'has de menjar els anuncis. En canvi, et surt la veritat, la premium, en què no te'ls menges. És el que deia al principi, és que estem amb el mateix. És a dir, el model és el que és. Una altra cosa és que utilitzi eines per fer-te'n picar. Punt. Però a mi, per exemple, m'emprenya molt d'Amazon, jo quasi no entro, perquè estic allà amb el clímax i m'ho salten. Igual que amb l'Amazon. L'altre dia estava donant classes, amb l'Amazon, a YouTube, estava donant classe a un màster, i se'm va córrer posar un exemple directament linkar a YouTube, i no vaig pensar que, pam, i a meitat del clímax, a prendre pel sac. Sí. Clar, estem amb aquest doble model, i al final ens haurem d'acostumar a que, si vols realment bé, has de pagar per tot.
14: Clar. Hola, Meritxell Cabezón, com estàs?
22: Hola, Toni, bona tarda.
14: Què et sembla, això que estem dient?
22: Doncs que realment és ben cert. Hem pagat a tenir directament els canals d'anuncis, no?, per subscriure'ns per no veure anuncis. I el que estava dient ara el Xavi amb el tema de que t'enganxen amb una plataforma que és o bé gratuïta o bé amb un cost molt, molt, molt baix, perquè després acabis anant a morir realment a la plataforma, diguem, important, no?, a l'hora de pagament. És ben cert, hi ha tot un canvi.
14: En fi, 12 minuts, arribem a les 8 en punt de la tarda. Avui el dia ha estat protagonitzat fonamentalment per un nom, el d'Avalos. Després en parlarem amb calma d'aquesta qüestió, perquè un dels principals titulars que a mi m'han cridat l'atenció aquest matí quan a primera hora posava les notícies, aquesta és la setmana en la que Pedro Sánchez vol passar a l'ofensiva. És a dir, vol d'alguna manera, entre cometes, contraatacar tot el que són a tot un seguit de notícies que clarament li van a la contra, a partir de tota una sèrie d'iniciatives. No? A mi em va semblar molt interessant el que deia l'altre dia el Roger Montañola. De fet, t'he citat alguna vegada aquesta setmana, Roger. Ell deia una cosa que, sincerament, si ho pensem, probablement tingui raó el Roger, no? Que pot perdre més encara o tot el que havia de perdre ja ho ha perdut? No és una manera d'intentar començar a recuperar una mica de terreny? Anem a veure què pensa la persona que ens acompanya a l'altre costat del fil telefònic, que és un habitual de les nostres tertúlies quan volem tenir el coneixement d'algú que analitzi professionalment la política. Jordi Pacheco és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona. Professor Pacheco, què tal? Bon vespre, com està?
4: Bon vespre. Mira, interessant, eh?
14: El què?
4: La cosa... l'escenari polític està interessant.
14: Està interessant, sí. Què li sembla aquesta teoria del Roger Montañola que probablement Pedro Sánchez ja ha perdut tot el que havia de perdre?
4: Clar, és clar, ha perdut tot el que havia de perdre. Clar, mai hi ha un punt que has tocat fons, eh? Sempre qualsevol situació és susceptible d'empitjorar. Perquè, clar, tenim el Castellfatero també per allà rondant o qüestions que puguin aparèixer. Aleshores, aquí la qüestió també té en compte com és actualment la composició de l'electorat o de la ciutadania, que tendeix a compactar-se en illes separades.
14: Perdoni, professor Pacheco, perquè tothom està escoltant-lo a vostè, però hi estem molt atents als ocells aquests que té al voltant. Té molts ocells, no? Tinc la sensació.
4: Sí, sota la calor m'he anat al refugi climàtic.
14: No, està molt bé.
4: El parc.
14: El que sí. Ens fa és una enveja absoluta en aquests moments. Però, disculpi, eh? Digui.
4: No, i ara, sí. No, doncs, que cada electorat és una roca diferent, una illa diferent.
14: Sí.
4: I aleshores, aquí la clau és fins a quin punt, quan resistiran, fins a quin punt deixaran de resistir els votants del Partit Socialista. Perquè si passa això, és quan Pedro Sánchez ja no tindrà capacitat de reacció.
14: Yeah.
4: Però, mentre es mantingui, i ha fet un discurs una mica, no?, de dir, home, tot forma part d'un lawfare, hi ha un atac de poder judicial, el poder judicial no és neutral, doncs, bé, llavors, si amb aquest discurs aguanta, ell aguantarà. El problema que tindrà després, jo crec que no li convé fer eleccions, perquè si fa eleccions... I li va bé electoralment, cosa que és bastant improbable, però li anés bé electoralment, després tindria el problema de conformar, ara sí, una majoria parlamentària d'investidura. I aquí els socis és on poden posar problemes.
14: L'altre dia al programa també algú va comentar una possibilitat que a mi em va cridar l'atenció. Tanta notícia negativa entorn a un partit no pot acabar generant l'efecte contrari? És a dir, un cert moviment mobilitzador respecte a les bases o als simpatitzants, fins i tot, d'aquest partit?
4: Sí, tenen la sensació... Aquí depèn de la percepció d'aquest electorat. Si la percepció és, ostres, els meus m'han fallat, quan passa això, tradicionalment hi ha hagut un pas de l'abstenció. No? Això tradicionalment anava així.
14: Ja.
4: Però si tenen la percepció de que són víctimes d'un atac, aleshores sí que pot passar que facin pinya, es mobilitzin i tirin endavant. De fet, els efectes de la corrupció no estan gens clars, quins poden ser.
14: Ja. No, i que, a més, tenim moltes notícies al damunt la taula, però és veritat que també tenim notícies molt diferents a l'hora de fer lectura sobre les mateixes, no?
4: Clar, a més cadascú s'informa... Sí, ja sempre passava, no?, que cadascú s'informa per on s'informa i té els seus biaixos del mitjà informatiu. Però és que avui en dia estem a l'època de les xarxes socials, a l'època del TikTok, a l'època encara del Twitter, per certs sectors, i això vol dir que ja estem conformats, nostra opinió, bastant per un algoritme que ens detecta què és el que pot ser, ens pot fer més gràcia, què és el que no, quines són les nostres simpaties i per tant, quines són les notícies que ens fan aparèixer. Aquí el dramàtic és que avui en dia la percepció que té cada persona és molt diferent, perquè se li conforma una realitat comunicativa.
14: Clar.
4: Ad hoc, no? A mida d'aquella persona, Amb la qual cosa, a vegades, això ens passa a tots, no? Que de sobte algú parla, diu alguna cosa, i però què diu aquest flipat, no? Però què està parlant, no? Perquè, escolti, si la dieta informativa és tan diferent que cadascú viu la seva bola, no?
14: Molt bé, professor Pacheco. Sí. O sigui, acabi. Deia, aleshores...
4: No, aleshores això, no? O sigui, que això dependrà molt de la bombolla comunicativa del voltant, del simpatitzant del Partit Socialista, com s'ho prengui. I efectivament, bé, una passada de voltes i un rebot a favor.
14: Continuï gaudint dels ocellets i del refugi climàtic, professor Pacheco, que deixi'm dir-li que tots els que estem aquí a l'estudi li tenim molta enveja en aquests moments. Fa una mica d'enveja. Gaudeixi vostè que pot. Moltes gràcies.
4: Molt bé, moltes gràcies.
14: Una abraçada, bona tarda. Jordi Pacheco, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona. Digues, Camil.
20: Jo, bueno...
14: Ah, pensava que volies dir alguna cosa.
20: No, que va. Jo sí que et diré que t'haig de dir que l'època de l'any que estem també influeix molt a l'hora de controlar o no, diguem, el que a la gent li arriba al cap. Nosaltres, per exemple, quan fem tota la part d'investigació de mercats i tot això, quan som honestos amb el client, a partir de Sant Joan ja no li recomanem no fer-ho, perquè tu mentalment estàs predisposat a altres coses, que en aquest cas són les vacances. Ergo, a mi tot el que ara vingui en aquesta època, algú li hauria de dir ojo, perquè la gent retindrà molt poc.
14: Fixa't que jo tinc aquesta mateixa opinió ja durant les setmanes, és a dir, no s'han d'enviar notes de premsa ni els dilluns ni els divendres.
20: No, està claríssim, és claríssim. Perquè el dilluns és tot esports i el divendres la gent pensa cap de setmana.
14: Clar.
20: I per això quan tu fas, no sé, investigació de mercats i això, intentes buscar notícies, no pots fer-ho a partir de Sant Joan, perquè el teu cap ja està... Me'n vaig.
14: També hi ha un altre punt que és interessant, o sigui, des de fora de la política, simplement des de la percepció. Hi ha una certa saturació a molta gent, i això ho notes molt. Parlant amb la gent que diu, jo estic cansat, jo me n'he trobat en poc temps, gent que em diu que ja no mira les notícies, perquè està cansada de les notícies. Quan hem arribat tan lluny, amb la quantitat de notícies que maneguem cada dia, i sobretot també quan s'instal·la aquesta sensació una mica de tots són iguals, que saps que hi ha un ampli percentatge de gent que acaba arribant a aquesta conclusió, això no és negatiu per tothom? També per als que haurien de sortir beneficiats en un moment donat de...
20: Sí, això té un concepte, això és la infoxicació, que és una saturació de missatges que han estat fins als nassos. Pensa que una persona normal solament pot retenir 6 o 7 notícies diàries, i quantes mils i mils que en rebim cada dia. Per això sempre, escolta, amb la comunicació sempre has d'anar una cosa molt simple, molt fàcil, que tothom t'entengui, que sigui molt ràpid, perquè si no estàs tirant els calés.
14: Clàudia Tarines, hola Clàudia.
6: Hola, bona tarda.
14: Com estàs?
6: Molt bé.
14: Com portes la calor tu?
6: Buah.
14: Sense refugis climàtics a mà, no?
6: Des de l'algú que no. I a més sense escola. O sigui,
14: ah, no, clar,
6: que estàs sent un dilluns fantàstic.
14: Molt bé. Tinc la sensació que molta gent que ens escolta s'acaba sentint absolutament identificada amb tu.
6: Jo crec que sí.
14: Què et sembla això que estava dient el Camil? Ja no entrant en el tema, després entrarem en el tema, no? Sinó sobre la saturació d'informació.
6: Jo crec que té tota la raó. O sigui, al final... I a més, en els últims mesos. Sí, és que en els últims mesos ha estat un continu. És que cada setmana i cada mes s'obrien noves causes, hi havia noves desgràcies, tot són disputes, no hi ha cap tipus de consens, no hi ha cap tipus de construcció, tot és destruir el contrari. Aleshores, crec que aquesta falta de notícia, potser més positiva, que li arribi realment als oients, als lectors, aquesta falta fa que agafin realment una animadversió a mirar notícies per dir-vos, estamos sent la mierda, pues para qué voy a seguir leyendo, voy a seguir con mi día, que a lo mejor es un poco mejor.
14: Quina sensació teniu tu, Roger, què dius?
5: Mira, un exemple d'això és que avui Feijóo feia una compareixença pel tema d'Ábalos, no? I és lògic que la fes, però, clar, Ábalos, avui ha sortit la sentència, però ja, la població l'havia sentenciat el dia que va sortir el primer Telenotícies com a no sé què, i tot el que va anar seguint després. Per tant, lo d'avui, home, no dic que no sigui important perquè ho és, però una mica sense pena ni glòria, ja es donava per sentat, i això és producte de que ja tot va tan ràpid, ja, o sigui, ara, per ell sí, perquè té un impacte real sobre la seva vida, el que implica una sentència als anys de presó i li canvia, però per la resta de la gent, Ábalos avui és el mateix que era ahir. I ara hi ha la sentència. Saps allò que dèiem sempre? No, esperem que hi hagi la sentència per veure. És igual. Per tant, això no deixa de ser producte de que portem, per exemple, 2 anys, no me'n recordo quan va començar el cas Ábalos, 2-3 anys, que cada dia de la nostra vida tenim Ábalos i imatges de recurs d'Ábalos. Ábalos pel carrer, Ábalos amb no sé què, Ábalos amb... I al final, clar, quan tu portes 200 dies veient lo mateix, al 201 ja t'és igual, perquè ja saps, vale, si aquest tio és un corrupte. Podríem imaginar que sortia una sentència que deies lo contrari, però ja estava fet. I això també fa que, evidentment, desconnectis, com tu deies, el número de notícies que es pot retenir. Ep, i el número de notícies d'aquells que tenim algun tipus d'interès en seguir les notícies. Perquè...
21: Però aquesta és una altra, perquè tu ara trobes una població que no vol.
5: El percentatge de població que realment... És a dir, nosaltres aquí, perquè ens agrada molt això de la política, l'actualitat, i més o menys intentes estar al dia des de les nostres discrepàncies, però estem allà, no? Hi ha una part molt rellevant de la població que tu li preguntes qui és el president de la Generalitat i no en té ni punyetera idea, qui és l'alcalde de Barcelona i no en té ni punyetera idea, i segueixo, ja no et dic quan ens anem a preguntar qui és el ministre Òscar López. M'entens? Vull dir, ni punyetera idea. Per tant, també tenim un sistema creat una mica per nosaltres mateixos, pels que ens agrada això, els de les tertúlies, la gent que ho segueix, la gent informada, que és una part important de la població, però hi ha una part molt important que ho parlàvem un dia aquí, que és la Isla de las Tentaciones. I també voten, I també ja Pedro Sánchez sap com dirigir-se aquests públics. Per això vas en fa molta gràcia. Sí, tens molts tertulians en contra, però potser en allà et voten molts. Vull dir, els números els té fets.
14: Ja. Què passa, Camil? Acabarem amb tu, La resta seguim parlant després de les notícies de les 8, que acabo de sentir els senyals horaris. Com ho matem, això?
20: Doncs pues mira, jo és que estava pensant en l'ocell.
14: Estaves pensant en l'ocell, no?
20: Estava pensant jo en l'anunci de Twitter.
14: Això, no, perdona, però t'adones que és un molt bon exemple? Sí. És a dir, perquè nosaltres estàvem... És un bon exemple el que estàvem dient ara mateix.
20: Sí, exactament.
14: És a dir, estàvem analitzant una història la que tots els que estem aquí a l'estudi estàvem absolutament interessats, però en canvi hi havia un ocellet allà, no? Que ha fet que tots estiguessin per un moment més pendents de l'ocell que no poden estar...
20: Perquè és el que deia ella, també és una notícia, la de l'ocell, que com que era una mica més optimista, doncs nosaltres estem cansats ja de notícies pessimistes.
14: Clar. I ens agraden els ocells.
20: Bueno, i tant, home. Qué lindo gatito.
14: Qué lindo gatito. Camil Roca, que tinguis una bona setmana. Moltes gràcies. Senyors i senyors, passa un minut de les 8 en punt del vespre. Ara de seguida obrirem el tema, ja ho saben, el que és, sí, l'absoluta actualitat del dia, amb aquesta sentència que hem conegut, i que és amb el que obrim justament el resum informatiu que arriba ara mateix amb la Laura Monill. Hola, Laura, què tal? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
14: Perquè continuen les reaccions, no?
2: Exacte. Després... Com deies, de la notícia del dia, que el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, a 24 anys de presó i el seu antic assessor, Coldo García, a 19 anys per les comissions en contractes de mascaretes el 2020. A Moncloa mostren indignació i posen el focus en la diferència de penes, especialment en el fet que el comissionista Víctor del Dama es pugui lliurar de la presó. Pel ministre de Transports, Òscar Puente, es tracta irònicament d'una sentència alliçonadora.
7: Ya lo he dicho. Lo que a cualquiera que tenga ojos en la cara. Lo que a cualquiera. No creo que vaya a ser yo muy diferente de los demás.
2: Pel Partit Popular, també per Vox, aquesta sentència justifica de nou la convocatòria immediata d'eleccions. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, insta Sánchez a dimitir perquè ja no té legitimitat per continuar.
8: Es indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno. Es insostenible para sus socios, pero sobre todo es insoportable para los españoles.
2: Feijóo deixa en els socis la responsabilitat de deixar-lo caure, però què diuen els socis? Doncs de moment descarten demanar eleccions. Sumar aplaudeix que la contundència de la sentència contra Ábalos, però lamenta que el pes de la llei no recaigui de la mateixa manera sobre Víctor del Dama. Aina Vidal.
23: Es inaudito que un pijo mafioso, sin escrúpulos, a día de hoy se vaya de rositas a la calle.
2: En la mateixa línia, Esquerra Republicana, al cap de files a Madrid, Gabriel Rufián qüestiona que el Dama s'escapi de la presó, però ha enviat un missatge d'alerta a Sánchez. Governar és legislar, no resistir. Els republicans també reclamen a Sánchez fer neteja al sí del partit. D'altra banda, de darrera hora, un motorista ha mort a primera hora de la tarda en un xoc contra un cotxe que ha tingut lloc a l'interior de Lloret, a la comarca de la Selva, al quilòmetre 0,2 de la carretera C-63. El conductor l'automòbil ha resultat il·lès. Les causes de l'accident, això sí, estan sota investigació. Més qüestions. Barcelona ha finalitzat la construcció de 3 nous dipòsits d'aigua freàtica al subsol, que faran augmentar un 20% la disponibilitat d'aigua que no es potabilitza ni es fa servir per altres usos que no sigui el rec. Els 3 dipòsits situats al Castell de Montjuïc, Viver dels Tres Pins i el Jardí de Joan Brossa, aportaran el volum equivalent a 60 piscines piscines olímpiques, segons ha destacat l'alcalde Jaume Collboni, i permetrà regar un gran volum de verd urbà.
9: De xarxa d'aigua freàtica ens permetrà regar una superfície verda equivalent a 260 camps de futbol.
2: Les obres dels tres dipòsits han tingut un cost d'11 milions d'euros. En aquest mandat, l'Ajuntament ha invertit també en la connexió de canonades i la renovació de sistemes de rec, 23 milions. I abans de marxar, Toni, hem de fer un apunt de l'àmbit esportiu perquè el Barça rep el València Bàsquet en el tercer partit de la final del play-off de la Lliga ACB al Palau Blaugrana, on els culers volen aprofitar el factor pista i acostar-se al títol. De moment, acaba de començar el primer quart, minut 2, guanya 4-0 el València Bàsquet sobre el Barça. El conjunt de Xavi Pascual arriba al tercer partit d'aquesta final en un moment, com dèiem, irregular, mentre que van aconseguir una victòria èpica al primer partit al Roig Arena per 112-113. El València Bàsquet es va imposar amb superioritat en el segon duel, on van quedar 102-75.
14: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després.
2: A tu, fins ara.
14: 8 i gairebé 5 minuts, obrim ràpidament plana de serveis, començant per allò que volem saber tots, bé, que de fet ja sabem, però que ens ho confirmen, que fa molta calor i que tenim per una estona. Marxem fins a l'AM. Noelia García, bona tarda.
10: Bona tarda. Demà a Catalunya, celebració de Sant Joan amb calor i altes temperatures. S'esperen màximes molt elevades i és que continuem amb els efectes d'aquesta primera onada de la temporada. A zones de Lleida

0: A l'autopista AP7 hi ha retencions a l'Ametlla de Mar en sentit sud per un camió avariat. A l'A60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. El que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda de la B20 hi ha lentitud i aturades entre Pedralbes i Horta en sentit Besòs. I la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Bona tarda, Mireia, a les 8:06.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
1: I amb el politòleg Roger Muntanyola, amb Quim Bosch, secretari de Polítiques Sectorials d'Esquerra Republicana de Catalunya, Álvaro Manejam, membre del Comitè Executiu del Partit Popular de Catalunya, Meritxell Cabezón, coordinadora dels Serveis d'Atenció a les Víctimes de Violències Masclistes a Santa Coloma i exmembre del Grup Socialista al Congrés, i amb l'advocada Clàudia Tarines. Vam obert el resum de les 8, doncs, amb el tema del dia, clarament, no? Amb aquesta sentència, que ja la tenim al damunt la taula, que condemna a José Luis Ábalos a 24 anys de presó, el seu antic assessor Coldo García a 19 anys per les comissions en contractes de mascaretes al 2020. Roger Muntanyola, ho deies abans, més enllà de la sentència mediàtica, ens faltava saber pels detalls de la sentència judicial, i ara ja els tenim al damunt la taula.
3: Bueno, i són molts anys, eh?
1: Són molts anys, sí.
3: 24 anys vol dir que aquest tio, sí, evidentment no és així, però sortirà el 2050.
1: Compliment màxim ho diu perquè ho comenta la sentència, de 16 anys. Compliment màxim de 16 anys. No ho sé ben bé, perquè ara ens ho explicarà la Clàudia, que veig que ja domina el
3: tema. 2042.
1: Sí, sí,
3: no n'hi do. Una barbaritat. Home, hi han diverses qüestions que són curioses, si més no, no? Que és 24 Ábalos, 19 Coldo, si no m'equivoco, i Víctor Dalamant no entra a la presó.
1: 4 anys i mig que no entra a la presó.
3: Que això, algun jurista a la sala m'ho ha d'explicar, perquè no, jo pensava que eren 2 anys, no? I si fes més de 2 anys, però bueno, en qualsevol cas, ara m'expliqueu, perquè no sóc jurista, jo. Però no deixa de ser un missatge. I el Dama avui, si us heu fixat, al sortir de la...
1: del
3: tribunal, del jutjat, ha fet una declaració amb segona derivada, dient que tots aquells que col·laborin amb la justícia, i suposo que aquí es dirigia a la Fontanera o a qui sigui, no? Qualsevol cas, aquest cas, així com tots altres, fan que el despreci cap a la política en general sigui enorme. És veritat, com que no és el cas del teu adversari i no el teu, la gent se'n frega les mans, però en termes objectius, per exemple, en cas que el PSOE estigui molt afectat, guanya el PP en això, en termes electorals, per molt poc. Per què? Perquè el que es guanya, en tot cas, és cap als extrems, no? És a dir, una radicalització, una situació d'antipolítica, i tot allò que es percep sistèmic, doncs acaba patint-ho. Per tant, el Partit Popular i el Partit Socialista, en aquest cas, com els dos grans partits sistèmics de l'Estat, quan hi ha un cas que els hi va en contra, que a vegades uns s'abraonen, no? I al contrari, quan passa el contrari, en termes electorals, com més casos d'aquests van sumant, molta part de la ciutadania sent que l'alternativa no és l'altre partit, perquè sempre hi ha l'Itumés i l'Itumés. I això porta, doncs, a que tenim unes bosses d'antipolítica molt rellevants que alimenten bueno, altres tipus de partits de gaire més populista, no?
1: A mi m'ha passat, Clàudia, exactament el mateix que li ha passat al Roger, perquè jo pensava que a partir de 2 anys estaves obligat a entrar a la presó, i aquí hem vist que no.
4: Sí, això és una mica pel·liculero, però és una cosa, és una excepció processal que realment a les pel·lícules a tothom li sonarà, no? Lo típic de si col·labores no entraràs a la presó. Doncs aleshores jo crec que aquest senyor, des d'un bon principi de la instrucció, se li va plantejar l'opció de col·laborar amb la justícia, perquè a més era fonamental el seu testimoni, col·laboració i aportació de prova perquè la instrucció sortís i evidentment ja fos una sentència inculpatòria, i per tant la seva col·laboració s'ha premiat, evidentment, sota el paraigües de que durant aquests 4 anys és com una suspensió de pena. Uh-huh. Que el que et diu és: com que has col·laborat, te la suspenc, si tornes a delinquir en els propers 4 anys, se t'aixecarà, ingressaràs directament a presó i compliràs aquesta sentència. Uh-huh. Sí que ha de complir un any de treballs a la comunitat, i cada 6 mesos ha de declarar o esclarir, doncs, quin patrimoni té, quins guanys ha tingut, i una mica explicar la seva activitat perquè vegi que ja deixa de percebre aquests guanys. Però realment el senyalen com una peça clau i fonamental com perquè aquesta instrucció hagi pogut sortir a la llum, i per aquesta qüestió hi ha l'excepció processal a les penes mínimes, que són de 2 anys,

0: que ja entraries a la presó, doncs se li permet no entrar. Clar que, evidentment, això, com deia el Roger, els empresaris, en aquest sentit, o persones que tinguin capacitat de poder i vulguin acariciar algú que estigui al poder polític, doncs és un missatge molt dolent. Perquè realment una sentència de 4 anys suspesa, realment quines conseqüències ha tingut aquest senyor? Quines? I què és el que han declarat? I quin guany ha tingut realment? I què haurà passat realment darrere aquest entramat? Per mi, a Víctor del Dama ha sortit pues, molt... O sigui, sí, exacte.
1: Álvaro Benejam, què et sembla?
2: Sí, jo crec que ho celebrarà, si no ho estàs celebrant ja aquesta tarda.
3: Segurament.
1: Amb tota
3: probabilitat. Sí, tens raó.
2: Segurament, perquè, clar, l'expectativa d'entrar a la presó o no és el que determina el que era aquella pel·lícula del Match Point, no? O guanyes o perds, no? A la vida. És estrany, no? Sembla que la sentència s'ha sigut molt benevolent amb el Aldama, però també és veritat que aquests pactes o aquests compromisos que fa la justícia els pot fer segons la llei. Sí. I en aquest cas, que era tan mediàtic i tan important que hi havia un ministre i persones al voltant del ministre imputades, doncs potser han pensat, tant fiscalia com el jutge, que era millor incentivar la col·laboració amb la justícia, que crec que és el que s'ha fet. És estrany i sembla, o és una mica alarmant, no?, que només tingui una condemna de 4 anys comparada amb la dels altres, que són 24 i 19, i a més que quedi suspesa durant un temps i un any d'exercicis a la comunitat o de tal, sí, però és que potser és millor fer això i que col·labori i arribar al fons de la qüestió. Sí, sí. Avisa navegantes? Bueno, pues sí, però és que això ja existia, no és una cosa nova, no?
1: Sí, sí. Quim, què dius tu?
4: Sí, una mica de la línia d'Àlvaro, jo ho estendria una miqueta, és a dir, no és cap novetat perquè els famosos confidents de la policia, que són delinqüents, els que la policia diu miraré cap a un altre lloc, no et passarà res, a canvi de que em passis informació, per tant, va en la mateixa línia, i no estem parlant, no sempre estem parlant de coses menors, vull dir, hi ha sospites de com és que l'heroïna es va repartir tant al País Basc als anys 80. Per tant, és una cosa moralment reprovable, que fa mal, sí, però és que no s'ho ha inventat ningú ara, això forma part del sistema.
1: Meritxell, què dius tu?
5: Per on comencem? Aviam. Jo crec que aquí estem barrejant des del punt de vista tècnic dos aspectes, que és l'atenuant, que és la conclusió quarta, amb una execució de pena, que és un 80.3. Anem a dir-ho una mica perquè la gent ho entengui.
1: Perdona, què vol dir un 80.3?
5: L'article 80.3 del Codi Penal és l'article que ha permès que Víctor del Dama no ingressi a presó. O sigui, el Codi Penal estableix dintre de determinats articles certs supòsits amb els quals, en funció de la pena, el delicte i les circumstàncies personals del reo, que aquesta pena sigui suspesa o no, en funció d'uns paràmetres o uns altres. Normalment, quan apliquem aquest article? Quan ja tenim una sentència ferma. Clar, a mi, des del punt de vista tècnic, em sorprèn que amb una sentència que es diu declarativa, és a dir, que ha declarat que hi ha hagut un delicte que encara no ha passat a executar-se, que no s'està complint perquè és susceptible de recurs, que ja estiguem parlant de si suspenem o no suspenem i en quines condicions suspenem o no suspenem. Lo de la confessió, col·laboració, això estaríem parlant dintre d'un atenuant que té efectes sobre la pena a imposar. És a dir, en comptes de 15 anys, m'ho invento perquè no ho coneixo, 15 anys que li demanarien les acusacions, finalment, per l'aplicació de l'atenuant molt qualificada, és condemnat a 4 anys i mig. Però aquests 4 anys i mig, primera sentència ha de ser ferma. O sigui, és a dir, s'ha d'anar al recurs, a l'únic que permet el Tribunal Suprem, i en aquest cas, quan es dicti la sentència definitiva i passi a executar-se, aleshores podríem parlar d'una aplicació o no d'aquest article que sí que permet, amb penes inferiors a 5 anys de presó, en determinades circumstàncies, suspendre l'entrada a presó. Però a Víctor de Aldama hi ha moltíssima gent, sobretot s'aplica en temes de menudeo de tràfic de drogues. És, bàsicament, gran delicte amb el qual s'està aplicant això.
0: I seguretat vial.
5: I seguretat vial. Mm. Aleshores, a mi des del punt de vista tècnic, em sorprèn que ja estiguem parlant de que Víctor de Aldama no entra, perquè hi ha unes garanties dintre del procés. O sigui, hi ha una cosa molt important, que és aquest tren, com l'anem muntant, perquè és una garantia constitucional. Clar, a mi això ja m'escama. I en relació a Avalos, jo no tenia cap tipus de dubte que se li aplicaria la pena més alta de les sol·licitades per les acusacions, perquè, com molt bé ha dit en Roger, des del primer dia és culpable. I des del primer dia ha sigut el culpable i davant el delicte continuat, i quan hi ha un delicte continuat, doncs és el que té. S'ha pogut provar el delicte continuat i per això la sentència ja parla del triple de la major, que són aquests 16 anys, que això sí que ho ha de fer la sentència. Però a mi, des del punt de vista tècnic, jo crec que a Víctor de Aldama li ha sortit molt bé, molt bé, el passeillo per tots els platós de comunicació, més enllà de la possible col·laboració, o no, que hagi tingut amb fiscalia i amb policia.
1: Tinc dues paraules demanades, les dues molt breu, per tant vaig per ordre. Eh? Primer a l'Àlvaro i després a la Clàudia. Sí.
2: Que fins i tot aquests acords és la pròpia, moltes vegades és la pròpia fiscalia la que pacta una possible pena inferior a la que podria demanar amb una persona acusada d'alguna cosa, amb tal que digui la veritat, no? Amb tal que assumeixi la culpabilitat en un tema penal. És la pròpia fiscalia la que ofereix aquests acords. De fet, el cas de... El cas
5: sí, però
2: de
5: la... en aquest cas no, perquè la conformitat no. Han de ser o todos o nadie.
2: Sí, però ho dic per veure que aquestes coses s'acostumen a fer, no? I no són coses, o són coses que la gent potser no entén, no? I després, amb el tema de la pena, és que clar, és que són diversos delictes. O sigui, no només és un continuat, sinó que són diversos delictes. Hi ha pena per tràfic d'influències,
0: malversació,
2: clar, això encadenat, això encadenat dona el resultat de 24 anys, però cada un té la seva pena concreta, cada delicte, a la sentència.
5: Sí, clar, però jo em referia al perquè dels 16 anys, perquè sí. No et poden condemnar, per molt elevada que sigui la pena, la suma de tots ells, al triple de la major. Uh-huh. És a dir, els 24 són tots sumats. Sí. Però la pena major, el seu triple, són 16.
1: Sí. I aquí venia, és aquest el motiu.
5: Aquest és el motiu. I aquí venia la resposta a la pregunta que ha fet el Toni. De, si són 24, per què la sentència diu que només són 16?
1: Interessant, eh?
5: Però són 16 per això.
1: Que bé tenir advocats a la sala.
0: És que, digues, Clàudia. Justament aquest és el kit. I, a més, els que hi estarà de veritat. Perquè aquí estem parlant, ho ha dit la Meritxell, hi ha una possibilitat de fer un recurs. Les penes que se li han imposat són les màximes. Estem parlant de que això es pot recórrer, que aquesta... Que en segona instància es poden arribar a reduir les penes, i no només això, sinó Espanya existeix, o sigui, hi ha un article que diu que la pena màxima seran 20 anys. Evidentment, després hi ha els de 25, per casos, per delictes molt greus, sí, 30, si per exemple n'has fet dos de molt greus, de penes de superiors a 20 anys de presó, però la pena màxima són 20. Llavors, el que fan, quan hi ha un 4, 5, 3, 2 delictes, més d'un delicte, o sigui, aquí l'important és, tu pots fer un delicte, assassinar algú, que aquella pena serà la que sigui, però quan fas més d'un delicte, el que se t'aplica, et sumaran totes les penes de cada delicte i et diran, aquesta és la seva pena, la pena real, el dany que vostè ha causat. Però el que pagarà de veritat és el que diu la Meritxell, que faran el delicte de major pena i multiplicaran la seva pena per 3, que són els 16 anys, i a més, recorribles, i a més, podent aplicar el tercer grau a partir d'un cert compliment de la pena. I aquest senyor ja està en presó preventiva i, per tant, el temps ja està comptant.
1: Ja està comptant. En fi, les 8 i 20 minuts, us agraeixo moltíssim les explicacions. Ha estat, francament, molt interessant en un dia en el que la qüestió judicial la tenim per tot arreu, perquè no és aquest l'únic tema. Després tenim tota la qüestió que fa referència al jutge Peinado. Avui el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a una qüestió que podria significar realment que es determinés que havia comès una falta greu per dir a la seva interlocutòria que els policies que escorten Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir del país, que és realment clar. Diríem que el sindicat de policia ha posat el crit amb el cel, el propi ministre Marlaska, estat una cosa bastant sorprenent, si més no, no, Roger?
3: Tu no t'agrada gaire el futbol, però reconeixeràs el símil. Això és un gol en pròpia porteria, bàsicament. Perquè el jutge Peinado, si en l'escrit que planteja hagués dit tot el que ha dit a l'escrit i s'hagués establert això, o ho hagués posat sense, diguem-ne, encabronar a tots els sectors funcionarials, en aquest cas policials, això pues, hagués passat i no hagués existit i aquesta polèmica no l'estaríem tractant, no? Per tant, aquí hi ha hagut un error de pes i sobretot s'observa l'error de pes quan la crítica que se li produeix no és només d'aquells qui el critiquen de forma diària, sinó dels propis, de molts sindicats de policia que no estan precisament alineats amb les polítiques del govern, no? Per tant, és evident que ha fotut molt la pota i que això li dona un valor d'oxigen important en un moment d'acorralament al govern. No sé si serà suficient o no ho serà, jo crec que no, però en qualsevol cas ha obert, diguem-ne, ha permès que aquest gol en pròpia porteria que generi una narrativa, perquè això va de narratives, en la qual el govern es pugui abonar molt fàcilment, no? Que és, escolti, això no és dret, això és lawfare i tot això. Fixeu-vos que el tema del lawfare fa 3-4 setmanes, quan va sortir lo de Zapatero, no sé si era lo de Zapatero, sí, lo de Zapatero, va durar 5 minuts, després van dir no, està clar que això no és lawfare, i ara, cap de 3 setmanes de Confiamos en la Justícia, es tornen a agafar a aquest aspecte, precisament perquè fan una triangulació fàcil, no? Escolti, el jutge Peinado és l'enemic en la seva mentalitat, eh? No dic que jo comparti, jo faig com analista això. El jutge Peinado és l'enemic del PSOE, per tant, el jutge Peinado mal ho faig a Pepero, perquè aquesta és la simbiosi de la política espanyola, no ens enganyem, eh? No penso que jo no penso que sigui així. Dic com ells treballen en les narratives. I, en conseqüència, com que a sobre ha fet això, ja tenen l'excusa per posar el dit a l'anafra de la figura i construir una narrativa que traslladi lo judicial a lo polític, que perquè, és el que a ells els interessa.
1: Perquè tens raó, que jo no domino gaire de futbol, però m'ha agradat la comparativa que has fet. No tens la sensació, i és una sensació, que el jutge Peinado ja s'havia autodisparat més d'una vegada, que finalment no havia entrat la pilota a la porteria. No,
3: però
1: avui sí que tenim l'autocol, que dius
3: bueno,
1: tu.
3: Bueno, aquí són entre, perdona,
1: Toni... Les narratives del jutge Peinado, si més no, són qüestionables.
3: Però aquí són entre la consideració de quin grau de proximitat ideològica et produeix aquesta figura. I jo crec que el que és rellevant del que ha passat avui...
1: Analitzant des del primer dia, és a dir, retalls sí. De diaris que saben qui ha posat la primera... Diríem que tot plegat des
3: totalment,
1: del minut 1...
3: Però a mi no m'has de convèncer amb això. No, tens raó, però no m'has de convèncer. Dic que el que és sorprenent del que ha passat avui, perquè és una cosa que passa molt poc al nostre país, és que el nostre país és un país d'esperables. És a dir, passa alguna cosa i ja saps el que et dirà aquest. A vegades, escolta, no cal ni que ho diguis, ja ho sé. Avui, això ha produït que actors que no participen de tot això haguessin de fer uns comentaris o uns posicionaments que són contraris als que es podrien esperar. I això és novetat.
1: Finalmente, la pelota entró, no? O
3: sigui, la pelota entró.
1: Álvaro Benéjam, com ho veus tu, què et sembla?
2: Bueno, jo crec que això demostra que ni els cossos policials són allò que es diu que fatxes i que és a favor de lo que diga el juez porque va en contra del PSOE i de Pedro Sánchez i de Begoña Gómez. És mentida, perquè han sortit avui a defensar-se per una afirmació que creuen que ha anat més enllà del que tindria de ser. Els cossos policials fan corporativisme? A vegades sí. Es defenen. Defenen la seva feina de manera genèrica, de manera general. Està clar que el 100% de policies no fan bé la seva feina. Igual que d'advocats, que és el meu ram, o igual que d'arquitectes, no sé. Però això és així, és part de la vida i el jutge el que fa en aquest cas, sense entrar a valorar si està bé o està malament, el jutge, jo crec que el Peinado el que no fa és aplicar la covardia, diguem-ho d'alguna manera, a les seves sentències o les seves resolucions. Diu les coses i si són crues, són crues i les posa igual a la sentència. I en aquest cas ho ha fet, no? Podria passar és impossible que passi això que diu sobre els cossos policials o els escortes de la Begoña Gómez? No, ja ha passat. Això ja ha passat, no seria cap novetat, podria no passar? Evidentment que sí. Hi ha més possibilitats de que passi que de que no passi? Doncs de que no passi, evidentment, perquè la majoria dels agents dels cossos policials faran el correcte. És així, però no és descartable. I ell, en un moment que ha tingut, suposo, de la, per la transcendència de la persona a la qual està jutjant, doncs fa que bueno, li surti aquesta afirmació. Jo no dic que estigui bé o que no hagi de solivantar els ànims dels agents dels cossos policials, que és normal, també.
1: Sí, Meritxell.
5: És que, escoltant l'Àlvaro, m'ha vingut a la ment de, bueno, els meus defensats i defensades, perquè no m'agrada dir-los clients, és una paraula que a mi no m'agrada. Jo sempre els dic el mateix. El dret és reactiu, no és preventiu. És a dir, ha de passar alguna cosa perquè es desencadeni la cadena de tribunals o de protecció, per dir-ho d'alguna manera. Simplement per una por, una inferència, una probabilitat, una estadística o algú que se li passa a algú pel cap, no s'engega la maquinària jurídica. Ja ho sabem tots els advocats. O sigui, el fet d'entrar dintre de Minority Report, perquè jo crec que el juez Peinado ha entrat dintre de Minority Report, de què probabilidades tiene alguien de ser un delincuente, no? I estem dintre d'això. Vulnera clarament l'article 24 de la Constitució i vulnera l'honor dels cossos i les forces de seguretat de l'Estat. O sigui, és una cosa que dintre d'un auto judicial, d'unes mesures cautelars, és que no pot estar. O sigui, jo no sé si és un gol en propi porta, és com popularment es diu una pixada fora de test, un se m'ha calentat la mà a l'hora d'escriure a l'ordenador, però la judicatura té unes normes que no pot passar. O sigui, ja a primera instància, un jutge que dicti una mesura cautelar, la que sigui, en base a una inferència no provada, és que té la porta del recurs al costat, i jo ho dic, i perquè molts advocats no tenen ganes d'aliar-la, però queixes al Consejo del Poder Judicial n'haurien de posar moltes i moltíssimes. El que passa és que apel·lem, anem a l'audiència, i l'audiència ens dona la raó al cap de 6 mesos, 9 mesos o un any. Però és que aquestes afirmacions no es poden fer. I la judicatura també ha de saber que aquestes afirmacions no es poden fer i que també estan subjectes a l'estat de dret. Igual que tothom.
1: Després, Álvaro, un segon, ho dic per escoltar primer el Quim i la Clau i després ja tenc la paraula a tu.
4: Sí, respecte al gol en pròpia porteria, és a dir, jo crec que és un error, interpretant un error com una cosa que va en contra dels propis interessos de la persona que ha fet l'acció, que és el jutge. És a dir, el Consell General del Poder Judicial ara està estudiant, prenent mesures contra ell. Per tant, ara es deu haver penedit d'haver fet. Jo crec que aquestes coses moltes vegades, i la sensació és que aquesta és una d'elles, passen perquè la gent s'envalentona, és a dir, creuen que poden fer qualsevol cosa, que estan més enllà del bé i del mal, i per tant doncs, es passen de frenada, i portem una bona temporada que diguem-ne que el poder judicial a l'estat espanyol fa i desfà el que li dona la gana, i a Catalunya ho sabem perfectament. I jo crec que dintre d'aquest sentir-se déus, jugar a ser déus, és com jo interpreto que hi ha hagut aquesta cagada, perquè és això, és a dir, quan es rebota contra, quan una cosa es torna contra un mateix, doncs no l'hauries d'haver fet.
1: Què dius, Clàudia?
0: A mi em sap greu per la judicatura, perquè la gran majoria de jutges d'aquest país, que no arriben a aquests llocs i aquestes audiències i aquests tribunals, avui s'han posat tots, jo crec, les mans al cap, perquè no hi havia per on agafar-ho. Perquè, a més, què ha fet aquesta senyora? És que s'ha fet milionària amb el contracte amb la universitat? És que de quines penes estem parlant? És que aquesta senyora tenia alguna necessitat d'escapar-se per això? A més, del cas que estem parlant, que és un atac al senyor Pedro Sánchez, que és una persecució on aquest senyor, doncs ara mateix, té un problema majúscul al Parlament, però té un problema majúscul també als jutjats, perquè evidentment l'estan atacant per totes bandes. I hi ha casos que seran reals, però hi ha altres que s'han fabricat. I amb tot el respecte del món, aquesta senyora no hauria d'estar avui sentada al banquillo. Tampoc hauria d'estar sentada en un banquillo d'un tribunal jurat. Perquè, a més, s'han pres totes les mesures perquè surti una sentència inculpatòria, perquè sigui un judici mediàtic, perquè la gent tingui el criteri adulterat, perquè es vegi i assenyali aquesta dona i pagarà, pot arribar a pagar els mals que han produït altres. Però ella no. Al final ha tingut un contracte amb una universitat i era mestra. Ja està. Tindrà el seu currículum una carrera, no una carrera. Escolti, jo he après 10.000 coses a vegades de persones que no tenen carrera o que tenien una carrera totalment diferent a el que jo he après d'aquelles persones. Lucrem-nos i aprenguem i absorbim allò que les persones ens puguin aportar. No ho senyalem com a algú dolent. És que jo crec que aquest cas, a mi de veritat, se'm ficaven els pèls de punta i crec sincerament que el poder judicial, en un, en un cas com aquest i amb una providència tan, tan, tan feble, on a més la fan anar a entregar el passaport demà passat, el dia Sant de Sant Joan. El mateix dia que el seu marit estarà declarant en el Congrés. Està tot preparat. Està tot preparat. És que a mi em sap greu, però és que... I no vull pensar, perquè sé que no és una idea que segurament no serà real, però estic pensant, aquest senyor s'està preparant la seva jubilació i algú li haurà dit que faci això, és que no ho entenc. I per últim, els partits que creguin que surten beneficiats de tot això, si es fiquen la medalla per les actuacions del jutge Peinado, per mi queden a l'alçada del betún. I el termòmetre, el motiu per al qual la gent realment està veient que això està fatal, és que hi ha gent que estava a favor del cas de Begoña Gómez, però amb aquesta mesura s'han ficat tots les mans al cap. Perquè si tu llegies persones que... o escoltaves a persones que parlaven contínuament de que aquest cas s'havia de perseguir, avui han sortit moltes persones a dir que això està malament. Persones que l'han apoyat des del principi.
1: Álvaro Benejam, ara sí.
2: Bueno, no puc estar més en desacord d'aquesta última conta.
1: No, absolutament. Jo pensava que ha estat molt bé fer-te esperar una mica, però després he escoltat la Clàudia i he pensat, ara em tornaria a demanar la paraula.
2: Ja ho has fet bé. No, però ara em deixem un temps, sisplau. No, perquè o sigui, és curiós com a la tertúlia que estem fent hem parlat de l'accés o del possible accés del jutge Peinado a la seva sentència, parlant de que uns escoltes es podria donar la situació de que ajudessin a la Begoña Gómez a fugir per no complir la sentència, si és que hi ha una sentència condemnatòria. I que això és absolutament inacceptable en un jutge, no? És el que s'ha dit en aquesta taula. Mm. Vale. Però ara acabes de dir que és inacceptable que aquesta senyora estigui sent jutjada perquè no ha fet res. Ho acabes de dir, o sigui, acabes de manifestar que el jutge està prevaricant perquè no hi ha res contra aquesta senyora. Ho acabes de dir així, tal qual. Vale? I a mi em sembla bastant més atrevit que el que ha fet el jutge Peinado. Bastant, bastant més, però bueno, tu mateixa. El tema és que no es pot jutjar a les persones que estan al voltant de Pedro Sánchez. Tot és lawfare contra Pedro Sánchez i per això van a les persones del seu voltant en comptes d'anar amb ell directament, perquè posats a inventar-nos, perquè no s'inventen un cas contra Pedro Sánchez i ja està, posats a inventar-nos, si el peix gros a pescar és Pedro Sánchez, per què no s'han inventat un cas contra Pedro Sánchez i ja està. Llavors, és curiós com es defensa a Pedro Sánchez, es vol defensar a Pedro Sánchez, jo no tinc ni idea qui votes ni quina sensibilitat política tens. No tinc ni idea, i més igual. Aquí tothom suposo que sap la que tinc jo. Però intento no manifestar-me a favor, o sigui, incondicionalment a favor dels postulats del meu partit. Per què? Perquè intento ser una persona coherent, sobretot sent advocat i participant en coses que s'està parlant de qüestions jurídiques, no? Perquè no ho puc evitar, sóc advocat i he de fer-ho així. Però és que si evidències contra ella... O sigui, una persona... Jo, per altres temes, també estic vinculat en temes universitaris, ¿vale? Bueno, per casualitats. Però és que no hi ha ningú a Espanya que no sigui llicenciat. Inclús et diria que la majoria, el 90%, són doctors, ¿vale? Que participen en càtedres. Ningú és l'única persona a Espanya. Què et sembla això? Què et sembla? No et sembla sospitós? Vale. Llavors, que empreses, o sigui, que faci servir la seva infraestructura a Moncloa perquè empreses posin diners allà, vale? No sé, potser tu et posen 150.000 euros fàcilment sense estar a Moncloa les empreses. No ho crec, ho dubto. Però bueno, potser m'ho rebats ara mateix. Però això no passa a la realitat. Que a més, després de que les empreses que posen els diners fan un software per a aquella activitat, que això és molt lícit, l'activitat empresarial que vulgui fer, que la vagi, però sense fer servir una secretaria que té a Moncloa, no? Que és el que ha fet, que també està imputada. Llavors, tu posen i després poses o registres el software al teu nom. Però això què és? Però, aviam, això no et sembla un indici de que les coses no s'estan fent bé? No sé. Pues llavors, ja, apagai, vamonos, perdona.
0: A mi em sembla que la línia no està tan marcada a vegades, quan a més ets una persona molt propera a administracions públiques.
2: Jo estic parlant de fets.
0: Jo no
2: he dit si és culpable o no, però ja dicis per poder ser jutjada, sí.
0: I a més, és un cas en el que s'ha enterat ella de que havia d'anar el passaport per la premsa abans de que li arribés la providència.
2: Això és un altre tema.
0: Clar, si parla... Sí, però el fiscal general de l'Estat ha estat separat. O sigui, l'han apartat per un cas igual.
6: Sí, sí.
0: Per tant, passen que coses que fan pensar que aquesta senyora potser se l'han mirat amb especial detriment, i jo no parlo, eh?
6: És la dona del president.
0: Bueno, amb especial detriment, i que la línia no és tan fina, i que aquesta senyora al final l'únic que fa és ocupar una càtedra que va estar aprovat per la universitat i que no deixa de ser la dona del president. I encara que no hi llicenciatura, a mi, eh? Fica-li Begoña Gómez, fica-li la dona, no sé com es diu, de Mariano Rajoy, de qualsevol president. Però a mi m'encantaria sopar amb elles, amb totes.
1: Me'n vaig amb el Quim i després al Roger. Sí,
4: Quim. Sí, l'Álvaro deia que no hi ha cap causa contra Pedro Sánchez. Jo tinc la intuïció, la promoció, que tard o d'hora n'hi haurà alguna. No sé quina, no sé per on sortirà, però vull dir, la sensació que hi ha quan estan jugant a barcos, vull dir, el germà, la dona, no sé què, tard o d'hora hi haurà un tocat, i no en tinc ni idea de què podria ser, i no en tinc ni idea de si serà motiu, no estic dient que sigui culpable de res, però tinc la sensació de que acabarà sortint una cosa d'aquestes. Després la Tània deia que no hi havia, que no s'hauria d'haver-hi aquesta causa, Álvaro, jo no en tinc ni punyetera idea de si hi hauria aquesta causa. Jo el que sí sé és que hi ha un senyor que porta 5 anys a la presó per haver escrit una cançó, que és el Pablo Hasél, i no hi hauria de ser. Jo sé que hi ha hagut gent a la presó per haver convocat un referèndum, i no hi haurien de ser. Hi ha hagut una presidenta del Parlament que ha estat a la presó condemnada a 12 anys per haver permès una votació. I jo crec que això és el que
6: hauria.
4: Bueno, el PP ara es queixava de que va presentar a la mesa del Congrés una petició per votar una declaració, la mesa del Congrés no ho va acceptar i va dir que això era intolerable, que no era... que és que les de miedo a la democràcia. Escolta, si votar és tan maco, si hem de començar a mirar qui li fa por a la democràcia, aquí a Catalunya tenim un bon exemple.
1: Bueno, tornem al cas d'avui, ho dic perquè com ens fiquem aquí ja no...
3: No volia entrar ara en temes del procés i votar, perquè clar, també es poden votar coses molt excèntriques a la vida i no tot va per aquí, però volia centrar en el tema. És a dir, el cas de Begoña Gómez, iniciàriament, sembla que hi ha fets que porten a això, pel que hi ha sobre la taula, pot semblar que sí. Segona qüestió, des d'una òptica política, hi ha més pa que formatge? També, perquè és evident, perquè aquí estem conjugant dos debats que van en paral·lel, però que són diferents, i que, per tant, aquestes qüestions... siguin o no siguin, i això es determinarà, tenen una incidència sobre la política del país i sobre les decisions electorals de la gent també, i per tant, en conseqüència, estem tot el sant dia parlant d'aquestes coses que, home, són rellevants fins a cert punt, però que evidentment tenen un cert interès. Jo, per exemple, sembla que és evident, no sóc un fan de Pedro Sánchez, però no sóc un fan de Pedro Sánchez des de l'òptica de les seves polítiques, perquè a mi aquests models tan intervencionistes no m'agraden en essència, i per tant sempre haig d'estar en desacord amb això. Però això no vol dir que no sàpiga, com a analista en aquest cas, veure que Pedro Sánchez és una figura com a president que ha anat frontalment de cara a una sèrie d'elements establerts des de fa moltes dècades en el Madrid del poder, i que això ha fet generar ha fet tremolar coses que fins ara no havia passat, ni va passar ni el seu dia amb Zapatero. No va passar, ara parlo del Zapatero president, no del Zapatero d'avui en dia, ni va passar amb el Felipe, ni va passar amb l'Aznar, ni va passar amb el Rajoy. Pedro Sánchez sí. Per què? Bueno, perquè Pedro Sánchez d'entrada es va trobar sobre la taula un element que va voler resoldre, i jo crec que ho va fer bé, que és el tema del procés, amb el tema dels indults i l'amnistia, i això hi ha una part de la visió, no espanyola, sinó castellana, que és molt diferent, que existeix, tots els que hem treballat a Madrid la coneixem, escolta, i jo m'hi porto molt bé, però és un fet evidenciable que hi ha una certa confusió entre el nacionalisme castellà i el nacionalisme i l'espanyolisme, que són dues coses molt diferents. Jo sóc espanyol, però no sóc castellà, ni ho seré mai. I llavors, en aquests estaments, que històricament doncs, han tingut una configuració sociològica que és la que és, escolta'm, que no passa res, no és que sigui legal, però no cal que ens fem trampes al solitari. És així, Pedro Sánchez és el dimoni amb potes. I a Madrid, tu respires el Madrid a dia d'avui, més enllà de la sociologia de la ciutat, però el Madrid institucional, o aquest Madrid, digue-li jurídic, digue-li polític de certs ambients, mediàtic, etc., és el dimoni squat.
6: bé, Pedro Sánchez de Catalunya no. Bé, és evident que quan tu, des d'un espai de poder, sacseges una sèrie de qüestions, i jo això, repeteixo, sense simpatitzar gens amb Pedro Sánchez, emprenyant-me molt amb, primer amb les seves polítiques perquè no m'agraden des de la base, però en matèria de corrupció, és evident que això ha tingut conseqüències, que l'odi que es percep contra la figura de Pedro Sánchez a Madrid és exacerbat comparativament amb el que es podia produir amb altres presidents en el passat, també del seu color polític, també és un fet. I aquí hi ha una cosa que jo em converses amb amics del PP, tant d'aquí de Catalunya com de Madrid, sempre els hi dic, i aquí hi ha una cosa que no esteu valorant bé. I ho dic des de la distància ideològica. Pedro Sánchez és el puto amo. O sigui, és molt bo aquest tio. És molt bo. Qui el va veure al Cercle d'Economia l'altre dia va veure que quan el paio entrava per la porta es feia una aura, i jo vaig estar escoltant a Feijó, i va agradar més el que deia Feijó que Pedro Sánchez. Vull dir, no ho estic dient això des d'una òptica de partit, ho estic dient des d'un punt de vista analista. Però és que Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, hijo de allò que deia el panoli aquell de Sabadell, bueno, doncs pues això... Amb ell el reforça, perquè si fos un mequetrefe l'haguessis destrossat, però no ho han d'entendre, i això el PP ho sé moltes vegades. No tirareu a Pedro Sánchez, perquè el Pau és molt bo, és molt fort, s'ha d'anar per una altra línia. Jo crec que s'ha d'anar per la línia de la gestió de les seves polítiques, que per mi són d'un intervencionista brutal, el pes del sector públic en l'economia ha crescut de l'hòstia, vull dir, hi ha més que arguments per combatre'l. Però van en aquestes qüestions que fan que el seu exèrcit s'aferri i estigui fort i surt allà davant, perdó, amb el seu 1,90 m sent un guaperes, perquè les coses com són, sent un tio que, perdona, que parla... Ja, però és que la política és la imatge i això funciona així. I s'ha d'assumir des dels rivals tot això. S'ha d'assumir. Si és que a Pedro Sánchez li encanta. Si Pedro Sánchez està encantadíssim d'haver-se conegut. Home, el Pau és president del govern, té poder, és fort, i llavors, i a vegades el tracten, quan veus en mitjans i tal, com si fos un mindundi. Hòstia, el primer que has d'entendre, si vas a lluitar contra aquest tio, és que és molt fort. I a partir de després guanya'ls, si vols. I jo et dic, jo vull que el guanyin, jo vull que deixi d'estar a la Moncloa. O sigui, imagina't, estic fent una anàlisi des d'un tio que no vota Pedro Sánchez. Però que els rivals de Pedro Sánchez han de començar a entendre d'una punyetera vegada que aquest tio és molt bo.
1: Meritxell.
5: Encara que soni estrany, estic completament d'acord amb en Roger. O sigui, és que ha durat en el clau.
1: Bueno, tu sí el votes, no?
5: Jo voto el PSC. Jo voto el PSC. Aviam,
3: això abans no ho haguessis dit, fa uns anys.
5: No, sí, sempre ho he dit, sempre ho he dit. No he compartit mai massa la diferenciació PSC-PSOE per el que interessa sí, per el que interessa no, però diguem que sí que el corazoncito tira més cap al PSC que no cap al PSOE, no? Però quan s'ha hagut de donar la batalla al PSOE s'ha donat. I dona la característica d'aquesta en totes les batalles contra Pedro Sánchez. O sigui, no m'he deixat ni una. Però... continuo sent socialista i continuo sent del PSOE. I una cosa s'ha de reconèixer, jo que l'he tingut com a adversari en totes les primàries que s'han efectuat. I és que el tio és un estratega nat.
1: Perdó, tu anaves amb Medina?
5: Jo era la coordinadora nacional de Medina Catalunya. Queda malament dir-ho perquè semblo la senyora D, no? Però quan es va fer amb el tema de Susana... jo em vaig mantenir en un segon pla, però el meu marit va ser el que va encapçalar el tema a Catalunya. Bueno, diguem que la línia...
3: Que com jo, de tots els fracassos polítics.
5: Que estava menjant amb Collboni, no que estava menjant amb Collboni. Però diguem que la línia de partit que a nivell orgànic tenia Pedro Sánchez al cap, doncs no era la línia orgànica que tenia jo al cap, punt. Però dit això... té una cosa que realment és molt bona i és que pensa molt més enllà del curtplacisme. I això es nota. I quan l'adversari que tu tens davant està mirant a curt i tu estàs mirant a llarg i el que estàs fent és remoure les estructures de l'Estat, hi ha una reacció evident d'aquestes estructures de l'Estat cap a tu. I si realment li volen fer mal, jo crec que el seguir tal qual està el tema no funciona. O sigui, Pedro Sánchez té una cosa al cap. I la cosa que té al cap és canviar part de l'establishment, diguem, de poder que hi ha hagut i que hi ha ara en aquests moments dintre de l'Estat, començant per diferents sectors. Li ha tocat a la judicatura. Els jutges no només s'han posat en peu de guerra i ens sap molt de greu perquè hi ha jutges que són magnífics i meravellosos, però la cúpula judicial, i anem a dir les coses bé, no els jutges, no, la cúpula judicial s'ha posat de dents no només per un tema processista, sinó per un tema de canvi d'accés a judicatura. Per què? Com és l'actual sistema d'accés a judicatura? I em direu, oposicions, sí, però amb preparador i pagant. I a qui se li paga? Pues a quatre. I quan tu això comences a canviar-ho i a intentar canviar l'accés a fiscalia i intentar canviar el paper que té un fiscal aquí a Espanya perquè s'assembli més en els fiscals europeus. I tot això comencen a sacsejar les estructures de poder. I ho ajuntes amb que hi ha determinats egos a determinades instàncies que es prenen les coses molt a pit perquè la ley soy yo i jo l'encarno i jo soy el Estado i es donen compte de que no, de que la justícia emana del Parlament, emana del poble. I que al Parlament es poden fer moltes coses, els congressos, que no necessàriament tenen que seguir els dictats judicials perquè els jutges apliquen les lleis i les lleis es canvien. Doncs tot això té efectes. I evidentment que una imputació és una imputació i té els efectes polítics que té, però no necessàriament els jurídics. Coneixem quantes sentències de gent imputada que han sigut absolts? Random, del carrer, moltíssims. Aleshores, per què no anem el beneplàcito? Perquè jo sí que coincideixo jurídicament amb la Clàudia de que està tot muntat a base de retalls de premsa. I quan un advocat comença, el primer que fa és li ve un que ve rebotat a 15 advocats i li diu jo vull posar una querella contra l'associació de no sé què. I et venen amb els retalls de premsa i el primer que et diuen a primera instància és el Tribunal Suprem té prohibit entrar a qualsevol tipus de querella amb retalls de premsa. Hostis, tu! Per el senyor del carrer, el Pepet, no li deixen, però en canvi altes instàncies, perquè interessa a no sé qui sí. Jo no dic ni que sí ni que no. Jo el que dic és que hi ha coses que s'estan removent, que s'estan sacsejant i que existeixen una sèrie de reaccions.
1: Estem a 13 minuts de les 9 de la nit. No em dóna temps a un altre tema que jo tinc ganes de saber, què penseu, encara sigui de manera ràpida. Que són les primàries de Junts.
6: Hombre, tant.
1: En el sentit... bueno, és que si no, no ens donarà temps. És que està la Meritxell dient, no, ara les primàries... Sí, ara anem a parlar de les primàries de Junts. Què ha passat? Doncs que clarament la següent, Jordi Martí Galvis. Jordi Martí Galvis amb un 40% dels vots. A continuació, Pilar Calvo, que és la que en principi sembla seria la candidata de la direcció del partit, segons es diu a tot arreu, 29,30%, i a continuació Jaume Alonso Cuevillas, un 18%, i Glòria Freixa, amb un 11%. 4 vots en blanc hi ha hagut. En qualsevol cas, és interessant veure la lectura que ha fet tothom. O sigui, que és que la militància ha votat en contra del que volia la direcció del partit. Roger, que tu, home, no, però te'ls coneixes una mica, què et sembla?
6: Va molt a poc, però algun dia tornarà a Convergència. I a mi m'hauria agradat que hagués tornat fa molts més anys, però és evident que no va ser així. Però a poc, si us hi fixeu, primer va sorgir primer el procés, després els partits satèl·lits que va acabar de triomfar i sempre Junts ha sigut el fort. Però ara dintre de Junts sí que per primer cop, i és lo rellevant, diguem-ne que allò que dictava Puigdemont, que era ordeno y mando, ja no ha sigut així. S'ha de dir, primer, que Jordi Martí, comparativament amb els altres tres candidats, és una persona que s'ha treballat, coneix molt bé Barcelona, s'ha treballat la militància a Barcelona, jo me n'alegro, de veritat. Si jo hagués sigut militant de Junts, hagués votat a Jordi Martí, i crec que té tot el sentit que ho hagi fet. Però és interessant perquè és un moment de canvi. És un moment de que la gent ja, les ordres, diguem-ne, de Puigdemont, ja li queden cada cop més lluny, i que la direcció sense Puigdemont, és a dir, el puigdemontisme sense Puigdemont, no és gaire res. Sí que és, però no és tan fort. Tenia sentit en una situació concreta, en una figura concreta. Per tant, aquest procés de convergentització de Junts, jo el celebro, perquè al final Jordi Martí no deixa de ser l'hereu de Trias, i Trias és sinònim, des del meu punt de vista, d'un bon alcalde i bona gestió. No? I per tant, enhorabona al Jordi.
1: Clàudia Terines, què dius tu?
0: Mira, jo poca cosa, perquè de fet, aquestes primàries, jo només coneixia el que ha guanyat, perquè era diguem-ne el successor d'en Trias.
1: Ni perquè ha vingut moltes vegades al programa,
0: ja
1: no?
0: Ja ha vingut moltes vegades al programa, però la Gemma em va caure bé, em sap greu que hagi caigut, hagi quedat la...
6: Qui? La Glòria.
0: Que li ha canviat hasta el nom, pobreta. Però ara que deies això, com que en Roger sempre ha dit que va entrar a la política i que va sortir-ne molt escaldat i que ara té com aquest anhel de que torni una mica la plataforma de Convergència i Unió, I sempre he dit que no tornaria mai a la política, però és que ara quan ho deia...
1: Ara vol ser periodista.
0: No, no, no, és que ara quan ho deia se li ficaven ullets. No, perquè no, tornaries, tornaries?
6: No. Sóc el tio més feliç del món ara mateix. No em toquis. No vull primer que em divorcin, i dos, no, però me n'alegro de que el que vindria de ser el centret català deixi de ser un partit amb ínfoles friquis i comenci a ser un partit una mica seriós, doncs pues me n'alegro.
1: Álvaro Benejam, tu com ho veus? Què t'ha semblat?
2: Mira, jo, hi ha alguns dels personatges que no els conec, dels candidats, però el que sí que conec algú és l'Alonso Cuevillas. Però el conec en la seva faceta d'advocat,
1: no?
2: Antic degà del Col·legi d'Advocats. Després va ser advocat també amb algun dels acusats del procés i tal. I des de la seva vessant, aquesta vessant, és un personatge que no m'agrada, perquè crec que va fer coses servint-se del seu càrrec que no van estar bé, i de fet va tenir una condemna, no? Durant el període que va ser degà del Col·legi d'Advocats, per coses que no estaven ben fetes, no? Llavors, és una persona que, no sé, a mi sempre m'ha fet una mica de mania. Per tant, els altres, com no els conec, doncs prefereixo no opinar perquè no tinc la... Sí que el Martí sí que l'he vist més, no? I en la seva funció de regidor de l'Ajuntament de Barcelona, però els altres no els conec.
1: Quim, què dius tu?
4: Bé, des de la distància i una miqueta posant-me les ulleres d'Esquerra Republicana, que és d'on vinc, estic acostumat a això de les tribus irreductibles que vist des de fora, doncs sembla que vulguin portar la contrària direcció, quan en realitat jo crec que és una cosa molt més natural, com que a vegades és senzillament sensibilitats locals o afinitats personals amb el candidat, amb el que sigui, sense la transcendència tan profunda de vaig a votar a... És a dir, a vegades és tan simple com votes una persona perquè votes aquesta persona, no perquè vols votar en contra d'una altra.
1: El problema és que amb aquestes primàries ja fa molt de temps que sabem coses, sabem a qui li van oferir inicialment, com d'alguna manera es va voler desmuntar aquesta candidatura. No és ben bé això, no?
4: Hi ha de tot, però també hi ha moltes vegades es vota a qui es vota per una qüestió positiva, no com una portada a la contrària. El que passa és que, clar, és... Diguem-ne que si tens el Sant Cristo Gros a l'altre cantó, és molt llaminer.
1: La pregunta és si el Sant Cristo Gros ho suprèn com ho acabes de dir tu, o més aviat acaba pensant que li porta la contrària.
4: Normalment no els hi fa cap gràcia.
1: Ah, per això t'ho dic, no? Meritxell, què dius tu?
5: La veritat és que no les he seguit les primàries, sí que vaig llegir la notícia de que en Jordi Martí Galvis havia guanyat i ell seria el candidat per Junts a l'Ajuntament de Barcelona, i coneixent en Jordi d'aquí de la tertúlia, doncs vaig pensar que era un bon candidat. No tenia ni idea, que per això he fet així, perquè no tenia ni idea que ha sigut mitjançant un procés de primàries. No m'ha arribat la informació, el que parlàvem abans amb el Camil. A mi, el meu algoritme no m'ha donat la informació de que hi havia primàries a Junts. I l'únic candidat que més o menys coneixo, i no per la seva trajectòria política, és en Cuevillas, i més que res perquè era la candidatura alternativa al deganat a Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. I, home, sincerament, jo crec que no hi ha color entre en Jordi Martí Galvis i en Cuevillas, o sigui...
1: Molt bé. Estem a 5 minuts de les 9. Va, saludo al Toni Mata, que hem d'obrir el colofó del dia. Toni, què tal? Bona nit.
7: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B, alcaldables i persones primàries que t'escolta. Com esteu?
1: Amb calor.
7: Efectivament, és terrible, Toni.
1: Terrible.
7: Això m'està matant, eh? Vull posar el colofó a la tertúlia, evidentment, parlant de les nits tòrrides, perquè he de dir que m'agrada molt aquest concepte nou d'aquest any, perquè hi ha algú dimes de al Meteocat pensant aquests noms amb molt encert, eh? Nit a 20 graus és nit tropical, i a més de 25 és nit tòrrida. I m'agrada perquè l'estiu, nano, tot sona bé. Tu t'estàs ofegant pel carrer perquè és asmàtic i no ho sabies, i de cop i volta estàs panteixant com un tuixó. Val. Però tot sona bé. Nit tropical, me suena guano, noche de mojito y rum, Toni. Dius, vamos, endavant amb la nit tropical, si us plau, posa'm en 3 de nits tropicals. Però és que ara és millor, perquè tenim les nits tòrrides, Toni. I aquesta paraula, aquest adjectiu tan ben triat, tot sabeu que té una connotació sexual. Passarem una nit tòrrida, nena. Hòstia, és que em va fer il·lusió i tot, Ho vaig sentir i dic, me cago en dena, fins dimarts tindrem nits tòrrides. I ho vaig pensar, ara, Ara, ara, ho farem tota la nit, que diu la Trinca. Quina meravella l'estiu, Toni, tot aquí que viu, tot aquí que viu. On hi ha temps lliure i et suen fins les orelles a l'estiu, que jo això no ho he entès mai. Com et poden suar les orelles si són tot cartílag? Què està suant exactament a la part del darrere de la meva orella? Misteris estiuencs, Toni Marín, potser algun dia ho resoldrem. I enguany tenim una nova moda, no sé si ho has vist, els ventiladors petits. Ja n'hi havia l'any passat, però aquest any ha eclosionat la cosa d'una manera brutal. La gent va pel carrer amb ventiladors petits penjant del coll, amb aquells collarets que abans es portaven als mòbils, doncs han fet ventiladors en forma de mòbil, perquè et vagis refrescant tu mentre camines enmig d'un dia tòrrid. Després diran que la societat no avança, Toni Marín. Si vosaltres sentiu unes gotes de suor al borrissol del bigotet, desenfondeu el vostre mini ventilador que es carrega amb un USB Type-C com el del mòbil i nota immediatament la frescor instantània del teu ventiladoret. Molt bé aquesta moda, però deixeu-me posar una advertència, Toni Marín, que ens coneixem tots. Hi ha moltes parts del cos que suen i que no us heu d'airejar en públic amb el ventilador. Ho dic ara, a mes de juny. A casa vostra, per mi, com si poseu l'aixella al congelador i us queda com un llobarro pelut de la sirena. Però al carrer no, per favor. L'estiu ja és aquí. El canvi climàtic ha convertit Catalunya en un microones, el microones més bonic del món, i a nosaltres només ens queda gaudir dels ventiladors i de les nits tòrrides d'aquest estiu. Toni Marina, perquè aneu.
1: Toni Mata, que tinguis una bona revetlla. Moltes gràcies.
7: Que vagi molt bé. Fins demà.
1: Que em direu el que vulgueu, però jo aquests ventiladors fa dies que me'ls miro, eh? Els ventiladors aquests, no? Els heu provat alguna vegada, aquests ventiladors que es posa? Ah, sí, això que anava comentant el Toni, no? No els heu tastat mai, eh? No els heu provat mai.
2: No, estrany, tu.
1: Ah, tu sí, Quim, eh?
4: Sí.
1: Què, va bé, això, no?
4: Va, el vaig provar, no recordo qui en tenia un. Dic, deixa'm el provar un moment. I sí, va fer
1: funciona,
4: servei,
1: eh?
4: Va fer servei.
1: Funciona.
5: Ho notes.
1: Ah, tu també l'has provat.
5: També me'l van deixar provar.
1: Ah, molt bé. Deixeu-me dir que m'ho vaig mirant, això. No, potser no per anar pel carrer, però en determinats llocs, no?
3: L'estètica és rellevant i això és un pongo personal.
2: És antiestètic.
1: Com continuem amb les temperatures així, ja m'ho diràs.
5: Bueno, de fet, un apunte, per primera vegada els nens ens han fet comprar, ara abans d'acabar el curs, ventiladors d'aquests portàtils de sobretaula perquè se'ls emportessin a escola.
1: Ah, que
5: sí?
1: Fort, eh?
5: Sí, o sigui, fins aquí estem arribant.
1: Home, és que déu-n'hi-do. En fi, estem a 2 minuts de les 9, que tinc una molt bona rebella. He comprat petards i aquestes coses, Álvaro.
2: No,
1: comprat,
2: però a l'últim moment ho farem.
1: Sí, eh? No sou pro petards, vosaltres?
2: Jo sí.
5: S'han de saber allò com pots tirar.
1: Sí,
5: el tema animals em fa patir una mica.
1: A mi m'agraden molt els petards. I a mi és que la nit de Sant Joan m'agrada molt.
0: És que una nit de Sant Joan sense petards.
1: Home.
0: És una nit a l'any.
1: Home, clar.
0: Sí.
1: Com tota la vida.
0: Mira, no ens ho poden treure. Ja si ens treuen això.
1: Ho diré amb tot el respecte del món, a molta gent que segurament no estarà d'acord amb mi, però a mi la cosa més horrible de la vida em semblen els petards sense soroll. Em sembla d'un ridícul, ho entenc. Encara que et sembli mentida, però sí. Ara arribaran les notícies...
3: Com la ginebra sense alcohol.
1: Però encara això.
2: Recordeu-vos de mi que és el meu cumple a partir de les 12 del nit.
1: Ah, sí? Demà és el teu cumple?
2: Sí.
0: 32, molt bé.
2: A partir de les 12,
0: el
2: dia 24.
1: 33.
2: Oh, festiu.
1: Escolteu-me, ara anem a les notícies. Quan tornem de les notícies tenim una entrevista avui espectacular. Connectarem en directe a Nova York, perquè és allà on està i on viu l'Argemino Barro. L'Argemino Barro és corresponsal de La Sexta, del Confidencial i de, em sembla que és la televisió gallega. És un expert no només en els Estats Units, sinó també en Rússia. I tenim un llibre que es diu El padre del pueblo, un viaje a la dictadura de Bielorrússia, que just a la contraportada llegim Si la Unió Soviètica hubiera sobrevivido, se parecería a Bielorrússia. Tenim una entrevista espectacular en els propers minuts del nostre programa. Quim Bosch, Roger Montañol, Álvaro Benejà, Meritxell Cabezón, Clàudia Tarines...
0: Bona nit.
1: Que tinc una molt bona revetlla. Moltes
5: bona
1: gràcies.
5: Revetlla.
1: Gràcies. Una petita pausa i de seguida Argemino Barro aquí al Pla B de Ràdio 4. Fins ara.
8: Ràdio 4. Serveis informatius. Bon vespre. El jutge de la secció de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona ha acordat mantenir en presó preventiva l'home acusat de maltractar el seu nadó de 6 setmanes. El magistrat considera que persisteix el risc de fugida de l'acusat, donada la gravetat de la pena a la qual s'enfronta, i que intenti alterar les proves que l'incriminen. La defensa de l'home, però, ja ha anunciat que recorrerà la decisió. Recordem que l'home i la seva dona, qui sí que està en llibertat, estan acusats als delictes de maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual al seu nadó. Més qüestions. Un home ha resultat ferit per arma blanca després d'una baralla al barri de la Salut de Badalona aquest dilluns a la tarda. Laura Monill, bon vespre.
9: Bon vespre, sí. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets s'han produït cap a 6:15, quan diverses persones s'han enfrontat en una discussió que ha acabat en agressió. En arribar, els agents han trobat un dels implicats ferit amb lesions compatibles amb arma blanca, però no han localitzat l'autor. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir l'origen de la baralla i identificar el responsable de l'atac. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha condemnat els fets a les xarxes socials.
8: Gràcies. I els expliquem també que l'Ajuntament de Barcelona tornarà a portar al plenari la proposta perquè la Guàrdia Urbana pugui utilitzar pistoles Taser.
10: Ho tornarem a portar al plenari, no li puc avançar quin en concret, veurem quan tinguem la capacitat de fer l'acord, però, sens dubte, ho tornarem a portar perquè la Guàrdia Urbana ho necessita i la seguretat de la ciutat també.
8: Escoltàvem l'alcalde Jaume Collboni, qui defensa ara recuperar-la, argumentant que més de 60 policies locals de Catalunya ja disposen d'aquest dispositiu i que els comandaments al cos en reclamen la incorporació. La iniciativa ja va ser rebutjada el juliol passat per la falta d'acord sobre el reglament d'ús. En l'anterior votació, Junts, Esquerra i els Comuns hi van votar en contra. I els bombers han extingit l'incendi a la zona de la Font de la Pólvora a Girona, que s'ha declarat a les 5 de la tarda. Minuts abans s'havia declarat un altre incendi que afectava una zona forestal entre Salàs de Pallars i Talarn, a Pallars, al Pallars Jussà. El foc ha quedat estabilitzat. Tot plegat en un context en què Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Procicat per calor intensa en la primera onada de calor de l'estiu. Moltes comarques han superat els 40 graus, un pic de calor que situa el 60% dels municipis catalans en risc elevat o molt elevat de perill d'incendi. Des de la Generalitat fan una crida a la responsabilitat ciutadana per evitar els incendis forestals amb la nova campanya informativa Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: I vol fer visible que petites accions quotidianes amb les quals a vegades no reparem, tot i que ho sabem, que doncs, encendre una cigarreta enmig del bosc pot provocar un incendi, ho sabem, però no hi pensem les conseqüències que pot tenir amb un gest mecànic al qual no li donem importància, no?
8: De l'exterior, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha assegurat que els fons congelats a l'Iran no s'alliberaran si no es mantenen els avenços en les negociacions obertes a Ginebra per posar fi al conflicte.
12: That money is not going to be unfrozen unless we continue to see progress, so that'll obviously be a big part of the
8: negotiation. I que aquesta qüestió serà una gran part de la negociació en els pròxims dies. Vance ha afirmat que les converses amb la delegació iraniana progressen, malgrat que els negociadors de Teheran resulten de vegades, segons ha dit, confusos. I encara de l'àmbit internacional, el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha dimitit després de les pressions internes dins el Partit Laborista per la seva pèrdua de suport. La decisió arriba després de mesos de tensions marcats per la baixa popularitat i la derrota dels laboristes a les eleccions municipals de maig, amb crítiques per les retallades socials i la política migratòria. En declaracions al canal 24 Hores, Jorge Tamames, investigador de política exterior i democràcia al Reial Institut Elcano, ha explicat la dificultat actual de governar el Regne Unit, tenint en compte que en els darrers anys s'han vist molts canvis al número 1 de Downing Street.
13: Governar el Regne Unit s'ha convertit en una missió complicada cuando no imposible. Como decíais, vamos camino de 7 primeros ministros en 10 años y este es un primer punto de partida, ¿no?
8: Poques hores després de la dimissió, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, ha anunciat la seva candidatura per liderar el partit en un procés de relleu que els laboristes volen tancar amb un nou primer ministre al setembre. En esports, en marxa el tercer partit de la final dels play-off de la Lliga ACB. El Barça rep el València Bàsquet després de guanyar el primer partit i perdran el segon. Hores d'ara, al tercer quart, el marcador és de 40 punts a 46. A 46 guanya el València. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al web rtv-baixer.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
14: Ràdio 4.
15: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
16: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
17: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
18: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
19: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
20: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
21: La barrera del so. Dissabtes i diumenges d'11

0: 23 minuts i arribarem a les 10 en punt de la nit. La Maria Àngels Calvo és presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, entre moltes altres coses,
1: bueno.
0: I col·laboradora habitual del nostre programa. He vist avui una notícia que he al·lucinat. No sé si t'has assabentat que s'han vist un parell de balenes molt grans, una a Port de la Selva i l'altra a Tossa de Mar. Sí. Això és una cosa estranyíssima,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no és freqüent tot això. També llegia ahir, vull dir, no és que tingui a veure, però també llegia ahir que un dels problemes que estan tenint ara els pescadors de la part del delta de l'Ebre és que els dofins els hi mengen les xarxes de la pesca, o sigui, els arrastren, els dofins se les mengen i es mengen el peix.
0: Ja veus quina gràcia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no?
0: Els dofins, que són molt macos.
1: Que són molt preciosos i que són molt bonics.
0: Però què és el que provoca que s'apropin tant?
1: Bueno, jo penso que aquí hi ha haurem de tornar a caure amb el de sembra, aquest canvi climàtic, aquesta escalfor que té l'aigua, tots aquests temes, fan que realment doncs, el mar està diferent de com estava, i també la lluna i totes aquestes qüestions fan que els animals també vagin molt despistats, si em permeteu l'expressió, i que per tant doncs, se n'han trobat de varats en molts llocs, no fa pas massa que també n'hi va haver un altre i fins i tot un que van intentar treure que se'ls va morir perquè el van desplaçar malament,
0: clar,
1: no malament, però...
0: Segons el
1: clar,
0: que s'apropi una balena...
1: Com, clar, és complicadíssim.
0: Això per després, pobre bitxo, com surt d'allà, no?
1: És que costa molt, i de fet en la zona on tenen tot el... Bueno, allà on diria tot el centre de tot el que és tractament d'animals d'aquest tipus, no? Que estan en fases amb problemes, tenen molta feina ara, i ara ve l'època més complicada encara.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Notícia que hem conegut avui mateix, jo m'he quedat impressionat.
1: Sí.
0: A Espanya hi ha més de 15 milions, de mascotes, d'animals de companyia. Majoritàriament, vaig a dir... Gossos i gats.
1: Clar.
0: Gossos i gats, els gossos tenen el 49,8% i els gats un 37%.
1: I la resta de conillets i altres
0: exacte,
1: coses,
0: rèptils,
1: no?
0: Alguns rèptils, algunes
1: sí.
0: coses...
1: Però ja no seria el considerat, segons la llei de benestar animal, com animal de companyia, recordem-ho. Els animals de companyia només són gat, gossos i fures.
0: D'acord.
1: Vull dir que la resta
0: ni conills, tampoc?
1: Ni peixos...
0: Ni tortugues.
1: No. Les tortugues, a més, com que tenen que tenir un sistema per viure que sigui correcte, els terraris, tot això implica, i a més, generalment, aquests animals no poden viure sols, tot això és ja una col·lecció específica, no? És com si tinguessis el teu zoològic particular.
0: Clar, si ens quedem amb la dada, hi ha una comparativa que avui la fa tothom que és impressionant. Clar, hi ha més animals de companyia que nens i nenes.
1: Sí. Clar, perquè... vull dir, no hauria de ser així, evidentment, Però un animal de companyia, la gent se'l mira pues, com a una... Segons moltes persones, vol dir que no hi ha una mateixa responsabilitat.
0: Ja.
1: No? Tenir un fill implica tota una sèrie de responsabilitats indiscutibles. El que no pensen és que realment un animal de companyia també té una quantitat de responsabilitats.
0: També crec, deixa'm dir-te que el meu gos es va morir al setembre, pobret meu.
1: Clar.
0: I jo ara tinc dos gats.
1: Clar.
0: No té res a veure la responsabilitat que tens amb un
1: gos, com
0: un
1: gos,
0: com un gat.
1: Els gats van per lliure.
0: És part directa de la família.
1: Sí, segur.
0: Bueno, part notòria
1: de
0: la família, perquè condiciona absolutament la manera de la família, no?
1: El gat pots deixar-lo sol i encara que diguin que sí, no és veritat, pot tenir, no té problemes, El que sí que és veritat, doncs, que clar, si tu tens un gat, per exemple, jo vaig tenir un gat que me'l van regalar perquè vaig anar a fer una presa de mostres amb una pinacoteca, imagineu-vos aquelles coses més rares. No, era una pinacoteca d'un senyor particular i vivia en un lloc a Barcelona que van trobar un gatet.
0: Doncs
1: el gatet aquell li donaven formatge i el gat no tenia ni els ullets oberts encara, no? Doncs era allò de o te l'emportes a casa i sortíem tots dos a lo millor o que el gat ho hagués passat molt malament. Vaig arribar a casa i vaig dir al meu marit, Sant Baró, li vaig dir, tinc aquest, què fem? Vés-te'n a preguntar quin tipus de llet li hem de donar i vinga, no?
0: No, ara sóc tot un expert perquè nosaltres... Perdonin l'experiència, però crec que és maca l'anècdota. Ens hem trobat 6 gats acabats de néixer dins un cotxe, en un forat s'havien ficat per un cotxe i un company es va ficar sota el cotxe i els va treure. Els 6, hi havia 5 nens allà.
1: Yeah.
0: Pots imaginar, volem un gat. Jo he tingut durant 10-12 dies... 4. Ha estat de realment tota una experiència, em perdonaran, però entenc que és maco explicar-ho. He tingut 4 gatets que tenien escassament 7 o 8 dies a casa. Sóc un expert amb això.
1: M'imagino, no?
0: Perquè, efectivament, hi ha una llet molt determinada, se'ls ha de donar biberó cada 2-3 hores, tenint en compte que hi havia 4. Sí. És a dir, que un dia vaig contar que vaig arribar a donar, t'ho juro, 24 biberons en un dia.
1: I acabat el biberó no feia res més, perquè sí, amb el gat...
0: Sí, que és una altra experiència magnífica, perquè jo no sabia que un gat acabat de néixer li has d'ensenyar a fer pipi.
1: Exacte.
0: I caca. Però el pipi és una experiència, de veritat.
1: Única, única.
0: Podem dir una experiència
1: sí,
0: única.
1: Sí, una experiència.
0: És, clar, se't pixen a la mà. Dit d'una altra manera, se't pixen molt, perquè... És que pixen tots,
1: sí, sí,
0: saps?
1: Sí.
0: Bueno, en realitat tots i totes, perquè hi ha més gates que gots.
1: Sí,
0: en qualsevol cas, perdonin, el, però vaja, és,
1: no, els
0: nens petits... Ai, els nens. Els gats petits se'ls ha de donar llet
1: sí,
0: especial. No se li pot donar llet normal,
1: no,
0: llet de vaca.
1: La gent es pensa que així i amb això es moren la majoria.
0: Es moren, sí, sí.
1: A més, té que tenir una concentració determinada, totes aquestes qüestions...
0: No, tot
1: qüestions,
0: està, tot està.
1: Tot està
0: vostè se'n va a la botiga i hi ha de tot. No
1: sí, no hi ha problema.
0: Ha absolutament
1: tot. Solucionen
0: tot.
1: Tot
0: ràpidament. Yolanda Balbuena és la presidenta i directora general de la Fundació Altarriba, és advocada de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Senyora Balbuena, com està? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: I gràcies, abans de tot, per estar amb nosaltres. 15 milions d'animals de companyia. es diu ràpid, però és una bestiesa, no?
2: Bé, si ho comparem als països que tenim al voltant, com Itàlia i França, estem dintre de la normalitat.
0: Sí, eh?
2: Sí, sí. En què no estem dintre de la normalitat és en l'abandonament i en la manca de control que tenim aquí a Espanya, que som el país europeu
1: que més
2: abandona, que més maltracta i que menys es controla. Ja. Curiosament, els països de l'est dupliquen la quantitat d'animals que tenen.
0: Ja.
2: És molt més... aquest sí que és exagerat. Però, i curiosament, els països que més els cuiden, que més els controlen i que més protecció hi ha, són els que menys animals tenen.
0: Però és una cosa ben curiosa, eh? Perquè a aquestes alçades encara la gent continua abandonant els animals?
1: Sembla increïble, però és una realitat, sí. Sí, sí.
2: Sí, perquè, sí, sí. A veure, d'entrada Espanya surt molt, molt bé de preu. D'entrada Espanya, sí, tenir un animal és molt, molt barat, no hi ha multes, és a dir, la gent sempre diu és que no hi ha lleis, no, sí que hi ha lleis però no s'executen.
1: El problema és que no s'apliquen, sí.
2: No s'apliquen, és nosaltres com a fundació i des del departament jurídic ens passem el dia denunciant per registre i ni et contesten. Ni s'obren expedients administratius, després es queixen als ajuntaments de que no tenim diners. Home, si obrissin tots els expedients administratius sancionadors que han d'obrir, igual que es fa amb la zona blava, amb la velocitat, etc., els ajuntaments serien milionaris.
0: Ja. Déu-n'hi-do. En fi, un dia de venir al programa amb més calma i parlem, lògicament, de totes aquestes coses que fan a la Fundació Altarriba, que és, jo diria, no, Maria Àngels?
1: I tant.
0: És una de les fundacions que és una referència, no?
1: És una referència absoluta.
0: En l'àmbit.
1: Sí, sí.
0: Senyora Balbuena, li agraïm moltíssim que hagi estat tan amable a posar-se aquesta estoneta amb nosaltres per fer aquesta valoració de la gran quantitat de gossos i gats, sobretot, que tenim a casa nostra. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, Toni. Ja vindré un dia, perquè m'ha agradat molt la teva entrada i el pixat dels gatets.
0: No sap. O sigui, és una sensació...
2: Ja em pots dir de tu, ja em pots
0: doncs,
2: dir de
0: doncs,
2: tu.
0: Doncs tutejo. Ho has fet alguna vegada? Perquè jo crec
1: Home,
0: que a la vida, fins que no passes per aquí, no saps realment el tema.
1: El que vol dir tenir un gat petit, sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, però pensa que... Però aprenen molt ràpid, eh? Tu els expliques el sorrer, aprenen molt ràpid, eh? Sí, els humans sí. No, eh?
1: No,
2: els humans
1: ja.
2: Són els més torpones, eh?
0: No, estic totalment d'acord. Gràcies a Déu, diria jo, no? Perquè jo crec que ara ja no podria més. O sigui, això, hi ha un punt de dius jo...
2: Fins aquí,
0: eh? No pot ser. Yolanda Balbuena, moltes gràcies, de veritat, eh?
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bona nit. Tres quarts i un minut de deu. És molt significatiu perquè 15 milions d'animals de companyia, més que nens i nenes.
1: Sí, clar, però és que t'he dit, és que...
0: Sociològicament, que és potser l'enfocament que ens falta,
1: sí.
0: és grau. Parla
1: jo
0: molt d'una societat,
1: greu,
0: no?
1: Això. Jo penso que és greu, perquè vol dir que realment ens preocupa... O sigui, hi ha una cosa que és evident, la gent no vol estar sola, no? Llavors, en lloc de criatures, menys complicat, no has de pensar en escoles, no sé què, però repeteixo, no pensen en tota la responsabilitat que implica tenir un animal a casa, perquè no pots marxar quan vols, no el pots deixar com et sembla, tot això té que estar controlat. I el problema, com ara es deia molt bé, és que sí que hi ha lleis, clar que hi ha lleis, però falten tots els reglaments que ho desenvolupin.
0: Ja. Yeah. Ja.
1: Llavors no fem res.
0: I sí. també falten els mitjans per poder Clar. Desenvolupar aquests reglaments,
1: evidentment,
0: no? Segurament.
1: Evidentment, evidentment. Però van bastant... Vull dir, jo recordo més d'una vegada les conferències que hem parlat o les coses que hem parlat d'aquest tema, que els propis Mossos estaven ben preocupats. És que em diuen d'una persona que té una serp. Què fem amb aquesta serp? O trobo un burro que està no sé què. Què fem amb aquest burro? Clar, és que tot això és així, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Hi ha molts animals abandonats. Bueno, quan l'època Covid va incrementar molt també la presència d'animals a les cases, perquè anaven a sortir a passejar,
0: Clar.
1: I després es va incrementar brutal, i ara ve l'època en què hi haurà més abandonament d'animals altra vegada.
0: No, puc entendre. Ho sento, però...
1: Sí. No, perquè falta... Això implica que realment la gent, els sentiments, no saben pas on els fent.
0: S'ha de ser mala persona.
1: Sí, sí.
0: S'ha de ser mala persona per deixar un gos... Si no hi ha una causa justificadíssima, s'ha de ser una mala persona.
1: És que no hi ha cap dret a maltractar la vida. O sigui, és vida, no és una altra cosa.
0: No és només vida, és una vida que pateix.
1: Això, és vida.
0: És un ésser que pateix molt.
1: Actualment es defineixen com éssers vius que tenen sentiments. Abans no es deia així, i per això anava com anava tot, no? Però, clar, ara això se'ls ha acabat.
0: Amb el tema dels gossos, qui no vegi que tenen sentiments, és que és...
1: Sí, sí. No, i amb el tema del gat, un gat com el que has tingut tu,
0: que
1: era com el que jo tenia, que era com el que jo tenia, aquests, si ens n'anàvem el meu marit i jo pel matí tots dos a la mateixa hora, es posava a la porta perquè no marxessin.
0: Ja, ja.
1: I com això, i era un gat,
0: Sí, sí.
1: Però, bueno, és qüestió de tenir-los, de saber com estimar-los dintre de la mesura que ja saps que sempre dic que això implica.
0: Escolta'm, què hem de fer per Sant Joan? Perquè jo avui he estat mirant.
1: Sí.
0: Dic, ens hem d'emportar els animals?
1: A on?
0: Allà on anem, si és que marxem.
1: A veure...
0: Espera. Sí. I m'ha dit.
1: Sí.
0: Gossos, sí.
1: Gats?
0: Gats, no.
1: No. És diferent perquè el gos i el gat no tenen el mateix sistema ni els mateixos punts de referència de l'ambient on es troben, Però això és a banda de que sigui Sant Joan, Vull dir, això és, te'n vas de viatge. Llavors, el que sí has de tenir molt clar és, aquests animals patiran quan viatgin? Què és millor, que els puguis deixar en un lloc, com un dia parlàvem, no?, que els puguin atendre de forma correcta? Perquè a lo millor no és tant el temps que estigui sense tu, si està ben cuidat, que no el fet de que ho passi tan malament no està amb tu. Vull dir que això és una qüestió a tenir present. El que passa que, clar, si te l'emportes de viatge, depenent, doncs, evidentment, si surts del nostre país o d'Espanya, segons on vagis, necessitaràs tota una sèrie de reglamentacions, que en algun moment havíem parlat ja, no?
0: Tot
1: el tema de passaport, tot el tema de les vacunes antirràbiques i totes aquestes qüestions. I, per altra banda, doncs, que, esclar, si te l'emportes tu amb el cotxe, el que has de fer, doncs, com si fóssim nosaltres, parar, deixar que pugui baixar, que pugui anar... Amb el gat això no és tan important, però el gat s'estressa, almenys jo el que tenia, s'estressava una barbaritat anant en cotxe. Llavors, nosaltres sortíem a la nit perquè hi havia menys cotxes, enganyaves el gat dient que no te n'anaves, tot un espectacle, un espectacle.
0: Jo tenia un gat fa molts anys que quan sortia de casa ficava les potes perquè no tanquessis la porta.
1: Veus? Sí, no, si fan qualsevol cosa.
0: I me'n recordo una vegada que vaig venir. Avui estic molt d'anècdotes personals,
1: Sí. Això és divertit.
0: Vostès em disculpen, que estem gairebé de revella.
1: Sí.
0: Va ser divertidíssim perquè vaig anar a Madrid, vaig estar dos dies fora, amb algú que anava a casa, i quan vaig arribar a casa, el gat ha estat tan enfadat amb mi que, sí, t'ho juro, que seia un metre... de meu, donant-me l'esquena. Era graciós, perquè jo el cridava...
1: Li deia, i feia com que no.
0: No, jo li deia nen, perquè en realitat, pobre bitxo, es deia Jean-François, perquè havia nascut
1: per favor,
0: a París.
1: Que complicat.
0: Havia nascut a París, a mi em va arribar ja dient-se Jean-François i qui era jo per canviar-li el nom. De fet, em feia gràcia. Però jo li deia nen. I, nen! I veies com amb les orelles,
1: clar,
0: les girava cap enrere...
1: Però no volia.
0: Però ell estava allò,
1: Això com el Copito de Nieve, no?
0: Exacte.
1: Que quan el anaves a veure es posava d'aquella manera.
0: Ah, exacte. Oi, el Copito de Nieve, que maco, Bueno, aleshores, Sant Joan.
1: Sant Joan.
0: Si no ens emportem els animals perquè no podem, o estan en casa...
1: Sí.
0: Els hem de crear un espai...
1: Els hem de crear un espai que se sentin còmodes. Depèn també de l'edat que tinguin els animals, i aquí sí que hi ha diferència entre gat i gos. Però jo penso que el que és important és tenir la idea clara. Aquest animal és un animal que ja té una certa edat i que, per tant, ja ha passat més d'un Sant Joan, ja sabem com respondrà. Per tant, també pot ser bo parlar amb el veterinari perquè li pugui donar, jo no en sóc massa partidària, algun tipus de tranquil·litzant. Però, i amb el gos, el gat, gos, més igual. I clar, si és un gat petit o un gos petit, que encara no ha passat aquesta experiència, el que s'ha d'intentar, doncs igual com faríem amb la canalla, no? Que no ho notin com una cosa tan negativa. I una cosa que crec que és molt important important és, primer, ni l'has de renyar perquè s'amaga ni se'n va cap un racó ni cap a l'altre, ni tampoc l'has de premiar. Allò, vine, que et donaré no sé què. Perquè llavors ell assimila el mal, aquell soroll, o que ho està fent d'alguna manera, aquella sensació que té, amb què li donaràs un carmelo, no? O un, yeah, un tipus de qüestió, si realment continua amb aquest tracte.
0: Yeah.
1: Llavors, a nivell de gossos, per exemple, si la gent no comences a tirar petardos fora d'hora, que tot s'ha de dir, doncs el bo és poder-los portar...
0: No, només, però això ja no només pels animals,
1: no,
0: eh?
1: No, això ja és general.
0: Això per tothom. Sí.
1: Sí. No, per tothom, però vull dir que portar-los, bueno, fer-los sortir abans de que comenci la gran festa, per dir-ho així, uh-huh, i crear-los un ambient on se sentin còmodes. Una cosa que els hi va molt bé és, no tan... això també és important, que estiguin ben identificats, i algú dirà, i per què? Doncs perquè en un moment determinat, sobretot un gat, pot sortir desesperat per la finestra i no el tornaràs a veure mai més,
0: ja,
1: no? Perquè s'espanten i marxen, no?
0: Sí, ha d'estar tot tancat.
1: Clar, no, o sigui, sí, llavors, ha d'estar tot tancat perquè no marxin, però la porta del carrer, per dir-ho així, ell no s'ha de sentir que està dintre d'un lloc que no té espai. I si es vol posar sota...
0: Ah, no, clar.
1: I en tenia un que es posava a dintre d'un armari, saps? Es tancava ell mateix la porta. Llavors, l'has de deixar allà, que faci. I ni renyar-lo, ni... O sigui, ni bo ni dolent. Ni ho has fet bé ni ho has fet malament. Perquè és una manera de que, clar, tu amb ell l'estàs condicionant a que reacciones d'una manera perquè ell ha reaccionat d'aquesta forma. I després, per exemple, hi ha una cosa que algú podrà dir que és una tonteria, però jo penso que és molt bo, és posar, per exemple, una música suau, no? Que tapi, mm-hmm, una mica el soroll que pugui sentir. No ho evitarem, eh? Perquè realment ells tenen un nivell de sensibilitat d'oïda que no és la mateixa que tenim nosaltres,
0: clar,
1: ni tampoc els mateixos nivells que tenim nosaltres. Igual com passa amb altres qüestions, com el gust, etc., és totalment diferent. Però sí que és veritat, doncs, que això els pot ajudar a tranquil·litzar una mica. I una altra cosa important és que tu, o sigui, tu amo del gos o amo del gat, estiguis tranquil. Perquè ells també ho noten molt, això.
0: Això es nota moltíssim.
1: Això ho noten moltíssim. Llavors, és com quan veus un animal i tu li demostres que li tens por, t'atacarà més fàcil que si no n'hi tens. Doncs pues igual, en els teus gats, en els teus gossos, bueno, normal. I si s'amaga i no torna a sortir fins que s'hagi acabat, no passa res, no? Però vull dir, ni, ja dic, repeteixo, ni premiar-lo ni castigar-lo per aquest fet, no?
0: Déu-n'hi-do. Algun consell de si tenim, no sé... És que estic esperant els petards. Que estic segur que m'acabaràs dient alguna cosa dels petards.
1: No, a veure, els petards. Jo penso que... A veure, no es pot evitar una cosa que és tradició.
0: Una tila no els hi podem donar. No,
1: no? Una tila no. Una
0: no, ja no,
1: no, no, no, hi ha alguns tipus de productes naturals que se'ls hi podria donar. Però
0: sí,
1: tot
0: eh?
1: Això jo sempre diria...
0: El veterinari.
1: Sota veterinària. Perquè hi ha una cosa que, tenim, que no tenim clara les persones en general, i és que ens pensem... És com els nens, no? Els hi dones la meitat de la pastilla i tots contents. No, que no va per aquí, això.
0: Ja.
1: Que hi ha molts medic... Tu a un gat no li pots donar una aspirina perquè el mataràs.
0: Ja. Igual com ni un no li... orfidal,
1: no, no? No, igual com no li pots donar julivert amb un lloro perquè també el mataràs.
0: Vull dir,
1: sí?
0: El julivert?
1: Sí, sí, hi ha coses molt curioses. La xocolata els hi fa molt mal als gossos. Vull dir, no parlo, parlo en general, eh? Hi haurà espècies, hi haurà races, etc. Però això s'ha d'anar molt en compte. Llavors, esclar, prendre la decisió... No, si tu tens un animal que té un problema, bueno, parla amb el veterinari que t'aconselli. No? Però ja dic, la forma més... O sigui, que estigui, que tingui el llitet on estarà com el seu espai còmode, les seves joguines, la seva manteta, no? Que tingui aigua...
0: Clar.
1: Tot això, vull dir, d'alguna manera, com si te n'anessis de vacances amb ell, doncs li poses tot en allà i el deixes que faci. I, bueno, es posarà nerviós, però posa-li música, no? Tampoc passa res.
0: Clar. I és una nit, no?
1: És una nit.
0: És una
1: bueno,
0: nit.
1: El que passa abans era més, eh? Perquè abans era Sant Joan,
0: Sant Pere,
1: la Venu del Carme... Depèn, no? I després les festes majors, clar.
0: Ja, ah, bueno, clar.
1: Però les festes majors al mes d'agost són terrorífiques.
0: Però això ara estàs pensant en l'animal o estàs pensant en tu?
1: Bueno, un amic per tothom.
0: No, és que et veig la cara... Em sembla... I...
1: No, estava pensant en l'animal, però realment sí que és un cert, no?
0: Bueno, segurament hi ha una cosa també, és que arriba l'estiu, ens fa obrir les finestres,
1: clar.
0: I quan obrim les finestres, el món exterior entra a casa.
1: Clar, però en aquest cas, com sigui demà a la nit, millor que tinguis finestres tancades, un ambient
0: clar,
1: tranquil,
0: clar.
1: Si vols posar l'aire condicionat, li poses, no? També amb mesura, eh? Perquè això tampoc els hi va bé, eh? Vull dir, tot té el seu motiu, no? Però després que estiguin còmodes, que tinguin... Si tenen una joguina que sigui la seva joguina, allà.
0: Ja.
1: O si poden si s'amaguen, deixa'ls
0: que
1: estiguin amagats.
0: Clar.
1: I ja els sortiran.
0: Què faràs
1: no?
0: Per la rebella, tu?
1: Anar de rebella.
0: Anar de rebella.
1: Sí, anar de rebella, com toca, no?
0: Sí, eh? Amb petards i tot?
1: No, no, no som de petards nosaltres. Anirem a casa d'uns amics, soparem tots junts i després, bueno, si convé, pues ja farem la gresca, però petards no.
0: No, a mi de totes les coses que hem parlat, m'agrada molt perquè hem tocat molts
1: sí.
0: temes avui. Jo sí que hi ha un tema... que m'enfada molt. M'enfada molt. És que no l'entenc. No es pot abandonar un gos.
1: No, no es pot. No, no, ni un gos, perdona. Cap animal.
0: No, cap animal, cap animal. Però...
1: No, perquè els gossos per nosaltres tenen un sentiment específic, però per mi un gat és molt important, o un ocell, o el que vulguis.
0: No, segur, segur, segur, segur.
1: Tots els animals tenen segur. La seva vida.
0: Tenint en compte això... en el cas concret, a més dels gossos, el gos ho pateix d'una manera...
1: Molt, moltíssim, moltíssim, horrible.
0: Horrorós, horrorós. Sí, i a vegades sí, sí, sí. Jo em plantejo una persona que és capaç d'abandonar qualsevol animal.
1: És capaç de fer qualsevol...
0: El seu animal, sí. Jo és que crec que no pot haver-hi cosa...
1: No és comprensible, és una falta absoluta de sentiment i de tot.
0: M'has perdonat ja per haver-me equivocat amb el teu nom abans?
1: Que home, sí. A més, dir-me Pastor, mira, ves...
0: Sí, jo tinc una amiga que es diu Maria Àngels Pastor.
1: Veus, clar, és això.
0: I és per això. Bueno, Maria Àngels Calvo, ha estat un plaer.
1: Moltes
0: que
1: gràcies.
0: Tinguis una molt bona revetlla.
1: D'acord? Gràcies, igualment vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies. Senyores i senyors, estem a un minut i mig de les 10, acaba d'entrar la Sílvia Tarragona. Hola, Sílvia Tarragona.
3: Bona nit. Bona hola, Maria Àngels, què tal?
0: Com ho portes, això?
3: Doncs molt bé.
0: Sí?
3: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tinc una bona notícia. Em deixes que digui
3: sí,
0: que
3: mai tant.
0: Demà i demà passat hi ha programa, però estarà gravat.
3: Molt bé.
0: Hem preparat unes nits especials de Sant Joan meravelloses.
3: I tant que sí, perquè demà la nit s'ha de sortir, passejar, veure, en moderació, és clar, i disfrutar la revetlla de Sant Joan. No. Moderació és com hem de fer les coses.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sí. Tu, eh?
3: Exacte, jo. Sí,
0: Silva
3: sí.
0: Tarragona i moderació viuen en dos universos diferents.
3: Antagonisme total, però mira, he de fer...
0: És adiós rogando.
3: Sí, no, he de fer veure que aquí duia.
0: Moderació. Ara estaria aquests dos dies només pensant en això. Ens has portat una música avui?
3: Us he portat una cançó. Vinga, a veure. Ja fa revella, eh?
0: Que bonic, doncs d'aquesta manera marxem. Gràcies, els deixem carinyo. Amb el de nit de la Sílvia Tarragona i demà, recordin, a les 7 de la tarda a 7:45, en realitat comença el Blavé demà. Que passin una molt bona revetlla. Todo tuyo.
3: Gràcies, estimat.
0: Fins ara.
3: Amb moderació.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. L'actualitat de la jornada passa per l'àmbit judicial. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys i 3 mesos de presó pel cas Mascaretes, una sentència que també castiga el seu exassessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama. El text conclou que tots tres van actuar com una organització criminal per obtenir beneficis econòmics aprofitant contractes públics durant la pandèmia. Fons al PSOE assenyalen que la formació va actuar des del primer minut i es desvinculen del cas. Sumar, socis de govern demanen al PSOE netejar el partit. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha carregat contra el fet que Aldama, presumpte intermediari de la trama, eludeixi la presó a canvi de treballs per a la comunitat.
2: El corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida. Lo digo en un país en el que todavía no tomamos medidas contra quienes efectivamente facilitan la corrupción en nuestro país, que son, insisto, los corruptores.
0: Per la seva part, PP i Vox sostenen que la condemna transcendeix a l'exministre i assenyalen directament al president del govern, a qui reclamen responsabilitats polítiques. Alberto Núñez Feijóo, líder dels populars, també ha tornat a apel·lar als socis de govern.
3: Tanto reitero, ¿qué necesitan más los socios del gobierno para retirarle el apoyo y obligarle a convocar elecciones?
0: Doncs aquesta és la notícia més destacada d'aquest dilluns 22 de juny, que també ens deixa altres titulars. El Consell General del Poder Judicial ha acordat iniciar el procés per sancionar el jutge Juan Carlos Peinado després que aquest insinués que els escortes de Begoña Gómez, dona del president espanyol, podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. L'òrgan proposa penalitzar-lo amb una falta greu amb el vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan, Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. L'home acusat de maltractar el seu nadó de 6 setmanes a Barcelona continuarà en presó preventiva després que el jutge hagi desestimat el recurs de la seva defensa. El magistrat considera que persisteix el risc de fugida de l'acusat i que intenti alterar les proves que l'incriminen. Evitar una catàstrofe està a les teves mans és el lema de la nova campanya contra incendis de la Generalitat. Núria Parlon, consellera.
4: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
0: La campanya informativa gira al voltant de dos eixos. D'una banda, la complicitat i la prevenció per part de la població i de l'altra, l'autoprotecció. Des d'Interior han alertat que en l'actualitat l'11% dels focs forestals queden fora de la capacitat d'extinció. Europa afronta la primera gran onada de calor de l'estiu amb temperatures properes als 40 graus en diversos països. Regne Unit i Itàlia han activat l'alerta vermella per calor extrema i una cinquantena de departaments francesos també es troben en risc extrem per les elevades temperatures. De fet, han mort dos nens de 2 i 4 anys després de quedar atrapats a l'interior d'un cotxe al sud de França. Dimissió del primer ministre britànic Keir Starmer després de perdre suport dins el Partit Laborista.
5: I will resign as leader of the Labour Party.
0: La derrota dels laboristes a les eleccions municipals de maig, sumada a les crítiques per les retallades socials i la política migratòria, han precipitat la seva sortida. Poques hores després de la dimissió, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, ja ha anunciat la seva candidatura per liderar el partit i optar al càrrec. I als Estats Units assegura que les negociacions de pau amb l'Iran avancen malgrat els atacs a Benjamin Netanyahu al Líban.
6: Well, we want Israel's security to be protected.
0: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha assegurat que cal garantir la seguretat d'Israel sempre que es vetlli per la sobirania del Líban. I ens interessem ara per l'actualitat esportiva. El València Bàsquet ha guanyat el tercer partit de la final dels play-offs de la Lliga ACB. Els de Pedro Martínez s'han imposat al Barça per 80 a 88 punts. I pel que fa al temps de cara a demà, Connectem amb l'Emet Noelia García. Bona nit.
7: Bona nit. Demà a Catalunya, celebració de Sant Joan amb calor i altes temperatures. S'esperen màximes molt elevades i és que continuem amb els efectes d'aquesta primera onada de la temporada. A zones de Lleida els termòmetres podran arribar als 40 graus i a moltes zones de l'interior es superaran els 36. Els termòmetres marcaran 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar. És una informació d'Emet.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
8: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
9: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedollador.
8: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
9: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant. Amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
8: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
9: Bon dia i bona sort amb Bedollador. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
10: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
11: Metròpoli, amb Xavi Collado.
12: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Dilluns 22 de juny del 2026. Demà, revetlla de Sant Joan i el dimarts, un dia feliç pels Joans, els Jans, les Janes, les Joanes. Bé, una jornada per celebrar, per viure en família, entre amics, amb seny, amb sentit comú i amb capacitat de pensar i, bé, d'alguna manera posar-nos a la pell d'aquells que formen part de la nostra comunitat. I hauria de començar el programa, o així m'agradaria, explicant-los meravelles, titulars dolços, circumstàncies que ens facin sentir millors persones. Però no és així. Mirin, els hi recordava la nostra companya dels serveis informatius, han mort dos nens de 2 i 4 anys a França, oblidats dins d'un automòbil en plena onada de calor. Les temperatures han seguit augmentat fins a xifres històriques aquest dilluns i 1.352 escoles estan tancades per evitar els riscos. Però no només a França, no només a Alemanya, no només a Bèlgica, com vèiem fa només uns minuts a través d'un dels dos monitors que tenim aquí l'estudi número 1 de Ràdio 4, sinó que aquesta emergència climàtica es tradueix en patiment arreu del planeta. Aquí a Espanya, per exemple, temperatures molt per damunt d'allò que seria normal i recomanable. Seguirem així fins dimarts al Cantàbric Oriental, nord-est de la península i àrees del centre i del sud. Fins a 15 comunitats tenen ull avís per calor. L'onada generalitzada de xafogor, els 40 graus, ha posat en alerta sanitària el 85% dels municipis d'Espanya. I si això li afegim que l'estret d'Hormuz, que va i ve, que s'obre i es tanca com el Pisuerga quan passa per Valladolid, permeti'm, estimat oïdor de la pública, posar una mica d'ironia i de sarcasme, ha fet que, bé, les coses hagin canviat també quan parlem de la seguretat en els automòbils. Mirin, ja saben vostès que l'estret d'Hormuz, abans, era importantíssim, ho és també ara, cabdal, perquè transportava el 20% del combustible mundial fins que va començar la guerra d'Iran a finals de febrer passat. Què vol dir això? Que s'ha modificat la forma de curar, de conduir, que les persones que van amunt i avall amb l'automòbil, per no gastar tanta benzina i fer-la més eficient, fan una conducció més lenta, amb marxes més llargues, una conducció suau, que a vegades és incompatible amb la pròpia seguretat, perquè anar molt ràpid és perniciós, però anar molt lent tampoc és recomanable. Un 25% assumeix que ara mira molt més el manteniment del vehicle, principalment els pneumàtics, per no consumir massa combustible, però és que aquesta operació sortida que en moltes zones de la Mediterrània comença, els més afortunats, aquesta tarda nit, potser ja són fora, o demà al matí, fa que 6 de cada 10 conductors facin alguna cosa que fins ara no feien, que és, per estalviar diners, aplaçar la reparació de l'automòbil. Un estudi revela els efectes de la inflació, l'augment de cotxes grans i el clima extrem en el consumidor i en la seguretat. Només un 6% dels conductors prioritza la seguretat per damunt del preu, i aquesta no és una bona notícia en absolut. Així doncs, que si han de conduir, si s'estan movent en aquests moments per la xarxa viària catalana o espanyola i ens estan escoltant, perquè ho poden fer des de qualsevol punt del país, ull a l'hora d'utilitzar el volant. Mirin, jo no sé si vostès creuen en la casualitat o en les causalitats. Jo no penso que res passa perquè sí. Avui fa 40 anys que Maradona va fer el miracle. Ell va dir que va ser la mà de Déu, però en realitat la victòria de l'argentí a Mèxic l'any 1986, perquè d'alguna manera no només va ser una victòria esportiva, sinó sobretot una victòria política i social. Recordin que Argentina va guanyar a Anglaterra en plena picabaralla de la Guerra de les Malvines i també en plena post- i predictadura de Videla, ha fet que avui Messi hagi celebrat a la seva manera, també com a bon argentí, aquest miracle de Maradona, perquè ha fet un doblet a Àustria. És a dir, que el que va passar a Messi

0: Mèxic, ara fa 40 anys, l'any 1986, un altre argentí que, com Maradona va ser al Barça, Messi ha pogut aconseguir el mateix, en aquest cas amb un doblet a Àustria. Així doncs que ja veuen que no tot és fosc, ni tot és difícil, ni tot és massa impenetrable. Avui Margaret Atwood, una de les meves escriptores preferides, canadenca, ha rebut l'honoris causa per la Universitat de Granada amb un al·legat a favor de les humanitats, de preocupació per la utilització que els joves fan de la intel·ligència artificial en el seu període formatiu, ha dit que una societat que ja no pot pensar en claritat es dirigeix al precipici. Sempre, però, hi han persones que el que fan és ser visionaris. Mirin, avui ha mort un d'ells. En realitat, era advocat corporatiu. Va deixar la seva brillant carrera per dedicar-se a la música. La vida de Bob Dylan, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Dionne Warwick, Roberta Flack, Whitney Houston i tants d'altres va canviar gràcies a Clive Davis, l'home de la oïda d'or, per la seva capacitat per identificar cançons amb potencial èxit. Ha mort als 94 anys a la seva casa de Manhattan, embolcallat per la seva família. Va començar, per exemple, adonant-se'n que William Smokey Robinson, el creador del segell discogràfic Motown, era algú que valia la pena escoltar i, a més, ser promogut. I gràcies a que ell va donar-li aquesta oportunitat, d'aquesta circumstància van néixer músics tan impressionants com Diana Ross o com Stevie Wonder. Als 80 anys, no s'ho perdin, va descobrir Alicia Keys. I fa molt poc li va dir a Rod Stewart: deixa't estar ja de cantar Do You Think I'm Sexy, agafa l'American Songbook i comença a cantar cançons de Cole Porter. Diuen que Rod Stewart se'l va mirar amb cara de senyor, què és el que està dient? Doncs li va fer cas i el resultat van ser milions de còpies venudes a tot el món i 4 nissagues de l'American Songbook interpretat per Rod Stewart. De totes les cançons que ell va crear i de totes les oportunitats que va donar, avui ens quedem amb aquesta.
1: And when I leave the biggest job,
2: i quan deixi la feina més important del país.
0: Una meravella de cançó que interpreta Gladys Knight i els Pipes i que té aquest to tan característic d'aquella època. Recordin i entendran per què.

Neither one of us wants to be the first to say goodbye. Qui de nosaltres dos serà el primer en dir-nos l'un a l'altre adéu? Una de les grans cançons de la història de la música que va fer possible el senyor que als 94 anys ha mort tranquil·lament i en pau a la seva casa de Manhattan, Gladys Knight. I els Pipes, un altre dels miracles d'algú que tenia una oïda sobrenatural, preternatural, i que sabia perfectament on estaven els èxits. Com nosaltres, que sabem perfectament que vosaltres i vostès són a l'altra banda. 1:15 d'11, vinga, som-hi, comencem.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Pau Robert, i amb Gerard Travé, i amb Julio Leal, i amb tots aquells que pensen que una altra manera de fer ràdio, d'explicar les notícies, d'analitzar els titulars, de posar el comptador a zero, de parlar del que ha succeït al llarg del dia, però també descobrir el que serà notícia demà, és possible. Recordin el telèfon 900-454-455. Avui, dilluns 22 de juny, li tornem a tocar el voraviu al doctor Pasqual, que té més paciència que un sant. Per què? Doncs perquè, entre d'altres coses, l'actualitat política nacional i internacional està, bé, com les altes temperatures que crema el Dama, ja ho saben, el beneficiat teòricament pel cas de les mascaretes, José Luis Ábalos, el que va ser ministre 24 anys, aquesta ha estat la sentència, i Begoña Gómez, el cas Begoña Gómez, que ens ha tingut ocupats al llarg d'aquest cap de setmana informativament parlant, i que, òbviament, independentment de conversar també amb el professor Pasqual sobre el primer ministre que ho ha deixat entre plors, tot s'ha de dir. Bé, farem aquest poti-poti de notícies internacionals amb actualitat al nostre país. Desgraciadament, aquest cap de setmana hem hagut de lamentar la mort de tres nois que van morir ofegats a Tarragona. Conversarem avui amb Aleix Font, que és coordinador de platges a Tarragona. Per què s'estan donant aquests ofegaments? Helena Crespi, la nostra especialista, la nostra sexòloga de capçalera, que ens vindrà acompanyant aquest dilluns 22 de juny del 2026 pre-Revetlla, i acabarem conversant el nostre programa amb el sacerdot Jesús Bel. Ell és el sacerdot de Can Brians 1, on va anar, ja ho saben, el Sant Pare. Així doncs, que la seva manera d'entendre aquella visita i també la seva manera d'entendre la reinserció serà interessant per posar-la damunt de la taula i escoltar-la aquesta nit, el de nit de Ràdio 4. Així doncs, que vinga, 9 minuts, 2 quarts d'11, comencem.

0: En Bernés Pasqual, el nostre estimadíssim doctor Pasqual, l'eminència de la politologia que cada setmana ens acompanya, acostuma a ser dimarts, però darrerament el fem anar de corcoll perquè la notícia i l'actualitat així ho demana. Sempre parlem de tot allò que està relacionat amb el que passa lluny de les nostres fronteres. Per exemple, l'ONU ha denunciat el rècord de víctimes civils a Ucraïna i també la repuntada a Rússia. Fa molt poca estona ho ha fet Khaled Kihari, que ja saben que és el subsecretari general de l'ONU per Europa, Àsia Central i les Amèriques. Aquest seria un dels temes que tractaríem si aquesta fos una nit natural, però no ho és. No ho és perquè un exministre, el senyor Ábalos, ha estat sentenciat a 24 anys a presó. Però no es pensin que és l'únic que ha fet història, mala història en aquest sentit. Hi van haver molts d'altres. Així doncs que donem pas a Ernest Pasqual. Ernest Pasqual, bona nit.
1: Bona nit.
0: Gràcies per acompanyar-nos dilluns, doctor Pasqual.
1: De res, la setmana passada ens vam despedir dimecres, crec que va ser, exacte, i va jurar per la seva audiència que seria dimarts i estem a dilluns, no
0: ja,
1: passa res.
0: Ja, no es pensi, jo sóc una persona de paraula, però sap què passa? Que com que estem tan aclaparats per tota la informació, no només política des d'un punt de vista internacional, sinó també nacional, he pensat i hem pensat que seria bo tenir també el seu mestratge i la seva opinió. Ho deia als oients ara mateix, José Luis Ábalos, 24 anys, aquesta ha estat la sentència. El Suprem evita que el Dama vagi a presó i obre la porta a que altres investigats col·laborin amb la justícia, avui mateix ho deia amb una repiulada al ministre Òscar Puente, però si parlem del ministre o l'exministre Ábalos, no podem oblidar que altres persones que van tenir càrrecs importants també van anar a la presó. Per exemple, Barrionuevo, pel segrest de Segundo Marey per part dels GAL, 10 anys a presó, però només va ser-hi uns mesos, indultat parcialment per Aznar el maig de 1999. Jaume Matas, pel cas Palmarenas i el cas Nos, 6 anys a presó, però només hi va estar 9 mesos i un dia. Eduardo Zaplana, pel cas Erial, 10 anys i 5 mesos, llibertat provisional. I Rodrigo Rato, no oblidem, el cas de les targetes Black, 4 anys a presó. Vull dir que, home, és duríssim escoltar que algú que va tenir aquesta responsabilitat i que era la mà dreta de Pedro Sánchez se'n va a la garjola 24 anys, però la memòria a vegades fa que no siguem prou objectius. No podem oblidar els casos que li he recordat, doctor Pasqual.
1: Efectivament, encara que per diverses raons, em refereixo al cas de Barrionuevo, no? Aquella famosa X de los GAL i
0: sí,
1: tot aquella Espanya que tenia a veure amb acabar amb el terrorisme d'una manera o d'una altra, que precisament va tenir un implicat fonamental, que és el Zapatero, que ja veurem què passa amb ell també, no? En aquestes periplos judicials. En tot cas, és evident que Ábalos no és el primer, però també és evident que dins del relat del sanchisme, uh-huh, això no és un càrrec menor, no? Perquè al final va ser ministre de Transport, secretari d'organització del PSOE, és a dir, qui manegava les cireres dintre del partit, i per tant una figura clau en l'etapa de l'ascens i la consolidació de Pedro Sánchez. En aquest terreny, el relat moral del PSOE està malmès, clarament, no? Perquè recordem-ho també, senyora Tarragona, que Sánchez va arribar al poder en 2018 després d'una moció de censura precisament contra la corrupció del PP, no? I per això aquest relat que ha anat construint o que va construir el sanchisme en un moment determinat, una sentència de corrupció és una mica un atacar molt negre dins d'aquest relat simbòlic que s'havia construït, no? I en últim cas, simplement hem passat del terreny de les sospites al terreny de les sentències, no? I això canvia el marc. El govern pot intentar separar aquestes responsabilitats, uh-huh, però aleshores l'oposició el que farà immediatament és dir, bueno, pues por acció o por omissió, no? És a dir, si vostè no ho sabia, és tan culpable com de saber-ho, no? I és veritat, i aquí vostè em podria posar l'exemple d'un polític que tenim que a més continua donant lliçons de moral que va ser primer ministre i que no sé quants ministres del seu govern van acabar, si no a la garjola, si com a mínim en judicis de diversos calats, no? Uh-huh. O sigui que, efectivament, tot això és possible.
0: Clar, és que tot està molt remogut, com dirien ara en Garfunkel, Bridge over Troubled Waters, no? És com si efectivament estiguéssim mirant el panorama des del pont i l'aigua que baixa i que estem veient i guaitant estigués molt i molt bruta i sobretot estigués molt remoguda. Perquè, clar, tenim el cas Ábalos, ara parlarem del senyor Aldama, si li sembla, però el Consell General del Poder Judicial està dividit amb el cas del jutge Peinado, li han enviat un promotor, vostès diran, un promotor, deixi'm fer una broma matussera, doctor Pasqual, un promotor per, no sé, perquè aquest senyor es vol fer una casa? No, no és un promotor d'aquestes característiques. Un promotor que ha d'analitzar fil per randa l'actuació del jutge Peinado. Atenció, que aquest senyor està a punt de jubilar-se, així doncs que depèn del que decideixi aquest promotor, la seva jubilació pot tenir un to on pot tenir un altre, no? Lola García, aquest cap de setmana a La Vanguardia, deia alguna cosa que a mi em va sorprendre de la senyora García, que vostè coneix també com jo, que sempre acostuma a ser molt tranquil·la, i deia, molt grossa l'haurà fet el jutge Peinado perquè el Consell General del Poder Judicial estigui dividit i decideixi d'una manera directa enviar aquest promotor per veure què és el que ha passat. No? Tenint en compte, a més, que Begoña Gómez haurà de presentar-se aquest dimecres, que no és un dia qualsevol, pel president Sánchez, per donar el seu passaport, i que ara mateix el jutge Peinado vol que hi vagi perquè es pregunta si té un passaport d'una altra nacionalitat que podria fer que pogués sortir d'Espanya. Clar, però aquesta senyora no és una senyora anònima. És una senyora que és la esposa del president del govern i que és el president del govern. Està convidat a un país a fer un speech o una visita oficial. Significa que aquesta senyora no pot sortir d'Espanya. Doctor Pasqual, és clar, és una mica inquietant tot plegat, no?
1: Bueno, és la imatge d'Espanya judicialment parlant, i ara ho dic també des de l'entorn europeu i amb el que nosaltres vam viure en un moment determinat amb el procés, està clar que no passa per al seu millor moment. I això que acaba de comentar vostè, imagini que ens conviden o conviden, ens conviden en el sentit de conviden a Espanya a través de la representació del seu president a qualsevol acte en el que és requerida la presència o protocolarment parlant fos bona la presència de la seva dona. Clar, el suposar que la seva dona aprofitarà un acte oficial per anar-s'hi i per desertar quan jurídicament parlant, jo no sóc advocat, sóc llicenciat en dret. Podríem dir que ja, perquè ara, i enllaço amb el que vostè ha dit de la Lola García, que és, jo crec que ha sigut una qüestió per omissió. És a dir, el Consejo General del Poder Judicial ha tingut que ser, ha deixat anar massa lluny al juez Peinado. Ha sigut l'Audiència Provincial de Madrid la que, per exemple, ha descartat el fet de que pogués investigar a la dona del president del govern, a la Begoña Gómez, al voltant de Plus Ultra. Recordem que és per lo que està
0: imputat,
1: condemnat, imputat, Zapatero. Que li ha intentat imputar tota classe de delictes. Miri, en l'àmbit universitari, malauradament, els honoris causa i les càtedres les donen les universitats públiques o privades. Les privades tenen més sentit, es volen fer publicitat. Les públiques, malauradament, han entrat en aquest concurs. I aleshores, jo recordaré que, per exemple, Rodrigo Rato va ser doctor honoris causa, per exemple, ja que parlava vostè abans d'ell, o que Botín va ser honoris causa, i recordo que el senyor Botín va ser indultat també en un moment determinat. És a dir, la creació de càtedres a nivell de màrqueting de la pròpia universitat, és absolutament normal això. Ah, això és un altre cas que l'Audiència Provincial de Madrid li va dir no pots implicar el rector de la Universitat de Madrid en aquest assumpte. No, no, no hi ha lloc, no? Però el Consell General de Poder Judicial ha deixat fer el jutge Peinado fins aquí. I en aquí, pues, evidentment, quan tu dius el que estàvem parlant, que la dona del president es pot fugar, això impedeix el compliment protocolari d'obligacions de viatge del president del govern. Però a la vegada, en el mateix auto, estàs dient que la policia li pot ajudar. Suposo que és la idea de Puigdemont a dintre d'un cotxe i tot això. I a la vegada dius el contrari. Dius, no, i és que potser deixes de ser la dona del president del govern. Suposo que no es referia a un divorci exprés, sinó a que el president Sánchez dimiteix, decideixi dimitir en un moment determinat, no? És igual. En els dos casos, la policia és corrupta i t'ajudarà a anar-te. És molt heavy, eh? És molt fort que un jutge pressuposi que una força d'ordre públic pot estar conxabada amb un testimoni. I a partir d'aquí, perdó, amb un acusat. Mm. I a partir d'aquí, un imputat. I a partir d'aquí, més allà, és el que li dic, quina sentència tindrà? O sigui, quin interès té la Begoña Gómez en fugar-se? Però és que és més, hem vist una setmana abans un auto en el mateix sentit que diu que Zapatero no es fugarà, no? Mm-hmm. I ara veiem el contrari.
0: És que, a més, quan ell ha fet aquest comentari sobre una possible fuga de la senyora Gómez, ha enfadat i molt els alts estaments de la Policia Nacional. Perquè, clar, el que està dient és que si aquesta senyora té pensat fugar-se, si s'hagués pensat alguna vegada o tingués aquesta idea, ho hauria de fer amb la connivència d'aquells que la protegeixen, no? Així, doncs, que tot plegat és un panorama una mica difícil d'entomar. Cal recordar, si parlem de la sentència del cas Mascaretes, que hi ha hagut molta polèmica, ja sap que bé, hem escoltat a Yolanda Díaz, hem llegit la repiulada del ministre Puente, l'alt tribunal acorda la suspensió de l'execució de les penes privatives de llibertat imposades al Dama durant un plaç de 5 anys. Però, jo, aquest senyor d'aquí 5 anys pot patir, no ho oblidem, eh? Perquè el que sí s'està obrint la porta a que altres investigats col·laborin amb la justícia. Escolti'm, jo no vull fer no vull fer de cap de les maneres una comparació matussera, eh? Però miri, faré una comparació a través d'una pel·lícula que a vostè i a mi ens encanta, que és Els Intocables d'Eliot Ness. Quan l'advocat defensor O'Hara intenta defensar com sigui el Capone i veu que no ho aconsegueix, la primera part de la segona part contractant el que fa és, bé, temptar els col·laboradors de el gran Robert Sean De Niro, Connery. És a dir, del Sean gran... ara, Déu meu senyor, Al Capone, ara sí, aquell administrador se'n recorda que està tan espantat i li diu, home, si tu expliques com està aquest número relacionat amb aquesta compta i tu ens expliques d'on van sortir aquests llibres, doncs no aniràs a presó, no? A veure, fent una comparació absolutament matussera i recordo cinematogràfica, s'obre la porta a que efectivament les persones que estan imputades i que estan relacionades amb un delicte puguin explicar els secrets que potser els investigadors els costaria anys acabar de cercar per aquests beneficis penitenciaris. És això, no, doctor Pasqual?
1: Efectivament, però vostè s'ha anat a lo cinematogràfic, però a Itàlia va, durant l'època de la màfia, estic parlant dels anys 80 i 90, hi havia la figura del pentito, no? De l'arrepentido, que el que feia era delatar a tots els companys, i això causava... una sèrie de jutges van tenir la sort d'això. Clar, en el cas del Dama, hem de pensar també que aquest senyor encara té judicis pel mig, d'un altre estil i d'un altre tipus. Ja veurem on van a parar. El fet de que no compleixi les penes, a mi, sincerament, pues, bueno, comencem a veure algo que també quedava molt lluny de la història espanyola, en el sentit de que un fiscal pugui pactar a l'estil americà, no?, l'exempció de condemnes per a algú que, en aquest cas, col·labora amb la justícia. Havíem vist algun cas d'aquest tipus, però s'havien complert penes. En aquest cas, una pena de 4 anys, en teoria, s'entra a presó. Normalment, als 2 anys és quan no s'entra a presó, però en 4 sí. I aquí hem vist la suspensió d'això. Evidentment, algú està canviant. I jo, senyora Tarragona, deixa'm ser una mica dolent en aquest aspecte, però hi penso en la reforma que el ministre Portaveu Bolaños va anunciar sobre la justícia i com va sentar a tot l'estament judicial aquell intent de reforma. Recordo que en la societat espanyola s'han fet unes quantes reformes, entre elles Narcís Serra i la reforma de l'exèrcit, o reformes administratives, etc. Però també amb més o menys èxit s'ha reformat la policia, però l'estament judicial no ha sofert aquesta reforma. Aleshores, si unim la situació política, el que pugui fer que faci i que intento canviar la dinàmica, també interessadament, òbviament, perquè quan totes aquestes sentències i sospites i obertures de judici calaven dins de Podemos, no hi havia tant problema. Ara, quan s'ha vist que és un espectre general, pues es va decidir per Bolaños, al meu entendre, amb molta justícia, i valga la redundància, al canviar el sistema d'elecció dels jutges, perquè sembla una cosa demencial. Perquè els nostres oients ho entenguin. Qui pot presentar-se a jutge? Algú que pot estar 5 anys sense treballar.
0: Sí, sí,
1: és a dir, mantingut per als seus pares. I, a més, en gastos, perquè s'ha d'anar a cantar los temes, com es diu en el d'això, que és un senyor, un preparador. Curiosament, aquests preparadors solen ser jutges jubilats, notaris, registradors, que diguem que no sé si porten la comptabilitat molt al dia, però Hisenda no passa per aquells llars, no? I tot això està a punt de caure en un moment determinat. Bueno, pues aquestes tres circumstàncies fan que ens trobem en una situació en què estem veient coses que estrictament i jurídicament no havíem vist abans.
0: Justícia i política, política i justícia. Volíem parlar, evidentment, amb el doctor Pasqual de tot el que està relacionat amb l'actualitat nacional, la que ens preocupa, la que tenim molt a prop, perquè fer-ho d'una manera diferent o directament conversar sobre el que ara farem aquí en directe el de nit de Radio 4 no era fer la feina ben feta. Crisi política al Regne Unit, estimats oïdors. Keir Starmer ha fet les maletes, s'ha marxat ja, la major part del gabinet el dia ha retirat el recolzament al premier i bé, el que ha dit és que el millor és una sortida digna. Com ho ha dit? Com s'ha expressat? Home, gairebé s'ha posat a plorar. Bé, de fet, ha plorat. Jo m'he quedat de pedra quan he vist el primer ministre plorar. Vaja, aquest senyor no és Margaret Thatcher. Escolti, doctor Pasqual.
2: I quan deixi la feina més important del país, dedicaré més temps a la tasca més important de totes: ser el millor marit que pugui ser. A la meva fantàstica esposa, la Vic, que ha estat un suport incondicional al meu costat tant en els bons moments com en els dolents. I ser el millor pare que pugui ser pels meus preciosos fills, que són el meu orgull i la meva alegria. Moltes gràcies. Thank you very
0: much. I aquí quan deia my pride and my joy és quan plorava. Què li ha semblat tot plegat, senyor Pasqual, doctor Pasqual?
1: Pues, això podem analitzar-lo com el que és a dir, una caiguda d'un senyor que va tenir una majoria enorme el 2024, és a dir, només en 2 anys ha acabat atrapats per bàsicament 3 problemes que té el Regne Unit: baix creixement, malestar social i pèrdua de confiança en els grans partits, no? Tan conservadors com laboristes. O podem analitzar-lo amb una mica més de distància. Senyora Tarragona, des de quan passa això? En 10 anys?
0: En 10 anys,
1: set,
0: sí, sí.
1: Set primers ministres.
0: El gat de Downing Street, Larry, està marejat, pobret meu, ja no sap, perquè d'aquí poc que coneixerà a Andy Brunham, no? Així doncs que són 10 en 7 anys, ja em dirà vostè.
1: Efectivament. És a dir, des del
0: Brexit...
1: Però
0: del contrari, en 10 anys, 7, ara ho he dit bé.
1: Exacte, en 10 anys, 7. Des del Brexit, el Regne Unit el que ha viscut és una rotació extraordinària de primers ministres, com no havia sigut abans. Vostè recordava Margaret Thatcher, no? I la seva estabilitat política. Estàvem acostumats, de fet, quan a classe parlem dels sistemes bipartidistes, sempre diem... Perdó?
0: Digui, perdoni, que és que he estornudat, disculpi, aquestes coses passen.
1: No. Que quan parlem dels sistemes bipartidistes diem que són més estables que els sistemes proporcionals, en els bipartidistes majoritaris, que són més estables, s'aconsegueix un govern i és més estable perquè té majoria absoluta, no? Pues això, ara hem de refer les classes en aquest aspecte i la teoria, perquè estem veient que el Brexit és una afectació directa a la societat anglesa, no? Que és el que ha donat a... Sí.
0: No, és que ara que em diu del Brexit, perdoni, però aquest és també el desè aniversari de la ruptura i els britànics no volen acceptar que polacs i eslovens visquin millor que ells, per exemple, no? És a dir, no estan gens d'acord amb el resultat del Brexit, els britànics. I tot sembla que es coincideixi en el mateix moment, no? Perquè el Brexit, de fet, ja s'han passat a 5 primers ministres i també s'han portat per davant a Starmer. Així doncs que el 63% dels britànics consideren, una dècada després, que el Brexit va ser un error. El 56% diu que votaria per la tornada a la Unió Europea i un 70% demana un apropament a Europa. Així doncs que, doctor Pasqual, blanco i en botella, leche.
1: Sí, evidentment. I això, el Brexit ens va ensenyar una cosa que és vot rural enfront vot urbà i un altre, diem clivage, no? Issues, però clivage en francès en aquest cas. O sigui, separacions, dimensions que separen a la població. Una era la rural frente a la urbana i l'altra, l'edat. Que no era tan important en un moment determinat, però en el Brexit va quedar molt clar, no? I ja que sempre parlem i donem referències, jo convido als oïdors a veure Jeremy Clarkson, que és un senyor que presentava un programa de cotxes, no? I que és molt incorrecte políticament parlant, i que durant la primera... i que decideix deixar el programa i fer un altre, i òbviament Amazon li paga la juerga, i comprar en la zona més pija del Regne Unit, en els Cosworth, una enorme finca, en la qual, en l'època de la pandèmia, justament, just quan es talla la pandèmia, i a partir d'aquí comença a tenir pèrdues amb aquesta finca. Vostè tenia que sentir parlar aquest senyor a la primera, segona i tercera temporada del govern conservador. Però és que a la quarta i a la cinquena parla igual de malament del govern laborista. És a dir, i això demostra, en teoria, ell, a mi em sorprendia perquè ell, el seu caràcter, és més conservador que no pas laborista, no? Però en aquest cas, el que ve a dir és la desorientació absoluta en el que vostè ha dit, perquè els primers que les hi van dir que viurien millor són els agricultors. I això sí que va ser un engany, perquè no sé si els nostres oients sabran, però la política més important d'Europa es diu PAC, i és la política agrària comú. I allà es gasten els milions a dojo. O sigui que, clar, quan els anglesos o el Regne Unit va sortir, el que va passar és que es van quedar sense aquelles subvencions. I a partir d'aquí, el desastre. Per al camp en concret, però per la societat en general, com estem veient.
0: Aquesta és la situació, aquesta és una de les notícies del dia que hem volgut, evidentment, comentar amb el doctor Pasqual. Però mirin, jo em sento responsable i culpable, perquè, òbviament, l'hem fet anar tant amunt i avall, cara dimecres, cara dimarts, cara dilluns, cara diumenge, bé, diumenge no, que no tenim programa ni dissabte, ni festes de guardar.
1: Bueno, jo ho esperaria, ho esperaria.
0: Clar, l'he fet anar tant amunt i avall, que què li sembla si li fem un regal, doctor Pasqual?
1: Perfecte, a mi els regals m'encanten.
0: Jo estic feliç perquè en aquests moments vostè i jo estem respirant el mateix aire que respira Sam Mendes, el director d'American Beauty, de Road to Perdition, el director de la millor nissaga de James Bond, està dirigint un biopic sobre els Beatles. El 7 d'abril del 2028 es podrà veure, on sabrem què va passar amb John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. És a Barcelona, per què? Doncs perquè, òbviament, els Beatles van tocar a Barcelona i ell vol rodar aquesta escena. Així doncs que aquests dies són a Barcelona Joseph Quinn, Barry Keoghan, Harris Dickinson i Paul Mescal, que estan recreant, en aquest cas a Salou, no Barcelona encara, la històrica visita dels Beatles al Miami Beach al febrer del 1964. Així doncs que posem aquest Strawberry Fields Forever per donar-li les gràcies i desitjar-li que passi vostè una feliç revetlla demà, doctor Pasqual.
1: Igualment per tots els oients i per vostès en particular.
0: Moltes gràcies. Una abraçada, doctor Pasqual. Fins la setmana vinent.
1: Una abraçada.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Adéu. Aquesta cançó és un miracle. És un miracle absolut. Escoltin, escoltin, escoltin, escoltin.

0: Mauro, ho dèiem amb en Pau, el nostre realitzador. Quin cervell privilegiat, Paul McCartney, que feia que la música anés a l'inrevés. A l'inrevés, per crear aquest efecte psicodèlic que tant ens agrada, de l'Strawberry Fields Forever. Bé, ja m'agradaria a mi cantar com els Beatles. 3:45 doncs, de la nit, aire, i parlem d'un tema molt seriós. Anem directament cap a Tarragona. I ja m'agradaria a mi, estimats oïdors de la pública, ara que està atensant-se, estem apropant-nos al final de la temporada, canviar el to i explicar-los circumstàncies informatives meravellosament dolces. Però no és així. Al llarg d'aquestes dues temporades, que han estat magnífiques des d'un punt de vista periodístic i on hem estat sempre al davant de la notícia per explicar-la i per narrar-la des del rigor del servei públic, els hem explicat molts titulars, però la majoria d'ells han estat molt tristos i aclaparadors. La veritat és que tots estem tocats, tots, perquè aquests tres joves que van morir aquest cap de setmana a Tarragona, sense cap mena de dubte, han deixat un forat gros a la nostra ciutadania. Es deien Michael, Elias i Andine. La mare d'un d'aquests nens ofegats ha demanat ajut per repatriar el seu fill perquè econòmicament no s'ho pot permetre. Darrere de totes aquestes circumstàncies hi ha famílies destrossades, el silenci multitudinari a Tarragona, perquè això va ser, ja saben, a la platja de la Rabassada de Tarragona, de tota una ciutadania donant escalf a la família. Avui no volem parlar només d'aquest tema, sinó que volem ampliar la mirada, perquè, clar, les xifres que tenim damunt de la taula sobre les persones que moren ofegades cada vegada són més elevades. Aquests menors que van morir en aquest cap de setmana negre, però les persones ofegades deixen ja 174 persones mortes l'any 2026 i ens preguntem què està passant. En uns segons conversarem amb Aleix Font, coordinador de platges de Creu Roja Tarragona, agraint-li moltíssim que tingui el detall de parlar amb nosaltres avui, però abans, Julio Leal, el nostre sotsdirector, posa el comptador a zero. Julio, bona nit.
1: Molt bona nit, Sílvia. Doncs, com bé deies, no? L'estiu és una època perfecta per a gaudir de les piscines, les platges, però també és una temporada en què augmenten els accidents aquàtics. De fet, aquest cap de setmana ha estat negre. Com bé assenyalaves, el primer cap de setmana de l'estiu, 9 persones han perdut la vida, 5 d'elles menors i 3 d'elles a Catalunya. Altra xifra que també has assenyalat, Sílvia, és que en el que portem de 2026, 174 persones han mort com a conseqüència d'ofegaments. I per tal de previndre aquest tipus d'accidents, que, com deien, poden arribar a costar la vida, anem a compartir els pròxims minuts amb Aleix Font, que és el coordinador de platges de Creu Roja a Tarragona.
0: Vinga, som-hi, perquè ja saben vostès que l'Ajuntament de Tarragona reforçarà encara més, bé, doncs, tots els warnings, tots els ulls que aquí pot passar alguna cosa, per, primer, seguir les banderes que onegen a la platja i també, bé, doncs, cartells que encara siguin més explícits del que ja ho són. Donem benvinguda a Aleix Font, coordinador de platges de Creu Roja, Tarragona. Senyor Font, bona nit.
2: Hola, molt bona nit.
0: Moltes gràcies per atendre'ns i li agraeixo especialment que aquesta nit hagi acceptat parlar amb nosaltres, perquè entenc perfectament que tant vostè com els seus companys han d'estar passant un moment difícil, senyor Font.
2: Sí, no, de bon tros no és un moment fàcil. És algo molt difícil que estem intentant gestionar entre tots junts, intentant donar, doncs, tot l'escalf que puguem.
0: Vostès van donar escalf a la família, també ho va fer la ciutat de Tarragona, i l'Ajuntament de Tarragona està posant encara més fil a l'agulla per avisar i per explicar a la ciutadania que una bandera onejada s'ha de sempre escoltar, veure i fer-li cas. Òbviament no volem ser culpògens, només faltaria, per respecte a les persones que han mort i també per respecte a les seves famílies, però aquestes banderes no hi són perquè sí. Aleix, jo penso que en un dia com el d'avui, demà, Revetlla de Sant Joan, on tothom estarà de gresca, on moltes d'aquestes festes es fan a la platja, cal entendre que l'aigua pot ser perillosa.
2: Sí, l'aigua, nosaltres, des de que el moment que entrem a l'aigua, encara que sigui en bandera verda, la considerem com zona calenta. Això són unes classificacions que se fan als accidents de trànsit o a qualsevol emergència. Nosaltres, des del moment que entrem a l'aigua, ja sigui per fer una pràctica, la denominem una zona calenta, més que res, perquè és un medi molt imprevisible i és un medi que, òbviament, no controlem. En un accident de trànsit, doncs, pot posar 4 conos i una valla, i allò ja és un espai relativament tancat. Aquí al mar és tot el contrari, no es pot posar valles, no hi ha res. Llavors, nosaltres intentem posar tota la precaució que podem a l'hora de fer aquest servei i és el que intentem transmetre a la ciutadania.
1: Aleix, quins són els principals factors que provoquen els ofegaments tant a piscines com a la mar?
2: Els principals factors són o la falta de natació, em refereixo al el no sàpiga nedar, o les zones complicades. Al final hi ha moltes zones, igual tant a piscines com a platges, on ja no se fa peu i ja depèn de la mateixa persona el fet de poder sortir. I després doncs, hi ha molts factors imprevisibles que no pot controlar ni la mateixa persona que entra a l'aigua, que fan doncs, que puguin patir un ofegament.
0: Clar, miri, jo ja tinc una edat, Aleix, però jo recordo que quan era petit i anava a la platja, els meus pares sempre volien esperar que hagués fet el tall de digestió, no? Que no pogués fer un tall de digestió, perdó, que hagués fet la digestió, que no tinguéssim un ensurt quan entrava l'aigua. Clar, potser el mar ja no ens fa tanta por, ja no ens provoca tanta angúnia, però hauríem de tenir clar que, escolti'm, en aquest cap de setmana de l'estiu el balanç no pot ser més d'un, 9 persones mortes per ofegaments a diversos punts d'Espanya, entre elles 5 menors, i els últims casos eleven a 174 la xifra de persones que han perdut la vida, com diu molt bé en Julio, a espais aquàtics, no només a la platja o al mar, sinó també la piscina. Es pot ser que una persona estigui perfectament entre l'aigua, tingui un tall de digestió, es trobi malament i a partir d'aquí comencin els problemes, Aleix?
2: Sí, tant. És molt probable, ja sigui un tall de digestió que coneixem comúment, o seria un xoc tèrmic, no? Un canvi de temperatures al cos que pot provocar un xoc i doncs deixar una persona molt marejada a la platja, ja sigui un infart, ja sigui qualsevol cosa. Quan parlo de platja, dic de làmina d'aigua. És igual la platja, amb un pantà, o amb una piscina, o amb un riu. Uh-huh. Però sí que és veritat que les patologies a nivell sanitari no és algo que depengui de la mateixa persona per a que pugui patir un ofegament.
0: Vostè parlava del pantà, recordem aquella mare i aquella filla que van morir per intentar salvar el net i el fill i va poder sortir de l'aigua, però elles dues no, perquè no sabien nedar gaire bé, no? Un pantà dona la sensació que no pot ser perillós, igual que una piscina, no? Perquè no hi ha onades, no hi ha corrent marina, però evidentment allà també podem tenir un ensurt, Aleix.
2: Sí, completament. És que ho parlàvem amb altres professionals la setmana passada que vam fer unes xerrades. Te pots ofegar amb un bol de sopa. Òbviament no és lo normal, però tot el que comporti un líquid a gran escala t'hi pots ofegar. Llavors, en tota manera, l'aigua, per molt que sigui lúdica, per molt que doncs, ajudi òbviament a refrescar ara durant l'estiu, és algo que s'ha de tindre molt en compte sempre.
1: I en el cas dels menors, quines mesures bàsiques haurien d'adoptar les famílies que van a la piscina, que van a la platja, per a prevenir aquestes circumstàncies?
2: Bé, doncs al final nosaltres, ja no només amb els menors, sinó amb tothom, el que sempre recomanem és l'autoprotecció, és en el cas de la platja doncs, mirar les banderes, preguntar al socorrista quin és l'estat de la mar i fins on podem arribar, preguntar a la persona que hi hagi d'encarregada d'una instal·lació, d'una piscina, d'un pantà, quines són els punts perillosos o quines coses hauríem d'evitar. Això ho demanem per tothom, bàsicament.
0: Mm-hmm. Vostè parlava d'aquesta calorada, d'aquesta sensació d'aixafogor. Evidentment, aquesta onada de calor fa que tinguem també més ganes d'anar a l'aigua, no? La calor arriba al seu pic en aquest episodi d'onada de calor. Aquesta nit passada ha estat una de les més elevades. Malgrat les xifres són professionals i provisionals, perdó, van cap amunt. No podem pensar que entrant a l'aigua se'ns passa la calor. Això també ho hauríem d'explicar, Aleix.
2: No, està clar. Al final l'únic que fa és una sensació de que ens refreda una mica i, doncs, òbviament estem més a gust, no? Però sí que el tema de que hi hagi mar o hi hagi aigua no fa baixar la temperatura 5 graus, que és el que potser és el que aniria millor, però que òbviament no podem aconseguir.
0: Quins serien els consells que donaria a les persones que ens estan escoltant ara, que demà van a fer una festa de revetlla davant de la platja, no? I que s'ho volen passar bé, sense riscos. Quin seria el consell que donaria, Aleix?
2: Demà el consell que donaria, al final és dia 23 de juny, és la revetlla de Sant Joan. Paciència, que la gent vagi a la platja a passar-s'ho bé i que, òbviament, depèn de quins estats, evitin anar a l'aigua.
0: En quins estats, per exemple, com deia en Julio avui la reunió, si bevem una mica d'alcohol, no entrem a l'aigua, Aleix?
2: Sí, sí, òbviament, en estats d'ebrietat o de qualsevol cosa que alteri l'estat normal d'una persona. També és de nit, no veiem correctament tot el que està passant. Llavors, important anar amb molta cura, en aquest sentit.
1: I si presentem, per exemple, una situació d'ofegament, què és el primer que hem de fer?
2: Nosaltres, amb un ofegament, el que recomanem és deixar-se portar per la corrent. Al final sabem que és algo molt complicat, inclús a nosaltres ens costa molt i tenim certes situacions d'entrenament que les fem per saber què és el que sent una persona que està en aquest estat. I sobretot això, deixar-se portar per la corrent i intentar cridar l'atenció de la persona que estigui al carrer.
0: Nosaltres volem ajudar, òbviament, però a vegades ajudar no és el més fàcil, perquè també hem de pensar en la nostra pròpia seguretat. I, clar, la primera idea, la idea que un té només pensar-s'ho és, bé, jo entro a l'aigua i me n'ensurto i ajudo aquesta persona, no? Però és que per fer això cal una preparació que vostès tenen i que nosaltres no tenim.
2: Sí, sí, completament. Nosaltres desaconsellem totalment. Tenim molts casos de persones que han entrat a l'aigua i que, per desgràcia, no han pogut sortir ni la víctima ni ells. Llavors, nosaltres desaconsellem completament el tema d'entrar a l'aigua, buscar una altra persona, a no ser que tinguem les coses molt clares, que és algo molt complicat, realment.
0: Aleix, li agraeixo moltíssim el seu temps. Els felicito per la feina que sempre fan, perquè si no fos per vostès, moltes de les situacions que es viuen acabarien en tragèdia, perquè nosaltres els periodistes sempre expliquem la tragèdia, però també hem d'explicar que professionals com vostè, que és el coordinador de platges de Creu Roja Tarragona, fan possible que moltes ciutadans que van entrar a l'aigua, que no s'han adonat de que estan posant en risc la seva vida i la dels altres, bé, doncs, quan vostès els avisen, s'ho pensin dues vegades. Així, doncs, que moltíssimes gràcies i molta sort i els acompanyem en el sentiment.
2: Molt bé, gràcies. Bona nit.
0: A vostè, bona nit.
3: De nit, amb Sílvia Tarragona.

0: Estimats oïdors de la pública, pública, pública, no els hi diré que fa calor i xafogó, perquè això ja ho saben. Acabem de saber, ens acaben de confirmar, que una desena de poblacions catalanes ha superat els 41 graus en plena onada de calor, que és una autèntica barbaritat. Alcarràs, Lleida, 42, el municipi que registra la temperatura màxima segons dades del Meteocat. Després d'Alcarràs, Vinebre a Tarragona, 41,8 graus. Torroja del Priorat, Tarragona, 41,5. Torres de Segre, Lleida, en 41,5. Artés, 41,4. Lleida també. Lleida Capital, 41,4. El Poal, Lleida, 41,3. Trem, 41,2. I a Gimenells, a Lleida també, 41. Així doncs, que escoltin, prudència, cal tenir en compte que es manté en alerta el pla PROCICAT per les altíssimes temperatures. Acaben d'escoltar Aleix Font, coordinador de platges a Tarragona. Si han d'anar a fer gresca, que la faran davant de la platja, no entrin a l'aigua si no estan convençuts, si estan una mica marejats o estan esgotats, no ho facin. No facin cap tipus de foguera davant de la platja. Avui també la AMT està demanant-nos que tinguem sentit comú per no tenir un ensurt. Passen 4 minuts de les 11 de la nit, també ha pujat la temperatura, aquesta notícia relacionada amb aquesta senyora que és guanyadora, atenció, de 23 grans slams, que al costat de la seva germana Venus Williams, estem parlant de Serena, esclar, disputarà el torneig de dobles al quadre individual de Wimbledon gràcies a una invitació. Ho dic perquè aquesta senyora, que semblava que la seva carrera estava acabada i que només feia esports de televisió, doncs mirin, no. És com l'ou fènix que va cap amunt, cap amunt, cap amunt, i jo com en alegro. Helena Crespi, bona nit.
1: Molt bona nit, com estàs?
0: Molt bé, reina meva. Dones poderosíssimes, eh? Dones poderosíssimes com tu i com les Williams, que han deixat un llegat impressionant a Wimbledon. Esclar, aquesta senyora va aconseguir 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016... títols individuals. Venus, la seva germana, 2000, 2001, 2005, 2007 i 2008. Aleshores, quan a mi la menys tenen, penso, però que no saben tot el que ha fet aquesta senyora. Clar, per què he començat amb Serena i Venus Williams? Perquè sóc enrebuscada, i ho he dit expressament malament, no rebuscada, no, enrebuscada fins a l'extenuació. Jo, Helena, ja saps que sóc feminista i que ho entenc tot, però això no ho acabo d'entendre. Influencers i educadores menstruals proposen optimitzar el cicle menstrual per demanar coses quan un té la regla. És a dir, quan estàs ovulant, demanes un canvi de feina. Quan estàs ovulant, demanes un augment de sou. Quan estàs ovulant, demanes... Perdona, i les que no estem ovulant, què fem? Perquè, esclar, jo quan ovulava, que ovulava com totes les dones que ens estan escoltant, i quan jo menstruava, que menstruava com totes les dones que ens estan escoltant, no explicarem cap detall de res que no sigui, evidentment, radiofònic, no? Però les passava magres, anant per tot arreu, que si Madrid, que si Barcelona, que si amunt avall. Aleshores, esclar, no acabo d'entendre per què, sense cap base científica sòlida que demostri que la productivitat cíclica pot facilitar la vida. No ho entenc, Helena.
1: Mira,
0: fes-me
1: sí,
0: llum.
1: Ja està. Ja està, ja ho he entès, Sílvia. Quan em presentaves la pregunta et deia, m'ho hauràs d'explicar molt bé això, perquè no acabo d'entendre què estan proposant, però ja ho entenc. És a dir,
0: a veure.
1: Clar, aquí, és a dir, la base científica hi és perquè... El cicle menstrual té un funcionament, el que passa que jo crec que s'ha d'estudiar amb més profunditat i s'ha de veure molt més com creuen també altres factors a tenir en compte, perquè evidentment no totes les dones que, o les persones que encara som cícliques no funcionem sempre igual, però bàsicament el que et venen a dir

0: necessites una mica més de push de seguretat personal, fes-ho quan ho vulguis, que hormonalment estàs com una mica més up que no pas down, d'acord? Però clar, aquí entren molts, molts altres elements, perquè és que si no, en el moment en el que deixem d'ovular, què representa, no? Que ja no es poden fer aquestes coses. No, clar que també es poden fer, perquè hi ha molts altres elements que poden fer que una senyora meravellosa com tu puguis tenir un push d'estar amunt i sentir-te valenta i segura i dir, avui vinc a demanar-te l'augment de sou. O sigui que, bàsicament, entenc que deu ser això, eh? No hi ha aquests estudis que siguin sòlids, perquè hi ha molts altres elements, és a dir, això segurament es compliria possiblement en el cas d'una persona que tingui una feina que no necessiti gaire esforç físic o que sigui una feina de les de, per entendre'ns, classe mitja alta, que sigui una persona que tingui una situació socioeconòmica que no s'hagi de preocupar per altres coses, que no estigui patint per altres històries, és a dir, algú dins d'aquesta norma, doncs potser pot aprofitar aquest moment, no? El dia en el que potser et sents més valenta, que pot coincidir amb l'ovulació.
1: Clar, però jo, que sóc complicada, continuo dient el mateix, és a dir, la transversalitat, totes som dones, encara que no ho volem, no?
0: I tant.
1: Dir, igual que jo puc ser mare i em sento mare de les persones que he atès, com els meus pares, o com el meu marit en Pau Descansi, o com la meva nena de quatre potes, doncs, home, escolta, també puc, malgrat no ser mare i no tenir fills, també puc ser igual de dona per no ovular, i
0: sí,
1: també puc demanar, òbviament, un augment de sou. Ho dic perquè un expert, una ginecòloga, ha dit, no conec cap estudi que mostri que cap de les frases d'un cicle menstrual saludable es caracteritza per la inhabilitat per fer un treball exigent. I clar, subratlla altres factors com la bona alimentació, l'activitat física habitual, l'estrès, l'expectativa de no ser capaç, el recolzament social, la formació professional que reben les dones en general. Ara no em digui vostè que perquè menstrua doncs tindrà la força suficient. Doncs no, senyora, jo no menstruo fa molts anys i, escolti, he de treure les forces...
0: Doncs sigui, sí.
1: Exacte.
0: Sí, i tant, però jo entenc que aquí potser a l'hora d'elaborar la notícia potser se li ha volgut donar aquest toc, però realment el que moltes vegades, i això moltes vegades expliquem a les criatures petites quan els hi expliquem com funciona la menstruació, els hi diem, bueno, hi ha moments dels cicles en el que potser tu et sentiràs com més vulnerable, més emocional, i moments que et sentiràs més valenta, no? Ara, d'aquí a que això vehiculi tot... No, però en tot cas, jo en general, mira, les educadores menstruals que tinc al voltant i la divulgació que jo mateixa faig sobre aquest tema és un... Això pot influir, però evidentment no és condició sine qua non ni és una influència segura, que aquest és el tema, que jo crec que ara mateix anem a buscar com aquest titular fàcil, no? Del demana't l'augment de sou quan estiguis ovulant. Bueno, és més complex que això. Això no vol dir que la resta del cicle no siguem hàbils, ni molt menys, però sí que potser tens com aquest punt de seguretat extra si d'altres coses t'acompanyen, però estem parlant de cicles menstruals estàndards, perquè en el cicle menstrual estàndard no hi ha cap etapa del cicle que t'inhabiliti, que et faci estar per terra amb una menstruació normal, no? Llavors, jo crec que aquí és sobretot per fer com aquest titular, però les educadores menstruals això ho expliquen amb molta més profunditat i amb molta més explicació.
1: Tu ho expliques molt bé, perquè ara sí que ens abonarem a aquesta enquesta, els hi vam explicar la setmana passada, enquesta alarmant, l'Enquesta Nacional de Salut Sexual. El 27,5% dels homes afirma haver pagat alguna vegada per sexe. El 28% de les dones assegura que s'ha vist forçada a realitzar alguna pràctica sexual no desitjada. El 75,2% de les persones que havien mantingut una relació amb penetració vaginal no va utilitzar preservatiu en cap ocasió. I el 62,3% de la població mai s'ha fet una prova del VIH. Estem molt malament, Helena.
0: Sí, jo crec que aquests com quatre punts que destaquem també, crec que són importants com contextualitzar-los, eh? És a dir, Déu-n'hi-do, com 27,5% dels homes encastats afirmin que en algun moment

0: s'ha pagat per sexe. I aquí tenim un tema com molt important, no? Del què empeny a un home a pagar per sexe, des d'on ho fa. I llavors aquí sí que, sense ni fer ni apologia de la prostitució ni apologia dels homes o les persones que poden utilitzar aquest servei, mal, i sempre tenint en compte que si algú, sobretot les dones, que es poden dedicar a això, pels motius que sigui, jo parlo de prostitució, quan jo parlo de prostitució em refereixo a una dona que dins d'un marge de maniobra decideix, pel que sigui, tirar-ho endavant, no a la trata de persones, no a l'explotació directa on hi ha totes aquestes màfies al darrere, tot i que a vegades la línia pot ser molt fina, val? Llavors, sense ficar-ho tot en el mateix sac, perquè és un tema molt complex, jo conec homes que han pagat per els serveis d'una prostituta des d'un lloc dins del que el sistema permet força respectuós, i també conec homes que ho han fet des d'un lloc super irrespectuós. No? Llavors, m'agradaria saber d'aquest 27,5%, quants d'aquests són de l'equip dels respectuosos? Suposo que no precisament la majoria, ni molt menys, no?
1: Doncs suposo que no, perquè és clar, al cap i a la fi el que també diu aquesta enquesta és que un tant per cent molt elevat de persones no estan satisfetes amb la seva vida sexual.
0: I tant. Sí, sí, sí, això és important, eh? I per exemple, quan es parla d'aquest 28% de dones que asseguren que s'han vist com forçades a fer alguna pràctica que potser no desitjaven, aquí hem de qüestionar el model. És a dir, la sexualitat, un dia pot passar que de cop i volta una parella, no, o la meva parella sexual em digui: em ve de gust fer això, i jo li pugui dir: no ho acabo de veure, però si estem en una situació de confiança, sé que et puc dir que no en qualsevol moment, et pugui dir: mira, anem-ho provant, i si veig que no, doncs frenem-ho i fem una altra cosa, i si veig que sí, doncs mira, guaita, això que tenim, no? Però entenc que en aquest moment en què es veuen forçades no és en aquest espai de confiança, i hem de qüestionar molt aquest model que fa que hi hagi certes pràctiques que pràcticament hagin de ser obligatòries, no? I hem de posar més la comunicació sexual damunt de la taula, sigui amb una parella sexual estable o amb una d'ocasional, vull dir que això per damunt de tot.
1: Clar, és que tampoc ajuda gaire, per exemple, que una periodista hagi estat cessada per les seves crítiques a un jugador que va abandonar el Mundial per assistir al part del seu fill. Ella va dir, ella, una dona, és un moment desagradable en el que el pare és inútil. Hola, el delanter belga Jeremy Doku no va estar present a Bèlgica davant l'empat a Miran, degut a que, bé, va decidir anar-se'n al seu país perquè la seva senyora donava llum al seu primogènit. I això ho ha dit una dona que treballava a l'equip i que ha estat cessada immediatament. És el davanter belga, aquest senyor va fer el que havia de fer, que és marxar a estar amb la seva senyora per veure el naixement del seu fill. I ell ha dit, és un moment desagradable en el que el pare és inútil. Vaja, jo no he donat mai a llum, però suposo que el pare no és inútil en aquest moment, Helena.
0: No, gens ni mica. De fet, jo crec que això diu molt. Hem de pensar que sempre que algú diu alguna cosa, a no ser que ho faci des d'una professionalitat, perquè sigui experta en el tema, doncs quan fan comentaris així, perquè entenc que això és una periodista experta en esport, en maternitat, no? Per tant, quan fa referència a això, parla des de les seves creences, des de que segurament ella veu que el part és una cosa poc agradable i que el pare de la criatura no hi pinta res. Clar, evidentment, aquí, des de la investigació que hi ha en psicologia perinatal, des de l'experiència que tenim en aquests espais de psicologia perinatal i maternitats i paternitats, et diria que tot el contrari, és a dir, que el part, evidentment, és un moment que si tu no estàs acostumada a veure com surt una criatura del cos d'algú, és impactant, evident, per això també reclamem el que es puguin veure més parts per normalitzar-ho, però que, a més, el pare o l'altra part de la família, és important que hi siguin per donar molts tipus de suport. Evidentment, la feina de part la fa la criatura i qui està parint, però en segons quins moments que hi hagi la parella allà donant suport és importantíssim, i és important per una altra cosa, per el tipus de vinculació que es crea amb la criatura i també amb qui està parint. És a dir, quan tu sents que la teva parella està allà, Hosti, això a nivell emocional, amb totes les hormones que s'alliberen, amb aquest suport que sents que estan donant allà, encara que en aquest cas el pare estigui allà plantat com un estaquirot sense saber gaire què fer, però la seva presència per se ja és molt útil. Vull dir que encara queda molt per batallar a favor dels parts respectats, i el que puguin ser-hi els progenitors, com a mínim, és imprescindible, totalment.
1: És imprescindible, i a més aquest comentari que el faci una dona, tornem altra vegada, aquesta enquesta no ajuda gaire. És a dir, que hi hagi un número important de dones, una xifra important de dones que no s'ha fet mai una prova del VIH, no ajuda. Que hi hagin dones que no entenguin, per exemple, a la meva edat, Helena, quan ja no hi ha possibilitat d'embràs, no? Perquè, com et deia abans, no estem menstruant o no estem ovulant, que utilitzar el preservatiu és bàsic i fonamental per la teva salut i per la salut del teu partner o de la teva partner. Home, és clar, perquè també hi ha preservatius femenins, senyores, no ens posem, no ens posem, i això pot utilitzar tothom. Aleshores, home, penso que hi ha una falta de transversalitat. Per una banda, influencers que parlen de com d'alguna manera un pot tenir un millor cos per lligar més, que s'estan construint algoritmes, que és una cultura masclista a temps real, un país en el que, segons el baròmetre Joventut i Gènere 2025 del Centre Reina Sofia de Fat Joventut, el 36,5% dels joves de 15 a 29 anys creuen que la violència de gènere, malgrat estigui malament, sempre ha existit i és inevitable. Hi han posicions negacionistes que han passat del 18 al 20,3%. Si a això li afegim el còctel de la mala educació sexual, el futur que ens espera... Mira com bufo, Crespi.
0: I crec que ara, per exemple, quan ens fixem en les dones que també doncs, diuen aquestes bajanades patriarcals, en el fons és perquè estan educades en el mateix sistema patriarcal que la resta, i a vegades viure una situació en primera persona, una discriminació en primera persona, no fa que necessàriament ho detectis, ni que tinguis eines per vèncer-ho, sinó que et deixes emportar per aquesta onada masclista, no? I per això encara és important que seguim explicant ben bé què és el feminisme, com funciona tot això perquè arribi a tothom, i sobretot perquè les dones, com a víctimes principals del masclisme, puguin detectar que són víctimes i que són discriminades pel fet de ser dones, no?
1: Que són absolutament discriminades pel fet de ser dones i que, evidentment, poden tenir una sensació de menysteniment perpetu i continu pel fet de ser dones, també, Helena.
0: Sí, i tant, i tant, i tant. I llavors, per això, aquí jo crec que les lectures de per exemple, les dades d'aquesta enquesta nacional de salut sexual, hi hem de posar, a part de moltes altres mirades, o sigui, nosaltres podem fer una lectura ràpida, llavors podem veure cada punt realment què està investigant, perquè en el fons cadascú també respon amb la seva pròpia subjectivitat, no? Però crec que ens diu molt clarament que anem molt peixos en matèria d'educació sexual, emocional i relacional, i que necessitem fotre i cullerada, mirada de gènere, no? I mirada de totes les altres discriminacions que en el món es viuen, perquè si no, encara són dades que és molt brutal, és a dir, que veig aquest 62,3% de la població que mai s'ha fet una prova del VIH, hosti, o estàs molt convençuda perquè tens... Bueno, clar, és que si no tens proves mèdiques o has tingut una única parella sexual al llarg de tota la teva vida i la teva parella sexual també només t'ha tingut a tu, mai heu tingut cap tipus de contacte amb ningú més, o som una mica irresponsables, no costa res. Vull dir que això jo recomano a tothom, quan es vagin a fer una analítica de sang, demanar que els facin les proves del VIH i d'altres infeccions de transmissió sexual o genital per assegurar-se que estan saludables, perquè a més hi ha molta gent que està contagiant perquè no sap que és portadora d'alguna ITS, no? Llavors això, aquestes dades ens donen moltes pistes de que anem molt fluixes encara sobre educació sexual i sobre feminisme, i nosaltres seguirem fotent-li cullerada per intentar ajudar a prendre més consciència de tot plegat.
1: I li fotrem tanta cullerada, com diu l'Helena Crespi, falten 8 minuts per arribar al punt just de 11:45 de la nit, en aquesta sensació ja d'estiu, de solstici, de revetlla, Helena, que és demà la nit, i també el dimarts, que és el dia de Sant Joan, amb alguna cosa que t'agradarà molt. Mira, l'Òpera de París s'ha estrenat La Traviata, l'Òpera de la Bastilla, eh? Bé, meravellós, fins al 13 de juliol. Jo aniré a París, però no em dóna temps a veure-la. Per què? Doncs perquè la soprano que interpreta el paper més important de la Traviata, és a dir, el protagonista, és una dona de color, mal dit, però vostès m'estan entenent, és una dona negra.
0: Sí, una dona negra,
1: efectivament,
0: sí.
1: Una dona negra, absolutament curvi. I les crítiques han estat meravelloses. Una senyora que té un aspecte, doncs, com tenim tu i jo, no? De dona amb pit i cuixa, amb bona cadera, amb bona... Doncs a l'Òpera de la Bastilla de París, la protagonista és aquesta gran cantant nord-americana, que, bé, doncs és en aquests moments la dona que està tenint una crítica més unànime a tots els diaris francesos. Ja no hi ha ni una entrada per veure-la, si vostès hi volen anar, o per a la Bastilla fins al 13 de juliol, ni ho intentin perquè no hi ha ni una entrada. Ja era hora, que fos així, que una dona curvi fos la protagonista de Traviata, que no fos una dona invisibilitzada, com alguns pretenen que estiguem, no?
0: I tant, i de fet... És esperançador, perquè en aquest moment en el que sembla que les gordes s'estan extingint i
1: ens estem exigint, efectivament. Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Perquè, clar, a cop de xeringasso, no? I d'operació, sembla que és un fenomen que no s'extingirà mai, evidentment, però que cada cop sembla que en quedem menys, perquè, goita, mira, total, fas 4 reclus i ja estàs prima, pum, com si fos per art de màgia. Evidentment, tot això ho dic amb to irònic, sense explicar totes les conseqüències que això pot tenir per la salut, doncs cada cop i volta hi hagi algú a primera línia, evidentment una dona negra i una dona curvi, i que canti La Traviata, és un noticiot que crec que s'ha de celebrar molt fort, perquè necessitem cota de pantalla, de micro, del que sigui, de dones gordes, de dones negres, de dones amb diversitats, no? I cada cop que n'hi hagi una més, ho celebrarem molt fort.
1: Fixa't que ho has dit molt bé, cada vegada som menys o som una proporció més inferior les dones grasses a la societat, no? Perquè efectivament, em sembla que no només ens invisibilitzin com si fos senzill, quan cada vegada hi ha més estudis que demostren que Ozempic és una solució per persones que tenen una obesitat mòrbida o una diabetis molt i molt potent, però que no t'ho pots prendre perquè arribi l'operació biquini. Això estem farts d'explicar-ho ja. Però hi ha moltes conseqüències mèdiques i conseqüències psicològiques i conseqüències emocionals que fan que una dona hagi de ser invisible. Jo cada vegada que entro a Instagram, que com saps sóc molt activa a la xarxa, i veig aquestes històries en la que una dona, avui mateix n'he vist una que gairebé infarto, una senyora que deia, bé, jo és que em vull sentir femenina i per això he perdut pes, perquè em vull sentir femenina. Senyora no, perquè jo em considero molt femenina i sóc una dona curva i no té res a veure una cosa amb l'altra, no? Però posen aquest compartiment estanc que em sembla tan impresentable, Helena.
0: Sí, perquè a més és això, no? Les característiques de la feminitat és ocupar poc espai a molts nivells, ocupar poc espai intel·lectual, de veu i poc espai físic, i en canvi la masculinitat és el contrari, no? És els homes aquests grossos que ocupen espai a tots nivells, no? Llavors, clar, hem fet aquesta mala associació, que en el fons ve d'aquesta idea patriarcal, d'aquesta violència estètica, de que una dona grossa és masculina i una dona, per ser femenina, ha de ser petiteta i així és com menudeta, no? Perquè és com més, en el fons, és més manegable, és més controlable. Aquesta és la idea del patriarcat. Nosaltres lluitem contra aquestes idees i reclamem feminitats diverses, des del ser gordes, primes, aparentment més manegables i menys, el que sigui. Vull dir, des de tot arreu podem reivindicar moltes feminitats diferents, al igual que també reivindiquem moltes masculinitats diferents i transgredir més enllà d'aquestes normes de gènere binàries, no?
1: Avui estem molt generosos perquè abans hem fet un regal al doctor Pasqual, només faltaria que pobre el fem anar com una baldufa ara dilluns, ara dimarts, i li hem regalat una cançó dels Beatles. A tu et regalem, encara que sigui uns minuts, aquesta Traviata que no podrem anar a veure de Verdi. Una Traviata. No podrem anar a veure perquè en entrades, una Traviata meravellosa a l'Òpera de la Pastilla que està interpretant aquesta cantant afroamericana, curvi, grassa, meravellosa, sexy, i que tothom està parlant d'ella com la nova Maria Callas, poca broma. Wow. Estimada Crespi, que tinguis una feliç revetlla.
0: Igualment per tu, una abraçada ben gran.
1: Gràcies, adéu-siau. Amb la Traviata ens quedem escoltint.

Segur que vostès estan tan impressionats com jo després d'escoltar aquest capellà de presó. El sacerdot Jesús Bel té 64 anys i és sacerdot de l'Orde de la Mercè, ordre, per cert, que es va fundar a Barcelona l'any 1218 per la redempció de captius i que està present a les presons des de fa 800 anys, fa 40 anys, que és capellà de presó, i ell va ser la persona que va rebre el Sant Pare. Així doncs que ha estat meravellós poder escoltar que una altra realitat existeix i que a vegades els periodistes ens perdem amb titulars que ja ens sabem i no busquem on és l'amor, on és la desesperació, on és la caritat, on és la tendresa, on és la necessitat que és a la mirada d'aquestes persones que són a la presó i que necessiten ser escoltades. La nostra obligació és escoltar-los a ells, perquè som la pública, pública, pública. No ens perdem amb detalls que tenen a veure una lletra petita. Hem de parlar de la vida en majúscules. I tornem demà a partir de les 10:05. Bona nit, que descansin.

Bona nit. A partir d'aquest moment comença la edició 2304 del Metrópoli. Salutacions de Xavi Collado des dels estudis de Ràdio 4 a Rob Boronat 127. La setmana comença sempre aquest programa durant tota la temporada parlant de rumba catalana, fent història de la rumba catalana a casa nostra. Avui un grup mític, un grup que ha donat molt, que ha fet molt per la rumba catalana. Són els Xipent, els tenim als estudis de Ràdio 4 per parlar de la seva història, de la seva trajectòria i de tot el que han aportat a la rumba catalana. La rumba catalana, protagonista aquesta nit del Metrópoli, fins la 1 en punt de la matinada.

0: Si parlem de rumba catalana, hem de parlar de Pérez Reyes i Johnny Tarradellas. Pérez Reyes, benvingut, bona nit.
1: Hola,
0: bona nit.
1: Com estàs?
0: Johnny Tarradellas, benvingut, bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit. En primer lloc, la rumba catalana ha canviat els darrers anys? Ha canviat d'alguna manera?
2: Sí, ha anat canviant molt, eh? Ha anat canviant.
0: Molt.
2: Temps. Sí. Jo me'n recordo que als anys 70, per exemple, pujàvem a l'escenari amb una guitarra i dos palmeros. Res més, eh? Bueno, i amb el temps han anat ficant instruments, i ara els rumberos pugen a l'escenari amb una orquestra, eh? Que, bueno, ja està bé, però les raïces d'on estan? On estan? Perquè la rumba va néixer amb una guitarra i dos palmeros. O sigui, guitarra i palmes.
1: Però que parles de la rumba?
2: Parlo de la rumba.
1: Què és això?
2: Què és això, oi?
1: Què és clar, això de la
2: clar,
1: rumba?
2: És que ha canviat molt. I bueno, està bé anar canviant, eh? Anar evolucionant.
1: No tant, però.
2: Però les arrels de la rumba s'han perdut una mica, jo crec, eh?
0: Mm. Això és bo o és dolent?
2: No, és dolent.
0: És dolent.
1: Molt dolent. Perquè, aviam, jo entenc, com a productor, he viscut moltes èpoques i m'he tingut pues, que ficar al dia amb el que sonava, amb arranjaments, amb so, amb el que hi havia. Avui en dia jo en sóc ben conscient de que no puc fer res. O sigui, nosaltres no podem fer res, no. El Jack, el meu fill, m'ho va dir l'altre dia. Diu, papa, quan veu fer el Sin Pena ni Glòria, diu, hòstia, diu, t'has fotut el dia, perquè vaig passar dos o tres maquetes de Simple Entrap, una mica Rego i Teroneres. Diu, t'has ficat el dia, però pensa una cosa, papa. Ni que fessis igual que el Bill Loy o el Fetangana, aquesta gent, i tu piquessin és la veu, no passaria res. Vull dir, ni que ells ho fessin. Tindries que portar el cabell així d'aquesta manera, ple de cadenes, parlar, oia, bro. Vull dir, és una sèrie de complements

perquè va agradar la rumba. I ara ningú porta guitarra i palmes. Palmeros han desaparegut de la rumba. Els dos palmeros, a darrere, que sempre veiem, han desaparegut. Ja no estan. Les palmes en la rumba ja no estan. Amb la gravació, encara hi ha algú que les posa, amb gravacions, però en directe no. Ah, en directe no hi ha ningú que porti palmeros.

0: El Peret Reyes i el Joni Tarradellas, el Peret Reyes van formar a principis dels 80, el 82 concretament, una formació que es diu Chipén. Per què Chipén? Per què vau decidir a principis dels 80 doncs, començar com a Chipén?
1: Mira, Chipén és una paraula gitana que vol dir veritat, vull dir autèntic. I jo et diré la veritat. Ho vam formar perquè ens vam quedar al paro. El Peret va ser quan es va convertir i teníem, en aquest cas jo, perquè ell ja ho havia deixat, no? Teníem que tornar a marxar a Miami i de cop i volta ens va dir, nens, no ens n'anem, perquè he conegut el senyor i dic, haguessis pogut conèixer-la a Miami i haguéssim anat cap allí. I ens va dir, el que podeu fer, els únics que podeu continuar fent això, perquè per agafar la meva arrel o per ser hereus meus, té que ser després de 25 anys d'haver estat amb mi. Si no, no dono el carnet. Vull dir, vosaltres sou els únics que podeu continuar fent el que jo estava fent i jo em quedo tranquil·líssim. I així va ser com es va formar Chipén.
0: Portàveu molts anys amb en Peret.
2: Sí, carai, jo portava 30 i pico. 30 i pico d'anys vaig estar amb ell, 30 anys.
0: I quan en Peret fa, doncs, que se'n va al culte, vau pensar que tot acabava, o no?
2: Home, de moment sí, d'entrada sí, perquè ens va deixar, no s'ho esperàvem. Ell ja ens havia explicat que havien uns gitanos evangelistes que anaven a veure a la casa de Mataró, i ja ens explicava que anaven a veure'l i parlaven de la Bíblia, però clar, d'això...

0: a que es fes de la Iglesia i ens digués el paro, pues no, no s'ho pensàvem. I, però, bueno, va ser tota una sorpresa. I d'aquí va néixer el Chipin. Hmm. Als anys 80 va ser?
1: 80-82, no me'n recordo.
2: Sí, 82.
0: Ja... 82, mira.
2: Hola. A les Olimpiades del Naranjito.
1: Sí, eh? Sí.
2: Coincidint amb aquelles Olimpiades que vam tenir aquí a casa nostra. Vau publicar 7 LPs, no?
0: 7 anys?
1: Sembla que sí, sí. Sí. Ah, sí, mira, jo hi vaig estar precisament baixant temes que dic, oh, que és guapo, això no ho havia sentit, el Toma del Mio, del primer caset, el Pasmao, oh, que són guapos, que són guapos.
0: Ni me'n recordo.
1: Temes que ni me'n recordava que els havien gravat. Sí. I me'n vaig baixar un grapat, vull dir, vaig veure que hi havia un grapat de temes penjats, que no sé qui els ha penjat, com els han penjat, perquè jo d'aquí no veig res.
0: Ja.
1: Ni tu ni jo.
0: No, però que va.
2: De totes maneres, parlem d'en Peret, però vosaltres també vau compartir bones estones amb en Gato Pérez.
1: També,
0: molt bé. Va ser un productor d'un disco nostre.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: De quin era?
1: No. Del Johnny Peret.
0: Johnny Peret, va ser el
1: productor.
0: Hi ha
1: un tema d'ell, el Ponte las Pilas Pilar.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: I era molt maco, el Gato. A més, ens estimava molt.
1: El Gato era un fenomen. Sí, el Gato mai va dir, jo faig rumba catalana, sóc un rumbero. No, jo faig rumba. Era molt, amb una prudència molt maca.
0: Molt
1: fins
0: educat,
1: i tot,
0: sí.
1: Fins i tot, quan hi va haver-hi el de les Olimpiades, vull dir, Barcelona va demanar un tema, i nosaltres vam presentar la rumba de Barcelona, precisament que la vam gravar amb l'orquestra del Liceu. Mm. I ell va presentar un tema que es deia Barcelona, també, o
0: sí.
1: Barcelona no sé què, no sé quantos. I li van donar amb ell. I a la plaça Catalunya, recordo perquè estava veient, ell va anar a buscar el premi, i quan hi havia l'alcalde i estàvem tots allí, diu, no, jo això no puc agafar-ho. Jo me l'estava mirant, dic, ja n'ha fet una. Perquè ell era especial, era tal com rajava, eh? Vull dir, blop. Diu, jo això no puc fer-ho, perquè si hi ha algú que això ho tenia que fer, era en Chipin, perquè ells són els rumberos catalans. Jo, amb molta modèstia, sóc rumbero gràcies a el que he pogut aprendre, el que m'han ensenyat. Però jo no puc agafar això. I se'n va anar. Els va deixar allà a l'escenari, sí, plantats allà.
0: Era molt maco, molt maco.
2: I mira que ell, pensem que va tenir una carrera molt llarga, i no, perquè va morir molt jove.
1: Sí.
2: No va arribar als 40 anys, amb 39 anys ens va deixar.
1: Mira, estava amb mi. Acabàvem de fer un bolo, vam anar a prendre algú al carrer Ribau, que hi havia un pap allò que feia amb bocates i d'allò. Dic, queda un rato, ens quedem un rato. Dic, no, faré bondat i me'n vaig cap a casa. Dic, bueno, et trucaré, perquè s'havia fotut un parell de cerveses. Dic, et trucaré. I vaig trucar-lo al cap de 2 hores, i li dic, amb la seva dada, dic, ha arribat bé? Diu, si ha arribat bé? Diu, s'ha mort. Dic, va, escolta, fotis conya. Sí. Diu, ha arribat, s'ha estirat, ha fotut la tele, i tira cap allà. I, pup, es va quedar. Em vaig quedar
0: és que no,
1: de pedra, em vaig quedar
0: que no
1: de pedra.
0: Parava, no parava, no estava mai quiet, eh? Li agradava la noche i li agradava la festa i no parava. I ell estava malalt del cor, que sí, portava sempre unes pastilles a sobre. I però no, ell no tenia freno.
1: Mira que va ser un home que... I ell ho deia, si jo vinc d'Argentina. Però aquest home va tornar a donar la porta oberta a la rumba perquè va crear algo que nosaltres no havíem fet mai, això. Va crear una sèrie de lletres urbanes que parlaven del somorrostro, que parlaven d'allò que una gran quantitat de jovent de llavors, que no es havia fixat mai amb la rumba, van entrar, vull dir, els va captar. Va captar una sèrie de gent jove que els agradava aquest tipus de lletra, els agradava tot aquest tipus de que ell ho feia així, d'aquesta manera, vull dir que... Ell va aportar molt a la rumba, va ser molt respectuós amb la rumba, amb els rumberos, amb tothom, i jo sempre, sempre el recordaré i sempre parlaré molt d'ell.

0: Com definiu la música de Chipén, la rumba de Chipén?
1: Bueno, la rumba de Chipén, en aquell moment vam obrir una porta que estava tancada, que la va deixar al paret, la va tancar, i nosaltres la vam tornar a obrir, que era la rumba catalana, que en aquell moment no hi havia ningú que estigués fent rumba catalana. I Chipén va tornar a obrir aquesta imatge i aquest sonido de la rumba catalana.
2: Bueno, de fet, estàvamos solos ante el peligro, perquè sí. El que tu dius, no hi havia ningú.
1: No.
2: I nosaltres, d'una manera o altra, vull dir, no per voler-ho fer, sinó perquè són molts anys, i diu que manca con un cojo al año cojea.
1: Mm.
2: La paraula és aquesta, no? Teníem molt a veure amb el xou que feia el paret, amb la manera de fer les coses. Són molts anys i moltes, moltes bronques i moltes maneres tant de sortir a l'escenari. Fins i tot van dir que Chipén era la rumba d'Smoky, perquè nosaltres seguíem sortint amb la rumba, amb Smoky, amb la nostra pajarita, la sabata de xarol, com ell ens havia acostumat a fer, amb una educació a l'escenari, fent un xou elegant, però perquè estàvem acostumats a fer-ho així. Fins i tot el so, feien molts temes que havíem fet amb ell,
1: sí.
2: Primer per recordar-lo, però és que sonava com sonaven amb ell.
1: Sí, sí, sonava així, era la rumba, la rumba. Perquè en aquell moment que hi havia Rumba 3, poder?
2: Rumba 3.
1: Rumba 3, que eren molt macos, amb molt bona gent, els tres, i ens havíem trobat molt, a moltes actuacions junts.
2: I els Manolos que començaven.
1: I els Manolos començaven.
2: Que començaven, exacte.
1: Poder, sí,
2: sí,
1: exacte.
2: Sí, sí, que van vindre de teloneros nostres, com vam fer aquí al... amb una sala d'aquestes, que
1: sí,
2: no els coneixíem,
1: sí, sí.
2: Molt macos, i no, gràcies.
1: I llavors van començar també en aquella època el Gypsy Kings, pot ser?
2: El Gypsy
1: que
2: Kings.
1: Nosaltres teníem una cinta, me'n recordo,
2: mira,
1: que anàvem amb el cotxe, teníem una cinta del Gypsy Kings, que no eren coneguts ni res encara, i d'una gravada com una maqueta, no?
2: Se sentien gossos.
1: Se sentien gossos a la gravació.
2: Parlar,
1: i,
2: sí.
1: Mira, escolta, i nosaltres vam escoltar, i vam dir, ai, pues, home, ho fan bé aquests nois per això, per ser, som de França, som francesos, i fan rumba catalana, ho fan bé, i mira...
2: Mira, va ser llavors, perquè precisament tu i jo estàvem a Horus, llavors.
1: Horus, sí.
2: I el Rosero em va dir, oye, escúchate esto, a ver qué te parece, em va ficar el bamboleo. Digo, hostia, digo, yo los conozco esta gente. Però clar, la cinta que jo tenia era de versions que nosaltres fèiem als casaments, com qui diu, cantats de la seva manera,
1: sí.
2: I gravat al menjador de casa. I em va ficar el bamboleo, digo, hostia, está muy comercial, está bien. Vull dir...
1: Oh, van tindre bona idea, eh? Pues, a pujar a l'escenari, 7 o 8 guitarres així en línia, això va agradar molt, a part que cantaven bé, canten bé,
2: i
1: toquen
2: país.
1: Molt bé la guitarra.
2: I el país, compara el país.
1: Sí, el país també influeix
2: molt. Vull dir,
1: molt,
2: França,
1: sí.
2: Ara segueix apujant molt el que és la rumba, el que
1: sí.
2: És la cultura, el que
1: sí.
2: És tot, i s'hi van abocar de ple. De ple. Que no et dic que no haguessin funcionat igual, perquè
1: clar.
2: Era molt comercial i era molt bo. Però la Brigitte Bardot, una sèrie de gent, polítics, van començar a portar-los a tots els actes, a fer tot,
1: sí.
2: I clar...
1: I van dir d'ells, van dir, gent molt important a França, van dir que esto es muy bueno.
2: Claro. Sí, ja està.
1: Ja està arrencat. A part que ells canten bé.
3: Canta molt bé,
2: canta molt bé.
3: I Peret Reyes, per què? Perquè en Peret va ser el teu padrí artístic.
1: No, va ser el meu padrí el que em va batejar a l'església.
3: Caram.
1: Sí, el dia del meu bateig ell en
3: sí.
1: Tenia els braços i em van batejar. I abans es portava que el padrí donava el nom seu amb el nen, no?
2: És lògic, ara avui en
1: sí,
2: dia,
1: avui
2: no,
1: en dia no ho fan, ja,
2: avui
1: no ho fan.
2: No es porta això.
1: I per això em van ficar, bueno, en aquell temps, Pedro. Que és Pere Paret.
3: Paret.
1: Per això, Paret Reyes.
3: Al 74 vas estar a Eurovisió amb el Peret?
1: També vaig estar a Eurovisió al 74. Guaita.
3: Amb el Canta i ser feliç.
1: Ai, sí, noi. Home, va ser una experiència maca, eh? Molt maco. Jo recordo... Bueno, que a més vam fer promoció primer a Madrid, vam anar a Madrid... A l'Hotel Wellington vam estar 10 o 12 dies a l'Hotel Wellington, que cada dia anàvem amb l'orquestra de Ràdio Televisió
3: Espanyola,
1: exacte, ensejar cada dia. Et fan treballar molt, eh? Perquè
3: ja.
1: Et foten palissa. Però estàvem bé, vam estar molt bé, i després vam estar per promocionar la cançó, vam estar per tot Europa. Itàlia, França... Bueno, tots els països que surten a Eurovisió,
3: sí.
1: Vam estar-hi, cada país va per promocionar la cançó, i va ser molt maco. Sobretot recordo molt bé Itàlia, Roma. Roma em va agradar molt. És molt maco.
3: Va ser una època complicada, no?, també, per Peret, anar a Eurovisió.
1: Bueno, va ser que va tindre problemes.
3: Sí. Eh?
1: Li van enviar una nota de que no anés a Eurovisió, amenaçant-lo de mort. I, però, bueno, ell va decidir, i ens ho va preguntar a altres, mireu, m'ha passat això. Si ho voleu, veniu. Si no, no vingueu. Aviam, en altres no anava res, per el que deia la nota.
3: Sí.
1: I vam decidir anar-hi. I ens van posar dos guardaespaldes de que venien sempre en altres, d'aquí, de Barcelona, dos secretes. I quan sortíem d'Espanya, venien de l'Interpol. I ens ficaven també... Venien sempre en altres. Allà on anaven... armats, amb la seva pistola i tot.
3: I tot perquè Peret va participar al Festival d'Eurovisió l'any 1974 amb Canta i ser feliç.

0: Molta gent que està escoltant ara la ràdio i escoltant la vostra música, la música de Chipén, es deu preguntar, els escoltarem una altra vegada en directe, aquests dos?
1: O hi ha una cosa amagada, però...
0: Ah, amagada?
1: No, està amagada, però no en podem fer 10 cèntims encara.
2: No podem fer encara, no podem dir res.
1: Perquè avui en dia el que no corre vuela.
0: Sí, és veritat, és veritat.
2: Bueno, en tant toquem, junts, en tant quan surten aquests festivals grans,
0: sí,
2: que de rumbes o... I ens trobem i toquem junts i pugem a l'escenari.
1: Passa que ens hem de preparar i passar pel Photoshop abans.
2: Sí, oh.
0: Abans ho dèieu vosaltres, que ha canviat molt la rumba catalana ha canviat, però què recordeu d'aquella rumba de Gràcia, del carrer de la Cera, del Raval, no? D'en Pere, del Pescaïlla, què recordeu d'aquella època?
1: Pues mira, recordem que jo hi ha un tema que vaig fer ara que dic, que maco era llavors aquells vells, a mi per lo menys que em van acollir amb 14 anys, jo ja vaig entrar amb el Chacho, jo era el bebé d'ells, no? La germanor que hi havia dintre del grup. Vam viure la millor època, em sembla, de la música, ja no de la rumba, sinó de la música. Vull dir, els estudis, les sales de festa, l'ambient musical, Barcelona per la nit estava viva, els músics érem tots, ens coneixíem tots, hi havia una germanor, que avui en dia tot això s'ha acabat, jo això ho trobo molt a faltar. I, sobretot, doncs, entre els rumberos, anàvem a Gràcia, i llavors me'ls liaven de fer allà a Gràcia, el germà del Pescadilla, l'oncle Polla, i si no, el Chango, i si no l'altre, venien ells cap aquí, i si no es liaven aquí, vull dir... per un estornut es liaven de cuerga.
2: Sí, era un ambient que ara s'ha perdut totalment, que els gitanos estàvem units, i a més ens veiem cada dia. Al bar on anàvem ens veiem, i les nostres juergues, pues, que ara s'ha perdut, venien a l'època del Paret, del Chacho, dels Amaya, se sentaven tots, els homes amb la guitarra i les dones en un altre lloc, que les dones feien palmes i coros, i es formava la rumba. Jo me recordo que jo tenia 10 o 12 anys, i em ficava al darrere d'ells, al costat, i feia coros i palmes. Aquest ambient de rumba, que va ser com es va crear la rumba, com va néixer la rumba, va néixer així, d'aquesta manera, a les nostres festes privades, Les d'aquí, les de Gràcia, les d'Estafrancs, cada barri la va fer a la seva manera, El barri de Gràcia va fer una rumba més melòdica per part del Pescadilla, que era un fan de Frank Sinatra.
0: Sí.
2: Després, a Estafrancs, van fer una rumba més flamenca. I al carrer de la Cera vam fer una rumba, doncs, més rockera, més de rock. Estilo Elvis Presley.
1: Sí, el Paret sempre ho deia.
2: Ell,
1: sí, quan feia una maqueta, tenia una caixa de ritmes, de llavors un acord d'aquelles antigues, i ell sempre ficava el patró de rock.
2: Rock.
1: És que la rumba és un rock i jo m'inspiro amb l'Elvis Presley.
2: Sí, és veritat. A més, que abans no ho sabíem, ara s'ha sabut. L'Elvis Presley, sa mare, era gitana.
1: Sí.
2: Era gitana.
0: Gladys. Sí, la Gladys era gitana.

0: que tots els cantants de Sud-amèrica, que hi ha cantants de boleros increïbles, més que Lucho Atika.
1: Doncs sí.
0: Pues ell estava per sobre de Lucho Atika. No, no, va ser era un cantant.
2: Jo recordo quan
0: I va
2: fer...
0: morir jove, pobre.
1: Sí. Molt jove, sí.
2: Recordo el Llacuba, quan vam fer la presentació de la rumba al bolero i un paso, hi havia per lo menys 1000 i pico de persones que no hi cabien a dintre, a l'aire no funcionava, vull dir que a més tothom amb el vano, amb la calor, i a fora plovent.
0: Yeah.
2: A sota l'aigua, amb uns altaveus petitets així, tothom escoltant, escoltant el Moncho. I ell mateix ho deia, a mi me da vergüenza venir a donde ha nacido el bolero y venir haciendo boleros, que yo vengo de Barcelona, es el catalán, al lado vuestro. Allá era un déu.
0: Un sí, déu, sí, era un déu, un déu.
2: La gent l'admirava i va, va.
0: A Cuba es tornaven bojos amb ell. A mi un dia amb un camerino m'ho va dir, així parlant. Mira que ell no era...
2: No s'ho creia.
0: Ni res. Era molt... Però així parlant em va dir, diu, jo vull dir d'una vegada que jo a Cuba sóc un ídolo. Així com aquí a Espanya era molt conegut, molt conegut, però no era molt, molt famós, no era. Era conegut. Allà sí, allà era increïble, l'adoraven.

0: I a banda, Johnny, a banda de la teva trajectòria en Paret, amb Xipent, vas estar uns anys treballant a una companyia discogràfica, a Belter, i allà produïes, no? Allà eres productor...
1: A Belter, a Horus...
0: Has fet molts, no?
1: A PDI...
0: Caram, no has parat.
1: Jo he sigut, quasi més músic de darrere de l'escenari que l'escenari. A l'escenari ho hem fet moltes coses, però m'he tirat pues, quasi 40 anys de la meva vida produint a casa, muntant-ho a casa, gravant amb tothom, col·laborant, produint a l'estudi, amb el Quiflus, amb el Sorribes, amb el Santi Picó, cada un de les companyies que hi havia llavors com a productors. Vull dir, llavors, clar, per això t'ho dic, he viscut tots els canvis. Mira, el primer disco que jo vaig fer, el vaig fer als 8 anys, i el vaig fer amb l'Andrés Batista,
0: sí,
1: perquè ells feien un disco i tocaven flamenc. I se'n van anar a prendre alguna cosa. Jo venia, sortia del col·le i vaig agafar aquella guitarra. Jo tenia una guitarra que era una fusta amb tres cordes. I em vaig ficar a tocar-la així. Quan em vaig girar, estaven a darrere meu. Ell i el Talín, el seu oncle, que era el professor del Liceu, mirant-me així. Té, oncle, la guitarra, té. No, no, aviam, toca això que fes. Tu faries aquests acords? Jo, esgarrifat, dic, ara sóc mort, aquí em plumen. Doncs hi vaig fer. Diu, passat demà et vindré a buscar, que vindràs a gravar un disco. No ho entenia, jo, això. I el Talín li feia. Nosaltres no podem fer-ho, això. No podem fer-ho. Després ho vaig entendre, no? Et venia a dir perquè no fa gaire, parlant amb els Sorribes, em va dir, diu, fa 60 anys que et vaig gravar això. Diu, aquella setmana es va estrenar El Estéreo Compatible. Vull dir, hi havia dos micros. I jo dic, per què fiquen dos micros? Clar, perquè va entrar el tocadiscos amb dos altaveus. Vull dir que ja som juràssicos, som bomberos juràssics.
0: És veritat, s'han fet tantes coses al llarg d'aquests anys, a la rumba i no a la rumba, com bé dieu, no? Al Museu Virtual també del Poble Gitano, no? Aquí també has col·laborat estretament.
1: Sí, sí, ja fa dos anys i pico, que em van donar l'oportunitat, i els hi agraeixo, de poder escriure el que em donés la gana. I des del primer capítol i la primera entrega, que ja ho vaig dir, no sóc antropòleg, no sóc historiador, perquè cada vegada que li he explicat alguna cosa a un senyor antropòleg, un senyor historiador, després ha penjat o ha publicat el que li ha donat la gana. Vull dir, aquí tindreu la veritat,

0: del que jo he viscut. No us puc explicar altra cosa que és el que jo he viscut. I des de llavors, potser hi ha 60 i pico de capítols, explico tot el que he anat visquent, bé sigui històric, antropològic o fins i tot divertit, perquè explico anècdotes que havíem viscut amb el Paret o entre nosaltres, sí, que no han sortit mai a cap puesto, vull dir. La gent em deia, però això era veritat? Sí, clar que era veritat, vull dir.
1: Com a tantes coses, imagina't, amb 30 anys, anant per tot el món, imagina les coses que passen.
0: De tot.
1: Increïble, de tot. Increïble.
2: I vas escriure un article que està molt bé, l'any 22, que parles de Pérez Reyes.
1: Sí.
2: Es titula Pérez Reyes, una voz autorizada.
0: Sí.
2: Sí, sí, sí, sí. Oh. Està molt bé, et posa molt bé, eh?
1: Sí? Oh, sí, molt sí, bé, sí, home.
0: Sí. Si ho faig amagat d'ell, però, eh?
2: No ho sabies?
1: No, no.
2: Però després te l'envio, perquè el tinguis, eh? Està molt bé, okay, està molt bé.
1: Sí, sí.
2: Inclús vas parlar de mi.
0: Sí, sí, eh? Sí, sí, també he parlat de
2: quan
0: tu.
2: Quan vam fer el ventilador.
0: Inclús de la nena, la filla, que la filla, com es diu, la de la productora, una nena joveneta, la que em truca a mi sempre...
2: La Meritxell.
0: La Meritxell.
1: La Meritxell.
0: Té una filla que em va dir... Estic fent un treball per la uni, vinc a preguntar-te alguna cosa. I li vaig donar informació. Quan em va enviar el treball, vaig quedar amb la boca oberta, la vaig trucar-li i li vaig dir, nena, t'has passat, perquè has recollit històries, escrits, fotocopiats dels Reis Catòlics, de l'època... De... Però no veguis quin tros de... Vamos,
1: va fer-ho bé.
0: Va, molt bé, molt bé, molt bé. I jo procur, també vaig parlar d'ella, i vaig dir, senyors, si voleu saber història, busqueu això. Vull dir, jo parlo de lo que vaig visquent, vull dir, de tot, de tot.

0: Els cipents són la història de la rumba catalana a casa nostra. Pere Reyes, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta nit amb nosaltres.
1: Gràcies a tu.
0: Joni Tarradellas, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. I ara m'aniré a Rabaleant, que és una sèrie que s'ha estrenat ara, fa gaire, que la fa el Pol Rodríguez, i amb la que canto un parell de temes.
0: Ah, caram.
1: Vaig veure l'estrena, que vaig quedar enlluernat, perquè el cine Aribau, patat a baix, a dalt, i la gent als passillos sentada. Vull dir, és una sèrie que parla de Can Lluís.
2: Ah, de Can Lluís.
1: Sí, però del barri.
2: Molt bé, molt
1: bé. I nosaltres cantem al Mi Barrio, que parla el Luis Tino Restaurante, i un tema que el vam fer per ells, el vaig fer especialment per ells. Vull dir.
2: Ah,
1: i ara
2: bé.
1: Estan fent la... Avui fan una roda de premsa i quatre coses.
0: Doncs dos mestres de la rumba catalana, com són el Joni Tarradellas i el Pere Reyes. Gràcies per venir.
2: Gràcies
1: I continua, no ens deixis mai, eh?
2: No,
0: no et preocupis.
2: No.

tingueu bona nit. Amb la música de Chipent, arribem a la una i posem el punt i final. Demà a les 12, una altra edició, una nova edició del Metropoli a Ràdio 4. Bona nit i bon dia. Fins demà. Parla Xavi Collado.

0: La barrera del so. Amb Irene de Zumbilla. A Ràdio 4.
1: Escoltar amb atenció les noves propostes musicals, perquè d'alguna manera aquestes noves propostes ens expliquen què està passant al nostre voltant. I sovint ho fan molt millor que alguns analistes de fons de pantalla, eh? I és que a vegades s'entén molt millor les misèries del nostre temps en dos minuts de pogo que en infinitat de xerrameca. Avui tenim dos grups que reflecteixen això. Com sempre, cada dissabte a la nit, La Barrera del So, dedicada a la música en directe. Avui amb l'ajuda tècnica de l'Alejandro Pacho. Som-hi ja, amb un nou, acústicament.
2: Per nosaltres la música és...
3: una alegria i un mal de cap.

Cos, llosa, soroll, cansament, com una pressió espessa, àcida, que s'enganxa a la pell. És un pes rovellat que dispara el batec roent. És el que carrega, Sandré, el seu nou disc, Paciencia Infinita. 11 cançons de protesta, resistència, diversió, punt contra el col·lapse i una bona dosi de cinisme catàrtic. És un cruixit que esquerda la norma, una esgarrapada conjunta que salva de la paràlisi. Un alè per, almenys, tenir paciència, una paciència quasi infinita. Avui a l'Acústicament, la mena acústica de Sandré.

0: Què tal, Sandré? Hola!
1: Molt bé!
0: La molt Rosa bé. Pagès, el Marc Torrent, la Dàlia Armand, què tal?
1: Molt bé!
2: Molt bé, molt bé.
0: Esteu? Escolta, quin discasso, no?
1: Epa!
0: Quin discasso! I a més un discasso, penso que molt actual, ara la cançó aquesta deia això de Te hago despejo, i una mica és el mirall del que està passant. Jo no sé vosaltres, però és que parlo amb tothom i jo mateixa i sempre estic, ai, no arribo, no em dóna la vida, no puc. És una mica això també, aquest disco, no?
2: Totalment.
0: Sí.
2: Jo em pregunto si els nostres pares estaven tan estressats com nosaltres a la nostra edat. I
1: pot ser.
2: S'hauria de preguntar si el nivell d'estrès és el mateix, aquesta jo cosa crec... d'anar sempre amb la llengua fora.
1: Sí, els mals són diferents, però jo crec que l'estrès deu ser el mateix.
2: No ho sé.
3: Bueno, crec que era diferent. Que no. Tampoc
1: estava... Clar, diferent.
3: Tampoc estaven... no estaven tan accessibles, no? Et trucaven a casa, no et trobaven i ja està. Ara és com t'envien un WhatsApp, et truquen... Saps? És diferent. Hi ha més canals d'accés a la gent, no?
0: Estem hiperconnectats
3: massa,
0: tota l'estona.
3: Massa.
0: I
3: quan no ho estàs, t'has de justificar perquè no
1: literal.
3: Ho estàs, no?
0: Exacte. Només faig coses. Sento que no estic vivint.
3: Tal qual, pijama sí. És això.
0: Pijama sí. És això, aquesta cançó.
3: Com que una tasca rere l'altra. La vida, al final, és una llista de tasques que no s'acaba mai. Li vas afegint més de les catatxes.
0: Però la vostra música, i ho deia jo una mica amb aquesta imatge que volia crear a la intro, aquesta, com aquesta sensació, no? Aquesta pressió espessa, així, aquesta cosa que s'enganxa la pell i tot. O sigui, la vostra música és com molt física, per una banda, sense aquest pes al qual li esteu cantant, no? Aquest cansament i tal, i per l'altra, aquesta mateixa música és molt física perquè també em permet com desfogar-me, no? És llibertat, és aire.
1: Sí. No sé qui ens va dir que la va utilitzar per anar a córrer.
2: Ah, sí.
1: I que va acabar rebentat. Que, clar, que et motiva i vas dir 3 milles, però després...
2: El noi de Rock Deluxe. Una salutació des d'aquí.
1: És veritat.
2: Que ell va córrer sovint i es posava Sandré, que ja té uns BPMs que...
1: Clar.
2: Que
1: tires
2: milles. Que tires milles i va acabar rebentat. I dius, bueno, pues...
0: Bueno, com vosaltres els bolos, que tampoc és que...
3: Sí, per això no són gaire llargs, perquè si no... En 40 o 45 minuts fes tot el que el nostre cos pot aguantar, jo crec.
0: Avui fareu 2 cançons, i a més en format acústic, que també tenim molt de curiositat
3: segon.
0: Per veure com sona Sandré en acústic.
3: Sí, segon no... acústic de la nostra història, no?
2: Sí, nosaltres també tenim curiositat per saber com sona.
1: Sí,
2: de fet, era una cosa que ens havíem plantejat de no fer mai. O sigui, plantejat de no fer, no? De dir, no, això no ho farem mai. I com que la vida és així de...
3: Visos. Així... Hem dit que no farem mai visos i algun cop ho hem fet, crec.
0: No feu mai visos, eh?
3: No.
0: És
3: una cosa que...
2: Com
3: també...
2: a màxim.
3: Bueno, en vam fer un any a la Mercè perquè no estàvem arribant a l'hora que ens demanaven tot el que va de fer visos. No tenim més temes, ja...
2: Mercè...
3: A més, era post-confinament, la gent amb mascareta sota el sol, no tenia cap mena sentit allargar allò.
1: Dur, eh?
0: Però una mica punk és també carregar-se els propis principis, no?, del rotllo. Vam dir que no faríem cap d'això, doncs fem-ho, és igual.
2: Estil Groucho Marx, sempre.
0: Exacte, exactament.
2: Sí, no, això de, bueno, de tenir principis, clar, cada cop estan més difosos, no?, on està el límit del teu propi principi i cada vegada ens ho posen més difícil per ser coherent. I això ja és una altra lluita, no? Abans que dèiem, no, estàs tota l'estona fent tasques, no? I tota l'estona també t'estàs posant al límit de quins són els teus principis, on estan, si algú el secunda o ets l'únic. I si un dia et tires al sofà a no fer res i mirar la paret, et sents fatal.
1: Procrastinació, no? De cop i volta.
2: No, simplement descans, però no pots descansar.
1: Per això, que ja ho titulen com a procrastinació.
0: És que al final ja quasi no descansem.
1: No.
0: També ho diu el fragment de la lletra, no? Mm. Ni dormint,
3: no puc descansar.
0: No puc descansar. Mm. Què passa amb aquesta hiperproductivitat? Jo és el primer que li he dit a la Rosa.
1: Sí.
0: Quan entra per la porta i aquest disc em representa.
2: Jo crec que potser hi ha una diferència, no sé, pregunto, de músics que viuen fora de Barcelona o els que vivim a Barcelona. Crec que potser viure a la ciutat és
3: múltiple. El desquicia molt més.
2: Exacte, el desquici és múltiple. Potser si vius al Montseny i tal, doncs fas la temàtica de les teves lletres és una altra, potser més poètica, no sé.
0: Tota l'estona, Marc, estàs dient coses que he pensat. O sigui, si els meus pares també vivien així d'estressats, si el fet de viure a la ciutat, simplement pel moviment, o sigui, el soroll i la quantitat de moviment de persones i tot això, si doncs, m'està afectant d'alguna manera i potser viuria d'una altra manera fora de la ciutat.
2: O sigui, Sandré no pot viure fora de la ciutat perquè si no realment ens aniríem a la merda i faríem el que vam dir, no? Pues, cançons a capella,
3: tot, el proper tot disc, en acústic. El proper disc serà així.
0: No, però realment el disc capta una mica l'essència del que està passant també avui dia i que és aquesta voràgina i de la dictadura de la rutina estressada, no? Vull dir que és una cosa que estem visquent tots i que d'alguna manera doncs, el vostre punk ha vingut a recollir, a reflectir. És un bon moment pel punk, mai ho ha deixat de ser.
2: No sé. No ho ha deixat de ser mai, no?
1: Exacte, no,
2: sí, tot moment és bo, de totes les èpoques. De fet, el moviment punk anglès va sortir una manera de contestar l'establishment d'Anglaterra i al final la cosa contestatària està... El tema és que contestatari pot ser de moltes maneres i nosaltres les nostres lletres no són explícitament polítiques, però sí que hi ha molta política darrere, perquè al final és quan et queixes de... o puntualitzes les coses que molesten de la societat és perquè en realitat és una... No? O sigui, la queixa aquesta va per aquí.
0: I aquesta queixa també doncs, sempre unida a l'humor també per sobreviure, sí. I perfilar aquesta recepta infal·lible de resistència. Humor com el que imprimiu, per exemple, a la cançó Géminis Mal, on rieu de qui agafa l'horòscop com un escut de conveniència, o, per exemple, quan rieu dels falsos gurus de l'èxit. Això és discurso motivacional.

0: Me canso de tanto hablar. Aquí la ràdio també ens passa a vegades, eh? Però m'encanta aquest moment de com arrossegues la veu, no? Me canso de tant. I el baix, tarara, també com arrosseguen aquesta desídia, també. No?
1: El meu germà està en aquests coros, vam fer coros. Sí, va venir a veure'ns a Cal Pau, que estàvem gravant. Aquest és el tema de les col·laboracions, perquè en teclats del Guille...
0: Sí, Guille de Caballero,
1: de Chaqueta de Chandel, i el coros del Banani. Bruno, del Banani. I hi ha coros del meu germà, també, en aquest tros.
0: I també hi ha el Derbi Motoreta Burrito Cachimbo.
1: Sí, això amb un altre tema, sí, sí.
0: Ah, tots en aquest tema?
1: Sí,
0: també són exacte. Els teclats del Guillem?
1: Sí, en aquest tema hi ha el Guille, el Bruno i el meu germà, Jaume.
0: Que guai.
1: Sí, bueno, llavors hi ha la col·labo amb el Miguel, que és un altre tema.
0: Quina meravella.
1: Sí.
0: Escolta, i un moment de tranquil·litat que et prens tu també a la veu, perquè en realitat també... exercici físic, també de la veu, a Sant Andreu.
1: Me l'he destrossat. Me l'he destrossat perquè he anat tirant milles sense cap mena de tècnica ni ajuda ni res. I... bueno, avui estic especialment malament perquè estic mica malalta, però se m'ha tornat molt greu.
0: Sí, ha anat baixant de TVs també, eh?
1: No, està fatal. Sí, ja, les últimes.
0: Doncs,
1: sort que el proper disco serà a capella.
2: A capella.
3: Serà pitjor, encara?
1: Sí. Bueno, no podré fer els
2: greus.
0: Clar, tercer disc de Sant Andreu. Quants anys porteu ja?
1: Des de 2018.
2: És el quart treball, però...
1: 8 anys.
0: És el quart?
2: Sí, quart treball, tercer disc, l'EP.
0: Tercer l'EP.
1: Sí. Perquè hi ha un EP per allà al mig, que es diu Trunel, que va ser la segona feina que vam fer.
0: I ara també, Sant Andreu, anant cap a llocs una mica més enllà, una mica post-punks, una mica crowd-rock, no? I sobretot una cosa que és molt guapa, que és la meravella de la ruptura de ritmes. O sigui, ritmes imparells.
2: Especialment aquest que hem sentit ara.
0: A todo.
2: Aquest comença... bueno, ara això és 4-4.
0: Exacte. Sí, ara ha canviat, perquè ara ho canviat.
2: El tema aquest comença amb un 7-4, després passa a un 5-4 i després a un 4-4. És una mica el...
0: Hosti, que bo, també és marciano menys, no?
2: Sí.
0: Una mica.
2: Sí. Bueno, ja, podríem trobar moltes analogies amb la temàtica de la cançó, no? Sobre el tema de menjar la olla a la penya i tal. Al final, l'estribillo és 4-4, que és el que ens mengem.
4: Exacte.
2: Ben a gust.
0: Fins a quin punt, doncs exacte, construïu instrumentalment i vocalment al servei de la idea aquella que voleu transmetre, del que va la cançó, no?
2: No sé, crec que no ho treballem així. És més... és raro com ho fem. O no és raro, simplement és que la música es fa una mica així. No...
1: és com va naixent, no?, una mica.
2: Hi ha idees musicals que ens agraden, que ens posen catxondos, diguéssim, i aleshores hi ha idees de lletres, hi ha temàtiques de lletres que tenim així com flotant. Aleshores, de vegades es diu, hòstia, aquesta lletra pot encaixar amb això, pot encaixar amb l'altre, o tinc una idea d'una frase, o no sé què. I aleshores, una mica, com que si agafa un sentit, és per la màgia de la composició al local. Que diguis, hòstia, que bona aquesta cançó, perquè clar, 7-4, 5-4, imparells, i parlen dels discursos, de no sé què, i dius, vale, ok.
0: I lliga.
2: Però no hem fet mai res... bueno, potser la del Pou, que està sonant ara, és la que sí que a nivell d'estructura musical, d'idees i tal, sí que s'ha fet una mica pensant en això. Perquè la del Pou, justament, les tres estrofes tenen una duració molt diferent entre elles i per tant les vam composar segons la lletra que hi havia.

0: A mi sí que hi ha algunes de les vostres cançons que em suggereix bastant això, aquesta connexió entre el que està sonant i el que esteu cantant. O sigui, aquí hi ha aquest cap al pou que realment és com em dona la sensació a través dels acords o no ho sé, com d'un entorn hostil, la veu és com molt, no? Molt cap allà. I, per exemple, a Pijama de Fusta, al final, busca'm a l'Alejandro si vols, cap al final, just esteu cantant, de fet és una de les cançons que ens interpretareu en acústic, veurem com es transforma, però just al final esteu cantant i acabeu una espècie de fade-out etern, un bucle infinit, que clar, la cançó està dient Pijama de Fusta, que Pijama de Fusta és la caixa de pi, vull dir, tal qual, no? I aquell fade-out infinit em dóna la sensació com si estiguéssiu abocant d'alguna manera allò que es diu la luz al final del túnel. Saps?
1: Això ho explica el Carles molt bé quan vam haver d'escriure sobre aquest tema. Era el purgatori, no?, una mica.
0: Ah,
2: el camí.
3: Sí, tot interpretacions a posteriori.
1: Sí. De fet, et demanen que parli sobre el tema i improvises això, no?
3: No,
1: però realment té sentit. Era com una mica la vida, és com les parts que té el tema, no? La vida estressadíssima, la Palmes i el purgatori i on et toqui anar.
0: Hosti, vaya plan, eh?
1: Sí.
3: Aquesta part també és 5-4, és un compàs imparell, i el del fade-out era una cosa que feia temps...
1: Bueno, jo des del primer disc que volia un fade-out.
3: Sí, en aquest nou disc hi havia bastantes coses que volíem provar, com per exemple posar un fade-out en algun lloc. Tots els temes que fèiem abans eren curts, ràpids, i acabaven tots amb patatxam, no? I ara aquest, no, què passaria, no?
1: Tenim temes de 5 minuts, no? Sí, l'Excel de Normes, que és la col·laboració amb Jaqueta, dura 5 minuts,
0: sí,
1: això... Sí. Fa 4 o 5 anys era impensable.
0: Sí.
3: L'altre dia, puc entrar en un tema aquí, vaig estar reflexionant, no sé si va sortir una entrevista o algú que vaig mirar, jo vaig escoltar, no sé, el tema aquest de la urgència, no? De que el punk també són temes molt ràpids, però clar, hi ha... Ah, sí, ja sé d'on ho vaig treure. El llibre de l'Eddie Pou, de...
0: Sí, l'Elogi de l'Imparell, va venir al programa, també.
3: Doncs és un llibre molt interessant, el recomano moltíssim. Encara, si ets músic, és genial, i si no ets músic també, perquè t'obre molt les finestres del món i per entendre la música. I hi ha un moment que parla d'aquesta urgència de les cançons molt curtes, no? O sigui, ja no es fan. S'intenta tirar molt de singles, els singles han de ser curts, han de cabre...
2: La fórmula ràdio, no?
3: Ràdio fórmula i TikTok fórmula, sí, no?
0: Fórmula plataforma i xarxa.
2: Ara hi ha TikTok, sí, de 15 segons.
3: 15 segons, etc.
1: Ah, però el tema no és... S'agafa aquest tros d'aquell tema, no vol dir que el tema duri...
3: Sí, però sí que hi ha una idea com de... O potser una idea així global, no? De dir, no, les cançons han de durar poc, o el hype de la cançó ha de durar poc, no? Agafem l'estribillo i tal. I jo pensava, dic, hòstia, nosaltres aquest disc l'hem fet al contrari. Hem fet més cançons,
2: més
3: per començar. Més llargues. Ens hem donat temps a fer inclús un fade-out. Ens hem donat temps de fer 5 minuts i penso, hòstia...
1: L'anti-èxit.
2: Exacte.
0: Bueno, és allò més...
3: Lo necessari, okay.
0: Allò més subversiu, exacte. O sigui, l'essència i l'ànima subversiva del grup, que sempre ha estat doncs, navegant en aquest esperit punk, no?
1: Resistim a l'èxit.
0: És això.
3: És com dir... Perquè, a més, era una mica debat, també. Perquè també entre nosaltres doncs, ja hem d'arribar a acords, no? Com totes les bandes. I clar, hi havia un moment que era en plan, hòstia, dura massa, no? El tema, dura massa. I dius, bueno, però i què que duri massa, no? Aleshores, bueno, però és que la gent no s'ho escoltarà. Ja, però què ens importa a la gent? Tota l'estona eren, no?, converses al voltant d'això.
0: Sí.
3: I jo penso, hòstia, al final, si ens ha sortit més o menys bé musicalment, joder, que la penya disfruti de 5 minuts de...
1: I al final t'ha d'agradar també el que fas, no?
3: Clar, has de disfrutar-ho.
1: Has de poder experimentar i trobar altres coses que t'agradin.
0: I està molt equilibrat el disc en aquest sentit. Anem a escoltar aquest purgatori que li diu el Carles. Aquest moment de fade-out del Pijama de Fusta, que em sembla a mi com aquesta llum al final del túnel.

0: I aguantant el fade out, no? Aquesta part és molt xula, especialment també perquè el Borja, el tècnic, el nostre tècnic enginyer amb qui hem treballat amb aquest disc, va produir d'una forma bastant curiosa tota aquesta part. Hi ha dues bateries sonant a la vegada. Vull dir, jo vaig gravar diverses bateries, és clar, és una cosa com molt d'improvisació dintre d'aquest 5-4, i ell va agafar dues bateries, és una cosa que no havíem pensat, i ell la va proposar i era, bueno, ens va encantar la idea.
1: Hi ha una mica com també d'efecte Shepard, em sembla que es diu, aquesta cosa com que sembla que sigui ascendent infinitament, que sembla que sigui un bucle i que vagi... i llavors torna a començar. Que és una mica la il·lusió auditiva.
0: Els acords van així.
2: Bueno, com una... sí, abans hi ha aquesta progressió d'acords que vas nedant en ella una mica.
1: Escolta, i també el disc sona bastant ampli, sense perdre la sensació aquesta de so de directe, no? Perquè també la vostra proposta té molt com de catarsi, no? I sembla que sigui, doncs, per aquest fet de que estigui tocada en col·lectivitat i escoltada en col·lectivitat, no? Llavors el so del disc, encara doncs que té moltes estructures i ruptures de ritmes, sona molt a pam, a directe, com si l'estiguéssiu tocant tots junts.
3: Bueno, perquè l'has de poder defensar també en directe, no?
2: Sí.
1: Nosaltres, es va gravar així, sí, tots junts?
0: No. Nosaltres com Frankenstein.
2: Per peces, per parts.
0: Sí. Sí, no... Treballem així perquè... Nosaltres el que fem, però, és anar a l'estudi amb els temes pràcticament tancats, vale? Amb algunes possibilitats d'obrir o de jugar i tal, però el que és l'estructura, la lletra, on va cada cosa i tal, està tot molt, molt, molt apamat per nosaltres abans ja al local.
3: No, menys el Joia de Malviure, que va ser una impro allà a l'estudi.
1: Que és un tema d'un minut, en aquest cas sí. Sí.
3: És el tema punky. Aquest i la movie.
0: Mm. Bueno, sí. Aquest portàvem la música, més o menys, que ja l'havíem mirat al local, però vam mirar un dia, una tarda, i després la lletra la vam fer allà.
1: Mira, sona així.

0: que és contradint aquest joc de Vic, no? Que no podem tenir.
1: Justament.
2: És invenció del Marc. A més, canta el Borja en aquest tema, el nostre producte, el cantant principal. Però sí, Joia de Malviure era una opció de títol de disc, també.
0: Sí, és bona, també. Sí.
3: Joia de Malviure. Però bueno, paciència infinita també.
0: Home, paciència infinita.
3: Hi ha unes quantes frases lapidàries. Guapes.
0: Què vol dir, frases lapidàries? En relació a què?
3: En general, que les pots extreure i dir, hòstia, aquesta...
0: Ah, de les lletres?
3: Del disc, sí.
0: Moltíssimes, per moltíssimes, això, i tant. A mi sí. M'agrada molt una, hi ha una que m'agrada particularment, hi ha diverses. La de abans bevíem, ara anem a hospitals.
2: Això és autobiogràfic, una mica.
0: Una mica.
3: Totalment.
0: Què va passar?
2: Bueno, les meves millors amigues que viuen a Berlín, les dues... Doncs estaven aquí de visita i jo, bueno, vaig tenir una mica d'ansietat. Vam acabar el psiquiàtric de Sant Pau, si tot bé, estic bé, però estàvem allà a la sala d'experiències i vaig dir, tia, és que abans ens emborratxàvem i ara m'acompanyeu a l'hospital i jo us acompanyo als hospitals, estem fatal.
0: Sí, ben bé, no, torno a dir, jo crec que retrat de segur moltíssima gent que ens està escoltant.
2: Vull dir, que sí, que va ser una cosa puntual d'on vaig treure la idea, però que és representatiu per moltíssima
0: absolutament,
2: gent.
0: Absolutament, absolutament.
2: També és part de fer-se gran, suposo. Sí.
0: Bueno, però
3: també hi ha hagut el període de l'hèrnia.
0: Ai, sí, l'hèrnia...
2: Proper concert, és vital.
0: També és de la Rosa, l'hèrnia?
2: Tinc tendència a fer-me mal. Bueno, l'any passat em van operar d'una hèrnia discal, d'això també, la paciència infinita i el que s'allargués tot tant. Sí.
0: I tant si s'ha de tenir paciència infinita amb una hèrnia discal i la recuperació i tot.
2: No,
0: i amb els bolos? O sigui, no vas fer bolos?
2: Bueno, és que vam haver de parar. Jo vaig estar estirada al llit, bueno, al sofà durant 3 mesos. No podia caminar, no podia seure, no podia fer res. No, va ser terrible. Però que això va fer que s'allargués en el temps. La gravació del disc, sobretot, eh? No, perquè va ser l'any que estàvem amb això.
0: I ara estàs bé perquè els bolos de Sandrés requereixen físicament...
2: Sí, va ser alleujament immediat. Jo, previ, un dolor constant, però un cop van operar ja està. El dia següent estava perfecte, quasi.
0: Ho celebro molt.
2: Gràcies.
0: I una altra frase, hi ha moltíssimes frases, eh? És que et podria dir bastantes, però una que m'agrada molt també. Espera't, eh? És que no la diré exactament perquè no sé on la tinc apuntada,
2: no,
0: però és alguna
2: res.
0: Cosa així com no se puede ganar siendo un golden.
2: Sí. No se gana siendo un golden retriever.
0: No se gana siendo un golden retriever.
2: Això la va construir el Carles. Aquest estribillo el va construir el Carles. Li vaig enviar tot una... Perquè no ho havíem fet mai. He fet un parell de cançons així de desamor, des de l'enfado, que no ho havíem fet mai, que és el Géminis i el Golden.
0: Sí.
2: I li vaig passar...
0: Ah,
2: li
0: el
2: vaig
0: Golden
2: dir...
0: va també de desamor.
2: Sí.
0: Val.
2: Li vaig passar idees, allò, i frases que tenia així, sense cap mena d'ordre ni res, com que hi ha confiança. Li vaig dir, mira, Carles, em fa una mica de vergonya, però comparteixo això. I ell va agafar, va rebuscar i va fer aquest estribillo.
0: Però jo m'imaginava també com en la societat actual.
2: També és aplicable.
0: Exacte. Sí. Golden Retriever, imagino, com a figura de la bondat.
2: Sense filtro,
0: una mica
2: innocent.
0: Sí, innocent, no?
2: Sense filtro, amb el cor obert, no? Amb la vulnerabilitat per bandera i acaba rebent per tot arreu. Pues sí, és això.
0: Una altra, me sube todo y no me tomo nada.
2: Me sube todo y no me tomo nada. Això és d'una amiga meva. Que diu deixa, jo que sempre que quedo amb ella vaig apuntant frases al mòbil perquè després les faig servir per lletres.
0: O sigui que una de les lletristes de Sandrés és la col·lega de la Rosa.
2: Paciència infinita, de fet, també ve de la Cèlia, de la meva amiga Cèlia.
0: Doncs escolta, anem a veure també com es trasllada tota aquesta ràbia, fúria, diversió també en el format acústic. Teniu el set preparat, heu vingut amb les vostres guitarres i estarà la Rosa, la Dàlia, el Marc i el Carles interpretant en aquest cas Pijama de Fusta. Us escoltem i després continuem parlant.

0: Pijama de fusta en exclusiva en acústic per segona vegada a la vida.
1: I pijama en primera.
0: I primera pijama. Pijama la primera vegada a la vida. I l'última no, no?
2: Potser sí.
3: Potser sí. Potser ens posem el pijama i cap al pou.
2: Ja, li posem el pijama al pijama.
3: I a mumi cap al pou.
1: Exacte.
0: M'he equivocat de pot, m'he fet cafè amb cafeïna, ja no em puc prendre perquè em poso agressiva. Si em poso agressiva no et cauré bé. I em passaré el dia amb ganes de matar.
2: Tal qual.
3: 100%.
2: 100% sí. Autobiogràfic.
3: És així.
2: Ells ho saben.
3: Per sort no ha sortit la pastilla de no matar.
2: La pastilla de no matar.
3: En un altre tema.
2: Al marge meu, però un cafè no, que es tractaràs malament.
0: Mare de Déu, jo...
3: No.
0: Els meus amics saben el calvari que és anar dinant amb mi, perquè és... Però descafeïnat, eh? Però descafeïnat. Però segur que és descafeïnat, no? En fi.
3: Mare una vegada et vas emprenyar perquè vas pensar que t'havien posat un cafè amb cafeïna i que havies demanat un descafeïnat. Això no té... No està descafeïnat! Això té cafeïna! I jo... Sí, és veritat.
2: Sí. Veient com estàs,
0: no? Es va notar. Ai, escolteu...
2: Ara me'n prenc un al dia. Ho havia deixat un temps. Vaig deixar el cafè un temps. Ara me'n prenc un amb cafeïna.
0: Per tocar?
2: Per tocar, sí, que fem el carajillet previ. Però...
1: El postrito.
0: I com es prepara, Sandré, per un bolo?
2: Ara es fan malibus amb pinya, ara ha tornat una...
0: Ara... Malibus amb pinya? Però això... que hem tornat als 90 o què?
1: Que hi ha més punk que portar un Malibu Pinya a l'escenari, no? Vull dir, reivindicar els Malibu Pinya.
3: Un moment. Per sort no està a l'escenari, està al backstage.
1: No, i a l'escenari jo pujo. Jo pujo almenys amb un Malibu Pinya.
0: El rider d'hospitalitat de Sandré ha d'incloure...
1: Ha d'incloure Malibu Pinya.
2: És la nova cosa.
1: I xupitos de tequifresi, no?
2: Ostràlio.
0: Duríssim, això.
2: Horrible.
3: Hòstia, canviaré de banda, tio, perquè això és horrorós.
2: Fixatge de la Dàlia, ha portat moltes coses bones, alguna dolenta.
3: La Carles és dels 90 i tu ets del 2000.
1: Jo sóc del 2000, és el que té.
3: També s'entén.
1: Però... És que està bo, està dolcito.
2: Dolcito.
1: Entra sols, saps?
0: Què ha portat? Què ha portat la Dàlia, també nou fitxatge, a la banda?
2: Ha posat llum a la foscor.
0: A banda dels tequifreses i els Malibus.
1: Que...
3: Risses.
1: Col·làgen.
3: Col·làgen.
1: Col·làgen. És que fa la broma de que em xuclen el col·làgen.
3: A mi m'està creixent el cabell.
1: I li estic traient el puesto de popes a la Rosa, crec.
2: Sí, el tio és molt heavy. Agafem algú jove, perquè tirarà del carro i no para a fer-se mal ara ella.
0: Sí. Ah, sí?
1: Sí, però és que sempre ha sigut la popació. Llavors, aquí...
0: O sigui, dintre del punk també hi ha hèrnies,
1: sí.
0: Hi ha...
1: @ fisioterapeuta.
0: Sí, fisioterapeuta, clar.
1: En el rider també, sisplau, un fisio.
2: Però... Ha portat molta llum, la Dàlia. Sí, un gran fitxatge.
0: Molt bé, aquestes línies de baix també meravelloses del disc. I escolta, el punk, a vegades, i seguint amb el tema de la paciència infinita i amb la temàtica del disc, és sempre una sortida increïble i meravellosa per desfogar-se i trobar-se amb els amics, o a vegades també és un altre punt a l'agenda? Saps com es gestiona? 100%.
2: Sí. És una altra feina. És una relació amb quatre persones i alhora una feina.
3: Sí, sí, no és tant de col·legueu, anem al local i fem unes birres i toquem, no? O sigui, ens ho prenem com una cosa xula, a desenvolupar, a treballar, a fer concerts... Mira, jo crec que tots no som uns genis de la música, aleshores necessitem treballar bastant dintre del local, fer assajos... Ens hem posat reptes nous en aquest nou disc i aquests reptes, pues, diguéssim que a l'estudi, pues, poden funcionar, però després els hem de defensar.
1: Exacte.
3: I això pues, demana feina, aleshores, sí. Bé, a més, no només això, no només la part musical, sinó també hi ha tota una estructura de producció, d'anar als concerts, de les entrevistes, justament.
2: Clar, i que també ho has de poder encabir dintre de les vides de tots, les feines de tots, llavors hi ha una feina de logística i de calendari important, i no... No, tal com tenim muntats les nostres vides i com està muntada aquesta música precària, o sigui, necessites coordinar-ho.
0: Per què dius que és música precària?
2: Bueno, vivim, estem en el barco de la precarietat, estem en aquest limbo de...
3: A professional,
2: exactament.
3: Sí, sí, fem feina professional, però no cobrem, o sigui, no tenim un sou. Ni mínim.
2: Sí, però...
3: O sigui, cobrem, però... És
0: per bé que Sandré té una agenda de concerts...
2: No et permet
0: deixar
2: la teva feina.
0: Exacte.
3: No, en absolut. Hauríem de tenir un catxet molt més alt i que molta més gent
2: sí, clar,
3: també...
2: Sí, clar, i els lloguers haurien de ser més barats, clar, és que sí. També hi ha...
3: Sí, sí, però estem en, aquest punt estrany que realment ens va estressar molt quan vam fer la gira de Gestiones Fáciles i no ens agradaria repetir, és a dir, hi ha una demanda energètica molt heavy que no té res a veure amb la música, té a veure amb anar a tocar, amb la indústria de la música, i com no vivim d'això, aleshores ens hem de cuidar molt. Hem d'intentar... Ja hem mig col·lapsat ara fa poc, amb 50.000 entrevistes, no sé què, tal. Tenim una persona que ens ajuda amb la promo, que és genial, però clar, és tot allò... és molta feina, no? I tots fem moltes tasques dintre de la banda.
2: No, i que realment si tinguessis full disponibilitat per la banda i per les entrevistes, doncs és super llevadero tot, però en un moment que has d'encabir feines i obligacions personals de cadascú...
1: Ja, clar, és heavy. Tot.
0: De fet, ara quan estem gravant aquesta entrevista, demà al matí, em sap greu recordar-vos-ho.
2: Sí, exacte.
0: Moltes gràcies, però us aixequeu.
2: No, que estem encantats, vull dir que una cosa no treu l'altra.
1: Exacte.
0: A les 5 i mitja del matí per anar a Madrid a fer promo.
2: Sí tenim el tren a les 7 i pico i tornem a la nit. Sí.
0: A vegades us passa molt això als músics, també quan veniu a fer entrevistes, o músics que venen d'altres zones de... El que fareu vosaltres demà, músics que venen de Madrid, de Granada, d'on sigui, i que han hagut de matinar molt o anar a dormir molt tard perquè han hagut d'agafar el tren i hauran d'encabir en un dia no sé quantes entrevistes més el bolo. Més... Això és... Yeah. És durillo, eh?
2: Això encara no ens ha passat, però...
3: No.
2: Però sí.
3: Però és el que deia la Rosa fa un moment. Si tu vius d'això, el temps canvia.
0: Clar.
3: Perquè el teu... O sigui, sí que és dur haver de viatjar i les hores de furgoneta, cotxe, tren, el que sigui. Però si és l'única feina... també tu pots repartir molt més durant el dia. Pots dormir fins tard, si has anat a dormir tard, etc. No? Però, clar...
1: Organitzes diferent.
3: Sí, sí.
0: I d'aquesta manera pots anar a Mumi.
1: Exacte.
0: Una altra de les cançons que ens interpretareu en acústic.
2: És una cançó de bressol.
0: Sí, sobretot.
2: Cançó de bressol.
3: Vam presentar així a Baracaldo.
2: Cançó de bressol per gent desgraciada.
0: Doncs una reinterpretació del que eren les nanes i cançons de bressol. No dic res més. El set és tot vostre. Us escoltem i després continuem. Un, dos, tres.

0: Momí, amb una cançó de bressol una miqueta més ràpida i amb una miqueta més de...
1: Macarrilla.
0: Macarrilla, eh? Diu, es creuen intocables, per a ells som
1: indispensables.
0: Clar, és que mira, veus. Ai, t'ajuden amb condicions, et menges els seus marrons, mai tindràs la seva mida, tu no ets més com mocador, aniràs a la bessura quan t'hagin omplert de mocs. Ah, de qui parla aquest tema?
1: De diverses persones, jefes sobretot. Inspirat en algun jefe. Sí.
0: També autobiogràfic, això.
1: Sí. Sí, sí, totalment.
0: Escolteu, i quan podrem veure Sandré en directe?

0: estem una mica en fase de proves i aquests dos bolos han sigut els primers així amb els temes nous.
1: Com que aquests temes són més llargs...
2: Doncs... Exacte. I ara ens podem venir a veure aquest nou set el 27 de juny. No,
3: a Flix. Al Pingüí aquest mes.
1: Mm-hmm. Molt bé, genial. Escolta, i què us agradaria que quedés molt clar del que explica aquest disc i del que és Sandré avui per la gent?
3: Vinga, Dàlia, fot-te-li.
2: Bona pregunta. Jo, eh? Pressió. Quina pressió, tu. M'he parat.
3: Bueno, jo crec que el més important és que mantenim l'essència, no? Tot i que canvia una mica la forma i hem experimentat més, sí. I potser hem obert els temes dels que parlem una mica, crec que l'essència de Sandré segueix allà, no?
2: La sàtira hi és, sí que és veritat que potser hi ha una part d'evolució musical o una mica més, un totxito més intens i més gruixut en la part musical. Però...
3: A mi personalment...
0: Seguim amb la mateixa línia, crec, sí. Jo, de fer temes creatius, que no ens tanquem en un gènere o en un tipus de fórmula. Tot i que després, tu, si analitzes bé els temes, sí que hi ha com fórmules internes,
2: sí.
0: Que cada disc té algunes coses que es repeteixen. Però sí, seguim amb la creativitat a tope, en realitat. Estem fent música i fem el que ens agrada.
3: I personalment és el que més m'agrada de tot el que hem fet, són les cançons que més m'agraden.
1: Jo penso que ja des de l'altra banda, diguéssim, des de baix, penso que hi ha com una identificació en aquesta cosa, en aquesta esgarrapada, en aquest cinisme que li dic jo, un cinisme però ben entès, un cinisme com catàrtic, no? Compartit, i que alhora fa que cridem, i alhora que cridem amb la Rosa, que cridem amb la Dàlia, amb el Marc, amb el Carles, i això és molt guapo. Que és això que deia jo a l'inici de tot, d'aquests, que a vegades un minut de pogo ho pot condensar tot, no? I bueno, això és el que aconsegueix la música.
3: Germanor de la precarietat.
2: Exacte.
3: Germanor del desquici, no?
0: A veure, una mica l'objectiu d'aquest disc, jo crec que és que, o sigui, crec que n'hi ha dos, és que puguis seguir fent pogo i te'l puguis escoltar a casa.
2: Jo just anava a dir això.
1: És veritat.
0: Perquè
1: és
0: els altres són més escandalosos, més ràpids, més tronats, que potser al cotxe van bé, però potser a casa...
1: Per anar a córrer encara, però harmònicament és molt interessant aquest disco, per això, per les varietats rítmiques, per les varietats harmòniques i bueno, doncs donar-li punt també a l'estructura pròpia del punk, no?
2: Exacte.
0: Al final és una evolució de la pròpia, el propi gènere musical del rock en general, perquè és que estem dient molt punk, però ara
1: sí, aquest disc és ja... Més rock, més...
0: Ara està sonant aquí de fons el tema Excel de Normes amb Jaqueta de Xandall.
1: Bueno, que aquí hi ha una mica de...
0: I aquest és, no sé...
1: Hi ha una mica de progressiu, fins i tot, o en un altre tema que m'agrada molt, que és el de Cabeça, que marxarem amb aquest, si us sembla bé, que hi ha fins i tot, em sembla, essències de progressiu. De fet, quan va venir Jaqueta de Xandall, jo li vaig dir al Guillem, aquí hi ha Genesis, i em va dir... Pues jo abans, ara m'agraden, no? Però abans els odiava. Però és l'evolució que fa el rock i l'evolució que fan els músics mateixos, no? També.
0: Total.
1: Molt interessant. Escolteu, doncs ens veiem en directe. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui, a la Rosa, a la Dàlia, al Carles i al Marc.
3: Gràcies a tu per convidar-nos.
1: I endavant sempre amb la paciència. Que ens doni paciència també la
0: infinita.
1: Música.
0: Infinita. Moltes gràcies.

0: Denunciar l'absolutisme que sota una falsa llibertat ens governa. És la proposta de Serpent. Acaben de publicar Absolutisme Zen, contundència, frontalitat, resposta necessària als temps que estem vivint.
1: Amb Absolutisme Zen volíem contraposar dos conceptes per expressar aquesta espècie de deshumanització que estem patint, aquest aïllament com a individus, com s'han trencat les xarxes, com tot s'ha tornat homogeni, com el control cultural del contingut que consumeixes és el que és, com tot està cada cop més en mans de quatre, com inclús les persones normals que treballen 8 hores cada dia no es poden permetre una casa on viure. Estan normalitzant una sèrie de coses, però és que ens les han empaquetat, no? Les desempaqueten amb amabilitat, amb una falsa sensació de progrés, quan en realitat estem quedant-nos sense serveis socials, sense serveis bàsics, sense drets. I bueno, al final és una mica això. Aquesta idea és bastant simple, però és bastant actual, també.

0: És el so robust i sòlid de Serpent, que sembla que vulgui, precisament amb les seves sonoritats, traslladar-nos aquesta postura de resistència, de fortalesa. Així ens ho continua explicant el Sergi Bertran, el seu cantant.
1: Amb la sonoritat del disc, bàsicament no l'hem buscat per aquest disc, sinó que una mica hem trobat el que veníem buscant des de fa molt de temps, que potser sí que són... no és la típica distorsió de guitarres i bateria destructiva, sinó que sona tot molt orgànic, però a vegades molt agressiu, no? I això, ens hem entretingut a buscar aquesta sonoritat més despullada i més descarnada i més orgànica, més que no pas algú molt grandiloquent, com sigui així. I després amb amics del Santi, doncs, tot ha agafat una volada molt xula i, bueno, estem molt contents amb això.

0: Absolutisme Zen són 11 cançons de punt hardcore i sobretot crítica i també fúria amb títols com, per exemple, Diners i abdominals, el dia que vaig parlar de sentiments, vell i cabrejat, swing del dolor o l'himne nacional.
1: Si hem de destacar algun tema d'aquest disc, destacaria l'himne nacional, perquè a nivell de lletres és el més frontal i directe que hem fet mai. I a més és un tema de rabiosa actualitat, que dins d'uns mesos serà bastant vigent, per desgràcia. I és una vinyeta més d'aquest absolutisme zen, on aquesta espècie de sociopatia en molts casos desenvolupa en racismes, xenofòbies, classismes i por a lo desconegut en general. I ara hi ha un receptacle d'aquestes baixes passions, que és un partit polític, i segurament a les següents eleccions doncs, sortirà molt reforçat de tot això. I bueno, creiem, com a grup crític alternatiu, creiem que era inevitable parlar d'això, de moltes altres coses que s'han tocat, temes que s'han tocat en aquest disc, i aquest era un d'ells. I sobretot no deixar que algú faci creure que s'ha de tolerar la intolerància i que totes les opinions són vàlides. En aquest cas no ho són.

Doncs amb la música de Serpent posarem punt i final al programa d'avui, en el que doncs, ens hem dedicat a escoltar algunes propostes musicals que ens expliquen, ho dèiem a l'inici, molt millor què passa al nostre voltant, molt millor sovint que no alguns discursos oficials. Això és Absolutisme Zen de Serpent. Nosaltres hi tornem demà, al punt horari de les 11, aquí a la sintonia de Ràdio 4.